0: Molt bona nit i que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. De fet, s'ha creat una plataforma per mirar de localitzar persones desaparegudes i ara mateix hi ha més de 40.000 persones amb qui no s'ha pogut contactar. Així ho explicava al Catalunya Nit Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
3: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
2: El ministre d'Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, assegura de moment no es confirma cap víctima espanyola, però que hi ha més de 60 persones amb qui encara no han aconseguit contactar. De fet, segons l'última actualització, es parlaria de 2 morts de nacionalitat espanyola i uns 80 desapareguts. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El Congrés demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança. Junts ha votat la proposta del PP. Núñez Feijóo diu que en pren nota, però els de Puigdemont es continuen desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
2: Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona.
4: El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron. És la primera vegada que el Palau de Buckingham publica el que el monarca britànic paga en impostos.
2: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Ràdio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General de l'organització. La falta d'habitatge limita la mobilitat laboral i l'atracció de talent i afecta el creixement econòmic de Catalunya.
4: La memòria econòmica de Catalunya del 2025, que han elaborat les cambres de comerç catalanes, afirma que la crisi de l'habitatge resta competitivitat al país. Tot i això, la directora de l'estudi, Carme Poveda, assegura que el creixement econòmic és ara més equilibrat i que estem assistint a un canvi qualitatiu.
5: Creix la productivitat en un període de forta creació d'ocupació i això no havia succeït en anteriors etapes expansives.
4: La memòria de les cambres conclou, també amb dades de l'any passat, que cada cop hi ha més empreses grans, amb més marge de benefici i més llocs de feina nous en sectors de més valor afegit, com ara el tecnològic i la indústria.
2: A esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la prova del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista de murciana, i han situat el definitiu 3-1.
4: El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita.
2: El Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E, Equador 2, Alemanya 1, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com a una de les millors terceres classificades. Ara juga l'última jornada del grup F. Al descans, els Països Baixos s'imposen a Tunísia per 2-0 i Suècia i el Japó empaten a 0.
4: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà el London City.

0: ciclisme, la penedesenca Mireia Benito s'ha proclamat campiona d'Espanya de contrarrellotge per quart any consecutiu. La recent campiona de la Volta, Paula Blasi, ha estat quarta.
1: En tenis, la blanenca Marina Bassols ha quedat fora del quadre principal del torneig de Wimbledon. Bassols ha perdut en l'última eliminatòria de la fase prèvia contra la nord-americana Robin Montgomery en 3 sets, 6-3 i un doble 1-6.
2: Fins aquí les notícies.
3: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
4: No, no, te'n falta una.
3: Ah, clar, la del tot costa.
4: Doncs som-hi, convocatòria.
5: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
4: Marc Crosas.
3: Natàlia Arroyo.
4: Gemmarí Dongu.
3: Bruna Vilamala.
4: Damià Abella. Ion Vaquero.
3: Ilia Sánchez.
6: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial.
3: Al tot costa.
5: Momento, seguimos.
6: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
7: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
8: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
9: ¡Hijo!
10: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
11: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
12: Sí.
11: I, ostres, era davant del Sant Pare, no.
7: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
4: És veritat que la cara
7: però
4: estava rara.
7: Era Shakira o no era Shakira?
4: Jo estic segura que sí.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya
13: Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
14: Aviam què passarà avui.
15: És un rènting, eh? A final d'any vas de tornar.
14: Sí?
15: La moto, com les peces i com tot.
14: Què dius ara?
15: Cada final d'any anem una setmana a la nau. Hòstia, a fer...
14: M'estàs dient que van amb un rènting, els pilots de motos?
16: Jo em vaig comprar...
17: Mercè, parla tu, sisplau. Hòstia,
16: és bo, en Jaume Carrau, és enginyer de MotoGP, eh? No és un
14: brum, brum.
16: Ell no corre, però gràcies a ell...
18: Té molta responsabilitat, eh?
14: Molta. Llavors hem de parlar dels llits aquells uns sobre l'altre, sabeu com...
16: Llitera.
14: Això, la llitera.
16: No sabies com es deia?
14: Ara no me venia.
19: Déu vos guard.
20: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: La llitera no té un inventor concret, però el seu origen es remunta a l'edat mitjana.
2: Verge santa, sento la pudor des d'aquí.
1: Què vols dir?
2: L'edat mitjana.
1: Sí, la veritat és que a l'edat mitjana, amb la higiene que hi havia, gent dormint en lliteres devia ser una bona aventura, eh? Déu-n'hi-do, eh? Es van començar a instal·lar sobretot en vaixells, monestirs, hostals, llocs on es volia optimitzar l'espai, bàsicament.
3: Jo trobo que entre el llit de dalt i el llit de baix hi ha massa distància.
1: Sí.
3: Vull dir, hòstia, has d'estar molt gras per ocupar 40 centímetres de saps? Vull dir que pots fotre'l
2: més. És veritat.
1: Sí, sí, sí.
3: Un espai mort allà al mig que no serveix per res.
1: Mira, els nazis ho sabien perfectament, això, i els camps de concentració, les lliteres, feien lliteres de 3 i 4 pisos per optimitzar l'espai.
3: Està ben pensat, això.
1: Que, aviam, al final, els que hem tingut la sort de néixer on hem nascut i a l'època que hem nascut, la llitera ho associes com una cosa divertida, de la casa de colònies.
4: Sí, colònia.
2: Però, els arts de Santa Pau.
1: La llitera,
2: en el meu cas, els arts de Santa Pau.
1: Vas anar de colònies?
2: Sí, en el meu cas, Molt maco.
1: Us ho veu passar bé?
2: Oh, i tant.
1: Veu fer jocs de nit?
2: Molts. Sí.
1: Com jo, ara, què fèieu?
2: I fèiem el joc de la guineu.
1: La guineu.
2: Bàsicament, la guineu s'aixecava la nit mentre els altres dormien i els putejàvem a tots.
1: Mira que maco.
2: Sí, llavors posàvem un eixer amb la pasta de dents. I...
1: Veus que
4: però això és una evolució de lo del zorro?
1: No.
2: Sí, bàsicament. Guineu.
1: Però no et despisteu. No? Deia que la llitera...
2: Els arts de Santa Pau.
1: Nosaltres, ja ho has dit, l'associem a la cosa de diversió, però és una cosa molt de pobresa, la llitera.
2: Sí, noi.
1: Una cosa que no vull comparar-les amb les dels camps de concentració nazis, però les d'algunes cases de colònies, Déu-n'hi-do, també, Aquelles que estan fetes simplement soldant tubs de ferro...
2: Ja sé què vols dir.
1: Hòstia, les escales d'allò, nano, a no ser que el nen sigui un fakir, et destrosses el peu pujant car dels esgraons una mica més gruixuts, malparit, no? Ja tant, per tant, fes els esgraons amb fulles d'espasa que quan apoyis el peu se't parteixi per la mitjana.
3: Sí, exacte. Sí, està ben pensat, això.
1: Car d'un mal... És dels mals més dolorosos, no?
3: És que la planta del peu, quan l'apretes...
1: Hòstia de Déu.
3: Hòstia, fot mal,
1: Bueno... En fi, no sé ni què us deia, ja. Sí. Ah, éreu de llitera, vosaltres?
2: I tant.
1: Quan anaves de colònies aquí?
2: A baix.
1: A baix o a dalt?
2: A baix.
3: Jo a dalt, jo a dalt.
5: Jo començava a dalt i acabava a baix.
1: Què vols dir?
5: Sí, doncs que em queia sempre.
1: Queies.
5: Sí.
1: Bona hòstia, sí, caus de dalt la llitera.
3: Bueno, jo dic que hi ha massa distància entre llit i dalt, i llavors et pots fotre molt de mal. Sí. Massa distància. Ja
1: per això els nazis les feien anificar en més pisos, perquè si queia un jueu no es fes tan mal. Devien fer-ho per això.
4: Per això, exactament per això.
1: El nazi sempre és molt sensible amb aquests temes. Bé, realment a tots els nanos els hi fot gràcia dormir a la llitera de dalt, però objectivament és molt pitjor. A l'estiu fa molta més calor, pots caure i matar-te. Sí, si has d'aixecar-te per anar a pixar, has d'anar pujant i baixant escales.
3: Bueno, pots pixar des de dalt al de baix.
1: Què dius?
3: Sí.
4: És foc, això és una marranada, perdona, Pel.
3: Bueno, perdona, Mercè, però això
4: es feia... Tu feies això?
3: Es feia a la mili.
1: A la mili. Però si tu no l'has fet, la mili.
3: No, bueno, m'ho ha dit en Xuriguera.
1: En Xuriguera tampoc l'ha fet, la mili.
3: Bueno, sé qui m'ho va dir, però m'ho van dir, això. Això m'ho va dir. Sí.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Leia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Savi per conèixer i molt savi, perquè a les seves mans hi ha la vida dels pilots que corren el Mundial de Motos més conegut del món, MotoGP. Un enginyer mecànic que ha portat l'espectacle de motociclisme als circuits de tot el món. Sempre posem el focus sobre els pilots, però avui nosaltres el posem als que fan que tot funcioni.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Jaume Carrau!

0: Jaume, què has menjat avui per esmorzar?
1: Entrepà de llangonissa.
0: Entrepà de llangonissa.
1: Sí, és que fora d'aquí, quan sóc aquí a casa, és com que la trobo a faltar i...
0: Clar.
1: I llavors
2: costa normalment... Costa trobar-la fora de casa.
1: La llangonissa, el que més.
0: Ja. Clar.
1: Sí, uns ous ferrats o...
0: Sí, sí,
2: o tot arreu.
0: Sí, no, la cocaïna és internacional, també, per exemple. Això tot arreu. Però... Què?
2: Que no esmorzes cocaïna.
0: No.
3: No ho saps, que esmorzes en Peyu.
0: Escolta, perquè clar, no, ho dèiem la tonteria aquesta, però perquè tu viatges molt amb la teva feina, tu ets enginyer mecànic de MotoGP, i entenc que estàs voltant tot l'any, circuit amunt, circuits avall, per tot el món.
1: Sí. Més o menys la meitat dels dies de l'any.
0: Oh. La meitat de l'any te la passes viatjant.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? De fet, ens va enviar una captura d'una aplicació de mòbil on tens el registre de les hores de vol que has fet, diguéssim, voltant pel món. I aquest any has agafat 61 vols?
1: Bueno, això... Aquest any, no ho sé. No veig... Aquest
0: això és 2025.
1: Ah, 2025.
0: Any passat.
1: L'any passat.
0: 61 vols.
1: Em semblen molts ja, pel que portem d'any, però...
0: El 2025, 61, i em portes un total d'acumulats de 300 i pico, crec que eren 363.
4: Uau!
1: Sí, sí. Sembla que són 3 vegades anar a la Lluna, una cosa així.
0: Mira.
2: Hòstia. 3 vegades, eh?
1: Sí.
2: 3 vegades anar i tornar o només anar?
1: Ostres, no ho sé. Poder només anar.
0: És anar, tornar i tornar.
2: Ara ets a la Lluna.
0: Ara és a la Lluna. Aquí no el veus?
1: Tornant mica en mica.
0: Explica'ns una mica, per la gent que no estem familiaritzats, quina és la teva feina exactament? Què fas?
1: Bueno, la meva feina és tot el que... Dir-li a la moto què ha de fer a cada punt del circuit.
0: Però això no ho ha de fer el pilot, això?
1: Però jo li dic quanta potència tindrà, quant de control de tracció tindrà, quant frenarà, quant de fre motor... O sigui, cada curva és diferent de l'altra.
0: Sí.
1: Està tan optimitzat que jo li puc dir aquí posa-li més cavalls, allà treu-n'hi perquè és massa per aquesta curva, perquè es fa massa angle...
0: Què dius ara?
2: Hòstia.
1: Sí, sí.
0: O sigui, representa que el pilot no té la mateixa moto en cada moment, llavors?
1: No.
0: Són motos diferents.
1: Té la moto optimitzada per cada moment, però no és diferent.
0: I com ho sap, això, la moto?
3: És molt bèstia.
1: Pels metres, va comptant els metres que fa,
0: sí.
1: I cada X trossos hi ha un sensor que, per si s'ha perdut, li diu, bé, que no estàs aquí, estàs aquí. Però no es perd gaire.
3: I per què teniu pilots?
1: Bueno, se n'ha de saber molt, per arribar. Vull dir, jo em considero incapaç de... Jo vaig amb moto i em considero incapaç de... Bueno, no sé que li posés un mapa de... Posa'm una quarta part dels cavalls, o una cinquena, o una desena part, i...
0: Hòstia.
4: Però tens una responsabilitat horrorosa.
1: Sí, a la meva feina és més fàcil fer-los la vida impossible que no... Ajudar-los costa més que no pas... O sigui, m'equivoco d'un número i si es pot...
4: I ells ho repassen després, el que tu has fet, o confien plenament i cegament amb el...
1: Bueno, tu els hi has d'explicar, perquè ells, a més, van triant els botons de... Això em dona més potència. Ara estan passant les voltes, treu-me'n, que ja el pneumàtic no aguanta. Llavors, ells han de saber què tenen a cada mapa i com ho han d'anar gestionant.
2: Mare meva.
0: I també n'hi deuen...
2: 300 per hora.
0: N'hi deuen haver que no s'entenen pas de res.
1: No.
0: Vull dir que això, per exemple, amb els actors ens passa, no? Que... Puja'm el monitor que no em sento. I el tècnic de so fa veure que el puja, i no el puja, i dius...
4: Ara bé, ara bé.
0: Llavors et diu, et sents més bé? I tu, sí, més bé. I no ha fet res.
4: El placebo de tota la vida.
1: Sobretot en categories petites, però ja arribant a MotoGP solen, els hi toca 2 o 3 mil·límetres més alt o més
0: baix. I ho noten, eh?
1: I ho noten.
0: Ho troben, eh? Hòstia de Déu. O sigui, dels que hi ha al box, quan enfoquen la imatge aquella, no?, de quan para la moto al box o quan estan a punt de sortir, que hi ha un tio que connecta la moto amb un ordinador, ets tu, aquell tio.
1: És un company meu, perquè en aquest cas hi ha un que connecta la moto i es mira que no falli res de la moto.
0: D'acord.
1: I jo sóc el que li diu a la moto què ha de fer i què ha de deixar de fer. És a dir, som dos fent la feina. En categories més petites sí que és un sol, que ho fa tot. I aquí hi ha un noi que comprova tot això i mira la volta amb el pilot i ho compara amb els altres pilots. I jo em dedico més a la posta a punt de l'electrònic.
0: I això es veu amb unes gràfiques. Tenim un exemple d'una de les gràfiques del que tu veus quan connectes l'ordinador a la moto. I no sé si ens pots explicar una mica. Jo m'ha semblat un electrocardiograma.
2: És això.
0: Dic, bueno, el pilot està bé, el cor li funciona, no?
4: Els 10.000 cors que hi ha aquí.
1: Això és una volta sencera al circuit de Catalunya. I, bueno, a dalt hi ha les revolucions, la velocitat de les rodes, i llavors pots anar veient pues, on te talla el gas, on te'l torna a obrir, com s'inclina, com es deixa d'inclinar, si li derrapa més la moto o menys, i a partir d'aquí pues, vas traient. Perquè canals, és a dir, jo les matemàtiques, que no tornaràs a fer integrals, no tornaràs a fer derivades aquí, i te'n fas un fart.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè les línies, o sigui, tens la velocitat, si la derives tens l'acceleració...
0: O sigui, per la canalla que no els agradi fer matemàtiques i vulguin dedicar-se al món de l'enginyeria mecànica, no les deixeu.
1: No les deixeu, exacte. I si volen fer carreres, tampoc, perquè et passes el dia allà programant i fent canals nous. I
0: en quin moment tu vas dir això, de dir, hòstia, va, m'agrada aquest món?
1: no sé, estava estudiant enginyeria i tenia molts amics i vam començar a veure carreres i ho trobava que m'agradava i mira, al final vaig estudiar un màster de competició i aquí estic.
0: Però clar, estàs al més alt nivell, estàs a... I fa molts anys que ho fas, això.
1: Ara mateix a MotoGP des del 2019.
2: Hòstia, però se't veu molt jove.
0: Ja li he dit jo abans. Saps quants anys té, eh?
2: Quants anys té?
0: Digue-li quants anys tens.
1: 45.
0: 45.
5: Va, va, va. Parit, tio.
0: Com ha de ser més jove aquest tio? O sigui, jo com he de ser més jove?
4: Perquè és com...
0: No.
4: És que és com el Superman. Ha fet tantes voltes a la Terra que ha rejuvenit.
0: Es reprograma, se connecta ell amb un ordinador i es reprograma.
3: Mirat per la tele, semblarà el teu fill.
0: Clar,
2: Estàs entrevistant el teu fill, enginyer.
0: Sí, sembla molt... Home, vaja, té més 6 anys més que jo.
2: No.
0: O passer, no? O sigui, que es veu més jove que vosaltres, sí.
2: Home, sí. Sí.
3: Ara ja ens ataques. Quan repartim merda cap amb ell, ja engega el ventilador.
2: És que tinc un dubte des que ha començat l'entrevista.
0: Digues.
2: En Cribiller ens va dir que encara no estava prohibida la telemetria a la MotoGP.
1: Uh-huh.
2: I ara això és telemetria, no?
1: No ben bé. Jo descarrego les dades de la moto i quan la moto les puc veure descarregades. Però telemetria és que mentre es gira les puc veure en temps real. I això està prohibit.
2: Ah, amigo!
4: O sigui, durant la carrera no es pot fer res. És tot abans, diguéssim.
1: El màxim que podem fer és enviar-li missatges al pilot, que li surten a la pantalla i ho veu.
0: I ja està.
1: I ara volen fer que puguem parlar amb ell. Però de moment...
3: Acabareu conduint vosaltres,
0: sí.
1: No, perquè si podem parlar i està allà a la curva i s'ha de vigilar. O sigui, una cosa és que li surti escrit a la pantalla. Posa el mapa 2. I el pilot, doncs, vale, posa el mapa 2.
0: Quin és el moment més caòtic que has viscut dins d'un box?
1: Uf, molts. Des de que em van rapar per culpa d'una aposta i de mentre m'estava entrevistant un periodista...
0: Aviam, tornem-hi, això, a poc a poc.
1: L'Àlex Rins, sí. Un cap de setmana, em va dir... Va, si guanyo aquest dissabte la carrera del dissabte, t'afeito el cap.
2: Home!
1: I li vaig dir, home, no, ha de ser una carrera com a mínim de diumenge, les que donen més punts, no sé què, però pensant-me que portàvem tota la temporada no fent res. Pensant-me que no faríem res. I l'home es va motivar i va guanyar el diumenge.
0: Mira, i et va rapar el cap.
1: Com un mossèn, tot això d'aquí i fora.
4: Ai, ai, ai, ai.
1: I de mentre de la televisió italiana em anaven entrevistant.
0: Mira que maco, mentre ell et rapava el cap.
1: Sí, sí.
0: Preciós, preciós. Actualment, les graelles de totes les categories de motos es fan amb només mil·lèsimes de distància entre una posició i l'altra. Vull dir que, hòstia, la diferència entre un pilot i l'altre és ajustadíssim.
1: Ja.
0: Hi ha molta pressió aquí.
1: És que a mi tothom diu, no, aquests pilots que van a 300, que estan bojos, ja, però és que frenen cada curva... Cada cop el mateix... No, i el mateix... O sigui, saben perfectament on te frenen i són capaços de repetir-ho. Vull dir que han d'estar molt... Que han de tenir un punt de locura per posar-se...
0: Sí, home, no, un punt no, han d'estar beneits.
2: Jo sempre he pensat, o són molt intel·ligents o són molt curts. Vull dir, has d'anar a l'extrem, perquè
0: sí,
2: això,
0: sí,
2: esclar.
0: Sí.
1: Bueno, a les carreres, tots ho diuen, tots els pilots i no pilots hem d'estar en un punt així, perquè també passar-te tants dies fora de casa. T'ha d'agradar tot.
0: Bueno, una cosa de les que em va sorprendre quan vam tenir aquí l'Àlex Cribiller és que ell deia que abans de començar tenia por.
2: Clar,
0: diu, hòstia, jo surto i, home, una mica collonit sé que surts, perquè et fots a 300 per hora.
1: Sí, sí. Home, jo me'n recordo un pilot que li vaig dir, va, surt i passa-t'ho bé. I va dir, no, si m'ho passo bé, vaig a poc a poc.
2: Cantant.
0: Clar. Tu condueixes moto, també.
1: Jo vaig amb moto, sí.
0: I quin tipus de conducció?
1: Normal.
0: Tranquil·la.
1: I conforme em vaig fent més gran...
0: Més a poc a poc. Cada vegada més a poc, fins que agafis el cotxe per tot.
1: Bueno, ara cada cop agafo més el cotxe i més la moto.
0: Escolta, quan els veus que van a sobre una moto que has preparat tu i es foten a 300 per hora, tu estàs tranquil·la en aquell moment, què estàs fent, què penses?
1: Bueno, has de tenir en compte que un pilot d'aquest, sempre i quan ho sàpiga, seria capaç de portar-la sense control de tracció, per exemple. Vull dir, has de partir d'aquesta base. El que ells confien que el que els hi fas tu els ajudarà a anar més ràpid, però ells serien capaços de portar-la ja a la moto sense cap mena de control, vull dir, perquè tenen moltes mans i tenen molta pràctica. Llavors, sí, hi ha un cert risc, però és més perquè falli alguna cosa de la moto que no per alguna cosa... Ho has d'haver fet molt gros i hi ha més gent, o sigui... Jo cada nit abans de sortir, per exemple, envio els mapes a la fàbrica, se'ls miren els japonesos i em diuen l'endemà al dematí, vale, està tot ok perquè sortiu demà així.
0: Així mateix, en català, t'ho diuen. Està tot ok, nano.
1: Bueno, dintre del meu box, tot s'ha de dir que és un equip italià, però són 8 catalans.
0: 8 catalans?
1: Sí.
2: I parleu català?
1: Parlem, sí. Jo crec que, en general, el paddock de MotoGP l'italià i el català són els dos idiomes més...
2: Fixa't.
1: Perquè és del que hi ha més
0: Mira.
1: I voltant pel món.
0: Veus? Escolta, tu has treballat amb Fabio Quartararo, Àlex Márquez, Àlex Rins, Aaron Canet, Johan Zarco... Si els somnis es poguessin complir, amb quin pilot t'hagués agradat treballar?
1: Uf, no ho sé.
2: Digues un de casa.
0: Com si els que hagués dit no fossin prou importants, digues.
3: Ángel Nieto.
0: També es xerrava català al boc de l'Àngel Nieto.
3: Som beneit, amb un accent d'Osona.
0: Sí.
1: No ho sé, no continuar treballant pels que... Bueno, ara estic amb el Zarco, que poder continuar amb ell l'any que ve, per exemple,
0: sí.
1: Que s'ha fet molt de mal ara amb la carrera que es va fer aquí a Montmeló sí. I dalt, a veure si...
2: És culpa teva?
1: És culpa meva, no. Ah. És culpa de que se li va quedar la cama enganxada...
0: Què dius?
1: Entre la roda i el darrere de la moto i...
2: Oh. Ja m'he marejat, ara.
0: Ah! Hòstia, quin mal ha de fer, això.
1: Ben bé que juguen la vida allà, sí. Ho veus.
2: Quan la moto fa allò de... Jazz, i surt ell volant, sí. Allò és culpa teva?
1: Depèn, sí, pot ser culpa meva.
3: Deixa estar de fotre-li
0: l'altre. Exacte.
4: Sí, pobra.
1: Intento que no sigui culpa meva, però pot ser culpa meva. Però a vegades, si estan allà a 60 i pico de graus i obren, jo ja li puc posar compte de tracció.
0: Com el veu viure, aquest moment? Perquè això, ara fem broma i tal, però vull dir que en aquell moment jo recordo que, hòstia, moments de tensió al box perquè es patia per la seva vida, es va fotre un lletot important.
1: I no repeteixen res, perquè no repeteixen cap imatge fins que no saben que el pilot està bé, i tu estàs allà esperant,
2: clar.
1: I és espera. Espera i nervis. I...
2: En el box hi ha família, també, no? Algunes vegades?
1: A vegades, sí.
2: Clar, això ha de ser terrible.
0: I escolta'm, si tu ets el mecànic, si ara ell no corre, què fas ara? Estàs de vacances?
1: Tinc un pilot substitut.
0: Pilot substitut.
1: Sí. Ha tornat a vindre el Carl Crutchlow, que vaig treballar ja amb ell el 2019 i el 2020, un pilot anglès.
0: Mm-hmm.
1: Sí, sí. Llavors, amb aquests pilots t'adones que no saps anglès. Perquè, clar, quan al box ningú és anglès, tothom parla molt bé l'anglès i tots ens entenem molt bé, però arriba algú que realment parla anglès.
2: Això és veritat.
0: Llavors, allò que xerràvem no era anglès. Que
2: collons era?
0: Escolta, a vegades en Palmeu, vull dir que és una feina, no sé si tens previst jubilar-te o canviar de feina, perquè és molt sacrificat en el sentit que en Palmeu dos caps de setmana, curses seguides... com es viu, això?
1: No ho sé, de moment no m'ho plantejo. Es viu... Torno cada diumenge... Bueno, si les carreres són a Europa, el diumenge a la nit hi ha un charter que va directe de l'aeroport de més a prop del circuit cap a Barcelona. Llavors, ja dormir a casa el diumenge ja és un gran què, i ja me n'aniré el dimecres. Però sí, que quan som més lluny, cap a final de temporada, que volem Indonèsia i d'Indonèsia cap a Japó, i llavors tornem una setmana a casa... I cada
0: ara
1: cop...
0: que deia això d'empalmar curses, us l'han liat mai a algun avió amb equipatges i...
1: Bueno, equipatges és el de menys. Jo recordo un cop a Argentina que, bueno, l'avió arribarà... Sortirem el diumenge a la nit. I el diumenge al dematí ens diuen no, que la pista és massa curta perquè aterri un avió tan gros, volarem dilluns al dematí des d'un altre aeroport. I el dilluns al dematí estem anant cap allà i ens diuen no, ara serà a la tarda, perquè hi ha previstes tormentes. I quan arribem a la tarda, no pot volar, ara hem d'agafar autobusos fins a Buenos Aires, que són 15 o 16 hores amb autobús. I amb tot això, a mig camí ens deixen, anem a agafar un altre vol... I no, ara hi ha overbooking, s'ha de quedar algú amb els pilots aquí, que anireu via un altre lloc i m'envien a mi.
2: Carreres i carreres amb els mateixos calçotets.
0: Pensava que només passava la gent pobra, això. Vull dir que la gent de...
1: Hòstia. Són pobres igual.
0: Quin desastre, tu. T'ha passat alguna vegada d'estar tota la setmana preparant una cursa i que el dia de la cursa el teu pilot caigui la primera curva? I dius, no, hòstia, he estat fent una feina jo aquí, eh?
1: Pot caure la primera curva, però que ja no correm, no.
0: No.
1: El que a l'altre cantó del box l'any passat els hi va passar que el pilot s'havia fet mal i el pilot que havia de vindre substitut es va fer mal el dia abans de sortir a pista.
0: Deixem-ho estar.
1: Sí. I sí, se'n van tornar cap a casa el divendres, van agafar un avió, no van arribar ni a sortir a pista. Tot preparat, el boc muntat i cap a casa.
3: I no, Xuriguera, no va ser culpa seva.
0: Bueno, fa gràcia, però aquí deuen haver molts cèntims.
2: Home,
0: que...
2: Home, i tant.
0: Perquè una cosa... Hòstia, no... Hòstia el MotoGP mou calés, això.
3: I tu com veus aquelles motos? Jo recordo...
0: Què val una moto d'aquestes? Què val?
1: Buf. No et sabria dir.
0: No, no la compres pas tu.
1: No. És un renting, eh? A final d'any vas de tornar tot
0: sí?
1: La moto, com les peces i com tot.
0: Què dius ara?
1: Cada final d'any anem una setmana a la nau hòstia. A fer...
0: M'estàs dient que van amb un renting, els pilots de motos?
3: Jo em vaig comprar una Puc Condor i la vaig pagar...
2: Trinco,
3: Tenia 14 anys i la vaig pagar tota. No vaig pas anar...
1: Pues sí, sí.
2: Un que... renting,
0: els deu anar, s'ho així s'ho desgraven.
2: Sí, sí, clar, però com
1: fins i tot el material de recanvi, va tornar tot a final d'any.
0: Hòstia.
1: I el crashpad, o sigui, una... caixes plenes de peces que s'han trencat amb caigudes, però tot ha de tornar cap al Japó.
3: Hòstia.
0: Escolta, qui són els vostres rivals ara mateix amb LCR Honda? Hi ha algun equip que se, bueno, sigui la rivalitat amb Barça-Madrid? Amb Honda, qui seria?
1: Yamaha. Per excel·lència,
0: Honda és Yamaha. Yamaha.
1: Però jo diria que com jo estic a l'equip que no és l'oficial, la nostra principal de llonces és aconseguir guanyar l'equip oficial.
2: Com... La mateixa Honda.
0: La Honda.
1: Que tenen la mateixa moto,
0: sí,
1: i ells són com la fàbrica,
0: sí,
1: i nosaltres som un equip privat. Llavors, sempre hi ha el... hem d'aconseguir quedar per davant de...
2: Hem fotut.
3: Allà hi deu haver més pasta, no?
1: Bastanta
3: més.
0: Volia preguntar què cobres, però no sé si es pot preguntar.
3: Sí, que es pot preguntar.
0: Què pot cobrar un enginyer mecànic? No has pas de ser tu en concret, però...
1: Ja... És que és molt...
0: La forquilla és ampla.
1: És molt, molt
0: ampla. Però si estàs en un equip, per exemple...
2: Oficial.
0: Al top, diguéssim...
3: Déu-n'hi-do el que es cobra.
1: Entre 30.000 i 200.000 euros pot arribar a cobrar la gent.
2: Si és que fins cobres 200.000, tu, 200.000, eh?
1: Sí, però la, o sigui, hi ha molta profitat de que, oh, la passió de les carreres, i no paguen. O sigui, hi ha les dues, les dues vertents.
0: Vols dir que hi ha gent que els diuen, no, vine aquí, que ja t'ho passaràs bé, ja que t'agraden les motos.
3: Ja tindrem visibilitat.
0: Ja està.
1: Sí. I tots autònoms.
0: Bé, endavant.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jaume, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vella!
0: La paraula d'avui és... Oldre. Oldre. Ah, oldre. Disciplina japonesa que teoritza sobre la disposició de mobles i objectes per generar bones energies a la llar.
2: A casa hem posat el llit mirant a l'est i ho tenim tot col·locat segons l'oldre japonès.
0: B. Oldre. Aspirar pel nas per sentir l'aroma. Sinònim d'olorar.
3: Pot semblar una mania estranya, però quan coneixo algú, en comptes de fer-li dos petons, a mi m'agrada oldre la seva aixella ben fort.
0: O C. Oldre. Sentir-se ofès, dolgut per algun comentari o alguna acció.
4: Quan a l'enterro de l'avi va pujar la iaia al faristol, li va dir que l'avi era un putero, eh? A mi em va oldre, què vols que et digui?
0: A, B o C?
1: Hòstia, no sé.
0: És complexa, eh?
1: Poder la B?
0: Poder la B, eh?
4: Correcte! Bravo!
0: Oldre. Sinònim d'olorar, no ho havia sentit mai.
2: No,
4: jo tampoc.
0: Vaig a oldre una mica de camamilla, a veure si em destapo.
4: Millor la camamilla que l'aixella que ha dit el Fer.
0: Sí. Mercè, avui parlàvem de la llitera.
4: Va, coneixeu el concepte de llitera calenta?
7: No. Ui, Mercè, no sé si és aquest programa per parlar d'aquestes coses.
4: Llitera calenta, hot banking. Això és una pràctica militar, ara.
2: Ui, ha de ser una pràctica sexual molt bèstia, ja, perquè li diguin militar.
4: És que de veritat, gent, no és res sexual.
2: Llàstima.
4: En llocs on l'espai és molt limitat, com per exemple els submarins, els vaixells de guerra, a vegades hi ha més membres de la tripulació que no pas llocs on dormir.
0: Mm. Llavors, no? on dormen la gent? Falten llits aquí?
4: No, doncs ho fan per torns.
0: Mira.
4: O sigui, sempre són lliteres per optimitzar l'espai, així necessites menys espai, però a cada matalàs hi poden dormir tres soldats, no? Per exemple, un fa el torn des de les 8 del matí fins... Ara no em feu comptar.
0: No, de 8 hores.
4: Les 8 hores,
0: saps? Si el dia en té 24, 3 per 3,
4: 24. Exacte, exactament això. Tres torns de 8 hores.
2: Llavors t'has de ficar al llit on ja hi ha dormit un altre, per tant...
4: Exacte, per això se'n diu llitera calenta.
2: Ara ho he entès.
4: A l'hivern va bé, això.
3: Sí, un militar, eh?
0: On no anava a dir a menjar, a preguntar-li on dormiu vosaltres quan volteu pel món amb...
1: Amb hotels.
0: Hotels, eh?
4: No, no, però aquells camions
0: que es veuen els... aquells camions de les diferents marques de motos i tal, que veus a vegades als circuits, allà no hi dorm ningú, allò no...
1: Alguns
0: hi ha com uns motorhomes, no?
1: Bueno, hi ha una zona on els pilots dormen.
0: D'acord.
1: Que són... Sí, que tenen les 6 habitacions i van de lloc a lloc. Però de la majoria de mecànics i això, en campionats inferiors sí que es fa molt de dormir als circuits, però al Mundial el normal és dormir en hotels... al voltant del circuit.
0: Molt bé. Molt bé. Sí. Volies dir alguna cosa, Fel, perdó, t'he tallat.
2: Els militars.
3: Els militars, que foten això a dormir als llits.
0: Sí.
2: Però, hòstia, foten una pudor als militars.
3: Foten molta pudor als militars.
0: Ah, sí.
4: Sí, com fan pudor, sí. Jo un dia vaig anar amb avió.
2: Sí. Un dia vas anar amb avió?
4: No, que vaig trobar un militar.
0: En Jaume n'hi
4: ha. Un militar indonesi, no sé si t'hi has trobat mai, de coincidir amb un militar al costat. Fotia una catipent... Que de veritat, no es podia aguantar.
3: Els indonesis suen molt.
0: Sí, dels nervis.
4: Per què?
2: Has vomitat.
4: Suen més.
0: T'has trobat algú que fes molta pudor a l'avió, Jaume? Sí, això sí.
1: Més d'un cop.
3: Bueno, això ha estat algun bus a Barcelona.
0: Sí. Jo tornant de Namíbia em vaig enganxar un que s'anava cardant pets tota l'estona.
4: Ai, ai.
0: A dins l'avió.
4: Ai, ai.
0: 11 hores de vol, nano.
2: No. Hòstia, 11 hores, home, devia tenir un problema, aquest home.
0: Sí, no sé. O jo sí que vaig tenir el problema. Jaume, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
2: Hola, Jaume.
5: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Ja li pagarem unes hores de teràpia al nano que s'ha de llegir tots els correus.
0: Àlex Vila, què ens expliques avui?
7: Avui porto una nova faula. Avui us porto la faula de la llitera que parla.
0: Sí.
7: Agafeu-vos ben fluix, perquè no és una història molt emocionant.
0: La llitera que parla?
7: Sí, és la faula de la llitera que parla.
0: Ah, d'acord.
7: Ok.
0: O sigui, la humanitzarem una mica, la llitera.
7: Sí, és la idea.
0: Molt bé.
7: La llitera, en principi, és una cosa que quan ets infant fa molta gràcia,
2: sí.
7: Però a mesura que passa el temps és com una idea que va perdent una mica de força.
0: Sí.
7: No, allò de dormir apilats en una habitació.
0: No hi ha matrimonis que dormin amb llitera.
7: No. Us faria gràcia fer unes colònies de la Renaixença, per exemple, i anar a dormir tots junts? No.
3: Jo tinc una edat, eh?
0: Però no? A mi no els agrada?
3: Aneu vosaltres a casa de colònies, sí. I a mi em foteu habitació d'hotel.
0: Va.
7: És que tu veus una llitera, jo veig una llitera i penso, quina necessitat hi ha d'apilar llits, no? La mateixa que la de portar rellotges GPS que comptin les passes que fas, no? Cap ni una.
0: Cap.
7: Ei, però allà estem, no?, dormint en lliteres i tots penjant els quilòmetres que correm cada dia.
0: Sí.
7: Bueno, la llitera és una mica, això, és violència, d'alguna manera, no?
0: És... Violència?
7: Sí, la llitera és violència, és convivència forçada, no?
0: Sí.
7: Sí, és una estructura basada en la confiança i la confiança són quatre cargols Ryan, que és confiança... dubtosa, no?
0: Sí, perquè fa patir una mica, sí, quan estàs a baix, penses, si això cedeix, nano... Hòstia.
7: I aquelles que grinyolen a vegades...
0: Hòstia, sí.
7: Confiança dubtosa.
0: Sí.
7: És la llitera, és els de dalt i els de baix, no? Patint, perquè tot pot caure en qualsevol moment.
0: Sí.
7: No? Confiança dubtosa, ho he dit.
0: Sí, sí.
7: La llitera és una mica com el capitalisme. Aviam. Al final.
0: Tot és com sí, el no? capitalisme, em dóna sí, la sensació.
7: Tot és capitalisme en aquesta vida, però la llitera és capitalisme, no? És els de dalt que tenen por als de baix i els de baix que també tenen por als de dalt i tots estem patint perquè tenim la sensació de que s'ha aguantat un home cap als pèls.
0: Sí, que és veritat.
7: Aquesta metàfora ha estat bé.
0: Ha estat bé aquí.
4: Aquí s'ha estat molt bé, sí.
0: Aquí sí.
7: He connectat neurones avui, eh?
0: Molt bé.
7: Avui, a vegades...
0: A vegades es troben.
7: Sí.
0: Neurones i...
7: Sí, és possible que estigueu pensant, bueno, això era la faula de la llitera que parla.
0: Sí.
7: On està la part... On
0: no, ha parlat la llitera.
7: Si la llitera pogués parlar, segurament diria... Vaig a llegir-ho, perquè no m'agradaria...
2: És literal,
0: no.
2: El que literal, va dir la llitera.
7: La llitera diria, hola, sóc una llitera. Això que les lliteres som una representació del capitalisme i la barbàrie, us ho heu tret una mica de la màniga. Em dóna la sensació que un humà em fa servir per projectar idees a través de mi.
0: Sí.
7: Mira com reflexiona la
0: llitera,
7: la llitera, eh?
0: Semblava un tros de ferro, eh?
7: I està viva. I continua dient, les lliteres tenim prou pena sent un Frankenstein de llit que vosaltres, els humans, només utilitzeu quan no teniu cap altra alternativa. Deixeu-nos en pau i no ens poseu en les vostres històries. No volem formar part del vostre puto programa. Ha dit puto, la llitera.
0: Hòstia.
2: Bueno,
7: ja ho veieu. Les lliteres pues, són simplement lliteres, a vegades, però... No hi ha res més, a la seva manera de ser, no sé. Deixem de desviar l'atenció cap a metàfores absurdes i divagar, no? I preocupem-nos del que realment importa.
0: Què és?
7: Això ja no ho sé, Pello, no?
0: No puc estar per totes. No. Ara s'han modernitzat algunes lliteres i n'hi ha, hi ha unes bestieses increïbles.
3: No ho he vist, això.
0: Bueno, n'hi ha que tenen un escriptori sota, en comptes d'un llit, llavors el llit queda dalt.
7: Però no deixa ser una manera de romantitzar la precarietat. Si has de tenir com, no, tot junt al llit, la llitera... Com, no?
2: Limites l'espai, clar, sí. Arriba un punt que la llitera la desmuntes perquè els nens ja creixen i llavors ja volen tenir habitacions separades, etc.
0: Jo a casa tenia aquell llit, tenia un llit que baixava jo a casa.
3: Ah, sí,
0: quedava plegat a la paret, llavors el baixaves.
2: Sí.
0: I a dintre tenia tot d'adhesius enganxats, feia una col·lecció d'adhesius.
4: Ara us diré una cosa forta, però el meu pare dorm en una llitera.
0: No, Mercè, quants anys té el teu pare?
4: 79, 80...
0: A dalt?
4: Sí.
3: No.
0: Però,
4: que ens mires.
0: Escolta,
4: sisplau, on és la meva càmera?
0: Però, de veritat, Mercè, busquem una residència que s'hagi una mica
4: més careta. Que no necessita anar a una residència.
0: Ah, no està en una residència.
4: No, està a casa. Ell dorm en una llitera perquè vol dormir en una llitera.
2: Cuida't de lo teu, Peyu, cuida't
0: de lo teu. He pensat, hòstia,
4: no necessita
0: bona merda de residència que els fan dormir en llitera, pobra gent.
4: Que és atlètic.
0: I per què dorm en una llitera?
4: Ah, jo què sé. Papa, en sèrio, de veritat, deixem-ho córrer ja, però una llitera.
3: A baix hi dorm...
0: Qui dorm a baix?
4: No, ningú. Ah.
0: Què, hi té trastos a baix?
4: No, hi té l'escriptori, això que
2: això,
4: dèiem.
2: Això que dèiem.
4: Home, fotut un llit més estret, més petit, saps?
3: Però cada dia puja dalt?
4: Sí.
7: Una víctima del capitalisme, al final.
0: Sí. De veritat que tinc ganes de convidar el pare de la Mercè i entrevistar-lo aquí.
4: No saps el que et dius, papa.
0: Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és el grup de metalcore melòdic galès Bullet for My Valentine. Ens interpreten Terrors Don't Fall, una peça publicada l'any 2005. Les gires llargues poden ocasionar molts problemes de convivència, especialment si has de fer vida en un autobús, com és el cas de la nostra banda d'avui. Per evitar conflictes durant la gira, van establir un codi vinculat a les lliteres. Les lliteres que eren el bus mateix, eh?
0: Autobús amb lliteres, eh?
1: Sí.
0: Ja és ben parit.
1: Això és habitual en grups que fan gires importants.
0: Mira.
1: Doncs bé, van establir aquest codi que determinava que si la cortina de la llitera estava tancada, allò era territori sagrat.
0: Sí.
1: No es podia molestar. Però si algú treia una mà fora de la cortina, allò que t'has adormit i t'ha quedat la mà fora, doncs la resta de la banda estava autoritzada a dibuixar-li el que volgués.
0: Mira que maco.
1: I encara pitjor, si algú treia una cama, li podien afaitar.
0: Hòstia.
2: Fem això, el Renaixent.
0: Ja ho farem, ja ho farem.
2: Sí, sí,
0: a les colònies aquestes que comprarem. Doncs escoltem Ballet for My Valentine i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.
1: Avui us porto en Blacky.
2: Blacky.
1: Que és, especifico, és un mascle.
2: Sí.
1: Perquè després la raça se'ns complica una mica.
2: Què?
1: Em posa que és de raça alien.
2: Bueno, perquè deu ser una barreja difícil de descriure.
1: Difícil d'explicar. Mm. Bé, doncs això. És de Terrassa, això també és complicat, i és de la Sònia.
2: De la Sònia.
1: Veiem-lo.
2: A veure quin gos. Oh, que maco! Jo...
1: Vale, sí, és alien.
3: Home, radioactiu.
1: És diolumidicent, també, aquest.
4: Ai, ai.
2: Heu de treure el flash quan els hi feu les fotos als gossos, perquè
1: bueno,
2: si no...
1: Bueno, té una explicació.
3: Això és molt lletja.
1: Home, té una explicació, perquè...
2: Ara, aquest terra, als 80, es va posar molt,
3: El tenia a casa
5: meva el teníem,
1: però
5: també.
1: Però ara el gres ha tornat. Bueno, ara ja fa potser...
2: El que trobo que el sòcol...
5: El sòcol és molt raro.
2: El sòcol no els hi lliga, amb la rajola.
3: És una bona merda de foto, eh?
2: Sí.
1: A veure...
3: De foto, de terra, de gos, de tot,
1: Ai, deixeu-lo, que té una explicació. Que és mig cec i és sord, per això deu tenir les pupil·les dilatades i per això li entra tant el flash.
2: El flash, això...
1: La foto no li fa justícia.
2: Es veu així pel tapetum lupidum. Tapetum lucidum.
1: Què diu? T'estàs marcant aquí un farol.
3: Comencem a anar molt sobrats en aquest programa, eh?
5: Tapetum lucidum?
1: Què és això?
2: És la particularitat que tenen alguns mamífers que poden veure-s'hi de nit. Quan tu enfoques un guineu, per exemple, amb els llums del cotxe i veus que es reflecteix.
3: Sí.
2: Això és el tapetum lucidum.
5: Jo tenia un amic...
1: Però en Blacky no té tapetum lucidum.
2: Sí que
1: té. És ben sec.
2: És un gos.
1: És sec.
2: És igual, però el té, encara que no li vagi. El té. És igual que hi ha gent que té coses que no li van, però les tenen.
3: Sí, sí.
1: Bueno, a en Blacky li encanta banyar-se a qualsevol mena de llac o pantà.
2: Mira.
3: Molt bé.
6: Després de tota la temporada explicant-vos catàstrofes, desastres naturals, accidents i tragèdies, avui, per fi, ens toca una passejada tranquil·la.
2: Molt bé.
6: Ens situem a l'Austràlia dels anys 90. Què podria anar malament?
2: Avui passegem el gos per Canberra, 13 de juliol de 1997.
4: Hòstia, 97.
3: Sempre m'ha fet gràcia, sempre.
2: El què?
3: El nom de...
2: Canberra.
1: I també.
2: Sí, perquè tenen un cop de masia.
3: És un nom que no n'hauria de fer, però...
2: Bueno.
1: És una tonteria.
2: Heu estat mai a Canberra?
3: Canberra, no.
5: D'on te ve aquest nom?
2: Canberra. Bueno, sí, hi havia una senyora que era molt porcassassa.
3: No.
2: Canberra.
3: No.
2: No ho sé.
3: No.
2: Avui en Blacky passejarà pel llac Burley Griffin, un llac que l'únic que té en comú amb el llac petit de Terrassa és que tots dos són artificials. El llac Burley Griffin és enorme i parteix la ciutat de Canberra en dos. A primera línia hi trobem l'antic Hospital General, que ara està en desús. Avui seria un dia completament normal si no fos perquè aquest edifici està a punt de ser demolit. La posada en funcionament d'un nou hospital ha fet que aquesta edificació hagi quedat abandonada. La decisió ha provocat una certa polèmica, ja que molts veïns de Canberra volen conservar l'edifici. Aquell hospital els ha acompanyat tota la vida. Molta gent hi ha nascut,
3: clar,
2: se l'estimen. No?
3: Hi ha una
2: llàstima que s'enderroqui.
1: Sí, és molt trist que enderroquin l'edifici on vas néixer.
3: Home, mira,
1: i m'hi faria molta pena.
5: Arbúcies, l'hospital on jo vaig néixer, ara és un geriàtric.
2: Mira,
5: jo sempre espero anar-m'hi a morir allà.
2: Veus que maco? I tancareu el cercle.
3: Es quedarà molt orgànic.
1: Tens ganes d'anar-te a morir allà, de veritat?
5: Bueno, que em portin un buguin, però em fotria gràcia.
2: És un edifici construït l'any 1947 i s'ha de dir que és bastant lleig. És lletxot, bueno, la veritat.
3: Doncs a terra.
2: A terra.
3: A terra, tu.
2: A terra.
3: Ara no és un edifici històric.
2: No, és lleig, és
3: ja
2: lleig.
3: Ja està.
2: Res. A més, la demolició del vell hospital permetrà construir el Museu Nacional d'Austràlia, un recinte arquitectònic de primer nivell. El més curiós és que molts canberrencs i canberrenques s'han aplegat al voltant del llac per acomiadar-se de l'edifici.
5: Es diuen així? Canberrencs i canberrenques?
2: O canberrinesos, ara no sé.
3: Canberrencs i canberrenques, ja està.
2: La gent fins i tot ha llogat barques per veure l'enderroc des de l'aigua.
5: Que maco.
2: Com les havaneres de Calella.
3: Calella per la Frugell.
2: Mira, agafes una barca i vas veure...
5: Cantaran el meu avi?
2: No ho sé.
5: Saps qui viu la polèmica aquella? Canberra la cantaran?
2: Canberra poder sí.
3: El meu avi va anar a Canberra...
1: Va, seguim.
2: No, era per si senties cantant, estava esperant. En Blacky està encantat que el passeig sigui al costat del llac. Resulta que l'Ajuntament de Canberra ha fet que una simple demolició d'un edifici s'hagi convertit en un circ. En aquest moment, l'alcaldessa de Canberra, l'honorable Kate Carnell, està acabant de fer el seu discurs.
7: Conciutadans i conciutadanes de Canberra, estem a punt de dir-li adeu al vell Royal Hospital, un edifici que ens ha vist néixer. i ens ha vist créixer.
2: I morir amb algun, també.
7: Sí, sí, també, també. Ara, però, és moment de mirar cap al futur i pensar en el fantàstic museu que s'inaugurarà d'aquí poc.
3: Bravo, molt bé. Bravo,
2: L'alcaldessa ha fet una crida per venir a veure l'Enderroc. Només faltava posar-hi cadires de plàstic. Tu, poca broma, eh? 100.000 persones.
3: Què dius, ara?
2: T'ho prometo.
5: Que les troba, 100.000
2: 100.000 persones s'han reunit per viure l'enderrocament en directe. L'alcaldessa diu que és l'acte més multitudinari que ha viscut mai la ciutat.
3: Home, però és que 100.000 persones... És ben bé que no. Deu ser molt avorrit viure a Canberra, eh?
2: Noi, no,
3: no hi ha res millor per anar a fotre?
2: A Austràlia, fill meu, quan has vist passar el mateix canguro dues vegades...
1: Això és tot un èxit. 100.000 persones han vingut a veure la demolició. Sí. Penseu que som una població de 300.000 habitants, eh?
2: Això és així, eh?
1: 300.000, home, és molt, eh?
2: És molt.
3: És més que Sabadell, no?
5: El 33,3%, eh?
2: Sí? Ho has calculat sí, així?
5: Sóc 33,3% periòdic, eh?
2: Sí, sí, sí.
5: Sóc
2: sí.
5: Ràpid, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Periòdic vol dir que no s'acaba.
5: Periòdic és, que és 3, de cada 3, dia.
1: 3.
4: L'avantguàrdia.
2: En fi, heu de saber que per la demolició faran servir una voladura controlada. S'han col·locat uns explosius a la base de l'edifici que el faran col·lapsar. En principi, l'edifici ha de caure de manera vertical.
6: Com les Torres Bessones?
2: Sí.
6: Saps que van ser els ovnis, en realitat?
2: Ah, sí?
6: Sí.
2: Això... El de les Torres Bessones també
6: sí,
2: van ser...
6: Hi ha tota una teoria.
2: Els mateixos que veieu a Montserrat o uns altres?
6: Uns altres. No tenen res a veure. De fet, ni es coneixen entre ells.
2: Ah.
6: Sí, sí.
2: Que ells parlen anglès.
6: No. Parlen australià.
2: Hi ha una teoria que diu que les Torres Bessones la van fer caure als ovnis.
6: Dic teoria per dir-ne així, però és un fet contrastat.
2: Sí, sí, sí.
1: A veure, Arnau, has de canviar d'amics, eh? Sí. Seriosament t'ho dic.
5: I de medicament.
6: Si els meus amics sou vosaltres.
2: Jo crec que...
1: Hòstia, noi. Algú li pot explicar?
2: Hauríem de buscar-li activitats per fer els dies 11 de cada mes. Buscar-li una altra cosa.
3: Teniu raó.
1: Una agenda. Hem de portar-li l'agenda, aquest nano.
2: En fi, encara que l'edifici no caigués de manera vertical, no passaria res, perquè si alguna cosa falla, les autoritats han posat un perímetre de seguretat de 200 metres. Per tant...
8: A veure, sisplau, me sentiu?
2: Sí.
3: Sí, home, bastant.
6: Massa fort.
8: A veure, tothom a 200 metres d'aquí, sisplau. Sí. Estem a punt de demolir aquest edifici. Senyora! Apartis, m'acaba... Sortir d'aquí, hòstia! Sempre la mateixa. Senyora, t'has de fotre'm tot el dia. Cada dia fem coses a l'Ajuntament i la gent aquí. Tres que hi hagi sardanes, com que fotem un enderroc.
3: Els sardanes de Can Berra.
8: La punyetera, senyora, aquí plantada, hòstia. Posa els nervis a mi, aquesta dona.
2: Qui és aquesta dona?
8: Eh?
2: És la Montse.
8: A la Montse, eh? Ah, ah. La parenta d'aquella de Can Berra, eh? Tot el puto dia.
2: Ara mateix els carrers dels voltants del llac estan col·lapsats de gent que ha agafat el cotxe per venir fins aquí. Els qui tindran les millors vistes són la gent que són a la barca, al mig del llac. Eh? Però ells també han de respectar els 200 metres de distància. Un cop fetes les comprovacions, arriba l'hora de la veritat. Vinga.
8: Vinga, senyora alcaldessa, faci el compte enrere i quan arribi zero, jo activo la càrrega.
1: Ai, quin honor, quin honor. No, però no, va. Fem-ho tots,
2: sí.
1: Perquè això és una cosa...
2: Vinga.
1: De tots, de tot Canberra, eh?
2: Vinga, va.
1: Vinga. 10,
9: 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
2: Però va tard, l'explosió, sembla que va tard.
1: Però peta o no peta?
2: Ara petarà.
1: Ara petarà, ara petarà.
3: Que comenci, que comenci!
2: Un moment. Què passa?
4: Espera.
2: Què fas?
4: No, és que no va aquest...
2: El mando.
4: El mando aquest, no.
3: Home, apreta el botó.
4: Ja ho faig.
3: Apreta el botó fort.
4: Cony, ja ho faig.
1: Però vols dir que és aquest mando?
4: No, és que no... Vull dir...
2: Vols dir que no has agafat el mando del cotxe?
4: No, provo-t'ho.
3: El collons hi diu Fiat, aquí.
4: Eh?
2: Fiat, és una marca d'explosius molt ben parida.
3: Aviam si explotarà el cotxe d'aquí fora. Aviam. No va.
2: De moment, els experts estan quedant fatal. Tota la ciutat està esperant el gran xou i el control remot s'ha espatllat.
8: Ja està. Era aquest cable, s'havia desconnectat. Ara sí, alcaldessa, perdó.
2: Tornem-hi.
1: Doncs vinga, va, tornem-hi. Vinga, tots, va.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
1: Oh! Ara sí, eh?
2: Ara sí. Les càrregues han explotat i han fet desplomar l'edifici. Almenys això ens pensem. Perquè quan la pols desapareix, es pot comprovar que l'edifici continua intacte. Les càrregues estaven mal col·locades o eren poc potents.
1: Nois.
2: No queda més remei que esperar una estona més perquè els tècnics col·loquin nous explosius. Mentrestant, en Blacky està gaudint d'un banyet a dins el llac. Com que és mig sort, no ha sentit ni la primera explosió.
10: No, a veure, no, perdoneu, no, ara sí que la sentirà. Eh?
2: Ara sí, eh?
10: I ha guardat una càrrega aquí.
2: Aquí has fotut...
10: L'alcaldessa, vull dir, ara li pati.
2: Aquí has fotut fato,
1: va,
2: ara,
1: doncs,
2: eh?
1: Va, doncs som-hi. La tercera va la vençuda, eh?
10: Tinc una oferta, que l'he fotut tota l'oferta aquí, eh?
1: Molt bé, vinga, si us sembla, ara comptarem des de 5, eh? Sí, per millor. No fer-nos pesat, millor, ja. Perquè, vinga, va. 5, 4, 3, 2, 1... Hòstia!
2: Ara sí.
3: Ah, sí?
2: Ara sí, eh?
10: Ara sí.
2: Ara ha patat fort,
10: això. Ben assegurat, ara.
2: De fet, ha patat tan fort que una part de l'edifici, en lloc d'implosionar, ha explotat cap enfora.
3: No.
2: I ha provocat una pluja de pedres i metalls. No, primer cauen petits fragments i després venen les parts grosses. La gent que té la sort de ser a terra ferma intenta amagar-se. La pobra gent de les barques no hi poden fer res. El millor que podrien fer és tirar-se a l'aigua, però no hi són a temps. Tot passa en qüestió de segons. Els fragments cauen per tot arreu com meteorits. Clar.
10: Hòstia, em sembla que ens hem passat una mica amb la càrrega.
2: Doncs una mica, eh?
10: Una mica sí, eh?
2: Sí. Algunes runes de l'edifici volen per sobre el llac i cauen a mig quilòmetre de distància.
3: És bastant.
2: Com que la zona estava col·lapsada amb 100.000 curiosos, les emergències tarden més del compte a accedir al lloc dels fets. Hi ha gent ferida per tot arreu. El resultat final és de 9 ferits greus.
1: Encara? No, hem estat prou de sort.
2: Sí, bueno, i una nena de 12 anys que ha mort d'un cop de roc.
1: Ja farem un dia de dol.
2: Home,
1: eh?
2: Sí, com a mínim un dia.
3: Pot tenir tres.
2: Malgrat que s'obrís una investigació i es posés en dubte si la idea de l'alcaldessa d'ajuntar 100.000 persones era bona, ningú va anar a la presó i tampoc va dimitir cap càrrec. La demolició de l'Hospital de Canberra de l'any 1997 és un manual de com no s'han de fer les coses. Us recomano el vídeo perquè està gravat, perquè clar, estaven gravant com demoliria l'edifici. Aneu a YouTube i fiqueu Hospital Canberra, demolició.
3: Es veu la pluja de meteorits.
2: Es veu com van caient unes hòsties a l'aigua, nano, que és maco de veure. És molt maco. És més maco que els focs de Blanes. Més impressionant.
3: Sí, segur,
1: segur.
2: Tenim un gos que no sabem si ha sobreviscut o no ha sobreviscut a la demolició d'aquest antic hospital de Canberra, i això ho decidirà una persona del públic. Qui ho decidirà, Mercè?
1: Això ho decidirà la... Montse.
2: La Montse.
3: Ah, mira, la parenta.
2: Anem a veure si en Blacky sobreviu o no. Montse, ni Sydney ni Melbourne són la capital d'Austràlia. De fet, van escollir Canberra per acabar amb la rivalitat entre aquestes dues ciutats. Però què vol dir Canberra en idioma aborigen? A. Lloc de trobada. B. Gent de pau, o C, ni un paper a terra.
11: La B?
2: La B, gent de pau. En Blacky és...

0: Canberra, en l'idioma aborigen, vol dir lloc de trobada. Va ser una ciutat construïda el 1913 just entre Sydney i Melbourne. I el nostre gos, el pobre Blackie, mig sec i mig sord, no ha pogut superar la passejada. Evidentment, una de les pedres li ha caigut sobre el cap i s'ha mort, tu. Tenim el consol que s'hagi mort fent el que més li agradava, banyar-se en un llac. La demolició del vell hospital de Canberra és una desgràcia i una pífia de les grosses. Que et caigués un totxo al cap era una loteria. Era qüestió de... Bueno, es veia venir. I fins aquí la... Ui, merda, el telèfon. Oi. Perdoneu, ja l'agafo.
1: Sí, sí, agafa, agafa, és tranquil.
0: Oh, moment, moment. Ja vinc. Bueno. Sí?
2: Nen?
0: Ei, mama,
2: escolta,
0: què
2: tal? Saps que ja has obert la piscina d'aquí Vic?
0: Bueno, la de Vic i la de tot Catalunya. Normalment, després de Sant Joan, ja les obren, les piscines, no? Totes?
2: Mira, volia anar-hi, però he passat pel costat. Sí. Va. He sentit tot de gent xerrant castellà, soroll de flotadors...
0: Bueno, és una piscina, també, que t'esperaves, mare.
2: No es poden portar flotadors a la piscina.
0: Bueno, hi ha gent que no sap nedar.
2: Doncs que no hi vagin, eh? Que hi vaig jo a esquiar, a la muntanya.
0: No, no hi vas, no hi vas.
2: Perquè no sé esquiar, bueno, claro. Vull dir, si no saps nedar, no hi has d'anar a fer res, a la piscina.
0: Bueno, però la canalla petita, mama...
2: Tu mateix, que no hi vagin, tu. A més, s'hi pixen, aquests.
0: No ho saps, si es pixen, els nens.
2: Anda que no. Si les meves amigues de 70 anys s'hi pixen, com no s'hi ha de pixar la canalla.
0: Mama, sisplau...
2: I que no torni la moda aquella de l'any passat, que la gent s'hi cagava, eh?
0: Oh, és veritat que es va posar de moda, això, l'any passat.
2: Tant discutida de si la gent pot fer toples o no a la piscina, o que si es poden banyar amb el burca o jo què coi sé. Jo faria banyar tothom despullat, eh? Que si un es pixa, que es vegi.
0: Tampoc ho veuries, mama.
2: O que hi fiquin el líquid aquell que es torna vermell.
0: Això és un mite, no existeix.
2: Doncs un mosso d'esquadra a cada piscina. Escolta, els que volien posar als col·legis, que els posin a la piscina a controlar a veure qui pixa i qui no pixa.
0: Bueno, escolta, mama, volies alguna cosa en concret o no vols res?
2: Ah, bueno, avisar-te que estiguis al tanto, que el dia 30 cobren la renda.
0: Ah, sí, bueno, ja estic al cas, ja. Ja
2: aquest any em fan pagar a mi, una senyora de 70 anys, noi. Cobres una misèria i encara em fan pagar, colla de fills de puta.
0: Mama, mama, penjo, va, que vagi
2: adiós,
0: bé.
2: Adiós.
0: Adéu, adéu, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

0: que arran d'aquestes filtracions se li ha vulnerat el dret a defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. S'han fet públics aspectes com cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga, un suposat tracte de favor perquè l'aerolínia Plus Ultra rebés ajudes públiques. Des del govern espanyol, el ministre de Transports, Óscar Puente, ho considera greu.
1: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección... Nos parece de una extrema gravedad.
0: El jutge Calama vol saber qui ho ha filtrat. A partir d'ara, a més d'ell, només la Fiscalia i el Partit Popular, com a representants de les acusacions populars, tindran accés a la informació del cas. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Veneçuela espera l'arribada d'ajuda humanitària mentre busca possibles supervivents del doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Oficialment, el nombre de morts és d'uns 200, però la xifra es podria multiplicar perquè hi ha centenars d'edificis que han quedat en runes. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
0: Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia i envien material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, la Comissió Europea també ha activat el mecanisme de protecció civil i alguns dels 27, entre els quals Espanya, ja hi ha enviat també equips.
2: Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona.
0: El dolor que es traspassa de generació en generació és un dels temes centrals de l'obra L'Albada, de la Perla 29, que s'ha estrenat dins del Festival Grec. La protagonista investiga uns fets que la portaran a la Guerra Civil, la portaran de la Guerra Civil Espanyola fins als Jocs Olímpics del 92. El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+.
2: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies, que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
3: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
2: La reforma del Codi Penal, impulsada pel PSOE, ha tirat endavant amb 178 vots a favor, 32 en contra, tots de Vox, i 137 abstencions del Partit Popular. La modificació de llei ha de passar ara pel Congrés, que podria canviar-la i retornar-la al Senat per sotmetre-la a una segona votació.
0: Esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el definitiu 3-1.
2: El Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol, i l'opció de Pujol per la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
0: El Mundial de Futbol aquest dijous s'ha resolt la primera fase del grup E, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. Ara s'ha acabat l'última jornada del grup F. Els Països Baixos s'han imposat a Tunísia per 3-1 i passa a 700 com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat a 1. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
2: A banda del Mundial, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà aviat de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà el London City.
4: Fins aquí les notícies.

0: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
1: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
2: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
0: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
3: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
0: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ja ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. Avui en rigorós directe, com sempre, ja ho sabeu, a La Solució. En un món de respostes simples, nosaltres us portem aquesta solució. I com sempre, a part de La Solució, Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs? Com estàs? No obris molt la porta, que entra l'onada de calor.
0: Mora
1: de Déu, senyor. Calor, que per sort han baixat les temperatures, estem entre 30 i 35, però clar.
0: Catalunya Ràdio, refugi climàtic,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, correcte. Sí, sí.
0: Mora
1: de Déu. Persones aquí esperant a veure si poden entrar.
0: A la porta.
2: Enxar,
0: hola.
2: Sisplau,
0: home,
2: calor.
0: Tècnicament és la ràdio pública, tu demana-ho, a veure què passa.
1: No, no.
0: No estic fent una crida, eh?
1: No, no facis cap crida. Home, seria una solució, en tot cas, no?
0: Exacte.
1: Per la calor.
0: Seria una gran solució,
1: obrir l'estudi. Refugi climàtic.
0: A tots els oients que ens estiguin escoltant. Avui en rigorós directe, molts esteu ja amb olor de vacances al cos, teniu ganes de vacances i espereu, perquè encara farem una última estocada fins al dia 3 de juliol, us acompanyarem. Deixeu-me fer, em salto una mica el protocol. Raül Balà, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Va, feliç d'estar aquí. Està feliç el Raül, perquè a més l'hem vist aquest matí a les xarxes. L'heu de seguir a les xarxes, perquè és tota una aventura seguir la vida de Raül Balà. Escolta'm, tu a quarts de vuit estaves corrent ja avui.
4: A les set i... quarts de vuit. A les set i cinc ens hi hem posat.
1: Què dius?
4: Avui ha costat, eh?
0: Mare de Déu. Escolta, per baixar la coca, això?
4: Pues clar, s'ha
0: de baixar la coca pot sonar una mica rara.
4: Bueno, la coca de fruita de Sant Joan.
0: Tu ets de coca de fruita?
4: Jo de fruita, però amb molts colorets.
0: Ui, un moment.
4: Jo sí.
0: Que hi hagi tensió en aquest estudi. A veure,
4: aquell color de química mai imperfecta,
1: sí.
4: Aquest color sóc jo.
1: Hi ha gent trucant a l'Hisenda Carot, que no sé si és una urgència.
0: Però m'han trucat dues vegades, espero que no sigui de la guarderia de la criatura, perquè de la llar d'infants, disculpa.
1: A veure, tu vols que hi hagi polèmica, no?
0: Vull que hi hagi polèmica.
4: Ah, bueno, busquem-la.
0: Per què coca de fruites? I per què no coca de crema?
4: Bueno, i per què no coca de fruita i crema?
0: Oh! Tot junt.
4: Al tanto, mira, abans t'he ensenyat la foto de la senyora Ruscalleda, la coca que es va fer.
1: Ai, sí.
4: Amb peres del pare, peres de Sant Joan del pare, les va confitar i es va marcar una coca de crema i fruita confitada. Fruita.
0: Però és que a mi em falla, de la coca de fruita, este de dia, a mi no em molesta, no sóc d'aquelles haters de la fruita, que hi ha gent que diu, aparta-la, no passa res. Allò verd...
4: El meló.
0: Molt natural no és, no?
4: Bueno, és químicament perfecta, fa festa.
0: És químicament perfecta.
4: Fa festa, fa xerinola, fa Sant Joan.
0: Però allò què és? És artificial?
4: No, allò és meló, és un meló confitat, però és clar, tu has confitat una vegada un meló?
0: No.
4: És la cosa més lletja que et pogués ser a la cara.
0: Per tant, no?
4: Perquè
0: una
4: queda un marró lleig. I clar, volem una coca que sigui estiu.
1: També trobo que fer ara la polèmica.
0: No,
1: un cop ha passat, però
4: ara ve Sant Pere.
1: A 25 de juny.
4: Ve Sant Pere.
0: Ara sembla que això estigui gravat i que nosaltres diuen aquí, no, en directe.
4: No.
0: Mireu, ara mateix estem en rigorós directe. Són la 1 i quasi 11 minuts. I avui no parlarem de coques de Sant Joan. No. Avui parlarem de cuina, per això tenim en Raül Balà aquí. Oh. Però abans, deixeu-me dir-vos que el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discípio. Raül Balà l'han presentat, i això vol dir, si en Raül és a l'estudi de Catalunya Ràdio, vol dir que us portem una altra solució gastronòmica. Avui torna el puntet de sal, família!
5: A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium us ofereix el puntet de sal.
0: I avui ens endinsem, alerta, en aquest puntet de sal, en l'univers dels, ojo, esmorzars de forquilla. Per què estan tan arrelats a la cultura catalana? Quan i per què es comencen a popularitzar a casa nostra aquests esmorzars de forquilla? Quins són els plats estrella d'aquests esmorzars de forquilla? Hi ha grans diferències entre comarques? Hi ha algun altre lloc, a part de Catalunya, que siguin famosos aquests esmorzars de forquilla? Els plats dels esmorzars de forquilla han evolucionat o es mantenen fidels als orígens? Raül, en els últims anys vivim, tu creus, en un ressorgiment dels esmorzars de forquilla? És una percepció real o és una moda puntual?
4: Jo crec que sí, i a mi això em fa molt feliç, perquè comencem a apartar els branys.
0: Hi ha prou del branys.
4: Ara, ja s'acaba. Ja
0: prou del branys.
4: Ja s'acaba. Sí.
1: Estan aquí entre nosaltres. Eh?
4: Bueno, estan, conviuen, però... Bueno, hi havia una cosa que estava allà dormideta, que comencen a...
0: Heu de decidir, oients, a quin equip esteu. Si el nostre o el dels expats.
4: El nostre sí.
1: És informació, no opinió.
4: No, és això.
0: Sí. Que cadascú tri.
1: I tant, i tant.
0: Tu sabràs de quina banda de la història
1: et vols col·locar. Correcte, estem rebent tot de fotos de coques de llardons i de crema, també, dels oients.
4: Avui l'he preguntat a la senyora Ruscalleda.
0: I què diu la Carme?
4: He preguntat de tema d'esmorzar de forquilla. I em diu, l'esmorzar de forquilla a pagès o els que treballaven al camp es feia tots els dies. Tots els esmorzars de cada dia eren esmorzar de forquilla. En què consistia? En calentar-lo del dia anterior. Si tenies, doncs, hi havia algun fesol que havies cuit fesols.
0: Una mica de recapte, també,
4: Una carn, saltejaves amb una mica de cansalada i en allà ja feies l'esmorzar.
0: Ara us ho explicarem en profunditat, perquè avui en Raül no ve sol. Avui l'hem empatat amb l'autora d'Esmorzars de Forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Un aplaudiment per la Laia Frixinet.
4: Bravo!
0: Hola, Laia.
2: Hola, hola.
0: Com estàs?
2: Pues bueno, aquí.
0: Bueno, aquí.
4: Bueno, aquí, eh?
0: Bueno, aquí. Escolta, ja es podria dedicar a ser cap de policia, eh?
4: Cap
0: bueno,
4: de marketing.
0: La Laia Freixinet Amanós, ella és cuinera, és dietista, nutricionista, que a més ha escrit aquest llibre que us deia, Esmorzars de Forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Què entenem exactament, Laia, si jo et demano un esmorzar de forquilla?
2: Aviam, és que és el que deia una mica el Raül, que Esmorzars de Forquilla al final és un calaix de sastre on hi caben moltes coses. No és una cosa premeditada, és una cosa que sorgeix del dia a dia, del camp, de pagès, del mar, dels pescadors, de totes aquelles feines que requereixen esforç, que la gent es lleva d'hora i que hi ha un moment que tenen gana i han de parar.
0: Ara no em digueu que... No, jo també feia esmorzar de forquilla, perquè ho punxo amb una forquilla, l'alvocat, l'avena i els fruits vermells. No, això és un branch. Gràcies, Albert, per acompanyar-me en aquesta història. Això és un branch.
2: No, perquè l'esmorzar de forquilla, al final, quan parlem del nostre esmorzar de forquilla, hem de parlar de territori, hem de parlar de temporada, hem de parlar dels nostres productes i hem de parlar allò que tenim de tot allò que tenim a l'abast i que no és carn i exòtic, és el nostre dia a dia, perquè no estem celebrant el Nadal, estem treballant. I llavors hem d'anar a buscar allò que la terra ens ofereix o que el rebost a les masies o d'on sigui digués.
0: Escolti'm una cosa, Raül, quina història personal vinculada a esmorzars de forquilla i el fet que perdessis alguns dilluns a un autobús ens pots explicar?
4: Mira, jo me'n recordo, jo era un bon minyó i per això em van ficar en un internat.
1: Molt bé.
4: Entre Olot i Banyoles, i jo me'n recordo que a mi m'encantava perdre l'autobús cada dilluns. Clar, jo pujava el dilluns i baixava el divendres. Ah. I clar, si jo perdia l'autobús el dilluns, qui em tenia que acompanyar?
0: Ta mare.
4: El meu senyor pare. I esclar, el pare jo crec que ja s'hi esperava, perquè fèiem paradeta a mig camí, i me'n recordo que esmorzàvem, fesols saltejats, botifarra, amb un cacaulat.
0: Tu craquejaves el sistema per poder fer esmorzar de forquilla amb el teu pare.
4: Una mica sí.
0: Ai, que entranyable, no?
4: Una mica sí.
1: Botifarra amb cacaulat, he dit, que no passi desapercebut, això.
4: Bueno, perquè era petit, si no m'hagués pres cafè.
1: Molt bé, a favor d'aquest crossover.
0: Era una tieta àvia que fotia puré de patates amb Colacao, eh?
1: Sí, correcte.
0: I fotia per sobre el Colacao.
1: I Colacao i escopinyes, també hi ha molta gent que no menja.
4: Ara vam parlar de llavors.
0: Un dia hem de fer, de la temporada vinent, ja. Hem de fer un dia de combinacions que sembla que no funcionen, sí, que funcionen.
4: Però que funcionen sempre. Ho farem, ho farem.
0: Escopinyes, que has dit, i cacaulat, i colacao.
4: I olives, i olives farcides d'anxova.
0: Home.
4: Amb mantequilla, i les cacaulat. Olives i colacao per sobre.
0: Ai, mare.
4: És?
0: Avui no us demanem marranades, tot i que si voleu dir marranades aparents que el sabor funciona, ho podeu fer. La Laia va dient que sí.
2: Bueno, és que hi ha coses bastant divertides que quan comences a experimentar et sorprenen.
0: T'ha vingut algun al cap?
2: Home, jo sempre posava un exemple amb els alumnes de l'escola d'uns bombons de xoriço amb xocolata.
0: Sí.
2: Que sempre em sorprenien i cada any quan ho trec a classe em surt algun alumne dient-me del bon record que tenen dels entrepans de pa Bimbo amb nocilla i fuet.
0: Què?
2: Jo no ho he tastat, però
0: pa Bimbo?
2: He de dir que ha de funcionar perquè cada any surt algun nano que me'n parla.
0: Pa Bimbo, nocilla i fuet, i després deies un entrepà de xoriço i xocolata.
2: Uns bombons que feien bombons, a França de xoriço picant banyat amb xocolata.
0: A veure, perdona. Quantes vegades posem mel i sobrassada?
2: Per exemple,
4: ahir.
2: És que al final són combinacions que culturalment no les entenem, però que això no vol dir que no funcionin.
4: S'ha de dir, tu has estat, sí o no?
2: Exacte.
4: No,
2: doncs
4: no ho diguis.
0: Calla. A tot això us demanem, com sempre, que ens feu salivar, Fran.
1: Sí, avui es poden fer salivar al 93207474, al telèfon del directe, o al WhatsApp del programa, que no és que tregui fum, és que ara mateix
4: ja crema.
1: Hi ha tot un seguit d'incendis al WhatsApp del programa, entre les coques, els esmorzars de forquilla, etcètera, etcètera.
0: Mireu, clar, jo et vaig fotent un poti-poti aquí
1: no
0: i després recull
1: això. No passa res, perquè aquí hi ha diverses mans per poder atendre tots els focs. Avui us demanem que ens recomaneu un lloc on fer un Bon esmorzar de Forquilla. Volem fer el nostre mapa, que mira, fins i tot el podríem enviar després, el nostre mapa col·laboratiu entre tots els oients de la solució. Quin és el lloc on recomaneu anar a fer un bon esmorzar de Forquilla?
4: Començo jo,
0: Vinga,
4: meravella.
1: Fot-li, meravella.
4: A Collsacreu.
0: Collsacreu.
4: Arenys amunt, cap amunt. O sigui, Arenys amunt, cap amunt. On s'acaba i comences a baixar i entres al Vallès, allò és Collsacreu. I el restaurant, Collsacreu. Allà obren a les 9. I allà pots ja anar a esmorzar.
1: És tard, a vegades, les 9.
4: Però, esclar, pugim bici allà dalt. Pugim bici.
0: Collsacreu. Arenys amunt. Restaurant, Collsacreu.
4: Collsacreu. Té unes vistes de tot Arenys, tot el mar i tot. És una meravella. I allà... Bueno, a part de no us perdeu anar-hi a dinar, però els esmorzars de Forquilla, molt recomanable.
0: Doncs estic fent llista nova, esmorzars de Forquilla, jo vaig guardant i així després ho enviarem als oients de la solució, us sembla?
1: Sí, tant, em sembla.
0: Volem fer moltes coses a la vegada,
1: No, l'Anna ens diu... L'Anna ens recomana un restaurant que es diu Fusimanya.
0: Home, el Fusimanya...
1: De Tavernoles, l'heu de conèixer sí o sí.
0: Uns embotits, nen.
1: I allà fan grans esmorzars de Forquilla. Ens ha escrit la companya del LOF, Gala Castelltort, que ens està sentint avui des de comarca d'Osona, i diu, us recomano el Mas Blanc a Centelles, un hostal fantàstic, diu, a més té una mica de jardinet preciós, i són simpatiquíssims.
0: Sant Martí de Centelles, és un hostal, oi?
1: Sí, és un hostal, correcte.
0: D'acord, apuntat, ara m'ho miro tot, eh?
1: Ostres, mira, l'Anna recomana una altra Anna, el Gelida, a la ciutat de Barcelona.
0: Home, el Gelida és un clàssic, eh?
1: És un clàssic, sí, aquest seria el Leo Messi del restaurant de Forquilla.
0: El meu pare te li trobes allà, Laia, vigila. Es diu Laia, oi?
1: No,
0: Anna. Doncs ara vigila que no trobis un senyor que t'expliqui coses.
1: Ara hi és?
0: Ara mateix crec que no. Però el pots trobar al Gelida. Escolta'm, Laia, el llibre, ara insistim, aquest llibre, Esmorzars de Forquilla, ja podeu anar a les vostres llibreries de confiança. Laia Freixinet, Esmorzars de Forquilla, a més, és que fins i tot la portada de tapa dura, manegable, ja recorda unes estovalles ben parides, eh? Esmorzars de Forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Aquest llibre que ha fet la Laia és un recull separat per categories de tot de plats d'esmorzars de Forquilla. Aquest àpat es pot fer igual a les 8 del matí que a 11:45? Teòricament no, però sí.
2: És això. Teòricament, no. La gent, els que són així com molt estrictes, dirien que a 11:45 ja és massa tard. A 11:45, si la gent que feia esmorzars de Forquilla...
0: Es llevava a les 4.
2: S'havia llevat més d'hora.
4: Ja fas la mañana, llavors.
2: Exacte. Ara, és veritat que els temps han canviat. No és el mateix les necessitats d'un esmorzar de Forquilla del segle XVIII que de la revolució industrial que d'ara, que hi ha... Sí que encara hi ha col·lectius que fan els esmorzars de Forquilla. Pues tota la gent que treballa, sobretot en polígons, en fàbriques, els pescadors... Sí que hi ha tot de col·lectius que segueixen fent-ho dintre de la seva jornada i dintre dels seus horaris habituals, però és veritat que aquest boom que està vivint ara els esmorzars de Forquilla el disfrutem moltíssim els que hi anem a disfrutar. No ens hem guanyat el...
0: Exacte.
2: Encara no ens l'hem guanyat. Bueno, per als ciclistes, eh?
0: I camino 4 passes, no? Abans de fer l'esmorzar de Forquilla, no ens ho guanyem.
2: Per dissimular.
0: A tot això, avui cremen telèfons, eh? Josep, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Què ens recomanes?
3: Bueno, per aquí a la zona que estic jo hi ha diferents llocs, eh?
0: Foli.
1: Molt bé.
3: Aquí al Bar Manel, a Igualada, que fan uns cops a la planxa molt bons, i bueno, hi ha altres menjars amb Forquilla... Després també hi ha Cal Andorrà, que és a Castellfull del Boix, que és anant cap a Mayans. I també la Cruïlla, aquí a Òdena, o Cal Vileu.
0: Cruïlla, Òdena o Cal Vileu. Ho dic perquè ho estigui repetint en veu alta, nen, que ho anem apuntant tot i vas molt ràpid. I no m'ha donat temps.
3: Digues. Ho deia per si havia de participar més gent en el programa aquest. És una que ho deia que aquí, en aquesta zona que estic jo, hi ha bastants llocs que es menja bé amb Forquilla i Canivet.
0: Per tant, a la Vall d'Òdena, eh? Hem d'anar cap a Igualada.
3: Sí, cap a Conca d'Òdena.
0: La Conca, perdona'm. La Conca d'Òdena, ja sabeu que hi ha bons esmorzars de Forquilla, el Bar Manel, entre de molts altres que ens ha dit en Josep. Josep, t'agraeixo molt aquesta trucada, estimat.
3: Molt bé.
0: Avui has esmorzat de Forquilla?
3: No, avui no.
0: No encara.
3: Avui tenia d'anar al metge i no he menjat. Però vaja, l'altre dia sí que vaig anar amb un company i vam estar molt bé.
0: A què et dediques tu?
3: Soc l'instal·lador.
0: Instal·lador, mira, una mica la part del col·lectiu que ha d'esmorzar fort, eh? A quina hora esmorzes habitualment?
3: Entre les 9:30 i les 10.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, pots fotre't un bon esmorzar de Forquilla i després dinar cap al tard. Josep, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu, adéu. Montse, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Quin recomanes, estimada?
6: Mira, us recomano molt el restaurant Alarcón, que està al carrer Roca Umbert, de Hospitalet.
0: Roca Umbert, això és a prop de Sant Ramon Nonat?
6: No. Això està a la zona centre, de l'Hospitalet Centre, Al costat de la zona industrial.
0: Doncs apuntem, Bar Alarcón, a l'Hospitalet.
6: Sí, i té la característica que fan l'esmorzar de Sant... Espera, de Sant Fermín.
0: De Sant Fermín.
6: I fan esmorzar típic d'allà, amb xistorreta, molt bo.
0: I el fan tot l'any o només hi pots anar al juliol a buscar l'esmorzar de Sant Fermín?
6: Per les dates de... Es fan tot l'any, però per aquestes dates fan el de Sant Fermín.
0: Epa, doncs apuntem, ho apuntem. Gràcies per trucar, Montse, bonica, una abraçada.
6: Gràcies.
0: Fins ara, adéu, adéu. Vaja, acabem la primera ronda de trucades amb en Xavi. Xavi, bon dia.
7: Hola, bon dia, Elisenda, bon dia.
0: Bon dia, estimat. Quin restaurant de Forquilla ens recomanes? Esmorzes de Forquilla on?
7: Mira, és que és brutal, eh? Jo sóc de menjar, però és que allò és un espectacle. Es diu Cal Miguelín, està al Pla del Penedès.
0: Epa, Cal Miguelín.
7: Cal Miguelín, és un espectacle. Peus de porc, cua de bou, gallos... Bueno, és que aquest xicot, fent entrepans, ha guanyat premis aquí a Espanya, últimament ha guanyat el primer de Catalunya, i fins i tot van als Estats Units, és cert que va quedar 14è.
0: Colló! La tasqueta de Cal Miguelín, ara l'he trobat, eh?
7: Tasqueta Cal Miguelín, si ho llegeixes tot, és que, de veritat, és un espectacle. Ara, això sí, si heu d'anar-hi, reserveu-ho amb antelació. Jo vaig anar-hi dissabte la setmana passada i vaig reservar amb un mes i mig d'antelació.
0: Conxo, tu. Reserveu, que la cosa va que vola.
7: I és que allò està boníssim. Jo, de veritat que us ho dic, no és per res del món, però és...
0: Hem de fer la guia de la solució. Ho estem apuntant tots, no patiu, perquè si formeu part del Club de la Solució,
1: sí,
0: al llarg del dia, o potser demà, us enviarem aquest enllaç amb tots aquests restaurants que han anat dient els nostres oients, tant a WhatsApp com a telèfon. Us els indexarem en un mapa i us els passarem. Ara bé, heu de formar part del Club de la Solució. I com entreu al Club de la Solució?
1: Ara,
0: fàcil.
1: A veure.
0: Escriviu un WhatsApp, vull formar part del club, al 677 38 77 19. 677 38 77 19. Us retornem un link, formeu part del Club de la Solució i aquests mapes en exclusiva, tota aquesta informació, la tindreu al llarg del dia d'avui o màxim demà. Una abraçada, Xavi.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Fins ara, bonic. Adéu,
7: adéu.
0: Adéu,
7: bon dia.
1: És que estic pensant que la temporada vinent potser podríem fer un esmorzar a la Forquilla amb tots els oients de la Solució. Un esmorzar a la Forquilla amb tots els oients.
0: Cuina el balam.
4: Cap problema. Esmorzar a la Forquilla és fer una gran cassola, eh? Sí. Llavors que vagi passant els plats, eh?
0: En aquest llibre de la Laia també hi ha recomanacions de llocs i receptes per fer els plats. És un llibre 100% vivencial?
2: Bastant, sí. Pues va ser una mica, aquest llibre va sorgir perquè va ser un encàrrec, o sigui, de fet, jo no tenia previst escriure un llibre, però bueno, jo a casa meva sempre el dels esmorzars de Forquilla ha sigut algú que ho hem tingut com molt nostre. I me'l van encarregar i una de les coses que em van dir és això, ostres, no, diu, ens interessa aquesta part més vivencial de la teva experiència o del que pugui haver. Llavors, bueno, sí que ho he anat dividint una mica per diferents tipus d'esmorzars de Forquilla, posant el que jo he anat visquent al llarg dels anys.
0: Mira, dius, ara que deies això, el llibre destria per tipus, tot un seguit de diferents esmorzars de Forquilla. Quins tipus d'esmorzars de Forquilla hi trobem al llibre, Laia?
2: Aviam, jo vaig fer així una divisió una mica territorial, que no té res a veure el que dèiem abans, no? Al final, els esmorzars de Forquilla estan molt vinculats amb el producte i amb la temporada, i Catalunya és molt rica en clima i en producte. No té res a veure què trobem a la zona de Tarragona que el que trobem a l'Alt Pirineu. El clima-producte és totalment diferent. Llavors sí que vaig fer una mica els esmorzars de pagès, els esmorzars de muntanya, els esmorzars de costa. Vaig posar també els esmorzars de ciutat i aquests més burgesos.
0: Els burgesos, eh?
2: Aquests més burgesos, sí, perquè al final els esmorzars de Forquilla a ciutat sí que apareixen amb aquesta industrialització i la gent que marxa del camp i se'n va cap a la ciutat, però ara a vegades la gent pensa en ciutat com la gran metròpolis, les grans capitals, però aquests esmorzars de ciutat o més burgesos també passen a les petites capitals, en els pobles on... Hi ha els menestrals que estan esmorzant perquè venen de treballar, però també hi ha les forces vives dels ajuntaments, l'advocat, l'arquitecte, aquests negocis, al final s'acaben fent al voltant d'una taula. Llavors, aquí hi ha certes diferències en quant a producte, en quant a protocol.
0: Tu que ets home de mar, t'encaixa l'esmorzar de pescadors, no?
4: Home, clar, però sempre s'arrela molt. El Maresme és tan ric de mar i muntanya, clar, que es barreja una sípia amb pèsols, oh, una sípia amb mandonguilles, oh, aquí tendre, clar, o una sípia amb pèsols, molta horta.
2: Tota la part de l'horta, és que és molt important, clar, el Maresme, la part de l'horta.
4: Són més de barreja. El Maresme ho té tot.
0: I el pèsol del Maresme, nen?
4: Home, aquest caviar verd, que no té ningú més.
0: Caviar verd, eh? Laia, el llibre parles de l'escalivada amb anxoves o bacallà. L'escalivada és un clàssic del receptari català?
2: Sí, sí, sí, està clar. La gent pensa en el pa amb tomàquet, la paella, l'escalivada, i aquí també podríem parlar-ne, mm-hmm, perquè llavors aquí també se'ns barreja una mica en aquests conceptes de tradició, territori, coses autòctones, i penses, pues, el tomàquet no és tan...
0: Exacte,
2: no,
0: anava a dir.
2: La patata no ho és.
0: Home, la patata llavors... i el tomàquet arriben al segle XVIII, no?
2: Clar, arriben tard, arriben després de l'arribada de Colón a Amèrica.
4: I reflexa, suposo, molt bé l'estacionalitat d'un text.
2: Exacte.
4: No et trobaràs, suposo que no et trobaves, potser quan ja va arribar el tomàquet, no et trobaves tomàquet a l'hivern perquè era un fruit més d'estiu.
2: Exacte.
4: Totes les escalivades eren coses més d'estiu. Sí. I a l'hivern, doncs, et trobaves altres coses, els bolets, les carbasses...
2: Tots els trinxats, les cols,
4: totes les carxofes...
2: Exacte.
4: Clar, reflexa molt
2: l'estació. L'estació i la temporada, sí.
0: És que és fort, perquè jo crec que s'hauria de reivindicar encara més a l'esmorzar de forquilla, quan em diuen, no, és que és com el branjo és com entre dinar i esmorzar. I penso, però si això ho hem tingut tota la vida a casa nostra, no? I així també descobriríem, ara estàveu dient molts productes que potser no formen part de la meva dieta habitual, i penso, però si tota la vida a casa de la meva iaia això s'havia fet, el meu avi treballava en Torfabril, per tant, ella esmorzava de forquilla, no? I ho hauríem de reivindicar més?
2: Home, és el nostre, al final és la nostra cultura, és el nostre llegat i és el que produeix la nostra terra. Al final, els productes, quan millor estan i on millor creixen, és en el seu lloc autòcton i a la seva temporada.
0: I a més em fa gràcia, perquè tot ple de branys, però després ens diu el Xavi que a Cal Miguelín, al Pla del Penedès, després hi ha un mes i mig de cua. Per tant, el producte triomfa i funciona. Sí. Potser hauríem de també socialment apostar més, no?
2: Jo crec que sí. A mi em fa pena. O sigui, aviam, tampoc puc... No vull aquí criticar el branch, al final crec que hi hauria...
0: Ja ho faig jo, nena.
2: Sí, no, una mica políticament correcta, no? També, però al final crec que hi ha d'haver espai per tothom. El problema és quan una cosa nouvinguda desplaça algú que és molt nostre. I aquí el que no pot ser és que ens desplacin. També que hi ha una part nostra a reivindicar-ho i creure'ns-ho.
4: Mm-hmm.
2: Si nosaltres no anem als llocs d'esmorzar de forquilla, si la gent deixa de cuinar a casa seva els plats tradicionals i deixa de conèixer aquesta cultura, tampoc la demanarà.
0: I parlo no també de la meva generació, que hauríem de tastar tots els plats, sí, de forquilla, perquè després ho tastem i diem, però si això és collonut,
4: mare,
0: perfecte, i jo aquí amb l'alvocat i l'ou escalfat i no sé què.
4: Que, mira,
0: aquí
4: estem tots bojos a vegades per un ramen i ens tornem...
0: Exacte.
4: Però l'escudella... No hi ha ramen més ramen que una escudella.
2: Aquí està.
0: Absolutament.
2: 93. És una qüestió de màrqueting.
0: Mira, ens hauríem de posar una mica les piles en el màrqueting,
2: eh? Jo crec que sí.
0: Perquè això sempre ho diu Ferran Adrià i diu, mira que bé hem fet algunes coses i que malament hem fet algunes altres, eh?
2: No ens ho creiem.
4: És que ens ho hem de creure. Jo crec que ens ho comencem a creure i hem de presumir més dels nostres plats.
2: Sí.
0: 93-201-7474. Avui volem fer una guia arreu de Catalunya dels millors llocs on menjar esmorzar de forquilla. Feu-nos les vostres recomanacions al 93-201-7474 i per WhatsApp al 677-3877-19. Insisteixo, tindreu tot aquest mapa, que us el configurarem al llarg del dia d'avui, però heu de formar part del Club de la Solució per rebre aquest mapa. A través del WhatsApp també, el 677-3877-19. Vull formar part del club, us remetem un enllaç i allà tindreu tota aquesta informació.
1: Mira, anem a repassar tots els llocs que ens estan dient els oients del programa, per tot Catalunya, tot arreu del territori. La Mònica, us recomano Can Ros de Manresa.
0: Can Ros de Manresa.
1: L'Anna recomana Casa Cacau de Girona.
0: Home, la Casa Cacau.
1: La Teresa diu, el millor esmorzar de forquilla el trobareu a Molins de Rei. Concretament,
0: a Cal Mingú.
1: A Cal Mingú.
0: És bogeria.
1: Llavors, la Montserrat diu, a Barcelona preneu nota. Bo de Bernat, el Jordi també el recomana, i diu que és el germà del Gelida. El germà, diguem-ne...
0: No, simbòlic,
1: exacte.
0: Però el Gelida, ara, que la gent de Barcelona m'il·lustri, crec que el Gelida va obrir un altre local, o m'ho estic inventant, digueu-m'ho. Digue-m'ho ja.
1: Que ens ho diguin, que ens ho diguin.
4: Ara, ho volem saber. Ara.
1: La Fina recomana la braseria l'Alzina de Sant Guim de Freixenet. I l'Eva, Can Salvatà, a Cornellà de Terri. I a Lleida, el Jordi diu que heu d'anar al bar Fèlix, que Fèlix és una fantasia. La Carla ens envia una fotografia. Diu, el meu tiet és de La Rioja i allà és molt típic l'esmorzar de forquilla. El seu esmorzar estrella, quan enjuntem tota la família, són les sardines a la brasa o les patates a la riojana.
0: I ens envia una fotografia
1: de la família entaulada.
0: Les patates a la riojana, què porten?
4: Doncs les patates, pebre roig i un all fregit. És una cosa, una meravella.
0: La riojana, mare meva.
4: Una meravella.
0: A veure, que tenim molta gent al telèfon, eh? Cris, molt bon dia.
8: Bones, bon
0: Hola,
8: dia.
0: Hola, rei, què ens recomanes?
8: Doncs mira, jo recomano a Tarragona, al vell mig de la catedral, del barri antic, el Bar Tòfol.
0: Bar Tòfol, ara el busco.
8: Sí.
0: I el centre, eh?
8: Bueno, és el clàssic de sempre, porta obert des de l'any, sembla que 1950 o 1952, una cosa
4: aquest,
8: així, és a dir, porten...
4: Aquests són els bons.
8: Aquests són els de tota la vida. Peus de porc, callos, mandonguilles amb sèpia, com ha dit abans, mar i muntanya, i sobretot, si aneu, no deixeu passar, provar els tigres.
0: Tigres?
8: Els musclos tigres o les croquetes de musclo tigre, allò és bocato di cardenale.
0: Bocato di cardenale. Busqueu Restaurante Tòfol, perquè si poseu Bar Tòfol us envia a Barcelona. En canvi, el Restaurante Tòfol la trobeu al Pla de les Peixaderies Velles número 15, a Tarragona. I a més, molt bé de preu, eh? Que posa aquí a partir de 10 euros, tu. Compte.
8: Sí, no. Estem parlant d'un bar del poble i per al poble. És a dir, preus zero abusius, zero turístics, zero... És a dir, que tu pots anar a dinar a fotre tot l'esmorzar a Forquilla i vas amb 10-15 euros a la butxaca i surts donant voltes fins a baix al Serrallo rodant.
0: Aquesta és la manera com volem arribar al Serrallo, rodolant, fins a arribar a l'aigua. Escolta'm, exacte. Moltíssimes gràcies per trucar-nos, Cris. Una abraçada, bonic.
8: Adéu.
0: Fins ara, adéu. Jaume, bon dia.
9: Bon dia.
0: Com estàs?
9: Bé.
0: Avui estic fent com una quedada amb els meus amics virtuals. Jaume, què? On podem anar a dinar? On podem... Ai, perdona, esmorzar.
9: Pues mira, pots anar a Can Tià, Calonge.
0: Can Tià, Calonge, què hi trobem allà?
9: Pues mira, allà pots trobar-hi des de rostit, pots trobar-hi pot i tripa, o si has temps de cacera pots trobar des de cabirol amb bolets o senglar amb bolets, pots trobar-hi fregida de peix, sèpia a la planxa, carn a la brasa, totes les carns a la brasa...
0: Poncho, nen, o hi has anat moltes vegades o tens el menú davant, eh?
1: I de postres...
9: Hi ha anat moltes vegades.
4: Un bon flam.
0: Boníssim.
4: Un bon flam.
0: Boníssim. Jaume, apunto, Can Tià, Calonge, una abraçada, guapo.
9: Vinga, una altra per tu.
0: Adéu. Consentí, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: A veure, on m'envies?
10: Sí, bueno, som aquí de Cambrils i treballem al carrer i som bons mostradors. I en Cambrils jo penso que avui en dia és la meca de mostrar de Turquia.
0: Epa, i a quin lloc m'envies, però?
10: A Sant Jordi, mira, per exemple, avui has mostrat un bacallà a la Riojana, en Sant Jordi, 9 euros, menú complet.
0: Epa, 9 euros, menú complet. Això no es veu des de l'any 99, nen.
10: I bona calidad, mira.
0: Doncs apuntadíssim.
10: Can Alberto, també aquí són 10 euros. També bona qualitat i cuiner de tota la vida.
0: M'agrada molt que siguin Can Jordi, Can Alberto, eh? Tots són noms propis. Algun altre?
10: Sí, el Tito More també, 9 euros.
0: Tito More.
10: Després fa un braç amb les 12, menú complet.
0: Conxutó.
10: Espectacular.
0: Constantí, doncs apuntadíssim. Gràcies per trucar-nos, bonic. Una abraçada. Fins ara. Adéu. Vaja, acabem aquesta segona ronda amb una reclamació. En Josep Maria, que vol reivindicar una cosa. Josep Maria, molt bon dia.
11: Bon dia, Elisenda.
0: Què reclames, rei?
11: Doncs mira, jo vull reclamar a l'ús del porró a tots els restaurants de Forquilla, que fan els restaurants tan esplèndids, i que el porró té la mateixa categoria, que la mateixa naturalesa dels esmorzars, perquè realment és tradició, és cultura, és el nostre territori, és fer país. El porró ha quedat abandonat perquè des de que s'ha fet doncs, les ampolles de vi envasat amb ampolles i tal, doncs la gent va amb la copa. Per favor, el porró dona caliu, dona tribu, dona comunitat. És higiènicament fantàstic perquè no et poses a la boca cap copa que si està ben rentada o mal rentada. En època del Covid, encara més, el porró és un atuell català inventat per nosaltres i que realment està caient amb desús. I vull reivindicar l'ús del porró a tots els restaurants que estan fent aquests meravellosos esmorzars.
0: Bravo!
4: Bravo!
0: President Maria, president, et dic una cosa. Estic per treure aquest tall i enviar-lo a la Gene perquè sigui mandat tenir un porró a qualsevol restaurant d'esmorzars de Forquilla. Josep Maria, t'agraeixo moltíssim aquesta defensa aferrissada de l'ús del porró i, a més, amb arguments d'aquells sòlids que ens agraden ben bé a Catalunya Ràdio. Una abraçada, Josep Maria.
12: Gràcies, Elisenda.
0: Fins ara, guapo. Adéu, adéu. Ai, per favor, hem d'anar a la publicitat. És que m'encanten els oients.
1: I amb aquella naturalitat.
0: Diu, gràcies, Elisenda. Vinga, adiós.
1: Director general de porrons.
0: Ara tornem. Podeu seguir trucant 93-201-7474 o al 677-3877-19. Recomana'ns un restaurant per anar-hi a fer un d'aquests esmorzars de Forquilla. Avui estem parlant amb el nostre xef de capçalera, en Raül Balam, i amb la Laia Freixinet, que ha fet aquest llibre, ja us el podeu apuntar, eh? Esmorzars de Forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina. Pausa, tornem. Recordo que si formeu part del Club de la Solució us enviarem aquest mapa. Ara us explico com.
13: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 20 minutets i seran les dues del migdia. Avui se'n fotrà cura, això, eh?
4: Sí, a més m'està passant això volant, eh?
0: Esmorzars de Forquilla, podeu dir la vostra al 677-3877-19 o al 93-201-7474. Avui estem intentant fer un recull dels millors llocs per fer-hi esmorzars de Forquilla. Si voleu el llistat complet, ens envieu un WhatsApp al nostre número de WhatsApp. Vull formar part del Club de la Solució. Entreu al club i allà trobareu el llistat, que en breu us passarem. Raül, què deies? Que has aixecat la mà.
4: No, diu, estem intentant... No, estem.
0: Estem.
4: Estem fent. No, no estem intentant-lo, estem
0: fent. Tota la raó. Tota la raó. Va, de seguida anem al 677. Abans, però, Laia, jo et volia preguntar una cosa que dius en el llibre. Dius que el capipota no és un plat apte per tothom. Per què no és apte per tothom?
2: Aviam, és un plat... Jo crec que els que estem aquí... sembla que a tothom li deu agradar. Hem parlat dels peus de porc, hem parlat... Ostres, és un plat que és bo per naturalesa. La textura és agradable, és tova, però té el punt de llefiscós just. El sabor és bo, però tenim aquesta frenada.
0: Aquesta barrera, no?
4: Ens frena el nom.
2: El nom
4: és com dir quan menjar llengua.
2: Exacte. Tot el frena que siguin les despulles, hi ha hagut molt temps
4: però
2: que...
4: Però molt sa pel molt. Cos. Molt de col·làgen.
2: Molt
4: i
2: col·làgen.
4: Ens interessa, quan més clar. Gran i tot, menjar sí. molt de col·làgen.
2: Mira, col·làgen, jo he fet la prova, greix.
0: El capipota, tu li dius a algú que no sap què és, ho tasta, meravellós, fantàstic, quan li dius el que és.
2: Aquí està. Clar,
4: per
2: aquí està. Per això és una barrera com cultural, d'aquestes com una mica noves, perquè culturalment aquí s'ha menjat molta despulla.
4: Ho hem de dir en anglès, com a astro-tang.
2: Sí,
4: i queda bé.
2: I queda bé. Però jo crec que la gent s'hi està reenganxant cada vegada en els mercats, i han gairebé desaparegut les parades de menuts, i ara
0: el menú torna a estar valorat.
2: Torna a estar valorat. Llavors jo crec que tot és anar-ho fent pas a pas.
4: És que el menut és molt gran, eh?
0: Ai, el menut és molt gran. Mira que bonica aquesta frase. Hauríem de fer una samarreta. Els menuts són molt grans.
4: Els menuts són molt grans.
0: El 677-3877-19, què ens diuen, Fran?
1: Doncs mira, d'entrada ens diuen diversos oients que ens confirmen que allò que dèiem del restaurant Gelida, que ha obert un altre restaurant, doncs sí, a l'altra banda, diguem.
0: Epa.
1: A l'altra banda de la ciutat de Barcelona ha obert un altre restaurant. La Núria recomana al Pirineu de Lleida, direcció a la Seu d'Urgell. Si sou esquiadors o no, podeu prendre alguna cosa al restaurant L'Estanc d'Adrall, per exemple. Què podeu prendre?
0: L'Estanc d'Adrall.
1: Trinxat de cansalada, callos, botifarres seques, etc. La Dolors, per cert, també diu que aquests dies de revetlla i de festa, ahir, han begut amb porró tots aquests dies, aprofitant la reivindicació.
0: Més divertit.
1: Clar que sí. El Víctor recomana Can Met a Mieres. La Mila recomana la Masia Can Sous, a l'Ametlla del Vallès. Patates amb ous i pernil. Tot espectacular. I l'Anna diu esmorzars de Forquilla excel·lents. Els trobareu al Centre Cívic de Garrigàs, a l'Alt Empordà.
0: A Garrigàs, al Centre Cívic.
1: Sí.
0: També m'agradaria, avui que ens recomaneu les amistats, no les amistats persones, els casals, els de les amistats, aquells, els casinets, també si hi ha casals populars, feu-nos-ho saber, el 93-201-7474 i el 677-3877-19.
1: I crec que mai havíem rebut tantes peticions per formar part del club.
0: A tothom va la mà.
1: La gent està salivant. A veure si fem aquest Google Maps. En lloc de Google Maps, aquest Google Maps amb tots els restaurants que estan recomanant. Per exemple, la Maria Àngel, el restaurant Can Font, els hostalets d'en Bas, o el Jaume, el restaurant Cala Bona, a la Cala Sant Francesc de Blanes.
0: Oh, a la Cala Sant Francesc, i tant! I tant! Passa que he de dir que si aneu a la Cala Sant Francesc de Blanes, aneu-hi aviadet al matí, perquè si no es peta, sí, no podreu deixar el cotxe, ni la moto, ni la bicicleta, ni anar-hi caminant.
4: És que al mar l'has d'anar a posar. No te'l pots trobar
0: ara,
4: posat.
0: Ara.
4: Has d'anar a posar al mar.
0: L'has d'anar a posar. Al 677-387-19. També ens podeu trucar. 93-207-474. Us demano que tingueu paciència. Us passarem el mapa al llarg del dia d'avui. Vull dir, som les persones que sentiu aquí en antena, més les quatre persones que tenim a fora. Vull dir,
4: i complidors.
0: I ho fem.
4: I complidors.
0: I no ho fa la IA, no?
4: Nosaltres.
0: Ho fa la Libi. Ah, que és una altra cosa. No és la IA, és la Líbia. Va, tot això. Laia, us recomanem aquest llibre, per cert, si us acabeu d'enganxar a la solució, Esmorzars de Forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina, editat per Rosa dels Vents, de la Laia Freixinet, que avui ens acompanya. Laia, crec que és una evidència, però hi ha diferències, no?, entre comarques a l'hora de fer esmorzars de forquilla. Quins àpats de forquilla, per exemple, són més habituals a les comarques del Pirineu?
2: Home, el Pirineu, pues, el que dèiem, no? El Pirineu és més fred, no hi ha olives, amb la qual tampoc l'oli d'oliva no era el principal. I aquí sí que hi ha molt tocino, tot el que són les patates emmascarades, tot el que vingui de... El trinxat de Cerdanya. Tothom el té com molt present, però de trinxats n'hi ha molts. I jo sempre reivindico molt la patata emmascarada del Berguedà, que té la part de la botifarra de Perol, els bolets en temporada, tota aquesta part del que quedaven els topins a les cases, les cansalades, les sacallones, etc. Això és molt, molt típic del Pirineu.
0: Ara estava pensant que els ciclistes... que a molta gent no li agraden els ciclistes són uns grans consumidors d'esmorzar de forquilla, oi?
4: Aquests sí que es tenen al mapa.
2: Sí.
0: Home.
2: Al final, pues, ells han fet un gran esforç per arribar allà on sigui, és la guinda del pastís, no? Clar, és el premi.
4: Potser gràcies a ells ara s'està ficant tan de moda.
2: Sí.
4: O sigui que, encara que a vegades els odiem una mica, no. Gràcies, ciclistes.
2: Sí, en aquest sentit han sigut uns grans impulsors, I ha fet també que canviï una mica el públic que va en els llocs, perquè és veritat que...
0: Es rejuveneix, no?
2: Es rejuveneix, han aparegut moltes més dones, que també tenim aquí una part... important.
0: Mira, això és un altre, perquè llegint el teu llibre també veiem, clar, això sí té el seu origen en la pagesia, sempre parlem de senyors, no?, que anaven al camp, però també hi havia senyores.
2: I tant. Bueno, però és que... al final, si tu et mires com la part teòrica, sempre els senyors estaven fent les feines de camp i les senyores estaven fent les feines més de la casa i eren les que cuinaven, però si tu et mires qualsevol il·lustració, quadre d'èpoques de barema, d'èpoques de sega...
0: Senyores arreu.
2: Les senyores estaven allà fent el mateix que els homes.
4: És que una casa de pagès és un fuente ovejuna totes a una.
2: Sí, sí, exacte.
4: El que passa que depèn de la força de cadascú.
2: Clar.
4: Uns feien una cosa i una altra.
2: Però la feina la feien igual.
4: Home, clar que sí, desgranar, segar, totes aquestes coses, allà hi entrava tothom.
2: Que bueno, és aquesta com...
0: compartimentació, no?
2: Sí, que ens hem anat expulsant una miqueta de...
4: No.
2: I no.
0: Mireu, l'investigador i especialista en la matèria, Jaume Fàbrega, sempre diu que els esmorzars de forquilla són un element de reivindicació de la cuina catalana. Des de fa uns anys, també, les xarxes socials han popularitzat aquesta mena d'esmorzars. Hi trobem un compte, per exemple, @esmorzarsdeforquilla.cat, amb prop de 60.000 seguidors. I l'Albert Molins també ha fet un mapa col·laboratiu, eh? Nosaltres us passarem el nostre. Però creieu que ara són àpats que corren el risc de convertir-se en experiència turística, també?
4: Si es converteixen en experiència turística, això vol dir que els mantindrem.
2: Sí,
4: i no serà només una moda. Mm. Jo crec que
2: és bo.
4: Jo crec que és bo.
2: Sempre quan et respecti.
4: Sempre.
2: O sigui, el problema és quan acabes convertint una... quan només acabes fent allò pel turista i acabes baixant la qualitat i acabes perdent l'identitat. Això seria tremendo. Però...
4: I que respecti el que és un esmorzar de forquilla. No entris a quarts de quatre, no. Que queres...
2: Bueno, llavors vens a passar...
4: Vens a dinar o ja és berenar.
2: Exacte, podríem reivindicar els berenars sopars.
0: Aquest també m'agrada.
4: Berenar sopar.
0: Va, reivindiquem els esmorzars de forquilla i obrim nova tanda de trucades. Insisteixo, últimes trucades, el 93-201-7474. Miquel, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Què recomanes?
14: Jo recomano diversos. Mira, Can d'Orca, Sant Hipòlit de Voltregà, fa molt bé.
0: Can d'Orca, d'acord.
14: Sí. Després, la cabanya del Mir, entre Vidrà i Santa Maria de Besora.
0: Val, apuntem.
14: Molt bé, Ugassa, Can Costa.
0: Ah, Ugassa, i tant, a Can Costa. Ugassa, Can Costa, apunteu, el conec.
14: Molt bé. Després també tinc el Perelló, perquè nosaltres tenim una casa allà al Perelló, els Censals i a Subirats. La Font de Subirats, ho fan molt bé, uns esmorzars de forquilla de conya, eh?
0: Hosti, tu, amb la veu d'en Miquel ja saps que sí, és de bon menjar,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, sí, sí.
0: Algun altre, Miquel? Hem de fer el Miquel Advisor, eh?
4: Però sense vici, eh?
0: Hosti, tu, sense vici.
14: I hem parlat de Fusimanya, Fusimanya 10, eh?
0: Home, 10. Sí, Fusimanya sí, és un 10, un 10 sí, i un clàssic, eh? Sí. Fot anys,
4: deu tenir una bona quadrilla, aquest senyor,
0: tant,
4: eh?
0: Sí. Miquel...
14: I cada setmana anem un puesto altre, un puesto altre.
0: En català correcte, acabàrem-vos.
4: Acabàrem-vos. Quin bandido.
1: Bandido.
0: Miquel, quantes persones us ajunteu a fer aquests esmorzars de forquilla?
14: Quatre. Bueno, a vegades...
4: Quan els anem bons.
14: Aquí baix el Perelló anem tota la família, vull dir, a vegades són cinc o sis.
0: Mare meva. I qui paga, nen? Qui paga?
14: No, entre tots.
0: Ara, així m'agrada.
14: Cadascú el seu com els de Manlleu.
0: Ara, com els de Manlleu, cadascú el seu. Miquel, gràcies per trucar, bonic. Una abraçada. Fins ara.
14: Gràcies a tu.
0: Adéu, adéu. Esteve, bon dia.
15: Bon dia.
0: A veure, què recomanes, tu?
15: Jo recomano la Font de Can Guàrdia.
0: La Font això de Can Guàrdia.
15: Sí, això està entre la carretera de Sant, diguem, de Sant Celoni, direcció Santa Fe del Montseny.
0: Sant Celoni, és direcció? Un... Que se'ns ha tallat.
15: Santa Fe del Montseny.
0: D'acord, d'acord.
15: És un restaurant molt popular, amb molts anys d'allò. Sí. Sempre està ple. Els esmorzars tenen preu únic i pots triar carn, peix, cuinats, de tot. Molt bon servei, està molt bé.
0: M'encanta perquè portes el teu bitlletet de 10 euros o de 20 euros i allà preu únic tot el que tu triïs. Eh? Qualsevol cosa que triïs, mateix sí, preu.
15: Sí, és dir, sí. El preu inclou el menjar, el beure i el cafè.
0: Oh, m'encanta, tu. Bravo. Esteve, apuntat.
15: Sí.
0: Gràcies, bonic, una abraçada. Fins ara.
15: Vinga, gràcies.
0: Adéu, adéu. Valgú del barri de Sant. Xavier, bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Com està, Xavi?
16: Bé, gràcies.
0: És que ara en diràs dos que conec, perquè jo vivia molt a prop del carrer Vallespir i anem cap allà, oi?
16: Sí, al carrer Vallespir fins i tot fa rodolí, és a Can Bartolí, al carrer Vallespir.
0: Uau, boníssim,
4: Can Bartolí, top, eh?
0: Can Bartolí, top.
16: Aquí a Catalunya Ràdio se n'ha parlat més d'una vegada, però bé, com que jo sóc de Sants, el reivindico, és un lloc...
4: Clar que sí. Que
16: es pot menjar de tot, vull dir que la llista seria llarga, vull dir, el que prefereixi cargols o el que prefereix... Bueno, hi ha una llista llarga, Can Bartolí. És de solvència contrastada.
0: Em diuen, m'apunten aquí, que no deixi d'esmentar el fricandó que fan al Bartolí, que està tremendo.
16: Doncs mira, doncs també, vull dir que la llista és llarga i de confiança.
0: I quin altre?
16: I l'altre és la bodega Montferri, que abans estava a la plaça de Can Mantega, i ja la van traslladar farà uns 2 o 3 anys, ara no recordo exactament, al carrer Serra i Arola,
0: no?
16: El passatge Serra i Arola.
0: Ah, d'acord.
16: I allà, doncs, allà la curiositat del Montferri és que tu pots menjar amb entrepà.
0: Ah.
16: O sigui, per exemple, et pots fer un entrepà de cap i pota.
0: Hòstia,
16: o sigui,
0: lleuger.
16: De tot el que heu anat anomenant, bueno, de tot no, però hi ha molta variació de cap i pota, de vedella, de coses així, però que tu pots menjar amb un entrepà, que el fan calentet, vull dir, queda molt bé, a banda de que també pots fer un entrepà, jo què sé, un biquini, oi? Però, però aquest tipus de variacions del cap i pota, etcètera, de l'esmorzar de forquilla, doncs seria un lloc bo, i la bodega Montferri també és un històric.
0: Me l'apunto, la bodega Montferri. Espera, en tens un altre, Xavi, fot-li.
16: No, només una recomanació. Vull dir, perquè a l'esmorzar de forquilla és pel qui ha fet un esforç.
0: No per nosaltres.
16: No pots fer, penso jo, llevar-te al dematí, anar al Montferri a tiborrar-te de cap i pota o anar al Bartolí, penso jo. Home, has d'haver fet una mica de... Ara, avui és mal dia perquè amb aquesta calor millor no fer exercici físic,
0: sí,
16: però has d'haver anat a córrer una mica o has d'haver fet una caminadeta, alguna cosa, i després t'has guanyat el cap i pota. Però no com aquell que es lleva i fa un cafè llet amb una torrada, no és el mateix.
0: No, si no acabem tots al clínic, nano, amb les artèries embossades.
16: Això és el que volia dir.
0: Doncs crec que queda clar. Xavier, gràcies, Sencenc. Una abraçada. Fins ara. Adéu.
4: Moviment abans de l'entaulament.
0: Una miqueta, aneu al gimnàs, feu una miqueta d'elíptica, aquestes coses,
4: sí.
0: No? Moure... Oh, escolta'm...
4: Dissimuleu.
0: Per les senyores, us he de dir que el vostre dia, senyores, ja és prou atrafegat, eh? Que tenim...
4: Això és veritat.
0: Les càrregues mentals que tenim a vegades les senyores ja ja hem d'estar premiades per anar a fer un bon esmorzar a la bodega Montferri.
1: És curiós perquè abans parlàvem dels ciclistes i la Núria diu, a banda dels ciclistes, es manteu també els motoristes. El meu fill...
0: Però aquests no fan esforç,
1: No, però diu, des que va... No, però el fill de la Núria diu, des que va amb moto els diumenges, es coneix els millors restaurants de forquilla de Catalunya. Doncs que truqui, que escrigui, que en recomani uns quants, com estan fent els oients de la solució, com la Gemma, que recomana el restaurant Llavall a Anglesola. O la Mònica, que ens escriu des de Palma, diu, no podeu... Si algun dia passeu per Palma, diu la Mònica, heu d'anar al Bar Bosch, perquè
0: Bar Bosch.
1: Allà es fan uns grans esmorzars de forquilla. L'Enric recomana el Bar Casi, a la ciutat de Barcelona, i el Pep Calboter, també a Barcelona. Els dos, de fet, estan al mateix barri, estan al barri de Gràcia. I la Sònia ens recomana el restaurant del Santuari del Coll, a Osó. Cal trucar, això sí, per assegurar que estigui obert.
0: Ah.
1: Que estigui obert, no que hi hagi lloc o no. Que estigui obert.
0: Anireu fins amunt.
1: Potser diuen, no, avui no obro, tu.
4: Avui
1: no,
4: però això està...
0: Avui passo.
4: Això és una fantasia, no?
0: Fantasia.
4: Com estàs avui? Obrim o no obrim?
0: Vinga, va, avui ara decidim.
4: Jo aspiro això algun dia.
0: Va, 5 minutets i seran les 2 del migdia. Anirem a la publicitat de la tornada. En Raül Balam ens vol explicar el ritual de l'esmorzar de forquilla per si ho voleu fer a casa. Mm. De seguida ens ho explica en Balam. Últimes trucades i últimes propostes. 93-201-7474, 677-3877-19. Avui volem fer aquell mapa dels esmorzars de forquilla, els millors de Catalunya. Ara tornem.
13: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 3 minutets i posarem punt i final a les recomanacions d'avui. Ja ho sabeu, avui estem fent un mapa que us passarem a tots els que formeu part del Club de la Solució, un mapa amb els millors restaurants que ofereixen esmorzar de forquilla. De seguida llegim les últimes recomanacions. Abans, però, Balam, a veure, vols explicar el ritual de l'esmorzar de forquilla per si ho voleu fer a casa?
4: Te l'has de planificar. No pots fer... Ah, què faig per esmorzar? Obres el calaix del pa i fas 4 coses. No, tu has de planificar.
0: Hem de planificar.
4: Tu has de planificar al 100% com si fessis un àpat molt important, que ho serà un àpat molt important.
0: Cuidar-se.
4: Sí, et pots fer una cassola el dia abans. Mm-hmm. Un fricandó, uns peus de porc, unes galtes de vedella. Pots fer això, una bona amanida ara que és moment de tomaca, una bona amanida de tomaca, un bon saltejat d'unes mongetes amb una miqueta de llet i una miqueta de cansalada. Pots ficar-hi embotits, pots ficar-hi formatges, pots vestir-ho tot, una gerra de cafè, una bona gerra amb la llet per qui es vulgui fer...
0: Bones estovalles.
4: Estovalles sempre.
0: Tovalló de tela, per favor.
4: De tela.
0: Per favor,
4: la mano. Feu-ho bé, és a dir, que organitzeu com si fos Nadal.
0: Ara. Per un mateix.
4: Has de fer això i ho fas i ho disfrutes moltíssim.
0: I vols sumar alguna... Perdona.
4: Planificació sempre.
0: Planificació. Laia, vols sumar-hi algun comentari?
17: Bueno, jo, després d'aquest convidat que hem tingut, el porro no hi podria
0: ara,
17: faltar.
0: Ara,
17: ara. El porro no hi podria
4: faltar. Dolç.
17: Hi ha algú dolç.
4: Sempre, per acompanyar. Una mica de coca de llardons, una coca amb 4 pinyons, sí. Una de llavaneres...
17: I no oblidem de lo que has dit, una mica d'amanida. O sigui, que normalment els esmorzars de forquilla són contundents, perquè és el que demana. Però...
0: Rebaixar el greix, eh?
17: Rebaixar una miqueta el greix. Una bona ceba, allò, el cop de puny...
4: Un cop de puny amb
17: un bon oli, un bon tomàquet, 4 fulles d'enciam. Algo que ajudi a baixar una miqueta.
0: Doncs avui hem parlat d'esmorzes de forquilla. Els que formeu part del Club de la Solució, si no, al 677-3877-19, vull formar part del Club de la Solució, us retornem un enllaç i tot el mapa de tots els restaurants que han anat sortint avui. Acabem amb aquest comentari, Fran? Amb aquests comentaris, aquestes recomanacions?
1: Sí, mira, la Montserrat recomana el bar dels Omellons, els Omellons, concretament, a les Garrigues, l'Àlex Casa Pepe, a la ciutat de Barcelona, i completem aquest trident amb el Pere, que recomana Cal Esteve, a Castellbisbal.
0: Apuntarem també tots els que esteu enviant i no s'han dit en antena, sí. Per tant, el mapa encara més complet us el farem arribar a través del Club de la Solució, al 677-3877-19. Avui hem parlat d'esmorzars de forquilla, ho hem fet, com sempre, amb en Raül Balam. Gràcies, estimat, i bon estiu.
4: A vosaltres, igualment.
0: I amb la Laia Freixinet, esmorzars de forquilla, el tresor més suculent de la nostra cuina, aquell llibre que ja podeu trobar a les llibreries. Moltes gràcies, Laia.
17: Gràcies.
0: Nosaltres tornem demà amb en David Bajona, expert en seguretat. Parlarem de què cal tenir en cas de drama.
18: Culinàrium us ha ofert el puntet de sal. Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol de la matinada de dijous. Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits en Alfonso.
2: Unes xifres elevades, però que podrien

0: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Repassem ara altres informacions en format més breu. Un incendi calcina més de 4.000 hectàrees de camps de conreu a la franja de Ponent. El foc, que s'ha declarat entre Tamarit de Llitera i el Campell, s'ha estès ràpidament atiat pel vent. S'han desallotjat unes 250 persones de 3 municipis. La principal hipòtesi és que el foc l'ha provocat una màquina que treballava a la zona.
0: José Luis Rodríguez Zapatero reclama al jutge instructor del cas Plus Ultra que anul·li tota la investigació contra ell. L'expresident espanyol alega que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat i que s'han incorporat proves al marge de la llei. El magistrat ha ordenat que s'investiguin les filtracions relacionades amb Zapatero.
1: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
0: 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, i compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat l'Assemblea General de l'organització.
1: Llibertat vigilada per al menor acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet.
0: Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan, en camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Segons la investigació, el menor conduïa un cotxe sense carnet quan va atropellar un home de 35 anys que circulava en patinet i que va fugir del lloc de l'accident. Els Mossos el van detenir hores després a la ciutat de Lleida. El jutge que li ha pres declaració el deixa en llibertat vigilada i li ha imposat un tractament terapèutic mentre continua la investigació pels presumptes delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.
1: Esports. El Mundial de Futbol acaba d'arrencar l'última jornada del grup D. Estats Units ja guanya per 1-0 a Turquia i Paraguai i Austràlia empaten a 0. Aquest dijous s'ha resolt ja la primera fase del grup E. Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. El grup F, Països Baixos, s'ha imposat a Tunísia per 3-1 i passa a 700 com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat a 1. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
0: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per 8a vegada la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final, el segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu.
1: I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xevi Pujol. I l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson, del París, i Umoja Gibson, del CD Vita.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
4: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
3: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
4: Des de Menorca arriba Cris Joanico, que té molt clar amb qui es canviaria de vida.
5: Jo, amb el Trump, i deixaria de fer les tonteries que està fent. Veus?
6: Aquesta no me l'esperava.
5: O sigui, per això sí que em sacrificaria.
2: L'altre barri, amb Blai Mercè.
3: Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.
7: Tothom parla de la Rodoreda, però qui la llegeix?

0: Pot ser que ens agradin més les samarretes i les bosses de roba de la llibreria de moda que la literatura? Pot ser. Per això hi ha escriptores com l'Edna Miró, que en temps de consum de productes culturals, de fotos a Instagrams, de fer veure, ens ha escrit una paròdia o una sàtira o tota la vegada del món intel·lectual català, que diu que li agrada la Rodoreda, però l'ha llegida. I si l'ha llegida, què és el que més li agrada d'ella? L'Amèlia de les Camèlies és una novel·la amb la que riureu i per això tenim ganes de convidar-la.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, a les dones i els dies, i jo tinc una veu una mica, com us ho diria, difícil, eh? Però ara hi haurà algú que dirà que és sexy, oi que sí? Raül, el nostre tècnic nou avui, que l'estrenem, ja li he entaforat pel mig. Doncs comencem aquí amb aquesta cançó de Glo Maria, aquesta cantant italiana que ens agrada moltíssim i que ha tret un disc que es diu Instrumento di Indugio, i aquesta cançó, Il Teatro de l'Anima.

0: Aquesta nit sabrem si els personatges de l'Amèlia, de les Camèlies, tenen ànima o és un instrumento, eh? Ja en parlarem d'això. I com dèiem, tenim aquesta novel·la de l'Edna Miró que ens presenta a les Dones i els Dies, la seva òpera prima, Amèlia de les Camèlies, d'edicions Cap de Brot, una sàtira de la joventut intel·lectual barcelonina. Bona nit, Edna, com estàs?
1: Bona nit, Montse. Molt bé, molt
0: Mira,
1: contenta.
0: Mira, la veu no m'acompanya, però he començat forta dient què passa, parlem més de Rodoreda que no pas la llegim.
1: Ha acompanyat molt la veu amb el que estàvem
0: sí,
1: parlant.
0: Sí, perquè és una mica mortuori, però hi ha alguna cosa d'això en aquest inici de la novel·la? En pensar, estem en un món que tot el dia parla de la Rodoreda, que l'ha convertit en un patum, però en volem fer més samarretes que no pas llegir-la. És això sí. El que hi havia darrere?
1: Sí, o sigui, hi havia tota una miríada de coses, però evidentment la crítica que faig és a una certa recepció de Rodoreda, i aquesta certa recepció consisteix precisament en preocupar-nos més d'aparentar haver llegit Rodoreda, no? Convertir-la en un accessori de personalitat, que no pas en fer una lectura que sigui crítica, forta, conseqüent, coherent, no? Vull dir, va per aquí, evidentment.
0: Tu esperes moltes coses, perquè clar, ara...
1: Bueno, espero lo bàsic,
0: clar,
1: en el fons.
0: Clar, esperes lo bàsic, sí, perquè has estudiat literatura. Literatura,
1: sí,
0: i
1: sí.
0: Llavors hi creus, i això és
1: clar,
0: important.
1: Clar, o sigui, vull dir que també em preocupa fins a cert punt, o m'agradaria que demanar lo bàsic o demanar lo essencial no fos, diguem-ne, demanar l'impossible, no?
0: Ja.
1: Vull dir que en aquest sentit potser hi ha un punt, fins a cert punt, idealista o utòpic, però crec que l'hem de defensar i una mica la sàtira va per aquí.
0: Ara parlarem de què va aquesta novel·la i què li passa amb aquesta Amèlia de les Camèlies, però també parlem d'un món i aquí sí que hi ha una crítica no només a aquesta intel·lectualitat, sinó al món en el que vivim, on les xarxes són molt importants, en el que opinen de nosaltres, com ens construïm, com ens donen les coses capital social, per exemple,
1: exacte,
0: tenir parella, sí. O llegir llibres, o fer veure que els llegeixes, en un món de les aparences.
1: Sí, m'agrada molt que hagis entrat per aquí, precisament perquè s'ha fet molt èmfasi en tot el que seria la recepció de la sàtira del món cultural, no?, que evidentment hi és, però penso que la cosa és molt més fonda, no? O sigui, com que el que hi ha, com tu dius, és una crítica més sistèmica, més general, a la manera com funciona tot, no pas només al món cultural, no? O sigui, diguem-ne que vivim en un món on en qualsevol àmbit el que predomina són aquestes aparences, és aquest teatre, no? Et moguis en el món cultural, en el món polític, en qualsevol d'aquests àmbits, no? Al final el que prima és aquesta performativitat i aquesta alienació, a mi, és el que...
0: I clar, amb aquesta protagonista, que l'Amèlia de les Camèlies, clar, en noucentista, diríem que li ha agafat un cobriment, potser, o que té un daltabaix emocional. Ara, segurament, estaríem parlant de salut mental, per exemple. Estaríem pensant que... Estaríem parlant amb aquests termes.
1: Sí, el que passa és que, diguem-ne, que una de la, diguem-ne, part de la sàtira o de l'efectivitat de la sàtira és que justament aquests termes, no, de salut mental, no, hi ha certs discursos que ja s'han convertit ells mateixos en aquesta patum, no? Llavors, quan l'Amèlia està parlant d'una crisi espiritual, en el fons que està volent dir, no? És només una pàtina que recobreix la seva buidor. Llavors, clar, al final tot forma part d'aquesta construcció, fins i tot els discursos que comencen des d'una preocupació, doncs, com la salut mental que hi ha.
0: En aquesta novel·la, en l'Amèlia de les Camèlies, Barcelona és aquest rus d'abelles,
1: sí,
0: d'entrada, que ens recorda l'Eixample, que és una imatge molt interessant, i d'entrada diria que és una ciutat, tot i que fa la sensació de gran, asfixiant, i que en un moment donat es pot caure, es pot fondre.
1: Exacte.
0: Que aquí sí que m'imagino que es volies deixar una mica anar a parlar de política, o parlar del moment en el que estem com a societat, o com a capital cultural, també.
1: Sí, hi ha com aquesta consciència de que tot és molt precari, vull dir que sembla molt robust des de fora, però en realitat el rusc, en una ventada, no?, oscil·la i cau de la branca, i de fet, com, sense spoilers, no?, però al final de la novel·la, en aquest sentit, és com s'esfondre el rusc fins a cert punt, no? I m'interessa això precisament perquè en aquest món de les aparences, no?, projectem una grandiloqüència i com una colossalitat i una fortalesa quan en realitat és això, com els vincles autèntics, o sigui, l'argamassa que realment sosté aquest món, és una cosa molt prima, és una cosa molt precària en qualsevol moment.
0: Clar, parles d'una societat molt, molt jove, estem parlant de gent de 20 anys,
1: sí,
0: més
1: sí,
0: o menys, que són super egoistes, que es miren molt al melic,
1: sí,
0: i que
1: sí,
0: estan
1: sí,
0: tota l'estona preocupats del que els hi passa d'una vida bastant petita, dels bars on van, de qui els veurà, d'aquells cendrers plens de colilles, etc. No? Estem parlant d'una mica allò...
1: La pregunta és pel sentit, no?, de tot plegat, és a dir, vull dir, com estem performant, estem en aquest gran teatre, i a l'hora de la veritat, què és allò que estem cercant, no? un nom, una reputació, un lloc, una posició. Com parlaves abans, no es tracta ni tan sols ja de diners directament, no? Sinó que allò que es busca és aquest capital simbòlic, que és una cosa tan intangible, no? que deriva en aquest ridícul, que és el que fan els personatges.
0: En aquest capital intangible, que és la cultura, que és la cultura em donarà un lloc en aquest món, eh?
1: Sí.
0: Clar, algú ens sentirà i diu, escolta, nen, o sigui, el que et convé és una bona cartera, no? Sí o no?
1: Sí, sí, clar. Perquè, evidentment, al final...
0: Qui s'ho creu, això? És a dir, perquè em sembla que aquí els únics que guanyen són els que ja han guanyat, que són, podríem dir, els que venen de la burgesia i que són els fills dels intel·lectuals, i són aquests els únics que poden guanyar la partida, perquè en la Barcelona en què vivim, que no pots anar a viure de lloguer, que no et paguen bé per als articles de premsa i que costa molt publicar una novel·la i et paguen poc, com ho fem, això?
1: Clar, o sigui, evidentment el que hi ha de la sàtira, no, també, en el fons, és el fet de no parlar de diners o no parlar d'aquest matalàs econòmic que, evidentment, sosté aquest món, precisament ja és aquest punt sec o aquest punt, no, que ens diu que el fet de no parlar-ne ja és un posicionament, perdona.
0: Doncs, escolta, parlant d'Amèlia de les Camèlies, amb l'Edna Miró, aquesta novel·la editada per Cap de Brot, que ens ha fet pensar molt i que ens diverteix. Ara parlarem de l'Amèlia, que aquí ens hem posat molt seriosos, hem parlat de política, però l'Amèlia també, hem de parlar de l'Amèlia.

0: Mira, justament aquesta cançó ens va molt bé perquè es diu Beehive, que justament és això, un ros d'abelles. I parlem d'aquest llibre de l'Edna Miró, de l'Amèlia de les Camèlies. En aquest món, en aquesta Barcelona, la cultura és producte, però també és prestigi, i és un lloc on en aquest rus s'han d'omplir, és la manera com s'omplen les cel·les de poder. Clar, jo sé que tu ets una persona molt llegida, que estàs fent un doctorat sobre Proust.
1: Exacte.
0: Que no és mocar-se en mitja màniga, precisely. Però jo tota l'estona estava pensant que això podria ser una novel·la de Balzac, com aquella, una dona de 30 anys,
1: sí,
0: doncs una dona
1: de 20
0: anys. Totalment. A Barcelona. Vestits de flors, m'agrada la rodoreda, porto carpetetes i porto tote bags.
1: Sí.
0: Però en realitat el que he vingut al món, perdona, ara jo aquí t'estic desfent un mite, és a trobar un nòvio, una mica. O sigui, ella, jo crec que li interessa més l'amor romàntic.
1: Sí.
0: La cosa aquesta de la novel·la de Tassetes, que parlen de Jane Austen, que també es queden amb l'envoltori, que no pas tot l'altre.
1: Sí, evidentment, el que hi ha és això, però alhora això és com paradoxal, perquè xoca amb la incapacitat que tenen tots aquests personatges d'estimar, no? Vull dir, com que quan parles de busquen, diguem-ne, un amor romàntic, allò que en realitat és busquen una parella que emulsioni la seva imatge. Llavors, clar...
0: Emulsioni.
1: Ah.
0: És molt fort, això.
1: Sí, realment, o sigui, però la idea és aquesta, no? O sigui, com que més que buscar, per dir-ho així, com una estimació, una comprensió, un afecte en una altra persona, no? Que això implicaria haver de despullar-se davant d'algú, no? O sigui, haver de tenir com aquesta intimitat compartida amb algú. Clar, aquesta intimitat és un risc en aquest món d'aparences i, clar, tallem absolutament qualsevol intimitat i, clar, busquem tot el que seria aquest amor, però som incapaços d'estimar. Llavors, com cas això?
0: Clar, m'ho expliques així. O sigui, tot són aparences. Internet, xarxes, aquesta gent que no llegeix la Rodoreda. Què fem? No? Em poso a plorar. És a dir, estem parlant d'una...
1: On escrivim una sàtira.
0: Clar, n'escrivim una sàtira, però realment és tan així. Hi havia un punt com de... No sé si diria de fer justícia, fins i tot dir... amb aquesta gent ara el retrataré i així doncs crearem un nou món on no hi hagi tots aquests personatges o estem una mica allò vinclats al desastre?
1: Evidentment hi ha un punt de la sàtira, no?, que és grotesc en el sentit que és passat de voltes, no? O sigui, no, evidentment, tothom té una intimitat, encara que sigui una intimitat altament codificada, etc. Però sí que és veritat que m'agrada pensar que, al final, la literatura, l'escriptura i també com la lectura i la recepció formen part d'un procés de presa de consciència, no? Llavors, el fet que aquesta novel·la s'hagi escrit i, sobretot, s'hagi llegit, implica, fins a cert punt... un toc d'atenció en el sentit de potser hauríem de plantejar-nos les coses d'una altra manera o potser hauríem de tenir aquest debat com a cultura o hauríem de pensar sobre aquesta mena de qüestions. Llavors, no sé, m'agrada pensar que d'alguna manera el fet que l'Amèlia existeixi i que les coses que fa l'Amèlia ara puguin ser qualificades de malistes, doncs d'alguna manera pot exaurir-les o saps?
0: O sigui, que escrivint-ho potser desapareixerà.
1: És la meva esperança.
0: Estàs fent aquí un Harry Potter.
1: Estic intentant... Bé, no jo, no? Però vull dir, com espero que la recepció de la novel·la, i crec que en aquest sentit n'estic força orgullosa, hi ha hagut un punt de purga o hi ha hagut un punt d'això, de presa de consciència en aquest sentit, de ara que tenim un nom, ara que podem dir que una peça rodoreja, perdona.
0: Sí.
1: Ara que tenim aquests termes, crec que és una bona manera de plantejar-nos què fem a partir d'ara, no? I amb una presència d'esperit, no? Vull dir que tampoc cal que ens enfonsem.
0: Clar, algú que no et conegui, Edna, dirà, home, és la seva primera novel·la, ella tot això ho ha explicat perquè se n'ha fet un fart en aquestes festes de la Filmoteca i d'aquests pisos de l'Eixample, o tot és d'oïdes, o t'ho ha explicat algú que hi ha anat i t'ho has copsat rapidíssimament.
1: Bueno,
0: què hi ha hagut de tot això? I també m'imagino tota la gent que et deu venir et diu, ja sé qui és aquest personatge.
1: Això és increïble perquè quan passa, la majoria de vegades m'esmenten persones que jo no conec. I això a mi em fa molta gràcia, perquè crec que és molt simptomàtic al final del que és...
0: Vol dir que ho has fet bé.
1: Exacte. És la potència de la ficció, no? Al final, si escrivim ficció, no és perquè vulguem escapar-nos del nostre món, sinó perquè precisament el volem comprendre en tota la seva profunditat, no? Llavors, el fet que jo hagi escrit aquí sobre uns personatges i hi hagi gent que hi reconeixi, això, persones que ni jo conec, no? Vull dir, com el que m'indica és que realment la literatura té aquesta potencialitat de cobrir una experiència, fins i tot quan no és la pròpia.
0: No te m'escapis, que t'he preguntat si hi tenies alguna cosa a veure amb tot això. Si resulta que són tots els teus amics i ara et van amb destrals per darrere.
1: Sí, jo sóc totalment l'Amèlia, ara ja ho puc dir.
0: Sí?
1: No, absolut. El que sempre dic, no? O sigui, com que evidentment jo he estat posada en aquest món i el fet mateix d'haver-lo escrit, d'alguna manera, m'hi lliga més de mans i peus aquest món cultural. Vull dir, com és el meu món, és el meu rusc, sí que hi he estat. El que passa és que crec que la mirada me'n distancia i crec que la mirada de qualsevol persona que la llegeixi també en distància, i crec que és aquesta ambigüetat entre ser-hi i alhora ser conscient d'aquestes hipocresies.
0: Amèlia de les Camèlies, eh? Estem aquí amb aquesta... jo diria, és una novel·la, però també és una pel·lícula la que ens estàs venent.

0: Havien de posar aquesta cançó, els snobs de Guillermina Mota. Clar, aquesta sí. cançó és de fa uns anys, però llegint la Meli de les Camèlies, una hi pensa una
1: tot
0: miqueta.
1: Retorna, tot sí retorna.
0: No?
1: Sí, clar. Igual que retorna Balzac, també retorna.
0: Exacte.
1: Està molt bé.
0: Estava de banda sonora de la teva escriptura o què?
1: Jo no utilitzo bandes sonores, però és veritat que, bueno, no sé, o sigui, de fet la vaig descobrir arran de la novel·la, no? Que també m'agrada perquè hi ha moltes coses que he descobert just després d'haver escrit la novel·la.
0: Escolta, estàs a Les dones i els dies i jo t'he de preguntar coses sobre les dones.
1: I els dies?
0: I els dies després, perquè els dies en aquest món no sé si vull que corrin molt els dies. Però bé, en qualsevol cas, de les dones sí que tinc ganes de... Clar, tu ets una dona escrivint sobre una dona que d'entrada, home, és una mica bajoca, una mica figaflor, una mica apagallums, una mica que li fumaríem unes quantes bufes.
1: Bledes solellades,
0: exacte,
1: fleuma,
0: podríem,
1: sí, fem...
0: Saps? Llavors, clar, dic, ostres, què és això? Per què havia de ser una dona, la protagonista, i a més que tingués aquestes característiques?
1: Bueno, diguem-ne que el que hi ha...
0: Per què ser més dolenta amb les dones?
1: No considero que sigui més dolenta amb les dones.
0: No, els homes són imparables en aquesta novel·la.
1: Sí, vull dir, com realment qualsevol persona que hagi llegit aquesta novel·la i...
0: Són pitjors ells, està claríssim.
1: Són absolutament pitjors. Diguem-ne que el que hi ha és una realitat, no? O sigui, com tot el que estem parlant d'aquest esnobisme, d'aquesta hipocresia, al final són unes aparences que fins a cert punt per qüestió de rols socials penetren més en les dones, o les dones són com més sensibles o en el sentit de més poroses aquestes influències. Llavors, diguem-ne que hi ha una codificació cultural específica femenina, però també n'hi ha una de
0: però
1: masculina.
0: Però més poroses a què et refereixes? Més poroses a què?
1: Vull dir que aquesta alienació de la qual parlem, no?, en la qual projectem imatges tota l'estona i tot això, diguem-ne que està declinada, diguem-ne, en les dones d'una manera molt concreta.
0: Ara et refereixes, per exemple, a que es troben en aquest cercle rodoreda.
1: Exacte,
0: no?
1: Diguem-ne que hi ha una codificació cultural específicament dirigida a les dones, com a, fins i tot, interès, no?, d'indústria,
0: sí,
1: no?, que les dones
0: agradar...
1: són consumidores, de cultura, vull dir, com que hi ha una demografia molt específica a la qual es dirigeix com aquests productes i aquesta fetichització. Diguem-ne que hi ha això, però també hi ha una codificació cultural pels homes. Llavors, a mi el que m'interessava precisament era com quan aterres a la realitat, no?, i veus aquestes relacions, com plasmar-ho a través de la ficció. Llavors, per dir-ho així, el que reflecteix la novel·la és una realitat, no? I crec que el que hem de fer és qüestionar la realitat, no pas el reflex. No?
0: És una realitat, aquí podríem dir que el patriarcat els travessa tots de mala manera, perquè ells també han de fer aquell paper d'entremenadors, etc. I de fet hi ha alguns moments de rebel·lió en la granja també en aquesta novel·la, perquè es veu, o sigui, és a dir, parles de rèptils, parles de... Els expliques una mica en termes d'animals.
1: Sí, sí, sí. I, o sigui, precisament
0: i parles dels carnívors i dels herbívors.
1: I precisament la metàfora mateixa del rus, no? O sigui, hi ha molta metàfora d'animals. I la metàfora del rus que em servia molt, perquè al final, quan tu parles d'abelles, en realitat el que estàs parlant és d'una lògica col·lectiva o d'una intel·ligència col·lectiva. Diguem-ne que les abelles tenen una responsabilitat molt limitada respecte al que fan individualment i ho fan per les lògiques del rus o per, diguem-ne, l'interès del rus, no? Llavors, clar, aquí parlar de codificació cultural no importa tant si són dones, si són homes, sinó com totes aquestes lògiques el que fan és encaixar en aquesta, diguem, en aquest eix que els travessa tots, que és el patriarcat.
0: Hi ha una crítica també a l'Star System literari, és obvi, però llavors què fem? Si tenim tot el Star System literari sent així, llavors qui està escrivint de veritat? L'Aniol, un dels personatges que és mig normal, diguéssim.
1: L'Aniol és un personatge que em convoca molta tendresa.
0: Exacte, vull dir que és un pobre noi, però de la resta què en fem? És a dir, aquí ara et pregunto ja fora de la novel·la, si aquest Star System literari de Barcelona, perquè és la capital, està tan perdut, llavors no hi ha esperança en aquest segle XXI, que perquè Instagram no el farem desaparèixer.
1: No el farem desaparèixer, però diguem-ne que la intenció, no?, com he dit abans, és el fet mateix. Clar que hi ha esperança, vull dir, com jo sóc una persona profundament, em considero profundament optimista, no? Vull dir, i no crec en aquestes històries tanatològiques de s'ha acabat la literatura, s'ha acabat una manera de fer literatura. No, el que hi ha en realitat és la literatura de sempre, i la literatura conserva el seu potencial d'interpel·lar el món i d'interpel·lar el lector i de prendre consciència. Llavors, crec que el que ha d'haver-hi és una reflexió profunda. O sigui, el que ha d'haver-hi és una manera de nova replantejar-se no només políticament coses, no?, sinó literàriament, i potser literàriament és una primera passa. Llavors, considero que hi ha aquest optimisme, hi ha aquesta esperança, el que passa és que hem de començar una mica de nou.
0: Dius que la Meli de les Camèlies estudia literatura estudiada, que sí, ens fa molta gràcia, perquè imagino que és una broma per dir estudis literaris, mm-hmm, però també hi ha una crítica al sistema de la universitat, aquí, de dir estem estudiant d'una manera que no hauríem d'estudiar literatura, o potser l'estem estudiant massa i el que hauríem de fer és llegir més?
1: Bueno, el que hi ha és una crítica, per dir-ho així, a tot un sistema que el que fa és, per dir-ho així, alienar com les lectures, o sigui, no, parlem de lectures i en realitat, diguem-ne que a mi el món universitari, bueno, diguem-ne que estic posada, estic fent el doctorat, és una cosa que m'alimenta molt, és una cosa que m'agrada molt, però el que hem de fer és puntar, no? O sigui, posar en relació, al final, la nostra realitat literària amb allò que fem a les aules i amb allò que estudiem, i crec que és una cosa que bueno, és important.
0: Però està per fer, això?
1: S'està fent, vull dir, sí? Com s'està fent en el sentit de jo he tingut grandíssims professors a la universitat, tinc un privilegi, no, d'estar on estic fent la tesi que estic fent, considero que és un privilegi poder-se dedicar a fer un doctorat i més sobre Proust, però sí que és veritat, no, que el que hem de fer és fer les coses amb presència, amb força i amb embranzida, i clar, hi ha molta feina a fer, però sempre tenim molta feina
0: a fer. Com les abelles, treballadores.
1: Exacte.

0: Connectem cada en un minut i estarem a 9:15 a Les Dones i els Dies, a Catalunya Ràdio, parlant de la Meli de les Camèlies d'Edna Miró, editada per Capdebrot, que estan fent coses molt xules en aquesta editorial i treballen molt bé. El llibre és molt xulo, està molt ben editat. Els felicitem des d'aquí.
1: Em dono fe, que són entusiastes.
0: I tant.
1: Meravellosos.
0: Jo també m'agradaria parlar de la festa major per algú que li agrada tant la literatura noucentista, de parlar de com has escrit el llibre, que has triat escriure-ho amb llenguatge noucentista en alguns moments, en el sentit de fer servir el pretèrit perfecte. Has fet unes tries, no? I també doncs, hi ha hagut antuvis i cars, i tu has passat bé. O sigui, aquí has dit, jo faré un desplegament.
2: Clar, jo el que he fet ha estat tenir, al final, cura amb el llenguatge. I considero que això és la tasca principal de l'escriptor. O sigui, l'escriptor el que ha de fer és responsabilitzar-se del llenguatge que utilitza. I sí que és veritat
0: Però aquí hi havia una mica de broma, també. Hi havia una mica de...
2: Hi ha una part de joc, diguem-ne, evident, amb l'ampulositat,
0: sí,
2: l'artificiositat...
0: Tu no parles així.
2: No, bueno, no ho sé, parlo així.
0: No.
2: Vale. Hi havia una part de joc, per dir-ho així, però fins a cert punt, per exemple, el fet de les subordinades, no? O sigui, com que hi ha una altra part que no és pas, diguem-ne, una artificiositat, no? Que al contrari, és el llenguatge ell mateix sent generatiu, és ell mateix treballant-se. I considero que és la tasca de l'escriptor cuidar-ho d'aquesta manera.
0: Però hi ha una diversió, jo crec, a l'hora de fer servir, de com has fet servir, perquè jo crec que sí que hi ha molt de novel·la noucentista aquí, encara que sigui que passi aquí a Barcelona en el dia d'avui. O sigui, que passi en els carrers
2: el que
0: de Barcelona.
2: El que hi ha és això, un coneixement, si vols, de la tradició, un fer-se responsable d'aquesta tradició i un veure com aquesta tradició pot interactuar, doncs, diguem-ne, amb la nostra realitat. I clar, aquí hi ha humor, hi ha diversió i sobretot hi ha goig amb el llenguatge. Jo sóc una persona que gaudeix escrivint i que gaudeix apregonant les paraules, apregonant les idees i clar, al final tot forma part del mateix.
0: Els personatges d'aquesta novel·la són còmics, patètics, esnobs, hi ha de tot, no? Però, clar, jo em preguntava, fent aquesta sàtira, escrivint d'aquesta manera, quan els lectors ho han llegit, què hi han trobat? Com s'hi han encarat, això? Perquè no és un tipus de literatura, no és de la manera que s'escriu avui en dia. Jo crec que no hi ha aquesta responsabilitat que deies i no s'escriu amb aquest tipus de llenguatge i també m'agradaria saber quina és la recepció que has tingut, no? Si la gent hi entra bé o també hi ha d'haver un lector que treballi i que s'esforci.
2: Jo crec que, part de la recepció tan bona que hem tingut amb la novel·la es deu precisament al que tu has dit, no? Que no hi ha aquest treball amb el llenguatge actualment, no? I jo crec que com a lectors, quan som uns lectors consumats, quan som uns lectors que ens interessa autènticament la literatura, allò que busquem és aquest treball, encara que ens faci, per dir-ho així, com pensar una mica, no? Que justament és el que volem, és alguna cosa que ens tregui dels nostres topants habituals i que ens demostri coses noves, que ens faci veure d'una altra manera, que ens doni uns altres ulls, no? Llavors, crec que la recepció positiva ha anat una mica justament per aquestes qüestions. O sigui, una sàtira al final es pot fer de moltes maneres, però la cura amb el llenguatge, els temes de fons, de l'egoisme, tot això, la manera com està codificat, crec que és una cosa que no s'havia fet i crec que és una cosa que... Bueno, que jo crec que és agraïda com a lector, o com a mínim a mi és una cosa que m'agradaria llegir i crec que si la recepció ha estat bona, també ha estat per això.
0: I també hi ha una defensa de Barcelona, que jo crec que durant molts anys l'hem...
2: Sí, hi ha hagut.
0: O sigui, encara que evidentment estàs explicant que no és ideal aquesta ciutat, perquè passa tot el que passa, hi ha tot aquest egoisme, tota aquesta pèrdua, no, de valors, etc. Sí que hi ha unes ganes de tornar a Barcelona, que en els últims anys hem fet una novel·la molt rural i hi ha unes ganes de reivindicar
2: sí,
0: Barcelona.
2: Sí, abans parlaves d'una lectura així com més política i, evidentment, també es pot llegir en clau política. O sigui, el que estem defensant quan estem defensant Barcelona, estem defensant un bastió d'identitat i estem defensant la nostra Barcelona. O sigui, estem defensant una Barcelona...
0: Quina és la nostra Barcelona?
2: Una Barcelona...
0: Que ara m'has fet una mica de pot, he de dir.
2: Bé, clar, potser és un moment. És una Barcelona que no es posa guapa. O sigui, és una Barcelona que allò que fa és defensar una identitat catalana, no? Pròpiament, no? Que no es plega, per dir-ho així, a lògiques doncs, estrangeres, per plaure el turisme, no? Per plaure, com, diguem-ne, altres coses.
0: Aquí els que tampoc plauen gaire o que no estan gaire contents amb el que passa són homes i dones. Hi ha molta incomunicació.
2: Sí.
0: Jo crec que és un de temes de la novel·la. És cadascú cadascú està parlant el seu llenguatge, però diguéssim que si fossin espècies...
2: És que és un dels temes de la vida, no?
0: Un seria cocodril i les altres abelles, o sigui, no hi ha possible connexió.
2: Sí, no hi ha connexió, però precisament per això, perquè són personatges... O sigui, al final... estimar algú, i no hi estimar algú, no? Sinó com comprendre algú, sigui un home o una dona, no? El que implica és aquesta empatia, aquest acte de generositat, de caritat, no? De pensar que algú pot ser una altra persona autònom, no? O sigui, que té aquesta llibertat i que té potser aquestes estructures diferents, i això són, aquests personatges no són capaços de fer-ho, no? Com diu en un moment de la novel·la, només algú tan egoista com ella li podia semblar tan terrible l'egoisme dels altres, no? O sigui, que en el moment en què estem tan concentrats en com les nostres presons, som incapaços, no, d'entendre qualsevol altra persona, i més evidentment si pensa d'una altra manera o si ja és d'una altra, diguem, espècie.
0: D'una altra espècie. Tu sí que ets d'una altra espècie, perquè, a veure, 25 anys fent aquest llibre amb aquest nivell de català, que això ja és gairebé, o sigui, és a dir, trencar la màquina, podríem dir.
2: Una rara avis.
0: Exacte. I és veritat que segur has llegit molt i fent el doctorat de Proust, però jo també em preguntava, el cànon literari encara continua sent el de sempre, molt masculí, molt, és a dir, estem parlant dels grans autors, encara doncs es consideren allò, els grans noms són homes. Tu, si haguessis de posar dones en aquesta llista, qui hi posaries?
2: Estic, per exemple, ara llegint, bueno, una autora que jo crec que està al cànon. Clar, o sigui, hi ha hagut molta revisió del cànon, vull dir, com jo
0: sí,
2: crec que...
0: Mil vegades, sí,
2: diguem-ne,
0: sí.
2: Que això en els darrers anys, afortunadament, no, són coses que s'estan posant sobre la taula, que ja s'han posat, de fet, sobre la taula. Per exemple, ara mateix estic llegint una autora meravellosa, Iris Murdoch. Vull dir, que té unes novel·les increïbles, també parlant d'incomunicació, parlant d'espècies, parlant de tot això. Per mi és una autora increïble, perquè a més, diguem-ne, que vehicula a través de la literatura la filosofia, i a mi això m'interessa molt també, com es pot veure. Llavors, bueno, és una recomanació que faig.
0: I escolta'm, la Rodoreda l'hem de posar a dalt de tot el cànon o n'hem abusat una mica massa? Com ho fem amb això?
2: La Rodoreda... està bé on està, el que passa és que hem de replantejar-nos les lectures que en fem o la manera com en parlem, perquè precisament si està on està és perquè la lectura que se'n pot fer de Rodoreda és una lectura profundament literària, és una lectura també fins a cert punt política, no? Llavors, simplement no l'hem de treure d'on està. El que hem de fer és llegir-la d'una manera que sigui productiva per la nostra realitat.
0: I quan, per exemple, vas a les exposicions del CCB, o quina és la teva... És a dir, creus que ho estem agafant al bon camí, o encara tenim una mica allò de síndrome dels impostors i no ens creiem gaire la nostra literatura?
2: Bueno, l'exposició del CCB, en aquest sentit, vull dir, a mi em va sorprendre per, diguem-ne, la sintonia i la simultaneïtat, no? Evidentment no és una cosa que es planegi o que es pensi, però que al final la lectura que estava fent aquesta exposició de l'obra de Rodoreda era una lectura que precisament buscava alliberar aquest potencial revolucionari fins a cert punt de les lectures de Rodoreda, i crec que la meva sàtira va per aquí també.
0: L'haureu de llegir per saber-ho. Amèlia de les Camèlies, Edna Miró, moltíssimes gràcies. Nosaltres, vaja, ens ha encantat aquest llibre. És una festa major de literatura, de llengua i, sobretot, de mirar-se el melic, també, que jo crec que és important també ser conscients de en qui estem deixant la literatura.
2: Mirar-se el melic, però
0: exacte.
2: Ser cap.
0: Exacte. Doncs, Edna, moltíssimes gràcies i felicitats.
2: Merci.
0: Merci.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Les dones i els dies, si no existíssim, ens haurien d'inventar.

0: avui no sóc jo, amigues, no sóc jo, no tinc veu. Falten 20 minuts per les 9 de la nit, per les 10 de la nit. És que veieu que no sóc jo. No sóc jo, no sé ni quin dia he vist ni com em dic, però tenim a Olga Ábalos aquí i això em fa molt feliç. Com estàs?
1: Hola, Montse.
0: Què tal?
1: Mira, avui tinc una veu més sencera que la teva, eh?
0: Doncs no cal córrer gaire, també t'ho diré. A més, et vam tenir la setmana passada parlant de bicicletes, que vas venir de... O sigui, a parlar de
1: podríem dir, cosa,
0: de lo teu, sí. Perquè ets la reina de bicicleta, directora de la revista Volata, que és una revista de ciclisme xulíssima, i que ho recomanem molt aquí a les Dones i els Dies, però avui tornes amb l'abric i amb el... millor que no portis abric, però amb la jaqueta de senyora de la música.
1: Sí, avui tornem a parlar de música i no sé si et sona això que estem escoltant ara mateix.
0: No sé, però m'està fent por, però em sona una mica Taronja Mecànica.
1: Efectivament, això és la banda sonora de Taronja Mecànica. I per què estem escoltant això? No perquè...
0: Perquè tens ganes de vacances i vols matar tothom? Com va això?
1: Mira, no volia dir-ho, però potser hi ha
0: però
1: aquí...
0: Però ja ho has dit tu.
1: Sí, sí, potser aquí hi ha un missatge subliminal.
0: Hi ha algun metge a la sala? Ai, demà.
1: El tema és que parlarem... Estem escoltant la Taronja Mecànica, no per la pel·lícula, sinó per la compositora o per la intèrpret d'aquesta peça, que és Wendy Carlos, que és una de les grans pioneres de la música electrònica. I és precisament el que parlarem avui. No parlarem de Wendy Carlos, però sí que farem uns passos més enrere per entendre com va sorgir Wendy Carlos i d'on ve i totes aquestes pioneres de la música electrònica.
0: Exacte, parlàvem ara de novel·les que tenen un regust nou santista, doncs nosaltres també anem enrere, perquè la música electrònica sembla una cosa molt moderna, però en realitat ja va començar bastant abans, perquè això, que és dels 70...
1: Això és de... És dels anys 60, és de finals dels anys 60.
0: Imagina't.
1: Perquè aquí és quan Wendy Carlos va començar a utilitzar els primers sintetitzadors Moog, i llavors ella doncs, va reinterpretar peces de Beethoven, de Bach, i les va portar a un altre nivell i va fer connectar la música clàssica amb una nova audiència.
0: Escolta, meravella. Avui no parlarem de moltes coses, però hi ha un documental que, si teniu ganes de entrar més en tot això que estem explicant, es diu Sisters with Transistors. Crec que està a la caixa, en aquesta aplicació que tenen per veure pel·lícules, però està en altres llocs, si no, és fàcil de trobar.
1: Correcte.
0: I crec que val la pena per si ens volem endinsar en tot aquest món.
1: Sí, de fet, algunes de les pioneres d'aquestes músiques d'electrònica que surten en aquest documental, Sisters with Transistors, en parlarem ara. I una de les que surt en aquest documental és Daphne Oram.
0: Explica'm a veure qui és aquesta senyora, perquè això sembla el Planeta Imaginari, ara. M'ha recordat una mica la sintonia del Planeta Imaginari.
1: És que fixa't, aquests sons van crear tot un marc mental i ho relacionem ja amb una època així de l'espai, de coses futuristes, i estem parlant dels anys 60. Això és l'any 67. Això és un tema que es diu Rotolock i és una de les composicions que va fer Daphne Oram. Però anem una mica enrere. Ens hem de situar a Londres, l'any 1958. A la BBC acaben de crear una nova unitat, que és la Radiophonic Workshop, que és un laboratori de so experimental, i allà és on comencen a fabricar-se molts dels efectes sonors que durant dècades després es van utilitzar a la ràdio. El que passa és que, clar, per crear aquests efectes sonors, no hi havia ordinadors.
0: Clar.
1: Sinó que s'havia de fer tot de forma analògica.
0: I m'estàs dient que això era gent fent sorollets, o què?
1: Això... Això, bàsicament, està fet amb cintes magnètiques, que era el que hi havia en aquella època.
0: No, eren senyors fent sorollets.
1: No.
0: Això és més antic, eh?
1: Sí. Sí.
0: Segle XIX.
1: Cintes magnètiques. És el que dèiem, no hi havia sintetitzadors, però sí que hi havia cinta magnètica, tisores i cinta adhesiva. I amb això es podia... I oscil·ladors de so, i amb això es podien fer
0: meravelles. Miracles.
1: Sí.
0: Com aquests que va fer la Daphne Oram. I quants anys tenia aquesta noia quan estava fent tot això a la BBC?
1: Doncs tenia 30 anys. Ella portava una dècada ja treballant com a tècnic de so, que és un dels pocs llocs que permetien a les dones treballar dintre del que és l'àmbit del so, de la tècnica i dels equips d'enregistrament, i ella, diguem que...
0: Per què no els deixaven a les dones?
1: Doncs
0: perquè no les valotessin el galliner, no?
1: O perquè no les consideraven aptes per estar als controls, bàsicament. Cosa que és un bastant... Bé,
0: sí.
1: Costa de creure, però és així. I llavors, quan es va crear aquest taller, aquest laboratori, el Radiophonic Workshop, ella ho va veure com la gran oportunitat de fer tot allò que no podia fer, i allà tenia magnetòfons, totes les cintes magnètiques que volia, i allà va començar a experimentar i a començar a crear aquesta llibreria de sons i treballar amb tècniques que avui en dia ja estan molt estandarditzades, com el loop. No? Allò que se sol dir molt, no? Dintre de l'àmbit de la música electrònica, farem un loop o loopejarem això.
0: Exacte, que és la repetició.
1: La repetició d'un so. Doncs ella ho feia gravant un so determinat amb un tros de cinta magnètica i creant una mena de cercle que es anava repetint constantment.
0: Sí, com si fes quasi gairebé muntatge de cine.
1: Efectivament.
0: Ho diu, com les muntadores de cine moltes vegades eren dones, perquè entenien que muntar pel·lícules era com cosir, atenció, apedaçar pel·lícules, doncs aquí estàvem igual.
1: Doncs amb el so
0: igual.
1: Exactament el mateix.
0: Escolta, vols que sentim alguna cosa més de la Daphne Oram?
1: Sí.
0: Fent, retallant i enganxant coses? Està una mica com jo amb la veu avui, això.
1: Ho trobo
0: una mica delirant, però endavant.
1: Però trobo meravellós, eh? Això és l'any 62, i dins de tot l'arxiu de la BBC hi han moltes llibreries de sons d'aquest tipus, basades en experiments que feia la Daphne Oram com aquesta, però també ella es va dedicar a fer altres composicions.
0: Perdona, però jo això ho vull de sintonia de l'any que ve. Una mica d'aigüeta, una mica en remull. Ara va molt bé, per l'estiu, aquí dins la meva piscina de plàstic.
1: Jo et preguntaria, a què et recorda? A què et recorda aquest so?
0: A mi, a aigua.
1: Aigua.
0: Sí, bueno, a la banyera.
1: A banyera, per exemple. Doncs això, aquests sons estaven pensats per acompanyar un anunci de rentadores.
0: Oh, que mono.
1: Doncs, clar, llavors calia una gran imaginació, no?, per fer tots aquests sons. I Daphne Oram, sobretot el que va fer dintre del Radiophonic Workshop, va arribar com al seu límit de creació, per dir-ho així, i va marxar després d'estar tots aquests anys a la BBC i va crear el seu propi estudi al comtat de Kent, i allà va crear un sistema propi que es diu Oramix. Abans has parlat del cel·luloide, no?, de com es muntaven. Doncs ell el que feia era agafar una cinta de cel·luloide, pintava a sobre i llavors va idear una màquina que llegia en format, traduïa en format so aquells dibuixos que ella feia sobre la cinta de cel·luloide, i aquest sistema es diu Oramix, i amb això va crear moltíssimes composicions i va crear un sistema que després va derivar en el que serien molts tipus de sintetitzadors. Fixa-t'hi,
0: Meravella, quantes coses estem aprenent avui. Apunteu-vos tots aquests noms, perquè això és una enciclopèdia avui. Daphne Oram.
1: Daphne Oram, sí.
0: Sí, estan totes a la Wikipèdia. No ens ho inventem res aquí, les dones i els dies.

0: I això què és? És un violí, una persona humana, algú queixant-se perquè li han trepitjat l'ull de poll?
1: Saps què és això? És un ceremín.
0: Sí. Sisplau.
1: Jo diria que sí que ets tu, Montse.
0: Sí, sí, sóc jo, sóc jo. És que quan, no us passa que quan no teniu veu sembla que no us funciona el cervell? Doncs pues a mi em passa. Ens passa més vegades, però avui en més quantitat. A veure, un ceremín meravellós.
1: Un ceremín, que és un altre element indispensable.
0: Aquell instrument que és com una nena de vareta de metall.
1: Sí, i és que com fundó... una antena. Sí, és un instrument que és com una peça de fusta que té una antena vertical i una antena horitzontal. Mm-hmm. I llavors, en funció de la distància que tu posis les mans a aquestes dues antenes, doncs es va creant tot tipus de sons. Doncs hi va haver un artista, una músic, una violinista, més pròpiament dit, que es deia Clara Reisenberg, que va néixer a Sant Petersburg a principis del segle XX, i després el món la va conèixer com Clara Rockmore, que es va convertir en una de les grans intèrprets del theremin, que és un instrument també que associem a la música, a les pel·lícules, no? Bandes sonores...
0: Exacte, és una mica Star Trek.
1: Star Trek o pel·lícules de ciència-ficció dels anys 50, no? Doncs ella ho va col·locar el theremin en un context molt més noble i va reinterpretar música clàssica.
0: Com aquesta que estem sentint, sí. Que és un clàssic, és el Carnaval dels Animals del Camille Saint-Saëns, i ara estem sentint en versió theremin. Però sí. Vols que sentim una altra? Que
1: també sentim una altra.
0: És que aquesta la coneixereu, eh? No us falta ser nous centistes per descobrir-la.

0: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
1: Això jo no ho toco, eh? Això ho toca la Clara Rockmore.
2: Ara, ara.
1: Ara, ara, ara. Ara, ara, ara. No, no facis cantar avui, no facis cantar. Ara, ara, ara. Que plorarem tots. Ara algú va amb cotxe i diu, qui és aquesta senyora que no té veu? I aquesta música tan estranya que fan a Catalunya Ràdio.
2: Música de Ceremina.
1: Doncs mireu, la vida és complexa, saps?
2: Però és un molt bon exemple de com les dones que van intentar experimentar no ho van tenir del tot fàcil, perquè, de fet, a la Clara Rockmore no se la va mai acabar de prendre massa seriosament. De fet, es va morir als 88 anys sense haver... només havent enregistrat un sol disc, i el disc el va enregistrar als 77 anys. Mm-hmm. I llavors, quan es va morir, es va descobrir que hi havia una gravació dels anys 50, que és precisament aquestes peces que estem sentint, que mai havia sortit a la llum, i ara sí que es poden trobar en diferents plataformes. Però va ser una pionera d'utilitzar elements electrònics a la música, però no va tenir una trajectòria molt, molt reixida, almenys a nivell popular.
1: Clar, però és que imagina't en aquell moment la gent que era concertista, doncs hi havia tota aquella cosa del piano, els vestits i tal, i veus una senyora abraçant l'espai amb les mans, perquè clar, si heu vist mai com està com Theremin, la veritat és que no toques pràcticament res.
2: No, és que no toques res, toques l'aire.
1: Es toques l'aire.
2: És com màgic.
1: Clar, sembla que estiguis allà abraçant el nòvio que mai has tingut, m'explico?
2: Sí, sí, sí.
1: I clar, en aquell moment devien dir, què fa aquella senyora abraçant l'aire?
2: Doncs ella va crear un precedent i mm-hmm. va intentar jugar dintre de la lliga de la música seriosa, però utilitzant elements electrònics. I ara això ja no seria discutible, no? Perquè música electrònica podem considerar, doncs, que determinades propostes són d'alta cultura, música avançada, no? Que el sonar ens ha ensenyat molt, no? Això, música avançada, dècades enrere hi havia una senyora que ho va intentar també.
1: En aquest cas, eren dones que feien música avançada, però s'havien passat de frenada per l'època en la que vivien.

0: Aquesta també és molt probable que la conegueu. És la sintonia de The Who, de Doctor Who.
1: Gran sèrie. Tu la veies, aquesta sèrie, als anys 80?
0: M'encantava.
1: Va ser una de les primeres sèries que es van traduir al català, a TV3.
0: Sí.
1: I jo era addicta a Doctor Who.
0: I era molt curiós perquè tenia una barreja de sentiments. És a dir, em feia por i al mateix temps la mirava. Saps? És com...
1: Feia com por. Hi havia escenes que feien por,
0: sí.
1: Eh?
0: A mi em feien por perquè devia tindre 8 anys o 5 o no sé. Molt pocs. I sí, però hi havia aquesta barreja de... Em fa molta por, però ho vull mirar, no?
1: Sí.
0: Estava pensant com The Cure, aquella cançó que parla de l'aranya, el vídeo aquell...
1: Sí, que està Robert Smith en un racó ple de xarxa de tela d'aranya, no?
0: Doncs era el mateix, o sigui, la cançó de Disintegration dels The Cure. I em passava el mateix. Tenia la mateixa atracció i la mateixa por per aquesta cançó.
1: És que tenia un punt gòtic,
0: sí,
1: també.
0: Sí, sí.
1: El que passa és que quan érem petits no sabíem que darrere de la sintonia de Doctor Who hi havia una compositora que es deia Delia Derbyshire, que va portar a un altre nivell una partitura prèvia d'un compositor que es diu Ron Greiner, i llavors el Ron Greiner estava dintre del sector de la BBC, perquè també estem dintre d'aquest entorn, no, del Radiophonic Workshop de la BBC. L'any 63 li va dir: mira, he escrit aquestes quatre notes en un pentagrama, a veure què pots fer. I llavors Delia Derbyshire, que era una noia superjove que estava en aquest laboratori sonor, es va passar setmanes reinterpretant aquesta partitura, i aquí sí que ella va estar tallant, enganxant cintes magnètiques, processant ones sonores per aconseguir aquesta
0: meravella.
1: Aquesta sonoritat. I, de fet, Ron Greiner, quan va escoltar la gravació final, va dir: ostres, jo he escrit tot això? I ella va dir: bueno, jo ho he reinterpretat. I el que va intentar Ron Greiner és que ella pogués ser... constés com a coautora de la cançó, però mai ho va aconseguir, i per tant Delia Derbyshire no va veure mai un duro de drets d'autor d'aquesta peça.
0: És terrible, això, eh?
1: Increïble.
0: Quina ràbia increïble que ens fa això a les dones i els dies. Pobre Delia. Sentim un altre tema?
1: Sí, sentim un altre.
0: Aquí la Delia, com ja veieu, estava més enfadada. Va dir: això no em torna a passar.
1: Diguem que va durar poc a la BBC, perquè ella volia anar una mica més enllà i havia vist altres casos de dones precedents, no? com hem vist abans el cas de la Daphne Oram, i ella volia fer més coses i va deixar la BBC bastant aviat, també, i va fundar el seu propi estudi i es va dedicar, doncs, a composar i experimentar, i aquest tema del 68
0: és
1: una molt bona mostra. Hi ha documentals molt xulos, de la Delia Derbyshire, on se la veu vestida, això, amb un vestidet, amb sabates de taló, tocant totes les cintes magnètiques, tallant, enganxant. És bastant espectacular.
0: És que no tenim la imatge, l'imaginari, no?, de pensar que les dones que feien música electrònica la feien des dels anys 50-60. Avui, sí, escolta, hem fet aquest viatge per els noms de totes aquestes dones, de la Delia Derbyshire, de la Daphne Oram, de la Clara Rockmore, si teniu ganes, doncs, de buscar-les, estan a Spotify i tot, eh?
1: Tot està a
0: Spotify. Sí, no ens ho estem inventant. I no és que ara... jo faci propaganda de Spotify, però ja m'enteneu.
1: I ara, amb la digitalització, sí, de tots els arxius, és fantàstic poder descobrir tot això.
0: Això no és Clara Rockmore, eh? Ens esteu enganyant. Ho deixem aquí. Olga Ábalos, moltíssimes gràcies per la paciència.
1: Un
0: aquesta
1: plaer.
0: Veu que no arriba. Avui has fet molt bé de...
1: Ara anirem a tocar el Ceremín, ara.
0: Exacte,
1: eh?
0: Ara anirem a prendre una aspirina, ja t'ho dic.
1: Vinga.
0: Ara. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les dones i els dies, amb Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Raül Orgales avui, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem demà a les 9 de la nit, després de prendre molta farigola. Espero tenir millor veu demà a les 9 de la nit, i ens esperarà la poeta i crítica literària Marta Pessa Rodona amb una entrevista d'una hora, ja sabeu que és divendres, i ens agrada saber, doncs, com ella va conèixer l'autor que aquest programa es digui com es diu. O sigui, ella era molt amiga de Gabriel Ferrater i aquest programa es diu així per el poemari de Gabriel Ferrater, Les dones i els dies. Demà ho sabrem, això, a les 9 de la nit, a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol de la matinada de dijous. Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits. Unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explica el Catalunya Nit, Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
2: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
1: Hi ha centenars d'edificis totalment esfondrats i zones absolutament devastades, sobretot a l'estat de La Guaira. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària mentre intenta trobar supervivents sota l'enrunada.

0: És temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman. L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
1: El rei Carles III del Regne Unit ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va pujar al tron el setembre del 2022. És el primer monarca britànic que desvela les seves obligacions fiscals. Lloret de Mar impulsa el servei taxi segur que per garantir que les dones arribin amb seguretat a casa després del final del trajecte. Els taxistes s'esperaran fins que entrin al seu domicili o allotjament si són turistes.
0: La iniciativa la impulsa el Gremi de Taxistes i l'Ajuntament, i els taxis que hi participin s'identificaran amb uns adhesius on es pot llegir: quan arribis a destinació, m'espero a ella. Juan Antonio Torres, president de l'associació Radio Teletaxi Lloret, que plega una quarantena d'instal·lacions de taxi de la població, explicava que de seguida van veure amb bons ulls la iniciativa.
2: Nosaltres ja era una cosa que veníem fent amb normalitat. Ja a l'anterior junta vam proposar això. Què tal si li donem publicitat a això perquè la dona vagi més segura amb vosaltres, i nosaltres no vam tenir cap dubte en dir endavant.
0: Arrenca durant la campanya d'estiu i s'afegeix a iniciatives similars que ja es donen a terme en altres municipis catalans.
1: Esports, el Mundial de Futbol en marxa, l'última jornada del grup D, partits al descans. Turquia guanya per 2-1 a l'anfitriona, als Estats Units amb remuntada inclosa, i Paraguai i Austràlia empaten a 0. Jugats aquest dijous, Equador 2, Alemanya 1 i Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Alemanya i Costa d'Ivori passen com a primera i segona respectivament, i l'Equador té pràcticament garantida la classificació com una de les millors terceres classificades. El grup F, Països Baixos 3, Tunísia 1, i Països Baixos passa setzens com a primera de grup, mentre que Suècia i el Japó han empatat a 1. Suècia passa com a segona i el Japó probablement també passarà com una de les millors terceres.
0: El Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga per vuitena vegada a la seva història. Els blaugranes han derrotat el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga del quart partit de l'eliminatòria final. El segon a la pista murciana, i han situat el 3-1 definitiu.
1: I el Barça de bàsquet es treballa per incorporar el director esportiu del Baskonia, Xavi Pujol. I l'opció de Pujol per a la banqueta és precisament l'entrenador dels vitorians, Paolo Galbiati. En relació a la plantilla, negociacions avançades per fitxar els bases nord-americans Justin Robinson del París i Umoja Gibson del CD Vita.
3: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 26 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el temps serà estable, amb poc vent i bona mar, sol generalitzat tant al matí com a la tarda, calor intensa, però l'interior ja no es passarà dels 37 graus. No s'esperen núvols importants ni xàfecs en les properes jornades, tot i que potser diumenge sí que hi haurà tronades al Pirineu durant la tarda. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Platja d'Aro, al Baix Empordà, el sol sortirà a les 6 i 14 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, perquè és divendres i perquè en una estona parlarem d'ella, toca obrir amb una cita de Mònica Naranjo, que diu: l'adversitat és el que més ens fa créixer si estem disposats a aprendre'n.
0: Mònica Naranjo ha estat una de les veus contundents en el seu discurs al Dia de l'Orgull. També ho ha fet, per cert, en les darreres hores, Maria Pelae, dues dones empoderades. Recordarem el que va dir Mònica Naranjo d'aquí uns moments. I per arrencar el penúltim divendres d'aquesta temporada, us proposo un brindis en forma de cançó. Perquè sí, perquè com molt bé sabeu, en aquest programa sempre som de celebrar, i més si ens acompanya la música de Brahms.

0: És una de les cançons més mítiques de la música del nostre país. Evidentment, són Brahms amb Brindis. Al capdavant de la banda hi ha el músic berguedà Francesc Ribera i Toneu, conegut popularment com a Titot, una de les figures més destacades de la música en català i que, a més, ha tingut una influència destacada en els moviments de defensa de la llengua, la cultura i la identitat catalana. I és que, a través de les seves cançons, ha convertit la música en una eina de reflexió i compromís. Titot, però, també ha publicat diversos llibres i articles on analitza qüestions relacionades amb la història, la política i la societat catalanes. No cal ni dir que la figura del Francesc Ribera és molt admirada per la seva coherència ideològica i pel seu compromís amb les seves conviccions, i és que en Titot és el clar exemple d'artista compromès que ha fet servir la música, l'escriptura i l'activisme per promoure la cultura catalana i fomentar la reflexió crítica sobre la societat contemporània. Avui ens lleguem amb ell i el felicitem, perquè avui en Titot bufarà 59 espelmes. Hem superat amb èxit una altra setmana i us hem de confessar que estem en temps de descompte. Divendres 3 posarem el punt final a una temporada apassionant i, mentrestant, brindem, perquè sempre hi ha motius per fer-ho. Aixequeu les tasses de cafè i que la cafeïna faci el seu efecte.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Escolta'm, que tenim partit en marxa, ara mateix estic veient, eh?
2: Sí, un Turquia contra Estats Units. Turquia ja no té res a fer, si no em surten molt bé dels comptes. Però mira, Estats Units sumaria la primera derrota d'aquest Mundial.
0: Doncs vinga, normalment anirem seguint el partit en directe, com sempre, als matiners.
2: I
0: que
2: també hi ha
0: bé,
2: una Austràlia-Paraguai, que potser l'Àlex s'ha dit com 0-0.
0: 0-0, sí. Doncs al moment partidet tranquil·let també. Dit això, a partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio, un Frederic Vincent. Què passarà, Maiol?
2: Doncs avui molt pendents del terratrèmol a Veneçuela, i connectarem en directe des de les 6 amb catalans que estan allà, amb el periodista Bernat Lautaro, també, que ens va ajudar a il·luminar-nos. També amb Tito Álvarez, perquè el terratrèmol el va enxampar a Venezuela i diu que li va anar de ben poc. Parlarem a l'hora també amb un responsable del grup d'estructures col·lapsades per parlar de com decisives són aquestes 24 hores posteriors en el rescat. També estarem molt intens, molt atents a l'incendi a la Franja. I a les 9:20 saludarem la Rosa Romà, la jefa, perquè Catalunya Ràdio i 3CAT han entrat a la UER, és una gran notícia, com a membre auxiliar, i per tant que ens ajudi a il·lustrar-ho. I després anirem a Collserola, on ja segueixen els efectes de la pesta porcina i els restaurants estan una mica queixosos. A un quart d'11 el dilema, Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda.
0: A veure, sorprèn-me.
2: Ja t'ho diré després, perquè necessitem una mica de temps. Després, espina de l'actualitat.
0: M'han dit que el tema d'avui és molt sucós.
2: Ja, bueno, quan no ho és. Després, espina de l'actualitat amb l'Oriol Farrés i la Sílvia Coppolo. I a les 11, Andrea Motis. Una mica d'Andrea Motis. Taula de recomanacions del cap de setmana. Ja saps la millor secció d'aquest programa.
0: Per favor.
2: La playlist de Lluís Gavaldà i una mica d'humor i el concurs pendent, que és la penúltima oportunitat d'endur-te
0: els 16 euros. Espera, que l'Oriol està pendent de tot i m'acaba de dir gol dels Estats Units. Sí, senyor, ara mateix. Gràcies, Oriol.
2: Han empatat.
0: Ho tinc aquí pendent. Molt bé.
2: Pues vinga.
0: Doncs escolta'm, ja tindrem el divendres fet i aquest final de setmana també. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Adéu. Amb només 3 minuts, un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, que el món de la tele i la intel·ligència artificial ens porta una d'aquelles històries que, com a mínim, ens fan aixecar una cella.
0: A veure.
3: Resulta que a Los Angeles s'ha encès el debat perquè nous contractes vinculats a la sèrie infantil Peppa Pig demanen que les veus dels actors i actrius infantils es puguin cedir a la intel·ligència artificial.
0: Cedir?
3: Cedir.
0: Gratuït?
3: És a dir, si el teu fill té la sort, o la teva filla té la sort de posar la veu a la Peppa Pig, l'empresa que els contracta demana que aquella veu es pugui digitalitzar o remasteritzar, o que la intel·ligència artificial la pugui fer servir. La idea és, de fet, clonar
0: Clar.
3: La paraula és clonar les veus d'aquests nens per utilitzar-la en diferents continguts posteriorment. La proposta ha fet saltar totes les alarmes de la indústria. Més de 1.000 professionals, entre actors, agents i representants, ja han signat una carta oberta dient que això, res de res, que demanaran normes més clares i protecció, sobretot, dels menors.
0: Escolta'm, això és només la punta de l'iceberg aquest que comentem moltes vegades, d'aquest control de la intel·ligència artificial. Molts artistes de la música s'han queixat que els hi havien clonat la veu. Aquest precedent ha obert una via a legalitzar
3: el tema de les veus. I a més aquí hi ha un matís, estem parlant de menors.
0: Clar.
3: Que els menors en aquest moment no estan cedint el seu consentiment, sinó que ho fan a través dels pares. La companyia implicada assegura que vol transparència i responsabilitat, però el debat ja està servit. Fins on pot arribar la intel·ligència artificial quan parlem sobretot d'això, de menors d'edat?
0: Veurem què és el que passa, que segur que porta cua. Gràcies, Àlex.
3: Bon cap de setmana.
0: Fent camí cap a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, i entre intel·ligències artificials i com està el planeta, avui també tenim una escletxa de llum perquè volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si tota la indignació i el rebuig expressats arran de l'atac LGTBI-fòbic contra el grup Fades a Vilassar fes possible que episodis com aquest no es tornessin a viure. Ja són tres els atacs que el grup ha patit en els últims mesos, però, per sort, cada vegada han recollit nombroses mostres de suport a títol individual o en nom d'entitats. El pròxim pas, sens dubte, és que no torni a passar.
0: Condemnem fermament també des dels matiners aquesta agressió a Fades la nit de Sant Joan a Vilassar de Mar. Van rebre més d'una ocasió glaçons de gel del públic. Finalment van haver de cancel·lar el concert. Esperem, doncs, que aquestes històries no es repeteixin ni menys el 2026. Mentrestant, Marta, de què parlarem poc?
5: Doncs mireu que ja ha reobert la piscina d'aigua salada més gran de Barcelona. Veus? És la que es troba al Fòrum. Es molt diu, bé, de fet, el nom bé. Aquest, els banys del Fòrum. Aquest any, a més, li han fet un rentat complet, s'ha renovat, amb l'objectiu, sí, exacte, de renovar, doncs, la fauna local i la biodiversitat.
0: De la gent que hi va o dels animals?
5: No, dels animalets. De moment, dels animals. També s'hi ha instal·lat una rampa d'accés. Hi ha dutxes adaptades, també s'hi ha posat un bar, que sempre és una bona notícia, que s'hi posa un bar. I això s'hi pot anar de manera gratuïta, per tant, no cal que pagueu res. Hi ha servei de socorrisme, arribar-hi és facilíssim, L4 o tram directe. Ella forma part de la fauna. 100%.
0: Diu que va arribar.
5: M'han vingut ganes.
0: De què ha d'anar-hi?
6: L4 i aneu al bar.
0: El que t'ha cridat l'atenció és el bar, Marta, digues la veritat. Que sí, també dic que a vegades és una platja i no hi ha bar i et talla el rotllo.
5: És que m'ha recordat una mica aquestes piscines d'aigua salada de Canàries o així.
0: Sí, està molt bé.
5: Igual, doncs mira, guai, això.
0: Quan agafem vacances hi anem.
5: I tant.
0: Mentrestant, amb quina bona notícia ens haguem al matí?
5: Doncs mira, que a Sant Cugat del Vallès s'ha creat un casal d'estiu d'avis i nets. La residència Amavir ofereix a les famílies dels seus usuaris convertir les vacances en una oportunitat perquè els menuts de la casa passin temps amb els seus avis que estan a la residència.
0: Doncs m'agrada molt.
5: Sí, és una gran iniciativa. Sí. Per tant, comparteixen aquest casal i fan àpats junts, activitats i intercanvis d'històries.
7: Doncs el que més m'agrada és jugar i ajudar-los a la gent gran. Ens van explicant coses que feien de petits o aprenentatges que van fer. Llavors jo aprenc i a la vegada també aprenen de nosaltres.
8: Doncs pues m'aporta alegria, perquè això canvia la monotonia de cada dia. Lo normal de cada dia venen els nens i tots són per aquí, per allà, i riuen, i salten, i ballen, i tot això a nosaltres. Pues, és un extraordinari, clar, ens agrada molt. Ens encarinyem amb alguns, que els petitons i les nenes, que són molt simpàtiques, perquè ells disfruten i nosaltres també.
0: M'encanta l'unió de nens amb gent gran, perquè és un win-win absolut. Sí. Els nens encantats en escoltar a la gent gran, imagina't. Felicitat a Dojo de tenir a gent jove per allà.
5: És molt bona idea, realment.
0: Molt bona idea. Per tant, felicitats a la gent de Sant Cugat del Vallès, que, si no vaig errat, estan en portes ja de la festa major. Uh-huh. I, mentrestant, volem saber també quin motiu tenim per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és col·laborar amb la Fundació Zoo del Pirineu. Aprofitant que celebra el seu 12è aniversari, fa una crida a la ciutadania a donar un cop de mà en la seva missió de preservar la fauna silvestre. Aquesta entitat es dedica a ajudar els animals salvatges que es troben ferits, desorientats o en situació de vulnerabilitat.
6: Aquests cabirols no haurien d'estar aquí. Haurien d'estar seguint la seva mare, aprenent què menjar, on amagar-se i com sobreviure al bosc. Quan una cria perd la seva mare, perd molt més que protecció. Perd la seva primera mestra.
9: L'objectiu últim és deixar d'existir, perquè voldria dir que aquests animals poden viure en llibertat. La Fundació també fa una tasca de sensibilització ambiental perquè tinguem una convivència més harmoniosa amb la natura.
0: Ha arribat el moment quan passen ja 3 minuts d'un quart de 6 del matí d'obrir la revista del Cor dels Matiners. I alerta perquè avui amb qui comencem parlant?
5: O doncs amb Mònica Naranjo.
0: Quin disc tan dolent, pobre, que va fer. És que va ser... No, perquè a més ella ho explica. Chicas Malas va ser un disc pràcticament obligat per la discogràfica. Tenia poques ganes, sí, Mònica Naranjo, de publicar Chicas Malas, que a més també va fer com la versió Spanglish i no va quedar gens contenta.
5: No.
0: Per tant, no ho dic jo, ho ha dit prèviament Mònica Naranjo, però bueno, és horrorós.
5: Ho sento, Mònica Naranjo, per haver posat aquesta cançó.
0: Mònica Naranjo, ens encanta, t'ho dic.
5: No està tan malament, aquesta cançó. Això sona a qualsevol lloc i tots la ballem.
0: Total. Sí, però... No va ser el seu millor disc. Per què parlem de Mònica Naranjo?
5: Doncs perquè ha sigut una de les convidades a Sevilla a la Festa de l'Orgull, que va vendre totes les entrades de seguida. Entre els artistes convidats també hi havia Rebeca i Raúl, però Naranjo va ser la clara protagonista quan va fer aquest discurs.
10: En estos años me han llamado lesbiana, boyera, bisexual, trans, travesti, marica... Y al final, lo único que han hecho estas personas ha sido ensalzar lo que soy yo. Recordad, chicos, nadie nunca más van a meternos en un puto armario. En estos años...
0: Contundíssima la veu de Mònica Naranjo en aquest discurs. Vaja, de fet... Poc més podem afegir. Vinga, va, que seguim, que en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. El Cor també batega... Ah, menja llàcer!
5: Sí, que ha passat pel programa de l'Hormiguero amb Pablo Motos per presentar el nou programa que farà la Sexta, que es diu El Congelador. Doncs Pablo Motos ha estat, es veu, molt interessat per diverses coses, sobretot per les festes temàtiques d'aniversari que munta l'Àngel, i li ha tret també el tema dels diners.
0: Val.
5: I llàcer ha contestat això.
11: Y es que tú haces cumpleaños y haces grandes fiestas,
0: ¿sí?
11: Porque por lo visto eres millonario.
12: Es que de verdad. O sea, no soy millonario. La única cosa es que no tengo hijos. Y esto es una cosa que la gente tiene que entender. Yo todo lo que cobro es para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no tengo que pagar ni extraescolares, ni autobuses, ni vacaciones de los niños.
13: Claro, bañales.
12: Ni los libros, ni nada de los...
11: Judo.
13: La nani.
12: El judo.
11: Inglés.
12: Inglés.
11: Música.
12: Natación.
13: La guardería.
12: Socorrismo.
11: Nada.
12: Nada, tengo que pagar nada. Porque no tengo niños, no tengo que pagar nada.
11: Sí.
12: Solo tengo que pagar el pienso de Montse, que es la perra que tengo.
11: Ah, vale.
0: He de dir que últimament les meves festes d'aniversari superen les de llàcer, eh?
5: Sí, segurament que sí.
0: He de dir que l'he adelantat per la dreta, eh? Tota la raó, tota la raó. Podeu recuperar l'entrevista perquè val la pena, com sempre, escoltar el llàcer.
5: Feien molta gràcia, els dos.
0: Sí, estava molt bé. Vides i miracles. Però sí. He de preguntar què tal Pablo Motos a la distància curta, eh? Allà,
5: sí.
0: T'ho dic,
5: a més, me la vaig estar mirant per treure aquest tall i hi havia algun moment que no sé si s'acabaven d'enganxar o no. M'agradarà saber-ho, m'agradarà investigar.
0: Però ja veurem a l'Àngel que ens faci una noteta de veu perquè ens expliqui
5: sí.
0: Què tal el cara a cara amb el super
5: Ai,
0: Pablo
5: sisplau,
0: Motos.
5: Sí.
0: Motos, jo també.
5: Motos.
0: Pablo Motos. Quins sons deixa la ràdio, Lara?
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Lluís Riera, director de Seguretat Alimentària i de l'Aigua Químic i expert en Seguretat Alimentària, ens va explicar per què no es pot descongelar i tornar a congelar el menjar.
14: És per dues raons. Una, pel canvi d'estructura del producte, o sigui, una carn crua que la descongelo i la torno a congelar, fa uns cristalls de gel que cada vegada fa que tingui més aigua lliure, que és el que fa que es contamini i que es multipliquin les bactèries. Si jo la cuino pel mig, si és una carn que l'he cuinat pel mig, sí que la podria tornar a congelar perquè he canviat l'estructura del producte.
0: Caramba, noi. Quants canvis estructurals,
5: un tros
0: de pollastre.
5: Pots descongelar el bistec, cuinar-lo i tornar-lo a congelar.
0: Això no ho sabia, sí, veus? Això està bé. Bé. Doncs
5: és
0: ja
5: molt
0: ho sabem.
5: Interessant.
0: Molt bé, clar que sí.
5: I el dermatòleg Ramon Grimal, que ens va deixar clar que prendre el sol no és bo en cap moment del dia.
13: Els laboratoris que es foten les botes venent litros de crema han aconseguit colar un gol en el món mèdic, que és vostè despullis per protegir-se amb crema. Això és un disbarat. El pagès de tota la vida treballava tot l'estiu amb màniga llarga, amb pantalons
15: llarga,
13: i amb un gran barret de palla, no? I no necessitava gastar ni un duro amb cremes de protecció solar. Vull dir que el tema de la protecció 50, si tu portes màniga llarga i un barret, no et cal per res.
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. I seguim els matiners perquè volem saber... Ara sí, què passava tal dia com avui? Escoltem una mica la cançoneta.

0: Tenia grans cançons Elvis Presley. Quina sí. veu, és que segur que ho heu detectat, oients dels matiners.
1: I tant, un 26 de juny del 77 feia Elvis Presley l'últim concert en directe. Ho feia al Market Square Arena d'Indianapolis, davant unes 18.000 persones, i Elvis moriria de menys de dos mesos després. L'any 2001 es veu que l'edifici de concerts on va fer l'últim concert precisament es va enderrocar, i al seu lloc doncs, hi van col·locar una placa que hi deia Elvis has left the building. L'Elvis ha abandonat l'edifici, que és una frase que es veu que deien molt els locutors de ràdio després dels concerts que feia Presley, amb l'objectiu de dissuadir la gent, de fer fora tota aquella gent que esperava el cantant a la sortida i esperava doncs, tenir un contacte amb ell.

0: Recordant Elvis Presley aquest matí de divendres, del divendres 26 de juny, des dels matiners de Catalunya Ràdio. Hem passat una de les nits més màgiques de l'any, però anem a veure com estem astrològicament parlant, perquè hem de connectar-nos amb els astres. Què ens expliquen? Vanessa Carrion està amb els cascos, però no sé si està escoltant... No, està escoltant altres coses. Ella que li interessa tot el tema energètic, avui que la tenim
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, està...
0: Mira-la. Arriba el moment de sentir els astres, Vanessa. No posis els cascos, a veure què et diuen. Prepara't energicament. Cristina Borreguero, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 26 de juny, la Lluna entrarà al signe de Sagitari i encén la curiositat, les ganes de moviment i la necessitat de mirar més enllà de la rutina. Amb el cap de setmana ja a tocar, és una energia ideal per fer plans, sortir, aprendre alguna cosa nova o recuperar una mica d'esperit aventurer. Mou-te, obre horitzons i deixa que la vida et tregui una mica de casa. Bon cap de setmana!
0: Ah, molt bé, molt bé. Ja estem tot de revoltada, perquè portem uns dies amb Astrocat de tranquil·litat. Ara ja és que Sagitari sempre porta coses bones.
1: Molt a mi m'encanten els Sagitaris. Com ha costat, que arribés.
0: Sí, però ha arribat, tot arriba, i espera't la setmana que ve.
1: Ja ho veuràs.
0: Mentrestant, Lara García, qui bufarà espelmes?
1: Doncs avui felicitem la meravellosa Ariana Grande, la mega estrella de la música. Avui en fa 33. Espereu, perquè estic a punt d'hiperventilar, perquè també fa anys un dels actors més guapos del moment. Digue-ho tu mateix.
0: Jacob Elordi, per favor, per molts anys, vine a casa a celebrar-ho.
1: Bufarà 29 espelmes.
0: Ole,
1: Jacob, si fas una festa, avisa'ns.
0: Jacob, convida'ns.
1: Home, si avisa'ns que vindrem segur.
0: Home, ja t'ho dic ara, com si hem de servir copes.
1: Bueno, això em feia una mica de mandra.
0: Sí, però li servim, que sí que posem
1: li servim
0: tu
1: les copes. I acabem felicitant un dels grans cantants i músics del país. En suma un mes, en Francesc Rivera, el Titot, sense fer cap bram, celebra el 59. Per molts anys a tots, i insistim, Elordi, recorda que si vas a una festa, nosaltres vindrem encantades.
3: Hola, soy Leo Messi. ¿Cómo están? En estas horas oscuras en Miami, yo me voy a dormir con Mels Matinés, Ambe, Xavi, Canalías. Un saludo, boludos.
4: Els Matinés.
0: Vaja, no podem ser més meridianament clars en aquest programa. 4 minuts, arribem a 4:45 del matí. D'aquí uns moments, com sempre, ens actualitzem, repassem els titulars d'aquest divendres, 26 de juny. Abans, per això, de fet, ho estava comentant la Lara fa pocs moments, fa anys Ariana Grande, i amb ella arribarem pràcticament a 6:45, amb aquesta que es diu Break Free.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem molt pendents dels efectes del terratrèmol de la matinada passada a Veneçuela. A les 11, entrevistarem la cantant i trompetista Andrea Motis. Francesc Garriga continua buscant el poble més feliç de Catalunya. Avui, la tarda, visita Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, coneixerem la història d'amor de l'escriptor Daniel Vázquez Sallés i la sommelier Meritxell Falgueres. I a més, visitem a casa seva, a l'Empordà, el famós Canyut, el personatge d'un anunci estrella de cervesa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 26 de juny. Anna Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Veneçuela actualitza amb comptagotes el balanç oficial de víctimes pel doble terratrèmol.
3: Ara parla de 235 morts i 4.300 ferits, unes xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes, sobretot si tenim en compte que els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen desaparegudes. Ho han fet en una plataforma en línia, com explicava el Catalunya Nit Jesús Paix, un català que fa 30 anys que viu a Caracas.
4: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat. I t'ho puc dir perquè en grups de WhatsApp, on estic jo mateix, exposen fotos de famílies completes, pare, mare i fills, que han desaparegut.
2: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
3: Des de tot el món s'ha ofert ajuda a Veneçuela. Molts països els estenen la mà i estan enviant material de primers auxilis i també equips de rescat. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips. Sentim la portaveu de la comissió.
5: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
3: Espanya ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i material de primers auxilis. El doble terratrèmol servirà també per avaluar les noves relacions entre els Estats Units i Veneçuela després que Donald Trump derroqués Nicolás Maduro i assumís de facto el control del país.
2: Pendents també de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
3: Afecta una superfície de més de 4.000 hectàrees, majoritàriament de camps de conreu. El foc, que es va iniciar entre Tamarit de Llitera i el Campell, es va estendre ràpidament atiat pel vent. Es van haver de desallotjar unes 250 persones de 3 municipis i ara es continua treballant intensament, aprofitant la davallada de temperatures i també l'augment de la humitat durant la matinada. Jorge Azcón és el president del govern aragonès.
6: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
3: Tot apunta que el foc el va provocar una màquina que treballava a la zona.
2: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. L'expresident espanyol ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell i des del govern espanyol ho consideren greu. Sentim al ministre de Transports, Óscar Puente.
7: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección. Nos parece de una extrema gravedad.
2: La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei Felip han segellat la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
3: Tots dos s'han reunit al Palau Nacional, a la capital mexicana, després que el monarca espanyol admetés que hi va haver molt d'abús per part dels espanyols en la conquesta d'Amèrica. La trobada d'aquesta matinada obre una nova etapa de cooperació entre els dos estats.
2: Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla d'evacuació de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després d'un atac a un vaixell davant la costa d'Oman.
3: L'Iran no reconeix l'atac, però adverteix que la circulació per l'estret s'ha de fer per les zones autoritzades. Mentrestant, Israel insisteix que no pensa retirar les seves tropes del sud del Líban.
2: El Congrés ha aprovat penalitzar amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per a persones LGTBIQ+.
3: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per a qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures.
8: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
2: A veure si posem fil a l'agulla amb aquests temes. Com sempre, en Alfonso, bon cap de setmana.
3: Que vagi molt bé.
2: Hem arribat a 6:45 a.m. Marc Jurado, bon dia.
9: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
2: En aquest punt horari, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les portades. Ahir havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui sí, fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixarem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. 2 terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació. Afegeix La Vanguardia a Madrid. El País, concís, titula Devastació a Veneçuela, i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment: rescatem la gent amb les ungles, aquí no ha arribat ningú.
5: I pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena entre la runa. A La Vanguardia veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat. I al periòdico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant i pel damunt per mirar de rescatar algú.
9: Altres temes de portada: el PP, Vox i Junts aproven el Congrés, demana la dimissió de Sánchez, diu El País.
5: I l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
2: 6:05 a.m, els articles dels diaris, avui diversos editorials i articles d'opinió, evidentment sobre el terratrèmol de Veneçuela.
5: El País titula l'editorial Veneçuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
9: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
5: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
9: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el chavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
5: A l'ABC, la líder opositora Maria Corina Machado signa un article a tota pàgina.
9: Diu que la xarxa ciutadana que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer les urnes és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
5: A l'Ara, el periodista Antoni Bassas escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el propi sisme.
9: Bassas diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
5: L'editorial de La Vanguardia, canviant de tema, es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids dobla aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior segle.
9: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i en polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
5: I també, altre cop, canviant de tema, el periodista Juan Cañete Baile fa una anàlisi al periòdico sobre la selectivitat.
9: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en totes les assignatures i les notes mitjanes.
2: 6:07 a.m. En aquest punt horari, com sempre, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
10: Bon dia, què tal?
2: I amb la Sílvia repassem la premsa digital. Què llegeixen les preses?
10: Doncs mira, hi ha estils, hi ha llibres de 4 estils. El primer amb protagonistes femenines, com per exemple Como agua para chocolate o El temps entre costures. El segon tipus, assaig, com educant el feminisme. En el tercer bloc, els d'autoajudo, com per exemple El monje que vendió su Ferrari. I el quart bloc seria de bestsellers, com 100 anys de soledat o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. En els últims 8 anys han entregat 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, ho recull El País.
2: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
10: Doncs perquè es va gravar un vídeo de TikTok mentre treballava i en aquest vídeo va difondre missatges del sistema de cobrament i crítiques sobre els salaris, sobre els que cobraven. Això ha passat a Eivissa, uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
2: Caramba. No et pots queixar?
10: Depèn on.
2: Mare meva. Un conductor d'autobús exigent.
10: Ha fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X, va passar en un autobús d'alça que feia la línia Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure-les al darrere i davant la incredulitat li va preguntar per què. I li va dir que això, que el portàtil al seu clatell emetia irradiacions, li va dir. Exactament. recollant-les.
2: La gent necessita vacances, ja. Ja estem en aquell moment de veure les vacances. I si trobeu a faltar el fred...
10: El mercat de Nadal d'Edimburg ja anuncia les seves dates.
2: Home, que bé, però si jo ja sóc feliç, per favor. Ja hi podem anar, Solanes.
10: Mira, del 17 de novembre fins al 3 de gener. Sí. Ja, no? Això de...
2: Si han penjat llums de Nadal, i aquí la Diagonal, ja hi som.
10: Saps per què ho han tret ja aquestes dates?
2: A veure.
10: Ho van treure ahir? Perquè ahir quin dia era? 25 de juny.
2: Sí, clar. Estem a res de l'esport de
10: mig any clavat.
2: Mig any de Nadal,
10: mig any clavat.
2: Sí, sí.
10: Va. Bon dia.
2: I bon Nadal.
10: Això.
2: Bon any nou també per tu, Marc Jurado.
9: Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Que tinguin tots un molt bon any.
2: Es nota aquesta baixada de temperatures, neu al Pirineu, glaçades, obre les estacions d'esquí, comencem la temporada d'hivern. Quin temps ens espera?
9: La Solana es parlava de fred, jo valoradament encara us he parlat de calor, però de no tanta calor, per tant d'una miqueta de fred, o com a mínim de no tanta calor. Sí, la calor tornarà a ser avui fort aquest divendres, amb màximes de 32 a 35 graus a l'interior, també 37 graus al Pla de Lleida, al Pla de Baixes també a alguns punts de l'est de Girona, a la costa uns 30 graus, però a més xafogó. Si us pregunteu pel cap de setmana, sapigueu que demà dia molt tranquil i estable, pràcticament com el dia d'avui, calcadíssim. Diumenge, això sí, tornen alguns ruixats del Pirineu, Prepirineu, i la temperatura podria començar ja a baixar una mica més.
2: 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres fent els matiners de Catalunya Ràdio. També un moment d'obrir la nostra particular agenda cultural amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
11: Doncs mira, avui amb dues estrenes musicals, la primera dels Tiets.

0: necessitem poc.
1: Trobo que publiquen una mica tard per si es volen convertir en la cançó de l'estiu, a una de les propostes de l'estiu. M'estranya que el 26 de juny... Vaja, publiquin nova cançó.
2: Sí, de fet, és la primera cançó d'aquest 2026 i, com bé dius, una mica tard, potser, per convertir-se en aquesta cançó. Es diu Era això, i el que vol és això, convertir-se en cançó de l'estiu. Ha estat produïda per Pep Saula, que és el de Sexeni, i veurem si realment acaba passant o no.
1: Estava pensant que alguns dels èxits de Tigers inclús ha sigut quan s'ha acabat l'estiu.
2: Sí, per tant, amb això tens raó.
1: També veurem si és una bona estratègia, encara això no tens, ens queda tot l'estiu per endavant, per seguir gaudint de Era això, la nova música dels maresmencs.
2: Més música, en aquest cas, una altra cançó que es vol convertir també en cançó d'estiu és de Banda Neon.

0: Compta amb Saxeni. Fa temps que presenten bones cançons. Perdoneu, Saxeni,
1: amb Banda Neon.
0: Fa temps que estan presentant bones cançons.
1: Molt bones cançons.
0: Els haurem de tenir... Bueno, Saxeni també t'ho dic,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, i tant, i tant, i tant.
0: Estem aquí, tenim a les terres aidatanes...
1: Sí. Jo ja saps que sóc una gran defensora de Saxeni. I a la mínima que puc...
0: Pam! Com es diu aquesta cançó de Banda Neon?
1: El Ventilador, és aquest nou tema de Banda Neon. M'agrada molt Banda Neon,
0: sí,
1: últimament.
0: També.
1: Col·laboració, en aquest cas, cançó amb Bus i Mon DJ. Per tant, veurem quina de les dues acaba guanyant com a cançó de l'estiu.
0: Quina es corona com la cançó més escoltada aquest estiu.
1: Exacte, a veure quina sona més a la ràdio. Més propostes musicals. En aquest cas, hem de parlar d'alguns festivals. El primer, el Festival de Nits d'Occident.
2: Tantes mentides encara dormides, perdudes en el teu sofà.
1: Avui comença els Jardins de Pedralbes, el concert inaugural és d'aquest que sentim, Cesc Sant Salvador, avui a les 9 del vespre, però pel festival també hi passaran altres artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona, que m'agrada molt. I acabem amb un altre festival, en aquest cas a Tarragona. Des d'avui i fins al dia 14 d'agost comença el Festival Camp de Mart amb un munt de propostes musicals de gran i petit format. També hi ha circ, dansa en diversos espais de la ciutat de Tarragona i concerts, com per exemple d'artistes de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs, que sentim ara, i Yael Cortés, Maika Makovski o la companyia de teatre Malpelo.
0: I alerta, perquè avui movem el dial fins al 2007 a la secció del Club Zampa Zampa, d'on vols anar a parar. Visitaven un restaurant vegetarià. Fixeu-vos, alerta, com un restaurant vegetarià era una cosa estranya en aquell moment i en el preu del menú.
3: Hi havia un menú a 9,15.
4: Bé, preu bé.
3: Què podem trobar? Potatge de cigrons, que és el que ha menjat tu. No mires amb aquesta cara.
4: No, és la cara que...
3: Amanida. Dius, sí, home, lògic. Sí. Amanida grega amb formatge feta.
5: Bueno.
3: I sopa de sèmol.
6: Formatge feta.
3: I el pa també de...
6: La sèmola és boníssima.
4: Sèmola,
7: però això s'ho mengen els malalts i la gent de...
4: Senyor Mauri, vostè ja s'havia acabat el temps.
3: No, malalts no, un respecte.
4: Senyor Mauri.
3: De segon, pots trobar un paella d'arròs...
4: Paella?
3: Paella d'arròs integral.
6: Acabó.
3: Amb verduretes.
5: Bueno.
3: És a dir, pebre.
4: Una mica de carn?
3: Sí, una mica...
4: Ah, no, clar.
5: Bueno.
3: Faves, una miqueta de...
6: Catxafa.
3: Cal dir que l'arròs integral és integral.
4: O sigui que és més aviat un arròs negre.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí a Tailàndia, falten 16 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
8: Sausa di matiners, al nord del país, tocant a Laos, se celebra a finals de juny el Fitacon, un dels festivals més pintorescos de la zona i amb el que demanen un bon any de pluges als déus. Durant 3 dies, moltíssima gent surt al carrer disfressada amb màscares i vestits molt colorits i molt originals que simulen que són fantasmes. Amb grans processons, ballen, resen i presenten els seus respectes als temples de les diferents deïtats. És un ritual més de tots els que es fan durant aquesta època i que relacionen agricultura i supersticions, ja que creuen fermament que d'aquesta festa en depenen els cultius. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, Maiol, Roger, seguint aquest partit de Turquia-Estats Units, de moment empat 2-2.
9: Empat 2-2, sí, segueix igual.
0: Que no es mouen.
9: Principi de matiners.
0: A veure si al llarg d'aquests minuts que ens queden de programa encara podem fer una mica de fanfàrria. Mentrestant, què passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio?
9: Doncs mira, molt atents a les tasques de rescat a Veneçuela i anirem des de les 6 en directe per parlar amb gent que està allà i que ho està vivint de primera mà, també molt pendents de l'incendi que crema la franja. També en parlarem perquè segueix sense novetats d'aquesta nit. A l'Àgora tornarem a fer Veneçuela i parlarem amb el responsable del grup d'estructures col·lapsades per saber què és el més important en aquestes 24 primeres hores que han passat des del terratrèmol, des dels dos terratrèmols. També parlarem amb el Jordi Celles perquè hi ha una particularitat amb els telèfons que va ajudar molta gent a donar-se'n abans d'hora, abans que la resta, que venia un terratrèmol. I després a les 9:20 saludarem la Rosa Romà, la presidenta de 3CAT, perquè ahir 3CAT va ser acceptada a la UER Ter a la Unió Europea de Radiodifusió. És una gran notícia, sí, per la tele i la ràdio públiques, i per tant en parlarem a les 9:20 per dimensionar d'aquest tracte. Després el dilema. Recuperem fred i calor, que en vam parlar la setmana passada. Bé, de fet, no en vam parlar perquè l'Àngel Llàcer va tenir un petit incident amb un taxi, no sé si ho recordes. Home. I vam dedicar la secció a això.
0: Sí, sí, a l'història del taxi va portar cua.
9: Amb Tito Álvarez, amb qui, per cert, tornarem a parlar avui, perquè estava a Venezuela quan va passar tot el tema del terratrèmol. Després, la frase de la setmana amb l'Oriol Ferrés i la Sílvia Còpolo. Andrea Motis, en aquest programa a les 11 del matí. La taula de recomanacions del cap de setmana i ja la festa final amb la playlist del Gavaldà, els temes pendents i el concurs pendent.
0: Tot això a partir de res. Mira, d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, Dada Mayol. A veure, avui no tenim l'equip Sara Elias, per tant tenim Vanessa Elias. Vanessa, estigues alerta que tu i jo fem equip sempre amb la Dada Mayol.
9: O Canessa.
0: O Canessa, m'encanta.
9: Canessa està millor.
0: Carme, no? Canessa. Com a nom d'actriu?
9: Va. Un cop superat Sant Joan, arriba Sant Pere, també tant, Terra Vella. Tant. Per tant, una dada sobre peres.
0: Pedro. Per la gent que s'està despertant ara, bon dia amb aquest cafetonet.
9: I en
0: no
9: concret,
0: us preocupeu.
9: Quants peres hi ha a Catalunya?
1: Ah!
9: No ho busquis. Una a buscar.
0: A veure, jo que sóc un expert en IDESCAT, diria que 20.000. No més. 20.000, jo dic 20.000.
9: 20.000.
0: No, més. 40.000.
9: 40.000.
1: Oh.
0: Va, noies.
1: 15.000.
9: 15.000.
1: 25.000.
9: 25.000.
0: Més.
9: Doncs Marta Vianes, yeah! Qui s'emporta.
0: Anem
9: a aclarir-ho, anem a aclarir-ho.
1: Perquè no n'hi ha tants.
9: Aviam, espereu, perquè també... Qui ha dit 50.000?
0: Jo, doncs no, 40.000.
9: Una... Ah, aviam, hi ha 12.270 peres a Catalunya. Mira, persones que es diuen Pere.
0: Sí.
9: Ara, hi ha 53 varietats de noms compostos en Pere que en sumen 1.409 més. Ara bé, hi ha 27.496 persones que es diuen Pedro.
0: Ah.
9: Hi ha 244 varietats en Pedro que en sumen 13.307 persones més. Per tant, si sumes Peres, Pedros, Pere Joans i Pedro Luis, en sumen 54.482. Però que es diguin Pere, que es diguin Pere, que tu diguis Pere i et giris, n'hi ha 12.270.
0: Marta, ens ho podem repartir com a bones germanes.
1: Sí, perquè s'acaba ja matiners, que si no, si fos en principi de temporada, això no passaria, guapa.
0: Gràcies, Mayol.
9: A disposar.
0: 93207474, a partir d'ara mateix podeu començar a trucar, a parlar amb la Vanessa, que us atendrà tan bé, d'una manera tan estupenda, perquè us portem al teatre, a la Sala Villarroel de Barcelona, a veure Primera Llei de Newton. Teniu ganes d'anar-hi? 93207474, perquè si no teniu res a fer el 28 de juny, els matiners us envia al teatre. Marqueu rapidet que les entrades volen. 93207474.
5: Tot fa la mateixa olor de sempre.
10: Cinema. Estem en una situació crítica.
5: Sèries.
11: This is the most dangerous period I've ever seen.
5: Documentals, plataformes.
12: Vinga, va, selfie i marxem.
5: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
13: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
14: Memoritzeu la cara del nostre home.
5: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
13: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
15: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
16: Les dones i els dies.
17: Amb Montse Virgili.
18: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
16: Per orelles fines i cors oberts.
18: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
16: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
18: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
17: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
18: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: Doncs vinga, que amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. Com cada dia de dilluns a divendres estem fent els matiners de Catalunya Ràdio. 93207474, el telèfon per participar i per poder emportar-vos aquestes entrades de la Primera Llei de Newton, que podreu veure el 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. Una obra que tracta sobre si és lícit fer trampes quan el sistema és injust, protagonitzada, entre d'altres, per l'Anna Saún i el Daphnis Baldut. Qui tinc per aquí, Vanessa? Vicenta, ho dic bé, Vicenta, bon dia.
19: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
19: Doncs mira, de canviar la feina.
0: I d'on vens i cap on vas?
19: Vinc de Molins i me'n vaig cap a Anglesola.
0: Hosti, déu-n'hi-do, deus tenir una estoneta en un cotxe.
19: Una horeta.
0: Una horeta. I això ho fas cada dia, Vicenta?
19: Cada dia, anar i tornar.
0: Diu cada dia. A què et dediques per treballar tan lluny de casa?
19: Pues soc responsable financera.
0: Epa!
1: Pau, Marta. Això és... Sí. Això és sèrio, eh?
0: Això és sèrio, diu la Marta.
20: No com lo nostre, eh?
0: Cadascú té el seu amb el seu mèrit, eh? També t'ho dic, eh? Vicenta, escolta'm, t'enviem al teatre a veure primera llei de Newton. Gràcies per participar i que tinguis un fantàstic divendres.
19: Igualment. Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, Vicenta, que vagi bé.
19: Igualment.
0: Adéu. Adéu. Vinga, va, que anem a saludar la Maria. Maria, bon dia.
21: Bon dia, Xavi.
0: Com estàs, Maria?
21: Doncs mira, una mica adormida en aquest moment.
0: T'entenc perfectament.
1: Ja som quatre.
21: No, però veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu, bona Xavi, perquè és que estic ja desesperada.
0: Maria, el teu marit acostuma a roncar o és depèn del que menja? Com funciona el tema? Que segur que ho tens controlat.
21: Sí, jo crec que va ser que les botifarres d'ahir la nit han fet un doble efecte.
0: És a dir, que el tio es va fotre botifarra amb seques per sopar, eh?
21: Sí, rei meu, sí. Estem a Caldes d'avui i mira...
0: Maria, tens algun sistema perquè deixi de roncar o no?
21: Mira, li vaig fer... No, però no...
0: Algun cop de colze? Algun cop de colze o no?
21: Una patadeta, alguna coseta així, però... Normalment el que em funciona és això de... Però avui no hi ha manera.
0: Segueix roncant en aquest... Quan falten 7 minuts per les 6, podem confirmar que el marit segueix roncant?
21: A veure... Sí.
0: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
21: A veure, espera.
0: Deixa'm-ho provar, això.
21: Espera.
0: A veure. Estic intrigadíssim.
21: Espera.
0: Sí.
21: Sí.
0: Pots sentir? Sí, però a més a fondo, Maria. A fondo. Ai, quiso. Maria, escolta.
1: No li diguis.
0: Maria, evidentment t'emportes aquestes entrades. Jo vull que et posin al palco principal de la Villarroel. Ja t'ho dic ara.
1: Fortíssim.
0: Gràcies per participar, Maria.
21: Gràcies,
0: Rebi. Una abraçada forta, que vagi bé. Adéu. I de la Maria a la Mercè. Mercè, molt bon dia.
22: Bon dia.
0: Mercè, també tens el marit roncant, tu, o no?
22: Però jo dormo a un altre quarto.
0: Ja ho tenim entès, eh? Això també, que dius, mira, escolta... Ja
22: és el més fàcil.
1: És
22: el més fàcil per als dos.
0: Mercè, quan vau decidir separar les habitacions? Quan vau decidir separar-vos i dormir cadascú de manera individual?
22: Bueno, no. Hi ha dies que sí, hi ha dies que no.
0: Hi ha dies que dius, escolta...
22: Perquè ja som grans, eh?
0: Clar, i a vegades és molt més còmode, no, Mercè, que dius, mira, deixem-ho clar, hem de descansar, sí. Si dormim plegats no descansem, per tant, molt millor fer-ho separats, no?
22: Sí.
0: Doncs escolta'm, Mercè, també t'envio cap a la Villarroel per anar a veure aquesta fantàstica obra que es diu Primera Llei de Newton i gràcies també per passar pels matiners.
22: Vale, moltes gràcies.
0: Una abraçada, gràcies, Mercè.
22: Adéu,
0: bon dia. Adéu. Per cert, noies, una cosa important. No sé si recordeu que al programa, aquesta setmana, vam estar parlant amb un oient que ens va explicar això.
23: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
0: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són les que fan les mares. Maribel, quan fa que fas això?
23: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
1: Ah, això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
0: Sí.
23: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
0: Ha arribat el moment, avui és divendres, ahir tenia l'examen. Maribel, molt bon dia.
23: Bon dia, matiners.
0: A veure, un moment, pel to de veu, jo crec que això és positiu.
23: És positiu, molt positiu.
0: Maribel, que s'ha tret el carnet.
1: Tu ja ets lliure.
23: Ai, sí, sembla mentida, ja he crescut.
0: El nen se'ns ha fet gran, Maribel.
23: Sí, ja està, ja és gran, ja és gran.
0: Escolta'm, com va rebre la notícia? Explica'm això.
23: Doncs, bueno, em va trucar i el primer que m'ha dit, mama, m'ha suspès.
0: Oh.
23: Dic, no fotis, dic, què ha passat, no pateixis, el món no s'acaba, tornaràs a pujar el setembre, octubre, novembre, quan hi hagi plaça, tu tranquil, i diu que no, que he aprovat.
0: Oh.
1: Molt bé.
0: Maribel, a partir de quin moment ell començarà a agafar el cotxe i ja no t'hauràs de llevar tan aviat?
23: Bueno, en un principi, com que sóc una mare molt controladora, li he dit que jo la setmana que ve l'acompanyaré amb el cotxe.
0: Bé.
23: Perquè ell vagi enviant en el camí i tot, i que clar, són les 5 de la matinada i no deixa de ser un nano que té una son molt profunda i anirà mig grogui.
0: Va,
23: llavors, sí. Jo, al costat amb ell, controlant-lo, i quan arribem allà a la feina, agafo el cotxe i me'n torno.
0: Molt bé, em molt sembla bé. Una bona estratègia.
1: Molt
0: perquè, a més, quan et treus el carnet de conduir, no en tens ni idea de conduir.
1: No.
23: Ah, exacte, és que és això, i a més la por que em fa, no? I més,
0: sí.
23: A veure, que no hi ha molt tràfic per on anem nosaltres, però no treu de que anirà mig adormit i prefereixo que es vagi habituant de mica en mica.
0: Però donem-li ja dues setmanes, Maribel, ja prou de matinar tant pel fill,
23: No,
0: vull dir...
23: jo me'n vaig a vacances el dia 20 de juliol,
0: sí.
23: I abans del dia 20 ja he d'agafar allà el cotxe, perquè jo de vacances m'empreso a aixecar a les 5.
0: Perfecte, això és el tema. Escolta'm, jo ho celebro molt, Maribel, estem molt contents l'equip dels matiners, que s'hagi tret el carnet de conduir, que no és un examen senzill,
1: no.
0: I que ja tingui la seva pròpia independència.
1: Sí. I que tu siguis lliure.
0: I que tu siguis lliure.
23: Sí, això és el que més mola.
1: Això mola molt. Mola molt.
0: Maribel, una abraçada ben forta.
23: Merci,
0: felicitats. Adéu. Alerta, perquè avui arriba els matiners de Catalunya Ràdio. Tomàs Molina!
2: Bon dia!
3: Bon dia.
0: Com estàs, Tomàs?
3: Molt bon dia. Em sentiu o no?
0: Sí, perfectament.
3: Ah, molt bé.
0: Perfectament. I tu, em sents?
3: La veritat és que no us sento gaire, si us és sincer.
0: Què et passa? Per què no ens sents?
3: Això no és humà. Això no és bo per ningú.
0: Escolta'm, jo estic encantat de que passis pels matiners i que ens expliquis quin temps ens espera avui, Tomàs.
3: Doncs avui serà un dia encara de sol, encara de caloreta, però va a la baixa, això, perquè diumenge ja hi haurà els primers ruixats al Pirineu i començarà a entrar aire més fresquet,
0: sí.
3: I dilluns i dimarts baixa bastant la temperatura, es normalitza, i per tant, a qui no li agradi la calor, la setmana vinent, home, tindrem calor típica de finals de juny, però de temperatures normals, amb una calor força més moderada.
0: Hi haurà un petit respir, que això sempre va bé, com estaves dient, per aquells que no els agrada tant la calor.
3: Correcte.
0: Tomàs, doncs escolta'm, ens escoltem cada dia fins divendres que ve, que estic molt content.
3: Ah, jo també.
0: T'envio una abraçada, Tomàs, bon cap de setmana, fins ara.
3: Bon dia.
0: Adéu. Frederic Vincent, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
0: Escolta'm, això t'hem deixat cap avui.
9: Va. Us agraeixo.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Bon cap de setmana, fins dilluns.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon divendres, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 18 graus a Tremp, 22 graus a Mas de Barberans i 25 a Malgrat de Mar. Per tant, les temperatures, com ara deia el Tomàs Molina, han baixat una micona, com a mínim en comparació amb el que teníem dies enrere. De tota manera, la notícia continua estant a Veneçuela a aquesta hora. Continuem amb la mirada posada en els efectes dels dos terratrèmols que ahir vam tenir en aquell país.
1: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
2: No sirven las autoridades, no sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
3: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a... a salvar vida.
0: A Veneçuela continuen, doncs, les feines de recerca. El balanç oficial ha pujat aquesta matinada. 235 persones mortes. 235, segons el balanç oficial, i més de 4.000 persones ferides. Ara bé, aquesta xifra, la xifra de persones ferides, de persones mortes, s'afegeix a que una pàgina web, que és veritat que no és oficial, però una pàgina web que intenta trobar persones desaparegudes, assegura que hi ha 40.000 persones de qui les seves famílies no en tenen notícies des que va haver-hi el terratrèmol. 40.000 persones. Per tant, són persones que consten com a desaparegudes. Recordem que ahir a aquesta hora, quan començàvem el matí de Catalunya Ràdio, ja ens feien ressò que el Servei Geològic dels Estats Units calculava, feia una primera estimació, que la xifra de víctimes podria ser com a mínim de 10.000.
4: En el trajecte i dentro del carro ja que se movia, incluso esta mañana.

0: cas, bé, de moment bé.
1: Hi ha hagut rèpliques del terratrèmol des d'ahir?
0: Sí, moltes. Moltes i bueno, no tan fortes com la que van patir ahir, però sí, n'hi ha. N'hi ha i esperem que n'hi hagi més.
1: Sí, no? Perquè sou una zona, o esteu en una zona en què és bastant propensa a aquest tipus de terratrèmols.
0: Bueno, feia molt de temps que no, o vull dir, a Venezuela no, pràcticament no teníem aquest tipus de situació, però bueno, sempre s'espera que després d'un terratrèmol de 7.5, més o menys, o 2, que van passar, perquè no va ser un, van ser dos, és normal que les rèpliques siguin, no?
1: On et va enganxar, tu, el terratrèmol o els terratrèmols?
0: Jo estava treballava... aquí era dia de festa, perquè se commemorava la batalla de Carabobo, la batalla d'independència, i estava a un centre comercial fent un treball de degustació de productes en el que treballo, i estaven transmitint el partit de futbol de Brasil-Escòcia, i ens va agafar ahir. I, bueno, va ser molt, molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort, no? I, bueno, buscar de trucar a la família, que no estava amb mi, i, bueno, al final vaig arribar a casa 2 o 3 hores després, sense llum, i, aunque no estic cerca o a prop d'on va ser a Caracas, la pitjor part, estic a uns, no sé, 6-8 quilòmetres. Bueno, aquí estaven sense llum i el meu edifici està complet, no? No va passar res.
1: Pel que has vist pels carrers, com estan? Perquè estan veient imatges, evidentment, dels serveis d'emergència, fent totes les feines de rescat contra rellotge. Com està la situació avui a Caracas, als carrers?
0: Bueno, la gent del municipi on van caure 3 edificis, es demanen que no hi siguem allí si no tenim res a fer. Jo no vaig transitar per aquesta via, però n'hi ha molts edificis que estan afectats, no? Que tenen, no sé, grietes o que van caure cornises, etc. Està molt... molt difícil la situació, la veritat.
1: L'Oriol Humbert és català, és viu a Caracas. Oriol, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Al matí de Catalunya Ràdio, una abraçada ben forta.
0: De res, una abraçada. Adéu.
1: El terratrèmol de Veneçuela, que continua sent malauradament un dels temes del dia. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirem en directe a Caracas diverses vegades. De fet, parlarem amb el president del Centre Català a la capital veneçolana, el Carlos Prieto. Ahir a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio parlàvem amb el conseller d'Exteriors, que ens deia que no els hi consta de moment catalans ni entre les víctimes mortals ni entre les persones que han quedat ferides. A les últimes hores el Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors sí que ha comentat que els hi consta que hi ha com a mínim 2 persones espanyoles que estarien entre les víctimes mortals. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, també tractarem com s'afronten aquestes tragèdies. Ho farem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que, com el seu nom indica, és el que intervé en situacions on s'han esfondrat edificis. Però tornem a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, com estàs? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Com van aquestes feines de rescat? Ahir ens les explicaves en directe quan tot just començaven, ja portem 24 hores. Com estan anant?
2: Doncs a 24 hores, que sembla que faci una eternitat, la gent està abocada als carrers a ajudar-se els uns als altres. És impressionant veure com els veneçolans i les veneçolanes s'aboquen a ajudar a recollir les runes, a intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir. I vaja, el que estem veient és per alguns edificis, per exemple, el municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents. També estan 3 persones que malauradament no han sobreviscut, però vaja, hem de dir que el poble veneçolà, quan s'ajuda, és un poble, és una experiència molt bona de veure. lamentablement, a pesar de tot, el que està sent més dramàtic és l'estat de la Guaira, que és al front del mar. Estem parlant de més de 100 edificis que han sigut derruïts, que s'han enfonsat un darrere l'altre, han caigut com si fossin paper, i més de 70.000 famílies

0: sigut afectades allà, segons el govern. Ara mateix, aquest matí, ja després d'unes hores i de passar la primera, el primer impacte, hi ha hagut un desplegament cívico-militar comandat pel ministre de l'Interior, Justícia i Pau, Diosdado Cabello, que a través d'unes inversions estatals i privades, un conjunt d'això, ha aconseguit desplegar una sèrie d'empreses i de serveis d'emergència i de la policia i de l'exèrcit per començar a ajudar en aquestes més de 100 edificis i 70.000 famílies que es troben afectades a La Guaira. La Guaira, estem parlant de que molta gent que feia vacances, que venia de Caracas, sobretot a la ciutat de Càtia de la Mar, es trobava ja pel dia de Sant Joan, el dia després, el dia 24, i que malauradament es trobaven aquells edificis. Hem vist molta gent de Caracas que ha pujat fins allà, que estava cridant pels carrers els noms dels seus familiars, amics, mig plorant. Ha sigut escenes molt fortes, molt esfereïdores, i vaja, la Creu Roja i la Lluna Roja estan parlant de que el primer que s'ha de fer són les eines de rescat, les primeres 72 hores, intentar treure el màxim de supervivents, i després, llançaments d'emergència. Estem veient moltíssima gent dormint als carrers, dormint a camps de futbol, dormint a llocs improvisats a les places o a les autopistes, i que se'ls està començant a donar la primera atenció sanitària. Avui estan arribant ja els primers equips de Mèxic, Brasil, Qatar, El Salvador i Xile, d'ajuda internacional, i vaja, anirem fent aquest acompanyament d'aquesta situació tan urgent. Segons la ONU, ja hi havia 8 milions de persones a Venezuela amb una situació de falta d'accés a l'aliment i a les necessitats bàsiques d'higiene. Aquestes xifres s'acceleraran i empitjoraran durant aquest doble terratrèmol.
1: Bernat, anem parlant durant aquest matí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: El Bernat Lautaro, en directe des de Caracas pel matí de Catalunya Ràdio, explicant com va fer ahir durant aquestes primeres hores del terratrèmol. Insistim que el balanç oficial d'aquesta nit és de 235 mortes, com a mínim, perquè n'hi ha d'entrada 4.000 de ferides i després, segons fonts no oficials, n'hi ha 40.000 més de desaparegudes. En fi, el terratrèmol de Venezuela, insistim, que avui serà un dels temes claus aquí al matí de Catalunya Ràdio. Sense oblidar l'incendi a la Franja de Ponent, que ara mateix continua sense control. Són 4.000 hectàrees cremades, 3 municipios que han estado desalojados y un otro que ha estado confinado.
2: Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego.
1: Que és el que deia el president aragonès Jorge Azcón aquesta nit, confiant en que la nit ajudi a reduir la situació. De seguida anem en directe també a la Franja de Ponent per conèixer l'última hora d'aquest incendi. I tot això sense oblidar el que ha estat el gran tema d'aquesta setmana, l'àmbit polític. Demà, Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez, després que, per exemple, Junts s'afegís ahir una moció que l'insta pràcticament a plegar.
3: La corrupció s'està normalitzant. La cultura de la corrupció s'està normalitzant. I això trasciende a les sigles dels partits polítics. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar son otras formaciones políticas que vienen con soluciones mucho más pueriles al momento que vivimos.
1: És el portaveu del Partit Popular, Jorge Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya... Borja Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'espina de l'actualitat i la frase de la setmana, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo, ens fixarem en dos dels conceptes que han estat molt relacionats amb tota aquesta situació que envolta el Partit Socialista, com són els conceptes delatar i penedir-se. Abans, ens plantejarem un nou dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i l'Elisenda Pineda. Ens preguntarem si són més de fred o de calor, ara que sembla que ja hem passat la primera onada de calor de l'estiu. I a les 11... Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Parlem amb l'Andrea Motis, que aquest diumenge farà un concert d'homenatge a Amy Winehouse al Palau de la Música. Després, les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i deixeu-nos dir que del Mundial ara mateix continua aquest empat a 2, o s'ha acabat ja igual, no? El compartit entre Turquia i els Estats Units. Espera, que tinc el Maiol aquí, que m'ho actualitzarà.
4: Ha guanyat Turquia amb un gol al minut 90. Sí.
1: Turquia 3, Estats Units 2. Avui a les 9 del vespre hi ha un dels partits de la jornada. La França de Kylian Mbappé, la Noruega de Haaland s'enfronten avui. Així comença aquest divendres. Benvinguts, molt bon dia a tothom.
5: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Doncs com duia la matinada. Amb el major Roger, gràcies per aquesta actualització de Mundial.
4: Un petit apunt, que just quan estàvem baixant he vist que havia marcat Turquia, però ja està.
1: A banda d'això, amb què ens despertem aquest matí, Mayol?
4: Doncs mira, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Pel que ha transcendit, ha estat un any en què s'han registrat 353 incidències. És la xifra més alta des que l'entitat pren registre d'aquest tipus de discriminacions.
1: I a Brussel·les?
4: Amb un avís des de Roma. El cap de l'empresa d'aeroports de la capital italiana ha advertit que els aeroports de la ciutat es veuran obligats a suspendre el nou sistema de fronteres biomètriques de la Unió. Segons diu, és l'única manera d'evitar el que qualifiquen de desastre i de caos en l'arribada de turistes.
1: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
4: Doncs amb pujada de preus. Apple ha anunciat que augmentarà un 20% el preu dels MacBooks i dels iPads. És una de les pujades més àmplies de la seva història que el fabricant de l'iPhone ha atribuït a l'escassetat de xips causada pel boom de la intel·ligència artificial.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
4: L'exèrcit taiwanès culmina avui 5 dies de maniobres militars. Segons diu, els exercicis tenen com a objectiu verificar la capacitat de les forces armades davant la creixent pressió militar de la Xina.
6: Avui és divendres 26 de juny i ara mateix temperatures altes. A Barcelona 27 graus, a Lleida 20, a la Seu 17 graus de temperatura. Avui un dia encara assolellat a tot arreu, potser a la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu sense precipitacions i amb temperatura que es manté alta, però no tanta calor com a principis de setmana. El cap de setmana es presenta assolellat dissabte, ja amb alguns primers ruixats. Diumenge els ruixats guanyaran terreny en l'àrea del Pirineu.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. De moment, falta un minut per arribar a un quart de set. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
7: Bon dia.
1: I el que dèiem ara mateix, a Veneçuela continua buscant entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol de la matinada d'ahir. Els familiars de les víctimes parlen de mínim 40.000 persones que continuen desaparegudes.
8: Ho han fet en una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla ja de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat, ho dèiem ahir, els Estats Units.
9: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
10: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
9: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants, també governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
1: Brussel·les, Bruno Forte de Mires.
11: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les, per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
12: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
11: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. Des de Brussel·les, Bruno Forte de Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Per cert, que les associacions catalano-veneçolanes avui han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari. Maria Costa.
13: Una quinzena d'entitats es van reunir ahir a la tarda a Barcelona per començar a articular el dispositiu. Funcionarà a través de punts de recollida per enviar principalment material sanitari de primers auxilis. José Luis Acuña és el president de l'Associació Catalano-Venezolana a Socavent.
14: Hi hauran puntos de recollida. No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
13: L'Ajuntament de Barcelona ha ofert efectius dels bombers de la ciutat i una línia de subvencions de 300.000 euros per ONGs amb seu a Barcelona i que estiguin treballant a Veneçuela. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Passen 2 minuts ara mateix d'un quart de set. L'altra notícia de la nit és que els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que de moment porta cremades més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
8: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. La hipòtesi principal és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
1: Anem al Campell, Júlia Albacar.
7: Durant la nit han continuat treballant les brigades terrestres i efectius de la UME a l'espera de recuperar durant la jornada d'avui l'activitat de tots els mitjans desplegats ahir. Tot plegat per intentar contenir les flames que han arrasat majoritàriament conreus i camps de cereal. 240 veïns, els nuclis de Sanaüi, Alins i Calassans, han passat la nit fora després que els desallotgessin ahir al migdia per la proximitat de les flames. El president aragonès, Jorge Azcón, ha remarcat que la prioritat és protegir la població, però celebra que no hi ha víctimes humanes.
15: Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados.
7: El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de sega. Des del Campell, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I després, en l'actualitat política, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura, el ple del Congrés, amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i a plegar.
9: Pel PSOE no ha canviat res, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
17: La càmera se ha manifestado doblemente. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
16: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
1: Ara mateix són les 6:20. Altres notícies també de l'actualitat i una que ens afecta de prop. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió. La Unió Europea de Radiodifusió, la coneguda com la UER, és la principal associació de mitjans públics del continent.
8: Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar.
1: Praga, Jordi Regàs.
18: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns votada aquest dijous que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
19: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
18: Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Jordi. I notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors a causa d'una situació d'impagament del lloguer. És una empresa que es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit. És la que es coneix com a coallotjament.
9: El desnonament va ser al maig a l'Eixample i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
20: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
9: El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Anna Olesi n'és la portaveu.
21: L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marxi sense un euro de benefici. És l'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
1: I és una de les novetats del matí. Catalunya rebrà 567 milions extres en els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència.
8: Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
1: Més detalls, Xavier Forment.
22: Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència. En aquest cas, augmentarà la quantia un 128%. A les que tenen grau 2, l'augment multiplicarà la xifra per 2. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any que ve, 378 milions més. Segons el govern espanyol i amb dades de l'IMSERSO, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament. Si ho farà augmentant les prestacions o bé millorant les condicions laborals del sector. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I de les últimes hores, el Congrés ha aprovat castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+.
9: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, qualifica de tortures.
0: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
9: La reforma del Codi Penal impulsada pel PSOE ha tirat endavant amb 178 vots a favor. El PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de la llei ha de passar ara pel Senat, que podria canviar-la i retornar-la al Congrés per sotmetre-la a una segona votació.
1: 6 minuts i arribarem a 6:45. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar 3 titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
1: La primera. Ha sido una...

0: Fittipaldis anuncia 42 concerts a Espanya per tancar la seva gira Aullidos Tour fins al maig del 2027. Al febrer, els dies 11 i 12, actuarà al Gran Teatre de Liceu de Barcelona i al desembre també passarà per Tarragona. Les entrades es poden comprar a partir de la setmana que ve, dia 30 de juny.
1: La segona.

0: Avui comença el Festival Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes. El concert inaugural és de Cesc Sant Salvador a les 9 del vespre i pel festival també hi passaran artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona.
1: I la tercera.

així sona Era això, la nova cançó dels Tiets, la primera d'aquest 2026. El tema l'ha produït Pep Saula de Sexeni i vol convertir-se en la nova cançó d'estiu. Era això.

0: facin. 5 minuts i arribarem a 2:15 en els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: De seguida anem al Mundial, però abans, important, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
1: Victòria a la pista del Pozo de Múrcia, 4-6 a la pròrroga, 4-4 al final del partit. Primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, 8ª de la història del Barça.
2: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
1: El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després, ha derrotat per 15ª vegada en una final el Pozo de les 15 en què s'han enfrontat entre totes les competicions. I el Club Blaugrana, que encareix el preu dels abonaments a l'Spotify Camp Nou en un 30%.
0: Canvis al Barça de bàsquet, després de la tercera temporada consecutiva sense títols.
1: Xavi Pujol, director esportiu, Paolo Galbiet a la banqueta, els dos amb què treballa el club ara mateix, tots dos arribarien del Baskonia, el futur de Claiborne és incert, i Miles Cale i Miles Norris marxaran. Adam Hanga deixa el Joventut i el Manresa fitxa el pivot Eric Vila del Gran Canària. Alemanya, que perd 2-1 amb l'Equador al Mundial de Futbol, tot i que acaba primera de grup, Curaçao 0, Costa d'Ivory 2, Tunísia 1, Països Baixos 3, Països Baixos classificats, jugaran contra el Marroc als 16ens, Japó 1, Suècia 1, les dues classificades, Turquia 3, Estats Units 2, els nord-americans acaben com a primers de grup i Paraguai 0, Austràlia 0, els australians classificats. A la jornada d'avui destaquem Noruega-França a les 9 de la nit i l'Uruguai-Espanya a les 2 de la matinada. Alexia Putellas, que fitxa pel London City, i mentrestant, a Igualada, celebracions pel títol a l'Hockey Lliga. Parlaments a l'Ajuntament, rua pels carrers de la ciutat, ofrena la Basílica de Santa Maria.
0: Avui, a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'Andrea Motis, cantant, trompetista, bàsicament perquè aquest diumenge fa un concert al Palau de la Música, que es diu To Amy, amb el Barcelona Gospel Messengers, que és un homenatge a l'Amy Winehouse. Avui ens vindrà a veure l'Andrea Motis a partir de les 11, aquí al matí de Catalunya Ràdio. De moment, ens acostem a 6:45. Val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
3: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és recordar que estem a l'anomenat mes de l'orgull LGTBIQ+, concretament, el mes de juny. I mireu, jo d'entrada, això de dedicar dies i mesos a les coses, doncs em sembla una mica absurd, però en aquest cas concret, què voleu que us digui? Crec que sí que cal. El dia de l'orgull en concret és el diumenge que ve, el dia de les desfilades i les festes i els parlaments, però durant tot el mes de juny la comunitat LGTBIQ+, doncs es dedica bàsicament a això, a mostrar orgull. Orgull contra la vergonya i contra la discriminació social i legislativa. I també contra la violència, perquè, amics i amigues, la gent LGTBIQ+, segueixen rebent violència. No fa gaire, les membres del grup Fades van haver de cancel·lar un concert a Vilassar de Mar per culpa de la violència física i verbal que els arribava des del públic. És una autèntica vergonya que a aquestes alçades la gent encara hagi d'aguantar agressions per la seva orientació sexual i identitat de gènere. I la prova que, encara que a priori sembli ja del tot normalitzat, el discurs de l'orgull segueix sent molt necessari.

I per arribar a dos quarts, aquesta cançó dels Goo Goo Dolls, Iris, que per cert s'ha posat una altra vegada de moda en els últims anys, tot i que és dels anys 90, bàsicament per vídeos a les xarxes socials, una mica pel que deia ara el Joel, la cançó diu "Només vull que sàpigues qui sóc, només vull poder ser qui sóc". Avui, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Recordem que, pel que ha transcendit, parlen de 353 incidències, la xifra més alta des que registren aquestes dades.

0: Són 6:45. Titulars d'aquest divendres en Francesc Soler i Sílvia Solanes, que passen evidentment per Veneçuela. El balanç oficial de víctimes del doble terratrèmol ja puja a 235 morts i 4.300 ferits.
1: Aquí acabo de salvar un bebé.
2: Unes xifres que podrien quedar molt curtes perquè el nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
0: Ara fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio parlàvem en directe amb el periodista Bernat Lautaro, en directe des de Caracas.
3: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: També hem parlat només començar amb l'Oriol Humbert, que viu a la capital veneçolana.
4: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: A Veneçuela continuen les feines de rescat. Són diversos els governs internacionals que estan plantejant ajudes i també les entitats. Avui, de fet, les associacions catalano-veneçolanes han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari a Catalunya per enviar-lo a Veneçuela.
5: Ho explica
0: a
5: Catalunya Ràdio el president de l'associació Asocaben, José Luis Acuña.
6: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios.
0: I dedicarem avui l'atenció de bona part del matí de Catalunya Ràdio a la situació de Veneçuela. Tornarem a Caracas, tornarem a Veneçuela i sentirem, entre d'altres, el testimoni del Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de la capital veneçolana, o del Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao, una de les més afectades. També parlarem amb l'Ivan Bagan, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que es dediquen, com el seu nom indica, a situacions en què un immoble s'ha esfondrat del tot o parcialment, perquè ens expliqui com s'organitzen les tasques de rescat. Parlant dels bombers, aquí. Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que ahir es va declarar a la Franja de Ponent.
2: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Campell ha cremat ja més de 4.000 hectàrees de conreu. Jorge Azcón, president aragonès.
7: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
0: I mentrestant, el Congrés dels Diputats demana a Pedro Sánchez que plegui o se sotmeti una qüestió de confiança. Junts ha votat aquesta proposta del PP.
5: Sentim el ministre Félix Bolaños i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
8: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
9: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
5: Junts es continua desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
0: I una de les fotos de les últimes hores és la que s'han fet la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei, Felip VI, amb la qual, segons diuen les dues bandes, segellen la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
2: S'han reunit al Palau Nacional de Mèxic, on han parlat sobre la importància dels pobles originaris, tot plegat després que el monarca espanyol admetés que durant la conquesta hi va haver molts abusos.
0: I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
5: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Rosa Romà, presidenta de 3CAT, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
0: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient amb una empresa que es diu New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors per una situació d'impagament del lloguer.
5: Fons municipals apunten que si l'expedient acaba amb sanció podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
11: Políticament estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
0: I el Congrés ha aprovat penalitzant fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+.
2: Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
12: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
0: Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent, pioner, diuen, per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions.
5: Gràcies a uns sensors que passaran al vehicle, llegiran la matrícula i obtindran dades de tacògraf. En cas que calgui, els farà desviar els antics peatges de Martorell. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
13: Això ens ha d'ajudar molt, també, a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: I repassem les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
14: Què tal, bon dia.
0: Avui sí que el terratrèmol de Veneçuela apareix a tot arreu, eh?
14: Exacte, i havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix la Vanguardia. A Madrid, El País Concís, titula devastació a Veneçuela. I El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment, rescatem la gent amb les ungles. Aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena, això sí, entre la runa, a la Vanguardia, i veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat. Hi ha el periódico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant i pel damunt per mirar de rescatar algú. Altres temes de portada, ara ho dèiem, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet número i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
0: I avui a Organyà, a l'Alt Urgell, es desperten amb 18 graus. Al migdia arribaran els 34. A Badalona, al Barcelonès, ara mateix n'hi ha 25. La màxima prevista, disculpeu, és de 32. Avui molt de sol, però hi ha menys calor. Tomàs Molina.
15: Sí, baixada de la temperatura a partir de diumenge i sobretot la setmana vinent. De moment, avui un dia de sol encara amb calor, amb temperatures que però quedaran per sota dels 37 graus a la major part del país. Dissabte, sol, temperatura sense canvis. Diumenge, ja més nuvolades al Pirineu a la tarda, fins i tot amb algun ruixat. I ja ho diem, dilluns, dimarts de la setmana vinent, guanyen terreny els ruixats i, sobretot, baixen les temperatures.
0: I després que el Departament d'Educació s'hagi fet enrere en l'obligatorietat que en els nous mestres i professors tinguin el nivell C2 de català a partir del curs vinent, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
16: Bon dia, Catalunya. El Departament d'Educació s'ha fet enrere i ha tornat a ajornar l'obligatorietat del nivell C2 de català pels docents. Els responsables polítics del RAM de l'escola justifiquen la mesura adduint que no hi ha prou docents per cobrir la demanda i que els mestres hauran de comprometre's a obtenir el títol durant el curs 2026-2027. Aquesta és una excusa de mal pagador i de nefastes conseqüències polítiques, perquè el govern deixa entendre que la nostra llengua no és un incentiu laboral, sinó un impediment per tenir feina. Per altra banda, i dit d'una forma molt clara, si no obliguem els nostres docents a tenir un bon nivell de llengua, com coi es pensa l'administració que podem normalitzar l'ús del català a les aules i als carrers? Quina diferència hi haurà, en definitiva, entre un mestre que ensenyi dins i fora de Catalunya? Consellera, govern, avui esteu suspesos.

0: Aviam, Robert. Aviam. D'entrada, és Espanya.
1: Sí.
0: És el Mundial del 82.
1: Sí.
0: I els oients més joves no els hi dirà res, els més granadets sí. Les germanes Hurtado són les que canten aquesta cançó.
1: Sí, com que la melodia oficial, un pas doble insults que interpreta Plácido Domingo, no té grapa, doncs les germanes Hurtado fan aquest Viva España, vamos a ganar, que posa un punt alegre davant la melodia avorrida del Mundial d'Espanya del 1982. La lletra de les Hurtado té clars tics masclistes. Home. Diu que les dones es queden a casa babejant amb els buenorros futbolistes del Mundial, mentre els seus marits només tenen ulls pel futbol. El tema s'acaba adoptant com la cançó del Mundial.

0: Itàlia va guanyar el Mundial en una final al Bernabéu davant Alemanya Federal, Paolo Rossi davant Rummenigge, un Mundial que ens va deixar un Brasil-Itàlia històric al camp de la carretera de Sarrià.
1: Sí, senyor. En fi, no tinc paraules.
2: Jo tampoc. Estic totalment...
1: Que ha passat els matiners avui de Catalunya Ràdio, Canalies.
2: Doncs mira, hem pogut confirmar que tenim els oients més optimistes de la ràdio. Hem parlat amb la Maria aquest matí, gràcies a ella. Doncs això, podem confirmar que de 5 a 6 del matí passen coses com aquesta.
3: Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu, bona xavi, perquè és que estic ja desesperat.
2: Podem confirmar que el marit segueix roncant?
3: Sí.
2: Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
3: A veure... Ah.
2: Sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
1: Per dilluns el marit a matinés, eh?
2: Home, sí, dilluns truquem
1: altres. Li hem de donar dret a rèplica,
2: el
1: pobre.
2: Per favor, és que sabeu que havia sopat botifarra amb seques.
1: Ah, clar.
2: Clar, a veure, no? I una cremeta lleugereta, perquè la botifarra amb seques tot allò t'acaba pujant per nassos.
1: Oi, amb aquesta calor, això encara...
2: Fot un fermentat a la panxa.
1: Una bomba de rellotgeria. On són festes avui?
2: Avui arrenca la festa major de Sant Pere al Masnou a les 6 de la tarda i a la plaça d'Ocata. Hi haurà subhasta cantada de peix a les 8, cercaviles, terra, mar i foc de des de diferents barris i fins a la platja d'Ocata. A les 10 també a la platja d'Ocata hi haurà el paregó de festa major i a 11:15, a on? A la platja d'Ocata, concert amb Always Drinking Merchant Band, Sabor de Gràcia i Didi DJ.
1: No m'ha quedat clar on és la festa?
2: Ui, ara t'ho diré, no ho diries mai, a la platja d'Ocata.
1: Oh. Gràcies, Carles. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
2: Platja d'Ocata.
4: No, en aquest cas, és el partit de Turquia als Estats Units i les fotografies d'alguns actors que han assistit de matinada al partit. Entre el públic, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Scottie Pippen, Aston Kutcher i una imatge que ja ha fet definitivament la volta al món, com és Brad Pitt i Edward Norton celebrant un dels gols, tots dos actors, companys de repartiment de la pel·lícula El Club de la Lluita del 1999.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Anna Maria Àries, responsable del bar del Parc del Laberint d'Horta, un establiment que funciona per concessió pública. Des de l'inici del brot de pesta porcina africana, el bar està obert, però el parc tancat. L'Anna Maria diu que en aquesta situació el negoci és insostenible i lamenta que, mentrestant, al Palau del Laberint d'Horta s'hi hagi inaugurat una exposició i que a la zona zero del brot s'hi estigui rodant una pel·lícula.
7: Portem 4 mesos amb el joc dels nens que està dintre del parc tancat perquè no es pot trepitjar. El parc del Laberint, que està a darrere del meu bar, no es pot ni trepitjar ni caminar.
6: L'Ajuntament respon que podrà deixar sense efecte el pagament del cànon a la guingueta si es presenta la sol·licitud corresponent. D'altra banda, la Generalitat justifica el rodatge de la pel·lícula perquè les restriccions sí que permeten l'activitat econòmica.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
9: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
10: Catalunya Ràdio.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han reprès els avanços gràcies a la caiguda del preu del petroli i a la millora de la intel·ligència artificial pels bons resultats de Micron Technology. L'IBEX va remuntar ahir un 0,64% fins als 19.500 punts. Avui el preu del barril de Brent continua a la baixa, se situa en $73, nivells d'abans de la guerra. El DAX d'Alemanya va sumar un 1% i el CAC de França un 0,55. Pel que fa als parquets asiàtics, el principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop de més d'un 4%, perdoneu, aquest matí, per la recollida de beneficis després de les xifres històriques que va marcar ahir. A Hong Kong, el Hang Seng baixa també un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
11: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
12: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: I ho fem pendents de Veneçuela, que busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar bona part del país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen ara mateix desaparegudes.
15: Ho han fet a través d'una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que encara podrien quedar curtes, i es té en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
1: Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela són els Estats Units.
15: De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any de deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a reconstruir el país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
16: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
1: Els sismòlegs alerten que en les pròximes hores i dies són probables les rèpliques del doble terratrèmol.
15: Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada generen aquests sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
17: Veneçuela està en un límit de plaques, i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
1: Els bombers han treballat aquí tota la matinada en les feines d'extinció de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
15: El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell, i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confirmar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del Govern d'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Les hipòtesis principals és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
1: En clau política, el Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o es sotmeti a una qüestió de confiança per l'acumulació de casos de corrupció.
15: Pel govern, la votació no té cap efecte polític, mentre que el PP diu que es pren seriosament el resultat. Sentim el ministre Félix Bolaños i el diputat i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
18: Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
19: Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
15: Junts insisteix, però, en la seva proposta que Pedro Sánchez aparti, que el Congrés voti un nou president per acabar la legislatura.
1: I notícia destacada també de les últimes hores, 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent.
15: Compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que dona llum verda a una modificació dels seus estatuts. Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal, i la corporació que l'ANA s'hi integrarà com a membre auxiliar. Rosa Romà, presidenta de 3CAT.
20: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
15: Amb aquesta decisió reforça la presència del 3CAT en l'escena audiovisual europea i sobre la porta una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música ja en forma part des del 2009. De moment, això sí, 3CAT no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
1: Més notícies. Catalunya estrenarà l'any que ve un sistema intel·ligent pioner per enxampar els camions que infringeixen les normes sense haver-los d'aturar. Roger Santaló.
0: Aquest nou sistema pesarà els vehicles en moviment amb uns sensors, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
21: Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
0: La tecnologia té un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
1: I a finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
15: Se n'obrirà un que ja quedarà com un dels definitius per la banda Marla del Parc d'Espanya Industrial.
1: Barcelona, Joan Garcia.
22: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I llibertat vigilada per al menor acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet.
15: Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan en un camí entre Lleida i Torreferrera, al Segrià. Segons la investigació, el menor conduïa un cotxe sense carnet quan va atropellar un home de 35 anys que circulava en patinet i va fugir del lloc de l'accident. Els Mossos el van detenir hores després a la ciutat de Lleida. El jutge que li ha pres declaració el deixa en llibertat vigilada i li ha imposat un tractament terapèutic mentre continua la investigació pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.
1: La crònica cultural d'avui la comencem parlant de teatre.
23: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
24: L'Albada de Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Broggi s'ha estrenat al Teatre La Biblioteca Barcelona dins del Festival Grec. És una tragicomèdia contemporània que fa salts al passat des de la Barcelona dels Jocs Olímpics a moments clau de la història de l'estat espanyol com la Guerra Civil, la postguerra i la transició.
1: Montse Pujol.
25: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. Oriol Broggi, el director, destaca la força del text de Jaume Vinyes.
26: L'autor explica que és un homenatge de les seves àvies, el director hi col·loca unes fotos dels seus avis o de les seves àvies. Sí que és veritat que... I l'espectador, perdó, seguint el raonament, l'espectador hi veu les seves àvies i els seus avis, la seva història.
25: L'Albada s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això, perquè si us vau quedar sense poder veure Fito i Fitipaldis, tindreu una nova oportunitat.
27: Ha sido una maldita suerte conocer tu ritmo y tu manera de mover los pies. Dos gotas de agua resbalando.
24: Anunciat 42 concerts d'Espanya per tancar la seva gira Ullidos Tour fins al maig del 2027. A Barcelona actuarà el mes de febrer els dies 11 i 12 al Gran Teatre del Liceu i al desembre també passarà per Tarragona. Segons ha explicat Fito Cabrales en un vídeo que ha penjat ell mateix a les xarxes, la gira per teatres era una idea que ja li rondava feia temps.
28: Teníamos un poco menos de pena porque sabíamos que yo quería hacer una gira después de esta increíble gira de pabellones. Yo tenía la cabeza, todos teníamos la cabeza que queríamos hacer una gira de teatro.
24: Les entrades es posen a la venda dimarts vinent, dia 30 de juny.
1: I els esports, Robert Prat.
29: El Barça canvia de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaugrana, que vol incorporar del Baskonia Xavi Pujol com a director esportiu i Paulo Galbiate com a entrenador. Al Mundial Països Baixos guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als setzens. A Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega França a les 9, Uruguai Espanya a les 2 de la matinada.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta Garcia.
30: És el club degà del rugbi català i espanyol i seguirà una temporada més disputant la divisió d'honor, la màxima categoria estatal. I això que enguany ha costat certificar la permanència. Però la Unió Esportiva Sant Boiana segueix sent un dels dos únics equips que mai ha perdut la categoria. Valdiria Lewi Torres, que ara dona nom al camp, va estar estudiant en Tolosa de Llenguadoc i va aprendre aquest esport de fama noble per introduir-lo així en tornar a casa. Fundada en 1921, la Sant Boiana suma 8 títols de Lliga en el palmarès. Esta temporada ha fregat el descens i lluitar per la continuïtat no era l'objectiu. Però en l'esport com en la vida no sempre és tot com ho planifiques. I així l'adaptació és clau, sobretot per a un esport que no compta amb els recursos dels més mediàtics i sobretot per a un club modest, però històric. Ferro i força.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
2: Benvinguts a la millora del dia.
3: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
2: Ens entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
4: Hola.
2: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
4: Suposo que ve mare. Hola, mami.
5: Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions. I res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
4: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, però gràcies a tu.
3: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
2: Anem a repartir berenar.
3: A la tarda de Catalunya Ràdio.
6: I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Arties, 22 a Batea, 23 a Portbou. Avui les temperatures s'enfilaran fins als 35-37 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre i quedaran en conjunt entre els 30 i els 33, 34, 35 en alguns punts de la resta del país, sobretot a la zona interior de les comarques de l'Alt i el Baix Empordà. També serà un lloc on les temperatures seran una mica més altes. Un dia avui de sol, amb algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitació. El cap de setmana, dissabte, tornarà a tenir temperatures molt similars a les d'avui, amb sol en conjunt a la tarda amb nuvolades a la nit. Ja podria aparèixer algun primer ruixat en àrees del Pirineu diumenge. El dia tornarà a ser de matí assolellat, però la tarda serà de ruixats que afectaran sobretot l'àrea del Pirineu, localment amb alguna tronada, i temperatura ja amb una tendència de baixa. De fet, dilluns, dimarts de la setmana vinent, canvi de temps, amb una entrada d'aire més fresquet que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat, amb ruixats i tempestes que poden ser forts, sobretot al nord del país.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
7: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora connectant amb Veneçuela per saber quina és l'última hora de les conseqüències del terratrèmol, mentre continua augmentant el balanç de morts i ferits.
8: A un quart de deu entrevistarem la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, després que s'hagi oficialitzat que 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
7: A un quart d'onze rebrem Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda per plantejar-los un nou dilema. Són més de fred o de calor?
8: I a les 11, entrevista la cantant i trompetista Andrea Motis, que diumenge actuarà al Palau de la Música amb el concert To Amy, en homenatge a Amy Winehouse.
7: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
9: Ahir al matí vam estar explicant com s'havien de conservar correctament els aliments a la nevera, cosa que va aprofitar en Sergi per explicar-nos un problema que té amb les llaunes de beguda que hi guarda.
10: Que a mi m'agraden les Fantes.
11: Sí, ja ho hem detectat.
10: I després, quan arriba al súper, m'agrada molt anar a rebre a la mama a la porta de casa, molt content.
11: Sí.
10: Pensa que només senti que treu les claus de la porta i jo ja la sento i surto disparat cap a la porta.
11: Sí, talment com faria un gos, Sergi.
10: I només que entra...
11: Movent la cua.
10: Busco a dintre les bosses per veure el que porta i quan trobo el pack de Fantes el porto corrents a la nevera i m'espero davant de la porta de la nevera a que es refredi.
11: Ostres, Sergi, però això poden passar hores.
9: La imatge aquesta és absurdíssima.
10: M'és igual, perquè m'agrada molt la Fanta. Que no puc dir la marca, però ja s'entén.
11: No la diguis, sobretot no diguis la marca de la Fanta.
10: I bueno, estic allà esperant a que es refredi, vale? Cada minut obro la nevera...
11: Clar, cada vegada que l'obres torna a pujar la temperatura de la nevera...
10: Toco la llauna, vale, encara no, tal, tanco...
11: Sí. Sergi, una cosa, Sergi, mira'm.
9: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
12: És un bon dia per no sobrerepresentar l'apatia. Quan m'angoixo pensant com les tendències egocèntriques del nostre sistema ens arrosseguen a l'abisme social i climàtic, respiro un moment i recordo el que diu l'antropòloga ecofeminista Yayo Herrero. Si tothom fos tan individualista com creiem, cap de nosaltres seguiria aquí. La gent se segueix cuidant, diu Herrero, perquè la vida no prospera si no és cuidada. I cooperem perquè, en el fons, sabem que ens necessitem mútuament. Això sí, jo crec que l'esperança rau en ser el més coherents possibles amb aquesta realitat, és a dir, que som interdependents.
1: I el segon, la Maria Nicolau.
31: És època de campanyes promocionals de festivals de música i de periodistes de mitjans generalistes preparant continguts estiuencs, coses lleugeretes i fresques, tipus... Quines 10 cançons poses de fons per cuinar? Avui és un bon dia per reivindicar la playlist que més triomfa a les cuines del país, Monòleg Interior i L'Extractor. Una combinació experimental de pensaments recurrents, llistes d'anar a comprar, e-mails pendents, discussions imaginàries i el brunzit constant de la campana extractora. Monòleg Interior i L'Extractor, el duet més escoltat a totes les cuines del país.

0: Molt bon dia, molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. En l'últim dia d'una setmana de calor, sembla que el cap de setmana encara assolellat i calorós, però hi podria haver canvis en el temps de cara a la setmana vinent amb unes temperatures que faran calor, diguem-ne, seran altes, però seran més normals per aquestes alçades de l'any. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Avui serà un dia assolellat en conjunt, amb nuvolades al Pirineu i encara amb calor, amb temperatures que s'enfilaran fins als 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de les comarques de l'Alt Baix Empordà i al voltant dels 30-33 graus a la resta del país.
0: Gràcies, Tomàs. Per tant, així tenim la perspectiva pel que fa al temps. La onada de calor, com a mínim a Catalunya, comença a aparcar-se. Insistim que de calor en continuarà fent, però en principi les previsions apunten a una calor més habitual per aquestes alçades de l'any. A banda d'això, el tema continua sent, evidentment, Veneçuela. Continuem pendents de les feines de rescat en aquell país després del doble terratrèmol d'ahir.
2: No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
3: No sirven las autoridades. No sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
4: Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vidas.
0: Són les veus que ens arriben des de Veneçuela en una matinada en què el balanç oficial de víctimes ha pujat a 235. 235 persones mortes, entre les quals dues d'espanyoles, segons ha confirmat el Ministeri d'Exteriors. Ara bé, insistim, i fa 24 hores que ho diem, que aquest balanç molt probablement pujarà, o pràcticament segur que pujarà. Hi ha, de fet, una pàgina web, és veritat que no és oficial, però hi ha una pàgina web a Veneçuela que s'organitza per buscar persones desaparegudes, que parla de 40.000 persones, d'aquí les seves famílies, no tenen notícies, de 40.000 persones desaparegudes quan ja fa més de 24 hores d'aquest doble terratrèmol. Ara fa uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el periodista Bernat Lautaro, de Caracas.
5: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Al matí de Catalunya Ràdio també parlàvem amb l'Oriol Humbert. Ell fa anys que viu a Caracas, a la capital veneçolana, i ens explicava això.
6: Molts

0: cogiendo pues varios términos municipales. Entonces, el inicio de Tamarite, la verdad, que ha sido pues algo, lógicamente, alguna finta de cosecha y demás, pero no ha habido nada, nada, ni datos, ni daños personales, que es lo más importante, ni luego al final hectáreas y demás tampoco ha sido muy afectadas en Tamarite.
1: Alcaldessa, la deixem estar, que diu que té aquesta reunió. Li agraïm moltíssim que hagi atès al matí de Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Hasta luego.
1: A les 7 i 9 minuts. Per tant, tenim aquestes dues notícies amb les quals comença aquest matí de divendres. Per descomptat, les feines de rescat a Veneçuela, les feines dels bombers en l'incendi de la franja de Ponent. I encara hi ha alguna cosa més. Per exemple, en l'àmbit polític, demà hi ha Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez perquè plegui. A Junts es va afegir a una moció que es va aprovar al Congrés on li demana justament això.
2: La corrupció s'està normalizando, la cultura de la corrupción se está normalizando y esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar són altres formacions polítiques. Que...
1: Així ens ho deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu del Partit Popular, Borja Semper. Avui en parlarem a l'Àgora. També parlarem de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent, on hi ha la BBC, per exemple.
3: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
1: Rosa Romà, presidenta del 3CAT, en declaracions a Catalunya Ràdio. I pel que fa al Mundial, avui, en el menú del dia, França-Noruega, Mbappé contra Haaland a partir de les 9 i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya. Partits d'aquesta nit, Turquia ha guanyat sobre la campana als Estats Units 3-2, el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Tot això en un dia que al Masnou, a la Maresma, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 i a Sitges el Garraf es pondrà quan en falti un de minut per 2:15 del vespre. Benvinguts a un nou matí, molt bon dia a tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja mal contada. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, però de moment... Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Recerca.
6: De possibles supervivents del doble terratrèmol a Veneçuela, el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat a la matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que estan desaparegudes. Ho han fet a través d'una plataforma en línia.
7: El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària.
1: Doncs justament, ajuda.
8: Un dels primers països que ha estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela han estat els Estats Units. Han anunciat 150 milions de dòlars per la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
9: La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
6: Una catàstrofe que mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro.
7: Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants, també governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
1: Punts de recollida.
8: A Catalunya, les associacions catalano-veneçolanes estan organitzant per enviar urgentment material humanitari a Veneçuela. Encara no s'han concretat els punts a l'espera que el govern veneçolà especifiqui què necessita. D'entrada, l'objectiu és enviar material, principalment sanitari i de primers auxilis. José Luis Acuña, president de l'associació Asocamen.
10: No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias.
1: Qüestió de confiança.
6: El ple del Congrés amb els vots del PP, Vox i Junts ha instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i dimitir.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
11: Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
12: La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
11: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
1: Qui ha sigut?
7: El jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ordena que s'investigui qui ha filtrat l'agenda i els missatges personals de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident ha reclamat que s'anuli tota la investigació contra ell precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li ha vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei.
8: S'han fet públics aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga. Des del govern espanyol, el ministre de Transports, Òscar Puente, ho considera greu.
5: Se han publicado cosas como que el señor Zapatero se hace las cejas. Ahí aparecen cenas privadas, pero además aparecen sus claves de alguno de sus correos electrónicos, cuentas bancarias, dirección... Nos parece de una extrema gravedad.
1: 3CAT.
6: S'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. Ho ha aprovat a Praga, la seva Assemblea General de la UER.
1: Anem a Praga, doncs, Jordi Regàs.
13: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
3: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
13: Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Expedient sancionador.
7: De l'Ajuntament de Barcelona, l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors per una situació d'impagament del lloguer. L'empresa es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament.
8: Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. El desnonament va ser al maig i l'empresa no va oferir un lloguer social a la família que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Si l'expedient acaba en sanció, la multa podria arribar als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
14: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
1: Injecció milionària.
6: Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims dos anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. El traspàs es farà efectiu a partir de l'1 de juliol. Aquest any rebran 189 milions i l'any que ve 378 milions més.
7: Els principals increments seran per a les persones amb un grau 3 de dependència, més del doble del que reben ara, i les que tenen el grau 2. Segons el govern espanyol, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes.
1: I en esport, Robert Prat, bon dia.
15: Bon dia.
1: Campions.
15: De la Lliga de Futbol Sala, el Barça guanya la pista del Pozo de Múrcia 4-6, Javi Rodríguez, Tecne i Blaurana.
16: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
15: Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiate com a tècnic, els dos del Baskonia són els reforços que prepara el bàsquet blaugrana al Mundial de Futbol. Els Països Baixos guanyen Tunísia 1-3, jugaran contra el Marroc als setzens de final, a les 9 França-Noruega, a les 2 de la matinada Uruguai-Espanya.
1: I a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Àfrica amb 2 quilos 545 grams. L'Àfrica ha nascut a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. També ha nascut l'Oriol amb 3 quilos 130 grams, en aquest cas a l'Hospital Universitari de Vic. Com diem sempre aquí al matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a tots dos i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
7: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'1/4 de 8. Us informa Marc Corredor. Tenim 16 graus a Berga, 17 a Igualada i 25 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
17: A aquesta hora, tallada la C32 a Sitges en sentit Tarragona a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp per un vehicle avariat.
7: Gràcies, Clàudia. I parlant de mobilitat, a finals de setembre es tancarà a Barcelona el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
18: Se n'obrirà un que ja serà definitiu per la banda mar, la del Parc de l'Espanya Industrial.
7: Barcelona, Joan Garcia.
19: Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, Pomatí de Catalunya Ràdio.
7: Més notícies. Es manté la prealerta sanitària a Martorelles, al Vallès Oriental, per una plaga de mosques.
8: El focus s'ha trobat en una empresa de reciclatge del polígon industrial del municipi.
7: Marta Vallès.
20: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Des de Martorelles, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Al Bages, el govern estudiarà una alternativa perquè la carretera C-55 deixi de travessar el centre de Monistrol de Montserrat.
18: Amb l'objectiu de reduir el trànsit i millorar la qualitat de vida al municipi, la proposta s'emmarca en la voluntat de trobar una solució consensuada a un problema històric de mobilitat.
8: El Departament de Territori ha encarregat un estudi que analitzarà les opcions tècniques i la viabilitat d'un nou traçat abans de prendre cap decisió.
7: Al Garraf, 9 detinguts a Sitges.
18: Acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions.
8: L'operatiu policial intervé 4 vehicles d'alta gamma, 2 motos aquàtiques, lingots d'or i rellotges de luxe.
7: I cultura, comencem a Osona. Peral Boi, el Comboi, Sidoní i The Crab Apples actuen aquest vespre a les Masies de Voltregà a partir de 8:45 als Jardins de Despujol en el marc de la Cel Obert. I a Barcelona... La Dilla Russa a la plaça de la Catedral, també a 8:45 i a les 10, Saxeni. A Josep Maria, a Josep Maria. També a la plaça de la Catedral de Barcelona. Són les 7:20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
21: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
22: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
21: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
22: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
23: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
8: Quan són les 7:20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc amb el terratrèmol de Veneçuela en totes les capçaleres. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. 2 terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula el periòdico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís titula Devastació a Veneçuela i El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu rescatem la gent amb les ungles, aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquerra entre la runa. A La Vanguardia hi veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat i el periòdico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones que hi caminen pel damunt. Altres temes de portada, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet números i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
24: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
25: El 26 d'abril del 1958.
24: I el número de la sort, el...
25: 6.
24: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Vinga, i avui a les històries del Mundial. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia.
0: El partit de la vergonya.
1: Sí, la matinada de dissabte a diumenge es juga un Àustria-Argèlia, en què passa un fet curiós. L'equip que perdi s'enfrontarà a Espanya i el que guanyi tindrà un enfrontament aparentment més accessible. Això pot portar a un partit poc edificant, però molts han recordat el dia en què Àustria i Argèlia es van veure involucrades en el pitjor partit de la història dels Mundials, el partit de la vergonya. Cançó oficial aquesta sí del Mundial d'Espanya del 1982. El 21 de juny, Àustria i Argèlia s'enfronten i guanyen els austríacs 2-0. Abans, els algerians havien sorprès guanyant la tot poderosa Alemanya Occidental. L'últim partit del grup era una Alemanya Occidental-Àustria. Els austríacs tenien 4 punts, empatats amb Algèria, i Alemanya en tenia 2. Un empat i una victòria d'Àustria els classificava i deixava fora els alemanys. Una victòria d'Alemanya per més d'un gol eliminava Àustria i feia avançar Algèria. Per tant, amb l'1-0, tots dos es classificaven. I al minut 10... Horst Kubitsch va marcar l'1-0 i a partir d'aleshores el partit es va convertir en una successió de passades enrere, tocs entre defenses, cap pressió i molt poques arribades. Perquè us feu una idea, és la segona part amb menys xuts des de que registren estadístiques al Mundial. 2 xuts i cap a porta. El públic del Molinón, estadi que ja va néixer el crit a Sigan al Madrid, per tant gent que en sap, va reaccionar d'aquesta manera. Fuera, fuera. I la premsa de seguida va batejar el partit com el partit de la vergonya.
2: Este lamentable espectáculo en un partido que ha concitado la atención. Vemos que muchas personas están abandonando el terreno de juego.
0: Que bo, no me'n recordava d'aquest. I va haver alguna conseqüència, Maiol?
1: Doncs mira, Algèria va presentar una protesta formant davant la FIFA, però la FIFA la va rebutjar dient que no existia cap prova que s'hagués vulnerat el reglament, per molt evident que semblés la falta d'esperit competitiu. Això sí, l'escàndol va ser tan gran que es va introduir un canvi que, de fet, avui ja estem notant. Els últims partits de cada grup s'han de disputar simultàniament. Per això, l'Àustria-Argèlia de demà coincideix amb un Jordània-Argentina, tot i que la revenja de 1982 serà estranya, perquè si tot segueix igual, els dos potser jugaran a perdre.
3: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dijous, la peça d'un pany que et pot deixar afònic era gorja. Una gorja és la peça mòbil que hi ha a l'interior d'un pany que, accionada per la clau, permet córrer el pastell. I també... la gorja és la nostra gola. La nit de Sant Joan vam acabar la Lliga Puntuable. Aquest dilluns, que és Sant Pere, farem la gran final del 26. Mentrestant, enigmes sense punts, però amb premi. Fa patir gana per accedir a la popularitat. De 5 lletres. Fa patir gana per accedir a la popularitat. 5 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I avui amb la Mariola Cubells, en moments més destacats de la televisió, dos moments de la sessió d'ahir del Congrés que tenen a veure amb el PP i l'homosexualitat.
6: Dos moments televisius boníssims d'ahir. El primer, la intervenció del diputat del PP, Jaime de los Santos, al Congrés, dient «Yo soy del PP». Y soy maricón y estoy muy orgulloso de las dos cosas, per suposadament demostrar la homofobia del PSOE. La segona, poc després, quan es va aprovar el projecte de llei per tipificar les anomenades teràpies de conversió com a delictes. Per cert, el PP, el partit del diputat Jaime, ha votat en contra, igual que Vox, per descomptat.
0: I a la recomanació del dia a les portes del Pride Barcelona, la Cristina Bordas ens aconsella la pel·lícula Te estoy amando locamente.
7: Un drama emotiu que ens porta a la Sevilla dels anys 70 amb una mare que s'involucra en els inicis del moviment LGTBIQ+, per fer costat al seu fill, en una època on l'homosexualitat encara era delicte. Amb una gran ambientació i unes interpretacions protagonistes magnífiques, és un homenatge a les mares i als primers activistes a l'Espanya de la transició. Te estoy amando locamente és a Netflix.
0: Tres minuts i arribarem a dos quarts. I el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
8: Bon dia. Kylian Mbappé.
0: Home.
4: El Mundial.
9: I no m'agrada. Aquesta festa especialment no m'agrada.
0: Dale, we go. Dale, dale, let's go. Dale, we go.
8: El Mundial és a prop d'acabar la fase de grups. Avui al vespre podrem veure un bon partit entre Noruega i França, la Noruega de Haaland contra la França d'Mbappé.
0: Sí, senyor. Tots dos equips aspiren a acabar la primera posició del seu grup del Mundial.
10: Sí, como he dicho, pero tenemos que ser atentos, sí. Y parece que Noruega... Un gran equipo, Mbappé, ¿no?
0: Home, Kylian Mbappé, ¿cómo estás? Buen día.
10: Bonjour, Frédéric. Como digo, primero todo, expresa mi felicitación por el hecho que 3K está clasificado para la UER, que es un grande, grande noticia, ¿eh?
0: Aquesta sí que no me l'esperava, Kylian.
10: No, som todo muy, muy atento.
8: Sí, no, però té raó, el 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, és molt estrany estar parlant d'això amb Kylian Mbappé.
10: Sí, sí, yo, claro, pero pienso... Somos aquí en Concentración de Francia, somos comentado hoy el tema.
8: La concentració de...
10: Sí, somos comentado el tema. Otros jugadores de países del Mundial son comentando este.
0: Amb Dembélé, ¿no? N'heu parlat.
10: Sí, con Dembélé, pero hemos hablado con otro también. Es por eso, de felicitación a vos por la clasificación. Bueno, especialmente Kylian Sebrià, que trabaja ahí, se llama como yo, ¿no?
0: Moltes gràcies, Kylian.
8: Farem arribar la salutació.
0: Farem arribar la felicitació. Gràcies, Kylian Mbappé. No. Però escolta, si et sembla, parlem d'aquest partit d'avui, d'aquest Barça... Ai, Barça. D'aquest França-Noruega.
10: Sí, sí, sí, bien sûr.
8: Hi ha molta expectació per veure l'enfrontament aquest que dèiem Mbappé-Haaland.
10: Sí, yo pienso que será muy interesante la enfrentación después de un season de fútbol complicado. Mm. Sí. Porque ha sido operado de mi rodilla al revés.
0: Es verdad, pasa muy bollo.
8: Yo se me han equivocado el genoll.
10: Tengo dos rodillas repetidas. Pero luego ha pasado la polémica por la vacación con mi chica y con este depósito. Un momento importante de la liga, pero yo aquí con mi compañero bien normal, ¿no?
8: Bueno, quin detall, no?
0: Sí, exacte.
8: Que no estiguis amb la nòvia.
0: Sí, està molt bé.
10: No podria ser en un barco y no soy en un barco.
0: Sí.
10: Y después también luego Mister Abeloa ha dicho soy cuarto delantero de Madrid, no sé pas. Sí. Yo creo Haaland es primer delantero, yo cuarto, veremos.
8: Para fijarte por Arbeloa, sí, ya es historia, ya l'han facturat.
10: Sí. Sobre todo intentaremos ser aislados de noticias de 3CAT clasificado para la UEFA.
0: No entenen res, no entenen.
10: Es una noticia muy importante, somos muy atentos en el Mundial.
0: Gracias, Kylian.
10: No, vale.
0: 8:15.

0: Una hora en què continuem molt pendents de l'incendi de la Franja de Ponent entre Tamarit de Llitera i el Campell. Els bombers han treballat tota la matinada en les feines d'extinció del foc, que continua actiu i que afecta, com sabeu, una zona de moment calculada en més de 4.000 hectàrees, bàsicament de camps de conreu. Tornem a la zona. Ramon Dalmau, Estela Busoms, bon dia de nou.
1: Avions i helicòpters que s'afegiran al dispositiu terrestre la nit sense vent i amb temperatures més baixes ha anat bé, però ara cal accelerar les tasques d'extinció abans no arribin les hores de més calor. A la tarda també es preveu que el vent es reactivi. De moment segueixen desallotjats més de 200 veïns de 3 poblacions, a Sanui, Alins i Calassanç, i confinada una quarta, al municipi de Fons.
0: 200 veïns desallotjats, gràcies Estela, en aquest incendi que avui seguirem aquí en directe com evoluciona i si realment amb aquestes condicions meteorològiques i a mesura que vagi i sortint el sol i s'incorporen els mitjans aèris es pot rematar. Mentrestant, tot continua també pendent de Venezuela.
2: Aquí acabo de salvar un bebé.
0: Vente, papá. Poc més de 24 hores després dels dos grans terratrèmols pràcticament seguits que van sacsejar el país, les autoritats continuen centrades a localitzar supervivents sota la runa. El balanç de víctimes a Venezuela ja ha estat 235 persones mortes, però es dona per fet que això augmentarà. Així ens ho explicava des de Caracas el periodista Bernat Lautaro aquí al matí de Catalunya Ràdio.
3: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Aquest és el retrat que ens feia el Bernat Lautaro. Per cert, que el Ministeri d'Afers Exteriors del govern de Pedro Sánchez ha informat que hi ha 2 víctimes mortals espanyoles i també 80 de desapareguts. A quarts de nou tornarem a contactar amb el Bernat Lautaro i sentirem també el Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de Caracas, o el Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao. També parlarem amb l'Ivan Bagan, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat. Mentrestant, demà comença el Comitè Federal del PSOE, després que el ple del Congrés, amb els vots del PP, Vox i Junts, hagi instat Pedro Sánchez per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança o a plegar.
4: Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
0: És el que deia Alberto Núñez Feijóo. El PSOE, diuen, però no ha canviat res. I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, campió de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaugrana, vol incorporar del Baskonia a Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiati com a entrenador. Al Mundial, Països Baixos guanya a Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als 16ens. Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega, França a les 9, Uruguai i Espanya a les 2 de la matinada.
0: I continua sent tan notícia la calor a França, per exemple, al nord d'Europa, però com a mínim a Catalunya sembla que les temperatures es normalitzen per l'època de l'any, bàsicament a partir de dilluns, dimarts de la setmana que ve. Tomàs Molina, bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs sí, encara avui serà un dia de sol, un dia estiuenc, un dia amb temperatures que poden arribar als 37 a les comarques de Ponent. Dissabte, més o menys igual, però diumenge ja alguns primers ruixats en àrees del Pirineu i la setmana vinent, dilluns i dimarts, ruixats, tempestes i una normalització de les temperatures.
0: I tenim una incidència que provoca retards a la línia 1 de Rodalies i també a la 4. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a retards de 20 minuts o més a l'R1, la línia del Maresme, i també a l'R4, la que uneix Sant Vicenç de Calders i Manresa a causa d'una incidència a la senyalització que hi ha hagut entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De fet, hi ha alguns usuaris que expliquen que el seu tren s'ha quedat completament aturat una bona estona a plaça Catalunya. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència. D'altra banda, al metro de Barcelona, recordem que les línies L9 i L10 Nord no tenen servei des d'ahir entre Sagrera i 11 de setembre a causa d'unes obres que s'allargaran 2 mesos i mig.
0: I a les carreteres tenim un parell d'incidències als túnels del Garraf. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada d'aquest túnel en sentit Barcelona per un accident i en sentit Tarragona per un vehicle avariat dins del túnel. Precaució en aquest punt. Un altre accident provoca cua també a la P7 a Martorell en sentit Lleida a l'alçada de l'accés amb l'A2. Aquí hi ha un carril tallat.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una estona, d'aquí una horeta ben bé. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Passen 4 minuts a 2 quarts. Cop d'ull a les opinions des de la redacció del matí. Maiol Roger, Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui diversos editorials i articles d'opinió sobre el terratrèmol de Veneçuela.
10: El País titula l'editorial Veneçuela necessita el món i assenyala que l'ajuda i la solidaritat són urgents.
11: Després vindrà la reconstrucció, que el diari de Prisa considera que hauria d'anar més enllà d'allò material i aportar un nou consens nacional democràtic basat en la cooperació, la planificació i la unitat.
10: El Mundo ressalta que es tracta d'una tragèdia en un estat fallit.
11: Assegura que el terratrèmol ha evidenciat que el xavisme ha construït un règim que no pot protegir els seus ciutadans quan més ho necessiten.
10: A l'ABC trobem un article a tota pàgina de la líder opositora Maria Corina Machado.
11: Diu que la xarxa ciutadana, que va ser capaç de burlar la persecució del règim de Maduro i vèncer-la a les urnes, és la mateixa que ara s'uneix per desplegar un gran operatiu de solidaritat.
10: I a l'Ara, la reflexió del periodista Antoni Bassas, que escriu que en un terratrèmol mata més la pobresa que el sisme.
11: Diu que seria molt millor que no convertíssim els pobles en hostatges d'estratègies geopolítiques, de manera que un terratrèmol, per intens que fos, no es convertís en una matança.
10: Canviant de tema, l'editorial de La Vanguardia es fixa en la calor extrema i alerta que el nombre d'episodis molt càlids dobla aquest segle a Espanya al de l'últim tram de l'anterior.
11: Davant d'això, diu el diari del grup Godó, una resposta és donar suport a partits conscients de la gravetat de la situació i amb polítiques que contribueixen a mitigar els danys de la crisi climàtica.
10: I a El Periódico, anàlisi del periodista Joan Cañete Bail sobre la selectivitat.
11: Assegura que la dada més preocupant és la pèrdua progressiva del nivell en les notes mitjanes.
0: Seguim amb el repàs a la premsa, sabent què hi ha llegit l'escriptora Llucia Ramis.
12: Llegeix que La Vanguardia, que el director Ferran Romeu ha rodat el documental Guia Paranormal de la Costa Brava, un viatge a través dels seus llocs maleïts amb l'escriptora argentina Mariana Enríquez. Junts recorren una geografia de supersticions, històries de por, mentre es pregunten què ens espanta quan ja no creiem en fantasmes. El resultat no és només una investigació sobre llocs amb presències estranyes, sinó també un retrat íntim del procés creatiu d'una de les autores més influents de la literatura contemporània de terror. El projecte neix de la Fundació Finestres i la residència literària que té la Casa Sanià, on Truman Capote té passat temporades i on es diu que encara hi ha el seu esperit. Catalunya
13: Ràdio. Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
14: Quan vulgui.
13: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
14: Tot el temps que vulgui.
13: I totes les bombolles que vulgui?
14: Totes les bombolles que vulgui.
13: I tot el relax que vulgui?
14: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
15: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
18: Troba el teu lloc amb Parklink.
19: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
20: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
21: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
22: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
23: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
24: Doncs millor.
22: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
25: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
26: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
27: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
28: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Com d'ullar altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, què llegeixen les preses?
1: Doncs mira, hi ha llibres de quatre estils. El primer amb protagonistes femenines, com Oga para chocolate o El temps entre costures. El segon tipus, assaig, com per exemple, Com educar en el feminisme. I en tercer lloc, els d'autoajuda, com El monje que vendió su Ferrari, i el quart, bestsellers, com 100 años de soledad o L'ombra del vent. És el primer informe de la iniciativa A les Olvidades, que vol acostar la literatura a les presons. Els últims 8 anys han entregat més de 12.000 llibres a 23 centres penitenciaris de tot l'estat, ho recull El País.
0: Per quin motiu han acomiadat un cambrer?
2: Doncs per gravar un vídeo de TikTok mentre treballava. Passat a Eivissa, va difondre imatges del sistema de cobrament de local i crítiques sobre el sou que cobraven. Uns arguments que justifiquen aquest acomiadament com a disciplinari, segons el Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Ho veiem al periòdico.
0: Un conductor d'autobús exigent.
1: Sí, han fet canviar de seient un passatger que tenia assegut just al darrere amb l'argument que el seu portàtil emetia radiacions. L'usuari ho ha denunciat a X. Va passar en un autobús d'Alsa que feia la ruta Barcelona-Berga. Diu que primer el va renyar per asseure's al darrere i després li va dir que el portàtil, el seu clatell, emetia radiacions. Ho recull el Nació.
0: Qui és la nova Santutza de Palerm?
2: Rosalia. Un mural mostra la cantant sobre un fons daurat, un halo i el cabell decorat simulant una corona. És un recurs que va utilitzar durant la promoció justament del seu últim disc. Ho llegim al periódico, que detalla que l'han titulat com el nom d'Èxtasi. L'obra és de l'artista de carrer italià Igor Scalisi Palmin.
0: I un any després d'aquest fenomen.
1: La pel·lícula K-pop ha estat 52 setmanes en el top 10 amb 20.500 minuts de visualitzacions només als Estats Units i amb una banda sonora que acumula 15.000 milions de reproduccions de tot el món, unes dades que recull El Periódico.
0: I si trobeu a faltar el fred?
2: El Mercat de Nadal d'Edimburg s'ha anunciat les dates pel seu Mercat de Nadal. L'obertura serà el 17 de novembre, s'allargarà fins al 3 de gener. Ho treu la premsa escocesa perquè falta just mig any per Nadal.
0: Ahir vaig llegir que a Edimburg estan a 23 graus, 23, i no se'n saben a venir, eh? És a dir, no saben bé què és el que està passant, sí, exacte. A aquesta hora, els destacats en internacional i economia amb Maiol Roger i Lara García.
3: La premsa de Veneçuela es fa ressò de l'ajuda internacional que està rebent el país pel terratrèmol. Rescatistes de diversos països comencen a arribar a Veneçuela, llegim a la portada de paper del Nacional, que en un racó també ens explica que les clíniques privades s'han mobilitzat per ajudar els ferits. Les tasques de rescat també ocupen les pàgines de l'Universal, que destaca les 138 rèpliques registrades des del doble sisme que va sacsejar el país ahir. En els dos diaris trobem molta activitat de la presidenta Delcy Rodríguez per fer a veure els llocs més afectats pel terratrèmol. En canvi, a tal qual, més allunyat del relat oficial, hi llegim un reportatge dels hospitals amb un titular molt eloqüent: salvar-se pels seus propis mitjans. I un reportatge també a La Guaira, un dels llocs més afectats, on els veïns expliquen que no ha arribat la maquinària de rescat.
4: En plan econòmic, a 5 dies, avui publica que el sòl de Barcelona i Madrid s'ha encarit un 30% des del 2019. Assegura que la falta de terreny edificable està tensionant els preus i provocant que el cost de l'habitatge continuï a l'alça. Expansió avui parla dels fraus relacionats amb el Mundial de Futbol, explica que proliferen les falsificacions de samarretes de les diferents seleccions i que també ha crescut el nombre de ciberdelinqüents que aprofiten la situació per fer tot tipus d'estafes. Les més comunes són les vendes d'entrades falses, però també l'obertura de pàgines fraudulentes que es fan passar per hotels o agències de viatges. I l'economista afirma que reviu la febre per la intel·ligència artificial a Wall Street. Quan semblava que la IA entrava en fase de correcció, els resultats de l'empresa de semiconductors Micron Technology ha superat expectatives. Les accions de la companyia, diu el diari, s'han disparat un 11% gràcies a una nova onada de FOMO dels inversors.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
5: A Espanya, que juga a l'estat mexicà de Jalisco, a Guadalajara. El periòdico diu que Espanya es coronarà a Jalisco contra l'Uruguai, on fa 40 anys va perdre contra el Brasil. El diari Esport, Joan Bail, remarca que si Espanya vol guanyar el Mundial, està obligada a guanyar l'Uruguai.

0: El Mundo Deportivo parla d'un partit enverinat amb l'Uruguai, al límit, obligada a guanyar. Espanya vol ser primera contra un rival desesperat, destaca La Vanguardia. El periòdico afegeix que els uruguaians, amb urgències, desafiaran l'alçada i la calor per poder-se classificar.
1: Mira qué orgullo ser uruguayo. Estamos locos, descontrolados. Mira qué orgullo ser uruguayo. Ni somos pocos.
0: El diari Marca avisa que no s'adormi a Espanya. El diari AS llança una alerta. O Espanya acaba com a líder o haurà de jugar contra Messi. El País diu que el seleccionador uruguaià Marcelo Bielsa va acollir durant uns mesos De La Fuente, el seleccionador espanyol, quan aquest estava a l'atur i es va impregnar dels seus mètodes d'entrenament. Ter Stegen, a punt de fitxar per l'Ajax de Mitchell, publica l'Esport. El Mundo Deportivo destaca que Alexia Putellas va a London i que descarta una superoferta de Mèxic i de l'Aràbia Saudita. L'Esportiu sentencia. La Lliga de Futbol Sala pel Barça. Ja està al sac.
2: I a la premsa del cor, la família reial fa reformes, Pineda.
3: El Palau de Marivent, residència d'estiu de la família reial espanyola a Mallorca, està immers en unes obres de reforma valorades en 500.000 euros. Els treballs van començar a l'abril i s'allargaran 6 mesos amb l'objectiu de reparar unes humitats lletges que els han sortit a les façanes. Una sort de cares de Belmez que fan esgarrifar. Això vol dir que la família reial haurà de prendre el sol entre sacs de Portland i senyors ensenyant Guardiola. Un enredo que no t'hi vulguis trobar. Esperem que els dos hàbitats puguin conviure amb tolerància mútua i que els Borbons ofereixin un quintet a l'hora del vermut, que aquesta gent tindrà més set que un bacallà.
2: Canalies, qui fa anys avui?
4: Doncs mira, el meu futur marit, encara que ell no ho sap, Jacob Elordi! Sí,
2: és molt guapo.
4: Guapíssim aquest noi, per favor, que no pot ser. També et dic que ser parella de Jacob Elordi, tela, perquè jo vaig amb ell pel carrer i allà, mirar, jo estaria allà amb els ganivets, pum.
2: No, vaig descol·locat de quants anys deu tenir, 29?
4: Doncs mira, 29 clavats, que
2: mira, 29. Vinga.
4: Truca'm, Jacob, truca'm.
2: Vinga, allà, happy birthday.
4: Si em vol trucar o no, Ariana Grande, eh?
2: Sí.
4: Quants anys deu fer, Ariana Grande?
2: Digues que em truqui a mi, si vol. Què anava a dir? No, però és molt joveneta, també. 27?
4: És que ara estava mirant...
2: Ai.
4: Vanessa, m'ho pots mirar? Perquè he posat 42, home, però no. Em sembla que no té 42 anys. Ja, em dec haver equivocat, però escolta'm un moment. El temps passa molt ràpid.
2: No, això és... Quants?
4: 33.
2: Sense saber què... O sigui, avui 34. Quants hi havien posat a la pobra Ariana Grande?
4: Perdoneu, molt bé, si estic ja de vacances. I acabem amb Francesc Rivera Antitot, líder de Brahms.
2: Home, aquest mite. 60.
4: Mira, gairebé 50 tots. Avui en fa 59.
2: Vinga. I el Santoral?
4: Avui a Sant Pelai va ser un adolescent que amb només 14 anys va ser martiritzat. Va ser per desmembrament mitjançant tenalles de ferro. Després va ser trossejat i les seves restes llançades al Guadalquivir. Això va passar el 26 de juny de l'any 925. A Catalunya hi ha 15 persones que es diuen Pelai.
2: I un carrer, perquè aquest és un altre tema.
4: Deixa'ls, va.
2: El quios vintage i l'Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
6: 26 de juny de 1976, els diaris encara parlen d'un fet històric, el primer míting polític massiu a Barcelona des dels temps de la República. 13.000 persones van omplir de gom a gom el Palau Blaugrana la nit del 22 de juny de 1976. Les cròniques descriuen una intensitat emocional semblant a dels concerts de Llach o de Raimon. Guanyem la llibertat, era el lema d'un acte que va reunir els grans noms del socialisme català. La frase més recordada d'aquell dia no és la més significativa, però sí que és la que descriu més bé l'ambient tòrrid que hi havia dins del Palau Blaugrana. Estem suant socialisme, va dir Joan Colomines. L'acte es va acabar amb la Internacional i els Segadors. I ara fa 50 anys el president Tarradellas encara vivia a l'exili des de Sant Martin-le-Beau, demana lluitar pel restabliment de la Generalitat i fa una crida a la unitat amb aquesta frase. Catalunya és massa petita per deixar-se perdre cap dels seus fills. I és prou gran com perquè tots hi càpiguen.
2: Avui és el 177è dia del calendari. Falten 23 dies per la final del Mundial, 8 per la sortida del Tour de Barcelona, també pel Canet Rod, i així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Ajuda a sacar escombro porque mi hijo está en... Ay, por favor, aparezcan.
8: No sirven las autoridades. No sirven.
9: El govern veneçolà està barrejant unes xifres de morts i de ferits que res tenen a veure amb la realitat.
10: No sé què començar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí.
11: Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados, es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución.
12: El foc de forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega.
13: La càmera se ha manifestado doblemente. Presenta usted una qüestió de confiança, presenta usted su dimissió.
3: Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res.
14: Rosa Romà ha celebrat la notícia.
15: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Maiol Roger. Rèplica.
0: Si mirem el leccionari, hem de llegir la definició a poc a poc. Algú dir en resposta d'allò que li ha estat contestat, d'allò que sembla no admetre contestació. Si anem a les a dir, potser s'entén millor. La primera excepció respon d'oposant-se al que s'afirma i la segona, la que fem servir avui per parlar dels terratrèmols. Copiar alguna cosa exactament.
2: Radiodifusió.
0: Difusió mitjançant ones radioelèctriques d'informació sonora, especialment veu o música destinada al públic. La Unió Europea de Radiodifusió va fundar-se el 1950 com a aliança d'emissores públiques de ràdio i televisió. La coneixem per Eurovisió, però també coordina l'intercanvi de senyals, coordina drets de transmissió i altres coses de les que 3CAT, com a membre auxiliar, se'n beneficiarà.
2: Nulitat.
0: Qualitat de nul. Nul té algunes excepcions. Per exemple, quan Zapatero demana la nulitat de la seva causa, demana que no tingui validesa legal o jurídica. Però si parlem de la seva caiguda, l'ha convertit en una nulitat dins el partit, perquè nul també és que val zero o que és res o inexistent.
2: Ara tres xifres amb la Lara García. 178.
12: Són els vots a favor que ha obtingut el Congrés la reforma del Codi Penal per castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+. Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions.
2: 142.000.
12: És el dèficit d'habitatges que ha acumulat Catalunya en els darrers 5 anys. És el resultat d'un creixement de la població molt superior a l'oferta residencial. Entre el 2021 i el 2025 a Catalunya s'han creat més de 200.000 llars, mentre que s'han construït poc més de 60.000 pisos i cases. Són dades de la Cambra de Comerç de Barcelona.
2: 567 milions d'euros.
12: Són els fons extres que Catalunya rebrà en els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
2: I tres imatges amb el Francesc Soler. A la primera hi veiem un grup de 4 persones d'uniforme, que poden ser policies, poden ser equips de rescat, i entre tots porten el que tot indica que és un cadàver embolicat amb un llençol.
16: Sí, la notícia d'aquesta imatge no són tant aquestes figures com el context de destrucció total. La fotografia mostra la devastació provocada pel doble terratrèmol d'ahir a Veneçuela. L'equip de rescat camina sobre una muntanya de runa i ferralla, que és el que queda d'un edifici ensorrat pel doble sisme. Porten una de les més de 200 víctimes mortals que ja ha provocat el desastre.
2: A la segona imatge hi veiem el rei d'Espanya i la presidenta de Mèxic somrient. La notícia és aquesta foto. Foto conjunta i aquesta voluntat, com a mínim de portes en fora, de manifestar la reconciliació i l'entesa entre els caps d'estat dels dos països.
16: Sí, una foto i una encaixada de mans entre Felip VI i Claude Sheinbaum per posar fi a la crisi oberta entre els dos estats pel llegat de la conquesta. Els mexicans exigien a Espanya que demanés perdó pels abusos durant la colonització de Mèxic. Al març, el rei espanyol va fer un gest de reconeixement d'abusos i controvèrsies. La mandatària mexicana va correspondre-li convidant-lo al Mundial. I ara ha arribat la imatge que significa la reconciliació.
2: Tercera imatge ens arriba des de Brussel·les. Una dona que parla davant d'un micròfon. Sembla un acte polític, però la sorpresa és que ella porta un nadó als braços. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea-Mires. Qui és aquesta dona?
17: Doncs és la ministra sueca de Medi Ambient i Clima, Romina Pourmokhtari, que ahir va anar a treballar amb el seu nadó de 3 mesos lligat a la panxa amb una motxilla portabebès. Tenia una reunió oficial amb tots els ministres de Medi Ambient de la Unió Europea i diu que endur-se el seu fill a la trobada era l'única manera de compatibilitzar la maternitat amb la feina. Segur que a porta tancada la criatura va ser la gran protagonista del dia.
18: La Universitat CEU a Batoliva us ofereix la notícia educativa.
19: Per accedir als graus en educació infantil i educació primària, cal superar la prova d'aptitud personal. Un requisit imprescindible per als futurs docents. Amb l'objectiu d'acompanyar els estudiants en aquesta preparació, la Universitat CEU Abat Oliva organitza un curs intensiu de llengua catalana i de lògica i matemàtiques. La formació es desenvoluparà del 29 de juny al 10 de juliol i oferirà 36 hores de preparació específica per afrontar la prova amb més confiança.
18: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliva podràs participar activament en les activitats dels col·legis de la Fundació a Barcelona des de primer. Canvia el teu present, crea el teu futur.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
2: En 6 minuts arribarem a les 8. Repassem els titulars en dos minuts amb la Sílvia Solanes i el Francesc Soler. El balanç oficial de víctimes a Veneçuela ja ha estat 235 morts i 4.300 ferits.
16: El nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola. Les associacions catalano-veneçolanes concretaran avui els punts de recollida de material humanitari.
2: Aquí els bombers treballen en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent.
12: El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Campell ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu. Sara González, alcaldessa de Tamarit, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
1: Pues el trabajo nocturno ha sido importante y ha avanzado muchísimo, pero bueno, estamos también un poco a la espera de el tema de durante el día, a ver qué se ve. Los medios aéreos empiezan también su trabajo otra vez y bueno, pues tenemos la verdad que por medios no nos podemos quejar.
2: És el que ens deia l'alcaldessa Sandra González. El Congrés, mentrestant, demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o se sotmeti a una qüestió de confiança.
16: Junts ha votat la proposta del PP, però es continua desmarcant d'una eventual moció de censura.
2: I Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
12: És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC. Rosa Romà, presidenta de Trescat.
15: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
2: I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, l'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors.
16: Si l'expedient acaba amb sanció, podria arribar als 90.000 euros.
2: I el Mundial de Futbol?
12: Aquesta nit Turquia ha guanyat 3-2 als Estats Units i el Paraguai i Austràlia han empatat a 0. Avui a les 9 del vespre, França-Noruega i a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya.
21: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
22: Pel que fa al temps d'avui, divendres 26 de juny, a Canet de Mar, ara mateix 25 graus, a Òdena 16, a Prades 13 graus, en un dia que tornarà a ser calorós, amb màximes que arribaran als 37 a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-35 a la resta del país, amb força sol, alguna nuvolada a la tarda, cap de setmana, dissabte amb sol, diumenge apareixen els primers ruixats al Pirineu.
21: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: Al trànsit tenim retencions als túnels del Garraf per un accident, Clàudia Serra.
23: Sí, s'està fent regulació del trànsit a Sitges a l'alçada del túnel de la Penya del Llamp en sentit Barcelona per aquest accident. Encara trams amb densitat també a la P7 a Martorell, sentit a Lleida, a l'alçada de l'accés amb l'A2, i retencions a l'A2 a Riudellots de la Selva, sentit Girona, per una avaria, i també a l'A2 a Lleida, en sentit Barcelona. En aquest punt, la via està tallada per un accident d'un camió. Es fan desviaments per la sortida 470.
2: Tenim també una incidència a Rodalies que provoca retards a l'R1 i a l'R4, a Maria Fernández Noguera.
24: Doncs sí, endarreriments de 20 minuts o més a l'R1 i a l'R4 a causa d'un problema a la senyalització entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència.
25: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
26: Aquest estiu, la gran pregunta és...
27: híbrid o elèctric?
26: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
28: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia!
29: Manu! Bon dia, xiripipis!
30: Què tal?
29: Com esteu, xiripipis del meu cor?
30: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Aquí truc. Perdó, digues.
29: El divendres sempre és un bon dia.
2: Home, sempre és un molt bon dia.
29: Ja t'ho dic ara, ja t'ho dic ara.
2: Aquí truquem, Jacob Elordi.
29: Anem a trucar l'Aina, l'Aina.
2: Ah, pensava, trucaríem a Jacob Elordi.
29: Home, Jacob Elordi, aquí s'és for you.
2: Anem a trucar l'Aina.
29: Aina, va. Podríem tocar el Jacob, la veritat.
2: Sí.
29: Qui és el Jacob? Jacob Elordi, Mardo, per favor. Mardo.
31: Currupipi.
2: Currupipi no ben bé, però... Ho donem per bo, Aina.
0: Aina, els teus germans, el Marc i el Pau, i els teus pares, l'Alba i en Toni, et volen dir que quan somrius tot va bé i que amb l'esforç i les ganes que li poses a tot seràs una de les millors amb el que et proposis. És per això que Manu i ja et tocaran directe aquesta cançó de la Fúmiga que es diu Ja dormiré.
2: Vinga!

0: acabe l'estiu.
1: Mira, quina meravella.
2: Oh, Manu.
1: Aina, un petonet des de la ràdio. Bon cap de setmana.
3: Moltes gràcies, igualment.
1: Que vagi bé. Adéu. Manu, bon cap de setmana.
4: Adéu, precioso.
1: Adéu, corrupifi.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
5: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. Un dia en què, com ahir, continuem amb la mirada posada a Veneçuela després del doble terratrèmol. Recordeu aquestes dos sismes que van haver-hi en pocs segons de diferència i segons l'últim balanç oficial que hem conegut aquesta matinada ha deixat 235 persones mortes de moment. Perquè des d'ahir estem explicant que hi ha, per exemple, aquesta pàgina web, que és veritat que no és oficial, però és una pàgina web amb la qual les persones de Veneçuela s'estan organitzant per mirar de trobar persones desaparegudes i aquí la xifra de persones de les quals els familiars o els amics no en saben res, puja fins als 40.000. 40.000 persones de qui les seves famílies no en saben res. Per això que es dona per fet que la xifra de víctimes mortals anirà a més, a banda de les destrosses materials dels edificis en algunes zones de Veneçuela que han quedat absolutament destruïts i que, o que han quedat molt malmesos i que impedeixen que la gent hi pugui tornar a viure. De fet, avui algunes autoritats han anunciat aquesta matinada que la gent encara no pot tornar als seus edificis i els han recomanat que s'esperin, que s'estiguin a casa de familiars o que s'estiguin allà on puguin. Aquesta és una de les notícies del matí. De seguida connectarem en Caracas per veure com funciona aquestes feines de rescat, aquestes feines dels equips d'emergència, i també pendents de l'incendi de la Franja de Ponent, entre Tamarit de Llitera i el Campell. De moment és un incendi que està actiu, és un incendi que l'últim balanç que s'ha fet parla de 4.000 hectàrees cremades, i a més ja sabeu que s'ha fet desallotjar aproximadament uns 200 veïns. Això està directament relacionat amb el risc d'incendis i, per tant, amb la calor, amb les altes temperatures, i amb això tenim una raonable bona notícia, perquè sembla que la calor comença a afluixar com a mínim una mica. Tomàs Molina, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, la veritat és que avui encara farà aquesta calor, màximes que arribaran fins als 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de les terres a l'interior de l'Alt Empordà o també de les Terres de l'Ebre, i en conjunt entre els 30 i els 33 a la major part del país amb un dia de sol. El cap de setmana, dissabte, serà molt similar a avui. Diumenge ja hi haurà els primers ruixats, les primeres tornades al Pirineu, i dilluns dimarts serà quan arribi aquest canvi, amb una entrada d'aire més fresquet, que a més portarà tempestes, que a veure com siguin, però podrien descarregar amb intensitat entre dilluns i dimarts.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Aquestes són les previsions per les pròximes hores, per aquests pròxims dies. En principi, hauríem de tenir, per tant, un temps més habitual per aquesta època de l'any. Per tant, calor, sí, però no la calorada que hem tingut en aquests últims dies, pendents d'aquestes tempestes que ens deia el Tomàs Molina. Així comença aquest divendres, així comença aquestes portes del cap de setmana, on, com dèiem només començar, hem de mirar cap a Veneçuela.
2: Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
0: Així ho explicava ara fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio l'Oriol Humbert, que fa anys que viu a Caracas. Ell està bé, la seva

0: que han mort en aquest doble terratrèmol, segons el balanç oficial. 235 víctimes mortals, més de 4.000 que estan ferides i que estan sent ateses, per tant, en els hospitals de la zona. Però encara hi ha més xifres, segons les que dona de manera oficial el govern veneçolà. 250 estructures o afectades o directament perdudes. Estem parlant d'edificis que o estan molt malmesos o ja es donen absolutament per enderrocats. I també, segons el govern, més de 2.000 famílies damnificades en aquesta situació.
1: Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir. Per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
0: Això ens ho explicava el Bernat Lautaro, periodista desplaçat a Caracas, que està ara mateix a la capital veneçolana. Ens ho explicava pel matí de Catalunya Ràdio, ara fa tot just uns minuts. De seguida hi tornarem a parlar per veure l'última hora. Aquestes feines de rescat que continuen ara mateix a diversos punts de Veneçuela. Avui són diversos els mitjans que es fan ressò d'una de les frases més cridaneres que ha donat una de les persones que participava en aquestes feines de rescat, que diu que estan rescatant persones literalment amb les ungles, que literalment no tenen. Sovint sentíem abans les queixes d'algunes de les persones, alguns dels veïns de Veneçuela, que no tenen l'ajuda que voldrien tenir i que no tenen ni tan sols eines i que en alguns casos estan, doncs això, rescatant literalment amb les ungles. Hi ha també aquesta pàgina web a la qual fèiem referència ahir, que no és oficial, és important dir que no és oficial, però sí que hi ha una certa organització al voltant de la comunitat veneçolana en aquesta pàgina web i que parla de 40.000 persones, de les quals les seves famílies n'han denunciat o n'han notificat la desaparició i de qui no en saben res. És per això que es dona per fet que el balanç de víctimes mortals d'aquest terratrèmol, malauradament, anirà a més. A més, en aquestes últimes hores, el Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors ha informat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts, tots de nacionalitat espanyola. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Segona nit al ras, la que passen milers de veneçolans cap als terratrèmols s'han quedat sense casa. Alguns s'han animat a buscar entre les runes el que han aconseguit salvar, d'altres ni s'han volgut apropar als edificis col·lapsats per por i dormiran en espais públics habilitats com a instal·lacions municipals refugi. Diosdado Cabello és el ministre de l'Interior de Veneçuela.
3: Tenemos equipamiento de retroexcavadora, de payloader, de jumbo, de esta grúa, por ejemplo, que es de 100 toneladas, porque uno de los problemas donde se derrumbó el edificio completo es que las placas están una sobre la otra, entonces hay que comenzar a actuar para tratar de rescatar a los compañeros, a las compañeras que están allí.
2: Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. En aquestes últimes hores, evidentment, és important sentir els testimonis. N'hem sentit uns quants al matí de Catalunya Ràdio i avui ho continuarem fent. Però que en aquest programa hem pogut parlar amb l'Elisa. L'Elisa estava a casa en el moment del terratrèmol, amb la seva parella, el seu home i el seu fill de 10 anys. Estaven a casa, com dèiem, quan tot va començar a tremolar. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Així ens ho explicava al matí de Catalunya Ràdio.
5: La puerta de l'edificio no abrió, que forzarlo entre varios vecinos para poder salir y escapar de aquello. Ya afuera, bueno, mucha gente, por supuesto, en shock, niños llorando, personas mayores desconcertadas, varios en sillas de ruedas. Muy desesperante la situación.
4: La Lisa és de Los Palos Grandes, una zona de Caracas on alguns edificis van col·lapsar. Les autoritats van recomanar als veïns que no dormissin a casa. I la Lisa amb la seva família van agafar el cotxe i van passar la nit en un parc.
5: En el trayecto y dentro del carro ya que se movía, incluso esta mañana. Y todavía tengo esa sensación de que se mueve el piso, ¿no?
4: I tot i que s'han detectat alguns casos de saqueig, la Lisa destacava la solidaritat de diversos veïns.
0: Sí, això dels saquejos també és una cosa important. També s'han vist imatges, per exemple, a La Guaira, una ciutat on també hi ha aquestes exemples de solidaritat, que ens deia la Lisa, però on també hi ha aquests casos de persones que estan saquejant, que estan aprofitant la situació per saquejar alguns comerços. També hem pogut parlar aquí al programa amb Gustavo Duque. Gustavo Duque és alcalde de Chacao, que està al districte financer de Caracas.
4: Aquesta zona compta amb uns 80.000 residents i uns 700 edificis, dels quals 4 han col·lapsat i una vuitantena han patit desperfectes.
6: Si su familiar no estaba en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos 3 edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
4: Com que els danys estan molt localitzats, no hi ha desapareguts, però sí que hi ha hagut 12 víctimes mortals.
0: Són alguns dels testimonis que hem recollit al matí de Catalunya Ràdio. Avui els continuarem sentint, aquí al programa, a l'Àgora. També parlarem amb el Carlos Prieto, que presideix el Centre Català a Caracas. I també parlarem amb l'Ivan Bagant, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que, com el seu nom indica, és el grup que s'encarrega d'aquestes feines de rescat quan un edifici s'ha ensorrat del tot o de manera parcial. Insistim que van ser dos els terratrèmols, 7,2.

0: 7,5 de magnitud, separat amb molt pocs segons de diferència. Això és raonablement poc habitual en una zona que sí és propensa a terratrèmols, bàsicament perquè està envoltada de diverses plaques tectòniques, com ens deia ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, la catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana.
1: Aquests límits de placa fan això, és a dir, actuen com una falla, com una fractura en el terreny, i al moure's un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I sí, i a Veneçuela passa això, és una zona propensa.
0: És el que ens deia Eulàlia Massana, catedràtica de geodinàmica de la Universitat de Barcelona. Tot això, el que ha desencadenat, evidentment, és l'ajuda humanitària. Són diversos els països que han ofert ajuda a Veneçuela. Paradoxalment o no, els Estats Units, ara amb bones relacions amb el govern veneçolà, després de la captura de Nicolás Maduro, ha estat el primer en oferir-se, però també la Xina, l'Índia o alguns dels membres de la Unió Europea. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
2: El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Veneçuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les per part de la Comissió Europea. Eva Hernčižová n'és la portaveu.
3: Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
2: Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També s'activa ajuda humanitària des de Catalunya. Avui hi ha prevista una reunió entre el govern i representants d'entitats veneçolanes, i també avui les associacions catalano-veneçolanes han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari. Maria Costa.
4: Una quinzena d'entitats es van reunir ahir a la tarda a Barcelona per començar a articular el dispositiu. Funcionarà a través de punts de recollida per enviar principalment material sanitari de primers auxilis. José Luis Acuña és el president de l'associació catalano-veneçolana a Socavent.
5: Hi haurà punts de recollida, no hace falta todo en Venezuela, entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá, cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales, no sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
4: L'Ajuntament de Barcelona ha ofert efectius dels bombers de la ciutat i una línia de subvencions de 300.000 euros per ONGs amb seu a Barcelona i que estiguin treballant a Veneçuela. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre tot això, hi afegim el comentari de l'exsecretari general de Metges Sense Fronteres i col·laborador del matí de Catalunya Ràdio, Rafael Vilasant Juan.
6: El doble terratrèmol ha estat devastador. És d'hora per establir el número de víctimes. Ciutats com La Guaira, per exemple, on està l'aeroport internacional, estan completament soterrades i, per tant, parlem de milers de víctimes que han perdut la seva casa. En tot cas, ara estem a l'urgència i el que cal és treure el màxim de vides possibles de la runa. El que fan falta ara són helicòpters que encara no han arribat, són excavadores, són també gossos, però la tragèdia va molt més enllà. Un país que està molt mal preparat i que ve ja d'una crisi permanent de fa més de 2 dècades, no pot donar resposta al dia a dia. Però ara, amb la crisi, encara molt menys. Farà falta molta ajuda internacional.
0: Gràcies, Rafael Vilasant Juan. El comentari pel matí de Catalunya Ràdio. Falten 2 minuts per arribar a 8:15. Parlem també de l'incendi que tenim encara actiu a la Franja de Ponent.

0: En concret, entre Tamarit de Llitera i el Campell, el foc continua, insistim, actiu, sense control. Els bombers hi han treballat tota la matinada. Hi ha una zona de 4.000 hectàrees de camps de conreu afectada i, a més, ja sabeu que han fet desallotjar uns 200 veïns de la zona. Anem cap allà en directe per conèixer l'última hora. Ramon Dalmau, Estela Bosoms, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Sí, a aquesta hora està previst que comenci una reunió del CECOPI, el Centre de Coordinació Operativa, en connexió entre Saragossa i aquí, al Campell, on hi ha muntat el centre de comandament. Serà el moment de posar en comú tot el que ha passat durant la nit i matinada. Sabem que el foc no ha anat a més gràcies a la baixada de temperatures i l'absència de vent, però ara el que preocupa és poder tenir-lo al màxim de perimetrat possible abans que torni la calor i el vent es reactivi. Aquest matí s'assumen helicòpters i avions a les tasques d'extinció i veurem si es podrà desconfinar el municipi de Fonz i què passa amb els 200 veïns que segueixen desallotjats, els de Sanui, Alins i Calassanç. Ara mateix ens acompanya aquí al nostre costat Juan Aurín, és l'alcalde del Campell. I, Freddy, el tens a la teva disposició.
0: L'alcalde, bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Freddy.
0: Com està la situació avui? Com estan els seus veïns, abans que res?
2: Bueno, al poble ja hi ha una mica més de tranquil·litat, perquè ahir va ser bastant fort, el tema. Hi ha més tranquil·litat, sobretot perquè ara, afortunadament, el foc s'està allunyant de la població del Campell i està afectant més a la zona de Sanui, Fonz, Calassanç, que són territoris veïns, però que està bastant afectats.
0: Com
2: anat, la gent tranquil·la.
0: Com ha anat la coordinació amb les feines d'emergències? Perquè això amb un incendi sempre és un dels punts més sensibles.
2: Bueno, per lo que jo he pogut apreciar, la coordinació és total. Aquí estan tots els mitjans, tant sigui aragonesos, estatals, com inclús hi ha mitjans també de la Generalitat de Catalunya i els mitjans aeris. Aquí està muntat el centre avançat de vigilància i de control i crec que, pel que jo he pogut apreciar, la coordinació és total.
0: Pel que ens explicava ara l'Estela, avui, i creuem els dits, i s'ha de ser molt prudent, però podem ser raonablement optimistes en aquest incendi?
2: Això és la sensació que ens estan donant els caps de control que estan aquí parlant entre ells. Ens donen alguna informació. De moment no està totalment controlat, però fa pinta de que durant el matí es podrà controlar, perquè a la tarda les condicions meteorològiques poden canviar i poden complicar-se una altra vegada.
0: Estaven en alerta vermella a la zona ahir, vostès?
2: Totalment. Fa 4 o 5 dies que estàvem en alerta vermella. Inclús les tasques de collita, de cosechar, no es poden efectuar des de la 1 fins a les 6 de la tarda, però l'incendi va començar per una avaria que va tindre una màquina cosechadora i va començar 11:15, 11:30 del dematí. O sigui, estava dintre del marge d'hores que podia treballar.
0: Ah, per això li anava a demanar. Això és important, eh? És a dir, la guspira aquesta va ser en el marge, en l'estona que sí que estava autoritzada per fer feina.
2: Totalment. Va començar el terme municipal de Tamarit i ràpidament se va estendre cap al terme municipal del Campell i també de Sant Esteban de Llitera. I després s'ha anat allunyant perquè el vent que està fent ha allunyat el vent de la població del Campell i l'ha cercat a les altres poblacions que ara estan confinades o que estan en la població, ha tingut que marxar de la població, les 240 persones.
0: El Juan Aurín és l'alcalde del Campell. Alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Estela, deies que hi ha una reunió ara, per tant hauríem de saber una mica més de detalls d'aquestes feines d'extinció, si es pot confirmar aquest optimisme que ara ens deia l'alcalde.
1: Perdoneu.
0: Dic, Estela, deia...
1: Perdoneu que se'm cauen els auriculars no us sé.
0: No t'amoïnis, no t'amoïnis.
1: Doncs sí, està a punt de començar, això que em dèiem, en connexió també amb Saragossa, on hi ha els dirigents també del govern aragonès. Ens diuen que es desplaçarà fins aquí el conseller d'Interior d'aquí unes hores.
0: Ho anirem resseguint. Estela Busó, Ramon Dalmau, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara, gràcies.
0: És important destacar això que deia l'alcalde, eh? És a dir, hi havia alerta vermella, per tant hi havia una limitació molt concreta a fer determinades activitats, però aquesta guspira d'aquesta màquina va ser en la franja de les hores en què en principi sí que s'hi podria actuar. Diem això perquè ahir tots just sabíem que 9 parcs naturals de Catalunya arribaran aquest estiu, o arriben aquest estiu, sense pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori. Des de fa pràcticament 40 anys. Entre aquests espais sabíem que n'hi ha diversos del Pirineu, com el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. Tot això en un incendi que s'anticipa, en un estiu, disculpeu, que s'anticipa complicat per aquestes altes temperatures a l'espera de com evolucioni. En fi, hem arribat i superem ja, de fet, un quart de nou. Passen 2 minuts d'un quart de nou. Repassem de seguida els bàsics del matí.
3: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
4: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
5: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, Marc Jurado, Marta Viana, Francesc Soler i Lara Garcia. Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Notícia també del dia. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. S'ha aprovat això a l'Assemblea General que s'ha fet a Praga, Jordi Regàs.
11: 3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns votada aquest dijous que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
12: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
11: Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio avui en parlarem amb la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, per saber què suposa entrar en aquesta entitat. De moment el que sabem és que el conseller Albert Dalmau, conseller de Presidència, ho celebrava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio.
13: Dalmau va destacar la col·laboració amb la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola i va destacar la rellevància de la incorporació de 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió.
14: És un pas molt important des del punt de vista de la pròpia televisió, però pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, des del punt de vista d'un país que vol expressar-se al món doncs, amb la seva llengua, amb la seva identitat i amb la seva cultura. No? I en aquest sentit, doncs, donar l'enhorabona a TV3, a Catalunya Ràdio, a tota la corporació que ha estat treballant amb aquest projecte de fa temps i per part doncs, del govern, doncs, contents.
13: Aquesta fita forma part dels acords d'investidura firmats entre el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, destaca que ara 3CAT serà allà on es prenen decisions que afecten la producció audiovisual d'arreu del continent.
15: És molt important que els mitjans de comunicació públics de Catalunya, els mitjans de la corporació d'audiovisual, tinguin presència en els òrgans en els quals es discuteixen i es decideixen moltes qüestions rellevants respecte a drets, a programes, etcètera, etcètera. I és el lloc que li correspon en els mitjans públics d'un país com Catalunya. De fet, estem en el màxim òrgan internacional i, per tant, escolti, és una bona notícia per Catalunya.
0: Un quart i mig de nou. Notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers. El motiu és haver desnonat una família amb tres menors per una situació d'impagament del lloguer.
16: El desnonament va ser al maig a l'Eixample i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fonts municipals confirmen que si l'expedient acaba en sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
17: Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment, per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
16: L'empresa New Amsterdam Developers es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit, el que es coneix com a coallotjament.
0: I una altra novetat d'aquest mateix matí. Hem sabut que Catalunya rebrà 567 milions d'euros de la llei de dependència, és a dir, són diners destinades a les ajudes a les persones dependents, Cèlia Forment.
18: Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència. En aquest cas, augmentarà la quantia un 128%. A les que tenen grau 2, l'augment multiplicarà la xifra per 2%. Aquest any Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i de cara a l'any que ve 378 milions més. Segons el govern espanyol i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament. Si ho farà augmentant les prestacions o bé millorant les condicions laborals del sector. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:23 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Si us recordeu, l'altre dia parlàvem d'una plaga de mosques a Hostalric, doncs aquesta està més o menys resolta, on tenim una altra. A Martorelles, al Vallès Oriental, Marta Vallès.
10: El focus de la plaga s'ha localitzat en tones de plàstics amuntegats a l'exterior de l'empresa. Feia dies que els veïns de Martorelles es queixaven de la gran quantitat de mosques i amb la forta calor la situació ha anat empitjorant. L'Ajuntament va decretar dimarts la prealerta sanitària i ha requerit a l'empresa que retiri el material. Es dona el cas que es tracta de la mateixa empresa que té una altra nau a Hostalric, a la Selva, on a principis de setmana es va detectar una altra plaga d'aquests insectes. Aquest dijous s'ha reunit el Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles i ho farà cada dia fins que la situació es normalitzi i les mosques hagin desaparegut.
0: I després tenim l'agenda política, que continua molt pendent de la situació al PSOE. Demà, de fet, hi ha Comitè Federal, el Partit Socialista, enmig de la pressió a Pedro Sánchez perquè plegui. Madrid, Dani Sáenz de Aja, com estàs? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Una pressió que ahir es va veure reforçada perquè Junts va votar a favor d'una moció del Partit Popular demanant això, que Pedro Sánchez plegui.
19: Sí, va passar l'últim ple ordinari del curs, Junts es va sumar al PP i Vox i per primera vegada una majoria del Congrés va reclamar a Pedro Sánchez que se sotmeta a una moció de confiança o que dimitisca pels escàndols de corrupció. La votació, però, no és vinculant. Des de la Moncloa li resta en valor, té efectes polítics zero, diuen. Feijó, en canvi, sosté que Sánchez hauria d'acatar el que va dir la cambra.
20: La cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
19: Però per frustració del PP, Junts continua rebutjant una moció de censura. Els de Puigdemont insisteixen en la seva via Starmer, que Sánchez faça un pas al costat i deixa pas a un altre candidat, una opció que tampoc té recorregut perquè el PSOE mantenen que l'únic candidat és Sánchez, malgrat que alguns militants crítics ja comencen a escalfar el Comitè Federal de demà amb peticions d'eleccions abans del 2027.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
19: Adéu, bon dia.
0: Ara que en Dani parlava del Partit Popular, demà comença el Congrés dels Populars Catalans, que està pendent des del 2022. Si no hi ha una sorpresa majúscula, Alejandro Fernández serà reelegit líder del partit sense oposició. I encara un últim detall relacionat amb tota aquesta història. El jutge Calama reclama investigar la filtració de l'agenda de Zapatero.
13: L'expresident ha reclamat que s'anul·li tota la investigació contra ell precisament perquè arran d'aquestes filtracions se li han vulnerat el dret a la defensa i a la intimitat i s'han incorporat proves al marge de la llei. S'han fet públics aspectes com ara cites a la perruqueria o trobades privades que no tenen res a veure amb el cas pel qual se l'investiga.
0: També és notícia de les últimes hores. Les Nacions Unides han suspès temporalment el pla per evacuar milers de mariners atrapats a l'estret d'Hormuz després de l'atac, del qual no se'n sap gran cosa, a un vaixell davant de la costa d'Oman.
21: L'operació no es reprendrà fins que hi hagi garanties de seguretat per a les desenes de vaixells i tripulacions atrapats a la ruta. L'embarcació afectada, que no formava part d'aquest dispositiu, va rebre l'impacte d'un projectil d'origen desconegut. Tot després que l'Iran advertís que només considera segures les rutes que ha autoritzat.
0: Això mentre el Líban, per tercer dia consecutiu, Israel ha matat milicians de Hezbollah al sud del país.
21: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha reiterat que el seu país no pensa retirar les tropes del Líban.
22: Dominem el sud del Líban des del cim de Beaufort i ens quedarem tant de temps com calgui a la zona de seguretat del sud del Líban. No tenim intenció de retirar-nos.
0: I és important el que ha passat als Estats Units, on el Suprem li ha autoritzat al govern de Donald Trump retirar la protecció temporal contra la deportació d'immigrants d'Haití i de Síria.
21: La majoria conservadora dona llum verd a la Casa Blanca perquè posi fi a l'anomenat estatus de protecció temporal que permetia viure i treballar legalment als Estats Units a persones procedents de països afectats per guerres o desastres naturals. La decisió afecta de manera immediata uns 350.000 haitians i més de 6.000 sirians, però també pot obrir la porta a retirar aquesta protecció a immigrants de 17 països més.
0: Una de les imatges de les últimes hores també ha estat la foto que s'han fet el rei d'Espanya amb la presidenta mexicana, diuen, per restablir relacions. I parlant de cases reials, al Regne Unit, Carles III ha fet públiques les seves obligacions fiscals. Assegura que ha pagat 30 milions de lliures en impostos des que va accedir al tron, Quim Olivares.
23: Elisabet II mai va revelar els impostos que pagava, però el seu fill sí ho ha fet en un intent de transparència. De fet, els més escèptics consideren que ha donat el pas forçat pels escàndols del seu germà, l'expríncep Andreu, que, entre d'altres, va rellogar cases de la residència reial prop de Windsor, on vivia sense pagar lloguer. També s'ha publicat per primera vegada els impostos que ha pagat el príncep Guillem, hereu al tron. Més de 20 milions de lliures des de setembre del 2022, quan es va convertir en príncep de Gal·les. Finalment, la Casa Reial també ha anunciat que Carles III i la reina Camila no viuran al Palau de Buckingham una vegada s'acabin les obres de rehabilitació el 2027, sinó que continuaran a Clarence House, molt a prop de Buckingham Palace. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic ha citat a declarar els primers testimonis la setmana que ve.
1: Sí, en seran una desena els principals, la terapeuta familiar, que declararà dimarts, les dues filles Isaac Andic, germanes del principal sospitós, i els agents dels Mossos, que van participar en la inspecció de la zona on van passar els fets.
0: Ens acostem a dos quarts, hem de parlar d'una estrena, també.
2: Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
3: Sóc el sergent...
4: Això és l'Alba del nou muntatge d'Oriol Broix, escrit per Jaume Vinyes, que es pot veure ja al Teatre La Biblioteca Barcelona.
0: Montse Pujol.
24: El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. Oriol Broix i el director destaca la força del text de Jaume Vinyes.
25: L'autor explica que és un homenatge de les seves àvies, el director hi col·loca unes fotos dels seus avis o de les seves àvies. Sí que és veritat que... I l'espectador, perdó, seguint el raonament, l'espectador hi veu les seves àvies i els seus avis, la seva història.
24: L'Albada s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlem de música, també. Don't drink coffee, I take tea, my dear.
4: I like my toast on one side. Perquè avui comença el Festival Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes, un concert inaugural a càrrec de César Sant Salvador avui a les 9 del vespre, i pel festival també hi passaran artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona. A Tarragona, en canvi, arrenca el Festival Camp de Mart amb Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Down, Gerai Cortés, Maika Makovski o la companyia Malpelo.

0: Gràcies.
1: Per què, mama?
0: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
1: Gràcies a tu.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
3: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
4: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
6: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
7: Pierce Brosnan.
8: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
9: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
7: L'últim soldat és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Dos quarts i dos minuts de nou.

0: Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça ja és campió de la Lliga de Futbol Sala després de 3 anys de sequera.
1: Victòria a la pista del Pozo de Múrcia, 4-6 a la pròrroga, 4-4 al final del partit. Un partit emocionant en què vam viure moments com aquest, Esport 3, amb el nostre company Xavi Lorente, entusiasmat, narrant el campionat.
2: Joao, al matí cafè, a la tarda rock, el Barça és el nou campió.
1: És el nostre Bad Bunny del futbol sala que va narrar la primera lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, la vuitena de la història del Barça.
3: Els dos millors equips de la lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
1: Modèstia. El Barça torna a guanyar una lliga 3 anys després i derrota per 15a vegada en una final el Pozo de les 15. De les 15 en què s'han enfrontat, entre totes les competicions, tots els partits els ha guanyat el Barça.

0: I si parlem del Barça de bàsquet, Robert, hem de parlar de canvis després de la tercera temporada seguida sense cap títol.
1: Gairebé no queda ningú amb la neteja que està fent el Barça de bàsquet. Xavi Pujol com a director esportiu, Paolo Galbiati a la banqueta, són els dos noms en què treballa ara mateix el club. Tots dos arribarien del Baskonia. El futur de Claiborne és incert, Miles Cale, Miles Norris marxaran, Adam Hanga deixa el Joventut en aquest cas, i el Manresa fitxa el pivot Eric Vila del Gran Canària.

0: I ja tenim el primer partit important del Mundial a Caixa Faixa, eh? Un, Països Baixos, Marroc.
1: Ja n'estem tips d'eliminatòries prèvies. Arriben als setzens de final amb la victòria dels Països Baixos, 1-3 davant Tunísia. L'eliminatòria de setzens la jugaran Països Baixos i el Marroc. No està gens malament. Alemanya, que perd 2-1 amb l'Equador, tot i que acaba primera de grup. Curaçao 0, Costa d'Ivori 2. Japó 1, Suècia 1, les dues classificades. Turquia 3, Estats Units 2. Els nord-americans acaben com a primers de grup. I Paraguai 0, Austràlia 0, els australians classificats. Avui, Noruega-França a partir de les 9, partides Haaland davant Mbappé, i Uruguai-Espanya a les 2 de la matinada. I celebracions també a Igualada pel títol de l'Hockey Lliga. Parlaments a l'Ajuntament, rua pels carrers de la ciutat amb una ofrena a la Basílica de Santa Maria per aquest títol merescut de la Lliga d'Hockey Patins per l'Igualada.
0: 2:05, un matí que arrenca pendent de... Per descomptat Veneçuela, per descomptat l'incendi a la franja, que continua sense control però amb perspectives que ho pugui estar aviat, creuem els dits, però també comença el dia pendent de la calor que afecta encara i molt França. París prohibirà consumir alcohol al carrer, Marc Jurado.
2: Sí, una prohibició que es farà efectiva aquest migdia amb la idea de frenar els problemes de salut derivats de la calor. També en prohibiran la venda de les 6 de la tarda a les 7 del matí. Així ho ha anunciat el prefecte de la policia de París, una mesura que entrarà en vigor tot el cap de setmana. Dimarts van arribar a superar els 44 graus. La policia assegura que els hospitals estan al límit i fins i tot estudien cancel·lar la marxa de l'orgull prevista per aquest cap de setmana.
0: I a Madrid, el president argentí Javier Milei avui fa una visita a la capital espanyola. De fet, inaugura els cursos d'estiu del Centre d'Estudis Universitaris. En la seva arribada, ahir, es va reunir amb Santiago Abascal. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
3: Mínim la sisena visita de Javier Milei a Espanya des que és president de l'Argentina, i com en les anteriors, no serà una visita d'estat, no hi haurà reunions ni amb el rei ni amb Pedro Sánchez, amb qui manté una relació hostil. A l'última vegada que va venir a Madrid li va dir impresentable. Milei repeteix el guió d'anteriors viatges, foto amb el seu amic Santiago Abascal, conferència convidat per una entitat conservadora, ara la Universitat Ceu San Pablo, i un nou reconeixement. El 2024 Ayuso li va lliurar la medalla internacional i esta vegada la universitat privada li dona la seva medalla d'honor.
0: I d'aquí una hora mal comptada, el govern explicarà l'impacte de les ajudes dels fons europeus Next Generation a les empreses catalanes. Redacció d'Informatius, Albert Prat.
4: Per fer balanç d'aquestes ajudes que han anat arribant d'Europa arran de la pandèmia i que s'acaben a finals d'any, el president de la Generalitat donarà la xifra definitiva dels diners que ha rebut Catalunya d'aquests fons, i la Generalitat els ha anat repartint des del 2020 en diverses convocatòries, per exemple, per rehabilitar habitatges, instal·lar punts de càrrega de cotxes elèctrics, per construir espais verds o ajudar a centres de recerca. Durant tot el matí desfilaran pel Palau de Pedralbes empresaris, investigadors i alcaldes per explicar què han fet amb aquests diners.
0: I quan falta una setmana pel Grand Départ, la gran sortida del Tour de França a Barcelona, aquest matí es presenta el dispositiu de mobilitat i de seguretat, Lara García.
5: De moment, hola, Solanes, aquí. A Tarragona, des d'on sortirà l'etapa diumenge 5, es col·locaran fons, una trentena de lavabos portàtils, aparcaments per bicicletes i 6 autocars que estaran aturats i faran la funció de refugi climàtic. A Granollers, d'on sortirà l'etapa el dilluns, dia 6, hi haurà restriccions de mobilitat des del divendres. Divendres prèvi es bloquejaran guals, s'eliminarà aparcaments i es tallaran carrers. Per contra, s'ha creat una zona de pàrquing al circuit de Barcelona-Catalunya amb busos llançadora.
0: Gràcies, Lara. Ara sentirem a les Solanes, però abans, mobilitat. Maria Fernández Noguera, que ens expliques? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs, matí, amb molts problemes a l'R1 i a l'R4, on hi ha retards de 20 minuts o més a causa d'una incidència a la senyalització que hi ha hagut entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat. De fet, hi ha alguns usuaris que expliquen que el seu tren s'ha quedat aturat una bona estona en alguna de les estacions del recorregut. De moment, Adif no té una previsió sobre quan es podrà solucionar aquesta incidència. I pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, hi ha els retards habituals, com els de 10 minuts a l'R11, l'R15 o l'R16.
0: Anem a les carreteres, equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora?
7: Doncs mira, aquesta hora ni punts vermells ni punts taronges. La veritat és que molta tranquil·litat a les carreteres, però sí que val la pena fer un apunt perquè l'A2 a Lleida s'acaba de reobrir. Estava tallada en sentit Barcelona per l'accident d'un camió que hi ha hagut de matinada i que transportava uns 200 porcs. Aquest camió ha bolcat, el conductor n'ha sortit il·lès. Ara, doncs, ja aquest punt reobert.
0: Gràcies, Clàudia Serra. Solanes, encara ets aquí, no?
8: aquí.
0: Sí, doncs sí. Escolta, de seguida parlem de Veneçuela, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio?
8: Doncs parlarem de la incorporació de 3CAT a la UER, en parlarem amb la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, també de les restriccions que encara segueixen a Collserola per la pesta porcina, i com cada divendres, el dilema. Avui preguntem, som més de fred o de calor? A les 11 entrevistem Andrea Motis, cantant i trompetista, i per acabar, taula de recomanacions del cap de setmana.
0: Gràcies, Sílvia. I avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí res, d'aquí uns minuts, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal.
9: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Calor, però ja la normal per aquesta època de l'any, ben aviat, no?
10: De mica en mica, sí. Avui encara serà un dia de calor, un dia en què arribarem a les 37 a les comarques de Ponent, 35 a l'interior de l'Empordà, també 35 a les Terres de l'Ebre, i entre 30 i 33 a la resta del país, amb sol en conjunt. També dissabte, un tipus de temps molt similar al d'avui. Diumenge comencen els primers ruixats a la tarda en àrees del Pirineu, i serà el canvi dilluns-dimarts, amb un augment de la inestabilitat, amb tempestes que poden ser fortes, però sobretot amb una davallada allà de les temperatures que les portarà a valors normals per l'època de l'any.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
11: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir, la peça d'un pany que et pot deixar fònic era Gorja. Avui, enigmes sense punts, però amb premi a l'espera de la gran final que farem aquest dilluns, dia de Sant Pere. Fa patir gana per accedir a la popularitat. De 5 lletres. Fa patir gana per accedir a la popularitat. 5 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
14: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
15: Catalunya Ràdio.
16: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reiator. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
17: Troba el teu lloc amb ParkClick.
18: Plutó! Ganímedes!
19: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
18: Gratis!
19: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
18: Ho veieu?
19: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
20: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
21: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Ok, la universitat és esforç, dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
23: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
2: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Avui a l'Agora del Matí amb tres periodistes, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva i el periodista del diari Punto.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat del Parlament Jordi Cuminal.
0: I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Agora?
1: Doncs mira, els tenim tullits. Hi ha gent que ve amb dolors físics, però ja ho explicaran si ho volen. No vull desvetllar dades que no toquen, però estan contents, han demostrat que hi ha una unió entre catalans, perquè quan regalen una cosa tots hi van a buscar-la. Avui a la porta de Catalunya Ràdio s'estan regalant ulleres per veure l'eclipsi.
0: Sí.
1: Són gent previsora, perquè falten dies.
0: Ai,
1: i
0: sí.
1: Quan ho han sapigut... Arturo Puente els ha dit, jo n'he agafat, no diré quantes, jo n'he agafat, i tots han dit, ostres, doncs jo en vull una també, i aquí els tens tots amb les ulleres.
4: Amb ulleres.
1: Aquí
0: de l'eclipsi,
1: la
5: Dius que són gent previsora, però en el meu cas és just el contrari. És a dir, jo, si no hagués trobat aquesta oportunitat
1: no
5: aquí, el dia abans de l'eclipsi hagués anat por ahí, però ja no n'hi hauria buscant ulleres.
1: Va dir que 3cat, que són previsors, que ja els tenen aquí a la porta.
0: Estan aquí a la porta, no sabia. Molt bé, molt bé.
1: Vaig agafar les meves, si
0: vinga, no creu. Fins ara, Maiol. Ara mateix són 9:15. Hem de parlar, evidentment, de Veneçuela. Continuem molt pendents del que està passant al país, de les feines de rescat, de les xifres que es donen. Aquesta matinada han aparegut noves dades oficials de recompte de víctimes, però tot apunta que això anirà a més, perquè són per milers, es compten per milers les persones desaparegudes. Tornem a connectar amb Caracas, tornem a connectar amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, què tal? Molt bon dia.
24: Molt bon dia, com esteu?
0: Com està la situació ara mateix?
24: Bé, ara ens trobem, ha sigut doncs, algunes xifres estimatives, estan parlant de 35.000 persones desaparegudes, reportades que s'estaven buscant, encara no sabem quin tipus de xifra és, si era l'inici que la gent estava buscant, però sí que s'han creat desenes de pàgines web perquè la gent pugui contactar-se per trobar els seus desapareguts. El que sí us puc dir és que aquest matí del passat dia, perquè ja estem entrant al següent, he estat a La Guaira. La Guaira és l'estat, un dels llocs més afectats. He estat al municipi de Caravalleda, que és un dels que es veuen les imatges aèries en què es pot veure tot arrasat. Edificis i edificis, un darrere l'altre, que han caigut com si fossin edificis de paper, s'han esfondrat un darrere l'altre, i he pogut estar durant el matí d'ahir, i vaja, un mirés, no sabia exactament què gravar o cap a qui dirigir-se, perquè tot era una història per explicar particular de catàstrofe i de destrucció. No? Hem vist fins i tot la carretera estava trencada i partida en diversos trossos, i moltes zones que podríem veure com cases de vacances, com les que podem veure a Platja d'Aro o a la Costa Brava, dels mateixos tipus d'edificacions, estaven completament esfondrades. Hem entrat a aquestes edificacions i a les ruïnes, i hem vist moltes persones que venien de Caracas a veure els seus familiars que havien vingut a passar el dia 24, el dia de Sant Joan, que era festiu aquí, mentre la gent estava estan a la platja i en els seus apartaments de vacances. Els va agafar aquest doble terratrèmol. Hem pogut parlar amb un senyor que estava buscant el seu fill i que ja s'havia resignat a no trobar-lo perquè l'edifici on l'estava buscant es trobava en una situació en què ja no hi havia possibilitats de que algú romangués en vida perquè s'havia aixafat molt, diguem, entre un pis i els altres. Hem parlat amb dones que estaven buscant les seves filles o les seves nebodes, cridant els seus noms enmig de les ruïnes de diferents edificis, enmig dels plors, imatges esfereïdores. També hem pogut parlar amb una familiar de persones que havien mort a sota, o que estaven desaparegudes a sota d'un hotel en què hi havia tots els familiars de dos equips sencers de béisbol que estaven celebrant un partit amistós allà a La Guaira, i tots els seus familiars que havien vingut a veure'ls estan o atrapats o ja sense vida a sota de les ruïnes d'un hotel juntament amb el personal que treballava a l'hotel. Moltíssimes històries, miris on miris, quan vas a la Guaira és impossible trobar-se en una, i un gran desplegament de gent que està pujant des de Caracas, tant familiars de gent que estava passant les vacances allà, com gent també vinculada més al govern o als moviments bolivarians, o gent de qualsevol mena que ve voluntàriament a intentar ajudar. Les primeres ajudes humanitàries s'estan portant cap allà, aigua i menjar bàsic, i també els primers abrics per a la gent que està desabrigada, amb tendes de campanya i carpes que està desplegant les forces armades i la Policia Nacional.
0: Mm. Bernat, els equips d'emergència donen a l'abast? Ho dic perquè hem vist imatges de fins i tot persones aquí, veïns de Venezuela, dient que ens hem d'organitzar nosaltres perquè aquí no està venint l'exèrcit, per exemple.
24: Exactament. Exactament, no. Evidentment no donen a l'abast. També perquè qualsevol estat amb una situació de catàstrofe tan alta, amb centenars d'edificis completament destruïts, qualsevol país és molt poc probable que donés a l'abast. El que sí us he de dir és que és gràcies al poble veneçolà, i aquí es demostra la resiliència i la capacitat de resolver, com diuen ells, per enfrontar un tipus de situació com aquesta. Qualsevol lloc on vagis que hi hagi un esfondrament o gent al carrer, sempre hi ha gent que està intentant portar menjar, portar cafè, portar begudes, i també centenars de joves i centenars de persones grans i d'homes i dones que estan ajudant en les tasques de treure les runes i intentar accelerar la cerca i salvament de les possibles supervivents que estiguin sota dels edificis. Per això us estic explicant el desplegament de gent que està pujant a la Guaira a intentar ajudar en aquella zona, perquè és la zona més afectada, molt més que Caracas.
0: Bernat Lautaro, des de Caracas, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
24: Una abraçada, bon dia.
0: El Bernat, que ens va explicant des d'ahir, des de primeríssima hora, ens va explicant l'última hora d'aquest terratrèmol a Veneçuela. Aquí al matí de Catalunya Ràdio també hem pogut parlar amb l'Elisa. Ella estava a casa en el moment del terratrèmol, amb el seu home i el seu fill de 10 anys.
4: La puerta del edificio no abrió, tuvimos que forzarlo entre varios vecinos para poder salir y escapar de aquello. Ya afuera, bueno, mucha gente, por supuesto, el shock, niños llorando, personas mayores desconcertadas, varios en sillas de ruedas. Muy desesperante la situación.
0: També hem pogut parlar amb el Gustavo Duque. Ell és alcalde de Chacao, que està al districte financer de Caracas. És una zona amb uns 80.000 residents, uns 700 edificis. D'aquests ens consta, i ens ho deia ell, que 4 han col·lapsat.
6: Si su familiar no estaba en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos 3 edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
0: I aquí també podem parlar ara mateix, és amb Tito Álvarez, el portaveu de l'Elite Taxi, que està a Venezuela. Tito, com estàs? Bon dia.
7: Hola, què tal?
0: Estàs bé, tu? Tu estàs bé?
7: Bueno, yo estoy bien de milagro, porque yo llegué el martes por la noche, tarde-noche, aquí a Caracas, y hice noche en un hotel que hoy no existe. O sea, me parece increíble. Y justo a la mañana siguiente, pues cogí el vuelo aquí a Margarita, que es donde yo vivo ahora. Y pues imagínate, a las 8:30 estaba cogiendo el vuelo y a las 6 de la tarde fue cuando pasó todo, ¿no? No sé, muy impactado y todavía en shock. Bueno, imagínate. Ya lo recuerdo que estaba hablando con la chica que de la agencia de viajes, de cuándo me vuelvo, si el lunes, el martes, el miércoles. Y bueno, son esas cosas que piensas después de, coño, ¿qué hubiera pasado si me hubiera pillado allí, no? Y justo hay un vídeo que del aeropuerto, que se ve como el aeropuerto se ve en abajo. Y coño, y es que yo estaba ahí justo pues 10 horas antes de que pasara. Justo estaba ahí sentado, entonces, bueno, yo qué sé, se te pasa de todo por la cabeza.
0: ¿Cómo estás viendo el país? ¿Cómo estás viendo cómo responde Venezuela en esta catástrofe?
7: Bueno, yo creo que igual que en otros sitios del mundo, o ha pasado en Cataluña cuando los atentados, o cuando pasan catástrofes de este tipo, o parecidas, al final es la gente. La gente es la que siempre responde. Y bueno, muy triste, emocionado también porque como la respuesta de la gente al final y el pueblo es el que siempre va a estar ahí, ¿no? Y pero bueno, preocupado, la verdad. y viendo también pues los vecinos de aquí, cómo muchos no encuentran sus familiares, otros que sí que los encuentran, que ya están bien, los grupos que tenemos aquí en común, pues ya están, hay centros de acopio por aquí, por toda la isla, donde la gente no tiene nada y lo da todo. Hace falta muchos medicamentos, sobre todo medicamentos. Y nada, bueno, no sé, todavía sinceramente en estado estoy como en shock, ¿sabes? O sea, asimilando todo esto, porque cada vez que veo las imágenes intento no mirar mucho porque, no sé, te da como, te falta el aire, de verdad. Es algo que nunca, nadie está preparado para vivir algo así. Y yo, mira, afortunadamente, pues mira, por pocas horas, pues me he liberado de estar ahí.
0: Tito, t'agraïm moltíssim que ens ho hagis explicat. T'enviem una abraçada ben forta. Cuida't molt.
7: Vinga, abraçada.
0: El Tito Álvarez, el portaveu de Vita Taxi, que és jove a Venezuela i, com deia, doncs, l'hi ha enganxat de ben poquet, o no l'ha enganxat de ben poc. En fi, aquestes catàstrofes, aquestes tragèdies sempre tenen totes aquestes dimensions i aquest terratrèmol, Ferran, no n'és una excepció.
8: No. Són tragèdies d'una dimensió absolutament brutal, no?, que l'únic que ens aporta és la cara positiva del que deia el Tito, no?, de la solidaritat que desferma entre els ciutadans, entre la població, i després una cosa molt important, també la solidaritat en termes internacionals, perquè ara mateix la màxima urgència davant d'aquesta situació són els rescats, i els rescats només es poden fer amb el trasllat dels equips d'emergència que la majoria de països tenen preparats i que funcionen de forma bastant efectiva, i que sembla que ja estan, si no sobre el terreny, estan arribant, perquè les hores apremien i és molt necessari que els rescats es facin en les primeres hores. Després vindrà la gestió complicada de tot el que significa tenir una gran quantitat de persones mortes amb tot el que això comporta i la reconstrucció, que serà la part més difícil per Venezuela.
5: La terra tremola allà on hi ha falles, sí. I va tremolar dos vegades.
8: Era relativament previsible.
5: Va tremolar dos vegades a Venezuela i una al Japó.
8: Sí, sí.
5: Amb un terratrèmol de 6,8, els de Venezuela van ser de 7,2 i 7,5 de magnitud, i al Japó no va haver-hi cap víctima. I a Venezuela el número de víctimes, és una mica paradoxal veure aquestes xifres i comparar-les amb les imatges, perquè 300 morts més o menys que deu d'haver-hi ara comptabilitzats oficialment, quan veus les imatges de centenars d'edificis caiguts sencers, doncs ja es veu que la tragèdia està sota les runes en aquest moment, que encara no ha emergit i que en alguns casos mai no emergirà, perquè els cadàvers serà molt difícil rescatar-los, aquests edificis alts que han caigut, tots s'han desplomat, el que trobin sota ja no quan hi arribin, serà impressionant, no? Llavors aquí la gran reflexió és com la natura és dura moltes vegades, aquesta és una catàstrofe natural molt dura, però depèn on t'agafi o depèn on esdevingui, les conseqüències són més o menys. I en aquest cas tenim dos exemples extrems de màxima vulnerabilitat i de mínima vulnerabilitat, i això ens ha de fer reflexionar.
9: Jo crec que les dues intervencions fan allò, el timing que ara viurem, no? És a dir, primer trobes la solidaritat, també amb els testimonis que tu trucaves, és a dir, d'entrada la gent, etc, com es reacciona. En segon lloc, hi haurà el tema de les emergències, tant a nivell veneçolà, a veure com funciona, com la solidaritat a nivell internacional, i a veure què es pot fer. I llavors hi ha una tercera fase, que és molt més freda i que costa de fer quan estan traient tot just encara gent supervivent de sota les runes, però és a dir, per què ha passat? No? És evident que és un fenomen natural i que hi ha territoris que es mouen més, etc. Però clar, això et passa a Japó i una ciutat preparada, els edificis supermoderns a l'hora de poder aguantar si la terra es belluga, no? I en una altra part, doncs, un país que també té recursos naturals de primer ordre, que els permetrien ser una ciutat molt avançada, rica, etc, i que la pobresa els condemna, que quan hi ha un accident d'aquests, doncs a morir, no? Això és molt penós.
0: Arturo.
10: No, sí, gasten molts de diners al Japó. Me recordava que fa molt poc un expert en transició energètica i tal, deia, el problema d'adaptar-se pel canvi climàtic, que no té res a veure, però el problema d'adaptar-se pel canvi climàtic no és que no ens puguem adaptar, sinó que és molt car, no? Yeah. Una mica el que suposo que passa a Venezuela. Venezuela és un país que porta en crisi pràcticament dues dècades, en una crisi molt important, econòmica, per diverses raons, i ara també en una crisi política des de fa poc més d'un any. Veurem quines conseqüències té aquest moment també de molt de desencís polític. Jo crec que ara mateix no està gaire clar qui controla el govern, quines prioritats té aquest govern i quina és la cadena de comandament, no?, que segueix. Per tant, ara, el primer impacte, evidentment, parlant del sector de rescat i tot això. Després, la segona etapa aquesta que tot senyalàvem de la reconstrucció, jo crec que serà un moment on el règim de Venezuela pot tornar a tremolar. Dit això, cap consideració política és gaire pertinent ara.
8: Ja, un parell de matisos, només, sí. Sense fer una esmena a la totalitat ni de bon tros de tot el que s'ha dit, però és evident que el Japó està molt més preparat i ha invertit molt més que Venezuela, però en el top 10 dels terratrèmols dels últims 10 anys, 15 anys, el 2011, em sembla que va ser, o sigui, el 8è terratrèmol amb més morts dels últims 10, 15, 20 anys, està al Japó, 20.000 morts. Vull dir, això no està exempt. Vull dir, les falles estan... Les falles estan on estan,
11: no,
8: i sí, també, sí. Vull dir, si això s'hagués produït en una zona més selvàtica, per exemple, de Venezuela, ara les conseqüències serien unes altres.
10: A Caracas, ha passat a l'àrea metropolitana.
5: No, però ha donat aquesta casualitat, que s'han produït dos terratrèmols simultanis.
8: Sí. Vull dir, les falles... Jo per això deia, era previsible sense poder saber mai quan i com passarà, no? Però és una zona on és previsible. I una segona esmena, Venezuela no porta 20 anys en crisi, porta més de 100. I, de fet, l'accés del chavisme al poder va venir de la extrema pobresa a què els règims anteriors, diguéssim, els règims capitalistes anteriors, Carlos Andrés Pérez, etc., van portar al país. Vull dir que aquest terratrèmol podria haver passat fa 50 anys i hagués estat igual.
10: És totalment cert. Jo només volia assenyalar les dues dècades, perquè crec que el chavisme en una primera onada, els primers 20, també diria, o 15 anys, va ser un règim que va ser un sistema polític que va treure moltíssima gent de la pobresa, moltíssima, que jo crec que a més va col·locar Venezuela en un índex de desenvolupament humà que no havia conegut el país mai i que després, per raons de tot tipus en els que podem parlar...
8: Hem de parlar d'embargaments,
10: d'errors
8: garrafals del règim.
10: Evidentment. Això mateix podem dir de Cuba en aquest moment. És a dir, Cuba ha tingut moments... O sigui, Cuba no ha estat en cap moment, no, en el darrer segle, un país en el que, no, que hagi estat flors i violes. Però és veritat que durant la història recent cubana hi ha hagut moments on la gent podia viure, on la gent ha viscut amb dignitat, hi ha moments on no tant, i aquí hi ha una multiplicitat de factors.
8: Els terratrèmols no tenen color ideològic, els terratrèmols el que s'asseuen és amb la pobresa. I en la llista que jo feia esment, doncs el terratrèmol més greu de la història dels últims 20 anys és el d'Haití. Amb 360.000 i 220.000 morts, no? Que no seria precisament un règim comunista.
10: Dit això, a mi m'agradarà veure, és una forma de... Vull dir, que serà interessant veure una mica com, què passa, no? Si aquest règim, si aquesta... Això que ha quedat, perquè ha quedat com una mena de... No sabem exactament què ha quedat allà.
8: Bueno, jo crec que ara, després de lo de Maduro, després del segrest de Maduro, crec que els Estats Units...
10: Tenen el mando en plaça. Sí, jo també tinc aquesta sensació. Si són capaços, no? Si són capaços de fer un post, no? Una post-tragèdia que sigui acceptable per la població, que al final no deixa de ser això.
0: Mila.
5: No, jo, una de les coses que em suscitava llegir totes les notícies aquests dies és una mica... la loteria en la que vivim permanentment, no? Perquè és una societat que tenim una informació científica i tècnica tan ajustada i tan bona en molts aspectes, fins als límits que podem conèixer, òbviament, que en el cas dels terratrèmols és que en determinades falles i en determinades plaques d'aquestes que estan fregant constantment, sabem que s'allibera l'energia cada X anys de temps. Sí. A Venezuela tocava. Tocava ja de fa 25 o 30 anys, perquè si la cadència era 500 anys, doncs San Francisco i la zona de Califòrnia està esperant des de fa dècades...
0: The Big One.
5: I llavors jo em pregunto, quan tu llegeixes aquestes coses científiques que, a més, es compleixen inexorablement, el que no saben és el dia exacte, perquè si ho sabessin ja estaria tot resolt, no? Ens n'anem aquell dia i ja està. No ho sabem. Llavors, què fa la gent? No se'n van de Califòrnia. Yeah. no se'n van de Califòrnia, tampoc se'n van de Venezuela. El màxim que poden fer és com fan al Japó, que efectivament també Japó ha patit, però per la quantitat de terratrèmols que ha tingut Japó, el nombre de víctimes és, des d'aquest punt de vista, impressionantment baix per la quantitat de terratrèmols i la intensitat dels que ha tingut, diríem, no? Clar, va tenir el tsunami, va tenir Fukushima, va tenir tot el problema nuclear. Però com ens hem acostumat els humans a conviure amb el coneixement de la tragèdia, esperant la tragèdia, però sense poder fer gaire cosa.
0: Passen 4 minuts ara mateix de les 9. De seguida continuem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
12: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Mamoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum?

0: festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
2: Aquest estiu, la gran pregunta és...
3: híbrid o elèctric?
2: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
4: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
5: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
4: De veritat?
5: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
6: Ho veus? L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
7: Molt.
6: Tan nostre com dir...
8: posarem llum?
7: A la foscor.
8: O com dir...
6: aventureres, aventurers.
7: Ens hi apuntem o què?
6: Què dius?
7: Saps que és molt nostre, també?
9: Sou molt bona gent!
6: Xxt, silenci.
7: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
6: O el... Catalunya Ràdio.
10: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
6: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
7: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
6: Molt nostre.
11: Que puja la temperatura? Doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
12: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diario.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament Jordi Cuminal.
15: El Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
16: Nou minuts, seguim a l'hora del matí de Catalunya Ràdio parlant de Veneçuela. Recordem que les xifres oficials són de 235 persones mortes, en un balanç que tothom apunta que anirà a més, entre altres coses perquè hi ha 4.300 de ferides i també hi ha milers de desapareguts. Però també volem parlar d'una altra qüestió relacionada amb el doble terratrèmol de Veneçuela, que és que els telèfons Android van avisar amb alertes del sisme 10 segons abans que passés. Per entendre-ho millor, volem saludar el nostre expert digital, el Jordi Selles, el director de l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona. Jordi, com estàs? Bon dia.
17: Bon dia, Freddy, com esteu?
16: Jordi, que per cert, tu tens família a Veneçuela, estan tots bé?
17: Sí, afortunadament estan tots bé, una part doncs, important de la meva família política, diguem-ne, som d'allà, i realment va ser molt, molt xocant, especialment ahir, quan ens vam llevar aquí, no? Que va ser quan vam començar a veure què és el que estava passant, i sobretot perquè són zones molt populars les que s'han vist, són molt conegudes, o sigui, totes les zones que apareixen de Caracas o fins i tot de la zona de la costa de l'aeroport, no? I de totes les poblacions aquestes que explicaven ara que estan a la costa, que estan separades de Caracas per una mena de serralada de muntanyes molt gran, no? Hi ha la costa, aquestes ciutats vacacionals, l'aeroport, una serralada molt gran, i just darrere la serralada hi ha Caracas, que és una ciutat immensa, no? Aleshores, no ha passat en un lloc, diguem-ne, allunyat, sinó que ha passat possiblement en una de les concentracions més grans de població d'aquella zona del Carib. Per tant, és molt, molt impactant, sobretot per la proximitat dels llocs que es veuen.
16: Parlàvem amb el Jordi Selles a banda d'aquesta referència a la família Catellà, que afortunadament estan tots bé. Jordi, això que deien dels telèfons Android, que van avisar amb alertes uns 10 segons abans que passés, com funciona això? Com ho detecten els mòbils?
17: És un sistema que diuen Google pot predir els terratrèmols. No és exactament una predicció. Una predicció seria

0: anticipar una cosa abans que estigui passant. De fet, Google el que fa a través dels telèfons mòbils Android, que són la majoria de telèfons mòbils que hi ha al món, són Android, el que fa és detectar de manera molt precoç els primers moviments d'un terratrèmol. D'aquesta manera, amb aquests sistemes que nosaltres tots tenim, els nostres telèfons mòbils, que són els acceleròmetres, que són aquests, aquest sistema que permet fer coses com, per exemple, quan girem la pantalla, detecta que la gires i llavors la pel·lícula es posa en format horitzontal, una cosa que fem servir cada dia, o que fem servir, per exemple, quan mirem el trànsit a Google Maps i ens diu que hi ha una retenció, no?, a l'entrada del Nus de la Trinitat. Doncs ho sap, bàsicament, perquè hi ha molts telèfons allà aturats, no?, amb l'acceleròmetre. És informació a temps real dels nostres telèfons. Doncs d'una manera encara més subtil, quan un telèfon està quiet, està, doncs, això, sobre una taula, està en repòs, està carregant, l'acceleròmetre sap que aquell telèfon està quiet, i de cop i volta, doncs, aquest mateix sensor, aquest acceleròmetre, pot captar aquesta vibració compatible amb una ona sísmica, no? Aleshores, el que fa és que quan molts d'aquests telèfons mòbils en una mateixa zona detecten vibracions semblants, el que fan és desencadenar aquesta alerta. En diuen EEB baixa, no?, que és com una mena de, en anglès seria Early Earthquake Warning, com una alerta de terratrèmol, i el precoç, no?, i el que fa, doncs, és enviar-la a tots els usuaris que tenen telèfon mòbil amb el sistema Android. Què vol dir això? Que no és una predicció, sinó que és una alerta mentre allò ja està passant. Per tant, estem parlant de pocs segons de temps que tens des de que t'arriba l'alerta fins que el terratrèmol arriba. Però són segons que, com s'ha demostrat, i segurament és un dels continguts més sorprenents del que s'ha pogut veure a xarxes aquestes últimes hores, és moltes persones que reben l'alerta immediatament decideixen sortir de casa, tenen càmeres a casa o el que sigui, i llavors es veu com la casa cau, no?, i les persones han pogut sortir gràcies a que han rebut aquesta alerta.
1: Per tant, la pràctica és el mateix sistema que fa que el mòbil es giri sol a la pantalla, diguem-ne, quan gires el mòbil gira la pantalla, ve el mateix sistema.
0: El mateix.
1: I l'altra cosa...
0: I el tenim tots instal·lat.
1: Això no va dir. Però això s'ha de...
0: Tots els telèfons mòbils ho tenen.
1: No s'ha d'activar, és a dir, aquest sistema hi és per defecte?
0: Aquest sistema està a tots els telèfons mòbils, l'acceleròmetre, i tots els telèfons que tenen Android tenen aquest sistema d'alerta de terratrèmol. Aleshores, aquí, evidentment, quan tu veus les imatges del que ha passat ahir, te n'adones dels milers de vides que s'han pogut salvar gràcies a aquesta alerta, te n'adones que és un sistema positiu, és un sistema que va bé, és un sistema que ha aportat la capacitat de poder salvar vides. També és veritat que ha despertat un altre tipus d'alerta entre sobretot els professionals de la gestió de dades, no?, i tot el món de tot el món, diguem-ne, que es dedica a l'àmbit d'allò digital i de la informació digital, que és dir, nosaltres, sense saber-ho, estem donant dades a Google constantment, ja ho sabem, no? Tots diem, escolta'm, avui he parlat de, no ho sé, d'un cafè de Brasil i de com m'estan sortint anuncis de cafè de Brasil, no? I jo no he buscat cafè de Brasil, no? Doncs el mateix, els micròfons, els acceleròmetres, els nostres aparells fan coses que nosaltres no sabem, i això, fins a cert punt, és inquietant.
1: Clar, és el que t'anava a preguntar, eh? És a dir, aquestes noves tecnologies amb les que parlem tu, de les quals parlem de tu, ara, ja ho diré bé, una vegada de tant en tant, té aquesta cosa, és a dir, si es fa servir bé, doncs pot servir molt, però segons qui mani, segons qui n'estigui a càrrec, doncs home, fa una mica de coseta.
0: És exactament això. De fet, gràcies a aquest sistema de Google, hi ha una publicació molt, molt interessant a la pròpia pàgina web de Google Research, on hi ha tots els investigadors a Google que publiquen els seus estudis de tot el que fan. Des de l'abril del 21, aquest sistema de Google, que va començar a Nova Zelanda, ha pogut detectar 18.000 terratrèmols. 18.000, i per tant augmenta la capacitat de poder detectar dels sistemes estàndard que tenen els governs, els que en tenen, de detecció de terratrèmols. Per exemple, a Venezuela no, ni s'imaginen que tenir un sistema de detecció de terratrèmols, perquè pràcticament no n'hi ha. O sigui, els més veterans de casa, de la família, el que recorden és un terratrèmol dels anys 60, no? Però és l'últim que recorden allà, no? Aleshores, clar, molts països que no ho tenen, doncs de cop i volta hi ha un sistema que et permet detectar això. De fet, estem parlant de 2.500 milions de telèfons mòbils del món que tenen aquest sistema instal·lat. 2.500 milions de telèfons. Eh? Sí, sí. És una animalada. Per tant, clar, és el sistema més gran del planeta, eh? De detecció clar. De qualsevol tipus clar. De cosa. També és veritat, no, que aquí no és per veure la cosa negativa, en aquest cas és positiu, i ahir és clarament positiu, i això va servir de molt, no? Però és veritat que també fa donar-te, repeteixo, del nivell de precisió, no? I de control que corporacions tenen sobre on som, què fem, no? I com ens movem.
1: Perquè aquests 10 segons, hi ha manera d'ampliar-los o no? Perquè és ben bé a la mínima que detecta, és a dir, això s'activa a la mínima que es detecta un tremolor.
0: Clar. O sigui, si... Exacte, o sigui, no és una predicció. Clar, per tant, ha d'haver començat el tremolor. Aleshores, i és un tremolor, fixa't que és molt subtil.
1: L'únic que el telèfon el nota abans que jo, diguem-ne.
0: Clar, perquè l'acceleròmetre és molt sensible, sobretot com millor són i com més nous són els telèfons mòbils, avui pràcticament tots és més sensible, i sobretot detecta quan el telèfon està aturat. Si algú tingués el telèfon a la mà, aquell acceleròmetre no serveix. L'acceleròmetre serveix en aquells telèfons mòbils dels quals el sistema Android és conscient que estan a sobre una taula, que s'estan carregant, que estan quiets. Perquè si s'està movent, doncs no. Aleshores, és molt impactant. Hi ha vídeos d'ahir que es veu... clar, tothom... Avui tenim la nostra vida a les xarxes i molta gent, sobretot generació millennial i sobretot Z, viuen doncs, amb aquesta connexió en directe de doncs, estic fent un live a través de TikTok o a través d'Instagram, i es veu com hi ha moltes persones que estan doncs, parlant a la càmera perquè s'estan maquillant o estan preparant el menjar o el que sigui, i de cop els hi salta l'alarma mentre estan fent això, la llegeixen i diuen... Què és això, no? És una cosa raríssima, no ho han vist mai, i de cop i volta entenen el que és i surten corrents. I comença el terratrèmol amb el mòbil allà, no?, que s'estaven gravant, no?, i es veu l'habitació com es sacseja. Aleshores, realment ha estat molt útil, o sigui, realment ha salvat moltes vides, no? Vull insistir en això, o sigui, no vull posar, diguem-ne, una visió pessimista a la tecnologia, ja sabeu que jo sóc més aviat optimista amb tot
1: sí,
0: això, no? Però també
1: sí,
0: és veritat que hem de tenir seny perquè, per un costat, no, la visió, diguem-ne, de potencial global és meravellosa i fantàstica, però també hi ha una visió de seny que dius, ep, alerta, no? O sigui, perquè no ho hem activat, o sigui, en teoria es diu que ho has d'activar, això, no? Per poder-ho tenir, tu tens a la configuració del teu mòbil, la configuració, pots activar l'alerta, però la majoria d'aquesta gent d'ahir no eren conscients en absolut, i a Venezuela menys, que havien d'activar la seva previsió d'alerta. Per tant, ja la tenien activada per defecte i el seu telèfon mòbil per defecte donava aquestes dades.
1: Jordi, mil gràcies una vegada més. Abraçada forta.
0: A vosaltres.
1: El Jordi Celles d'aquesta part tecnològica del terratrèmol.
2: El que plantejava era realment suggerent, eh? Era molt suggerent, perquè ens revela l'ambivalència de la tecnologia en el nostre món. Però, primer, tota la humanitat durant tota la vida ha buscat sistemes d'alerta preventives i sistemes per poder reaccionar a temps. Això és el que feien les campanes als pobles. També podia pujar un brètol a fer una alerta de campanes sense que hi hagués ningú.
1: T'havien vist això.
2: La campana també podia utilitzar-se malament, no? I mentrestant, pues, un altre brètol anar robant a les cases, suposadament, no?
1: Sí.
2: Ara, fixa't una cosa. El desig més important de la tecnologia és guanyar temps a la catàstrofe.
1: Clar.
2: I guanyar temps a la catàstrofe, en l'alerta organitzada, que és les alertes de salut que rebem pel mòbil, requereixen una autoritat que doni una ordre i requereixen un mecanisme que es posi en marge. Això és un temps. Tenir un sistema que pogués ser automàtic, que no requereix d'una intervenció humana i, per tant, del l'endarreriment que representa aquesta intervenció, és interessant. Clar, hem de veure que els telèfons no s'utilitzin per altres finalitats, però aquesta possibilitat que tenen en benefici de la gent és important.
3: Faig tres apunts molt, molt ràpids, perquè a mi em sembla que és molt interessant. D'entrada, és dir, la potència que tenen les empreses tecnològiques respecte als governs, no? És a dir, la capacitat d'alertar directament d'una manera automàtica a la població quan el govern ni tan sols està recollint aquest tipus de dades, jo crec que això és un tema molt important, molt important.
2: Tampoc són les companyies tecnològiques, és...
3: Bueno, no deixa de ser un
2: sistema.
3: És el sistema, però...
2: Ells tampoc donen l'ordre, eh?
3: No, però sí que ho han generat.
2: Ja, ho han generat.
3: Sí que ho han generat.
2: Sí, sí.
3: Per això, una banda. Per l'altra, el contrapès de dir el control que ens sotmet aquest sistema versus les vides que ha salvat en aquest cas, no? Jo crec que el Jordi deia moltes, si es pogués posar número, a vegades dius, ostres, jo que sóc molt celós de la intimitat o de la llibertat, però en canvi cedir-ne una mica a canvi de que això pugui passar, no? I l'altre és que l'altre dia em parlava d'un sistema que a més diu Argos, que et detecta, també amb intel·ligència artificial, no on plourà, sinó us en recordeu el cas de la Dana que deia és que on més es va inundar no va ploure ni una gota.
1: No plovia, vale? Sí.
3: És a dir, que detecta de dir, com que està plovent allà, és molt probable que d'aquí 3 hores se t'inundi just allà on torna a plou. Clar, a mi això em sembla espectacular. El dubte, fins a quin punt es pot començar a fer obligatori que en lloc de que un ajuntament es gasti diners en no sé què, és dir, escolti, aquestes tecnologies que estan salvant vides, que són imprescindibles per avançar-nos, vostè abans de fer un parc per no sé què, vostè ha d'invertir aquí. No? Jo crec que és un d'aquests debats que també es començaran a plantejar.
1: Són les 9 i 20 minuts, som al matí de Catalunya Ràdio. I a les últimes hores hem explicat que 3CAT entra a la Unió Europea de Radiodifusió, que agrupa els mitjans públics de fins a 56 països d'Europa i 31 d'altres continents. És el primer cas que no té un estat al darrere, el de 3CAT, i és per això que ara en podem parlar amb la presidenta Rosa Romà. Senyora Romà, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: I enhorabona.
4: Igualment.
1: Què significa l'adhesió a la UER, a la Unió Europea de Radiodifusió? Què pot significar?
4: Bé, doncs jo diria que per Catalunya és importantíssim. Ens situa a l'alçada de la resta de corporacions, grans corporacions europees de mitjans de comunicació, i per tant ens permet parlar de tu a tu, intercanviar notícies, treballar conjuntament davant dels reptes que tenim per davant, transformació digital, intel·ligència artificial, compartir continguts de ficció, etc. No? Realment crec que la ciutadania ho percebrà amb una corporació més musculada, més imatges i més projectes i projecció fins i tot, no? de Catalunya, Europa i el món.
1: És a dir, ara estarà a un nivell de la televisió d'un estat?
4: Sí, efectivament. Estarà al mateix nivell que la resta de televisions pel que fa a la compartició de continguts, pel que fa als projectes de transformació tecnològica i digital i tantes altres coses que són els serveis que proveix l'EBU als seus membres associats.
1: Li demanava perquè 3CAT hi entra com a membre auxiliar. No sé si hi ha alguna diferència respecte a la resta.
4: Sí, de fet, som el primer membre de l'EBU que no és un estat i, per tant, doncs, també s'ha hagut de discutir i modificar estatuts perquè ens poguessin incorporar. S'ha creat aquesta figura específica perquè, de fet, nosaltres no complíem els requisits que permetia incorporar-nos a l'EBU, malgrat portàvem molts anys treballant per incorporar-nos-hi. I, per tant, doncs, també això significa que la nostra incorporació a l'EBU és complementària al paper que juguen doncs, la resta de mitjans que sí que tenen darrere un estat. Per tant, en el cas de Ràdio Televisió Espanyola, les seves competències, els seus drets a vot, a participació d'Eurovisió com a estat, etc., es mantenen intactes.
1: Per tant, si ho entenc bé, un dels temes amb els quals es notarà més és amb l'intercanvi, diguem-ne, de material informatiu. És a dir, el contingut que es faci aquí el podrem enviar a d'altres televisions, en aquest cas estatals, i al revés. És a dir, tindrem accés a doncs, imatges de França o de Portugal, per exemple, i d'informacions.
4: Sí, efectivament, i després també quan els nostres periodistes van doncs, a missions doncs, a països en guerra, etc., doncs tenim un suport d'una xarxa doncs, potent i solvent com és l'EBU, que també doncs, pels professionals és molt important i ens permet doncs, també que puguin viatjar molta més seguretat.
1: I a l'hora de crear nous continguts, és a dir, hi ha algun tipus de mecanisme previst, de coordinació entre els membres de la Unió per generar continguts nous?
4: Sí, de fet, és que estarem parlant de tu a tu amb els grans mitjans europeus i, per tant, des d'aquest punt de vista, serà més fàcil la col·laboració amb ells a l'hora de produir continguts de ficció o altres tipus de continguts. En realitat, per ells, l'EBU és una xarxa molt important, els dona seguretat, et marca un estàndard de qualitat i, per tant, el fet mateix d'incorporar-nos vol dir que complim amb aquests requisits i, per tant, que ells ens reconeixen a nosaltres com un grup de comunicació que pot aportar valor i contribuir en aquesta associació doncs, de tant prestigi.
1: Clar, senyora Romà, quan es parla de la Unió Europea de Radiodifusió, a banda de la part més informativa, es pensa en Eurovisió, molt sovint. Uh-huh. Catalunya podrà enviar candidat a Eurovisió?
4: Doncs actualment a Eurovisió només hi participen els estats i, per tant, mentre sigui així, i nosaltres doncs, no hi podem participar a dia d'avui. Tant de bo en un futur hi puguem participar, però ara mateix és una competició d'estats.
1: Dit això, això és una qüestió que fa molts anys que s'ha arrossegat. Per què ha trigat tant?
4: Bé, com deia, no complíem amb els requisits que marcaven els estatuts i, per tant, s'ha hagut de treballar amb un canvi d'estatuts i també amb una voluntat per part de la Televisió Espanyola de que ens hi poguéssim incorporar. I, per tant, portàvem doncs, molts mesos, si no els darrers 2 anys, treballant tant amb la Televisió Espanyola com amb la resta de mitjans de la resta de països que formen part de l'EBU. Els hem hagut de convèncer quin és el valor que nosaltres podíem aportar a aquest grup tan selecte i alhora després doncs, també que estiguessin disposats a modificar els estatuts, entenent que cada casuística de cada estat feia que tinguessin també les seves reticències a l'hora que s'incorporessin alguns i alguns altres membres que no eren estats pels precedents que podia generar. Finalment s'ha trobat l'encaix i realment doncs, ahir es va aprovar pràcticament per majoria absoluta.
1: Pràcticament vol dir que hi va haver algú que va votar en contra?
4: Sí, va haver-hi crec un parell d'abstencions i una votació en contra, però realment és una fita històrica i per tant, des d'aquest punt de vista va ser celebrat unànimament per tothom.
1: Espanya, què hi ha votat? Podem saber?
4: Nosaltres no hi érem dins de la sala, però per suposat la Televisió Espanyola ha hagut de fer aquests darrers mesos defensa explícita de la nostra incorporació i, per tant, ha votat a favor.
1: Hi ha una altra qüestió, que és la desinformació. La Unió també es presenta, la UER, es presenta com una eina per combatre la desinformació. De quina manera?
4: Sí, de fet, ja estàvem col·laborant en els darrers mesos amb l'EBU, precisament amb un grup de treball que tenen de desinformació a través d'alguns dels nostres professionals especialistes, com és el cas, per exemple, del Carlos Baraíbar, que és un dels membres doncs, que en aquests moments està participant més activament i per part d'ells doncs, així ens ho reconeixen. I ara doncs, formalitzarem aquestes relacions que s'estaven produint d'una forma, diguem-ne, molt més extraoficial i que ara doncs, es podran formalitzar adequadament.
1: I ara parlàvem d'Eurovisió, una altra qüestió relacionada amb la música, perquè ens ha trucat un oient, senyora Romà, dient que seria interessant saber si podrem veure el concert de cap d'any de Viena per TV3, el 3CAT.
4: doncs és molt d'hora, no hem començat a parlar exactament d'aquestes qüestions, però sí que nosaltres ja formàvem part de l'EBU d'una manera, diguem-ne, més testimonial, més petita, a través de Catalunya Música, que porta 15 anys vinculada a la UER, i ara doncs, ho ampliarem a tota la resta de músiques i també s'hi afegirà, evidentment, la televisió. Per tant, és un dels temes que es poden posar sobre la taula i que es poden parlar, i tant.
1: Perquè els telespectadors, per tant, ho aniran notant cada vegada més? Serà gradual, com ho notaran els espectadors del 3CAT, aquesta adhesió a la UER?
4: Sí, pel fet de formar part de la UER ens anirem incorporant a tots els grups de treball que hi ha i els diferents projectes haurem de valorar, diguem-ne, en quins tenim interès en participar i en quins no, el dia a dia, com sabeu, és intens i, per tant, s'haurà d'anar marcant prioritats, interessos que creguem doncs, dins la corporació, que són prioritaris també pel benefici de la ciutadania. No? I, per tant, com deia, en el fons, per exemple, l'àmbit de la música o la projecció de la nostra cultura a Europa és realment importantíssim, les oportunitats que es generen a partir d'ara.
1: La Rosa Romà és la presidenta del 3CAT. Senyora Romà, enhorabona de nou i moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres i a celebrar-ho.
1: 3 minuts i arribarem a 9:45. Parlàvem un dia, em sembla, d'Eurovisió, no? Érem tu, Jordi, que parlàvem d'Eurovisió un dia?
3: Érem mi, perquè el Ricard va tenir l'amabilitat de citar-me en un article que jo havia fet. però que bàsicament, ve a dir això, és a dir, en un moment en què Espanya diu doncs ara, com que Israel no vull estar a Eurovisió, era dir, escolta, si un se'n van, l'espai s'ocupa, no? I era un bon moment per fer-ho. Jo felicito la senyora Romà, jo com a diputat en el seu moment de la comissió de control de la Corpo, i era un dels temes amb què realment m'havien arribat a dir ets molt pesat. és una feina de fa molts anys, això, que implica dues coses. Una, que si no fas les coses bé, no t'hi volen, i per tant aquí hi ha un reconeixement als professionals de la corporació, és a dir, perquè si tu no ho fas bé no et volen a la taula dels grans. I dos, has de poder aprofitar els moments en els quals els que durant molts anys diuen que no pot ser, de cop i volta, sí que et volen, modifiquen els estatuts i t'aproven, no? Llavors, clar, aquí jo crec que, evidentment, han sigut molt polaits políticament. Però és a dir, aquí què ha canviat? Doncs que Espanya ha deixat de vetar-nos, no? Fins ara que Televisió Espanyola deia que no, ara ha dit que sí. Doncs benvingut sigui. Hi ha hagut feina política? Sí. Les dues coses. Una feina tècnica durant molts anys de la corporació que li permet seure a la taula on les grans fan les coses, i dos, s'ha aprofitat una oportunitat política perquè un element que ens posiciona com a país, potser el públic se li escapa la importància que té de formar part d'aquí, però és a dir, més enllà de... I ara parlaré això d'Eurovisió, però més enllà d'això, és a dir, el dia a dia, quan tu parles amb la BBC o quan tu parles amb les corporacions franceses o no sé què, no, aquests professionals no tenen en compte si ets un estat o no, però interactuen amb tu com a tal. Aquest element de relació a nivell internacional pel país és molt important, no? I per l'altra cosa és dir, escolta, de moment diuen que no Eurovisió. Bé, de moment estem en una taula on ens deien que no hi podríem ser mai. Un cop aquí, ara comença la feina, i per tant, com deia el senyor Romà, no només el concert de cap d'any, sinó que jo crec que sí que a la llarga s'haurà d'intentar...
2: Sí, Jordi, no? si l'obstacle és que fins ara, o en fases anteriors, el govern espanyol no volia aquesta... explicitació de la plurinacionalitat. Això és irreversible o si vingués un govern PP-Vox
3: Jo crec que amb el canvi d'estatuts...
2: Sí.
3: És a dir, no hi podíem ser perquè no hi havia la voluntat de canviar els estatuts.
2: Ja.
3: Ara no han dit ara sí perquè sí. És a dir, ara
2: que t'admeten te poden...
3: Jo crec que és molt difícil amb un organisme, en un organisme internacional, dir com que s'ha canviat un govern, aneu a modificar uns estatuts.
2: És
3: un avenç real i tangible. Jo crec que en aquest sentit seria molt difícil tornar enrere.
5: No, això ha vingut per quedar-se. El que hem de fer és com deia el Jordi, treballar i ampliar-ho i anar més. No, jo crec que, primer de tot, s'ha de felicitar, com feia el Jordi, doncs, a la presidenta de la corporació i a tot el seu equip, que després de molts intents infructuosos els dos últims anys, doncs s'ha treballat bé, s'ha treballat discretament, com se fan bé les coses, s'ha treballat en molts àmbits i molts fronts, i finalment s'ha aconseguit, gràcies a l'equip directiu i gràcies també a molts professionals de la casa, de la corporació, que s'hi han deixat la pell i que han estat treballant, alguns que encara que hi són i altres que ja no hi són i que han tingut un paper molt important des de tots els fronts de la corporació, TV3, Catalunya Ràdio, etc. Per tant, felicitar i ressaltar que això no és una qüestió només de mitjà de comunicació, eh? No és una qüestió purament comunicativa ni associativa. Vull dir, jo crec que això és un reconeixement també a un fet nacional, a un fet cultural, al fet català, que és molt, molt important i que és veritat que fins ara s'havia vetat, però la política té aquestes coses i la política... I quan diem tots són iguals, etcètera, no hi ha res a fer, bueno, sí que hi ha coses a fer, vull dir, això va ser un acord, això arrenca en aquesta última etapa que afortunadament ha sigut fructífera en els acords d'investidura de Salvador Illa, els acords que van mantenir Esquerra amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa, i és evident que això ha tingut una translació en l'àmbit governamental, doncs, a nivell d'Estat, a nivell del govern espanyol, i que això ha tingut els seus efectes també en desbloquejar la situació. Però també perquè s'ha fet la feina interna. Si no, difícilment ens haguessin acceptat.
1: Arturo.
6: Sí, jo crec que ningú no dubta que la corporació catalana està a l'alçada perfectament per estar en aquesta unió i que l'única raó per la que no estava fins ara era això, eren qüestions polítiques. Crec que s'ha d'aprofitar totes les finestres d'oportunitat. Me n'alegro molt que se n'hagi aprofitat aquesta, que també estic molt d'acord amb el Ferran, que té a veure amb un context polític determinat, on hi han participat segurament molts actors, però que té molt a veure amb un context polític determinat, i jo crec que això és bastant irreversible, no sé si irreversible del tot.
2: Ja,
6: no sé,
2: jo...
6: Ja, no.
1: A mi l'està escèptica, ja tremola.
2: Mira, no, ahir mateix el director general de Ràdio Televisió Espanyola es queixava de que hi ha una cacera contra l'actual per part del PP.
6: Totalment. No, és molt evident que passarà, que si passa això que estem parlant d'un canvi de govern...
5: S'ha expulsat d'Eurovisió a un estat tan important com Rússia. Vull
2: exacte.
5: Dir que,
6: evidentment que... No, però jo crec que, sobretot...
5: Però esperem que no.
2: No, a veure, jo no vull ser... No. Però...
1: Agorera.
2: No, però...
1: Primer digues, Arturo.
6: No, que estaries... Vull dir que només podem esperar, o jo el que més espero és que això redundi en una millora dels continguts de la casa. O sigui, que informativament tinguis, no, puguis tenir més recursos, que tinguis més capacitat de fer una feina internacional. Crec que fins ara, no, aquesta casa ha demostrat que cobres informació internacional com els millors, que té aquesta capacitat de fer-ho, i que és això també el que es premia, no?
2: Bueno, i que és una, a veure, és una peça importantíssima d'un engranatge que en els darrers anys tot el tema de l'audiovisual a Catalunya està pujant molt, no?
6: Sí,
2: crea unes sinergies i crea indústria. I la creació d'indústria porta creativitat i, en fi... No,
5: només una frase. Que està molt bé que ens hagin acceptat, però que si ens han acceptat és perquè ells creuen que el 3CAT i que la corporació, que Catalunya els hi pot aportar coses.
2: Home, clar.
6: Sí, que ha suposat,
2: però també implica una projecció.
5: Paguem una mica pit també de dir, bueno, és que no és que ens hagin perdonat la vida...
1: No.
5: És que es pot aportar molt de contingut i molt bo.
2: No, per això dic que és un sector, que el tema és crear sinergies.
1: 4 minuts passen de 2 quarts. Ara que parlàvem una mica així indirectament del context polític, abans d'ahir Pedro Sánchez va dir que té més motius que mai per acabar la legislatura, i després ha tingut una votació que no té efectes pràctics al Congrés, però que vaja, que és destacada. PP i Junts, juntament amb Vox, van demanar que plegui, entre d'altres coses, pels casos d'Avalos o el cas Lucas Zapatero. Madrid, Dani Sánchez de Aja, bon dia de nou.
7: Hola, Freddy, bon dia.
1: I ara que parlem de Zapatero, també hem sabut que l'expresident ha demanat la nul·litat de la causa.
7: Sí, ha demanat anul·lar el seu procediment. La defensa considera que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa, però la redundància, perquè s'han incorporat proves a la causa que s'haurien obtingut al marge de la llei. Ja van qüestionar una d'elles, que ja n'hem parlat, que és aquells whatsapps que es van obtenir del mòbil d'un empresari de Plus Ultra a partir d'una intervenció de la policia aduanera dels Estats Units, però ara posen en qüestió una altra dotzena de resolucions judicials. A banda, hi ha la qüestió de les proves que s'han filtrat als mitjans, com són les agendes de Zapatero i els xats de la seva secretària, i on hem pogut veure des de cites mèdiques a trobades amb Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites amb la perruqueria que no tenen res a veure amb la causa, i per això el jutge ha ordenat també ordenar esta filtració d'on ha sortit i ha limitat qui pot accedir a la causa. Farà el mateix jutge, la Fiscalia i l'acusació popular del PP, que recordem que és la principal, la que agrupa la resta, i s'impedeix a la resta d'acusacions, com són Vox i altres entitats d'extrema dreta, tenir accés al sumari.
1: I de mig de tot això, per si fos poc, aquest cap de setmana, Comitè Federal del PSOE.
7: Un comitè federal que l'any passat, per aquestes mateixes dates, es produïa enmig del cas Cerdán i ara també enmig del cas Zapatero o del cas Leire. I com llavors, la direcció del PSOE presentarà un informe sobre transparència i bona gestió, mesures anticorrupció, que presentarà la secretària d'Organització, Rebeca Torró, i s'abordarà també el calendari per escollir candidats a les municipals i les autonòmiques del 2027. Recordem que Sánchez ja ha descartat el superdiumenge electoral, és a dir, fer coincidir les eleccions generals amb les municipals i autonòmiques. Esta era la principal petició del sector crític que lidera el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, però també hi ha un grup de militants, que és minoritari i és crític a Sánchez, que ja han demanat via carta la seva dimissió, la dimissió de Pedro Sánchez com a secretari general del PSOE i l'avançament d'eleccions per este 2026.
1: Gràcies, Dani. Fins ara.
7: Adéu, bon dia.
1: Hi ha embolica que fa fort, Arturo.
6: Sí, sí, sí. Jo crec que sortim d'aquesta setmana, una setmana complicadíssima, la setmana que quedarà marcada el calendari, perquè és la setmana on s'ha conegut la sentència contra un ministre de Foment, secretari d'Organització, duríssima, amb uns fets provats duríssims, i on jo crec que sortim d'una sessió al Congrés, si algú esperava alguna cosa del govern, crec que no l'ha trobada, perquè no ha dit gaire cosa. Vull dir, no tenia gaire cosa a dir, més enllà de dir, en fi, les coses de carril, no? Perdó per la corrupció i que no tenia res a veure amb ell i totes aquestes coses. Jo crec que més enllà d'això el govern no té gaire cosa a dir. I jo sí que una constatació que a mi em va sorprendre, diguem-ne. Jo entenc perfectament que Pedro Sánchez no vulgui convocar eleccions o no vulgui dimitir o no. Està en tot el seu dret, em sembla bastant raonable, que és el que ha de defensar. Ara, aquesta idea tan rara de dir com no hem de mantenir, hem de continuar, a mi em va sobtar. Aquesta, ho diré suau, aquesta mena, aquest posat tan de, no?, tan de xuleria. No? Crec que, a lo millor, era una sessió parlamentària en la que sobrava. Dit això, Sánchez ho fa perquè sap que no té res davant. Sánchez ho fa perquè sap perfectament que tot el que pot fer l'oposició, i ja s'ha vist, fins i tot els socis que serien més crítics, és no res. Absolutament no res. Aquesta moció sense cap mena de valor, que per tant les coses que no tenen cap mena de valor, jo crec que se podrien estalviar. Les coses que tenen zero valor són sobreres, i en un moment tan greu, precisament, potser són sobreres. Aquesta mena de moció que li diu somete't a una qüestió de confiança i si no pots aprovar-la, convoca eleccions, no? Crec que és una fotografia a la que s'ha sumat Junts, més PP, més Vox, que la veritat és que no li fa cap favor a ningú. Dit això, he de dir una cosa que jo crec que no sorprendrà a qui m'ha seguit. A mi m'ha semblat molt estrany o molt curiós que l'única persona que posava sobre la taula una sortida que jo crec que té sentit polític fos Miriam Nogueras. Mira, no ho comparteixo, no sol està en la meva, habitualment en la meva línia, Però és curiós, perquè Miriam Nogueras deia una cosa que jo crec que té molt de sentit per un soci del govern. Que jo crec que, a més a més, que Miriam Nogueras parlava com una persona que ha estat sòcia del govern i que li interessa que el govern segueixi. Que és l'única forma no de mantenir la legislatura, sinó d'estar en condicions de guanyar les següents eleccions, és fer punt i seguit. És dir, aquesta etapa amb un govern atacat per la corrupció no pot seguir i hem de buscar una forma nova en la que sigui més fàcil governar, sigui més fàcil guanyar les eleccions a l'extrema dreta. Perquè aquesta idea de que hem d'anar a un combat, al combat del segle, el combat de la història, contra l'extrema dreta a Espanya, que passaran les properes eleccions, la idea de que hem d'anar de la mà de gent que ha tingut condemnes per corrupció en el seu govern, no està escrit enlloc, és una decisió, és una elecció dolenta.
2: Però, de totes maneres, la posició de Míriam Nogueras jo la interpreto més com que està guanyant temps i està fent una estratègia de mantenir l'atenció i mantenir un cert paper protagonista que d'altra manera no el tindria. I el que hem vist en el Congrés dels Diputats aquesta setmana és un xoc de dues debilitats. Claríssimament. La debilitat de Pedro Sánchez, òbviament, perquè els socis es distancien cada vegada més d'ell, i ell, a la sentència d'Àvalos, és una taca molt més gran que el que puguem especular sobre Zapatero, que està per veure tot el tema de Zapatero. Ara bé, el que vam veure és aquestes dues impotències i una paradoxa tremenda. És a dir, es va formar una majoria en una votació alternativa, que és la de PP, Junts i Vox, per demanar al president que dimiteixi o que presenti una moció de confiança, que és una prerrogativa del president, i aquesta mateixa majoria és incapaç d'articular el mecanisme que preveu la Constitució perquè el president dimiteixi, que és presentar una moció de censura. Era un brindis al sol, ells ho sabien, tothom ho sabia, i per tant, Pedro Sánchez va fer molt bé des del meu punt de vista de dir, escolteu, què estem fent? Un brindis al sol? Pues jo, xulo, surto al brindis.
1: Jordi.
2: Ja està.
3: Jo crec que...
2: la moció de censura.
6: Sí, però és que més enllà del que faci l'oposició, jo crec que el govern té una responsabilitat. O sigui,
2: el govern ja està acorralat. El govern està acorralat i per tant s'ha de defensar.
3: Mira, més enllà que el govern sigui del PSOE i d'Esquerres, i això agradi molta gent, crec que no es pot acceptar la corrupció.
2: No, clar, això ningú.
3: Llavors,
2: clar.
3: Vale. Bueno, ningú no. Jo el que deia l'Arturo, els únics que han fet alguna cosa en aquest sentit és Junts. És a dir, perquè està... d'aquí un any, quan pugi l'extrema dreta...
2: votant amb el PP.
3: O quan, perdona, ara anirem cap aquí. O quan hi hagi una abstenció brutal que farà que l'extrema dreta ho tingui molt fàcil... Tots ens preguntarem, fa un any enrere, què estàvem fent? I tu analitzes el PSOE i els socis del PSOE, Esquerra, Sumar, i estan dient, sí, sí, és corrupte, però és que ve Vox. Bueno, escolti, a mi això... ja no m'ho digui més. Què està fent per canviar-ho? Per altra banda, PP i Vox estan fent res. Esperar que això es podreixi per agafar ells el relleu. Molt bé. Quan tu tens els nassos d'acceptar aquest escenari polític, de dir, durant un any deixarem que tot això es vagi podrint, això és molt perillós. És una gran irresponsabilitat. I ahir se li oferia a Pedro Sánchez una sortida digna. Que era dir, escolti, li aguantarem durant un any tota la gent que vostè té col·locada, tot el seu sistema de govern, el farem sortir amb una certa dignitat.
2: Sí, però escolti, quina fiabilitat té aquesta posició de Junts, que és una posició que és un partit que canvia cada dos dies.
3: No és veritat. No és veritat. Tots els acords que s'han anat fent en aquest d'això d'investidura, qui els ha incomplert és el PSOE. I respecte a la reflexió que fèieu de aquesta votació d'ahir no té cap importància, jo també discrepo. És a dir, quan comences a dir que el que es vota en el Congrés dels Diputats no importa, és perillós. Quan comences a dir, com a president del govern, que tu estàs 3 anys governant sense pressupostos perquè no importa, és perillós. És a dir, la democràcia són formes. I tu no pots defensar la corrupció en cap terme. Ni que vingui la bruixa del tren de la bruixa, ni que vingui Vox. No la pots defensar absolutament mai.
2: És que no defensa ningú la
3: no, i llavors, en una votació que s'ajunta fins i tot PP i Junts, que vosaltres dieu, mira quina connivència, jo en canvi dic... imagina't fins a quin punt s'ha arribat, no es pot dir que no té valor democràtic perquè és una majoria al Congrés dels Diputats que li està dient al president, vostè ha de prendre decisions dràstiques.
1: Ferran. Ai, perdó, bueno, remates, llavors, pensava que havies acabat.
3: Cap problema. Sí, era, crec que el més rellevant...
5: No. A veure, a mi em sembla que les posicions que estan tenint els partits en aquesta qüestió tenen molt a veure amb les estratègies que cada formació ha agafat. L'estratègia... gairebé un ànime de l'independentisme sempre ha sigut la de no ens podem fiar dels socialistes, però en la seva debilitat podem aconseguir coses que probablement amb la dreta no es poden aconseguir. Aquesta ha sigut l'estratègia marcada per l'independentisme, jo diria que en els últims 8 anys, però especialment en les dues últimes legislatures, però especialment en aquesta legislatura, on Junts i Esquerra, diguéssim, han fet aquesta mateixa posició fins a un determinat moment, no? De fet, Junts ho ha explicitat més d'una vegada i més de dos, en el sentit de dir hem d'aprofitar la debilitat del PSOE per aconseguir coses per Catalunya, coses bones per Catalunya, o les coses que aquests partits consideren que són bones per Catalunya, que ja es veu que cadascú pensa diferent en això, perquè no s'han posat d'acord per fer ni una iniciativa conjunta. Aquí el que ha canviat és que hi ha un partit que és Junts que ha tirat la tovallola en relació amb aquesta estratègia i un partit que és Esquerra que manté l'estratègia, que no ha tirat la tovallola, que considera que si consideràvem que la debilitat del PSOE era l'oportunitat que l'independentisme tenia per aconseguir coses, per arrossegar l'Estat a cedir en moltes coses, aquesta és una oportunitat doncs magnífica, perquè més feble que ara el Partit Socialista no ho estarà mai. Ho pot aconseguir o no ho pot aconseguir Esquerra mantenint aquesta estratègia? No ho sé, hi ha coses importants com el model de finançament, com el FLA, com tota una sèrie de coses que són prou importants. Junts ha canviat d'estratègia, ha tirat la tovallola, no vol continuar? Pues també és lícit, no? El que passa que un dia proposa l'opció Starmer, no? I l'endemà se suma al PP, sí, demanant eleccions, cosa que no, o sigui...
3: No, perquè la rebutgen d'entrada, no volen ni parlar.
5: No acaba ser de ser molt coherent, però bueno, ja dic, és legítim. El que passa que això no és a Gran Bretanya i el sistema és absolutament diferent. I el Partit Socialista difícilment es pot permetre posar un... O sigui, cremar un candidat a pocs mesos.
2: És que no té alternativa.
8: Això és molt interessant, eh? Això és molt interessant,
5: a pocs
8: Ferran,
5: mesos,
8: perquè
5: les eleccions...
2: És que m'estàs demanant que s'immoli. Qualsevol...
8: Això és molt interessant, dir, perquè
5: els partits el que volen és que el seu líder es cremi en unes eleccions. Clar. Per després fer foc nou i posar el relleu bé després d'unes eleccions.
8: Això és molt interessant.
5: No cremes un
3: candidat. No sé si ho heu notat últimament.
8: Perquè jo crec que hi ha dues visions. Hi ha visions que consideren que Sánchez no està cremat, que consideren que això seria cremar-lo, per tant, i hi ha d'altres que consideren que està absolutament cremat i que bueno, ja no es pot cremar més. El que cal és posar...
5: Doncs al febrer, al març o així, ja ho sabrem.
8: Exacte. No, clar,
3: no sé si heu notat.
8: Però ho sabrem, jugant-nos, però ho sabrem, jugant, és a dir, sortirem a veure si està lesionat o no el jugador en la final.
1: Durant el partit.
8: Jo això...
3: Ara aquí hi ha un tema. Aquí hi ha un tema.
5: És que fem fins al febrer o al març. O sigui, sí, què pensa fer? A mi, la gran decepció, i ho vam comentar-ho a TV3, sí, l'Artur i jo vam coincidir, i jo ho vaig comentar-ho, se'ns deia, què espereu d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez? Jo deia que doni explicacions i que expliqui el full de ruta fins a les pròximes eleccions.
8: I res de res.
1: Ni l'un ni l'altre.
5: És el greu problema.
1: Jo crec que... Anem a publicitat, però Jordi, ràpid.
3: Mira, doncs, molt ràpid. Jo crec que estan començant a notar que hi ha hagut un clic a nivell de la societat. Nosaltres aquí analitzem sobre les estratègies dels partits, que jo crec que és el que més ens toca i el que més ens agrada. Crec que algunes enquestes comencen a dir que hi ha hagut un clic del tots són iguals. I això és perillosíssim.
5: Ser,
3: jo
5: sí,
3: crec
5: sí,
3: que part de la reacció d'alguns partits en aquests moments és perquè sí que han detectat el... Tots... És més, jo proposava que Junts fes una consulta, de dir, escolta, realment la gent em compra que jo aguanti un partit corrupte perquè almenys és d'esquerres, o realment m'estan dient que peti tot? Crec que val la pena començar a parlar amb la gent perquè s'està veient un clic general de tots a fer punyetes.
1: Tres quarts, és perillós. 3 quarts i 3 minuts de 10.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
10: Bon dia. Ja han començat les rebaixes del Corte Inglés. Amb el bo i millor perquè posis a punt casa teva aquest estiu. Hi ha fins a un 20% de descompte en sofàs llit i butaques, mobles de dormitori i una selecció de bany i de ventiladors de sostre. I també tens fins a un 30% en mobles de jardí, perquè gaudeixis de les llargues tardes d'estiu i mobles de sala d'estar i menjador per fer bones sobretaules en família. Complementa el teu nou mobiliari amb una selecció de productes de parament de taula, decoració i il·luminació de la marca El Corte Inglés amb un 30% de descompte. I un gran dia d'estiu s'acaba amb un son reparador. Per això tens una selecció al 40% de matalassos flex i picolín. No hi ha res que superi el plaer d'embolicar-te amb una tovallola després d'una dutxa ben fresca i estirar-te al llit acabat de fer. Tens una selecció de tovalloles i jocs de llençols al 30%. Les rebaixes del Corte Inglés fins al 31 d'agost a la botiga web i app. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Doncs res més per avui. Bon cap de setmana.
9: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: La vida està feta d'empreses.
10: És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
9: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
12: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
13: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
14: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
15: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
18: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
18: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. A Catalunya Ràdio... Postdates.
19: L'amic va preguntar al seu amat si havia quedat en ell cap racó per estimar. I l'amat va respondre que si l'amor de l'amic podia créixer, era per estimar. Del llibre d'Amic i Amat, edició de Lluís Busquets i Grabolosa, de Ramon Llull.
18: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Va, que volem anar fins a Collserola, perquè els negocis de la serra, els negocis que hi ha en aquella serra, denuncien que estan al límit, parlen de pèrdues que van del 30% al 50% des del tancament del Parc Natural al mes de març pel brot de pesta porcina africana. Els ingressos dels establiments de la zona han caigut en picat, evidentment, perquè amb aquest tancament doncs, no hi ha excursionistes, no hi ha esportistes i tot això que perden. Som allà, som a Collserola, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio per veure com ho estan vivint un dels principals serveis de la zona, que són els restaurants. Lara García, què tal? Molt bon dia.
20: Bon dia, doncs, tot i que els negocis continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, bona part de la població ha deixat de freqüentar la zona arran del tancament dels accessos. Nosaltres ara mateix som al restaurant Masia Can Gené, al cor de Collserola. És la zona de la serra que pertany a Sant Cugat i podem parlar ara mateix amb el seu propietari, l'Isidre Gené. Bon dia, Isidre.
21: Bon dia.
20: Constateu aquesta davallada d'ingressos que comentàvem, aquesta xifra d'una pèrdua d'entre un 30 i un 40% econòmica?
21: Sí, sí, constatem, sí, sí, estem perdent un 40% ara mateix, vull dir, i és complicat, perquè al final gastos pràcticament són els mateixos, però ingressos doncs, baixen molt.
20: Clar, quins clients teníeu habitualment que ja no venen? No sé si potser eren perfils més excursionistes.
21: Sí, sí, sobretot al matí, fins l'hora de dinar, tot el que venien eren excursionistes i ciclistes, i venien doncs, molta gent, hi havia molta afluència, no? I ara, doncs aquests no venen. Venen algun amb cotxe, però... És molt poca gent. Cada cap de setmana, més o menys, teníem uns 150 esmorzars. Ara, com a molt, en una vintena o així, 20.
20: I entre setmana?
21: Entre setmana, obrim divendres, dissabte i diumenge. Llavors, doncs, el divendres esmorzar s'ha notat una mica, però poc, és més tranquil.
20: Poca cosa. Sí. Entenc també que si perdeu un 40% dels ingressos, heu hagut de prendre mesures per mitigar aquests efectes.
21: Sí, sí, clar. Algun treballador menys som. Vull dir, no són gaires perquè intentem aguantar tot el personal, perquè esperem que això s'acabi aviat i ens faci falta tot, no?
20: Però sí que heu hagut de fer aquestes retallades de plantilla. I fins quan creieu que podeu aguantar amb aquesta situació?
21: Doncs no gaire, la veritat. Espero que s'arregli aviat, perquè no... Som un negoci familiar i, bueno, la família anem tirant entre uns i altres, però vull dir, espero que s'acabi aviat, perquè no ens queda gaire, no?
20: Teniu, però, alguna pista de quan es pot acabar? No sé si esteu en contacte directe amb ajuntaments o administracions que us van orientant.
21: Sí. No, ningú ens diu res. Nosaltres ens entenem per la informació que donen, no, per la ràdio, per la televisió, però ningú t'ha trucat, de fet, ningú ens ha dit que està tancat. Vull dir, ens entenem tot per informació com qualsevol es pot enterar. Vull dir, no ens truquen per res.
20: Haureu vist també, però, aquesta pel·lícula que està rodant Russell Crowe aquí a Collserola, ha tirat endavant. No sé què us ha semblat, això, si ja és com la gota que fa vessar el got.
21: Bueno, sí, realment, jolín, cal ho arreglar tot.
20: I què reclameu a les administracions? No sé si teniu alguna demanda.
21: Bueno, sí, que és que no ens han dit ni opcions d'ajudes ni res. Vull dir, ens han deixat aquí desemparats. Vull dir, no sé, que deixin passar la gent, vull dir, que un control o algo, i no sé, un tipus d'ajut, almenys que s'ofereixin algo, que els ingressos baixen però els gastos no. I llavors, doncs això, no, que ens ajuden, que cobrin ja, perquè al final, no sé, portem 7 mesos. Crec que dura massa.
20: Que es posin en contacte amb vosaltres.
21: Sí, exacte, a veure què fa falta o algo, no? Una mica, és que ningú ens ha dit res.
20: Us plantegeu tancar o heu arribat a estudiar aquest escenari?
21: No. Vull dir, és allò que dius, espero que no, però, hòstia, de moment no tenim pensat, però, clar, mai se sap, si dura gaire, pues, al final, pues, ja hem d'anar reduint més personal i anar passant com es pugui. Moments molt complicats, la veritat.
20: Isidre, moltes gràcies per atendre'ns i molts ànims, esperem que canviï aviat la situació.
21: Això esperem.
1: Gràcies. Gràcies a Lara Garcia amb la unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio. El que viu en el restaurant de Can Janer no és un cas aïllat, perquè aquest programa ha parlat també amb altres establiments, per exemple, l'Hípica Pado Cactivo Collserola, Molins de Rei. El seu propietari, que és el Fernand Martín, reclama al govern o una de dues, o que aixequi restriccions o que plantegi ajudes.
0: Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció o d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials. Per tant, això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
1: Sí, és veritat que això obre un meló quan hi ha aquestes mesures restrictives, doncs els efectes col·laterals, sobretot els econòmics, no?
5: Un meló més que previsible, no?
1: Sí.
5: Vull dir, ni la pesta porcina és d'avui, ni sabem des de abans d'ahir com s'afronta una pesta porcina. Sabem que hi ha uns perímetres que provoca unes afectacions. Escolta'm, jo és que aquestes coses les entenc malament. No Catalunya, tot l'Estat i bona part del món, diguéssim, va afrontar una pandèmia fa 4 dies en què no una zona com els municipis limítrofs de l'entorn de Collserola, sinó tot Catalunya va quedar aïllada amb unes afectacions a tots els establiments, no uns pocs, a tots els establiments de restauració, absolutament de tot tipus d'indústria, etcètera, etcètera. I, home, la gent ho va passar molt malament, però hem d'acceptar que es van prendre iniciatives prou interessants i prou importants i que la cosa es va afrontar d'una forma bastant eficient, en aquest sentit. En tema d'ERTEs, en tema d'ajudes, en tema de molts mecanismes que hi ha, que no acabo d'entendre perquè no es posen en marxa automàticament en una situació sanitària pues, no equiparable ni de bon tros a la Covid, però que també afecta a uns comerciants i a uns restauradors i a una sèrie de gent que té negocis i que han de veure com... És solidaritat el que fan aquesta gent. Vull dir, per poder afrontar... Perquè els ramaders no rebin l'afectació de la pesta porcina o intentar evitar-ho, ells perden negoci, doncs se'ls ha d'ajudar.
3: Estic totalment d'acord. Hauria de formar part de la situació de crisi l'ajudar els negocis que es veuen afectats en aquest sentit. Recordar allò de dir, costa molt poc que es tanqui un negoci i un cop es tanca gairebé és impossible que es torni a obrir. Per tant, en aquest sentit, la màxima sensibilitat per aquesta gent que estan patint per un element, com deia Ferran, de solidaritat amb el sector.
8: Sí, ho penso, que haurien de ser automàtiques. És a dir, és estrany que no s'hagin posat en marxa perquè això hauria de ser automàtica. A més, és la forma de justificar, no?, i de poder també ser una mica coercitiu contra la gent que entra, perquè hem vist fotografies, moltes fotografies de gent respectant molt poc, per no dir res, aquestes restriccions, sí, que no són capricioses, eh? Vull dir, estem parlant d'una cosa en la que ens juguem, en la que es juguen molts diners, en la que es juguem una indústria, en la que pot fer molt de mal, i per tant, per ser dur a l'hora de restringir, has de ser també generós i solidari a l'hora de repartir ajudes a la gent que viu d'això, bé, si no...
2: No, perquè aquí el que hem de tenir en compte és que aquestes mesures es prenen, justament com deia el Ferran, per protegir a un sector, llavors no pots deixar desprotegit a l'altre, al que està més afectat. Ara, jo em pregunto, s'estan fent bé exactament les coses? Perquè està trigant molt tot això, no?
8: Ja ens ho van dir, però...
1: Sí, van dir que trigaria.
2: Van dir que trigaria, però no sé si està del tot controlat.
8: Ja s'ha marxat una mica.
2: No sé.
8: Jo he de dir que és veritat que en els primers briefings ja que ens feien al principi, ja ens deien que no ens pensessin que això...
2: Sí, però les últimes notícies són que no està del tot controlat el tema dels ports senglars a Collserola.
1: Hem arribat a les 10. De fet, ens passem d'un minut a les 10.

0: Vinga, l'hora de tancar l'hora amb el matí de Catalunya Ràdio. Avui amb Jordi Cominal, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva i Arturo Puente. Però abans, Marisa Gil, Maiol Roger, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Més continguts d'ara en endavant aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: De seguida, Àngel Llàcer, Judit Mascó i Elisenda Pineda ens explicaran si prefereixen l'estiu o l'hivern, la calor o el fred. També podeu dir la vostra trucant al 93 201 7474. Suporteu millor la calor asfixiant de l'estiu que el fred intens de l'hivern?
3: Després, Sílvia Coppolo i Oriol Ferrés, de tota l'actualitat de la setmana, han escollit dos conceptes, delació i penediment, després de la sentència del Tribunal Suprem a Ábalos, Koldo i Aldama.
2: A partir de les 11, conversa amb la cantant i trompetista Andrea Motis. Aquest diumenge fa un concert d'homenatge a Amy Winehouse al Palau de la Música. També ens presenta el seu darrer disc, Intimate, un compendi d'estàndards de jazz, cançons populars, bossa nova i chanson francesa.
3: I humor per tancar el programa d'avui. A partir de les 12, repassarem els temes que ens han quedat pendents amb Gerard Jovany, Xavi Espinosa i Carles Roig. I a dos quarts d'una, la gran final del concurs pendent amb Joel Díaz.
0: Tot això d'ara en endavant al matí de Catalunya Ràdio, però a les 10 i 3 minuts arriba el moment de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
4: Hola, Freddy!
0: Què han dit?
4: Doncs mira, que està bé que Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya, ara membre de la UER... Doncs abandoni el barcelonacentrisme, que de vegades pateix, de vegades, ja intentem que no passi així, però de vegades ens passa, però tampoc seria bo que ara ens passéssim a l'ocatacentrisme.
5: Avui arrenca la festa major de Sant Pere al Masnou a les 6 de la tarda i a la plaça d'Ocata. Cercaviles, terra, mar i foc des de diferents barris i fins a la platja d'Ocata. A les 10 també a la platja d'Ocata hi haurà el paregó de festa major i a dos quarts d'11. A on? A la platja d'Ocata. Concert amb Always Drinking Merchant Band, Sabor de Gràcia i Didi DJ.
2: No m'ha quedat clar on és la festa.
6: Demà pel cul.
5: A la platja d'Ocata.
4: Carai. No tenen res més al Masnou que a la platja d'Ocata. Viuen tots a la platja d'Ocata. Després també tenim gent de l'equip que peca una mica d'egocentrisme, i que vol acaparar tot el protagonisme en antena, com li passa a la Sílvia Solanes.
0: Aquest matí es presenta el dispositiu de mobilitat i de seguretat, Lara García.
7: De moment,
8: hola, Solanes aquí.
9: Com?
8: Hola, Solanes aquí.
10: Hola.
8: Solanes aquí.
4: Ara hem sentit la Rosalía cantant Hola. Hi ha molta gent de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio que no es treu Rosalía del cap. Un exemple és l'equip present, Joel Díaz.
11: Hola, Rodalies. Tu em sabries dir com puc anar diumenge? Això és verídic, com puc anar diumenge de Granollers a Manlleu? D'acord, aquest és el tuit de la senyora i ara atenció a la resposta de Rosalía. Ai, de Rosalita, mare de Déu. Ja està, a la merda la pregunta ja, no? Ara anem a veure els números de la solució de Rosalías.
4: Aquí
2: ai, va ser molt bo.
4: Cadascú ai. Té les seves obsessions. En Canalies, la platja d'Ocata, en Joel, la Rosalía i en Los Santos, les té totes. Aquest matí desbarrava contra el propietari del Deportivo de la Coruña perquè ha canviat l'escut del club i allà on hi deia Deportivo de la Coruña, ara hi diu Deportivo de A Coruña.

0: jugadors de la selecció espanyola. Doncs aquest cop és l'Helena Condis preguntant al jugador Àlex Baena. Atenció.
1: Simeone en una palabra.
2: Atlético de Madrid.
0: Yeah! Mira que li ha posat fàcil, eh?
3: És Atlético Madrid.
4: Atlético Madrid.
3: Home, i tant.
4: I a les xarxes, què han dit, Joel?
5: Doncs mira, les xarxes d'entrada comenten la manera amb la qual el regidor Albert Batlle de l'Ajuntament de Barcelona es va referir ahir a les dimensions de les armes blanques incautades a la platja durant la revetlla de Sant Joan.
6: Hem fet el recompte del material que s'hagi pogut retirar, però sí que ens ha preocupat el tamany d'algun d'aquests instruments. No hi ha pinta que si ja fórem per acortar el pan.
5: Jo no sé vosaltres, però a casa meva el ganivet del pa és el més gros de tots. I ara anem a l'Hormiguero. Ahir va anar l'Àngel Llàcer, inclit col·laborador d'aquest programa, i es va trobar...
4: Està a punt de venir? Te'l trobaràs aquí fora, sí, sí.
5: Ah, sí? Doncs mira, el saludaré. I es va trobar, li preguntaré, perquè es va trobar amb un Pablo Motos molt emprenyat i sorprès, perquè no entenia que a Catalunya tinguem festius que a Madrid no tenen. No li entrava al cap.
7: Hoy en Cataluña es fiesta, porque es Sant Joan. Bueno, en Cataluña hay otras comunidades.
8: Sí, sí.
7: Hoy todo el mundo está de resaca.
8: Vale.
7: En Cataluña.
8: Vale.
7: ¿Sabes?
8: Entre semana.
7: Bueno, entre semana, ¿qué quieres decir?
8: Ahí, no, hombre, es lo que normal festivo. Entre semana es trabajar.
7: Es que es festivo.
8: Ah. ¿Festivo? Hoy es festivo.
7: Sí.
8: Me alegro, pues.
7: Pero no, aquí no, Pablo.
8: Bueno, tío, pero estoy en Madrid.
7: Bueno, pues
8: que te voy a dar explicaciones.
7: A mí, ¿por qué me riñes a mí, Pablo?
8: No, bueno, sigue. ¿De qué estamos hablando?
7: Pero ¿qué pasa? Porque estoy patrimonial.
5: És festivo en Catalunya. I ara, Freddy, acabem amb la joia del dia. Anem al programa del Ramon García, de Televisió de Castilla-La Mancha. És una meravella de programa. I allà també fan allò que fem nosaltres amb el xiripipi, però en comptes de guanyar una llangonissa, els oients guanyen un pernil. I el que han de fer, en comptes de xiripipi, és respondre quan els truquen: Ramon, regálame el jamón. Doncs bé, el senyor que van trucar ahir no va guanyar el jamón, ja t'ho dic ara, però el que sí que s'ha guanyat és el meu amor etern. Són dos talls. El primer és la part on ell no es creu, aquest senyor, que l'estigui trucant, el gran Ramon García.
9: Dígame.
10: Buenas tardes, caballero. Disculpe que le molestemos. Mire, le llamamos de televisión, del programa de televisión En Compañía. No sé si usted lo conoce.
9: Sí, sí, lo conozco, sí.
10: Hombre, pues muchas gracias. ¿Cómo se llama usted?
9: ¿Y usted cómo se llama?
10: Yo, Ramón García, se lo acabo de decir.
9: ¿Cómo se va a llamar usted, Ramón García? ¿Ha cambiado usted la voz, qué?
10: Si pone usted la tele, nos verá que estamos hablando con usted.
9: Yo creo que me parece que no, porque yo tengo aquí la televisión puesta.
10: ¿Y nos está viendo?
9: ¿Cómo no lo está viendo? Claro que eso estoy viendo.
10: Mire cómo le saludamos con la mano.
11: Le estamos saludando.
9: Ah, lleva usted razón.
5: Vale. Ara ja el tenim convençut. Ara que Toma ja és conscient que està parlant amb Ramon García,
0: ha vist que el saludava.
4: Sí. Per la teva mira, no em pensava que anés cap aquí, això, eh?
5: Doncs espera't, perquè ara comença el recital d'aquest bon home.
9: No, es que me ha pillado usted durmiendo.
10: Ah, coño. Lo primero, discúlpenos que le hemos fastidiado la siesta.
11: Antonio, ¿es usted...?
9: No, la siesta no. Estaba dándole a la bicicleta.
11: ¿Pero
10: en qué quedamos?
9: Estaba dormido en la bicicleta, dándole los pedales.
12: Antonio.
11: Antonio.
9: Dime.
11: Que ayer estuvo su pueblo de Puerto Llano aquí de público. Ah,
9: muy bien, muy bien.
10: Pues nada.
9: Están arreglando el paseo ahora.
10: Sí. Ajá. Pues le mandamos un abrazo muy fuerte. Y
9: coño,
10: otro día...
9: Regálame, ya que no lo ha acertado, regálame que sea un chorizo de eso.
10: Un chorizo.
9: Que lo regalabas antes.
4: Ai, enorme. Gràcies, Joel. Gràcies, Joan. Gràcies, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jordi Cuminal. Bon cap de setmana.
13: Bon cap de setmana.
14: Adéu.
15: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Avui l'Enigmàrius feia: fa patir gana per accedir a la popularitat? I la resposta era: afama. Afamar vol dir fer patir fam. I arribar a la popularitat és arribar a la fama. 1167 dels 1265 participants l'han encertada. Com sabeu, el dia de Sant Pere, aquest dilluns, farem la gran final de l'Enigmàrius. Per tant, avui l'Enigmàrius ja no dona punts, però sí que dona premi. Guanya el lot de la lletera de Campllong Maria Tell Rosic, de Valls, a l'Alt Camp. I avui també ens heu dit famós, fama o règim.
15: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: Hola, Quico, que m'han cancel·lat la reunió i me'n vaig al súper del Cort Inglés, que no hi ha detergent. I l'Ariel està al 50% la segona unitat. I ja aquí sóc, que agafo per picar festucs i ametlles, que la marca del Cort Inglés Selection té

0: també el 50% a la segona unitat en tota la fruita seca.
1: Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
2: Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a
5: surt a guanyar aquest partit amb els nostres preus imbatibles, com la canya de llom de porc tallada a 4,59 € al quilo o la terrina de cireres d'un quilo 200 grams a 3,75 € al quilo. Fins al 28 de juny.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
7: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
8: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
9: Sóc el Risto Mejide.
10: Sóc Álvaro Morte.
6: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
11: Amb tots vosaltres, Jordi González.
6: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: De seguida anem al dilema, però abans, una notícia que us avança aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. Els bombers de la Generalitat enviaran aquesta mateixa tarda un equip de bombers a Veneçuela per ajudar en les tasques de recerca de supervivents dels dos terratrèmols que, com dèiem aquesta matinada, han deixat, segons l'últim balanç oficial, 235 persones mortes, 4.300 de ferides i 40.000, en principi, això no són oficials, però són dades d'entitats de la zona, 40.000 persones desaparegudes. Ara mateix podem saludar l'inspector Oriol Corbella, que és el cap d'aquesta expedició dels bombers de la Generalitat que anirà a Veneçuela. Senyor Corbella, què tal? Molt bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
13: Vostè està al càrrec d'aquesta expedició. Quants bombers catalans han mobilitzat?
14: Sí, estic al càrrec d'aquesta expedició. Vaig com a cap d'equip. Som un equip de 15 persones. Són totes les persones que són doncs, més expertes en avaluació estructural i en localització també de persones, estructures col·lapsades.
13: Per tant, aquest és el grup d'estructures col·lapsades, eh? Són del grup del GREC, en bona mesura.
14: Exacte, és com anomenem GREC, el grup d'estructures col·lapsades, que és un grup que concentra doncs, totes les capacitats en cas d'edificis que s'enfonsen doncs, per avaluar l'estructura, doncs, la seguretat que hi ha com per poder fer les maniobres i també la localització de persones si estan en vida i per poder doncs, fer les maniobres com per treure-les d'allà. Llavors, aquest grup ens vam habilitar dintre del mecanisme europeu de protecció civil ara aquest any mateix, a principis d'any, a obtenir l'acreditació després de molt de treball en què necessiten unes habilitacions molt específiques i molt professionalitzades com per estar habilitats i poder anar com a Unió Europea en els incidents i els terratrèmols que hi hagi arreu del món. I aquesta seria, és de fet, la primera activació, que anem com a Europa, que hem estat activats requerits per Veneçuela, i anem en el marc del mecanisme europeu de protecció civil cap allà.
13: La primera vegada, en el marc d'això que em comentava?
14: Exacte. Ja hem anat en ajudes, per exemple, vam anar al Marroc, hem fet, però érem convenis bilaterals d'ajuda, d'un conveni entre estats. Ara mateix, des de que tenim l'habilitació com a mecanisme europeu de protecció civil, que vam obtenir aquest gener, és la primera que anem ja com a Unió Europea a ajudar en aquesta emergència.
13: Per tant, no van a fer tant feines de rescat com a fer, diguem-ne, avaluacions dels edificis que han quedat més malmesos, els edificis, vaja, que es poden trobar allà a Veneçuela?
14: Exacte. Dintre del mecanisme europeu de protecció civil hi ha diverses capacitats, diversos mòduls que s'anomenen. Llavors, alguns mòduls sí que són d'intervenció directa de fer les maniobres doncs, de treure les persones que estan atrapades. I després el mòdul que nosaltres tenim habilitat ara és d'aportar tota la informació necessària com per poder fer aquestes maniobres. Llavors, els experts que anem cap allà i que van cap allà, doncs el que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents. Llavors, el grup que anem cap allà, és la capacitat específica que té és aquesta, és una avaluació, o sigui, obtenir informació sobre terreny i donar informació com per poder accedir a les víctimes que encara hi hagin enterrades.
13: Clar, perquè és una de les qüestions que s'està comentant molt de Veneçuela, que en alguns barris, en algunes zones, els edificis doncs molt probablement són antics i amb una normativa antiga, i per tant doncs han patit les conseqüències d'aquest terratrèmol més que no pas si fossin edificis més recents i amb una normativa diferent.
14: Sí, som molt coneixedors de les tipologies constructives que hi ha i l'afectació que tenen els terratrèmols en cada tipologia constructiva, i llavors també doncs, podem saber en cadascuna d'elles la probabilitat de que hi hagi espais vitals a l'interior on poden haver quedat persones atrapades. I llavors, com que l'abast és molt gran, que hi ha molts edificis i al final el que cal fer també és una priorització, doncs el suport també és en aquest sentit, en suport de comandament, en què ajudem també a la coordinació d'on allà, prioritzant doncs, els edificis on probablement hi hagi més persones atrapades o que encara puguin estar en vida.
13: I marxen avui mateix, l'expedició?
14: Sí, ara mateix marxarem cap a Madrid. Encara ens han de confirmar quan surt el vol. Ens han donat un termini aquesta matinada, d'entre 24 i 48 hores que sortiria. Per ara no tenim encara l'hora de sortida del vol, però sí, avui ja marxem cap a Madrid i des d'allà un vol directe cap a Veneçuela.
13: Saben fins quan s'hi quedaran, a Veneçuela?
14: No ho sabem exactament quants dies seran. Nosaltres, com a dintre del mòdul habilitat dintre el MAC del mecanisme de protecció civil, som plenament autònoms, és a dir, que no ens fa falta absolutament res durant 7 dies. Portem per 10 dies, llavors durant 10 dies podem estar treballant de forma autònoma, doncs ajudant i organitzant i fent el que faci falta allà.
13: L'inspector Oriol Corbella és la cap d'aquesta expedició dels bombers de la Generalitat que avui surt cap a Veneçuela. Senyor Corbella, moltíssimes gràcies, bona sort i molts ànims.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
13: Passen ara mateix 2 minuts d'un quart d'11, una miqueta de publicitat i continuem al matí de Catalunya Ràdio, de seguida amb el dilema.
2: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb 0 mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del Corte Inglés Ponès a la botiga web i app.
7: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
9: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
7: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
10: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo. Ocasión
15: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Vinga, va, comencem el dilema. Judit Mascó, com estàs? Bon dia. Ja comenceu a enredar.
4: El dilema de la Judit Mascó és un altre.
3: Sí. Quin és l'altre?
4: No, el pot explicar? Pots explicar-lo perfectament?
5: Perquè
4: no pots... Sí, perquè no pots explicar-lo.
5: Sí, va,
4: explica el que t'ha passat.
3: Sí, home, i tant, digues.
4: Explica el que t'ha passat.
3: No sé, bueno, Àngel Llàcer, com estàs?
4: Molt bé.
3: Deixa'm que saludi la Pineda, també. Pineda, com estàs tu?
6: Bon dia, nois, molt bé.
3: Vinga, va, que ja la liem només començar.
4: No, perquè ella li ha sigut molt greu i una cosa que passa molt sovint, i jo ho entenc també. I aleshores ella es va ratllar una mica perquè precisament ella i jo, que som dues persones bastant...
5: De la faràndula.
4: De la faràndula.
5: Sí. I abasats a la... Sí.
4: Això... Que t'ho expliques...
5: No, sí. El tema és que en aquest món que vivim de les xarxes socials és molt estressant que t'agafin talls que has dit tu, sí, han sortit per la meva boca, fora de context, muntats per algú que s'encarrega de les xarxes socials, no? Que criden, sempre són llaminers perquè hi hagi un titular, suposo que és perquè la gent s'hi enganxi, i no sempre aquest resultat reflecteix el que s'ha parlat. Per exemple, fa dues setmanes, realment m'ha sigut molt greu perquè la gent és com si esperés l'oportunitat una mica per sabar-se amb tu, saps? Va sortir de la meva boca, sí, la brometa que vam fer l'Àngel i jo, que darrere d'algú que era artista,
4: cosa...
5: hi havia una família rica.
4: Però això,
5: o alguna cosa
4: però això és per l'altre del senyor Esteve del Rossinyol, perquè
5: clar,
4: el fill serà escultor, llavors vam fer aquesta cosa, aquesta al·lusió literària.
6: I ho vam dir, eh?
5: I ho vam dir, però clar, normalment la gent ens escolta poc el que és la tertúlia llarga. Hi havia tot un preàmbul. Qui sóc jo, que precisament m'he guanyat la vida, i bé, sent model, que és algo que a priori...
4: I jo sent artista.
5: Ets artista, cantant, clar, actor...
4: I els meus pares no tenien quartos darrere.
5: Un moment. La meva filla, una, ha fet humanitats a la Pompeu Fabra, l'altra és artesana i fustera, poques dones hi ha fustera. O sigui, jo estic tan a favor de les humanitats, de fet és el que vivim a casa, tots som de lletres pures i ens entusiasma. Però vam fer la mitja cunyeta aquesta, que se'ns dona molt bé, de... tret de context, clar, la gent m'ha fotut a parir i a tu també, Déu-n'hi-do.
4: Bueno, no
5: llavors jo volia dir, perquè crec que no és just, perquè no reflexa el que vam dir ni el que penso, i és veritat que el que dius tu, que no t'he escoltat.
4: I a tu també, Déu-n'hi-do, que em diuen. No ha sigut...
5: Tu, Déu-n'hi-do.
4: No, saps què passa? Que igual a mi m'han deixat més a caldo, però també hi ha tota una responsabilitat teva, que és no llegir aquestes coses, Judit.
5: Però és impossible perquè t'etiqueten i surt per tot arreu. És la gent em diu... Bueno,
4: a mi també em deuen etiquetar, però jo no ho sé.
3: Tu no mires xarxes.
5: Doncs a mi, jo ho veig perquè si t'etiqueten, surts.
6: Jo entenc que això t'afecti.
5: Em sap molt greu.
6: Evidentment, ho entenc perfectament que això t'afecti. Però després també hem de fer una mica de gepa amb tot el tema de les xarxes socials i de la gent que... En quin moment, o sigui, tu tens el mòbil a la mà i en quin moment has d'anar a escriure un comentari ofensiu, incendiat, per molt que tu no estiguis d'acord amb allò que s'ha dit, escolta'm, pots fer un scroll, tires cap avall i busques un camp de flors que és preciós també, allà li fas un like.
5: Això és veritat.
6: Sí, però, i ja
5: però
6: està.
5: És possible que et sorprengui que aquell personatge digui allò. És possible. Sí. Jo també veig allò. A casa meva va haver algú que em va dir doncs no diguis aquestes coses. Jo dic, hòstia, però llavors vinc aquí i estic molt tallada, llavors ja no flueix les converses. De que...
4: Però mira,
5: nosaltres fem molta conya, a mi m'agrada a vegades, no sé, dir blanc i després dir negre, per veure què dius tu. O sigui, m'agrada aquest sentit, inclús tenir sentit a l'humor.
4: La provocació, provocar.
5: Perquè si no és un avorriment, la nostra tertúlia va d'això.
4: Sí, però això és un mal de la nostra societat que està passant avui en dia, que les persones que tenim una certa projecció, l'altre dia ho parlava amb la Noemi Galera també, no? Que, clar, arriba un moment que nosaltres ja no ens atrevim a dir res.
5: No, jo em tallo.
4: Perquè tu, com ets de natural, que jo sóc una persona simpàtica, divertida, amb molt sentit de l'humor, saps? Que et puc dir una cosa i al cap de 10 minuts...
5: I que sembles molt sec i molt no sé què, però saps que hi ha una cosa darrere,
4: exacte.
5: I a mi per això m'encanta, Sant l'Àngel, per exemple.
4: Sí, però saps què passa? Que aleshores tu no et permets ser com tu ets realment.
5: Exacte.
4: I aleshores, què passa? Que creem una societat de gent...
5: Correcte, políticament correcte.
4: Exacte.
5: Mira,
4: perquè
5: jo,
4: no tenen
5: la Judit, jo us dic una cosa, l'altre dia ho pensava perquè m'autoavalu, dic, la Judit políticament correcta de tants anys... A mi m'avorreix molt.
4: Clar.
5: Estic tan avorrida. Jo ja vaig ser molt mona i tothom, oi, que bona noia, que bona mare i que bona esposa. Escolta, tu, tinc ganes de passar-m'ho bé. Potser ja m'he fet gran i estic en una altra etapa. Això també és molt de fer-se gran.
4: Sí.
6: Però treure el filtre, clar.
5: Sí. No, no és que no és tenir filtre, però també diria que és just que la gent llavors t'escolti, perquè nosaltres vam dir coses molt interessants abans d'aquest trosset de tall de la cunyeta aquesta.
6: És aquest personatge teu que de cop i volta t'havíem vist sempre sota aquesta campana de vidre, saps, intocable, una dona perfecta, immaculada, i de cop i volta surts i dones la teva opinió i penses, collons, Judit, que xula que és també, saps?
5: Ah, mira, que... resulta que les models parlen.
6: Ah, noia, però és que tampoc no agrada això, saps? Vull dir, dius, escolti'm, no, jo crec que el que hem de fer és que ens rellisqui tot bastant. Sí. I ja està,
5: però no em rellisca tant, A mi em sap greu, tu.
4: Jo ho entenc, però i també, jo què sé, pots tenir l'opinió, per exemple, que allò de la Sagrada Família tampoc no va ser tan genial, que eren quatre nens amb què?
5: Sí, pots, sí, jo tinc una amiga arquitecta que m'ho deia l'altre dia, dic, oh, calla, no ho diguis.
4: No, clar, no es pot dir. Sí, tu pots dir que, a veure, que evidentment tenien la Sagrada Família, que és preciosa.
5: Ara et trauran aquest tall de veu. No, ja ara sé, diràs això, clar. I veus, és l'exemple, perquè els oients ens entenguin. Ara sortirà l'Àngel dient, puc dir que la Sagrada Família no era tan genial? Ara sortirà aquest tall i serà un titular.
4: Hi havia una idea genial, que era genial, aquella idea, que era gaudir amb aquells drons fets mirant la seva obra, mirant la seva obra. Allò va ser una cosa com divina, una mica, no? O sigui, va ser com en una barreja entre religió, gaudir el creador, que mira la seva obra.
5: Un ovni.
4: Allò va ser una idea meravellosa, preciosa. Però, bueno, aquells nens que surten, tres nens cantant...
5: amb una a mi em va extasiar. Ara veus, jo et foto canya.
4: Clar que sí.
5: Però perquè la gent ens pugui entendre. Ara jo et dono canxa aquí, a favor o en contra.
4: Em surt aquell noi que crea un geni que diu, quan porteu treballant? Un any i mig. Un any i mig per fer sortir tres nens amb una espelma? I gravant uns tios allà de la Torre de Jesús.
5: Vinga, va, veus el tema d'avui. Ja està, que tenim tema, ja tenim polèmica.
1: Tot això sense entrar al dilema d'avui, encara.
4: No, però enteneu, jo, per exemple, que aquesta opinió, que mira, no us diré si la tinc i si no la tinc.
5: No us interessa.
4: Perquè al final no us interessa la meva opinió. Saps què vull dir-te? O sigui, què penso jo realment? Bueno, evidentment, ara podem treure de context, evidentment, i ja quedarà que jo penso allò. Igual no penso allò, saps què vull dir-te? Igual penso que és una genialitat tot, saps? O igual penso que és una merda tot. Jo què sé, és igual.
5: Tu digue-ho tot, per si acaso el que talla tingui l'opció de triar.
1: Digues una cosa i la contrària, a veure què passa.
4: I aleshores què passa? Que la gent escolta les persones que parlem pels micros, que parlem a la tele, que parlem a la ràdio, el que sigui, no? Llavors, clar, com que tots acabem dient més o menys el mateix, els únics que s'acaben barallant de veritat i expressant la seva opinió, que sempre és mentida, depèn d'això, són els polítics. Perquè tots els polítics tenen la raó i tenen la seva veritat, però la seva veritat és tan diferent que de cop i volta tu escoltes uns polítics que parlen i jo no prenc mai res d'aquelles converses, no prenc mai res, perquè tots menteixen.
5: No, perquè està dins dels paràmetres que jo deia, dins del que és políticament correcte, o incorrecte, perquè depèn de per qui serà incorrecte, però dins aquell paràmetre que ja té dictaminat i que el porta en algun lloc que vol anar. És a dir, que hi ha un interès, no?, o ideologia política del partit que hi ha darrere, o per fotre'l del costat, però mai per res.
4: Però, clar, per exemple, tu, Elisenda, tu dius públicament el que penses?
6: No, jo faig conya de tot plegat. Mira, és més, l'altre dia crec que vaig anar a un podcast l'any passat que ha sortit aquesta setmana. No, és mentida. Vaig anar a Radiofònics amb el company, amb el David Balaguer, i vaig explicar que havia tingut un conato de passió amb un senyor que no era la meva parella fa anys enrere. I no m'he atrevit ni a mirar els comentaris. Perquè he pensat, ja veuràs, ara aquí segurament em diran que, oh, que ets marrana, que és una fresca, que és un... que és quan t'escoltim. Sí. Vull dir, tots hem posat les banyes a tothom, i a més el senyor que li vaig posar les banyes s'ho mereixia. O sigui que, a última hora, més ben bé igual el que pensi la veïna del tercer primera. Vostè té la seva vida, jo tinc la meva...
1: És el que deia la Judit, és un tema d'acumulació. És a dir, quan
6: aquí
1: tu
6: està,
1: tens 50.000 missatges deixant de parir...
5: No, però saps què passa? S'ha fet prou viral.
6: Això passarà, Judit, això passarà. D'aquí un any pensaràs, us en recordeu l'any passat com va passar això i tots riurem?
4: Però és que això són 24 hores.
1: Anava a dir, i no diu un any, això en dos dies ja està.
5: No, jo també ho vaig pensar, i també ho vaig pensar. Això va tan ràpid, el món va així. No, dues setmanes que ho arrastrem i encara rebo coses.
4: Tu perquè deus anar mirant.
5: No, Àngel, jo no miro tant, però si m'etiqueten em surt. O sigui, si a mi m'etiqueten, m'apareix.
6: Notificacions fora, adiós, i ja està.
5: Bueno, clar, però llavors sap greu per gent amable que et diu coses, o no sé.
6: Ai,
5: no
6: ho tornes a activar d'aquí 15 dies.
5: És igual.
1: Parlant
5: no li hem de donar més importància
1: jo
5: que
1: entenc,
5: té, però sí que és veritat que ha estat bé matitzar-ho, per si algú ens escolta ara.
4: És que la Judit està més tranquil·la, perquè la Judit no vol estar...
5: Jo no podia dormir.
4: No podia dormir. Però no cal fer el tema d'avui, pot ser que...
5: És que he passat una rebella de lloro.
1: Sí, si voleu, canviem de tema. Jo t'anava a preguntar com va anar per l'Hormiguero, tu.
5: Ai, sí.
4: Ah, perquè diu que t'acaben de posar un tall de...
1: El Joel ha posat un trosset.
5: Jo també ho vaig pensar, dic, aviam...
1: El Joel ha posat un trosset de quan el Motes no acabava d'entendre que Sant Joan fos festiu a Catalunya.
4: Sí,
1: diguem.
4: Jo crec que... Deu tenir jo que aquesta... Bueno, a veure què dic ara.
5: A veure, pensa. A mi a vegades em diuen, Judit, pensa primer.
4: Jo crec que ell, com aquesta cosa que sempre diem que els andalusos no treballen, saps aquesta cosa? Aquestes conyes que hi ha entre això? Aleshores, clar, ell va dir... entre setmana descansais? I dic,
6: los
4: bueno,
6: catalanes.
4: Clar, com dient, veus com no, que vosaltres sempre dieu
1: no
4: que jo...
1: Tan,
4: que...
1: No sou tan treballadors, sí.
4: No sou tan treballadors. Jo crec que deuria anar per allà. Yeah. I vaig dir, hombre, entre setmana perquè és festivo. Claro, és que, com és festivo...
5: I este festivo va a cuenta de otro que tendràs tu i tendrà el de...
4: Jo tampoc no vaig voler anar més enllà, perquè li podia haver dit, tu per què m'estàs diciendo esto? A la
5: pala, claro, problema tienes.
4: Tu què problema tienes? Ara que estem en Catalunya descansando.
6: Bueno, té molts problemes aquest noi, eh? Té molts problemes aquest noi.
4: Jo no ho sé, si en té gaire.
6: Sí, ja t'ho dic jo.
4: No sé, no sé.
5: Del
4: Pablo Motos.
5: Ah, del Motos, vale. Sí. Oi, no. I tant, i ell què li va amb això? Vull dir, per
4: clar,
5: què
4: no
5: diu
4: sé,
5: això?
4: Va dir, però i estàs tots descansant, oi, en Catalunya?
6: Que no, dir. Que no sigui bueno, catalanofòbia, no ho
4: dic,
6: sé.
4: Dic, jo no, jo he venit aquí a buscar el dinero que Espanya no roba.
1: Això també,
5: sí que és
1: això també és per a mirar.
5: Home, no, això sí també és per a mirar.
4: No, prou. Bueno, va. Mira, no podrem dir res, perquè això és per fer riure.
5: Jo, sí, avui, va. La veritat, avui proposo, però passarà per un filtre nostre,
4: sí.
5: Agafar els millors hits d'aquest moment, perquè el tema era un altre. Sí. Frederic.
1: Anava a dir, podem arrencar, podem fer doblete.
6: Va,
1: sí?
6: Fa dues setmanes que no el fem, aquest tema.
4: Va, no, fem-lo. Fa dues setmanes, va, pues fem-lo. Va.
1: Sí, perquè al final arribarem a l'hivern i llavors haurem de girar-lo, diguem-ne. Sí.
5: No passa res.
1: Aviam, volem preguntar-vos, com deia la Pineda fa dies que està pendent, si sou de fred o de calor. Si posats a triar, triem es que passar molt de fred o passar molta calor.
5: Porten anunciant-ho tot el matí, Àngel, per això dic
1: fred. Sí.
5: No és la primera cosa, ja he sentit això.
1: 93-201-7474, 93-201-7474.
5: Jo crec.
4: Va.
5: Va. Jo crec que tot el que es mitifica... Apa, ara també jo el que...
4: És que a veure què dirà.
6: Aviam la profunditat.
1: És que clar.
5: Tot el que es mitifica... Gran expectativa, gran decepció. És a dir, tu esperes tot l'any, l'estiu, perquè hi ha les vacances, un viatget, fotet el vinet blanc fresquet a una terrassa, et va fer això, fer allò... Arriba l'estiu i fot una calor que no es pot aguantar. No. Que no pots dormir. Si no dorms, estàs tan mal a gaire. Sí. Els mosquits. La cosa aquesta que no s'acaba mai. Eh? Ja ha arribat suada que no m'agraden així clar. Pel món.
4: Veus? Per tant, ja m'estàs dient que a tu t'agrada el fred.
1: Tu t'agrada més el fred.
4: Sí.
5: M'agrada una miqueta tot.
6: Aquí està, ja estic amb tu, Judit. Estic amb tu. És aquella cosa que dius...
4: Però per què ho fas com si estiguis mantenint una relació sexual?
5: Per si em treuen un tall. Per si em treuen un tall.
4: M'agrada. Per favor, els talls d'avui és totes les coses que no poden ser políticament incorrectes.
1: Fem un mix.
4: Fem un mix de políticament incorrectes.
1: Rebentem les xarxes socials.
5: A veure, Elisenda, que no et deixem parlar.
6: No, jo el que crec... Estic bastant amb tu, perquè jo abans era molt d'estiu. Però únicament... Penseu que jo soc maresmenca, a mi el que m'agrada una palmera i un tròpic no ho sap ningú. Aleshores, clar, jo asido al xiringuito, tot el dia amb el colze posat en aquella barra enganxifosa, a mi allà sí que m'hi trobaràs, en aquest aplec. Però després què ha passat?
5: Aplec,
6: que comença a fer aquesta calor infernal, que és l'alè de Satanàs, que això no s'havia viscut mai a la vida, que poses un peu al carrer i t'estàs liquant. Tot això a mi no m'interessa gens. Clar, a mi el que m'interessa és tenir aquell punt intermig.
1: Sí, clar.
6: Que no arriba suant fent pudor de verdura, perquè a mi em passa. A mi la suor em fa com olor d'espàrrec, saps què vull dir?
4: Ai, per favor.
6: I no, si és així.
4: No.
6: Arribes pels puestos així.
5: Però aquesta noia és tan bona. És que ho direu?
6: Sí. És que
5: ja li fa olor d'espàrrec, la suor.
6: Sí. No us passa a vosaltres?
5: Home,
1: sí, clar.
4: No,
1: sí.
4: Jo sou poc.
6: Aviam. A mi l'espàrrec. I tampoc m'agrada el fred, perquè aquell fred de mes de gener, que tu arribes pels puestos contracturada, d'estar tremolada, no el puc sofrir.
1: Tot de fred.
4: Ui, jo
5: saps, Elisenda, a mi m'han passat aquí els guionistes fa dues setmanes una informació que de veritat que s'ha de comentar. O sigui, hi ha una temperatura idònia per ser feliç.
6: Ah, sí, eh?
5: Això sí que és un titular. Veus? Per Catalunya
6: Ràdio.
5: I quina
6: és aquesta temperatura? 19 graus.
4: Clar.
1: I sabem la temperatura o cadascú té la seva?
5: Sí. O sigui, això és la felicitat en graus centígrads.
6: Sí. Ah!
5: És. O sigui, aquí hi ha un grup d'universitats del món, com si no tinguessin res més a fer, que són aquests estudis que dius,
4: bueno, però,
5: cal,
4: escolta,
5: això?
4: Sí, però sí.
5: Que han anat comprovant quines són les expressions de diferents latituds i llocs del planeta, diferents hores, diferents persones, i quines són les expressions més positives que durant el dia, en referència als termòmetres de cada lloc, guanyen carrera, diguéssim. I són, els graus són 20 graus centígrads, vaja, entre 20... i que no ens pugin de 30, entre 20 i 30.
1: Bueno, clar,
5: per tant, 25 són els graus de la felicitat. Per tant, és primavera. O sigui, aquesta pregunta, aquesta premissa no és correcta al nostre estimat guionista.
1: Aviam.
5: Ni fred,
1: aviam.
5: Ni calor.
1: Àngel, tu
5: fred.
4: Jo sóc de fred. O sigui, a mi...
1: Jo també.
4: És que, o sigui, el fred es pot combatre, la calor no. Clar, la, bueno, la porca sí, la pots comparar però... si vius en un lloc civilitzat en què tens aire condicionat.
5: Aquí el mal temps, clar. Mala cara, et diria jo.
4: No, perdona, o sigui,
5: el
4: tu
5: el
4: fred...
5: El mal temps, mala cara.
4: Què és aquell fred que tu surts allà... Jo,
6: ja te'l regalo.
4: Clar, la Garrotxa, per exemple, allò, a l'hivern, que jo sóc, estic allà, que encens el foc a terra, que et poses allà al foc, que t'allunyes del foc i tens fred, sí, perfecte, que vas al lavabo i et congeles de fred...
6: Clar,
4: queda
6: la cuca com un sigrofi.
5: Tu ets més allà... de caldo calent.
4: Clar. Tu saps el que és que tu pots, que tens aquell fred i arribes allà i tens aquell brou i te'l prens allà i t'entra i... Oh, una cosa...
5: Un escalfor que t'entra al cos.
4: Perquè
5: i que...
4: tu, el fred, estem molt més preparats per portar-lo, perquè tu tenim
5: li jerseis... Pots li pots posar mesures.
4: Clar,
5: sí,
4: tu
5: sí,
4: tens
5: sí.
4: Capes per posar-te. Quan fa calor no tens més capes per treure't.
5: Però quan fa tan fred, allò, també saps, plou molt, eh?
4: I què?
5: I la pluja també apaga molt. Mira els països que fa fred, sí, com són la gent. Vull dir que a vegades els mitifiquem molt, però gent més, sí, més tremida,
4: una cosa,
5: tremida,
4: és, una cosa és que no vegis el sol, que això és una cosa, però nosaltres el sol el veiem.
1: Sí, d'acord.
4: Saps? Nosaltres el sol el veiem.
5: Això és veritat.
4: Plou. El sol
5: clar,
4: el veiem.
5: Una cosa és el sí, cel encapotat, clar, no, i la pluja, sí, sí, i la boira, i la vent...
6: I el fred tampoc, no, tampoc te'l treus tant, eh? Perquè quan se't fica dins,
1: sí,
6: que t'has de fotre dins una banyera...
1: Potser és el fred humit.
6: Aquest. Et queda aquella carcanada que no pots moure't.
4: Sí, però el fred no et mata. La calor sí.
1: Bueno, sí que et mata el fred.
6: Bueno, sí que et mata, sí.
4: A veure, va matar els que van caure del Titanic. Vull dir, va matar aquella gent.
6: Pobres.
4: Però vull dir, a veure, tu tens aquests dies segur que estàs parlant de la quantitat de morts que hi ha hagut per les onades de calor.
1: Sí, sí.
4: Tu tens morts per el fred que fa el mes de gener?
1: Ah, és diferent.
4: Llavors, t'estic preguntant, hi ha hagut 100 i pico de morts pel fred de mes de gener?
1: No ho sé, ho he de mirar. Ho he de mirar.
5: No,
1: jo
5: crec
1: que és diferent. Jo crec que la gent que es mor de fred és la gent sense sostre.
5: Sí,
1: vull dir,
5: però hi ha mesures.
1: La gent que es mor de calor és gent gran, sobretot.
4: Va, però de fred no es mor.
5: Per efectes col·laterals d'aquesta calor, també diguem-ho.
4: Per comparació.
1: O hi ha grip, per exemple. Quan hi ha fred, hi ha grip, hi ha més malalties.
5: Són els efectes col·laterals d'aquestes temperatures, clar, no ens mata directament, però sí indirectament. Jo tinc una pregunta per vosaltres.
4: Bueno,
5: si us deixessin triar,
4: sí,
5: viure, per exemple, o sigui, tu et proposa una feina i has de passar un any fora de casa, la feina és bona, et paguen bé, i pots triar entre viure, no sé, per exemple, poso un exemple que ningú s'ofengui, a Bilbao...
4: Sí.
5: O a Sevilla, a on aniríeu? A què escolliríeu?
4: Jo per la gent, a Bilbao.
5: No t'he preguntat per la gent.
1: Pel menjar,
5: jo
1: també.
5: Jo t'he preguntat amb tot.
4: He fet broma.
5: Que sobretot és la temperatura.
4: Que consti que he fet una broma.
5: Exacte, aquest altaveu també és guapo, guapo.
4: No, jo a Bilbao, home, per la temperatura, home.
1: Tot i que ara, també, ara amb el canvi climàtic, Euskadi ja no és...
4: Sí. Clar, és que Bilbao tenen unes temperatures ara que...
5: Jo recordo... Però hi ha molt més alegria, també, avui, on hi ha molta calor.
6: Jo me'n vaig a Sevilla, tu.
5: Tu te'n vas a Sevilla, eh? Jo, ens ho passaríem millor, eh, Risenda?
6: Rebujitos, nena, tot el dia.
5: Sí, totalment.
6: A més, tenen aquelles terrasses que et foten aquelles arruixades. Sabeu que hi ha com una mena de...
4: Sí, no m'hi veuràs. Ara, per exemple, no podries estar a Sevilla.
5: Jo acabo d'arribar de Cádiz, eh? Acabo d'arribar de Cádiz i està tota aquella cosa que es polvoreja tot el dia.
6: Un espeto, com Déu mana.
5: Sí, senyora.
1: Sí, bueno, però això també és vàlid, a Euskadi. Pots allò, un xacolí i a córrer.
4: Com diu el Pepe, Pepe és el meu pare.
1: Ah.
4: Tu et prens un rebojito a Sevilla i te'l prens aquí...
5: No,
4: no,
5: és el mateix. No és el mateix.
4: És que el meu pare està com dient, tu prens un rebujito allà i estàs content, estàs feliç.
5: Et home, et fots un rebujito i una mojama.
4: Que em compraré un rebujito i me l'enduré a Barcelona.
5: Mira, comprat...
4: Arribes a Barcelona, et fots el rebujito i aquell rebujito
6: ja
4: no
6: està.
4: Té el gust que...
6: Camavilla!
5: Total... Sí. Jo, per exemple, he comprat mojama en basada al buit.
6: Mira, mojama ben bona,
5: que és. No és el mateix.
4: No és el mateix. No. No és el mateix, que ja t'hem afartat, no?
1: No, jo encantat, jo us escolto, però vull dir, em fa molta gràcia que aquest debat que estigués pendent des de fa 15 dies...
4: I al final tampoc no ho
1: estem. La primera resposta ha sigut, no, a mi m'agrada tot, i l'única resposta a la pregunta és l'Àngel.
4: Jo sí, a mi m'agrada.
5: Però jo he dit 25 graus, és la felicitat.
1: Tots més de calor.
5: Per tant, és primavera.
1: Tots més de calor. Posats a triar.
5: No, jo soc
1: més...
5: Jo, perquè m'agrada portar la contrària, us he dit. I he pensat, si ningú...
4: Amb calor no podeu treballar.
5: Es posiciona, exacte.
6: Totalment.
5: Però jo soc molt de muntanya, que això tampoc ho hem dit, si mar o muntanya, soc molt de muntanya i soc més de fred. Però l'alegria que dona els llocs de calor i la caloreta...
4: Quan estàs de vacances.
5: La copeta de vinet,
4: si has de treballar,
5: la bona música, la
4: Judit,
5: gent...
4: Judit, escolta'm,
5: cosa.
4: Per
5: clar,
4: favor.
5: De vacances.
4: Si, clar, de vacances. Si tu has de treballar, amb calor no treballes.
6: Home, però no treballes en una terrassa.
4: Ah.
6: Treballes en un lloc tancat amb aire condicionat.
5: No, moltes vegades treballo en una terrassa.
4: Bueno,
6: també és veritat.
5: Sí, faig
6: també
5: coses
6: veritat,
5: de tele, sí.
4: Amb aquells nens que, bueno, aquests nens que anaven a l'escola, que ja per sort han acabat, aquests barracons allà...
5: A 40 graus.
4: Va sortir un senyor que va dir que els hi fessin els ventalls. Això ho heu parlat, no?
6: Gros, sí,
4: jo m'entero de molt poques coses, però vaig entrar d'això i vaig estar a punt d'anar a l'Hormiguero i agafar un full i dic, saps per què regalaven uns iPads? I dic, vamos a hacer un juego de hacer abanicos. I entonces vamos a hacer papiroflexia. Tu juro, vaig estar, sí. vaig pensar, pues va, vas allà i farem papiroflexia. Llavors, perquè aquell senyor va dir... Bueno,
5: sempre fan juegos, sí.
4: No, però tu saps les declaracions d'aquest senyor, que deu ser un senyor de la Lluçó d'allà, deu ser un conseller de
3: sí, que era conseller.
4: D'ensenyament.
5: No sé de què va, de què.
4: Pues mira, un conseller d'ensenyament... Bueno, igual m'equivoco perquè jo no estic molt ensabentat, eh? Però jo crec que era el conseller d'ensenyament d'allà de la Lluçó.
5: Ah, sí,
4: va dir que tenia molta calor i va dir, bueno, pues que hagan...
5: Que yo también cuando era pequeño también fotía calor y no sé qué es aquest home.
4: Sí, sí. Entonces dice que hagan unos abanicos con papel y así aprenden también a hacer abanicos.
5: Bueno,
3: en tot cas, Pineda, tu sí que ets calor, eh?
6: Home, i tant que sí.
3: Ja més... Perquè la Judit l'has perduda una mica, sí. Però...
6: No, a més, jo soc d'aquelles persones que al mes d'agost, quan surto a partir de les 10 de la nit que vas a fer aquell vol pel port, saps que et vas a comprar un geladet i fas el passeig? Porto una rebequeta, perquè sempre aquella brisa, aquella ja em molesta, saps què em vull dir? Llavors, pam, em molesta moltíssim. I també us diré una cosa, no hi ha res millor que banyar-se a l'aigua de mar i quan surts, canviar-se de roba, no facis una infecció d'orina i anar a fer una paella... a prop del mar, que això és una fantasia i és
5: una fantasia. Una miqueta caloreta, però bueno, però sí, després fas una migdiada, eh?
6: Això ara, les migdiades aquelles, que et despertes, que no saps com et dius, quina meravella, sí, home, sí, i el Tour de França, ja està. Per mi això, cap dins, ja t'ho dic ara.
4: Sí. La Grande Part, quan és la Grande Part?
6: La setmana que ve.
3: La setmana que ve. Sí.
5: Primera setmana de...
4: Jo o sigui, nosaltres venim el dia de... Ah, sí.
5: Bueno, es va fer una festa aquí, amb l'Indurant.
4: Ah, sí, ja me'n recordo, que vas anar-hi.
5: Sí, molt guai. Era el principi del compte enrere del rellotge que es va instal·lar al costat de l'Arc de Triomf.
4: Sí.
5: Sí, no sé què eren, dos o tres mesos abans.
4: Llavors, és el dia 2 i el dia 3 tenim secció.
3: Sí.
6: Correcte.
4: Val, perfecte.
3: O 4!
4: No, 4 dissabte.
3: Però vull dir, què té a veure? Vull dir, el Rand de Part
5: amb la vostra secció. No, llavors sí que anirem a esmorzar, nens. Podrem parlar. Sí, sí.
4: Però jo he pensat...
3: Voldràs rajar d'allò com lo de la Sagrada Família.
4: No, jo no he
3: dit res. Tampoc estava tan malament. Tampoc estava tan bé.
4: Jo no he dit res de la Sagrada Família. Jo he dit que podria pensar allò.
6: Escolta'm una cosa, Àngel. Vigila una mica perquè el Rand de Part hi tinc un paper, jo, eh?
4: Ah, cuida't.
5: Què fas?
3: Què hi fas, el Rand
4: de Part? A veure.
6: Em fan fer unes coses allà a l'escenari.
4: A veure, m'explica.
6: A veure, no faré coses d'artista ni sortiré ballant com la Concha Velasco, però una miqueta de presentació. Saps el que vull dir?
5: Ah, bueno, doncs mira.
6: Passen els equips. Passen els equips i dic...
5: A l'escenari del costat de l'Arc de Triomf, allà?
6: No, a la Sagrada Família.
5: Ah, home.
4: Caram, molt bé.
5: Doncs ja has tardat en explicar-ho, això.
6: És que no ho hem tingut lligat fins aquesta setmana, noies.
3: Escolta, doncs la setmana que ve no haurem de parlar, a veure com t'ha anat, no?
6: Jo és una hora i mitja que això ens ho pelarem de seguida i després cap al xiringuit.
4: Això t'ho paguen?
6: Home, està que això sí, fill meu.
4: La Lisenda fa moltes coses que...
5: Sí.
4: Jo hauria de ser el seu mànager, jo.
6: Doncs mira,
4: no m'aniria
6: gens malament.
4: Ja dit. Escolta'm una cosa, però quedem per... Un moment, que ja quedem per la setmana que ve.
3: Quedem
4: abans de la secció...
5: No diguis el lloc, tampoc.
4: No, ja és el lloc. Un lloc nou.
5: D'acord.
4: No, que em graven.
5: Molt nou.
4: Escolta'm una cosa.
5: Abans.
4: O després?
5: Abans.
6: Abans. Bueno, després també puc.
4: És que abans és mitja hora, eh?
6: Després tenim...
5: Voleu que després sí. És aperitivillo, eh?
4: Ah, però després és ara, són tres quarts.
3: Puc fer un suggeriment i això ho pacteu vosaltres? Vull dir,
4: sense
3: que ho hagi de saber a Catalunya.
5: No, Catalunya no, no. Jo he de moure una cosa, però penso que
3: sí. Va, moltes gràcies.
6: Adéu.
3: Adéu. Adéu.
7: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que el Carib no espera. Reserva el teu viatge a Punta Cana o a Cancún des de Barcelona amb un descompte de fins a 600 euros per reserva. I si viatges en família, els nens viatgen gratuïtament o amb grans descomptes. B-Travel. Viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
8: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga, web i app.
9: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
10: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
12: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
11: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
13: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
11: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
14: Bona tarda.
15: Catalunya migdia.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
15: Amb Òscar Fernández.
16: Cada dia a les 2.
11: I a partir de les 3...
16: L'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
16: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
17: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
18: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
16: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
19: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
16: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
16: La tarda de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
22: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
21: On es va assajar, això?
22: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
6: Imagina't, és una visió.
22: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. Llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
11: Als Estats Units això acaba amb trets.
16: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
16: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Vinga, arribarem fins a les 11 amb l'anàlisi de l'actualitat que fem cada setmana a aquesta hora amb la periodista Sílvia Coppola. Sílvia, com estàs?
1: Bon dia. Bon dia, Freddy. Bon dia, Oriol.
2: Bon dia, Sílvia.
0: I amb el filòsof Oriol Ferrés, això mateix.
2: Què tal? Bon dia a tothom.
0: Com sempre, la frase de la setmana i l'espina de l'actualitat. Comencem amb la frase de la setmana, que evidentment ha estat d'un dels temes que més hem comentat, que és aquesta sentència del cas Ábalos. El que volem començar és així.
3: Creo también que hay otras cosas que matan a la democracia, como la desproporción, como el premio al delator que no ha arrepentido, porque hay que recordar que el señor Aldama empezó a colaborar cuando estaba en la cárcel por una trama de hidrocarburos que le situaban como jefe de la organización criminal, y al día siguiente de estar ingresado se enteró de que también era jefe de una organización criminal.
0: És l'exministre Ábalos en aquest àudio que va avançar la SER, enviat ja des de la presó, ja condemnat, aquests més de 20 anys de presó, on fa referència al corruptor, a l'empresari Víctor Aldama, que s'estalviarà la presó, segons la sentència, per haver col·laborat en la justícia. Ábalos diu, parla de delantors no arrepentido, que no hi ha propòsit d'esmena, Sílvia. Per què aquesta frase d'Ábalos no ens deixa indiferents? Té diverses lectures, eh?
1: Té diverses lectures i podríem veure doncs, que les té des dels arguments morals, psicològics, polítics i jurídics. Des de la psicologia que fa és intentar...
0: Tenim algun problema amb la connexió amb la Sílvia Coppola? Mirarem de restablir-ho i tornem a connectar. Volem començar la secció, com sempre, amb l'anàlisi d'aquesta frase de l'exministre Ábalos. La tenim? No la tenim. Mirarem de recuperar-la més endavant. Si et sembla, saltem a tu, Oriol.
2: Endavant.
0: No? És a dir, tu en què t'has volgut fixar, no sé parlar ja.
2: Bueno, amb aquest binomi de conceptes de la frase, no?, que llançava Ábalos des de la presó, perquè distingir entre delatar i penedir-se, el delator i el penedit. A veure, l'exministre de Transports clamava contra Aldama. O sigui, afirmava que Aldama és un simple delator no penedit perquè no tenia cap propòsit d'esmena després de la seva confessió i continua amb els seus negocis d'hidrocarburs. A veure, el delator és, culturalment parlant, Freddy, una figura gris i sinistra, no?, de les pel·lícules. És la del traïdor, és la figura del traïdor. Però pensem-ho bé, tot plegat. Sense delators, els crims podrien quedar impunes. No vull insistir en això, no?, però Ábalos el que és evident és que diu que ell és el penedit i que l'altre, és a dir, Aldama, és el delator no penedit. El corruptor, delator i no penedit. Per tant, s'estaria valorant a si mateix Ábalos i desvalorant l'empresari.
0: I des de la filosofia, això, què se'n pot dir? Com es pot veure?
2: Exacte. A mi m'ha recordat una cosa que deia Ciceró. A veure si això ho podrem explicar bé.
0: Caram.
2: Ciceró deia, qui fa el bé per interès és astut, però no és bo. I aquí la cosa seria delatar tota la trama de corrupció, seria fer el bé. Jo no sóc partidari d'aquelles ètiques supercomunitaristes extremes on el grup és el bé més alt i, per tant, trair el grup seria una cosa dolenta. No, senyors, hi ha grups que són malvats. Un grup de criminals potser té el seu codi de valors, però és bo poder acabar amb les conductes impròpies i indecents. Per tant, la figura del portaplatets, que té mala fama, ho reconec, a vegades és necessària. Seria necessària per descobrir, per exemple, trames de corrupció. No en diguem delatar si no ens agrada la paraula.
0: Què n'hauríem de dir? Denunciar?
2: Denunciar, exacte. Denunciar la corrupció, per exemple. Això està bé. Però Aldama ho ha fet per interès, per aconseguir una rebaixa de la pena, per caure bé al tribunal, per poder negociar una condemna menys dura, pel que sigui. Això significa que ha estat astut.
0: Astut sí, però...
2: Bo? Això diria Ábalos.
0: Bo no.
2: Ser bo no, astut.
0: No està tan clar.
2: Però no bo, no sabem això, perquè només ha seguit el seu propi interès. La bondat, segons Ciceró, consistiria a seguir l'interès general o el bé comú. Per tant, quan tu actues bé, però ho fas per interès, ets astut, però no ets bo. Aquesta frase de Ciceró, per cert, té una figura retòrica que per mi és imbatible. És la figura retòrica de la paradiàstole.
0: Paradiàstole,
2: Paradiàstole, en llatí seria la distinctio.
0: Sí.
2: És a dir, el que fa és diferenciar. Aquí diferencia l'astúcia de la bondat, no són sinònims. Sí. I, per tant, no sé si voldria posar més exemples d'aquesta figura retòrica perquè s'entengui bé.
0: Sí, i tant, endavant, no tallis.
2: Doncs, com que en el fons és tant un recurs retòric com un recurs poètic, em permetré citar uns versos de Miquel Bauçà. Diu així, hi ha tres classes d'amor. Un, l'eròtic que pren, rampinya. El segon, el filial, el dels pares, el que dona. I tercer, l'amor de tot, de les flors, és a dir, l'àgape. Aquí, fixa't, Bauçà distingia tres sentits del mateix terme amor: l'eròtic, el filial i l'agàpic. De coses que semblaven la mateixa, l'amor en fa distincions radicals per diferenciar-les. I Cervantes encara és més clar a la Galatea, perquè diu: el amor es infinito si se funda en ser honesto. Y aquel que se acaba presto no es amor, sinó apetit.
0: Ai, que bo, no el sabia, aquesta.
2: Aquell que s'acaba presto, això que el desig ja s'acaba ràpid, allò no és amor, allò és apetit. La paradiàstole és això, és aquesta distinció. Fixeu-vos que el que fan les paradiàstoles és ressignificar, és redescriure les coses.
0: Una mica com l'Avalos, no? Una mica.
2: Correcte, Freddy, perquè la paradiàstole d'Avalos, això és com ho podríem anomenar, no? El tenim a la presó, ell més anys que el dama fins i tot es podria estalviar, no? S'ha estalviat la presó. Per tant, Avalos seria pitjor que el dama, a primera vista. I llavors, Avalos diu: el dama és un delator no penedit. Jo estic penedit. Jo sóc millor que el dama, encara que ell tingui una condemna menor. Podria citar Ciceró al dama, podria dir que... podria citar Ciceró a Avalos, perdona. I podria dir que el dama ha estat astut, però no bo. I que ell és bo.
0: Però ho és, realment. Aquest és el tema. Perquè penedit tampoc està gaire, Vull dir que...
2: No ho sé.
0: Ell ho nega tot, diguem-ne.
2: Sí. Bueno, la pregunta, qui estima Avalos? Avalos estima i Avalos delata? No ho sé, no ho sé.
0: Sílvia, reprenem amb tu, que hem reprès la comunicació. Dèiem abans de les diferents lectures, d'aquesta frase de l'Avalos que sentíem abans.
1: Sí, molt bona aquesta de l'amor, no sé. A veure, el que veiem és que Avalos intenta desacreditar no tant el que diu el dama, sinó la seva identitat moral. La frase estableix una distinció entre confessar uns fets, penedir-se'n i canviar de conducta. El missatge de sota de la frase és: no l'hem de creure, perquè no és una persona moralment bona. I això connecta amb un fenomen molt estudiat en psicologia social: la tendència a valorar la credibilitat d'un missatge segons qui l'emet. Això ho ha dit aquest? Oh, no, aquest sí. És el que s'anomena l'efecte de la font. Si la font és percebuda com a interessada, immoral o oportunista, el públic tendeix a desconfiar del contingut del seu relat. I també hi ha una apel·lació implícita a la idea de redempció. Una confessió només seria autèntica si va acompanyada d'un canvi vital.
0: Però políticament, Sílvia, aquesta frase on ens porta, diguem-ne?
1: On ens porta? Doncs des de la comunicació política el que veiem és que és una estratègia molt habitual, perquè en lloc de discutir detalladament les acusacions, el focus es trasllada a la figura de l'acusador. La construcció delator no arrepentido, no penedit, és especialment potent perquè barreja dues imatges: el delator, que culturalment pot associar-se a algú que denuncia per interès propi, i el no penedit, que suggereix absència de valors o de regeneració moral. Com a missatge polític, el que intenta és produir un efecte concret i dir-nos: no estem davant d'un ciutadà que ajuda a aclarir la veritat, sinó davant d'algú que continua buscant el seu benefici personal. O sigui, està fent un reframing, remarcar mentalment el debat. La qüestió deixa de ser: són certes les seves acusacions? I passa a ser: és digne de confiança qui les formula?
0: Això políticament, però des del dret, com s'analitza això?
1: Des del dret, la credibilitat d'un testimoni o d'un investigat col·laborador no depèn necessàriament del seu penediment moral. Això ens xoca, Perquè un tribunal el que fa és analitzar, sobretot, si les seves declaracions són coherents, si es mantenen en el temps i si hi ha proves externes que les corroboren, o bé si hi ha contradiccions. El dret penal no exigeix en general una conversió moral, podríem dir, del declarant, perquè la seva informació la consideri vàlida. De fet, moltes investigacions de corrupció, de crim organitzat o de narcotràfic han avançat gràcies a persones que col·laboraven per interès propi, per obtenir beneficis processals o per protegir-se.
0: Per tant, ho hem vist políticament, ho hem vist també des del dret, des de la filosofia també, però aquesta frase, no sé si dir-ne que ens pot tocar l'estómac, Sílvia, és a dir, no sé si ens sacseja una mica.
1: Sí, senyor, perquè té un rerefons cultural, perquè la paraula penedir, fixem-nos que té una càrrega gairebé religiosa. Recorda la idea cristiana de la confessió completa, a veure si ens la sabem, que té quatre passos. Primer, reconeixement del pecat, sí. Després, penediment sincer, sí. Després, propòsit d'esmena i, finalment, reparació del mal causat. I quan Avalos diu que no hay propósito de enmienda, doncs, quan parla del dama, el que està fent és utilitzar un llenguatge que transcendeix el terreny judicial judicial i entra en el terreny moral, no? Mm. Seria una manera de dir, bueno, el dama pot haver confessat, però no s'ha convertit en una persona millor i continua sent una mala persona?
0: Això és el que dèiem abans una mica, també.
1: Ah, sí,
0: però,
1: senyor.
0: Però més enllà dels aspectes penals, aquest triangle que tant hem comentat, Sílvia, l'Àvalos, Koldo, el dama, què ens diu aquest triangle?
1: És molt usual en els escàndols de corrupció. Fixem-nos, Àvalos és el poder institucional. José Luis Àvalos ocupava el nivell més alt de la jerarquia del poder, al centre de la presa de decisions. Quan una persona ha exercit poder durant tants anys, doncs tendeix a interpretar les relacions personal a través de la lleialtat i la confiança, més que no pas de la distància crítica. En aquest tipus de casos, la defensa acostuma a construir-se sobre una idea de vaig confiar en persones que em van enganyar. És una narrativa que intenta separar el titular del poder dels actes que facin els seus col·laboradors.
0: Bueno, és una mica el que vol fer o vol dir ara Pedro Sánchez, no?
1: Sí, és exactament el que li estem dient. Estem veient que diu moltíssimes vegades Pedro Sánchez ara. Se'n desmarca.
0: Aquest Koldo com a home de confiança.
1: Sí, és la figura clàssica del fidel escuder. En psicologia de les organitzacions, aquestes figures tenen una funció essencial. Connecten el poder formal, que veiem abans, amb les gestions informals i solen desenvolupar una lleialtat molt intensa al líder, una sensació de pertinença privilegiada i la percepció que protegeixen el projecte i la persona que lideren. Però quan esclata una crisi, són els que viuen amb més força el conflicte entre protegir el líder o protegir-se a ells mateixos.
2: El dilema.
0: El dilema, exacte.
1: Dilema. Finalment es collen l'últim,
0: Perquè, clar, si Koldo és l'home de confiança, el dama és, a banda del delator no penedit, és l'intermediari.
1: Exacte, i no és un càrrec polític ni un subordinat directe. És la figura d'aquest, com deies molt bé, de l'intermediari que es mou entre el món empresarial i el polític. Psicològicament, aquest perfil sol actuar des d'una lògica més transaccional, diríem. Què puc obtenir? Es planteja. Què puc oferir? Amb qui puc establir aliances? Però quan el sistema entra en crisi, acostuma a ser també qui té menys vincles emocionals amb la resta dels actors i, per tant, qui té més facilitat per col·laborar, en diuen així, amb la justícia si això li aporta beneficis. Finalment, tots tres es mouen entre la lleialtat versus la supervivència. Al principi, els tres actors formen part d'una mateixa xarxa de relacions. Quan apareix el risc penal, la pregunta deixa de ser com ens en beneficiem i passa a ser com em protegeixo. Ah. És aquí on la lleialtat entra en tensió amb la supervivència.
0: I en conclusió, Sílvia, què podem treure? Què hem analitzat de tot això? No sé si en traiem alguna lliçó.
1: Home, sí, això també diríem per a les relacions que puguem tenir, també per al coneixement de les persones humanes en situació de crisi o de no crisi, Perquè la França és un exemple molt elaborat perquè desplaça el debat dels fets cap al caràcter de qui acusa. Des de la psicologia social, mira de regionar la confiança en la font. Des de la comunicació política, intenta redefinir el dama com un actor oportunista i no com un col·laborador amb la justícia. I des del dret, el seu valor és limitat, perquè la veracitat d'una declaració no depèn del grau de penediment del declarant, sinó de les proves que la sustenten i de la seva consistència davant del tribunal, que bé que les ha considerat així.
0: Doncs anàlisi d'aquestes declaracions d'Àvalos i del cas Mascaretes, que hem analitzat durant tota aquesta setmana amb la Sílvia Coppola i l'Oriol Ferrés. Moltíssimes gràcies a tots dos. Bon cap de setmana.
2: Moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana. Bon cap de setmana.
0: Arribarem a les notícies de les 11. Després continuem el matí de Catalunya Ràdio amb l'Andrea Motis. Em fa molta il·lusió avui parlar amb la cantant i trompetista.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de...
5: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Novetats en l'incendi que des d'ahir crema a la franja de Ponent. Des de fa una estona, els 900 veïns del municipi de Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, ja poden sortir de casa. Estaven confinats des d'ahir al vespre. Tot i això, es manté el desallotjament preventiu de tres nuclis més. Al Campell, Ramon Dalmau i Estela Busons, bon dia.
6: Bon dia. Encara no poden tornar a casa els 240 veïns desallotjats dels pobles de Sanuí, Alins i Calassans, en aquest cas a la comarca de la llitera, però sí que hi podran passar a recollir pertinences i medicaments en convois organitzats per la Guàrdia Civil. En el cas de Fons, que es va confinar per evitar afectacions pel fum als seus habitants, la situació es normalitza i s'aixeca, per tant, el confinament. Mentrestant, tot el dispositiu d'extinció està en marxa per intentar perimetrar el foc com més aviat millor abans que el temps es compliqui. També és un no parar de tractors que marxen a fer tallafocs. Hem parlat amb l'Ivan, que ha perdut part de la collita per aquest incendi.
7: Va començar a bufar molt vent, ja es va descontrolar, va saltar a la serra i llavors ja no vam poder fer res. Vam estar tot el dia, fins a les 11 de la nit, però bueno, ara hi tornem a fer més tallafocs i bueno, farem el que podrem.
6: Ramon Dalmau, Estela Bosoms, Catalunya Ràdio, El Campell.
5: Més notícies, Albert Manyà.
8: Continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que les xifres preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts arriba als 35.000. Gustavo Duque és alcalde de Chacao, el districte financer de Caracas, i apunta que hi ha tres edificis residencials que s'han ensorrat.
9: Si su familiar no estava en el edificio Petunia, en el edificio Obelisco o en el edificio Don Pepe, su familiar está vivo. Los únicos tres edificios que colapsaron fueron ellos. De resto, tenemos afectaciones en varios edificios, pero no revisten peligro para la vida de las personas.
5: I la Generalitat enviarà 15 bombers especialitzats en actuacions en estructures col·lapsades i també 10 forenses per donar suport a les tasques de rescat a Veneçuela. Es tracta d'un grup especialitzat en estructures col·lapsades dels bombers encarregats d'avaluar la seguretat per fer les maniobres d'extracció d'aquelles persones que hagin pogut quedar atrapades. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers de la Generalitat a Veneçuela.
10: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
8: Sobre el terreny, les ONGs internacionals s'afanyen a distribuir l'ajuda a les zones més afectades. Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona, tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres a Veneçuela.
11: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
5: Brussel·les vol que els homes ucraïnesos en edat militar no puguin accedir a permisos de residència i de treball a la Unió Europea com han fet fins ara. La Comissió proposa excloure'ls de l'estatus de protecció temporal perquè així Ucraïna tingui prou soldats per lluitar contra Rússia. La mesura afectarà els que arribin a partir d'ara. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
12: Hola, bon dia. Per a tots els homes ucraïnesos que ara mateix ja estiguin dins de la Unió Europea, se'ls mantindrà l'estatus de protecció temporal. El veto afectarà els homes, només els homes, d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara i entrarà en vigor tan bon punt ho aprovin els països de la Unió Europea, cosa que pot passar en els propers dies o setmanes. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
8: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
12: Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
5: La Generalitat commemora el Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. En l'acte institucional, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat la necessitat de mantenir i visibilitzar el suport de les institucions públiques davant l'augment dels discursos d'odi. Barcelona, Sara Cañete, bon dia.
13: Hola, bon dia. Sí, en aquest context, la consellera Eva Menor ha posat en valor l'aprovació ahir al Congrés dels Diputats d'una llei que penalitzarà les anomenades teràpies de conversió i també ha reivindicat la darrera llei catalana que reforça aquests drets del col·lectiu LGTBI+ i actua contra la LGTBI-fòbia.
14: Davant dels intolerants, dels que no estimen, Catalunya està preparada per continuar sent un espai de llibertat, de respecte i de dignitat per a tothom. Per això avui celebrem, commemorem i reivindiquem, perquè sabem d'on venim, perquè tenim molt clar on som i, sobretot, sabem molt bé cap a on volem anar. Volem anar a construir una Catalunya

0: i Turquia 3, Estats Units 2. Els Estats Units, Austràlia, Alemanya, la Costa d'Ivori, els Països Baixos i el Japó passen als setzens de final. Això fa que ja hi hagin alguns aparellaments de setzens de final definits, com ara el Països Baixos-Marroc, el Brasil, Japó, el Sud-àfrica, Canadà i l'Estats Units, Bòsnia. Per la jornada d'avui ha previstos 6 partits més que tancaran la primera fase dels grups G, H i I. Destaca l'Espanya-Uruguai, que jugarà a partir de les 2 de la matinada. L'equip espanyol, guanyant o fins i tot empatant, pot acabar primer de grup. I per les 9 del vespre destaquem el Noruega-França amb el duel entre Mbappé i Haaland. A banda del Mundial, excapitana del Barça, Alexia Putellas, comunicarà en els pròxims dies de forma oficial que el seu destí per la temporada que ve serà a London City.
1: Fins aquí les notícies.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Quin temasso, eh?
1: Que icònica.
0: Què penses quan sents l'Amy Winehouse?
1: M'inspira molt, sento que té el poderío que tots necessitem. Sí.
0: Més, fins i tot amb una cançó com aquesta, a mi m'agraden molt les cançons de ruptura, no sé per què, però trobo que les cançons de ruptura tenen molts matisos que de vegades les cançons d'amor no tenen, i aquesta és, és en castellà diria desgarradora, però al mateix temps amb aquesta actitud que dius, aquí estic jo, eh?
1: Sí, sí. Sí, trobo que és molt sincera a l'hora de cantar, i això tenen a vegades les cançons de ruptura, que... Sí, jo ahir estava escoltant a Shakira, recordant la meva infància.
0: Sí?
1: I una cançó que m'agrada molt de la Shakira, també. Bueno, estic canviant de tema molt del programa. Però aquesta de Si te vas, crec que és. Sí, Si te vas. Que també té aquest punt de si és definitiu que te'n vas, no? I trobo que la canta tan bé, tan sincerament. Estaria molt orgullosa d'haver fet un tema com ella, com aquest.
0: Andrea Motis, com estàs? Bon dia.
1: Estic molt bé. Bon dia.
0: Avui volem parlar de moltes coses amb l'Andrea Motis i hem començat amb l'Amy Winehouse perquè aquesta tardor farà 20 anys que es va publicar el Back to Black, on hi havia aquest temasso. Aviat farà 15 anys que es va morir. Tu en tenies 16 quan es va morir.
1: Sí, jo en tenia 16 i va ser, de fet, quan la vaig descobrir. Quan un cop ja no hi era, em va picar molt la curiositat i vaig començar a indagar la seva música. Vaig veure que tenia els mateixos interessos una mica que jo, que en aquell moment estava tocant un jazz d'estàndards i molt tradicional. I ella també bevia d'aquesta mateixa font. Vaig veure la col·laboració amb Tony Bennett. I això, vaig descobrir uns quants estàndards que havia versionat i em vaig com enamorar molt de la seva part aquesta d'arrel i també de les seves composicions i la part funk.
0: A més, el punt de curiositat et va venir per descobrir què hi havia darrere del personatge o per què et va venir aquesta curiositat?
1: No, em va venir pel fet de que hagués mort algú tan jove, tan popular, que fins aquell moment dones per fet que és una persona pop que està a l'escena i de cop i volta veus el marrón també, no?, en el qual estava ficada, sí que potser una mica per aquest punt personal de que ja no hi era. Crec que aleshores se'n va començar a parlar molt, encara una mica més, no?, a les ràdios. Es va parlar d'aquest background que tenia del jazz i em va picar la curiositat aquest fet que ella també formés part de l'escena, no de l'escena jazzística, però sí que d'aquesta mateixa font. I vaig voler trobar aquesta relació i conèixer aquest personatge pop, però per la música.
0: I ho dic perquè en un moment determinat Amy Winehouse, sobretot després de la seva mort i en els últims anys, és a dir, potser ha quedat en l'imaginació

0: imaginari col·lectiu, una imatge allunyada, no allunyada, però vull dir, no necessàriament la imatge d'ella com a crac de la música.
1: Sí.
0: I per això et dic, a vegades, a mi em va passar això, eh? És a dir, quan es va morir, tinc...
1: També.
0: Una mica, perquè penses, tens la idea d'algú pobre, doncs, que ha tingut doncs, una sèrie de problemes amb addiccions i tot
1: sí.
0: això, però després quan entres a la part musical, hi ha un documental que es diu Amy... Que,
1: sí, la vaig veure al Verdi.
0: Que és bèstia, eh? Vull dir,
1: és
0: quan,
1: molt bèstia,
0: quan veus, sí. Quan veus el talent musical que hi havia allà. Déu-n'hi-do.
1: Sí, una gran pèrdua, però també... Una cosa que em vincula a mi personalment, íntimament, amb la Amy, és que en aquella època del 16, 17, 18, quan vaig descobrir la seva música, estava travessant un moment d'un trastorn d'alimentació i aleshores de conducta alimentària, es diu, no? I res, aleshores, en aquella època era una mica, estava una mica sola en aquest problema i em va costar una mica sortir-ne i vaig sentir que la seva música em va donar la força i em va donar aquesta actitud de rebel·lió que ella té, és com la personificació d'aquesta actitud rebel que es necessita, per exemple, en aquests casos, no? Si estàs una miqueta lluitant contra una cosa que se't fa una mica monstruosa i difícil, necessites aquesta actitud i aquest caràcter que, així com ella paradògicament no se'n va sortir, però et dona aquesta energia, la seva música i la lluita està present en la seva manera de cantar i de ser també. Aleshores, jo sento de veritat que em va ajudar i això, que em va transmetre aquest poder que necessitava en aquell moment a la vida i vaig sentir que li devia alguna cosa. Quan se'm va proposar fer aquest homenatge, vaig sentir íntimament que alguna cosa em lligava a ella i que l'havia de fer.
0: Ara ja anava a dir això, és a dir, i saltem 15 anys després,
1: sí.
0: Aquest diumenge, 2:15, tu al Palau de la Música, amb els Barcelona Gospel Messengers, que fas un concert que es diu Tu, Amy, a l'Amy, dedicat a l'Amy.
1: Sí, és tot un homenatge a ella, amb les seves cançons, aquesta música que també et deia que em vincula amb ella, perquè són algun estàndard i també alguna altra música que no era original escrita per ella, però que ella va versionar, doncs, com jo he fet també tota la vida, no? Des del cor. I sí, ho toquem amb músics excepcionals, que són els Barcelona Gospel Messengers amb la seva banda, que els acompanya, que tenen un grup i que és un espectacle, de veritat, tocar amb ells sempre. Hem fet uns quants concerts, un d'ells ja al Palau, al novembre, algunes de les persones, potser dels oients, hi van assistir. Espero que els agradés, per mi va ser una experiència catàrquica. I espero que aquest diumenge també ho sigui, perquè crec que ha madurat el projecte. Aquell va ser la primera vegada, ara comptem amb més vents, i a més comptem amb aquest rodatge d'haver tocat més vegades, i crec que sí, cap encara ho podré gaudir més.
0: Com respon la gent? Com l'has vist en
1: Home,
0: aquests concerts?
1: Home, doncs èpic. És molt xulo. Clar, perquè jo estic acostumada a fer concerts de jazz, que alguns d'ells són més íntims, un format més petit i recollidet, introspectiu. I en canvi aquests concerts també tenen la part sensible, però tenen una part, clar, que la gent reconeix les cançons, es poden cantar, es poden ballar, és com molt... Em sento una mica com un popstar.
0: I t'agrada? T'agrada?
1: M'agrada fer, sí, en aquest rol, sempre d'homenatge, també. No és la meva música, no és... No sé, només m'estic representant a mi com a artista, no estic representant un altre artista, i a més a tot aquest col·lectiu que som els Gospel Messengers, i això, i em sento en aquest moment fent una funció que és la de Frontline, portant la seva música al directe i fent-ho amb el major respecte i a més amb una volta bastant gran que hi ha donat el Ramon Escalé, que és l'encarregat de fer tots els arranjaments, de dirigir el Barcelona Gospel Messengers, i ell té un gran mèrit d'aquest espectacle i d'aquest projecte. Sí.
0: Més és curiós perquè les vostres veus són bastant diferents.
1: Sí, sí.
0: Ui, no tant, has fet una cara com un dir no tant.
1: En el meu cap no, però jo sé que sí.
0: No, ho dic perquè quan et poses en el vestit d'un artista com aquestes amb les seves cançons, que les hem sentit 50.000 vegades, costa evitar la temptació d'intentar imitar-la?
1: Jo, com que sempre he fet versions, m'encanta portar-me les coses al meu terreny, i és part de la gràcia, i m'agrada molt sortir d'aquesta imitació. És veritat que sempre es pot jugar i sempre quedarà allò un tel del que has escoltat. Però m'agrada molt el directe, la improvisació, com a músic de jazz, no, que he crescut fent això. M'agrada el punt de que cada dia sigui diferent, de que cada moment on t'agafi aquella cançó, sigui a l'assaig o sigui al directe, hi hagi aquesta expressió de la teva veritat d'ara mateix. I sí, és una improvisació i aleshores en aquest sentit no em costa canviar el xip, però de tota manera l'homenatge no deixa de ser un homenatge a ell, aleshores tampoc vull desmarcar-me, o sigui, simplement gaudir-ho per mi és com tenir un karaoke, l'oportunitat de, saps, d'estar a casa a la dutxa i sentir-te que estàs en un escenari versionant les cançons que t'agraden. Per mi això és l'essència una mica de ser músic, és pel qual jo volia ser cantant quan era petita i cantava la Shakira al cotxe, no? És això, o sigui, és cantar la Shakira al cotxe, fer aquest homenatge a la Emi, el que t'agrada, ho cantes en directe i a sobre superacompanyada. Land to outsiders. Am I moving? While you were thinking, I didn't have a clue. Molt diferent la veu, sí, no?
0: Com dius?
1: Molt diferent la veu.
0: Una micona, és a dir, ara que ho dius, potser no tant, potser no tant. A veure, es posa una mica més. With your
1: voice in my head. Sí, però no.
0: Sí, sí, una mica sí, però no, eh? Aquesta és una de les cançons de l'Amy Winehouse que sonen en aquest, que sonen en aquest concert, no? Que també és en aquest concert.
1: Sí.
0: I que has inclòs en l'últim, el teu últim disc.
1: Sí. Intimat. Aquesta és la meva cançó preferida de, la, de composicions de l'Amy. Es diu You Send Me Flying, per aquells que no la coneguin, i us el recomano molt. La meva versió és molt diferent, és molt íntima, és aquest format petit amb dos grans guitarristes, amb en Joan Tir de Silva i el Josep Travé, i té aquest toc, com esteu sentint, sí, molt íntim. Però la seva versió és de les més potents que hi ha també a nivell interpretatiu. Per mi és la cosa més impressionant que té la Amy registrada, sincerament. M'encanta. You Send Me Flying, sí, i en aquest cas la tocarem al Palau, també de manera molt diferent, arranjada pel Ramon Escalé, com us deia. És un tema que gaudeixo molt en directe.

0: Però és la, el que deies abans de la improvisació, perquè això és una mica el segell de marca dels que us dediqueu, els que heu tingut tot aquest llarg recorregut amb el jazz, que és una mica en l'ADN, no? d'aquesta branca de la música.
1: Sí, totalment. I els músics de jazz estem a tot arreu. Estem a les bandes de pop, de rock, que puguis analitzar del país. Veuràs que hi ha una gran part dels membres que s'han format com a músics de jazz, perquè hi ha aquesta versatilitat i aquesta capacitat d'adaptació a diferents gèneres i improvisació, al final.
0: No és per fer filosofia barata, però t'ajuda a la vida? És a dir, el fet de saber que en el teu terreny, en el teu terreny professional, a la música, com portes la improvisació, què pots fer, què no pots fer, que quan surt un problema te'n podràs sortir. D'això t'ha ajudat?
1: A veure, a mi, si sóc sincera i ho faig a l'abstracció i ho porto a l'objectivitat, entre els músics de jazz crec que hi ha tots els caràcters. Aleshores, al cap i a la fi, crec que, no sé, és no. Jo crec que ho apliquem a lo nostre i després para de comptar. Perquè una cosa que jo em vaig fixar de molt joveneta és que, per exemple, a l'hora de triar... M'agrada molt ballar, m'agradava molt fer dansa clàssica. I m'agradava especialment la dansa clàssica justament perquè no hi ha marge a la improvisació. I així com a la música, no feia música clàssica i sempre era bastant oberta a l'expressivitat i a la interpretació, m'encantava que en la música clàssica hi hagués un correcte i un incorrecte i sempre com una excel·lència a buscar i com molt concret, no? Les coses a millorar. I aleshores era com... Clar, també, per mi, almenys jo també necessito també aquesta part on busquis la perfecció, saps? D'alguna manera que no sigui tot obert al moment. Aleshores, jo crec que com a contrapartida potser has de buscar l'ordre i la rutina en altres coses. Però bé, com et deia, hi ha músics de jazz, cadascú som del seu padre i su madre. Totalment.
0: Aquest Yosemite Flying, ho dèiem, apareix el disc que vas treure al febrer, a l'Intimate.
1: Sí.
0: Què tal aquest disc? N'estàs contenta?
1: N'estic molt contenta, sí. Ha sigut molt dolç. I sí, té un caire... Per mi és un disc que t'ha d'acompanyar la intimitat i no té més pretensió que això. O sigui, és...
0: Que no és poca cosa.
1: Sí, sí. Sí, m'agrada que tingui aquesta funció concreta, que el repertori sigui molt variat i molt eclèctic, que els meus acompanyants també ho són. El Jurandir de Silva és brasiler, toca molt groovy, és com un percussionista però tocant la guitarra. I el Josep Travé és un músic molt bon acompanyant i molt bon músic, que m'ha acompanyat des que tenia 13 anys. Aleshores, per mi sentir-lo és estar a casa i també és com una referència que he tingut tota la vida. Per tant, no sé, vull que sigui recollit, vull que sigui com un foc de camp. Tenim aquí la col·laboració estel·lar del Jacques Morellenbaum, el cello.

0: aquí hi ha, en aquest disc hi ha una combinació de temes originals amb versions, una mica també és la marca de la casa, en aquest cas, la marca de la teva casa.
1: Total, sí, sí.
0: Et sents més còmode en una cosa o en l'altra? O amb les dues et sents igual de còmode?
1: Home, a la pràctica, després quan faig concerts no toco gaire els meus originals. No sé per què, però m'agrada molt i a vegades reivindico aquesta part de tocar temes que no siguin teus, perquè crec que pots fer música nova, però existeix tanta música feta tan bonica que després no és el mateix sentir-ho en un disc que poder-ho sentir en directe o poder-ho interpretar. I per mi aquesta part continua sent molt important. És veritat que jo estic treballant de cara al futur a poder expressar la meva vida i la meva perspectiva en cançons. I estic treballant ara en la part compositiva i et confesso, sí, una cosa...
0: Íntima?
1: Íntima. I és que m'agradaria el dia de demà poder fer... O sigui, poder... Estic una mica profunditzant en la meva part creativa i compositiva, com a compositora. Però, vaja, fins ara, fins al dia d'avui, l'últim dia, sempre he reivindicat, com dic, doncs, poder versionar com a part també de l'expressió pròpia. A mi m'agrada molt quan un artista que conec i que m'encanta el sento interpretar un tema que ja conec d'altres artistes, perquè veig més la diferència seva. Una composició original et ve tot de nou i és clar, al final és com una fantasia al voltant d'aquella persona, però en canvi m'agrada aquest vincle també entre una persona del passat que potser no et coneix, que potser ja ha desaparegut, i tu l'estàs versionant i et sents unida a aquella persona, com a mi em pot passar amb la Amy Winehouse, no? Que no ens hem conegut, però jo sento que m'ha impactat, que hem sigut amigues, no? Que aquesta cosa que et deia que m'ha ajudat, i aquest vincle entre uns i altres em sembla molt bonic, entre fer un teixit entre els músics.
0: I el fet de treballar ara en la composició, de començar a treballar en la composició, és perquè és una cosa que t'ha sortit, que notaves sí. Que era una cosa que tenies dins, diguem-ne?
1: Jo crec que sí, que fins ara no ho he sentit necessari, i en canvi, per algun motiu, a partir d'ara, crec que és el pas a fer, perquè cada vegada motiva més, per no dir que em desmotiva una mica més, fer només versions. Dins de tot el que ho he reivindicat i que trobo que és molt, molt bonic, crec que sempre continuarà sent part de mi, però ara trobo una mica a faltar intentar-ho almenys, saps? I potser per influència externa, no sé, no dic que no, perquè hi ha moltes persones que creuen en mi en aquest sentit, de dir, m'agrada com versiones, però crec que hi ha alguna cosa més, crec que has de descobrir aquesta part teva com a compositora, com a cantautora, no sé, per dir-ho d'alguna manera. I sempre ho he dubtat, però estic amb ganes.

0: En aquest disc Intimate, Andrea, no és cap novetat en tu, però cantes en un munt d'idiomes.
1: Sí, sí, sí.
0: Català, castellà, portuguès, anglès, francès...
1: Sí, ens hem descartat una cançó en alemany.
0: Imagina't!
1: Però la fem als directes, almenys.
0: Ah, molt bé. I per què la vau descartar? Perquè no hi havia lloc pel disc?
1: Perquè era un lied de Schubert... No, perdona, era una cantata de Brahms, en aquest cas. També vaig gravar un lied de Schubert en un altre projecte, tampoc, també el vaig descartar, perquè m'impressiona molt i la veritat és que no el veia prou bé i en directe em sol sortir bé i estic molt contenta de cantar-lo, però em feia, no sé, no el veia pel disc, però és un lied preciós, és una cantata que es diu In Stille Nacht, que vol dir en la nit no tranquil·la, i és molt dramàtica, però molt bonica.
0: I el fet de cantar cançons en idiomes diferents, això és una cosa que et proposes o et surt naturalment en funció de la...
1: Surt naturalment, perquè són temes que al final sempre recullo les cançons que descobreixo que m'agraden molt i també que els músics a vegades em puguin proposar. I sí, i aleshores al final sempre he fet això, el recull de les cançons que em motiven i no tant d'un gènere o d'un altre, i sempre he fet una mica una barreja del que m'agrada i poso sempre al directe, i això ha sigut així des de que tinc memòria.
0: Sí, sí, per això t'ho deia, que és un altre dels segells d'un dels segells de marca de la casa. I en aquesta nova faceta de composició, tens clar si faràs el mateix o et centraràs en un idioma en concret?
1: És una bona pregunta. Crec que em surt naturalment cantar molt en català i en castellà, però també estic fent alguna composició en anglès, pel que sigui. Crec que pel gènere trobo que alguns idiomes li van millor, per exemple, al funk, al swing, no? al ritme de la cançó.
0: Com és gravar Abbey Road?
1: Uau, doncs molt impactant. La veritat és que no he gravat com a tal, he fet un parell de màsters, que és com ja un cop has gravat, has enregistrat tot el disc, hi ha una última part que es diu fer el mastering, i aleshores masteritzava ja. I això... Moltes vegades m'ho fa el meu tècnic, en David Casamitjana, a Montoliu de Segarra. Per això aquest disc posa que està fet entre Montoliu de Segarra i Londres.
0: I a Birrot, no està malament, eh?
1: I Rio de Janeiro.
0: Imagina't.
1: I la Segarra. Sí, sí. Però normalment enregistro allà a Montoliu de Segarra i després, en aquest cas, hem enviat a masteritzar el disc a Birrot. Amb el David, també el meu tècnic, que hi ha anat allà a supervisar. I és una passada, perquè, com diu...
0: Tu hi vas anar, també?
1: Sí. Jo hi vaig anar la primera vegada quan vaig fer el meu disc Duo Trolado d'Azul, que vaig perdre el vol i va ser un...
0: Vaja.
1: Vaig ser un lío. Però vaig acabar-hi arribant i vaig poder estar allà fent part d'aquesta última part de maquetatge del disc. I va ser super, super bonic poder-ho veure. I el que té és que no sé ben bé per què, pel material que tenen i per la... Clar, el nivell d'expertise que tenen allà, que fa que el disc... Aquests dos discos meus són els que per mi sonen millor. Tenen com una pàtina especial que els acaba d'una manera que no tenen els altres. I sí, sí, per mi val molt la pena i fa que sigui... Sí, també els dona aquest punt especial.
0: Home, a més, quan un es dedica professionalment a la música i creua aquella porta, ha de fer cosa, no? Me'n recordo una vegada, vaig anar a visitar com a turista, el Sun Studios a Memphis, i una de les coses que t'expliquen és que el primer dia que el Bob Dylan hi va anar a gravar, es va agenollar i va fer un petó al terra i va dir, és que estic en terra sagrada, estic en territori sagrat.
1: Sí, però jo no soc gens mitòmona.
0: No, eh?
1: No, això no... A veure, penses que han passat figures mítiques com n'han passat tants d'altres, com al final hi anem, no? Tota la gent que anem allà a gravar. I sí, jo crec que al final tots els carrers són sagrats, no sé, no? Perquè hi ha molta gent. No sé, és que aquesta sensació no la tinc.
0: No la tens, eh? Amb ningú, ni amb Amy Winehouse, eh?
1: Mira, de cop i volta, per exemple, amb alguna cantant que admiro molt, que està viva, la Cecil McLaurin, l'altre dia en una altra entrevista també ho comentava, que he tingut aquesta sensació de fan i li he portat regals, que no he pogut anar al concert a vegades, però he enviat a la meva família a portar-li regals. I tinc, això és el màxim que he sentit jo com de fenomen, de voler-li fer un regal a una persona perquè l'admiro, perquè m'emociona i em fa plorar en un directe. I aleshores vull retornar-li aquest favor. I potser també hi hagi un paral·lelisme amb això de la Amy Winehouse, no? De que estigui el dia de demà fent un homenatge al Palau, que per mi té un sentit especial, perquè vull retornar-li aquest favor. Sí que sóc fan, però això d'entrar...
0: Mitificar algú...
1: Sí, i l'esfera física, de dir, em vull acostar, vull tocar-lo, no ho tinc. I de vull travessar la porta, no. És que no sé, això sí que és una àrea personal que tampoc no ho entenc. Quan a mi em demanen un autògraf, dic, no sé de què et servirà això a la vida, però vale, o no. No sé, és com... No tinc, no sé, no, el meu cap no ho entén. No sé. Tu com com ho vius, això, tu?
0: Jo?
1: Per curiositat, no sé.
0: No, jo sé que sóc una mica mitòman. Sí. És a dir, jo a Abbey Road hi he passat per davant com a turista, sí. I sí que vaig fer la foto a Abbey Road de dir, hòstia, és que aquí, ja. Aquí han estat els Beatles, eh?
1: Sí.
0: Una mica mitòman sí que sóc, sí. Però està bé, és a dir, per això preguntava, és curiós, és això, que des del punt de vista de la música, és a dir, us uneix, pel que dius, el punt de contacte és molt més la música que no el que hi ha al voltant.
1: Sí, sí, sí, per mi es queda totalment en l'esfera espiritual o en l'esfera sentimental. Totalment. Mm. Fins i tot al contrari, la part física a vegades no representa segons com, m'entens? Mm. Per exemple, tu pots conèixer la Amy Winehouse, clar, també el retorn que pugui donar la persona, l'artista que estigui, que tu admiris, no és esperat, tampoc. I el retorn que jo pugui retornar a una persona que menys m'acosta i em digui, he vingut de no sé on, un concert, doncs sempre em quedarà aquesta cosa d'em sap greu perquè no et coneixo, no sé, no et puc retornar aquesta admiració, saps? Mm. Vull dir, t'agraeixo, però sempre és aquesta cosa de, no sé, d'injustícia.
0: L'Andrea Motis, hem començat parlant d'aquest concert d'aquest diumenge, del To Amy, sí. Però també hem parlat del teu disc Intimate i també estàs de bolus.
1: Sí, estaré girant-ho. Sí, aquest cap de setmana també. El dissabte tocarem a l'Ametlla del Vallès, que, si no m'equivoco, ja estan les entrades exaurides, ja no en queden. Però el dilluns faré un últim concert abans de marxar de vacances.
0: Ui, quins ullet! Quan parlen de vacances.
1: Sí, no, però aquest any he estat molt de vacances. Vacances entre cometes, perquè el curs escolar...
0: Home, Déu-n'hi-do!
1: Tela, però molt bé. I no, estaré a Castelló d'Empúria. Mm. O sigui que molt xulo. Sempre fa molta il·lusió aquest concert també abans de marxar de viatge, perquè ho dones tot, no? És com, una alliberació i és molt xulo. És un comiat també, amb Catalunya.
0: Andrea Motis, moltíssimes gràcies per venir avui al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies a tu.
0: Que vagin molt bé aquests concerts, que vagin molt bé les vacances i que vagi molt bé aquesta nova etapa de compositora, de la qual t'he de dir que en tenim moltes ganes. Ja
1: moltes gràcies. Gràcies, quina il·lusió. Potser el dia demà estigui aquí presentant-ho.
0: Tant de bo.

0: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Hola, Quico, que m'han cancel·lat la reunió i me'n vaig al súper del Corte Inglés, que no hi ha detergent. I l'Ariel està al 50% la segona unitat. I ja aquí sou que agafo per picar festucs i ametlles, que la marca El Corte Inglés Selection té també el 50% a la segona unitat en tota la fruita seca.
2: Supercor i percor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
3: Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
4: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
5: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
6: No, no, te'n falta una.
5: Ah, clar, la del tot costa.
6: Doncs som-hi, convocatòria.
7: Ahora bien lo bonito, atacantes.
6: Marc Crosas.
5: Natàlia Arroyo.
6: Gemmarí Dongu.
5: Bruna Vilamala.
6: Damià Abella. Ion Vaquero.
5: Ilia Sánchez.
0: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial.
5: Al tot costa.
7: Momento, seguimos.
0: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
8: Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és, en realitat, una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
9: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
10: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
11: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
12: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, anem a la taula de recomanacions pel cap de setmana amb el Marc Garriga. Què tal, Marc, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Mariola Cubells, bon dia.
2: Bon dia, companys.
0: Bernat de Déu, bon dia.
3: Bon dia, Freddy.
0: Robert Prat, què tal, com estàs?
4: Bon dia.
0: Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
0: I Marta Viana, bon dia.
6: Bon dia, bon dia.
0: Va, Mariola, comencem amb tu, perquè vols parlar de la pel·lícula de l'Aina Clotet, viva.
2: Sí. Cosí. La pel·lícula està feta amb la guionista, es diu Viva, sí, està feta amb la guionista Valentina Viso, que ja, Aina ja va fer Esto no es Suecia, que se'n recordeu que és una sèrie que jo ja vaig recomanar. Ha guanyat a Cannes el Premi de la Crítica com a millor intèrprete, però bueno, això seria quasi anecdòtic, perquè és una pel·lícula que conta la vida d'una dona durant els seus 40 anys, que després de superar un càncer de pit decidís donar-li una volta gegantesca a la seva història personal i ho fa passant molt bé del drama a la comèdia, que és una cosa que fa molt bé la Aina, amb la mateixa facilitat que ja ho feia a la sèrie esta, on qüestionava també assumptes vitals com esta maternitat desmesurada. La pel·lícula conta molt bé l'excés, la bogeria de la vida, la espiral en la que entra la protagonista, fa molta calor i s'estiu del que ella parla, té un sexe desmesurat també, que és una cosa poc vista en dones d'esta edat. I és la primera vegada, companys, que jo veig filmada a una pel·lícula una mamografia. Que, en fi, és un assumpte engorrós i molt complicat per nosaltres, per les dones, però que està ahí. I jo no ho havia vist mai. I no m'esperi això, ja em mereix la pena. És una pel·lícula diferent, és una pel·lícula complexa. No és fàcil de veure en tots els sentits. Jo la recomano molt perquè crec que és un esforç que ha fet la directora i la protagonista per anar a un altre lloc i per contar una altra història. Viva està al cinema i mereix molt la pena.
0: La pel·lícula de l'Aina Clotet, Viva, que com deia la Mariola està al cinema. Francesc,
1: seguim. A veure, mamografies, jo n'he vist unes quantes.
2: Ah, sí?
1: Mariola, sí.
2: Sí?
1: Jo potser destacaria més que es veu aquest sexe desmesurat i atrevit per part d'una dona que no té vergonya de mostrar un cos al qual li han fet una mastectomia.
2: Però la mamografia tal qual filmada, jo no la recorde, igual sí que ha passat i jo no l'he vist. D'esta manera tan cruda, tan concreta, començant una pel·li ahir com una declaració d'intencions, jo no ho havia vist mai. Però pot ser, pot ser, no te dic que no.
0: Francesc, seguim amb tu, va.
5: Va, una expo. Us vull proposar endinsar-vos en l'univers oníric de Guillermo Lorca, un artista xilè que està considerat un dels grans noms de la pintura figurativa contemporània. El vaig descobrir, de fet, fa uns anys al MEAM, i ara és el mateix Museu Europeu d'Art Modern de Barcelona, que, si no el teniu ubicat, està a prop del Picasso, qui li dedica una gran exposició. Una gran exposició d'un gran pintor, no només perquè és molt bo, sinó perquè les seves teles són enormes, o sigui, ocupen parets, són quadres molt grans, plens de bèsties felines, algunes d'imaginàries, i comparteixen escenari amb figures adolescents. Una barreja de fantasia, de ferocitat, de bellesa serena. Són quadres barrocs, molt barrocs, i passen moltes coses. Està ple de petites escenes entre els personatges amb moltes accions, amb molts detalls. Ell és un virtuosista de la pintura. No us la perdeu, de veritat, l'exposició de Guillermo Lorca al MIAM, a tocar, com deia, del Picasso. Es pot veure des d'ara fins al 27 de setembre. I porta per títol La Casa d'Arena.
0: La Casa d'Arena al MIAM. Marta, l'Hospital.
6: Sí, no deixem de parlar d'art ni d'exposicions. En aquest cas, però, vull parlar del Festival Art Nou. És un festival d'art emergent que reuneix més de 110 artistes joves que estan exposant i exposaran en una cinquantena de galeries i espais, tant de l'Hospitalet de Llobregat com també de Barcelona. A banda de totes les exposicions, hi ha xerrades, performance, algunes visites guiades també per les diverses galeries i sales d'aquestes dues ciutats. És un pla diferent i jo diria que també una bona manera de descobrir nous artistes, fer també una mica de barri i xarxa per anar descobrint tots aquests racons i raconets de l'Hospitalet i de Barcelona. Estarà en marxa tot l'estiu, això és fins al 3 de setembre, i si voleu saber què hi ha i on heu d'anar, i podeu entrar a la pàgina artnou.net, en aquest cas, i allà doncs podeu triar i remenar tot el que vulgueu.
0: Tornem al cine.
7: Have you ever actually like flirted with Nikki?
8: I'm gonna go get some shots.
7: I'll come with you.
9: If she means this much to you,
0: Marc, obsessions.
1: Sí, jo vull que sigueu moderns, que aneu més enllà de l'Spielberg clàssic i que veieu el cinema que, del que tothom parla avui dia, que és aquest cinema que prové dels cineastes bregats a YouTube i que joveníssims estan arrasant arreu del món. Després de Backrooms, que ja us la vaig recomanar fa uns dies, avui s'estrena Obsession. En aquest cas, jo crec que va molt més enllà. Jo crec que aquí estem davant d'un director, Curry Barker, que farà història. De moment, la seva pel·lícula, que va costar $750,000, ja n'ha recaptat 330 milions i encara s'està estrenant a diversos països. Per tant, no és un film de nínxol, sinó que jo crec que està agradant molt a tot arreu i a un públic molt diferent. Aquí a Sitges es va mostrar a l'edició de l'any passat i ja es va endur el premi del públic, el premi del jurat, etc etc. La prova que l'èxit es fabrica amb una bona idea, ben treballada, ben desenvolupada en la seva justa mesura, sense allargar-se en excés, amb un final molt calculat, jo crec que a diferència de Backrooms, que al final no sabien ben bé com acabar-la, amb una premissa molt senzilla. És un noi que entra en una botiga d'objectes de regal i veu aquell típic artilugi per demanar un desig, demana que la noia que ell estima també l'estimi a ell, però tot el desig es compleix, però no de la manera que ell espera. No sé si recordeu, és un conte típic, és el conte de la pota de mico, però el que fa Curry Barker és convertir-lo en una història extrema d'obsessió, de dependència, de submissió. És una pel·lícula amb sang i fetge per gent atrevida, però Vinga. Realment...
2: No la veuré.
0: Mínim una persona d'aquesta taula sé que no hi anirà.
3: Dues. És que pagar perquè t'espantin és una cosa que mai no entès. Però
2: ja ens ha dit que volia que fórem moderns.
1: A més, t'espanten de forma intel·ligent.
5: Veus?
2: Sí, sí, sí. Que bonito. Que bonito o no bonito.
1: Bé, jo, els valents que s'atreveixen a veure-la, jo crec que trigaran molt a oblidar-la.
0: Vinga, Bernat, a banda d'aquesta versió que t'espantin, què ens portes?
3: Vinga, anem a escoltar una mica de música, va. Doncs me'n vaig cap al sud, perquè el sud, com saps, també existeix, tot i que el món de la clàssica estigui bàsicament centrat el juliol i agost en els festivals que els empordanesos ens preparen els pixapins per entretenir-nos una mica, que són una cosa autènticament espectacular, però hi ha més vida a Catalunya més enllà de l'Empordà, i per això avui us vull recomanar el Festival Escobatega, que s'esdevé a Escó, i que barreja, a més és molt interessant, i això ho fan molts festivals, la mal anomenada música clàssica, també amb grups de música moderna de pop convergent, com són els Tiets o el Ginestà, no? Pop convergent és un gènere que a mi m'agrada molt, el pop convergent. Aquest festival, l'Escobatega, comença demà amb aquests músics que esteu escoltant, el quartet Vivancos, un quartet joveníssim, creat l'any 2019, si no m'erro, a l'ombra de l'ESMUC. Aquí felicitem, perquè la nostra Escola Superior de Música ha fet 25 anys i esperem que en faci molts més. Un quartet molt jove, molt ben format, a l'ombra del quartet Casals i d'altres quartets fonamentals d'Europa, que a més farà un programa molt interessant amb algunes varietats que són interessants en els programes de música culta, i és que cada vegada hi veiem més dones. Per exemple, en aquest programa, el Quartet Vivancos farà música de la Maria Lluïsa Güell, que és una compositora molt interessant, descendent dels Güell, de la família noble barcelonina, i d'una compositora magnífica com és l'Amy Beach, una compositora nord-americana fantàstica, a part d'obres de Bernat Vivancos, que és el compositor que dona nom al quartet, de Franz Schubert i de Dmitri Shostakovich. En aquest festival hi ha formacions de les quals ja hem parlat, com el quartet de saxofonistes Kevin, que són una colla de cracs, el Trio Fortuny, que també són tres músics excel·lents, i és una bona ocasió, com us dic, per anar a Escó, que aquests dies, a més, hi farà molta frescreta.
0: Això anava a dir.
3: Escó estaran, vamos, allò serà com el Carib, i per escoltar-hi música, si més no, i refrescar-se una mica. Però pinta molt bé, molt bé.
0: Doncs l'Escobatega és la recomanació del Bernat Adeu. Seguim amb la Mariola i la sèrie La Otra Hermana Bennett.
4: Mary is wearing spectacles.
8: Very good. I hope you find them most useful.
4: I do, Father.
0: Me n'han parlat molt bé d'aquesta, Mariola.
2: Bueno, La Otra Hermana Bennett està a Movistar Plus, són 10 capítols, és una sèrie al voltant del llibre de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, Però és una espècie de spin-off que està, perquè està també basada en un llibre que va ser èxit de vendes, que jo no he llegit encara, de Janis Haddo, que es diu igual, la otra hermana Bennett, i si t'agrada, que a mi m'entusiasma, no com obsesión, l'univers de les novel·les decimonòniques a mi m'entusiasmen, de Jane Austen i d'altres.
0: Les tassetes.
2: Sí, exactament, la sèrie de tacitas.
3: Bueno, les tacetes hi ha algunes i assassinats, eh?
0: Sí, ja.
2: Sí, sí, bueno, ja però ja m'enteneu.
1: Hi ha gent més malvada que anava les pel·lícules...
2: Total. Tot això ho sé. Tot això ho sé.
3: La gent
2: però...
3: tenia més mala llet. Sí,
2: però ja sabeu quin univers és, que compta molt... Bueno, esta vos agradarà especialment, està creada, escrita, dirigida, guionitzada i protagonitzada, perdones, es fixa en una de les germanes que en el llibre original és, bueno, és secundari, que és Mary Bennett, i bueno, aconseguís contar molt bé la història esta de superació d'una dona en ese món tan trist per les dones de l'època, i fins i tot ho fa amb un punt de suspens. No arribarà mai, Marc, a lo de Obsession, clar, però és per un altre tipus de públic. I sobretot és una de les sèries angleses de la BBC on no, que no hi ha més que dir. A mi són actors anglesos que dius, però per què sou tan bons? Sí, però sí. Com és possible que no, que no ni un moment de foscor en la vostra interpretació? La recomano moltíssim. A més, tinc entès que ja n'hi haurà segona part.
0: La otra hermana Bennett, Francesc, un clàssic, una pel·lícula, A Bigger Splash.
5: Sí, A Bigger Splash, de fet, és una de les obres més conegudes de David Hockney, referent indiscutible del pop art i recentment traspassat. Per això us convido a fer-li un petit homenatge privat. A Bigger Splash també és el nom d'un documental de semificció sobre el mateix Hockney, dirigit per Jack Hazan, en el qual l'artista s'interpreta ell mateix. Fa uns anys vaig tenir la sort de poder-lo veure a la pantalla gran del Fenomena al Dart Festival de Barcelona. Un dels atractius de la pel·lícula de Hazan és que acompanya Hockney per alguns dels escenaris dels seus quadres, entre els quals, lògicament, per descomptat, les cèlebres piscines de sofisticades i elegants mansions de Los Angeles, on la vida transcorre lúdica, indolent i sensual. En plena canícula estival, us la recomano molt, la trobareu a Filmin.
0: I Robert, hem de recuperar un sense ficció, sense excuses, eh?
9: Sense cap excusa per veure Pere Casacuberta esprint trencat.
10: Mans de l'atleta i el nano lliure i el nano de pagès, tot el dia amunt i avall.
11: Semblava que no s'ho agafés seriosament, però tirava.
12: Casacuberta d'Espany.
13: They are now heading towards the finish.
14: Contraatac de Pere Casacuberta.
15: Va ser l'esportista més popular de Catalunya.
9: És un treball emocionant, ens afecta la història d'un pagès de la plana de Vic, un nano de 18 anys que passa de la granja a guanyar a Nova York el Mundial Júnior de Cross, estem parlant de l'any 1984, contra tot pronòstic. Una gesta mundial per un jove que no ha sortit mai de la seva finca de Gurb, on cuida porcs, gossos i gallines. És un documental sensible, emocionant, ens explica el camí d'aquest nano. 40 anys després descobrim què se n'ha fet de Pere a Casacuberta, què va passar just després d'aquell Mundial, com va gestionar el moment. És una figura entranyable, una persona amb uns valors inamovibles. És un Pere Casacuberta innocent, ingenu, també amb molt de talent i amb la seva manera d'afrontar la vida i els problemes, sense ell saber-ho i ser-ne conscient, és un personatge. La manera com gestiona l'èxit, l'oblit, la manera com viu, la soledat, com n'és de feliç amb molt poc, amb molt poquet.
3: S'ha de fer una novel·la d'aquest paio.
9: Sí, la veritat
3: escriptors, és... Escriptors, si ens escolteu, com l'Echenot va fer aquella novel·la d'aquell corredor que ara no me'n recordo, els Atopec, es deia?
9: Sí, Mils Atopec.
3: Doncs aquest llibre, aquest documental, que és extraordinari, mereix una novel·la.
9: Sí, és fantàstic. Jo us recomano veure'l i que rumeu com es pot assaborir l'èxit més gran al mateix temps en què treballa fent fuets a Casa Tarradellas, per exemple. El que passa entre els 18 anys del Pere Casacuberta i els 60, i passa una cosa molt grossa, us ho deixo perquè ho descobriu al documental, Pere Casacuberta, esprint trencat del Sense Ficció del 3CAT.
0: Vinga, hem d'anar acabant, però Marc, la segona recomanació...
1: Un llibre. Un llibre que és, es basa... Bueno, és el llibre en què es basa una pel·lícula infantil que a mi sempre m'ha fascinat. És una pel·lícula que no és gaire coneguda perquè no és de Disney i es va estrenar a finals dels 90 quan el cinema d'animació no vivia una època daurada. És El Gegant de Ferro.
0: Quin fart de plorar, mare.
1: Sí, oi? És la història d'un nen que es fa amic d'un robot gegant que té vida pròpia, que tothom percep com una gran amenaça, però ell de seguida li veu el bon cor que té, el defensa mort, etc. És molt emocionant, els dibuixos són fantàstics. Malauradament no es pot veure cap plataforma de streaming via subscripció, sinó que s'ha de pagar per veure-la, però val molt la pena, la podeu recuperar. Doncs bé, Blacky Books ha publicat el llibre de Ted Hughes en què es basa aquesta pel·lícula, n'ha fet una edició extraordinària. Ja sabem que Blacky Books és una editorial que cuida molt la presentació dels seus llibres, doncs aquesta és excepcional. Està traduït al català per Marina Espasa, té moltes il·lustracions de Chris Mould, que és un dels dibuixants, dels il·lustradors britànics més respectats a literatura infantil juvenil, i ara els llibreters catalans li han donat el Premi Llibreter al millor llibre infantil juvenil. Per tant, jo crec que sempre ens hem de refiar i molt dels llibreters.
0: Bernat, tens 30 segons per acabar.
3: Doncs escolta, dit ràpid i malament, el proper 2 i 3 de juliol us recomano que aneu al Festival Internacional de Guitarra de Vilaseca, perquè podreu escoltar molts grans guitarristes, com el Carles Trepat, el David Russell, d'un instrument que relliga molt a la nostra tradició musical. Per tant, anar a Vilaseca sempre és una bona notícia, però per escoltar un instrument tan lligat a al nostre patrimoni, doncs sempre fa molta il·lusió. No us el perdeu. 2 i 3 de juliol, la setmana vinent.
0: Marc Garriga, Mariola Cubells, Bernat Dedéu, Robert Prat, Francesc Soler, Marta Viana, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
13: Igualment.
16: Adéu. Voilà, les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
17: Sí, vine a les rebaixes de Gual·la i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
18: Gual·la!
16: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
19: La tornada al col·legi és més fàcil al Corte Inglés. Vas canviar el val escolar de la Generalitat i equipa't amb tot el que necessitis. A més, si reserves els llibres de text, t'endús un 10% de regal per futures compres. Fins al 6 de setembre. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
20: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
21: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
22: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
21: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3Cat.
24: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
25: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
24: Linkat.
25: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
24: Linkat. A Catalunya Ràdio.
21: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Lluís Gavaldà, bon dia, com estàs?
26: Freddy, què tal?
0: Recuperat de Sant Joan? No sé si ets massa de fogueres, de petards i aquestes coses.
26: No. No, jo sóc d'aquells que quan arriba la revetlla s'amaguen a la caseta del gos.
0: Mira, ja en som dos. Ja
26: amb
0: som
26: el gos al costat, ets amagant. Sí. Tu també, d'on et passa, no?
0: Sí, no m'agraden gaire, no.
26: No, i és que, de fet, si fos per mi, no sé si et passarà a tu, eh? Jo agafaria a tots aquests homes ja granadrets, sí, que es posen pelotes espantant els avis, sí, i els rostiria a la foguera, com un pollastre, a veure si maduren una mica.
0: Sí, una mica sí. Home, és veritat que Sant Joan fa festa i aquestes coses, però...
26: Sí, fa festa, però no sé, jo la festa que ha de fer és rebentar els tímpans, sí, de la gent normal... No sé, que encenguin les traques al seu pis, saps?
0: Sí, exacte.
26: Dins la rentadora, sí, amb ells a dintre, que així patarà més fort. Sí. A més, em fa malícia, mira, ara m'has tocat el punt dèbil, eh?
0: Ah, sí?
26: Sí, perquè em fa malícia Sant Joan perquè tothom ho celebra, tothom felicita els Joans i les Joanes.
0: Sí, bueno, clar, com qui hem de felicitar, com ha de ser, no?
26: Ja, però ningú pensa què passa 3 dies abans.
0: 3 dies abans? Què, sí, l'inici de l'estiu?
26: No, bueno, sí, però més important, 3 dies abans és Sant Lluís.
0: Oi, és veritat, felicitats per molts anys. Bueno, per molts anys no, però felicitats.
26: Sí, però no me'l vas felicitar.
0: No, és veritat.
26: Ni tu ni ningú, perquè som els sacrificats de la dictadura de Sant Joan. I per compensar-ho, avui he decidit fer un playlist dels Lluïsos més importants de la música.
0: Vinga.
26: Posa Lluís Llach. Tinc

0: penso que... Com es maca aquesta, eh?
1: El que passa és que ara mateix, de Lluïsos, sí. A part del Llac i de tu, no me'n ve cap més al cap ara mateix. No sou pas els, no sereu els únics, no?
2: Veure, únics ho són bastant els Lluïsos,
1: sí, exacte, eh? Exacte. Però és, sí. És un nom... no sé si dir-ne és un nom antic, és un nom de...
2: Tu què dius, eh?
1: Sí, no, anava a dir... No sé si és un nom... No vull dir d'avi, però entén-me, saps? És un nom...
2: Sí, ja t'hi plegat, sí. És un nom boomer.
1: Sí, una mica, anar, una mica, sí, sí, sí.
2: Sí, però te'n faries creus dels músics importants que es diuen Lluís.
1: Oh!
2: Ah!
1: Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe. Home, l'horrit, eh? Quin mite. Però bueno, ja està, no? Amb aquest ja ho tindríem.
2: Que no passa, home, que n'hi ha un fotimer, home.
1: Sí.
2: Mira, i tots molt importants. A més, també tenim les Lluïses. Costa

0: Sona aquesta o...
1: No la tinc controlada, aquesta. No la tinc gens controlada.
2: Aquesta
1: qui és
2: la Lluïsa Sobral.
1: Ah!
2: Que és la germana del Salvador Sobral.
1: Oh!
2: Sona.
1: Sí, aquest
2: perquè
1: sí.
2: Perquè fa un any va aconseguir el miracle de guanyar un festival d'Eurovisió amb una cançó feta per tots dos que no insultava la teva intel·ligència.
1: Sí, exacte.
2: Estrany,
1: doncs molt bé, oh, escolta, obrigado. Però ara sí que no n'hi ha més de Lluïsos famosos.
2: A veure, t'he de reconèixer que costa trobar-los, sí. Però sé i hi són. Per exemple,
1: sí.
2: Podríem entrar a l'univers fascinant dels noms compostos.
1: Ah, clar.
2: Aquella època daurada, ready?
1: Sí.
2: On la gent es deia noms com Déu mana. Joan Emili, Pere Joan, Josep Maria, Anna Isabel, Juan Antonio...
1: Sí, mare de Déu, Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí.
2: I amb els noms compostos, el Lluís és com la tònica, que combina amb tot. Què sé jo? Per exemple, què me'n dius dels Joan Lluïsos?

0: seguro es cama.
1: Home, quin temasso, eh? A mi sí que em puja la bilirrubina una mica, eh?
2: Sí, espera, perquè el que vindrà ara encara te la pujarà més.
1: Ah, sí? A veure, qui ve?
2: Sí, home, ara ve un Josep Lluís.
1: Ah,
2: Josep Lluís.
1: Ai, ai, ai.
0: És un ladrón. Oh, oh, oh, oh. Que me ha robado todo.
3: Ei,
1: hosti,
2: és un ladrón.
1: Qui, i com és ell?
2: Vinga. Això sí que és un clar.
0: Que lugar se enamoró de ti.
2: És que ja el veies venir o no?
1: Aquest el veia venir, aquest sí, aquest sí. Ara, quan, després de la guerra venia el Perales, sí, sí.
2: Clar,
1: sí.
2: Perquè és que no es pot entendre la música sí. sense els grans Lluïsos cantants, sí. Perales, espera, espera. Que tinc un altre Pep Lluís que et farà pujar més la bilirrubina encara. Escolta.
1: Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, Déu meu!
2: Quina gran lletra, tio.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí,
2: però... Això sí que eren cançons.
1: Sí, exacte. No sé si ho hauríem de deixar aquí abans de prendre mal, eh? També t'ho diré.
2: No, home, no, no, no, que t'he deixat la millor pel final.
1: Sí, vols dir que cal? Sí, sí.
2: Sí, sí que cal, sí, perquè aquesta, a part de ser un clàssic...
1: Sí.
2: És la que canten tots els treballadors de Catalunya Ràdio el dilluns pel matí. Escolta, ai. Escolta.
0: És una lata el trabajar todos los días que tienes que levantar.
1: Todos enorme.
0: Gracias a Dios. La vida passa feliçmente si hi ha...
1: Tot, ens queda un minut. Encara podem posar amb alguna coseta
2: per
1: sí? pujar el nivell després de l'Aguilé. Bueno, no en tot el respecte és per l'Aguilé, eh? Però,
2: bueno, mira,
1: però...
2: doncs, si espera que busco un altre Lluís. Mira, va. Aquest, per exemple, aquest tio ho està patant moltíssim ara mateix.
1: Sí.
0: El

0: M'agrada molt aquest tio. M'agrada molt aquest tio.
1: Com se diu aquest tio?
0: Sí, és el Luis Capaldi, no? Aquest.
1: Ja, bueno, sí. Però bé, amb aquest nom, sí, tio...
0: S'assembla una mica, eh?
1: No. Aquí sembla una mica, no, tio. Això és un altre plagi. Sí, com pot ser que un tio surti ara cantant?
0: Sí.
1: Luis Gabaldi.
0: Luis Gabaldi, gairebé, Luis... gairebé.
1: Sí. Luis Gabaldi, tio, però em vaig tenir... Per què no et dius Gerard Quintani? De què va aquest tio?
0: Però ja fa temps que t'ho diem que marques tendència, Lluís. Escolta, hauries d'estar content.
1: Sí. Sí. Pues marco massa, tio, jo crec, perquè, vamos, Luis Gabaldi, tio, ja em diràs tu.
0: Gabaldi, o Gabaldà, moltes gràcies, una abraçada forta.
1: No em pegueu la caixeta del gos, tio, que encara hi ha petardo.
0: Adéu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. 15 dotacions dels bombers i 6 mitjans aeris treballen hores d'ara en un incendi forestal entre Tiana i Montgat, al Maresme. Hi ha 3 focus i els bombers treballen per evitar que les flames saltin un barranc i creuin a l'altre vessant de la muntanya. Segons han informat des de l'Ajuntament, la zona de la deixalleria, que és a prop de diversos equipaments esportius, com ara el camp de futbol, la piscina municipal i un gimnàs, i de manera preventiva s'han desallotjat també totes aquestes instal·lacions on es feien campus i casals d'estiu. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 250 trucades sobre aquest foc que genera una columna de fum molt visible des de tot el Maresme. Més notícies, Albert Manyà.
4: La Fiscalia investiga l'antic equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa, el Baix Ebre, per haver adjudicat obres després d'haver inaugurat un equipament a la ciutat i està analitzant si es van fragmentar contractes. Junts per Tortosa nega les acusacions. Tortosa, Jordi Barranca.
5: Bon dia, el cas fa referència a l'Espai Moreira, un equipament sociocultural ubicat a l'espai de l'antiga fàbrica Samo. La Fiscalia ha començat a investigar-ho després que l'actual equip de govern els portés al cas. El 30 de març del 2023 es va inaugurar aquest espai i un dia més tard va ser quan la Junta de Govern va adjudicar les obres. 3 dies després, a més, es va formalitzar un contracte per a la reparació de la coberta i també la neteja de l'espai. Segons la CN, a més, el Ministeri Públic també estaria investigant si hi ha hagut casos de fraccionament de contractes. L'exalcaldessa i cap de l'oposició, Meritxell Roger, ho nega tot.
6: Que anirien a Fiscalia ho van anunciar fa pràcticament 2 anys. No ho han presentat fins fa 2 dies perquè saben que així s'asseguren que no resoldrà abans d'eleccions. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament. No hi ha cap fraccionament.
5: Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
3: Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation, les ajudes de Brussel·les, que van posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons al país. Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
7: Bon dia. Aquests 10.200 milions són diners que han servit per pagar des de les ajudes a particulars per comprar un cotxe elèctric, posar plaques o aïllar el seu habitatge, com per modernitzar les administracions, impulsar la investigació o descarbonitzar i transformar la indústria de cara als reptes de futur. Sentim Illa.
8: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix un 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
7: Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Una operació policial contra el Top Manta culmina amb la detenció de 28 persones i el comís de més de 25.000 articles falsificats. L'operatiu es va dur a terme principalment a Salou i Reus i ha permès desarticular una organització dedicada a la falsificació i distribució de productes. Tarragona, Clara Echevarria i Domingo.
9: Bon dia. El macrooperatiu conjunt de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional que es va dur a terme fa 10 dies no se centrava tant en els venedors finals, sinó en desarticular l'estructura criminal que subministrava el material i completava la falsificació en el punt de distribució. Els investigats aconseguien els productes sense marca a Badalona i després es traslladaven a la demarcació de Tarragona per completar la falsificació, principalment a Salou i Reus, on es van comissar uns 25.000 articles. Dels 28 detinguts, 2 han passat a disposició judicial. A tots se'ls investiga com a presumptes autors dels delictes de pertinença a organització criminal i contra la propietat industrial. Clara Echevarria, Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: La Comissió de la Dignitat demana a la Generalitat que exigeixi al Ministeri de Cultura el retorn a Catalunya dels anomenats papers de Salamanca, que encara reté l'Estat 20 anys després que se n'ordenés la devolució. Barcelona, Pilar García.
10: Hola, bon dia. Hi ha més de 30.000 documents de Salamanca que 21 anys després de la llei de retorn encara no han arribat a Catalunya. La Comissió de la Dignitat reclama al govern que faci passes perquè hi hagi una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per reactivar el retorn dels documents. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
11: Demanem que el president de la Generalitat tingui aquesta qüestió com una qüestió, en aquest sentit, preferent del govern, cosa que no hem sentit mai parlar ni una vegada de la seva boca sobre aquesta qüestió.
10: Pilar García, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: I als esports, Montse Raya.
12: El Barça d'handbol s'enfrontarà amb Montpellier francès, a l'Horus danès i al Dinamo de Bucarest a la fase de grups de la Champions de la pròxima temporada, que jugarà al setembre. El sorteig s'ha fet fa només uns minuts a Viena, en una Champions que canvia de format perquè tindrà 24 equips en lloc dels 16 actuals. Caiguda sense conseqüències de Marc Márquez al primer entrenament lliure del Gran Premi dels Països Baixos de motociclisme que ha liderat Marco Bezzecchi. El campió ha fet una sessió conservadora. Àlex Márquez mirarà de completar el cap de setmana, cosa que no va poder fer a la República Txeca. I pel que fa a Maverick Viñales, també baix de forma física, espera millorar el rendiment. Al Mundial de Futbol, els resultats de les últimes hores han confirmat ja 4 eliminatòries de 16ens de final. La primera, Sud-Àfrica-Canadà, que jugarà el diumenge al vespre. Brasil-Japó, Països Baixos-Marroc i Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. Avui es jugaran 6 partits més del Mundial amb l'Espanya-Uruguai com a destacat a les 2 de la matinada. L'equip espanyol guanyant o fins i tot empatant pot acabar primer de grup. A les 9 del vespre destaquem el Noruega-França amb el duel entre Mbappé i Holland. El Girona de Futbol ha confirmat 2 amistosos més de pretemporada, el 22 de juliol al Camp de l'Olot i el 29 de juliol reben el Castelló. L'1 d'agost jugaran contra l'Arsenal a Montilivi i acabem amb bàsquet. El Força

0: reunirà alguns dels millors oncòlegs. Parlem d'assajos clínics, sí, però sobretot d'oportunitats reals per als pacients. Accedir a tractaments innovadors abans que estiguin disponibles de forma generalitzada. El FECOP és un espai on professionals i pacients comparteixen coneixement i experiències per avançar més ràpid. Perquè si una cosa tenim clara és que la investigació és la clau. Els assajos d'avui són les cures de demà.
1: Fundació Ricky Rubio.
2: Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
3: 3CAT ha entrat al Club dels Grans.
2: És una sensació que no es pot explicar.
3: El club de la BBC britànica.
2: Després de tants anys, ai, Déu meu.
3: De les televisions públiques franceses.
2: Je t'aime comme une fleur, la fleur pour un jour et toi pour toujours.
3: I de la RAI italiana.
4: Buongiorno dalla.
2: Soc molt enamorat.
3: La Unió és coneguda per organitzar el Festival d'Eurovisió.
2: Ni fu ni fa.
3: No vol dir que Catalunya pugui participar al festival.
2: Pues ja me presentaré jo.
3: 3CAT podrà obrir fronteres i acostar-se més al món.
2: Per lo tant, toca platja i bon menjar i bones tapes.
5: L'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Carles Roig i Xavi Espinosa. Bon dia!
6: Bon dia!
5: Avui és divendres i, per tant, concurs pendent, on es poden arribar a guanyar fins a 200 eurets, oi, Jovany?
7: Oi, Freddy! De fet, ja tenim aquí el concursant d'avui, que és, una persona que es diu Andreu i que ve de Catalunya.
8: Jovany,
7: és que no m'han dit
8: res. Estàs acabant la temporada a quatre potes, en el sentit que...
5: No ha dit cap mentida.
7: Ve de Catalunya.
9: No sabia jo, Jovany, que quatre potes...
7: Com cada divendres li farem cinc preguntes amb les quals pot arribar a guanyar fins a 100 euros.
5: Concentra't. Aquesta intro, això anirà bé, segur.
7: Pot arriscar-se a respondre una sisena pregunta de doble o res per aconseguir els 200 euros.
5: Ara bé. De què estarem pendents abans, però, Jovany? Avui.
7: De moltes cosetes estarem pendents perquè l'actualitat està que crema i no ho diem per la temperatura.
10: Mon amour, com el sabà?
5: Això era François Maurice, oi? Bonjour.
10: Mon ami, frère Jacques, ding-dang-dong, com el sabà?
7: Bé. François, l'home del temps de la televisió francesa.
10: Ce matin, les Français surgevaient avec très
7: calère
10: dans le quart de Dieu, 45 degrés de température
7: oui.
10: Avec le self de chambre, la température est 45 Celsius. Avec les magret de mer.
7: Magret de mer.
10: Température stable. 55 degrés. Et sur les ponts d'Avignon, la température est en plus fresque, 49 degrés.
7: Molt bé. Deixa d'inventar-te noms, sisplau.
8: Home, la pont d'Avignon no existeix.
10: Sí. Sur les ponts d'Avignon.
8: On hi dansa?
7: Escolta'm, François, ens podria dir quines seran les mesures per combatre aquesta onada de calor a França? Perquè
10: ce n'est pas un problème, mon ami Gérard. Je suis avec la gent de protection civil, François, mon ami André.
8: Sí, per si algú no ho ha entès... informo la gent que no sap francès. Sí. Ve l'amic Maurice, ve acompanyat d'un agent de protecció civil francès, el senyor André. André, què més, André?
11: Je m'appelle André Frigération.
8: Ah, molt bé.
11: Bonjour, monsieur.
8: Bonjour, senyor Frigération.
7: Quin cognom francès és Frigération?
12: En tot cas, bonjour, monsieur Frigération.
11: Sorry?
10: Comment?
11: I don't understand.
10: Qu'est-ce que tu dis?
11: Speak English better, no French.
12: Aviam un moment.
7: Com no ha d'entendre el Freddy si és francès?
12: Sí,
11: exacte. Non, non, je comprends pas. Touriste, toujours la même merde.
8: Et
11: Cadaqués, c'est appelé des Catalans.
8: És
11: insuportable.
8: Sí, perquè és Catalunya.
10: Ce n'est pas possible, frère Jacques, un petit peu de prononciació.
5: Bueno, va, no ens encallem. Quins són els consells per combatre la calor a França?
11: Ah, bon, c'est très important. Avec la sortie... Si vous sortir de la maison...
8: Quan sortim de casa?
11: Prenez grand croissant.
7: Sí.
11: Sur la tête.
8: De fer un croissant, ens el posem al cap.
7: Prevenir Salvador Dalí.
11: Prevenir le sol.
8: Exacte.
5: Sí, exacte.
10: Le café, olé,
7: sí.
10: N'est pas calent. N'est pas cremé. Le café, olé, foie.
7: Aquests dos farsants no són ni francesos.
11: La baguette. Froid.
10: C'est important.
7: De
10: l'eau.
7: De l'eau.
10: L'aigua.
7: Froid.
11: Le foie gras.
7: Le foie gras,
8: froid també.
10: Le tartatin,
8: Sí. Froid. Non, la tarte à tatin.
5: Est-ce que tu as
11: Non, non, non.
10: C'est important, monsieur. C'est important.

0: crème brûlée?
1: Sí.
0: No brûlée.
2: Ah, sense sí, brûlée, la crème només.
3: Crem. Le ratatouille?
1: Sí.
3: No tatouille.
1: A veure, a veure, vostès dos...
0: No,
1: són experts en alguna cosa.
2: Jovany, és evident que són experts en alguna cosa.
0: Le ventilateur.
1: En fer l'idiota.
0: Le ventilateur, tu saps? Tu saps que hi ha trois boutons.
1: Trois boutons. El ventilador té tres botons.
0: Número 1.
1: Número 1.
0: Número 2.
1: Número 2.
0: Número
1: 2.
0: Número 3.
2: I le 3. Són un palet, dos palets o tres palets.
0: Mon consell.
1: Sí?
0: Moi, mon conseil?
1: Sí.
0: Les trois.
2: Les trois.
4: Les trois. Sí, els tres, eh? Sí. No, no està mal.
1: Sí, són tipicoll versió francesa.
3: Si vous, si vous, écoutez, si vous devez a guillotine...
2: Si hem de fer la...
1: Si hem de guillotinar algú...
3: Sur les premières heures de la matin, ou de la vespre. Moi,
4: de la vespre.
3: Mon conseil?
1: Sí.
3: Oui.
2: Oui, què? Oui.
3: Midi o primer midi?
1: No.
2: No. No.
1: Ja, ja. Que allà cau el sol. Midi o primer midi?
5: Això ja és...
0: Le PSG?
2: Le PSG? Sí, le PSG, guà.
0: Champion. Champion.
3: Dembélé?
2: Sí.
3: Ballon d'Or?
0: Eusman Ballon d'Or! Eusman Ballon d'Or!
1: Eusman Ballon d'Or! Deixaríem aquí moltes gràcies a tots dos.
0: Aujourd'hui?
1: Perquè tenim més coses per comentar.
2: Aujourd'hui, guà.
0: Aujourd'hui?
3: Sí. No, Mbappé, Haaland.
4: Ah, és veritat.
2: La veritat és que és un partidàs, eh?
3: Messi,
2: eh?
3: Els dos millors davanters. Fill de put?
4: Com?
2: Messi, què?
0: Fill de put.
4: Fins aquí podíem arribar. No, va. Marxin, merci beaucoup. Adéu-siau.
0: Oh, sorry.
3: Com?
0: Don't understand.
3: Que tu dic?
1: Fora. Ale,
6: oye, perdonadme, pero yo creo que no hay para tanto.
4: Home, mira, parlant del PSG, Luis Enrique, com estàs? Bon dia.
6: Con Joao Freddy, com Antitapel.
4: No fa... No fa tanta calor, no? Creus?
6: Bueno, lo que pasa es que los gabachos...
1: T'he preguntat, Freddy, com et dius?
4: Sí, exacte.
6: Coman, tita, pel.
4: Tita, pel.
2: Sí, sí, tita, pel. Sí.
6: Mira, lo que pasa es que los gabachos son unos flojos, machos, yeah, que no me aguantan nada.
2: Yeah.
1: Home, les temperatures vamos... són molt inusuals.
4: Molt.
6: Però vamos a ver, ¿qué son? 30 y pico grados?
4: Sí.
6: 40?
4: Sí.
6: Yo ni me entero.
2: Mira, yeah. Luis Enrique, ara que tenim aquí, ets un tio que li agrada molt també cuidar-se. Tu com combats la calor, Luis Enrique?
6: Mira, para empezar, como ya os he contado en alguna ocasión, yo ando descalzo.
4: Bueno, va. Sí. Sí.
2: Com diu allò, el grounding.
4: Sí, grounding.
2: La idea d'estar en contacte amb els peus.
4: Amb la natura.
2: Amb la natura,
4: sí. Ja. Més temes, Jovany.
6: Vale, pues nada, ya
1: sí,
6: me voy.
1: Ya...
6: Sí. Me habéis hecho venir para esto, ¿eh?
1: Para esto.
6: Desde bueno, Francia.
4: Bueno.
1: ¿Haces alguna cosa más?
6: Ir en bici.
1: Ir en bici. Per fer-te passar la calor, vas en bicicleta?
6: Claro, porque el airecito es fresco.
1: Sí, va, vinga. Hi ha més temes per abordar, sí, com les conseqüències dramàtiques dels terratrèmols a Veneçuela.
7: Un minut, si m'obriu un moment les portes
1: no,
7: d'aquest
1: no, no.
7: Petit...
1: No.
7: Petit...
4: Maria Cinta, què passa?
7: Ui, avui tens l'aura fosqueta.
4: Ah, sí? Fosqueta?
7: Sí.
4: Ai, és que és divendres, ja, i costa més.
7: Quan
4: ja.
7: Fa que no...
4: Ui.
7: Quan fa que no...
4: Una mica.
1: A veure,
7: un dia
1: Maria
7: casa.
1: Cinta.
7: No.
4: Ui, que no hi ha l'Armínia.
7: Farem sexe tàntric.
4: Quina mandra, també.
7: Fugirem del cuitocentrisme. No buscarem l'orgasme. Perquè el sexe és un camí.
1: Sí.
7: No és una destinació.
1: Per què ets aquí, Maria Cinta?
7: Sí. Soc aquí per dir-vos que ha dit el Freddy això... Bueno, és que em fa gràcia perquè ha dit les conseqüències dramàtiques. Bueno,
4: sí.
7: Els terratrèmols. No? Dramàtiques és una paraula que dieu vosaltres.
4: Bueno, home...
7: No.
1: Sí, sí que diem nosaltres perquè ha tingut unes conseqüències dramàtiques els terratrèmols.
4: És objectiu.
7: Bueno.
4: És objectiu, això?
7: Bueno, no, sí. Vull dir, aneu posant etiquetes a la lleugera, aneu parlant d'això que ha passat a Veneçuela, criminalitzant la terra, i això no és així. Això no és així. Prou d'estigmatitzar la terra.
1: Ha estigmatitzat res, ni ha criminalitzat la terra. Què vol dir criminalitzar la terra?
7: És el lèxic, és el lèxic. Oh, no, és que per culpa de la terra que es mou... Estic fent les cometes amb els dits, no sé si
4: sí,
7: ho veieu.
4: Sí, això a la ràdio es veu molt.
7: Diu, no, vosaltres en dieu terratrèmol.
1: Sí.
7: Estic fent les cometes amb
4: sí,
7: els dits.
4: Sí, home, sí.
7: Jo en dic llibertat d'expressió.
4: Però aviat, Maria Cinta.
1: Terratrèmol és llibertat d'expressió.
7: No, és la terra que ens parla.
4: Terratrèmol és un terratrèmol.
7: És la terra que ens parla.
1: Ah, llibertat d'expressió de la terra és el terratrèmol.
7: Clar, la terra no té boca. La terra no té cordes vocals. Llavors, quan vibra, ens està dient cosetes. Per tant, vosaltres, si esteu en contra dels terratrèmols, que l'esteu traient la capacitat d'expressar-se a la Pachamama.
1: El que ha passat és una cosa molt greu, Maria Cinta, com per venir aquí a aguantar els teus raonaments.
7: El que ha passat és, si escoltéssiu la Terra...
4: Bruixa boja.
7: Si escoltéssiu la Terra... No, perdona, sóc la filla de les bruixes que no veu poder cremar. Quan me dius bruixa, per mi és un honor. Gràcies.
1: Gràcies. Ja us vam demanar perdó, no sé quan vam fer un acte.
7: Seguiu sense escoltar la Terra, sí. I aniran passant aquestes coses. Perquè si tu escoltes la Terra, què ha dit la Terra, Venezuela? Ha dit no. Ha dit ja en tinc prou. Passa pobreta, que és un ésser gros, no se sap expressar. Saps quan hi ha un nen molt gran que ho trenca tot? Que
5: molt gordo.
7: Que pega els nens gordo, que pega els altres nens,
4: no
7: sap per on va, doncs és el mateix. Bueno, ella no volia fer-li mal a ningú.
4: Fins un altre dia, Maria Cinta, moltes gràcies.
7: Fins un altre dia, Frederic, i cuida't, Laura, nen.
4: Vinga, va, Maria Cinta, que tenim feina.
7: Sortiu a fora, parleu amb la Terra.
4: Sí.
1: Molt bé.
4: Jovans.
1: No sortirem enlloc.
4: Sí.
1: El tema gros del dia, Freddy, que ja ho estem allargant massa. El tema que tothom té a la boca des d'ahir a la tarda és que Trescat s'incorpora a la UER. Que UER és Unió Europea de Radiodifusió.
5: Sí,
1: Sergi, com ho sent. Després de molt de temps perseguint aquest objectiu, Trescat entra a la UER al costat de grans corporacions públiques com la BBC, France TV, la RAI...
5: Sí, aquestes...
2: Jovany, des de que ho hem sabut, el CAVA no ha parat de córrer pels passadissos, els despatxos i les redaccions de Catalunya Ràdio, perquè hi ha eufòria.
1: Sí, a mi no m'ha arribat res, però hi ha eufòria per aquesta notícia.
5: Adoneu-me una cosa.
4: Sí.
5: Home, això és una camama, home.
4: A veure, Paco Clavijas, el treballador més antic de Catalunya Ràdio, com estàs? Bon dia.
5: Com estic? Mira, a la meva època no es posava la música tan forta.
4: Ja.
5: Cada vegada més música i menys... I menys el guata. Malament, com vols que estigui, home? Si estic aquí, que estic malament, perquè vol dir que m'ha tocat treballar.
1: Sí, però si tu t'agrada venir a la ràdio,
5: tu creus que jo...
1: Parles del teu amor a Catalunya Ràdio,
5: sí,
1: perquè
5: mi,
1: ets
5: per
1: aquí...
5: Sí, per mi, sí, el meu amor a la ràdio està molt bé, però saps el que tinc amor jo? A conveni, a conveni, A conveni és el que jo... És la meva Bíblia, vale? A conveni és com la Bíblia.
1: Sí.
5: I la Bíblia què fas tu? Te cagues a la Bíblia?
4: No
5: te cagues a la Bíblia.
1: No,
5: pues el conveni és com la Bíblia. I a mi pel conveni me toca treballar les nits de divendres a dissabte, i les de dissabte a diumenge, de la matinada a 6 de la matinada.
1: Sí.
5: I tu veus que estiguem a la nit de dissabte a diumenge? No, és de dia. Vale? Pues aquí estic.
4: Però t'ha tocat treballar?
5: Pues no veus que estic aquí. Tu que creus que vingui, que hagués vingut, si no m'ha tocat treballar. Pues sí, senyor.
1: Calma, t'has entrat molt esbarat.
5: Que es veu, perquè ja parlarem al comitè d'empresa, perquè es veu que em van dir pel correu elèctric, vale? Fa dos mesos, que li digués el dia que volia fer vacances, vale? Jo no vaig veure el correu elèctric, perquè no tinc per què estar pendent de correu elèctric cada dia, per favor. Perquè això el conveni no ho diu, que se té que estar cada dia mirant el correu elèctric. I jo, si no diu el conveni...
4: Com?
5: Jo tot el que no li convenim. I resulta que no vaig enviar a temps les dates que jo volia de vacances i ara he tingut que venir aquí en persona, in pectore. Sí, in pectore.
1: Això és la feina que has vingut a fer,
5: Perquè jo vaig demanar...
1: Venir a dir les dates que vols fer vacances.
5: No, perquè jo vaig demanar que començar el 31 de juliol, vale, que és divendres, i em diuen, no, té que ser el 3 d'agost, que és dilluns, vale, però si no sé què... Va, com si fos problema meu.
4: Però escolta'm, Paco, estàvem parlant de la incorporació de Trescat a la UER.
5: I nosaltres tenim llogat l'apartament de Llafranc des del 31, vale, i què foto jo? Perdo dos dies d'apartament de Llafranc perquè els senyoritos no em van avisar que tenia correu elèctric. Pues què fan? M'enviaran un correu elèctric per avisar-me que hi ha un correu elèctric. Vale. No em dóna la gana, I no ho dic per no treballar, perquè jo estic aquí a la ràdio des del primer dia que no obri la partida.
1: És que el tema de les vacances teu ens la porta fluixíssima.
5: I això de la UEFA, això de que hem entrat a la UEFA...
1: La UEFA,
5: no hem entrat a la UEFA. Això és una camama, home, com se digui la ràdio d'Europa, home. Això no ho sabia per anar a Eurovisión? Podem enviar nosaltres a la Núria Feliu a Eurovisió?
4: No.
5: Pues ja està, home, a mi m'importa una puta merda, Eurovisió.
1: Les coses perquè va morir.
5: No
1: la podem enviar a Eurovisió.
5: També no serveixi perquè Catalunya pues tal, pues no. Pues llavors per què serveix?
4: Però sí que serveix, perquè, per exemple, a partir d'ara, Trescat tindrà accés a un munt de continguts que tenen accés a altres...
5: Tindrà accés a fer reunions per Europa de tant, alguna reunioneta, anirà la presidenta, on hi ha que sigui, ja està.
4: Bueno, va.
5: Ja està, això és una camema, allò de la UEFA.
4: És important. No, UEFA no, Unió Europea de Radiodifusió.
5: Ah, sí, home, el que tu diguis. Aquí, quan hi havia el Cuní. Aquí quan hi havia el Cuní, hi havia un nivell, hi havia una...
4: El mestre Cuní. El mestre
5: sí, aquí sou tots una colla de mateix.
4: Bueno, va. Ara mateix, 12 i 22 minuts. Seguim més temes?
5: Què passa, tio? Que no parlareu de la notícia més important del món, o què?
1: A veure, quina és?
5: Avui juga l'Amin contra Uruguai, tio. Sí,
2: L'Amin contra Uruguai. Sí, és una molt bona manera de definir el partit. L'Amin
4: contra Uruguai.
5: Sí, L'Amin contra Uruguai.
1: No juga demà a les dues, per tant, no sé, ja en parlaran al suplement, imagino.
2: Digues, Munir.
1: És jurisdicció mi... de dissabte.
5: Te calles, o què?
1: Bueno,
5: que me diu de venir aquí a la ràdio i te fots a parlar tu quan parlo jo.
2: No t'ha dit ningú que vinguis, Munir.
5: A mi me la pela,
2: Mal bé.
5: La pela. Jo no quiero problemes con nadie, ni con España, ni con Venezuela, ni con Sarrià, ¿sabes? Yo estoy tranquilo, disfrutando de la mil, porque es el mejor y todos unidos, todos decidimos, ¿sabes?
4: No, però aviam, jo m'he perdut ja.
5: Yo también estoy concentrado en Chataniga, ¿sabes?
2: No, Niga no, Nuga, Nuga.
5: No es como Nueva York, pero no está mal, tío.
1: Molt bé, i què fas allà aquests dies? Una mica turisme?
5: Se lo preguntas, ¿porque soy mono o qué?
2: No, Munir.
5: No, es que...
1: No, només t'he preguntat que què fas allà per passar el temps.
5: Yo estoy por ahí, pues como tú, ganándome la vida, ¿sabes? Yo me hago la comida, unos nuggets, tío, para que la gente diga que yo no trabajo. El padre de la mil trabaja.
1: Ens quedem amb aquest...
5: ¿Y esta noche qué? ¿Esta noche todos
4: altra.
5: Con quién?
4: Fins un altre, Munir.
5: ¿Con quién esta noche?
1: Amb Noruega.
5: Con la mil, la mil, la mil, la mil, la mil, la mil.
2: Oh, per favor.
5: Ya mal.
4: Aviam, de seguida anem al concurs pendent. També volem parlar d'un incendi que, vés, igual ho esteu veient la fumarada perquè és entre Tiana i Montgat i es veu molt, molt de fum. Però abans, Garriga, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Veiem com evoluciona aquest incendi, però potser tindràs feina aquesta, aquesta tarda.
8: Sí, sí, ens ho mirem de prop, evidentment.
4: Què tindrem avui a la tarda de Catalunya
8: Ràdio? Doncs mira, avui, a veure si els incendis ens ho permeten, però anirem a descobrir el poble més feliç de Catalunya. És l'última setmana que busquem aquest poble. Anem a Pax. Pax, que és un poble molt petit al Penedès. Heu estat mai a Pax?
4: No.
5: Hòstia, jo no he estat mai a
1: Pax. Pax del Penedès.
8: Pax del Penedès.
1: Pax del Penedès.
8: Doncs anem a Pax.
9: És una màrqueting, això, no?
8: Sí, sí, van de 6 en 6.
1: Et fan un pack de
8: 6 en 6, diu. Sí, molt bé. I després, tema de servei públic. A París volen prohibir l'alcohol, la venda d'alcohol a partir de les 6 de la tarda.
2: Quiero. Per
8: què? Va bé prendre's una cervesa quan fa molta calor o ens estem fent un si autogol?
1: No va bé, si no va bé, Garriga, fa molts anys
8: que ho fas malament. Doncs avui buscarem experts que ens ho diguin, això. Ho estem fent bé? Quan tenim molta calor, la cervesa ens està perjudicant? Més del que ja ens perjudicaria de per si, diguem.
2: Que sigui que no, eh? Que sigui
8: per
2: que
8: favor,
2: no.
8: Que sigui
1: que compte
8: no.
1: Que serà que sí.
4: Sí, té tota la pinta.
1: Totes les coses bones sempre estan malament, o això que et pensaves que ho feies bé ho està fent malament...
8: Doncs la tarda destrossant-vos la vida una vegada més i l'última edició dels cromos del Mundial amb Lady Pau avui repassarem les músiques del grup E, per tant, Pax... alcohol i una mica de Mundial, que és el pla ideal de cada tarda, a partir de les 4.
4: A la tarda de Catalunya Ràdio, gràcies, Garriga.
8: Adéu, adéu.
4: Deixeu-me dir això, anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio, però hi ha 15 dotacions de bombers i 6 mitjans aeris que estan treballant en aquest incendi forestal entre Tiana i Montgat, al Maresme. La columna de fum és visible des de diversos punts del Maresme i fins i tot des de segons quins punts de Collserola. Hi ha 3 focus i els bombers estan treballant ara per evitar que les flames saltin un barranc i creuin a l'altra banda en direcció a la serralada de la Marina. La Protecció Civil ha demanat confinar una urbanització, l'urbanització Colònia Bosch i també l'Albert La Conreria. Els ha enviat un missatge de mòbil. Aquí es demana tacar finestres i portes i evitar circular per l'exterior. En fi, continua aquest incendi, ho explicarem de seguida a Catalunya Ràdio. De moment, però, parem una miqueta, publicitat i de seguida el concurs pendent.
10: Hola, que tinc partit. I vas tu al súper del Corte Inglés? Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
11: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
12: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
13: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
12: D'altres temen el retorn del feixisme.
14: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político-social que se va extendiendo.
12: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
15: Ja disponible a la plataforma Trescat.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
17: Li diem a
4: I relacionat amb això que estàvem explicant, aquest incendi, saludem ara mateix la subdirectora de Protecció Civil, Ima Soler. Senyora Soler, què tal? Molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
4: Quina és la situació ara mateix en aquest incendi que tenim entre Tiana i Montgat?
16: Doncs en aquests moments estan actuant els operatius i el que tenim ara és aquest enviament que hem fet d'una alerta en els mòbils en què per aquesta circumstància de l'incendi doncs es necessita aquest confinament en aquestes poblacions, recordem, de Tiana, de Sant Fost de Cap Centelles, també de Martorelles i de Santa Maria de Martorelles. Per tant, en aquesta zona, tothom que estigui molt atent, sobretot no circular per la zona, mantenir-se confinat en algun espai segur i sobretot doncs, atendre les instruccions que ens donin els operatius en aquests moments.
4: Totes aquestes poblacions es recomana el confinament, eh? A totes.
16: Sí, la zona on es rebi aquest missatge, d'aquesta alerta, sobretot en aquestes poblacions que dèiem, eh? Martorelles, Tiana, Sant Fost de Camp Centelles, Santa Maria de Martorelles. En aquesta zona on enviem aquesta alerta, doncs caldria aquesta atenció, sobretot, de mantenir-se confinat si es cau davant d'aquestes circumstàncies i en aquests moments ho estem enviant perquè ho conegui la població.
4: Per tant, que es quedin els veïns d'aquestes poblacions, que es quedin a casa, en la mesura...
16: Que siguin molt vigilants, correcte, que es quedin a casa, que no circulin, perquè estan en aquests moments per en aquesta zona actuant els operatius i, per tant, doncs, convé en aquests moments estar atacant aquest incendi que tenim i anar molt de compte, com comentem, d'obeir aquestes instruccions per la població, doncs per la nostra seguretat.
4: On és exactament aquest incendi?
16: La zona no tinc exactament la informació. En aquests moments ja us comento que estan treballant i que és la darrera informació que tenim. Sabem que hi ha mitjans aeris, que hi ha moltes estacions de bombers. En un inici ens parlaven d'una zona determinada de Tiana, però sabem que en aquests moments també estan treballant en altres punts i, per tant, doncs, el que convindria és, sobretot en aquestes poblacions, i repeteixo, Tiana, Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles i també Santa Maria de Martorelles, doncs, atendre en aquesta vigilància i, sobretot, mantenir-se amb aquest confinament finalment mentre estem en aquest treball que estan fent els operatius.
4: Aquest confinament és per evitar d'alguna manera que interfereixin en les tasques d'extinció o pel fum? Perquè hem vist una fumarada realment molt potent.
16: El confinament és per la seguretat de les persones. Per tant, en aquest moment hi ha diferents punts en el territori. Sobretot pot haver-hi alguna zona on pugui ser per afectació per fum, pot haver-hi alguna zona amb la que ja ho estem demanant en previsió de l'evolució del millor de l'incendi. Per aquest motiu és molt important que tothom en aquesta zona estigui molt atent, que estiguin seguint aquesta informació de com evoluciona aquest incendi i que es mantinguin amb aquest confinament i sobretot doncs, que no circulin persones que no siguin segures.
4: Senyora Soler, moltíssimes gràcies. Que tingui molt bon dia.
16: Igualment, gràcies a vosaltres.
4: L'Ima Soler, la subdirectora de Protecció Civil, Tiana, Martorelles, Sant Fost de Camp Centelles i Santa Maria de Martorelles, els veïns d'aquests municipis són els que han rebut aquest avís perquè es confinin a casa i per la seva pròpia seguretat en aquest incendi. 15 dotacions dels bombers, 6 mitjans aeris estan treballant en aquest incendi forestal entre Tiana i Montgat. Els bombers estan treballant, sobretot, per evitar que les flames saltin un barranc i creuin a l'altre vessant en direcció a la serralada de la Marina. Segons deia l'Ajuntament de Tiana, és un foc que afecta una zona d'una deixalleria, que és a prop de diversos equipaments esportius i d'aquí aquesta recomanació. Ho anirem seguint, per descomptat, aquí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Hem sentit els senyals horaris de 12:15.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
17: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
19: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
20: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
19: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
17: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
19: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
21: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
17: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
21: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
19: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
22: Som el dia.
23: Som la nit.
24: Som dos programes amb el mateix objectiu.
22: Saber què està passant.
23: Què ha passat.
24: I també per què ha passat.
22: Tant a casa...
23: Com al món.
24: Què ens fa diferents?
22: El ritme.
23: El ritme.
24: El ritme.
22: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
23: Perquè al Catalunya nit... Som Pausa.
24: Som El Dia i la Nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
22: A tot hora
23: i a tot arreu.
17: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
24: Som diferents.
0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
3: Detallets. Era exactament això.
5: Perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop.
3: Una sobretaula amb amics que s'acaba allargant fins al sopar i més enllà. Poques imatges aboquen més la felicitat i l'estiu que aquesta. Perquè, com ens canten avui Detallets a Era Això, la seva esperadíssima cançó de l'estiu, sempre volem massa i necessitem poc, perquè la felicitat la tenim més a tocar del que ens podem arribar a pensar. I en bona companyia, tot sempre.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
2: Passen 3 minuts de 2:15 del migdia. És l'hora de la gran final setmanal del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. Ja tenim aquí la persona concursitzada que avui intentarà guanyar diners. Ell és l'Andreu. Bon dia, com estàs?
3: Bon dia, molt bé. Vosaltres?
2: Molt bé, molt bé.
4: Aquí a punt de començar el cap de setmana, ja.
2: Sí, sí, a punt de...
4: D'on vens, Andreu, per cert?
3: Jo, de Sant Feliu de Codines.
4: Ah, és maco, allò, eh?
2: No.
4: No ho és gens,
2: eh? No.
3: Bueno, poble ciclista.
2: Sí, perquè està lluny de tot. Perquè per arribar a Sant Feliu de Codines has de fotre aquella carretera de revolts.
3: Sí, sembla prop, però...
2: No, està a tomar pel sac, Sant Feliu de Codines. Està al costat del cim d'Àligues.
3: Sí.
4: Oi que sí? Bueno, ja acabareu de comentar.
2: Recordatori... Sí, però és que... Bueno, recordatori de la dinàmica del concurs. Et farem 5 preguntes, per cada una que n'encertis seran 20 euros per tu.
3: Perfecte.
2: Que les encertes totes, tindràs 100 euros. Com pots guanyar els 200? Doncs amb una última pregunta optativa, de doble o res, que tu decidiràs si tens el valor per enfrontar-t'hi.
3: Perfecte.
2: Tot entès, eh?
3: Tot entès.
2: Doncs, si et sembla, comencem per la pregunta prèvia.
4: La zero. És la pregunta que fem als concursants, Andreu, per assegurar-nos que no marxeu amb les mans buides per molt tontos que sigueu i falleu totes les preguntes, cosa que de moment encara no ha passat mai. I avui el premi per la pregunta zero és més especial que mai. Veus això? Ensenya-li, sí. Jovany. Però que no ho agafi, eh? Que no ho agafi. Però ensenya-li.
2: Pots mirar de lluny. És un...
4: Efectivament, un tubet. Sembla un tub normal de crema hidratant pels llavis, però no té res de normal, Andreu. És un tub de cacau fet servir. I tu diràs, hòstia, quin fàstic, no?
3: Sí.
4: És el que diria jo. Si no sabés, atenció, que aquest tub de crema hidratant de llavis li hem robat al Xavi Espinosa, el nostre company, el millor imitador de Catalunya.
2: Sí.
4: Un home profundament atractiu, baixet, però molt sexy. I, per tant, Andreu, si guanyes i t'endús el tub aquest, quan te'l posis, serà com fer-li un petó a la boca al Xavi Espinosa. Estàs excitat? Estàs encigalat amb aquesta idea?
3: No.
4: Vale, doncs d'acord, jo sí. I ara endavant amb la pregunta zero, que òbviament va sobre petons. Ah, quina cançó més maca. I més adequada per parlar de petons. Els petons, oi? Quan vas fer tu el primer petó? A la boca, eh? Amb consentiment. Els gossos i la teva mare no compten.
3: Que me'n recordi, o sigui, conscientment... Sí, conscientment.
4: Sí, no, ja... Sí. Si estessis inconscient seria greu, eh?
2: Sí.
3: Potser
2: estava borratxíssim.
3: No. Devia ser, jo què sé, els 16...
4: Carai, molt bé, no?
3: Sí.
4: Jo més o menys també a la mateixa edat. Escolta'm, Andreu, de petons n'hi ha de molts tipus i se'n poden fer a molts llocs del cos. No és el mateix un petó al front que dos petons a la galta, ni significa el mateix un petó a la mà d'un rei, per exemple, que el petó a l'escut d'un futbolista. Es poden fer també petons al coll, al cap, al nas, fins i tot hi ha gent que es fa petons als genitals, Andreu. Però convindrem que si parlem de petons, el primer que ens ve al cap són els petons a la boca.
3: Sí.
4: Sabies que el petó estimula la producció d'oxitocina, l'hormona de l'amor i d'endorfines, que són les hormones responsables de la sensació de felicitat, i també de dopamina, que estimula el centre del plaer del cervell?
3: No.
4: Ho intuïes, oi, Andreu?
3: Sí, ho intuïa.
4: Hi havies notat alguna cosa, però no sabies que eren les hormones. Sabies que alguns d'aquests estudis demostren que els petons regulars protegeixen de la depressió, redueixen l'estrès, augmenten l'autoestima i la tonificació dels músculs facials, Andreu?
3: Això sí que ho havia escoltat.
4: I, Andreu, ja que ets tan listillo, sabies que la producció de saliva estimulada pel petó sexual, més conegut com amorreig, a més, evita la formació de càries i l'acumulació de placa dental alhora que prevé la gingivitis a través del calci present a la saliva, Andreu?
3: No, això sí que no.
4: Però, ai, las, Andreu, no tots són avantatges per la salut pública, en el camp del petó. Sabies que els morrejos poden provocar la transmissió de malalties com la mononucleosi infecciosa o l'herpes?
3: Sí.
4: I que al segle XVII, a França i a Anglaterra, es van arribar a prohibir els petons per evitar la propagació de la pesta? Això no, eh?
3: No.
4: Doncs ara ja ho saps. I és que els petons a la boca, sobretot si són amb llengua, són una font d'infeccions. I com que ja hem comentat que qualsevol part del cos és bona per petonejar, la pregunta és la següent. Andreu, segons la ciència, on hi ha més bactèries? A l'anus o a la boca?
3: Ostres. Jo suposo... Bueno, per les coses que passen per la boca, jo suposo que a la boca, no? Vull dir, al final...
4: Seria fort que fos la boca.
3: És on ho cribem tot.
4: T'imagines que n'hi ha més a la boca que a l'anus? Això voldria que... O sigui, voldria dir que són més nets els petons entre anus. Bueno, és igual.
3: Bueno, com ho vulguis veure.
4: Andreu, la teva resposta és correcta! Bravo! Té, ja tens el tub de crema hidratant per llavis de Xavi Espinosa.
2: Està fet servir de veritat, vull dir, no és una broma.
3: Tens bueno, ja li regalaré algú.
2: En tot cas, Andreu, si et sembla, comencem a concursar per guanyar diners o què?
3: Perfecte, va som-hi.
1: Primera pregunta.
2: Doncs per començar t'hauràs d'enfrontar una pregunta que es titula Uruguai. A l'Uruguai, jo no vull. En realitat és una pregunta sobre el Mundial de Futbol. T'agrada el futbol, Andreu?
3: Sí,
2: que t'agrada, eh? Saps que des de fa uns dies s'està jugant un Mundial de Futbol?
3: Sí, també.
2: Et puc preguntar amb qui vas al Mundial, Andreu? No és la pregunta del concurs, però és curiositat.
3: Bueno, amb Espanya. Que guanyi Espanya, que guanyi el Barça.
4: Escolta, no t'enfadis, Joan.
2: No, jo no he dit res.
3: Anar amb Espanya és anar amb el Barça.
4: En certa manera, sí.
2: A la merda! Bueno, en aquest programa, si alguna cosa tenim, és vocació de servei públic, i com que en un Mundial es juguen molts partits entre seleccions que ni et van ni et venen, amb el Joel hem pensat que podríem obrir un espai de consulta per ajudar-te a decidir amb qui vas a cada partit.
4: És un
2: mètode gairebé científic.
3: Sí. Vale.
2: És un sistema que es basa en 7 preguntes que tu has de respondre i, en base de les respostes, sabràs amb quin dels dos equips que s'enfronten en un partit del Mundial vas.
4: Vale. Amb l'algoritme? L'algoritme ens ho donarà.
2: Exacte. Per posar un exemple de com funciona, podríem buscar un partit que es jugui properament, Joel.
4: Vols que et busqui un partit?
2: Sí, mira el calendari del Mundial, algun partit que jugui...
4: Tinc aquí. Calendari Mundial. Mira, veig un... Espanya-Uruguai.
2: Espanya-Uruguai.
4: Espanya-Uruguai.
2: Espanya-Uruguai.
4: Vinga, doncs, va.
2: Per exemple, per saber... Et farem les 7 preguntes, d'acord? I anirem donant punts, Espanya-Uruguai, i després de les 7 preguntes veurem amb qui vas. Per exemple, saps situar exactament algun dels dos països en un mapa?
3: Sí, clar. Els dos, diria jo.
2: Exactament.
3: Sí.
2: Exactament.
3: Sí.
2: Què fem? Donem un punt per cadascú?
4: Sí.
2: Donem un punt per cadascú.
4: Hauria de ser
2: molt bé,
4: així.
2: Doncs comencem empatant.
4: Vinga, empatant.
2: Segona pregunta. Algun dels dos països ha putejat greument el teu país al llarg de la història fins avui en dia i ho seguirà fent mentre pugui?
3: Sí, es podria dir que sí.
4: D'acord.
2: Quin dels dos?
3: Home, jo crec que amb Uruguai no tenim contacte directe, però amb Espanya es podria...
2: Doncs un per Uruguai.
4: Ara mateix van 2-1.
2: El nom d'algun dels dos països té una síl·laba que signifiqui xulo, molon, divertit, genial...
3: Uruguai. Guai.
4: Ah, doncs mira, tornes a votar Uruguai.
2: No hi havia caigut Espanya. Espanya no, no?
3: No.
2: Doncs va, algun dels dos països té un jugador que hagi marcat un hat-trick al Madrid en un partit en què el Barça li hagi acabat fotent una maneta als merengues?
3: Que jo recordi... Luis Suárez, d'Uruguai.
2: Posa-li un punt a Uruguai.
4: Un altre punt per Uruguai, mare meva.
2: Fes, algun dels dos països arrossega un dèficit escandalós en compliment pressupostari pel que fa a infraestructures amb el teu país?
3: Doncs, per la mateixa regla de 3 que he dit abans, pues, suposo que Espanya, no?
2: No, consultem-ho, es pot consultar. A veure, Uruguai, a veure, veig que no, mai ha pressupostat res per Catalunya, per tant, compleix el 100%.
4: Sí.
2: El compliment pressupostari Espanya cap a Catalunya veig que fa pena.
4: Ha bastant de pena, sí.
2: Sí, per tant,
4: objectivament,
2: punt per Uruguai...
4: Seria un punt per Uruguai, sí. Bueno, va guanyar en Uruguai.
2: Algun dels dos països ha tingut un president humil i carismàtic que va seguir vivint a la seva granja humil
4: i carismàtica,
2: també durant la seva presidència.
3: També Uruguai.
2: Uruguai.
4: Ah, sí, home, aquell senyor...
2: Com es deia, el Mújica?
4: El Mújica.
2: Bueno, a Espanya poder n'ha tingut algun que hagi seguit vivint a la seva granja.
4: El Felipe González segur que no. Perquè aquest home ara fuma puros a iots molt grans.
2: El Zapatero hagués pogut ser, però ara ja veig que no.
4: No, si li obres la caixa forta veus que d'humil i tal no...
2: Per tant, posa punt per Uruguai.
4: D'acord.
2: Després l'última. Jorge Drexler és algun dels dos països...
3: D'Uruguai, no és?
2: Sí, per tant, qui seria punt per Espanya, per això?
4: Punt per Espanya? No t'agrada, Jorge Drexler.
2: És punt per Espanya.
4: Doncs, si sembla, fem el recompte.
2: Després, quan tens aquestes respostes, tu fas el recompte i surt que avui hem d'anar, a veure...
4: Amb Uruguai.
2: Amb Uruguai.
3: Va, doncs amb Uruguai.
4: Però ho has triat tu, eh?
2: Sí. És un mètode científic, s'han de respondre a les preguntes. I ara ve la pregunta que faig a tu. Quants mundials ha guanyat la selecció d'Uruguai al llarg de la seva història? Et dono 4 opcions. Opció A, cap. Opció B, 14.
4: Olo.
2: Opció C, 1. Opció D, 2.
3: Jo crec que són 2, si no comptem les 4 estrelles que es posen, són 2.
4: Veus? Mira com el tio... Mira-li tonto, eh?
2: Dos, eh? Marco la D, eh?
3: La D, sí, dos.
2: Doncs aquesta és una resposta... Correcta! Molt bé, Andreu! Ha guanyat dos mundials a Uruguai, el primer que es va fer el 1930 i un altre el 1950, que em sembla que és el del Maracanazo.
4: Fa 76 anys que no guanya cap mundial a Uruguai i em sembla que seguiran així bastant de temps. Andreu, vas molt bé, eh? T'estàs notant a gust, eh, que sí?
3: Noto gust.
4: Una mica nerviós, però bé.
3: Bueno, al principi més que ara.
4: Ara ja estàs amb la xorra fora, que diuen els científics, eh? Vinga, som-hi.
1: Segona pregunta.
4: Andreu, portes guanyats 20 euros, eh? Que de tenir-los a no tenir-los són 40 euros. I ara et jugues guanyar-ne 20 més amb la pregunta de la sempre controvertida categoria d'efemèrides de demà. Vale? Perquè, com diu la dita, el que puguis fer avui no ho deixis per demà. I, per tant, afrontem ja les efemèrides de demà. Quin dia serà demà, Andreu?
3: Demà serà dia 27 de juny.
4: Molt bé! Uau. Comences perfecte. Som-hi!
5: M'echaron droga en el colacao.
4: I és que saps quin dia serà demà, Andreu?
3: 27 de juny.
4: Sí, però a part, pel fet de ser 27 de juny, demà serà el Dia Internacional de les Nacions Unides contra l'abús i el tràfic il·legal de drogues.
3: Vale.
4: Tu abuses de les drogues, Andreu?
3: No.
4: I trafiques amb drogues, Andreu?
3: Tampoc.
4: Doncs si fos el teu cas, hauries de tenir en compte que demà seria el Dia Mundial contra tu. I per què demà? Doncs perquè es commemora que un 27 de juny de 1909, amb la primera conferència internacional sobre estupefaents celebrada a Xangai, es va reconèixer el tràfic de drogues com un problema mundial que requeria una solució global. Durant les dècades següents es va desenvolupar un sistema multilateral per controlar la producció, el trànsit i l'abús de drogues. Es van adoptar tres tractats pel control de drogues. La Convenció Única sobre Estupefaents de 1961, el Conveni sobre Substàncies Psicotròpiques de 1971, aquest el coneixes, eh?
3: Sí.
4: I la Convenció de les Nacions Unides contra el trànsit il·lícit d'estupefaents i substàncies de 1988. I, Andreu, sembla que tants tractats no han acabat de funcionar perquè al món es consumeixen avui en dia més drogues que mai, se n'abusa més que mai i el negoci del narcotràfic mou més diners que mai a la història. Fas cara de no creure tu, oi, que no t'ho creus?
3: No.
4: Et dono dades de l'ONU, doncs. Saps quants diners mou anualment el narcotràfic a tot el món?
3: Quants?
4: Més de... Ui, mare de Déu, quants zeros. 650.000 milions de dòlars.
2: Uau,
4: saps a què equival això?
3: A què equival?
4: Al producte interior brut de Turquia, per exemple. O a la meitat del d'Espanya. Vols més dades?
3: Més dades,
4: va. Només en el cas de la cocaïna, la producció mundial anual supera les 3.700 tones. Saps quan és això?
3: Quan és?
4: És el pes de 40.000 persones adultes, Andreu.
3: Mira tu.
4: Efectivament, però com saps, Andreu, no totes les drogues són il·legals. Si ens atenem a una definició àmplia del terme, entenent droga com a qualsevol cosa que crea addicció i no és bona per la salut, n'hi ha moltíssimes de legals i socialment acceptades. Doncs ara, sobre això, va la pregunta. Atenció, Andreu, perquè tens 20 segons per dir-me 5 coses a les que pots estar enganxat i són perfectament legals.
3: Va.
4: Posa-hi imaginació.
3: A veure. Ens
4: valdrà pràcticament tot i comencen ara, els 20 segons.
3: El TikTok.
4: El TikTok.
3: El sucre.
4: El sucre.
3: Què més? El tabac.
4: El tabac?
3: La dopamina, les pel·lis...
4: La dopamina? Sí, molt bé, en tens 4, sí, eh?
3: I me'n queda una que diria jo... Què diria? L'alcohol.
4: L'alcohol!
2: Molt bé, just a temps.
4: Sobre la botzina, sí senyor. TikTok, lo segon, no me'n recordo què has dit.
3: Què
4: has dit?
3: He dit.
4: El sucre.
2: El sucre.
4: Bueno, que ho has fet molt
2: sí,
4: bé,
2: sí,
4: Andreu.
2: Sí, les 5 eren correctes. 40 euros, juguem per més diners o què?
3: Va.
4: Vinga, va.
1: Tercera pregunta.
2: Aquests següents 20 euros te'ls jugaràs amb una pregunta de la categoria Cultura, de la mà de Time Ouch, l'agenda cultural que us farà sentir orgullosos de la vostra incultura.
3: Perfecte.
2: La joieria Tiffany's presentarà a l'Hotel Mandarin una nova col·lecció de productes en col·laboració amb pastes gallo. Es tractarà bàsicament de collarets de macarrons, com els que fan els nens per les mares i pares, però amb diamants incrustats als macarrons. Diana Cadaqués, de Puigventós, la primera afortunada a rebre'n un, ha dit... òbviament que no me'l posaré, és una hortarada, però com a mínim el meu fill no fa com els pobres, que els regalen collarets amb macarrons fets amb les seves pròpies mans. El meu fill sap que té una mare amb classe i per això no m'ha regalat un collar cutre de macarrons amb diamants, que vaig escollir jo, vaig pagar jo, vaig enviar a casa jo i vaig obrir-lo jo mentre ell jugava a la Nintendo Switch 2. De fet, no crec que sàpiga res del collaret o de la meva mera existència, però millor això que haver-lo fabricat. Perquè ha d'aprendre que els rics no fem coses cutres, els rics paguem per comprar coses cutres.
4: Ah.
2: Aquest divendres no us podeu perdre a Barcelona la inauguració d'un local de pintura de figures de ceràmica que porta el nom de Fac Platillos. Perquè ja sabeu que la gent que posa títols de negoci amb una paraula en anglès i una altra en castellà no és perquè dominin els dos idiomes, sinó perquè no en saben prou de cap dels dos. Però el concepte de Fac Platillos sap donar una clau de volta al model de negoci que tant ha proliferat els últims anys. Fac Platillos no va de pintar figuretes ceràmiques amb les amigues, sinó de destruir-les contra la paret del local.
4: Ah.
2: Fer-les miques amb totes les teves forces, perquè, admeteu, anar a pintar ceràmica amb les amigues és una estratègia desesperada per amagar que esteu mortes per dins i tan distanciades vitalment que no us tornareu a veure mai més en sortir del taller.
4: Hòstia, que dur.
2: Fac Platillos aposta per trencar contra la paret totes les peces de ceràmica que vulgueu a un preu d'entre els 18 i els 40 euros la peça, mentre totes li crideu lo tonta que és a la pobra desgraciada que es va pensar que era una bona idea fer aquest pla amb les nenis de la uni amb les que ja no tenen res a veure. A Fac Platillos no tenen ni pintures per la ceràmica. Tu agafes la que més ràbia et faci i l'estampes contra la paret. O, si ho prefereixes, amb un suplement de 10 euros pots trencar-li la figura de ceràmica a la cara de l'amiga que vulguis.
4: Ah, mira.
2: Després de la cloenda del sonar, l'ONG del Festival Electrònic ha iniciat la gran campanya pel recapte de l'MDMA. La iniciativa consisteix a demanar als assistents al sonar que entreguin les dosis d'aquesta popular droga que no hagin utilitzat durant el festival degut al moderat consum de la droga que, òbviament, tothom practica.
4: Clar.
2: En acabar la gran campanya pel recapte de l'MDMA, l'ONG Drogues Sense Fronteres repartirà les dosis a l'Àfrica, on molts nens no saben ni què és l'MDMA.
4: Segurament no.
2: Hem entrevistat 500 assistents al sonar per demanar-los si ja han donat les dosis restants de l'MDMA. I la resposta més comú ha estat no sé què és l'MDMA, ni tampoc sé què és el sonar. I ara mateix porto gairebé una setmana sense saber ni qui sóc jo. Tu ho saps? I ara ve la pregunta, Andreu. Què significa exactament MDMA? Opció A, MDMA, són les sigles de més droga, més alegria.
4: Podria ser.
2: B de Martínez, Díaz, Morales i Aguado, els cognoms dels científics espanyols que van descobrir l'MDMA per accident l'any 89. Significa metilendioximetamfetamina.
4: Uh-huh.
2: O opció D, significa oportunitat, en xinès.
3: Home, jo diria, deixa'm dubtar, eh? Jo diria que la C.
2: La C, eh?
3: La C.
2: Metilendioximetamfetamina.
3: No,
2: creus que vol dir això?
4: Segur que no és Martínez, Díaz, Morales i Aguado.
3: Bueno,
2: jo hagués votat aquesta, però...
4: Bueno.
2: Si l'Andreu diu que és això...
4: Ara ho veurem.
2: Potser domina aquest àmbit, no ho sabem.
3: Bueno, qui sap.
2: Escolta'm, doncs aquesta és una resposta correcta.
4: Carai!
2: Molt bé.
4: Carai, Andreu, sí que en saps, sí que en saps de MDMA, no?
3: Sí, pel que es veu.
4: Mm-hmm. Vinga, va, continuem.
1: Quarta pregunta.
4: Andreu, arribats a aquest punt del programa, que, per cert, anem una mica tard, oferim al concursant la possibilitat de treure's les sabates per estar més còmode. Si te les vols, te les treus ara, si no, te les deixes posades.
3: Bueno.
4: Què?
3: Me les trec.
4: Va, doncs te les treus. Te les vas traient i mentrestant et faig la quarta pregunta, d'acord?
3: Va, som-hi.
4: Som-hi. Andreu, tens... ara quants diners tens acumulat? 60 euros.
2: 60.
4: Estàs en ratxa, estàs en ratxa, i aquesta ratxa l'has de completar ara mateix, acabant bé amb la pregunta poètica.
3: Vale.
4: Saps com va?
3: Sí.
4: Jo et faig tres poemes, tu els acabes, molt bé. Doncs, avui el que he fet és dedicar un poema a cada una de les meves tres seleccions favorites del Mundial, perquè no puc pensar en una altra cosa. Tinc el 70% del cervell dedicat al Mundial de Futbol.
3: Perfecte.
4: Estàs preparat?
3: Preparat.
4: Doncs vinga, som-hi. El primer es titula Faldilles i whisky, i diu així. País on l'orgull no es negocia, per molts indepes és sòcia, i el català molt s'hi associa, òbviament parlo.
3: D. d'Escòcia.
4: Oh, yes! Més ho has dit amb actitud,
2: m'ha fet patir una mica,
4: Sí, sí. Ha deixat una pausa dramàtica. El següent es titula Espècies i patinets elèctrics. M'agrada com juguen al joc. Ho fan bonic com barroc. De haixix tenen estoc. Els meus amics del...
3: Marroc.
4: Ué. Escolta, tu ets poeta, també, o què?
3: Sí,
2: poeta. Alguna... I totes les preguntes sobre drogues...
4: Sí, avui ha donat la casualitat.
2: Bé,
4: Va, últim poema. Es diu... Tenen el cap de color normal. I diu així... País alegre i sofert. Jo fa poc l'he descobert. T'ho dic jo, que és molt ben cert, que sóc fan de...
3: Cap verd.
4: Olé! Olé!
2: Molt bé, Andreu, 80 euros. Anem a pel 100, o què?
3: Som-hi, va.
2: Va.
1: Cinquena pregunta.
2: Com vas d'anglès? Tens el First Certificate i aquestes
3: tinc
2: coses?
3: Tinc el First. Ara anem a pel seu.
2: Molt bé. Doncs la cosa va d'anglès,
3: Va.
2: Va. Per comprovar el teu nivell d'anglès, et farem una ronda de preguntes ràpides, en concret 6. Si n'encertes més de la meitat, o sigui 4 o més, et donarem la pregunta per bona. En què consisteix aquesta ronda? Doncs et direm uns insults més catalans que pagar el compte mitges, però en anglès. I tu ens hauràs de dir com es diuen originalment en català. Comencem amb un exemple, aquesta no compta, val? Si et diem Head of Thunder, tu hauries de dir que aquest insult és...
3: Cap de tro.
4: Olé!
2: Perfecte. Doncs així podem anar ja per la primera. Som-hi. Va. Quin insult seria en català Seven Sciences?
3: Set ciències.
2: Bé. Quin insult seria As Liquor?
3: As Liquor seria Llepaculs.
2: Molt bé, molt bé. Quin seria... Aquesta és complicada. Quin insult seria en català Stupid?
3: Estúpid, no?
2: Bona. Portes 3 a 3. Si encertes aquesta, t'emportes la pregunta.
3: Va.
2: Quin insult seria en català half shit?
3: Mitja merda.
4: Carai, tio!
2: Quatre!
4: Escolta, d'aquí te'n pots anar al seu directament,
3: Home.
4: Mare meva.
2: Doncs molt bé. 100 euros per tu. Vols saber les altres dues o no? Ja està. No?
4: Va. Què vol fer, tu?
2: Què vol fer, l'Andreu?
3: Jo, va,
2: sí, va, anem a fer el 6 de 6, L'altre era Omelette Dreamer.
3: Somia Truites.
2: Molt bé. I Guitar Destroyer.
3: Guitar Destroyer és aixafa guitarra.
4: Toma, ja! Oh. Bueno, políglota, experta en MDMA, és que ho tens tot, Andreu. Escolta'm, ha arribat el moment de la veritat. D'acord? Tu has entrat aquí convertit en un simple concursant, però pots sortir de Catalunya Ràdio convertit en llegenda. Això sí, t'has d'atrevir a jugar-t'ho tot a la pregunta de doble o res. Digues, sí, m'ho jugo tot, el tot o res.
3: M'ho jugo tot, el tot o res.
4: Oh! Quin tio més valeu!
1: Doble o res.
6: Doble o res.
4: Doncs molt bé. Doncs ara t'ho jugaràs tot amb la pregunta que sempre fem de categoria ètica i moral. Jo et faré una bateria de dilemes i tu has de triar ràpid, sense pensar-t'ho gaire, perquè surti la teva ànima, perquè no surti lo racional, surti lo atàvic, lo subconscient, i de tot plegat en traurem una mena de psicotècnic que ens permetrà saber si ets una persona apta per sortir d'aquí amb 200 euros, que recordem, són diners públics, d'acord?
3: Perfecte.
4: Atenció, perquè comencen els dilemes. Som-hi. Andreu, fer l'amor amb un gos i que no ho sàpiga ningú, o no fer l'amor amb un gos, però que tothom pensi que sí, que has fet l'amor amb un gos?
3: Jo diria que tothom pensi que sí. No seria capaç.
4: I no fas l'amor amb un gos,
3: No.
4: Ni que fos un gos molt guapo, allò, jo què sé, un...
3: No me n'hi he trobat.
4: Un pastor alemany d'aquests macos.
2: O gossa.
4: Una gossa, o un gos.
2: Si li facilita les coses.
3: Tranquil amb la meva consciència.
4: Atenció, Andreu, que aquesta és molt important. Enviar-li per error una fotopolla al teu pare, per error, o que el teu pare, per error, te n'enviï ell una a tu.
3: Uf.
4: Això és duríssim, ja ho sé, però has de triar.
3: Que me l'enviï, que me l'enviï.
4: Oh!
3: Jo enviar-li no. Almenys jo sé que...
4: Ja.
3: Que té mare.
4: Ja, clar. Potser no era per ta mare la foto.
3: Bueno,
4: no ho sabem,
3: esperem
4: això.
3: Esperem que sí. Jo pensaré que sí.
4: Andreu, una altra situació bastant horrible. Quedar-te atrapat en una gàbia amb un lleó o amb el cantant de Búhos?
3: Ah, no, amb el cantant de Búhos, amb el cantant de Búhos.
4: Ets llest.
3: Que no se'n menja.
4: Andreu, què prefereixes, bueno. Estar a una presó catalana o en llibertat al Sudan?
3: A una presó catalana.
4: Tothom, no, ni una sola persona al llarg de la temporada ha triat la presó, ai, la llibertat al Sudan. Andreu, menjar-te una caca, caca, però amb gust de cheesecake, o sigui, té bon gust, vale. O un cheesecake de formatge a formatge, però amb gust de caca.
3: Ah, no, una caca amb gust de cheesecake.
4: Ah, sí, eh? Sí. Però és una caca, eh?
3: Bueno, però té gust
4: de marrano. I ara la definitiva. Les dues definitives. Va. Són dues lluites. La primera, lluitar contra un Tyrannosaurus Rex o contra 10.000 Julianes Canets. Totalment enfurismades, eh?
3: Contra un Tyrannosaurus Rex, jo crec.
4: Fan por les Julianes Canets. Un exèrcit de Julianes Canets enfadades, sí, mare de Déu. Sí, sí. I l'última, lluitar contra 10 soldats israelians armats fins les dents o contra 1.000 Pilar Raholes desarmades.
3: Contra els israelians.
4: Vinga! Molt bé, Joan, doncs tu mateix fes l'anàlisi, sisplau.
2: Sí, a veure, la primera pregunta, que sempre ja marca una mica el camí que agafarà el concursant, eh? Sí. Ha dit que prefereix no fer l'amor amb un gos, encara que tothom es pensi que sí.
4: Ens ho creiem?
3: Sí.
2: Ens ho creiem, però
4: ens ho creiem.
2: Pensa que ha de ser... Però has de ser conscient que tothom pensaria que sí que ho has fet.
4: Bueno. És que a Sant Feliu de Codines et dirien el follagossos.
2: Sí, sí, sí.
4: Doncs... Ja no et dirien pel teu nom. Vale, vale.
2: Hauries d'acabar marxant de Sant Feliu de Codines. Després ha volgut que el pare assumeixi l'error d'enviar la fotografia...
4: Ha volgut que... O sigui, no ha volgut... No, no és que vulguis que el teu pare t'enviï una foto polla.
3: Ho
4: prefereixes a la...
2: Que si algú ha d'assumir l'error, doncs que sigui el pare. Cantant de bus ha preferit... Això em sembla que és la primera vegada que passa.
4: Sí,
2: normalment la gent tria quedar-se tancat amb el lleó.
4: La gent tria el lleó.
2: Sí, sí, sí. La presó catalana, aquest és un clàssic, no sé què té la gent amb el Sudan.
4: Sí, sí.
2: No sé, és un país per a descobrir.
4: S'ha volgut menjar una caca, cap problema.
2: S'ha volgut menjar una caca, si té bon gust. No ha evitat la Juliana Canet.
4: 10.000 Julianes Canets,
2: ha evitat
4: que són moltes.
2: I els soldats israelians, no sé si fas un bon negoci aquí, perquè pensa que un soldat israelià té molta mala llet. Jo, en tot cas, veig un tio bastant íntegre, en personalitat.
4: Hi ha coherència en les respostes,
2: Joan. Hi ha coherència en totes les respostes, per tant, jo, per mi, mira, si t'han d'ajudar a sortir algun dia de Sant Feliu de Codines, els 200 euros són per tu.
4: Bravo! Vols dir alguna cosa a Catalunya?
3: Vull dir moltes gràcies per rebre'm.
2: I bon cap de setmana,
3: i
2: fins dilluns.
3: Exacte.
2: A les 6.
3: Ale.
2: Apa, adéu.
4: Vinga.
3: Adéu.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
6: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver provocat presumptament l'incendi forestal que crema aquest matí a aquesta hora entre Tiana i Montgat, al Maresme. El foc s'ha iniciat en tres focus diferents i la policia ha detingut el suposat piròman, com acaba de confirmar la consellera d'Interior, Núria Parlon.
7: I en el cas de l'incendi de Tiana, s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
6: Ara sí, ja són 16 les dotacions dels bombers de la Generalitat i 6 els mitjans aeris que treballen en aquest foc, que ja ha arribat a la Carena i de moment ha afectat una seixantena d'hectàrees. Protecció Civil ha demanat confinar Sant Fost de Capcentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental i també Tiana, al Maresme, a més de les urbanitzacions Colònia Bosch i l'alberg La Conreria. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
8: Sobretot en aquestes poblacions que dèiem, Martorelles, Tiana, Sant Fost de Campcentelles, Santa Maria de Martorelles. En aquesta zona on enviem aquesta alerta, doncs caldria aquesta atenció, sobretot, de mantenir-se confinats si escau davant d'aquestes circumstàncies, i en aquests moments ho estem enviant perquè ho conegui la població.
6: Segons que informa l'Ajuntament de Tiana, el foc afecta la zona de la Deixalleria, que és a prop de diversos equipaments esportius, com ara el camp de futbol, la piscina municipal o un gimnàs. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut més de 250 trucades sobre aquest foc, que genera una columna de fum molt visible. Més notícies, també relacionades amb incendis, amb Natàlia Ramon.
9: Els bombers treballen en un incendi que s'ha declarat al municipi de Tàrrega, l'Urgell, que ha obligat a confinar de forma preventiva els veïns del nucli de Santa Maria d'en Montmagastrell. Es treballa en una zona de 40 hectàrees. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
10: Hola, bon dia. L'incendi ha començat cap a 3:15 en una zona de vegetació agrícola. Els bombers treballen perquè no afecti uns camps que estan pendents de segar. De forma preventiva, com dèieu, s'ha ordenat el confinament confinament de la població de Santa Maria de Montmagastrell i també de dues masies. En les feines d'extinció, de moment hi treballen 21 mitjans terrestres i 5 d'aeris. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
6: I continuem també molt pendents de l'incendi a la franja de Ponent, declarat fa 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les tasques d'extinció evolucionen bé, però segueix actiu, i ara tots els esforços se centren a evitar que les flames s'estenguin a una àmplia zona boscosa. El Campell, Ramon Dalmau i Estela Usoms.
11: Mitjans aeris, camions de bombers i tractors de pagesos fent tallafocs, concentrats sobretot al flanc dret de l'incendi, on hi ha més massa forestal. Ens ho ha explicat Francho Asso, cap de l'operatiu d'extinció.
12: Que la pròpia zona que està en estos momentos activa és una zona de monte arbolada, y aunque luego tenemos una zona de interfaz agrícola, a continuación nos vendría otra de mayor superficie con mucha continuidad. Entonces, por eso nuestros esfuerzos se centran en toda esa parte, que de momento todas las maniobras que están haciendo están teniendo éxito. Por un lado, personal de tierra en ataque directo, y por otro lado, con maquinaria se está haciendo un ataque indirecto en previsión de que el perímetro se pueda hacer más grande, que no tenga esa continuidad que nos podría preocupar.
11: Mentrestant, veïns desallotjats de Sanuí, Alins i Calassanç a la Llitera han pogut tornar a casa seva a recollir pertinences en combois organitzats per la Guàrdia Civil a l'espera que en les pròximes hores, si tot va bé, hi puguin tornar de manera definitiva. On ja s'ha normalitzat la situació és el municipi de Fons, d'uns 900 habitants, on a les 11 ja han pogut sortir de casa perquè s'ha aixecat el confinament. D'aquí una estona, l'última hora de l'incendi la donarà el conseller d'Interior aragonès Roberto Bermúdez de Castro, que ara està a punt de sobrevolar la superfície cremada a bona part camp agrícoles. Recordem que s'ha parlat d'una àrea afectada d'unes 4.000 hectàrees en un foc que va començar ahir al migdia per la guspira d'una màquina recol·lectora.
9: Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. La revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, amb els termòmetres que han superat de llarg els 40 graus, i en el cas de la ciutat de Lleida, amb 4 dies consecutius amb aquests valors. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir valors que fan només algunes dècades ens semblaven excepcionals.
13: En els últims anys ens estem acostumant a veure cada estiu temperatures d'aquesta magnitud, de 41, 42, 43, fins i tot 44 graus, però això és una cosa que en les últimes dècades ha canviat força. Fins a finals del segle XX i encara la primera dècada del segle XXI, els 40 graus eren cars de veure, hi havia diversos anys en què no s'assolien a cap lloc de Catalunya en tot l'estiu, i en canvi, darrerament, doncs, veiem com s'assoleixen amb molta més facilitat.
6: Llet Pasqual presentarà un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la fàbrica de Gurb, a Osona. Aquest procediment s'ha anunciat un mes abans del tancament definitiu de la planta, previst pel dia 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. La representació dels treballadors considera que l'expedient de regulació d'ocupació és injustificat perquè els resultats d'aquest any han sigut els més positius de tota la història. També denuncia que durant els darrers mesos l'empresa ha traslladat la producció i l'envasat de llet destinada a marques com Lidl o Llet Nostra a una fàbrica que té a Burgos. La plantilla també retreu a la companyia haver ajornat l'inici de la negociació. Els afectats preveuen impulsar un calendari de mobilitzacions, tal com ja van fer a finals de maig, amb talls a la C-17 i una vaga. Casa Tarradellas té previst destinar aquelles instal·lacions que fins ara pertanyien a Llet Pasqual a la producció de mozzarella per pizzas. Els esports amb veu del Serra.
2: Al Mundial de Futbol, els resultats de les últimes hores ja han confirmat 4 eliminatòries de setzens de final. Sud-Àfrica-Canadà, que jugarà ja diumenge al vespre, Brasil-Japó, Països Baixos-Marroc i Estats Units-Bòsnia. Avui es jugaran 6 partits més amb l'Espanya-Uruguai, com ha destacat, a les 2 de la matinada. L'equip espanyol, guanyant o fins i tot empatant, pot acabar primer de grup. I a les 9 del vespre destaquem el Noruega-França amb el duel entre Mbappé i Haaland. El Girona ha confirmat 2 amistosos més de pretemporada, el 22 de juliol al Camp de l'Olot i el 29 de juliol amb el Castelló. L'1 d'agost jugaran contra l'Arsenal a Montilivi. El club gironí també ha confirmat que el porter Rubén Blanco no continuarà la temporada que ve. El Barça d'handbol s'enfrontarà al Montpellier, al Dinamo de Bucarest i a l'Horus de Dinamarca a la fase de grups de la Champions de la pròxima temporada. El sorteig s'ha fet aquest matí a Viena. I en motor, caiguda sense conseqüències de Marc Márquez. El primer entrenament lliure del Gran Premi dels Països Baixos. Àlex Márquez mirarà de completar el cap de setmana, cosa que no va poder fer a la República Txeca.
0: Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio. Postdates.

0: I ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%, Fran Domènech, bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estic eufòrica avui.
1: Què dius ara?
0: Estem a una persona de ser 800 al nostre club de la solució.
1: Bravo!
0: Una persona de ser 800, eh?
1: Pensava que anaves a fer una persona d'allò dels 6 graus, que se l'està passant.
0: Com connectem a dues persones en només 6 graus. Estem connectats amb tot el món, algun dia en parlarem.
1: Molt bé, molt bé. Mira, jo estic connectat ara mateix amb un oient del programa.
0: Que diu que?
1: Que es diu Pere i que ens ha posat avui a les 3 de la matinada, a la repetició, perquè no tenia son, estava desvetllat. I ha seguit amb atenció el programa que vam dedicar als esmorzars de Forquilla.
0: Oh, i què diu en Pere?
1: I diu que s'ha despertat amb una gana de llop. Perquè, clar, com que vam fer el mapa de tots els restaurants i locals que vam recomanar i el vam passar al Club de la Solució, doncs hi ha molta gent que ja se l'està passant i que l'està compartint amb tots els seus coneguts i saludats.
0: He de dir que aquest mapa el teniu disponible si formeu part del Club de la Solució. Oi, sí. Podeu tenir aquest mapa interactiu amb els diferents punts d'esmorzars de Forquilla. De seguida parlem amb un bon vivant. Deixeu-me saludar. Malcom Otero, molt bon dia.
2: Molt bon dia. He de dir que m'ha passat exactament el mateix que aquest oient.
0: No!
2: Tenia insomni. O sigui, vull dir, aquest senyor i jo estàvem connectats.
0: Tu el mateix.
2: Oh! El mateix.
3: A veure si dormíeu junts.
1: A veure si espera no Torres, tu.
0: Escolta'm una cosa. Un mapa interactiu interessantíssim. Hem posicionat el mapa. Tots les recomanacions que ens va fer ahir els oients d'esmorzars de Forquilla. Marta Pontnou, bon dia, estimada.
4: Bon dia. Saps que a mi m'encanten els esmorzars de Forquilla?
0: Ho sé perquè ets de Bon Viure, molt. També.
4: Sí.
0: Alguna recomanació a Sabadell o a casa teva originària?
4: A casa meva originària hi ha el bar de la plaça.
0: A Santa Coloma de Farners?
4: De Caral.
0: Ai, de Caral, perdó. De Caral.
4: Al bar La Caixa fan uns pops amb romesco.
0: Pops amb romesco?
4: Sí, bacallà amb romesco. És que és molt un poble d'interior de Baixa Segarra, el plat típic és bacallà amb romesco.
0: Bacallà amb romesco.
4: Té una explicació que ara no gastarem 50 minuts de programa.
0: La Lívia ja està actualitzant el mapa, ja ha posat La Caixa, que ha recomanat la Marta Pontnou. Per tant, els que formeu part de La Solució podeu entrar de nou al mapa. I els que no voleu formar part del Club de La Solució, doncs ens envieu un WhatsApp al 677 38 77 19. Us enviem l'enllaç per formar part d'aquest Club de la Solució i allà hi tindreu aquest mapa interactiu posicionats arreu de Catalunya, tots els esmorzars de Forquilla que ens han recomanat els nostres oients. Malcom Otero, ens has de recomanar algun, tu?
1: Només un.
0: Només no, un.
2: Jo recomano un que està a Mosqueroles, que és un poble que està una mica més al Montseny, una mica més amunt de Sant Celoni, que es diu Can Net, i que fan uns esmorzars de Forquilla d'aquests que no t'ho creus.
0: Aplaudiments per a Malcom Otero i la Marta Pontnou, que participen al programa d'ahir i també el d'avui. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joda, la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Hem de dir que en aquest mapa interactiu teniu més de 60 restaurants indexats i que, senyors i senyores, acabem d'arribar al número 800 del
1: Tindor. Oh, bravo! Hi ha premi per la persona 800?
0: Mira, no sé si hi ha premi per la persona 800, però quedeu-vos perquè avui hi ha premi. 5 oients s'emportaran premi al llarg del dia d'avui a La Solució. Oh. Perquè avui us portem una solució vital. Avui, alerta, com podem estar preparats per una emergència? Estem preparats per afrontar situacions inesperades o de crisi? Per on hauria de començar algú que no té cap mena de preparació en aquest àmbit? Quines coses bàsiques hauríem de tenir a punt? Es pot estar preparat davant d'una emergència sense entrar en paranoia? Què és més important, tenir el material preparat o saber com actuar? Com es pot preparar una família per reaccionar bé si passa alguna cosa inesperada? Doncs mireu, té la solució a aquestes i altres preguntes una persona experta en la matèria. En David Bajona, molt bon dia, David, com estàs?
5: Molt bon dia.
0: Un aplaudiment per en David. En David és politòleg, treballa a la Generalitat, al Centre d'Estudis d'Opinió, on analitza l'opinió publicada. I ara bé, la seva expertesa és la seguretat. Ha publicat un llibre que tinc aquí davant, Marta i Malcom. O sigui, sortireu d'aquí, us el comprareu, ho sabeu, no?
4: Ens encanten.
0: Especialment el Malcom, que ets un fan d'això.
5: Sí.
0: Que es diu Manual de Supervivència. Les crisis no avisen, prepara't. És un manual, mira, ara sabia que eren poquetes pàgines, 62 pàgines. És un manual pràctic, pràctic, pràctic, per a aquells que cada vegada que surt la notícia de hem de fer la maleta, hem de fer una bossa, hem de fer un kit de supervivència. Ai, ai, ai, per on comencem? Manual de Supervivència. Les crisis no avisen, prepara't.

0: David, tu defenses la importància per a un individu de saber-se enfrontar els perills. Quins perills?
1: Bé, més que d'enfrontar-se als perills seria de tenir en compte els riscos que tots veiem, no, a diari. Mm-hmm. Aquests estan allà i de tant en tant ens sorprenen, com la pandèmia, com l'apagada i com els incendis forestals i com els accidents de les indústries químiques, per exemple. No són coses que siguin de ciència-ficció i estan aquí.
0: T'has posat una mica en el pitjor, no?, per fer el llibre, David.
1: Bé, però són coses pitjors que ens toca patir, no? De tant en tant, per sort. No es tracta de pensar que això és constant i que la vida és una successió de situacions difícils i emergències, però sí que si es donen aquestes circumstàncies és millor estar preparat que no estar-ho.
0: Però sí que és cert que llegint el llibre, que per cert es llegeix molt fàcil i és un manual de consulta també, sí, per quan hagueu de fer aquestes motxilles, aquestes maletes, sí que és cert que jo tinc la sensació que has d'anar controlant el material periòdicament, no és una sensació, és un fet, i que això potser ens fa tenir presents, no?, aquestes possibles situacions d'emergència. Com ho fem per no caure en la paranoia, en la preocupació excessiva?
1: Doncs d'una manera molt senzilla, és a dir, abans que estar preparat un el que ha de ser, doncs és una persona que tingui vida pròpia, no? La seva vida no pot ser anar-se preparant per situacions hipotètiques. Llavors, el que hem de fer és avaluar una miqueta quines són les nostres necessitats i ajustar-nos a aquestes, no? Ho diria d'una manera gràfica. L'important no és preparar-se per la fi del món. La fi del món, a més no existeix, si voleu, després en parlem.
0: Oh! Ja, em quedo més tranquil·la, perquè amb aquestes temperatures de 850 graus sembla que la tinguem a tocar, saps?
1: Clar. Però no tot arreu, estem a 850 o més graus, no? Llavors, la qüestió és decidir per a què serveix, per a què nosaltres ens prepararem i fer-ho, però no cal anar molt més enllà, no? Uh-huh. És a dir, si nosaltres tenim la capacitat de preparar-nos per 30 dies d'una emergència, doncs ho fem, però si no la tenim, decidim preparar-nos per 7, no? O com el que ens demana la Unió Europea, per 3 dies.
0: Que no fem allò de, no, com que jo m'atabalo a l'hora de preparar-me per 8 setmanes o un mes o 7 mesos, doncs no preparo ni per 3 dies. Home, preparem-nos per 3 dies, no?
1: Exacte.
0: En tot cas, vosaltres ho heu pensat alguna vegada? Que necessiteu material?
2: No, perquè ho tinc, diguéssim, tot com controlat a casa. Són coses que ja tinc, i llavors no m'atabala de he de fer això, perquè més o menys ho tinc controlat on hi ha coses.
0: Però tot separat, desperdigat, en català incorrecte?
2: No massa, tot ho tinc bastant centralitzat al zona garatge, o sigui, tinc lots, piles, tinc medicaments, tinc més o menys...
0: Perquè estic flipant ara, de sobte, sí. La Marta és una prepper, que
2: no,
0: li diuen.
2: No, sí, perquè jo soc de les que quan va de viatge dius, necessito un ibuprofeno, bam, sempre el tinc. Però perquè si ja tinc un tu no has vist mai el neceser que
0: sí,
2: porto.
0: Sí, però pensava que el feies ad hoc.
2: No, sempre ho tinc allà, llavors quan jo al matí faig el... Ai, em posaré aquest bolso en comptes d'aquest altre.
0: Mous el neceser aquest.
2: Aquest neceser es mou tot una bossa on ja hi ha coses.
0: Ensenya-me'l.
2: Vols veure el que hi porto?
0: Va, per favor, ara us l'ensenyarem. Mira, ara penjarem un vídeo. Ho farem en el canal, ho farem en el Club de la Solució.
3: Ah, sí,
0: per tant, si ho voleu veure, us
3: on
0: heu
3: ja
0: de donar
3: alta. Ja tenim quantes persones?
0: 800 persones. Bravo, Malcom, un aplaudiment, clar que sí. Per cert, ara en el nostre número de WhatsApp us hem penjat una foto de la portada del llibre d'en David, Manual de Supervivència, les crisis no avisen, prepara't, d'en David Bajona, perquè pugueu reconèixer-lo quan aneu a la vostra llibreria de confiança. A tot això, Fran, que hem de fer la pregunta.
3: Sí, i tant, per cert, 805 persones.
0: 805,
3: Sí, perquè segueixen enviant aquest ditet que sempre demanem si volen formar part del Club de la Solució i els hi passem l'enllaç i cap problema. Però sí, com sempre, vies de contacte habituals al 93-201-7474 o missatges de text al WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat ja i que us sabeu de memòria, però que ho guardeu igualment, la solució amb Elisenda Garot, al 677-38-77-19. Clar, avui parlem de situacions d'emergència i us preguntem si vosaltres n'heu hagut de patir alguna d'emergència, sigui un tall de llum o ha estat una setmana sense aigua.
0: Mira,
3: corrent, que a vegades també...
0: Just avui que fèiem aquest tema, ahir va caure la llum a casa meva
3: no.
0: 18 vegades. Al final vaig baixar els ploms, perquè vaig pensar el forn se'm trencarà per cinquena vegada de tant pujar i baixar la tensió, saps què vull dir?
3: I estàveu preparats per aquest tall de llum?
0: Hem d'estar preparats. M'he comprat el llibre, l'he llegit 70 vegades i l'he subratllat i encara no ho he fet. Són deures per l'estiu.
3: Molta teoria, però no hi ha pràctica. No?
0: Digueu-nos també si teniu la motxilla d'emergència preparada, envieu-nos imatges, tot això al 677 38 77 19. I ara, deixeu-me dir que Tenim entrades dobles per anar a veure Primera llei de Newton, una obra de teatre sobre un institut d'alta complexitat amb l'Anna Saún, amb en Daphnis Balduz, encantador ell, amb la Rosa Gàmiz, a la prèvia que es farà aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. No teniu pla per diumenge 28 de juny? Voleu anar a la Sala Villarroel? Regalarem 5 entrades dobles i farem una cosa. Al llarg del programa obrirem i tancarem línies. Ara mateix obrim línies, les dues primeres s'emporten aquestes dues entrades dobles per anar diumenge 28 a la Sala Villarroel de Barcelona. 93-201-7474.
3: Si marxa la llum, marxa la llum, per exemple, dius no tinc res a fer a casa perquè ha marxat la llum o no tinc aigua, doncs mira, pots anar al teatre i emportar-te aquestes dues entrades.
4: Això que deia la Marta, jo a casa meva tinc, quan marxem de viatge en cotxe, tenim una farmaciola molt gran, que portem moltes coses.
0: Ah, però una caixa d'aquestes hermètiques, com diu en David al llibre.
2: Jo tinc una caixa, que sempre va al cotxe, on a dins hi ha una caixa amb medicaments, tal, unes tisores, unes tirites, unes venes, i després hi ha un kit de costura.
0: Bueno, a veure una cosa, com us ho feu? Perdoneu-me,
2: Aquesta caixa sempre és al cotxe, no es baixa mai.
0: Però no caduquen els medicaments?
2: Sí, home, doncs els vaig canviant, mira.
0: Però és que jo és el que no sé fer. A veure, tot això.
2: Sí.
0: Hem de fer Instagram Live, hem de fer alguna cosa. Espera, fem una cosa. Anem a la publicitat, d'acord? Ara intentarem empescar-nos-les. Com ho podem fer? Perquè veieu això que porta la Marta Portnou. Potser fem un Instagram Live.
2: I no ho tenia preparat,
0: Perquè és espectacular. Estic veient etiquetes. David, ho estàs veient des de lluny? Així d'entrada, què et sembla?
1: Sembla ben classificat.
0: Anem a la publicitat i de seguida us expliquem com ho fem perquè ho pugueu veure tots des de casa. Va, ara tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
6: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
7: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
8: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
9: Andreu, Jana, vinga, la tovallola que marxem.
10: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
11: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
12: Et demanarem fer mates.
13: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
14: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaxador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
15: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
16: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
15: De veritat?
16: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
17: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
18: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
19: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Mira que fa temps que conec la Marta Bonnou, mare de Déu, i cada dia em sorprèn, eh?
2: Antònia. Doncs totes les meves amistats ho saben, eh? Que em porto de tot al bolso.
4: He flipat.
0: No, sí que és veritat que la Marta li diu, tens un ibuprofè? Sí, tens una compresa? Sí, però jo no pensava que tot això estigués preparat. Us recomano, @ElisendaCarot, ara mateix estem emetent en directe a Instagram, @ElisendaCarot, i podeu veure el que hi ha dins de la bossa de mà de la Marta Bonnou.
2: Que no em pesa, perquè porto tot petitet.
0: Marta,
2: eh?
0: Tu portes una bossa? Explica'm la mecànica.
2: Sempre porto una bossa de malla, amb anses, i és una bossa que és, pot ser, per exemple, de les fundes aquestes de portar sabates, o així, una bossa tancada amb cremallera, on aquí porto el que m'agrada dur dins del bolso.
0: D'acord.
2: Però quan faig canvi de bolso, que el faig cada dia, perquè em poso el bolso que em dóna gana de...
0: Només agafes aquesta bossa i traspasses.
2: Ah, exacte, així no t'oblides, ara m'he deixat les claus a l'altre bolso...
0: Com una bossa dintre d'un bolso.
2: Un bolso, no, llavors jo només...
4: I això ja és una genialitat.
0: Això ja és brutal.
4: Això és de Marie Kondo, ja.
0: Perquè jo no canvio de bolso, de bossa de mà. Clar,
2: jo quan arribo a casa, el primer que faig és això ho trec i això ho deixo sobre el marbre. O
0: això és el teu bolso real. L'altre són embellecedores.
2: De fora, exacte. Llavors a dins, i, bueno, porto les claus de casa, que em porto només una, la resta les porto dins el cotxe, quan tinc cotxe, però quan tinc cotxe. I llavors porto un kit mínim de per mi és mínim, però porto de tot, de medicaments. Que,
0: mínim, diu,
2: que és una caixeta. És una caixeta que és desplegable i la porto tota etiquetada. Que sí, que està malament perquè les pastilles les porto moltes fora del blister. Mm. Però més o menys sé quan caduquen i es triguen com 2 anys. No trigo 2 anys abans.
4: Hi ha com 8 tipus de píndoles aquí.
0: A veure, aquí hi ha.
2: Hi ha una mica d'àlmax, pel mal d'estómac, un enantium, ibuprofenos, calocatils, un lexatin per a bona dona menopausa, perimenopausa.
0: Per què serveix el lexatin?
2: És un ansiolític.
0: Ah, val.
2: Això que em bota l'ull, veus? Això que em bota l'ull, doncs això, unes tirites per la canalla i tal. Després porto unes
0: tovalloletes
2: humides, d'aquestes molt petites, que són compactes.
0: Uh-huh.
2: Wet toilet towel. I una crema de sol, sempre porto crema de sol per la
0: això,
2: cara.
0: Això, si s'acaba el món, va molt bé.
2: Això va molt bé, per no rostir-te. Un tampó, perquè, clar, ja pots prendre l'exe, pots tenir, o com no tenir, és el que té aquesta etapa de la vida, de dona. I una cosa que és il·legal i no sé si ho he de dir.
0: A veure, què portes?
2: Ai. Ho he de dir? Puc...
0: Home, això és il·legal, David, això que està assenyalant?
1: Jo crec que no.
0: Creu que no.
2: Porto una navalla suïssa.
0: Home, no, una navalla suïssa no, una pallaresa tampoc.
1: Els avions sí que és il·legal, però...
0: Home, clar, a veure, doncs... és il·legal apunyalar la gent amb ella.
2: Bueno, és un tornavís, o sigui, és tornavís, obre vins, una miqueta de tisores, té una fulla
0: de tallar... El manual de supervivència de Marta Bonnou, clar que sí.
2: Si duviu una ampolla de vi en un moment donat a mitja tarda, doncs...
0: Ara us el penjarem també al Club de la Solució. A veure, David, què en penses així d'aquest kit de supervivència que porta la Marta Bonnou a la bossa de mà?
1: Està prou bé.
2: Què em falta?
1: A més, el més interessant de tot és que la Marta té perfectament detectades les seves necessitats i ho ha organitzat, no? Jo, aquest kit que porta, li afegiria doncs, una ampolla petita d'aigua, uns fruits secs...
2: Ai, ja la porto,
1: secs.
2: Coi.
0: Espera, tu escolta, nena, no et justifiquis, escolta.
2: Perdó.
0: Una ampolla d'aigua?
1: Uns fruits secs o algun aliment així doncs, que no ens caduqui ràpid i ens aporti molta energia si la necessitem ràpidament.
2: D'acord.
1: I potser una mica de botiquí, una mica més, més específic, no? amb venes o que ens pugui cobrir d'una petita ferida o una ferida una mica important sense que...
2: Ara hauré de sortir amb venes i un torniquet.
0: No, però està bé això, per la bossa de mà.
1: Sí. En molt poc espai.
0: A veure, aquesta bossa de la que parlem últimament, una bossa que ens cobreixi durant 72 hores, que és el que recomanen a nivell de Unió Europea, en el llibre del David la podem trobar, eh? O sigui, ens pots ajudar a través del llibre a fer aquesta bossa de 72 hores.
1: Sí.
0: Fem un exemple. Per exemple, la Marta, la seva parella i 2 criatures. Home, què haurien de portar?
1: Doncs el que necessitem en primer lloc és un problema perquè implica un pes important, és el càlcul que necessitarem d'aigua per aquestes persones, no? Llavors, la qüestió seria que hem de garantir, si hem de garantir la nostra sostenibilitat durant aquestes hores, hem d'aportar en aquesta motxilla tot el que necessitaríem, o bona part del que necessitaríem, si no pot ser tot, no? El primer punt que jo voldria dir és que per una família jo no faria que hi hagués una sola motxilla.
0: Per tant, faries 4 motxilles aquí?
1: Faria una motxilla per persona.
0: D'acord. Una motxilla per persona.
1: Per 2 raons. Primera, que distribuirem pesos, i la segona raó és que hem de preveure que si algú separa del grup tingui recursos.
2: Ai.
0: Però jo, llegint el llibre també, David, pensava, aleshores què he de tenir? Una motxilla al cotxe per quan vaig a treballar i una a casa per si m'enganxa a casa?
1: Aviam, hem de parlar en general de que el que hem de tenir és accés a algun tipus de recurs, d'acord? Llavors nosaltres hem de preveure com ens movem, quina feina fem. Jo treballo molt a casa, em desplaço també a treballar a Barcelona, i llavors el que tinc bàsicament és una motxilla i la moc de casa al cotxe.
0: Ah, d'acord, clar. I cada dia?
1: Cada dia que em bellugo.
0: Uau.
1: Llavors, aquesta motxilla doncs, conté 3 litres d'aigua...
4: 3?
0: Sí. 2-3 litres per persona i dia.
2: Jo li deixo, jo tinc el cotxe. Jo al cotxe hi tinc una caixa on hi ha certs medicaments també tancats dins d'una altra caixa.
0: I els dos a casa ho tens, també.
2: I a casa també ho tinc.
0: D'acord. La Marta ho té per duplicat, tu tens una que passeges, David.
1: Exacte. Perquè per evitar duplicitats i perquè les meves circumstàncies doncs em permeten agafar, visc en una zona on tranquil·lament tinc el cotxe davant de la porta de casa, i el que faig és, doncs, si necessito tenir-la a casa, per qualsevol raó, la vaig a buscar de seguida. I quan em bellugo, doncs, la puc posar dins del cotxe. Moltes vegades dorm al cotxe aquesta motxilla i no passa res, no? En canvi, hi ha gent que té, doncs, el pàrquing lluny de casa o que viu en una gran ciutat i aquestes circumstàncies canvien, no?
0: En el llibre, dedueixo que és un manual també per tenir-ho tot a punt en cas d'emergència, no només això, sinó que apel·la també a l'esperit de ser autosuficient, que és el que ens deies a l'inici de la conversa. Quan parles de tipus d'emergències, és important que ens preparem per situacions probables, no per la fi del món. I abans em deies, ara en parlarem de la fi del món, que no existeix. Amplia-m'ho.
1: Doncs, aviam, tots estem acostumats a veure situacions molt dures, no?, les notícies i situacions realment... que són una barbaritat...
0: Home, ara a Venezuela en tenim un exemple, no?
1: A la Venezuela, etcètera, etcètera, no? El que podem observar és molt senzill, no? Per molt malament que estiguin les situacions en determinades zones, sempre hi ha altres zones del món, no?, en què aquestes situacions no es donen, no? En algun moment hi ha una decisió que quan estàs... en unes circumstàncies d'una doncs, crisi molt forta o d'una emergència molt important... acabes havent d'aprendre, no?, que és desplaçar-te. I, per tant, una de les coses que un ha de tenir integrades dintre de la seva previsió és què passa si m'he de desplaçar. I, per tant, entendre que si en el lloc on estem les condicions per sobreviure són molt dures o molt negatives o ens posen en risc, probablement la millor decisió que podem prendre doncs és desplaçar-nos, no? Els països on tenim doncs, uns sistemes d'emergència que treballen bé i que fan previsions, els plans d'emergència preveuen evacuacions, no? En altres llocs del món on aquests serveis no hi són o no hi són amb la força que tenim aquí, doncs, evidentment, la decisió queda més a l'albur de la gent. Però, clar, en llocs on les condicions de vida es tornen molt dures perquè no hi ha aigua o perquè hi ha hagut una emergència química o un risc nuclear que al final s'ha produït, doncs el que ha de fer la gent és no quedar-se allà.
0: Ai, ara abordarem situacions en concret, eh? Si tenim un tall d'aigua corrent, si tenim un tall de llum, com va passar ara, per exemple, a l'abril del 2025, què podem fer, què hem de tenir en compte? Abans, però, el 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
3: Mira, en aquest sentit, la Laura diu que va patir l'apagada aquesta de fa un any, i com que viu en un primer pis, es va passar moltes hores amb la porta del pis oberta perquè entrés llum directament a l'escala, com que vivia en el primer. Per cert, el Ramon diu que té un transistor a piles des de fa molts anys i que és el seu millor company.
0: Això també ens ho recomana, el David, en el seu llibre.
3: Sí,
0: transistors tant. A tope.
3: Un
0: o dos. Per duplicat? Sempre per duplicat, oi?
1: Si podem tenir per duplicat aquells elements que nosaltres pensem que són essencials, com per exemple la ràdio, per tenir informació, molt millor. Perquè si en una situació de crisi depenem de rebre aquesta informació i resulta que pel que sigui doncs allò no funciona, no tenim possibilitat de buscar una alternativa, no?
0: Per tant, dos transistors a la motxilla, en aquesta motxilleta.
2: Amb la Carot sintonitza.
0: Exacte. Jo aquí, jo aquí tancada, aquí. Com a espai segur, Encara que hi hagi la bomba atòmica, jo aquí a l'estudi informant.
4: Jo tinc 150 preguntes, no?
0: A veure, tira
4: Malcolm.
0: Ai, tira Malcolm.
4: Una més senzilla és, quan va haver-hi l'apagada, jo tenia entès que l'aigua puja amb uns motors... Fins que jo visc un tercer pis, o fins al, vull dir que no és una pressió natural, sinó que funciona amb electricitat. I hi havia aigua a casa meva. Jo vaig agafar aigua perquè vaig pensar que això serien unes bateries que s'acabarien. Això és veritat? Vull dir, si hi ha una apagada, tindrem un problema d'aigua en els pisos alts, ho saps?
1: Home, no tinc un mapa de com es produeix el subministrament d'aigua arreu, però en general crec que hi intervenen força bombes hidràuliques, no? per bombejar aigua en el sistema.
4: Pressió, sí.
1: Llavors poden ser de casa teva o poden ser del propi sistema, depèn molt del lloc on visquis, no? Però amb un informe que es va fer a Alemanya sobre emergències, tenien en compte el fet de que si hi havia una apagada general i durava dies o setmanes, el sistema de distribució d'aigua quedaria afectat per aquestes bombes de distribució, no? I no
0: molt bé,
1: Malcolm,
0: ara m'has deixat morta.
4: Bueno, però no, perquè jo aquell dia vaig comprar-la pensant que en algun moment deixaria l'electricitat, com que no hi havia electricitat, no pujaria l'aigua a casa meva.
0: Un dels trucs que donen d'evitar el llibre, si mal no recordo, també és omplir una banyera.
1: Sí, és un clàssic de situacions en què un pot preveure el tall d'aigua, no? Omplir neveres, banyeres, omplir doncs, calledes o altres recipients que tinguem a mà perquè tota l'aigua que puguem acumular, doncs, inclús si no és potable, la podem utilitzar per rentar-nos, per rentar coses, etc.
0: Interessant, eh?
4: És interessant. I després tinc una... que és una xorrada, però és que has parlat d'incendi, i jo fa uns anys havíem llogat una casa a l'estiu a prop de Banyoles, i van començar a pensar, era una època d'incendi, i van començar a pensar, perquè hi havia la sequera, que si hi havia un incendi no podíem sortir d'allà. Era impossible
0: molt
4: sortir
0: d'allà. Molt maco, no? Era vacances. Preciós, Malcolm. No, quins pensaments.
4: Aquest pensament positiu que tens. Hi havia una piscina, i jo vaig pensar, bueno, entrem a la piscina amb unes tovalloles i així, estarem fresquets, i clar, tothom deia, no, perquè si hi ha 500 graus, això començarà a bullir i et bullir... Clar, la piscina és una solució si hi ha un incendi.
0: Okay, quantes preguntes, Malcolm? Ja, Malcolm, tu has demanat molt. Per cert, preguntes. Si voleu fer preguntes a en David, ara responem, aquesta pregunta de la piscina.
2: Si hi ha un incendi, t'ofegues pel fum.
0: 93-201-7474, 93-201-7474. Teniu preguntes concretes de supervivència pel David Bajona? Doncs ja ho sabeu, aprofiteu i truqueu ara mateix a la ràdio. A veure, li responem al Malcolm.
2: Escolta, que quan hi ha una cosa... algun grup així, sempre hi ha un que pensa això i n'hi ha un que diu, passarà res, què ha de passar?
0: Passarà res, què ha de passar?
2: Aquest és el meu marit. Què ha de passar? Què ha de passar?
0: Doncs mira, Cesc, a abril de l'any passat, saps? A Molins de Rei vam estar 48 hores sense llum. En el cas del Malcolm, el que diu la piscina.
1: Doncs el que comentava la Marta, no? Que la qüestió és l'aire. És a dir, el fum és el que ens impedirà respirar molt abans de que, diguéssim, ens afecti l'escalfor.
2: Et quedarà tieso, Malcolm. Igual.
1: Perquè és per aquest motiu que moltes vegades quan hi ha un incendi forestal, doncs els bombers confinen una població o diuen no us bellugueu per aquesta zona, no?
0: Bàsicament per respirar.
1: Sí, perquè el fum, evidentment, ens dificultarà...
0: Per tant, si ens enganxen una casa rural, un incendi, què hem de fer? A dintre de la casa? I home, tancar portes i finestres?
1: En primer lloc, hem de saber on estem i hem de veure si algú ha pensat doncs, com pot ser sortir d'allà, no? És a dir, és el que deia abans. Si estem en una casa rural que està envoltada de bosc i hi ha un incendi forestal, el primer que hem de pensar és com sortim d'allà, perquè és una zona de risc. Uh-huh. Per molt que ens quedem a la casa rural en unes condicions, entre cometes, al màxim d'òptimes possibles, si nosaltres ens quedem en un lloc que està envoltat de bosc i es crema, doncs morirem ofegats.
2: I que, a més, no et saben on buscar-te. O sigui, que el primer que fan els bombers sempre és buscar si hi ha habitatges i sempre buscaran aviat si hi ha una casa de colònies o una masia abans de dir a veure qui ha començat a córrer cam a través.
0: D'acord, però si no podem marxar?
1: Home, si no podem marxar, probablement ens haurem de confinar intentant veure que el foc no entri dins del que és el nostre habitacle, etcètera, etcètera, però és una situació bastant dura, la veritat.
0: Jo m'aniria a la bodega. Si hi ha bodega sota, potser triga més a arribar el foc allà.
1: Sí, però si hi ha una combustió molt a prop, ens quedem sense oxigen...
2: No hi ha sorra a la casa...
1: No hi ha una solució...
2: Escolta,
0: no hi ha una solució, no. Tanquem el programa.
1: No hi ha una solució bona. La qüestió davant d'una situació així, doncs és saber per on nosaltres podem marxar d'allà d'una forma el més segura possible. I sempre, sempre tenint en compte doncs, les recomanacions de Protecció Civil i dels cossos d'emergència, que són els que tenen informació i ens diuen aquesta carretera està tallada, no es pot accedir, si hi ha veïns en aquesta zona doncs s'han de confinar o han d'evacuar, etcètera, etcètera.
0: 93-201-7474, consulta, reflexions. A veure, Josep, bon dia.
20: Hola, bon dia.
0: A veure, quina pregunta tens pel David?
20: Més a més, més aviat és un suggeriment. Estic pensant en la gent gran. Mm-hmm. El missatge de tenir alguna cosa per si passa una catàstrofe, a la gent gran els espanta molt. Llavors, voldria que aquest missatge es donés amb cura. Són els que millor ho van fer quan va haver l'apagada, perquè estan preparats per aquestes coses, per la història que han tingut. Però el fet de parlar de passarà alguna cosa i hem d'estar preparats els agobia molt. Mm-hmm. Simplement és canviar l'estil del missatge.
0: Josep, entenc el que dius, crec que ho estem fent en aquesta línia, per tant, no et puc dir el contrari, així ho estem fent amb tota la cura i amb l'especialista millor de Catalunya que hem trobat. Gràcies per la teva aportació al programa. Una abraçada, Josep.
20: Moltes gràcies.
0: Fins ara. Adéu, adéu. A tot això, el que dèiem a l'inici del programa és el que ens ve a dir en Josep, de no crear l'alarma, però hem d'estar preparats. Ens agradi o no? És com allò de dir, no et vagis a fer revisions per un càncer de mama, perquè si el trobes, el trobaràs.
1: Clar. És interessant, perquè en el fons el llibre proposa moltes coses que feien els meus avis. És a dir, tots recordarem doncs, la nostra gent gran que, doncs, home, fa unes quantes dècades enrere tenien un rebost. Sabien què havien de fer si no tenien llum, si per alguna circumstància en el seu entorn es donava una incidència greu, doncs sabien com actuar, tenien accés a veïns que potser tenien recursos, no? Hi havia un sentit més comunitari en alguns llocs, sobretot als pobles i a les viles més petites. Llavors, no crec que estiguin proposant coses molt diferents de les que els meus avis, per exemple, feien. No?
0: Seria una mica tornar això al passat, perquè avui en dia el que passa és com que ho tenim tot a mà, no? Que si fas una compra online o baixes al supermercat 24 hores,
1: exacte,
0: no tenim res de rebost a casa. Quantes vegades ens hem trobat nosaltres a dir que no tinc ni una trista llauna de tonyina. I és cert que això a casa meva, a casa de la meva àvia, encara ara hi ha 28 llaunes de tonyina, 4.000 d'espàrrecs, i ella va reposant, eh? Vull dir, ella ja però ho tenen com més adquirit,
2: I és el que deies, el transistor. O sigui, sí, anys enrere no ho haguéssim ni dit, perquè tothom tenia casa i tothom tenia piles, i això és una cosa que ara no tens, o diners en caix, que tothom tenia.
0: També ara recomanes tenir diners en caix?
1: I tant. Sí, sí.
0: Quants diners per quanta gent?
1: Jo porto un mínim de 200 euros a la cartera sempre.
2: Què dius?
0: Treu-li 3 zeros, treu-li 3 zeros i el que porto jo.
4: Pocs del món.
1: Ningú me'ls demani, eh?
4: David.
1: Però la
0: molt
1: idea...
0: Molt bé, això a Diagonal 614.
4: No, la idea...
0: Apa!
1: La idea és molt senzilla.
0: Avui no
1: els porta. Si la meva targeta no funciona, jo em desplaço 60 i pico quilòmetres cada dia anant i tornant que vinc a Barcelona. Si la meva targeta no funciona i se m'acaba el dipòsit de benzina o tinc un problema, què faig? No?
2: Jo em poso a plorar allà al peatge.
0: Però això, poca broma, eh? Els diners en efectiu, les noves generacions no em portem mai, i el meu pare es fot les mans al cap quan li dic no, si no porto un duro.
2: Sí.
0: No portes a mínim 100 euros.
4: No porto ni targeta mai.
2: No, això no és
4: el mòbil. I si et quedes sense bateria, ja no
0: mors.
2: Això nosaltres, però el jovent sí que porta sempre 20 euros a la funda del mòbil.
0: Ara que tu, que vols que traquin a tot el jovent, eh?
2: No, sí que porten això.
0: El 677-38-77-19.
3: Mira, la Jessica diu que des de l'apagada han fet un mini kit de supervivència, com el que esteu explicant, amb una mica de càmping gas, ràdio, llaunes de menjar i aigua, que és una mica el que estem comentant. L'Eugènia diu que també després de l'apagada la seva filla va fer la motxilla d'emergència i va posar 3 llibres. Un per ella i la resta pels papes.
0: Oh, que bo, això.
3: Sí.
0: Que bo. El càmping gas també molt de moda, eh? El recomanes? Sobretot ara que hi ha molts edificis amb instal·lació elèctrica, només?
1: Sí, i tant. És essencial, si ens preparem doncs, per 3 o més dies, tenir una font alternativa doncs, d'energia per poder cuinar, per exemple, no? I això és important. Sense la manera de cuinar dependrem molt de conserves i d'altres elements doncs, que estan bé, però vaja, no només, no?
0: El David ho explica, el llibre. Si teniu la típica bombona de fer la paella a l'exterior, no cal que tingueu una bomboneta més petita. Amb aquella ja tirem, no? Si ho tenim
1: sí,
0: a casa.
1: Es tracta de pensar en alternatives al que normalment fem servir, no? Tu abans ho has dit, no? Vivim en una societat on tot és immediat, agafes el mòbil, de seguida tens doncs, menjar a casa o el que necessitis, demana'ns una cosa molt estranya, no?, que no es pot trobar a les botigues i l'endemà te la porten. I amb la qüestió doncs, del menjar i de preparar menjar, si nosaltres el que fem és un rebost que pugui resistir, que no ens caduqui de seguida, sinó que aguanti mesos o inclús més temps, moltes vegades aquest rebost dependrà de que el puguem cuinar. I per tant, això ho hem de tenir previst, no? I per tant, ens cal doncs, un càmping gas, o si tenim doncs, una bombona de butà doncs, amb un cremador, el que puguem disposar.
0: Llinternes, en teniu a casa? La Marta, presumeixo, que en té 18.
2: I frontals i tot això. Però clar, quan la canalla comença a anar de colònies, comences a acumular d'aquest tipus de coses.
0: Llinternes, quines recomanem? Amb piles o d'aquelles que van amb una espècie de manivela, que això també va estar molt de moda durant un temps?
1: Bé, la millor pila és la que tenim a la mà, no? Perdó, la millor llanterna és la que tenim a la mà.
0: La que sigui, no?
1: A partir d'aquí, jo el que trobo més útil és tenir doncs, piles que puguem recarregar. És a dir, les llanternes amb manivela poden estar molt bé, però no donen molta intensitat de llum i depèn de que estiguem allà, no? I les que tenen bateria depenen doncs, de que tinguin bateria i quan s'acaba la bateria, si no podem tornar a carregar perquè no tenim llum, doncs tenim un problema. En canvi, qualsevol llanterna que tingui piles, si nosaltres som capaços de tenir-la en reserva, la podrem anar alimentant.
0: Per tant, porteu la llanterna amb piles, a ser possible, i una altra recàrrega de piles en aquesta motxilla de 72 hores.
4: Jo porto fins i tot a la moto.
0: De veritat?
4: Una llanterna petita, sí. Per si passa alguna cosa, vas a la nit i no saps, has de mirar qualsevol cosa, no sé, sempre pot passar qualsevol cosa.
0: Amb el mòbil.
4: I algunes eines petites.
0: Algunes... Què portes d'eines petites?
4: Una clau anglesa, porto un tornavís, alguna cosa, no sé, que no sé què fer amb elles, eh? Vull dir, no sé per què em serviran, però ho porto perquè tinc la sensació de que potser si s'espai alguna cosa la podria arreglar.
3: Està bé.
0: A la llarga, deixa'm demanar-te, David, què hem de fer si marxa la llum? És a dir, hem de tenir a casa, a la llarga, pensar, potser instal·lar-hi un generador o ser capaços de generar energia i a nosaltres autosuficientment?
1: Si tenim la possibilitat de fer-ho, per exemple, instal·lant plaques solars i una bateria, que crec que és una molt bona opció, sí. És a dir, fins i tot en llocs on la cobertura de la xarxa elèctrica doncs, és una mica problemàtica, ens permet estabilitzar el que és el corrent, no? En mesura del que puguem fer, les alternatives per poder tenir doncs, energia, per poder carregar mòbils, per poder carregar dispositius que potser ens fan falta per treballar o per sostenir-nos, no? Com una nevera, és important. Actualment venen plaques solars portàtils, amb una bateria portàtil, que són voluminoses, vull dir que no les pots posar al bolso de la Marta, però...
2: Les tinc a casa.
1: Però sí que les pots tenir emmagatzemades a un garatge o en una...
0: Al final, fixeu-vos que...
2: Que es desplega i és una placa solar.
1: Sí.
0: Al final, el que està dient el David és parlar des de la sensatesa, eh? Una mica el que ens deia el Josep. No estem dient que hagin de passar coses, però l'experiència ens diu que han passat talls de llum, que podem tenir talls d'aigua, no estem dient que s'acabi el món ni que siguin grans talls, però que ens enganxi preparats i no en calces com el que ens passa a les persones que tenim ara 30-40 anys, que només tenim el mòbil, no portem ni un duro en efectiu, no portem cap pila, no portem ni fruits secs a la bossa de mà, i aleshores, bàsicament, passaríem 3 dies una miqueta putejadets. Vull dir, ni aigua tindríem al nostre abast, eh? Una mica de sensatesa és el que demanes, no, el llibre,
1: sí,
0: David?
1: I és una mica l'estratègia de preparació de la Unió Europea, el que està demanant amb aquestes 72 hores, és que en una situació que és poc probable, no?, que seria el d'una emergència greu, doncs la gent no tingui problemes abans de que arribin els serveis d'emergència, no? És a dir, els serveis d'emergència sempre arriben, però poden trigar a fer-ho per les circumstàncies que s'hagin donat. I, per tant, si durant aquest temps d'impàs la gent, no?, nosaltres, doncs, tenim uns mínims de seguretat, perquè tenim doncs, el nostre botiquí, doncs, tenim el nostre rebost, som capaços de gestionar-nos si s'ha marxat la llum, etcètera, etcètera, no estarem creant més problemes a aquests
0: Exacte.
1: Serveis d'emergència.
0: Bàsicament, els serveis d'emergència funcionaran millor si nosaltres estem preparats per no haver-los de requerir per qualsevol coseta petita. A veure, consultes al 93-201-7474, casos concrets que vulgueu comentar amb en David Bajona. Neus, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: A veure, la teva Mira, consulta.
6: No, la meva consulta és, per exemple, jo ja tinc un llum de càmping gas i tinc el fogonet, aquell quadret, que va a sobre la bombona. El que passa és que, clar, la bombona, quan va passar l'apagada vam pensar, comprarem una bombona. Sí, compres una bombona de color blau, però, clar, on la tens? Al balcó, vivim en un pis de 4 habitacions, on tens la bombona, quan l'has de canviar cada vegada la bombona, quin temps dura la bombona... És un problema.
0: Mira, bona pregunta, Neus. Ara te la resonem en antena i expliquem també que per tenir bombones de butat ho has de donar d'alta un contracte, perquè no li donen a qualsevol persona, per tant ho hem de fer amb una miqueta de temps. Neus, gràcies per la teva consulta, ara te la responem, d'acord?
6: D'acord.
0: Fins ara, adéu. A veure, el que diu la Neus, comencem per comprar una bombona. Hem de fer un contracte.
1: Bé, jo entenc que parla de càmping gas, no? Aquestes crec que no requereixen un contracte.
0: Les blaves petitonetes?
1: Les blaves petites d'excursionista que un pot comprar en el supermercat o en una botiga d'esports. tot té unes condicions d'emmagatzematge. Mm-hmm. Llavors el que hem de fer és informar-nos-en. No? Mm-hmm. Per exemple, la gent pot anar a comprar bombones de butà amb el cotxe? Sí, però hi ha una normativa de la Generalitat que explica com s'ha de fer. No? Llavors el que hem de fer, en tots els casos, doncs, és assabentar-nos una mica bé d'això. Llavors, en aquest cas, si un té condicions d'emmagatzemar-les molt petites o reduïdes o està convivint constantment en habitacions que ha de dormir, doncs amb bombones és evident que això, vaja, no és molt recomanable. S'ha de buscar un espai, diguéssim, ventilat.
0: Al balcó la podem deixar?
1: Jo no ho faria mai
0: perquè
1: està exposat als canvis de temperatura i sobretot a la llum solar, no? Uh-huh. Però si un llegeix la lletra petita de la bombona, probablement li explicarà això. Llavors és tan senzill com intentar buscar aquell lloc que més s'adigui a aquestes condicions d'emmagatzematge d'aquell producte, no? Uh-huh. Que com tots els productes tenen l'obligació d'informar en quines condicions s'han de poder emmagatzemar.
0: Ara aneu tots corrent a la gasolinera perquè, insisteixo, us demanaran fer un contracte perquè no es donen bombones de butà el primer que passa en una gasolinera.
4: Però sí que n'hi ha uns cartutxos que es venen ara, perquè a part de la bombona, diguem-ne, més gran, venen uns cartutxos que estan totalment tancats i que es venen, sembla que de Decathlon, tot en fin i tot, que es poden enganxar.
0: Aquests excursionistes que ens deien, David,
4: I que són més segurs perquè no, vull dir, perquè un cop l'obres ja es gasta, però no és d'obrir i tancar, és com d'un sol ús, diguem-ne.
0: Amic, interessant això, eh?
1: Jo en tinc una d'aquestes a casa, que ens en portem quan anem d'acampada amb la família, i vaja, en primer lloc és petit, en segon lloc en pots tenir dos, tres, i no és aparatós de guardar, no? Uh-huh. Llavors, això sembla una bona opció, sobretot si no tens espai, no? Si un té un jardí, té un lloc on fa les seves barbacoes i paelles, tenir una bombona de butà amb un cremador, doncs és bona idea. Però si un viu en un pis de 70 metres al mig de l'Eixample...
0: Com el cas de la Neus, potser no és la millor, eh?
1: Potser no cal.
0: El 677-38-77-19, què ens diuen, Fran?
3: Mira, Lluís, entre altres coses, té tres carregadors portàtils per a telèfons mòbils, els té carregats al 100%. Diu, el dubte que tinc és, si jo tinc carregats aquests carregadors, si no els faig servir, es descarreguen o es manté la càrrega total que tenen mentre els emmagatzemo?
0: Ostres!
3: És una pregunta interessant. No sé si el David té la resposta, si no, si algun oient ho sap, que ens ho digui també. Si no fas servir aquests carregadors que sempre tens allà preparats, si es descarreguen de
0: doncs
3: la seva
0: no sé.
3: Càrrega.
0: David, tu saps?
1: Sí, en general, totes les bateries i totes les piles es van descarregant amb el temps.
3: Mira.
1: I, per tant, en determinades condicions, doncs, per exemple, d'humitat i de fred, les bateries i les piles es descarreguen més ràpid que si estan en condicions de sequedat i de calor. Uh-huh. Dit això, hi ha alguns tipus de bateries per la seva composició química que es descarreguen menys que altres. No? Hi ha piles, per exemple, de les que podem posar a la ràdio, que dèiem abans, que doncs, la marca ens garanteix que durant 10 anys estarà en condicions. No? Hi ha altres piles que, si les comprem de marques així...
0: No t'hi fixis.
1: Exacte. Doncs probablement hem de córrer a fer-les servir. Llavors, es tracta de, si un té tres carregadors, tres powerbanks, doncs de fer una tàctica una mica de tenir-los carregats sempre i anar xequejant. Si en faig servir un perquè em bellugo i doncs deixo que es descarregui completament i quan es descarregui el carrego completament i agafo el següent, no?
0: Cada quan recomanes xequejar tot aquest material que tenim a la motxilla?
1: Depèn del material en si. Jo el que recomano és ser una mica endreçats i no donar-nos moltes voltes ni obsessionar-nos. Llavors, el que intento fer jo és, tinc una llibreta i m'apunto les coses allà. I llavors sé més o menys en quin moment he de revisar doncs si són unes conserves, si són unes piles, etc, doncs el que toca, no? I si encara ho fem una mica més normal, ens podem posar a l'agenda, escolta'm, el mes de juny toca tornar a mirar això, no?
0: I crec que... Podeu fer el solstici d'hivern i el solstici d'estiu?
1: Sí, determinades coses és més que suficient un cop a l'any donar-los un cop d'ull a veure si no s'han fet malbé o com estan.
0: El que deies, els cartutxos aquests, Malcolm, res... 4 eurets i en tens un cartutxo amb vàlvula conforme a la norma, fàcil de col·locar, treure amb total seguretat d'un sol ús. Efectivament, quan s'obren, després ja no els pots tornar a fer servir, però com deia el David, si en tens dos o tres d'aquests a la motxilla o a la bossa que tu consideris, doncs t'estalvies aquesta bombona que ens deia la Neus, que no sabia ben bé on guardar-la. Al 677-38-77-19 i de seguida anem a les comunicacions i els mecanismes d'autodefensa.
3: El David Bajón ens ha dit que portava efectiu, no repetirem la quantitat per si algú doncs no s'ha d'atent. Hi ha un altre David que també ens escriu i que sí, porta diners en efectiu sempre i sí té diners en efectiu a casa, per si de cas. Per tant, de Davids, dos. El 100% dels Davids porten diners en efectiu. La Núria té una pregunta pel David. Som una família de 5 membres. Què ens recomanes, David? Pastilles potabilitzadores en lloc d'emmagatzemar tants litres d'aigua, per si de cas, seria una bona opció?
1: Doncs, si un té espai, tenir aigua amb, diguéssim, d'ampolla o de garrafa és bona idea. I què és el que pot passar, no? Les pastilles potabilitzadores estan molt bé, i sobretot si ens desplacem, perquè tenim la incògnita doncs, de per on anirem o en quines circumstàncies l'aigua pot no ser fiable, etc. Però si un pensa en estar a casa, el problema més important és que ens quedem sense subministrament d'aigua. I, per tant, tenir una reserva, en aquest sentit, doncs, suficient d'aigua permetrà que no tinguem un problema, no? Sobretot si som una família.
0: Per tant, millor aigua, les pastilles sí, però a la motxilla en cas que ens haguem de desplaçar.
1: Sí, les pastilles està bé tenir-les. I si ens desplacéssim, doncs hauríem de, jo crec, portar doncs, aigua amb nosaltres. I la filosofia, en el fons, acaba sempre sent de garantir-nos tenir els elements suficients per no tenir problemes, no? És a dir, què ens costa portar unes pastilles a sobre? Gairebé res. Per tant, és millor tenir-les? Sí.
0: És que és molt interessant, eh? I a més no pesen quasi bé, les poses a la motxilla ja no estorben. A veure, anem al tema de les comunicacions, perquè són complicades en situacions de crisi. Al llibre parles de la importància del telèfon 2G. Quin telèfon és aquest, per la gent que no hi estigui familiaritzada? Què és un telèfon 2G?
1: Doncs és el clàssic Nokia d'abans, no? Aquell telèfon senzill que no se li acabava mai la bateria.
4: Aquest que ara és de narcotraficant, vols dir?
1: Sí, clar, perquè...
0: El 3310, no? Perquè era un zapatofo, no?
1: Perquè aprofiten algunes característiques que no cal explicar, però la qüestió és... avui llegia el diari i el ministre, doncs, encarregat del que seria la telefonia del govern d'Espanya, deia que estaven obligant a les companyies telefòniques a tenir una resiliència de 4 hores de la xarxa de telefonia. No? És a dir, que hi ha un pla del govern per fer que les torres de les antenes de telecomunicacions, si no tenen energia, no s'apaguin, sinó que tinguin una bateria que duri 4 hores. No? Per tant, aquesta és una idea interessant i que, què és el que passa? Doncs que la xarxa de telefonia, si es queda sense energia, doncs comença a tenir problemes. Qui té més problemes? La xarxa de telefonia, que depèn de tot el que són dades, de servidors que han d'estar connectats permanentment, etc, etc, que és la més moderna. En canvi, la xarxa 2G, que encara resisteix, doncs, primer, no... Les dades que circulen per aquesta xarxa, per parlar-ho molt planerament, són menys pesades, circulen amb més rapidesa...
0: I no gasten tanta energia, per tant.
1: No gasten tanta energia, per tant, els hi dura més. Llavors, si estem en una situació d'emergència i tenim accés a un telèfon d'aquests que podríem dir antics, doncs, en realitat, podem fer algunes coses que amb un telèfon supernou... doncs és una mica més difícil.
0: Un SMS, no? Per exemple.
1: Correcte,
0: no?
1: Sí.
0: Un SMS o una trucada, i a més aquests mòbils, quan els teníem, a mi em duran 4 dies, eh?
4: El meu fill en té un, perquè perquè el meu nen va sol a l'escola i no li volia donar un telèfon modern perquè no vull que estigui jugant i les pantalles... Aleshores vam comprar un Nokia, senzill d'aquests, i funciona perfecte perquè, sobretot, com que ell és molt despistat i no carrega el mòbil, li aguanta gairebé tota la setmana.
0: Clar.
4: Saps què vull dir? I que només l'encén a més quan surt de l'escola per dir vaig cap a casa, però bueno.
0: Escolteu-me una cosa, anem un momentet a la publicitat i fem una cosa. 93-201-7474, 93-201-7474, em queden 3 entrades dobles per anar a veure Primera llei de Newton, una obra de teatre de l'Anna Saún, el Dafnis Balduz i la Rosa Gàmiz, que és una prèvia que es farà aquest diumenge 28 de juny, la Sala Villarroel de Barcelona, oberta per vosaltres, en exclusiva, 3 entrades dobles, els 3 primers que truquin al 93-201-7474. Una pausa i de seguida tornem.
7: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
21: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
22: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Un altre cop el teu amic al nostre sofà llit.
9: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
8: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
10: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
23: Ja m'entens.
24: Un programa d'un altre gènere.
25: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
26: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
27: Amb David Ávila.
26: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
28: I també disponible a la plataforma 3Cat.
29: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Ara parlàvem dels telèfons 2G, que podem enviar SMS, que gasten menys energia, per tant, les antenes preparades pel 2G, en principi, aguantarien més temps. Pel que fa a l'autodefensa, m'agradaria acabar amb això, perquè hi ha un capítol dedicat a l'autodefensa, on expliques que és important tenir un esprai de gel o de pebre. Quins són aquests esprais i on els hem de tenir?
1: Aquests esprais de gel o d'aerosol que porten pebre, els podem comprar en armeries i estan homologats.
0: N'hi ha uns que són legals i els que són il·legals no els compreu, eh? Només els legals.
1: Bé, els il·legals no els podràs comprar, de fet, no? Perquè les armeries no te'ls vendran. El marge legal, doncs, és el tipus de gas i la concentració, entre cometes, de gas pebre que porten. Llavors, la que es pot vendre és una concentració més petita que la que poden portar, per exemple, els policies.
0: Marta, tu d'això no en tens, oi?
2: No l'hem enganxada, la Marta, de veritat, no hi ha manera.
0: A veure, tinc.
2: Em portava, una època vaig portar esprai d'aquest, i ara porto una cosa que està molt bé, que és una alarma. És una mena de granada, que no és una granada de mà, que sona una alarma molt forta i al final... crec que és millor un bon crit, no? Algú que sàpigui el que, que està passant alguna cosa, ja sigui pues, algú que s'està desmaiant o qualsevol cosa, que no pas un gas i atacar algú que encara t'anirà a la cara.
0: Avui hem parlat d'aquest manual de supervivència. Les crisis no avisen. Prepara't, d'en David Bajón. El podeu trobar a les vostres llibreries de confiança, editat per Columna. Manual de supervivència, un llibre que hem penjat la foto al nostre WhatsApp. Fàcil de reconèixer. David Bajón, gràcies per acompanyar-nos.
4: Haurà de tornar, no? Haurà de tornar l'any que ve, sí, perquè
0: queden
4: 3.600 preguntes.
0: En David, ja ho sabeu, politòleg, treballa a la Generalitat al Centre d'Estudis d'Opinió, on analitza l'opinió publicada i ara ha publicat aquest manual de supervivència a les crisis no avisen. Nosaltres tornem dilluns. Fran Domènech, parlarem de moda, eh?
4: Oh, fantàstic.
0: Tu, eh? L'origen del banyador. Tu, a la platja. Tornem divendres amb vosaltres. Apa, adéu.
30: Declarat un incendi a Tiana, al Maresme. Un altre a Tàrrega, a l'Urgell. S'afegeixen al que crema des d'ahir a la Franja de Ponent. Bon dia, són les dues.
31: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
30: Fa dies que les autoritats ens avisen que aquest pot ser un estiu especialment complicat pel que fa a efecte dels focs. I avui n'hem tingut un exemple. L'incendi que ha començat a Tiana podria haver estat provocat. Els bombers han detectat 3 focus i ja han detingut un home que podria ser el piròman. De moment hi treballen una trentena de dotacions de bombers i 6 mitjans aeris que intenten que les flames no passin cap a la Serra de Marina. Les columnes de fum es poden veure des del Maresme i des del Barcelonès, Natàlia Ramon.
32: El foc ja ha arribat a la Carena i de moment afecta una 60ena d'hectàrees. Protecció Civil ha demanat confinar Sant Fos de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, el Vallès Oriental i també Tiana, al Maresme, a més de la urbanització Colònia Bosch i l'alberg de la Conreria.
30: Última hora des de Tiana mateix. Marta Vallès.
33: Hola, bon dia. Doncs els bombers ens acaben de confirmar que aviat podran tenir ja encerclat el foc amb la línia d'aigua. Continuem veient ara a la muntanya, a la carretera de la Conreria, flames i encara fum. També ens ha confirmat que es manté el confinament dels municipis que estan a prop del foc per la part del Vallès, però que per la zona de mar, és a dir, per Tiana, es pot aixecar ja en aquests moments el confinament.
30: Doncs sembla que arriben bones notícies des del Maresme. A Tàrrega, a l'Urgell, s'ha declarat un incendi aquest migdia, que de moment afecta unes 40 hectàrees hectàrees de vegetació agrícola. I el foc que ha millorat una mica més és el que des d'ahir hi ha a la Franja de Ponent.
32: I que ja ha cremat 1.000 hectàrees. Aquest matí s'ha aixecat el confinament d'algunes poblacions.
30: Unitat mòbil al Campell. Estela Bussoms.
3: Hola, bon dia. En concret, s'ha aixecat a Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, on els 900 habitants ja poden sortir de casa. Es manté, però, el desallotjament preventiu de 240 veïns dels pobles de Sanuí, Alins i Calassans, a la Llitera, que aquest matí han pogut recollir, això sí, pertinences en convois organitzats per la Guàrdia Civil. Les tasques d'extinció van bé, però la prudència és màxima fins que no passin les hores més complicades del dia per la calor i el vent. La sega a l'Aragó s'ha prohibit durant 3 dies.
30: A banda de tots aquests focs, que són simultanis a Catalunya, l'altre punt d'informació és Veneçuela, que intenta a contrarrellotge rescatar milers de persones de sota la runa. De moment hi ha 235 morts i més de 4.000 ferits, però passades més de 24 hores des que els dos terratrèmols van sacsejar el país, es va veient la dimensió del desastre.
32: Milers de tones de runa amaguen probablement centenars de persones. De fet, el govern veneçolà xifra els desapareguts en 37.000. L'emergència per la devastació ha posat de manifest la fragilitat dels serveis bàsics de Veneçuela. Molts ciutadans es queixen de la falta d'efectius i també de recursos sanitaris.
30: Corresponsal Joan Biosca.
5: I per compensar les mancances dels serveis públics i governamentals és que la societat civil veneçolana s'ha posat en marxa en una onada de solidaritat amb motoristes creant un cordó umbilical humanitari entre La Guaira, una de les zones zero, i Caracas, la capital del país sud-americà, 30 quilòmetres de carretera, d'autopista, on l'ajuda més bàsica arriba, com per exemple és l'aigua potable, la creu, els saquejos i pillatge en botigues i comerços, en actes de vandalisme.
30: I sobre el terreny, les ONGs treballen per identificar les principals necessitats dels afectats pels terratrèmols i enviar tan aviat com sigui possible el material d'ajuda que es necessiti. Efectius dels bombers de la Generalitat, per exemple, viatjaran aquesta tarda per sumar-se als equips de rescat.
32: Es tracta d'un grup d'especialistes en estructures esfondrades encarregats d'avaluar la seguretat per poder fer les feines de recerca de persones. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers cap a Veneçuela.
6: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques.
30: I atenció a això, Ucraïna necessita més homes al front de guerra. I avui Brussel·les vol que els homes en edat militar no puguin accedir a permisos de residència i de treball a la Unió Europea com han fet fins ara.
32: La comissió proposa excloure's de l'estatut de protecció temporal perquè així Ucraïna tingui prou soldats per lluitar contra Rússia.
30: Brussel·les, Bruno Fortea.
11: La mesura afectaria els ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els homes que ja hi visquin continuaran protegits. Aquest nou veto entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat. Nega que la mesura vulneri drets humans i s'espolsa les crítiques dient que el govern d'Ucraïna els hi ha demanat.
30: I en cultura, avui arriba una de les grans estrenes al cinema d'aquesta temporada.
32: Parlarem d'Obsession, que confirma l'èxit de les pel·lícules de terror creades per cineastes que provenen de YouTube i que previsiblement serà un dels èxits de la temporada.
30: Quan faltin 20 minuts arribarà la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
30: Queden definits els primers partits d'eliminatòries de 16ens de final del Mundial de Futbol.
12: Ja hi ha 4 aparellaments: Països Baixos, Marroc, Brasil, Japó, Sud-àfrica, Canadà i Estats Units, Bòsnia-Herzegovina. Avui es juguen 6 partits més del Mundial, entre ells l'Espanya-Uruguai a les 2 de la matinada i a les 9 Noruega-França, amb el cara a cara entre Mbappé i Haaland. I s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la Champions en vol i al Catalunya Migdia coneixerem els rivals del Barça.
30: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Doncs a aquesta hora l'entitud amb aturada ja en punts habituals a l'entorn de Barcelona, a P7 a Barberà en tots dos sentits, també a la 2 a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida, C17 a Parets, direcció sud, i C59 a Palau, Solità i Plegamans en sentit Caldes. Recordem també que la B500 que connecta Badalona amb Sant Fost de Campcentelles ha estat tallada per aquest incendi que hi ha a Tiana.
30: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
30: Dani Ramírez, bon dia.
15: Bon dia.
30: Ara de seguida anirem amb l'última hora d'aquests incendis simultanis que tenim a Catalunya, però em fa l'efecte que meteorològicament parlant, els pròxims dies continuarem tenint totes les condicions perquè n'hi hagi més d'incendis.
7: Sí, els ingredients hi són. D'altra banda, com passa pràcticament tots els estius, difícil que a l'estiu a Catalunya no tinguem condicions favorables a incendis forestals. I aquí el tema clau és el motiu de la ignició, que recordem, un 14% acostumen a ser per causes naturals, caigudes de llamps, i la resta és, doncs, o intencionats, o negligències, o accidents, com ha passat tantes vegades. Però bé, a la zona del Maresme ara mateix 30-33 graus, el vent de sud-sud-oest arriba a cops de 10-20 km per hora, no és un vent molt fort, la marinada ha fet que el fum arribés fins a la Garriga, i tot això sembla que per sort va de baixa. A les comarques interiors, cap a l'Urgell, ara mateix 36 graus, i n'hi ha 37 a Santa Coloma de Farners, 37 a Anglès, 37... de temperatura també a Girona o a la Bisbal d'Empordà. S'està disparant molt la temperatura a Girona, vent del sud rescalfat. Tenim un avís de calor només a dues comarques, Alt i Baix Empordà, tot el que és el corredor prelitorals, resseguint l'AP7, moltíssima calor. Tot això amb sol, demà tot igual, diumenge tot igual, però també la temperatura puja una mica, i la novetat, diumenge a la tarda, alguna tempesta al Pirineu.
30: Gràcies, Dani, bon dia.
7: Bon dia.
28: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
30: Les 2:08. Els bombers de la Generalitat confien estabilitzar aviat l'incendi forestal provocat que crema des d'aquest matí entre Tiana i Montgat, al Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que s'ha iniciat a tres focus diferents. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta a cap

0: podem comptar en aquest moment per combatre aquest foc forestal que afecta la zona de la carretera de la Conreria, la Serralada de Marina, que està tallada en aquests moments per facilitar els treballs als equips d'emergències. Encara veiem molt de fum a la zona, també alguna flama, però els bombers de la Generalitat, que tenen l'ajuda també de bombers de Barcelona, confien que aviat podran tenir el foc encerclat. Ens ho deia Pep Colàs, que és el cap de guàrdia.
1: Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així.
0: També ens ha confirmat que el foc, quan han arribat, han trobat que començava per tres columnes de fum diferents. Per tant, ens vindria d'alguna manera a dir que podria haver estat un foc provocat. Tot aquest extrem els bombers no el confirmen. I també ens ha dit que fins ara no es poden comptabilitzar les hectàrees afectades a partir de 10. I en algun moment també m'ha arribat a parlar de 30 o 40 hectàrees. De moment, això és la darrera informació que ens faciliten els bombers. També us hem de dir que mentre estàvem esperant per poder-vos informar, ens ha sonat una nova alerta, una S-alerta al mòbil de Protecció Civil. Es manté el confinament dels municipis de la part del Vallès, que són propers a la zona de l'incendi, però, en canvi, a la part del Maresme, és a dir, al municipi de Tiana, s'aixecaria ja aquest confinament, tot i que es manté a la zona de les Masies i les cases que estan a prop d'aquesta carretera de la Conreria.
2: Doncs aquesta és la situació al Maresme. També evoluciona favorablement l'incendi declarat aquest matí al terme de Tàrrega, a l'Urgell. Això ha permès que ja s'hagin retirat els mitjans aeris. L'alcaldessa, Rosa Maria Perelló, assegura que l'incendi l'ha originat una màquina segadora. Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: El foc s'ha declarat a 3:15 del matí en una zona de vegetació agrícola i obligat al confinament preventiu del nucli de Santa Maria de Montmagastrell, tot i que ja se n'ha ordenat el desconfinament. En les feines d'extinció hi han treballat fins a 5 mitjans aeris que ja s'han retirat per l'evolució favorable de l'incendi. L'alcaldessa de Tàrrega, com deia, Rosa Maria Perelló, assegura que el foc l'hauria originat una màquina segadora. Ara podem sentir.
4: Sembla que per una màquina, quan hi havia doncs, la recollida del cereal, s'ha cremat un cultiu als voltants del terme de Sant Maria de Montmagastrell, municipi de poble de Tàrrega, però doncs, els bes l'han controlat sortosament, ja està controlat i no hi ha hagut cap mena de cap altra alteració sortosament important.
3: Els bombers treballen en una àrea de 40 hectàrees i treballen en concret 15 dotacions terrestres en un incendi que, com diem, evoluciona favorablement.
2: Doncs estem pendents del Maresme, de l'Urgell, però també molt pendents de l'incendi a la Franja de Ponent, declarat fa 24 hores entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les tasques d'extinció evolucionen bé, però segueix actiu, i ara tots els esforços se centren a evitar que les flames s'estenguin a una àmplia zona boscosa. El Campell, Ramon del Mou i Estela Bussoms, aquest matí s'ha aixecat el confinament del municipi de Fons, a la comarca del Cinca Mitjà, de prop de 900 habitants, però encara queden veïns desallotjats.
5: Hola, bon dia. Sí, els 240 dels pobles de Sanuí, Alins i Calassans, a la Llitera, això sí, aquest matí han pogut passar per cases escortats per la Guàrdia Civil per recollir pertinences imprescindibles i tornar a marxar perquè el desallotjament preventiu es manté, sobretot fins que passin les hores centrals del dia, les més complicades per la calor i el vent. Luis Ángel Zoriguel és l'alcalde de Sanuí, Alins.
6: Puede reavivarse en cualquier momento, además ahora que vamos hacia el centro del día y habrá más calor, pues es que es una incertidumbre total. O sea, ahora pues eso, tenemos un tiempo para coger algo y salir.
5: Mitjans aeris, camions de bombers i tractors de pagesos fent tallafocs, concentrats sobretot al flanc dret de l'incendi on hi ha més massa forestal. Recordem que el foc va començar ahir al migdia per la guspira d'una màquina recol·lectora en un moment, a 12:15, en què encara estava permès segar. Ara el govern d'Aragó ho ha prohibit totalment durant 3 dies per evitar la simultaneïtat d'incendis. Ho hem comentat amb el José Ramón, és pagès d'aquí del Campell, i ha perdut 50 hectàrees de cereal a la zona cremada.
7: Pues s'haurà de parar fins que no estigui tot això controlat. Bé, ho haurem de fer, no? Ja ho sé, a mi aquest matí volíem fer la sega d'aquests camps d'aquí a prop del poble, del perímetre més a prop, i no ens ho han deixat fer, només més que res per qüestió de seguretat.
5: S'havia parlat d'una àrea afectada d'unes 4.000 hectàrees, però sembla que la zona realment cremada rondarà les 1.500.
2: Bé, doncs seguim pendents d'aquests 3 incendis, però ja fa dies que ens avisen que aquest estiu serà especialment complicat pel que fa a la lluita contra el foc. I és que les dades continuen donant la raó als que ens avisen de com ha canviat la situació. Per exemple, aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord.

0: La onada de calor també ha afectat bona part d'Europa, on almenys 400 ciutats han batut els seus rècords d'estrès tèrmic, Cristian Roldán.
1: A Catalunya, la revetlla ha coincidit amb una onada de calor molt intensa, sobretot a les comarques de Ponent, amb els termòmetres que han superat de llarg els 40 graus i, en el cas de la ciutat de Lleida, durant 4 dies seguits. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que, amb l'escalfament global, cada cop és més habitual assolir valors que fa només algunes dècades consideràvem excepcionals.
2: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell, no? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
1: Precisament avui, el col·lectiu científic World Weather Attribution ha publicat la seva anàlisi de les temperatures i la humitat dels últims dies a 854 ciutats europees. Amb l'onada de calor, gairebé la meitat han batut els seus propis rècords d'estrès tèrmic. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics extrems a l'Imperial College de Londres, subratlla la relació del fenomen amb el canvi climàtic.
3: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests 3 dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
1: L'estudi recorda que les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa. Només a l'estat espanyol aquesta ha provocat 212 morts atribuïbles a la calor, principalment de persones de més de 80 anys.
0: És 3:15 de la tarda. Mentrestant, continuen les tasques de rescat a Veneçuela després dels terratrèmols que van sacsejar el país aquest dimecres. De moment, les xifres oficials apunten a 235 morts i més de 4.000 ferits, tot i que la xifra es preveu que vagi augmentant amb el pas de les hores. De moment, el recompte de desapareguts ja és de més de 40.000 persones. Les hores posteriors al terratrèmol deixen també diferents imatges de la situació que viu el país. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Bon dia. La cara i la creu, que sol mostrar-se en les tragèdies, saquejos a botigues i comerços de La Guaira, la zona més afectada pels dos sismes a la costa veneçolana, supermercats, farmàcies i botigues d'electrodomèstics, però també la gran solidaritat del poble veneçolà. En són un exemple els coneguts com a àngels de l'autopista, mototaxistes que recorren habitualment aquesta carretera que connecta La Guaira a la costa veneçolana a prop de Caracas i la capital veneçolana i que porten aigua i ajut material en moto als damnificats.
5: Traímos lo que fue agua mineral para hacer esta linda labor de ayudar a los más necesitados. Se necesita lo que es agua, alimentos no perecederos, lo que son guantes, todo lo que es venda, gasa.
4: La presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, visitava una de les zones zero dels terratrèmols.
6: Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron. Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
4: La societat civil veneçolana també s'ha mobilitzat per localitzar desapareguts, xarxes socials a tota màquina per difondre fotos, noms i dades sobre famílies que no s'han localitzat. La xifra supera els 45.000 desapareguts.
0: El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha confirmat que, de moment, s'han localitzat 3 ciutadans espanyols morts a causa d'aquests terratrèmols.
7: La xifra d'espanyoles fallecidos se eleva ya a 3 y el número de españoles que no localizamos ha ascendido a 99. También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
0: I sobre el terreny, les ONGs internacionals s'afanyen a distribuir l'ajuda en les zones més afectades i a posar mitjans per agilitzar les tasques de rescat, Mònica Mas.
8: Sí, Metges Sense Fronteres, que té un equip a la zona de La Guaira, enviarà material mèdic a l'hospital de la zona tan bon punt sigui possible logísticament. Halima Hussein és coordinadora de Metges Sense Fronteres de Veneçuela.
9: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
8: I afegeix que tot plegat és molt complicat perquè les telecomunicacions han caigut. Des d'ACNUR, Paula Barratxina, portaveu a Catalunya, explica que el que més els preocupa ara és que arribin més equips de rescat i que els que han sobreviscut i són vulnerables rebin ajuda.
10: Les persones refugiades que estan a Venezuela, les sol·licitants d'asil, les persones desplaçades i també les retornades i les comunitats afectades, els nens, les nenes. Nosaltres, com el líder del grup de protecció al país, el que estem fent és treballar per identificar i avaluar les necessitats de les persones afectades, coordinar una resposta ràpida i eficaç.
0: De fet, el govern de la Generalitat també ha anunciat un enviament d'ajuda.
8: Sí, 15 bombers especialitzats per actuar en estructures col·lapsades que s'encarregaran principalment de vetllar perquè les tasques de rescat es facin d'una manera segura. Oriol Corbellà és el cap de l'expedició de bombers de la Generalitat a Veneçuela.
11: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre, i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària i més si hi ha risc de rèpliques, doncs que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
8: Paral·lelament, el govern espanyol també hi ha enviat 59 efectius de la unitat militar d'emergència a la UME amb 8 unitats canines i ha aprovat una dotació d'1 milió d'euros per Veneçuela.
0: Passen 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més temes de la informació internacional.
12: Catalunya migdia.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Avui parlem del testament solidari. I et preocupa que fer un testament solidari sigui car o complicat? En realitat, fer testament davant de notari és un tràmit senzill i accessible. I, a més, és una eina poderosa quan hi inclous una organització com Educo. Si ho fas, ajudes nens i nenes en situació de vulnerabilitat perquè puguin continuar estudiant i alimentant-se cada dia. No es tracta de substituir en el teu llegat els teus éssers estimats, sinó d'afegir-hi solidaritat enfocada a l'aprenentatge, el creixement i el potencial de la infància. Descobreix com fer-ho pas a pas a www.haztestamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
17: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
18: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
19: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
20: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Catalunya migdia.
0: A partir d'ara, la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i d'ajudes que tenien fins ara. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i, per tant, participar a la guerra. Brussel·les alega que ha estat una petició d'Ucraïna perquè li falten soldats. Brussel·les, Bruno Fortea.
22: Hola, bon dia. La mesura afectarà els homes ucraïnesos d'entre 23 i 60 anys que arribin a partir d'ara a la Unió Europea. Els que ja visquin dins del club comunitari mantindran el seu estatus de protecció temporal. El nou veto entrarà en vigor tan bon punt l'aprovin els països europeus. Brussel·les espera que ho validin aviat, d'aquí pocs dies o setmanes, i fonts comunitàries descarten que durant aquest compàs d'espera es disparin les arribades d'homes en edat militar fugint d'Ucraïna. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, nega que sigui una mesura discriminatòria.
23: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
22: S'espolsa així les crítiques d'alguns organismes internacionals, com ara el Consell d'Europa. Alerta que aquest veto és preocupant des del punt de vista dels drets humans. Ara mateix hi ha més de 4 milions d'ucraïnesos que viuen a la Unió Europea sota l'estatus de protecció temporal, però fonts comunitàries han evitat concretar quants dels beneficiaris són homes en edat militar. L'estatus de protecció garanteix als ucraïnesos el permís de residència legal, l'accés al mercat de treball i els serveis públics. Tot això d'una forma molt més ràpida que si demanessin l'asil polític per la via convencional.
0: I mentrestant, en l'ambient bèl·lic, Rússia ha interceptat de matinada més de 600 drons disparats des d'Ucraïna. És una de les xifres més altes des que va començar el conflicte fa més de 4 anys, Albert Manyà.
23: L'objectiu era una desena de regions russes, inclosa la de Moscou, així com la península de Crimea. De fet, com a resposta als reiterats atacs ucraïnesos, les autoritats russes d'aquest territori, que Moscou es va annexionar per la força el 2014, han declarat l'estat d'emergència. Això inclou, de moment, la suspensió de les activitats turístiques, dels camps d'estiu per a nens i de la venda de combustible. Les infraestructures energètiques han estat un dels principals objectius dels atacs d'Ucraïna, que intenta aïllar Crimea de Rússia.
0: I d'un conflicte a un altre. La diplomàcia iraniana reafirma en un cert control sobre l'estret d'Hormuz. El viceministre d'Afers Estrangers ha explicat que el trànsit de vaixells a la zona s'ha de fer en coordinació amb l'Iran i avisa que si no se'ls té en compte, la seguretat naval no està garantida. Tot plegat l'endemà d'un incident en un portacontenidors per un projectil iranià, segons que ha revelat el New York Times, que cita fonts oficials.
23: L'empresa propietària del vaixell, taiwanesa, ha explicat que van patir danys menors i que cap membre de la tripulació va resultar ferit. El diari nord-americà explica que Teheran es va indignar pel fet que Oman proporcionés als vaixells una ruta de sortida propera a la seva costa i per això va fer l'atac. El vaixell, que no formava part del dispositiu internacional, va continuar la ruta i va sortir de l'estret. Avui el trànsit marítim s'ha reduït i la televisió iraniana diu que els guardians de la revolució han fet girar cua 3 vaixells estrangers. Hormuz és un dels punts clau del memoràndum d'entesa que negocien els Estats Units i l'Iran. Ara bé, l'agressió ha motivat que les Nacions Unides hagin suspès temporalment el pla per evacuar 11.000 mariners atrapats arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: I, en canvi, la Unió Europea constata que sí que hi ha hagut un augment del flux del petroli provinent d'aquella regió, precisament.
23: Sí, el grup de coordinació de petroli afirma que hi ha una recuperació lenta del comerç petrolier gràcies al pacte entre Washington i Teheran. Admet que caldrà temps perquè aquests subministraments arribin a Europa.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Deixem la informació internacional. Catalunya ha rebut fins ara prop de 10.200 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. Són les ajudes que Brussel·les va posar en marxa després de la pandèmia per la recuperació i la transformació econòmica. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa en una jornada sobre l'impacte d'aquests fons, Jordi Canal.
1: Els diners que han repartit tant la Generalitat com el govern espanyol han beneficiat 260.000 empreses, corporacions locals, institucions i particulars. S'han destinat a pagar, per exemple, les ajudes per comprar cotxes elèctrics o instal·lar plaques solars i a descarbonitzar la indústria i transformar activitats econòmiques. S'han invertit també en investigació, infraestructures o programes socials. Es calcula que aquests fons europeus han permès créixer l'economia catalana 6 punts més del que ho haurien fet sense. Santim Illa.
2: Parlem de milers de llocs de treball, de milers d'oportunitats per al nostre talent, de millor qualitat de vida per a qui ho necessita. Impacte directe en les persones i mirada estratègica. A Catalunya hem sigut ambiciosos. Hem aplicat mirada transformadora i estratègica, no pas pedaços. Pensem Catalunya en gran i per això hem captat i aplicat els fons Next Generation també en gran.
1: Segons ha destacat Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons ha rebut, una desena part del total. El president ha aprofitat per reivindicar una Europa més federal i amb més pes de les regions. Ha demanat poder tenir més participació a l'hora de dissenyar polítiques, de prendre decisions, d'elaborar els pressupostos comunitaris o d'executar inversions.
0: I ja que parlem de diners, Catalunya rebrà 567 milions d'euros extres els pròxims 2 anys del govern espanyol per finançar els serveis que s'ofereixen a les persones amb un grau de dependència reconegut. Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva la setmana que ve, a partir de l'1 de juliol, Mar Riera.
3: La Generalitat rebrà enguany prop de 190 milions d'euros més per dependència i de cara a l'any vinent, 378 milions més. A l'espera que el govern concreti com aplicarà aquesta injecció de diners, des d'ACRA, la patronal majoritària i la taula del tercer sector ja apunten que les prioritats han de ser crear més places públiques de residència i millorar l'atenció domiciliària. domiciliària. Sentim la presidenta d'ACRE, Cinta Pasqual, i Montserrat Falguera, cocoordinadora d'envelliment de la taula en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Concerten places públiques, però també aquest any, per exemple, no s'ha modificat els imports de la prestació econòmica vinculada per falta de diners. I, per tant, el primer que farem és demanar a la consellera que mire de modificar aquest tema perquè més gent pugui rebre l'ajuda que realment necessita.
5: Aquesta atenció domiciliària ha de ser molt més universal, o sigui, ha d'arribar a molta més gent i, sobretot, ha de ser de molta més qualitat. I això vol dir moltes més hores de professionals.
3: Millorar les condicions laborals del sector és una altra de l'assignatura pendent. A Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb algun grau de dependència.
0: El 90% dels propietaris d'habitatges de Catalunya són particulars, segons dades del Banc d'Espanya, que situen un 9% els que són grans tenidors. En el seu últim informe anual, l'organisme també concreta que els pisos turístics a Barcelona representen el 22% del parc de lloguer que hi ha a la ciutat. Barcelona, Sara Riera.
6: Hola, bon dia. Les últimes dades del Banc d'Espanya neguen que l'habitatge es concentri en poques mans a Catalunya, com s'ha suggerit des d'altres àmbits. Avui hem detallat que la meitat de la gent que és propietària a Catalunya ho és, de fet, només de casa seva. Un 21% té dos habitatges i aquí sí, en poden llogar un i, per tant, obtenir una renda extra. Un 19% en tenen entre 3 i 5 i la resta ja són aquests grans tenidors que sí, acumulen més de 6 pisos. El darrer anàlisi del Banc d'Espanya ha constatat que el desacoblament total entre la demanda i l'oferta d'habitatge que tenim aquí va passar fa 5 anys i avisa que si això no es resol serà un coll d'ampolla per al creixement de l'economia i el panorama no és precisament esperançador. Els problemes de planificació i gestió urbanística que han fet les administracions s'hi suma, diuen, al mal moment que està vivint el sector de la construcció, amb una caiguda enorme de la productivitat i la inversió en tecnologia i també amb una falta important de mà d'obra per aixecar cases que ho està condicionant absolutament tot. Una dada sobre Barcelona: comprar-se un pis amb els preus actuals implica destinar el sou net de 9 anys de la nostra vida.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. A finals del mes de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants de Barcelona, el de la plaça dels Països Catalans. Se n'obrirà un que ja quedarà com a un dels definitius per la banda mar, la del parc de l'Espanya Industrial. Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona. Es doblarà l'espai actual de Rodalies i es triplicarà el destinat a l'alta velocitat, Joan Garcia.
23: Quan estigui del tot acabada, més enllà del 2030, la meitat de l'estació es destinarà a l'alta velocitat. Una quarta part a Rodalies i l'altra quarta part tindrà un ús comercial. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí a 2 anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'ADIF. Rodalies creixerà i ocuparà una part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. Ara ja s'hi poden veure 4 pilars que aguantaran una estructura metàl·lica. Tota la banda muntanya, la del costat de l'actual terminal d'autobusos, es destinarà a l'alta velocitat, que tindrà 2 accessos, des de la planta baixa i des del nivell on ara s'entra l'hotel. L'estació acabada encara tindrà 2 plantes més, una per a sales VIP i una altra d'oficines. L'accés actual al metro es manté. La nova estació de Sants guanyarà en capacitat, connectivitat amb la resta de transport públic i permeabilitat, perquè es podrà travessar a peu des de qualsevol banda.
0: I una cosa més abans de la publicitat. L'Observatori contra la LGTBI-fòbia a Catalunya va registrar l'any passat 353 casos de denúncies. És la xifra més alta registrada mai en els 10 anys que fa que elaboren aquest informe i mostra una tendència creixent dels incidents discriminatoris que pateix aquest col·lectiu i que han fet públic coincidint amb el Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI+, que se celebra el 28 de juny. Unitat Mòbil a Barcelona, David Mendoza, Sara Cañete.
7: Els homes gais continuen sent el col·lectiu que registra més incidències, pràcticament la meitat, un 46%, i augmenta sostingudament en el cas del col·lectiu trans, especialment les dones trans, que representen més d'un terç d'aquestes incidències registrades, en prop del 36%. En un de cada 4 casos, les discriminacions són per mostres d'odi i exaltació, mentre que el 21% són agressions físiques. Una de cada 4 incidències es produeixen a la via pública i en segon lloc trobem les incidències que es registren en l'àmbit laboral, que és l'àmbit on augmenten més significativament. Albert Carrasco és un dels coordinadors de l'informe.
8: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el treball perfil també és divers en aquest sentit. Empreses públiques, privades, això també és divers. I costa, o sigui, no ens hem trobat, crec, que encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
7: 2 de cada 10 casos que es registren acaben amb denúncia i els jutjats, en aquest sentit, tant des del govern com des de l'Observatori, posen en valor els avenços legislatius per lluitar contra la LGTBI-fòbia, però des de l'entitat també diuen que ara el que toca és desplegar la darrera llei catalana que es va aprovar el desembre del 2025.
0: Passant gairebé 4 minuts a 2:15. Fem una pausa i de seguida la cultura.
12: Catalunya migdia.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
24: No, te'n falta una.
11: Ah, clar, la del tot costa.
24: Doncs som-hi, convocatòria.
25: Ahora bien lo bonito, atacantes.
24: Marc Crosas.
11: Natàlia Arroyo.
24: Jean-Marie Dongu.
11: Bruna Vilamala.
24: Damià Abella. Ion Vaquero.
11: Ilia Sánchez.
26: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el Mundial
11: al tot costa.
25: Momento, seguimos.
26: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial.
12: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
21: Catalunya migdia.
0: Crida de la Comissió de la Dignitat a la Generalitat i al Ministeri de Cultura per tal que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca que encara no són a Catalunya. Són més de 30.000 documents, com va avançar 3CAT Info, que el règim franquista es va endur dels arxius catalans, Pilar García.
27: La Comissió de la Dignitat denuncia que després de 21 anys de la llei de retorn i 4 de la llei de memòria democràtica no s'han restituït els documents i reclama una reunió de la comissió mixta entre la Conselleria i el Ministeri de Cultura, que és el mecanisme per activar el retorn. Lamenten que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès. Josep Cruanyes és el president de la Comissió de la Dignitat.
28: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar als arxius de catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
27: Asseguren que han mantingut reunions amb el govern i amb grups parlamentaris perquè reactivi el procés de retorn i que recorreran al relator de les Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació perquè consti l'incompliment de la llei de memòria.
0: Som a divendres, per tant tenim estrenes de cinema.
29: Yeah, well, that's the thing, Clark.
0: I atenció perquè torna al cinema de superherois. Avui s'estrena Supergirl, que arriba acompanyada d'una de les sensacions de la temporada, Obsession, Marc Garriga.
23: James Gunn, el responsable de les pel·lícules dels Guardians de la Galàxia i, per tant, un dels artífexs de l'èxit de l'univers cinematogràfic de Marvel, té l'encàrrec de fer el mateix amb els superherois de DC. Es va estrenar l'any passat amb el seu Superman i ara torna com a productor de Supergirl. És una pel·lícula d'aventures, de redempció, sense complicacions, amb bones escenes d'acció i un aire a Mad Max 2. Molt entretinguda, força divertida, sarcàstica i irònica, i amb una Millie Alcock que demostra que està preparada per ser una superestrella. Obsession és la confirmació de l'èxit dels films de terror creats per joves cineastes bregats a YouTube. En aquest cas, Curry Barker transforma el popular conte de la pota del mico en una història de dependència i submissió extremes. Va ser, amb raó, un dels films més aplaudits i premiats de l'últim Festival de Sitges. També s'estrena en Viatge al País dels Blancs, El viatge real, un infern que va viure Usman Umar per viatjar de gana a Barcelona, una pel·lícula ben intencionada però no prou incòmoda com per sacsejar del tot, i la irlandesa Letres robades, l'última feel-good movie musical de John Carney, el director de Once i Begin Again, que aquí parla de traïció i d'orgull amb una emoció irresistible. Completen les novetats a la cartellera la millor òpera prima dels últims Premis César, Nino, la comèdia espanyola Morir no siempre sale bien, el drama històric Los últimos días de Maria Antonieta i l'adaptació de Kazuo Ishiguro, Pàlida luz en las colinas.
0: I ara, una exposició. El Congrés Mundial d'Arquitectura, que comença diumenge a Barcelona, ha presentat la seva gran exposició central a l'edifici de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. Una dotzena d'equips hi presenten els seus projectes de recerca arquitectònica amb maquetes, plànols i vídeos en un espai industrial de 4.000 metres quadrats. Sant Adrià de Besòs, Òscar Callau.
2: L'exposició Becoming, Arquitectures per un planeta en transició, s'ubica a la sala de turbines de l'antiga central elèctrica de Sant Adrià, convertida temporalment en un espai per l'experimentació i la reflexió arquitectònica. 12 equips internacionals hi presenten projectes desenvolupats durant l'últim any a través de prototips i instal·lacions conceptuals concebudes específicament per al Congrés. La mostra també recull 200 de treballs dels ponents del Congrés i dissenys d'estudiants internacionals. L'espai serà també l'escenari d'esdeveniments i trobades d'arquitectes per debatre sobre el sector. Sentim Carmen Torres, comissària del Congrés Mundial d'Arquitectura i d'aquesta exposició central.
13: Propostes expositives, hi ha prototips a escala real, maquetes, també dibuixos, planimetries, hi ha altres elements com fonts o cabanes o testos lumínics, hi ha molta diversitat en el format expositiu.
2: Mentre duri el congrés fins dijous 2 de juliol, l'exposició estarà restringida als arquitectes acreditats. Després es podrà visitar fins al 19 de juliol amb accés lliure.
0: I encara més cultura. Perquè aquest vespre arrenca el Festival Camp de Mart de Tarragona, amb una vintena de propostes, entre les quals destaquen els concerts de Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lila Downs i Yeray Cortés. El certamen s'inaugura amb òpera amb segell tarragoní. Clara Chavarría Domingo.
14: El tret de sortida el dona avui l'òpera Carmen de Bizet a càrrec dels Amics de la Lírica de Tarragona, que demà es podrà tornar a veure. Però fins al 14 d'agost, per l'escenari del Teatre Auditori Camp de Mart, també es podran veure altres propostes de música, dansa i circ. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Sandra Ramos, i el tècnic municipal Guillem Rius destaquen sota quins criteris s'ha dissenyat la programació.
15: Aquest és un festival d'estiu programat des de l'Ajuntament, que darrere de totes les programacions que fem, les línies de la igualtat de gènere, de l'accessibilitat, dels drets culturals estan al centre de totes les nostres programacions.
16: S'emmarca dintre d'aquest pla estratègic, per tant, amb la voluntat de portar una cultura que estigui accessible i reivindicant els drets culturals.
14: Entre els caps de cartell, Rodrigo Cuevas, que precedeix Yeray Cortés, Lila Downs i Luz Casal.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Arriben ja els esports. Abans, però, tenim nou recompte oficial de víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Ja us dèiem que les xifres eren provisionals, que pujarien a les següents hores. Bé, doncs, el president del país ja parla de 589 morts. Xifra oficial, 589, però tornem a dir que és provisional, perquè encara queden moltíssims desapareguts i, per tant, segur que aquesta xifra continua pujant. De moment, doncs, 589, el nou recompte oficial de víctimes pels terratrèmols de Veneçuela.
26: Catalunya migdia.
0: I ara sí, fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
0: El Mundial de Futbol comencen a definir-se els 16s de final.
17: Després de dues setmanes de partits a fase de grups, tenim ja els primers aparellaments, tot i que, Òscar, encara queden 12 partits més d'aquesta fase inicial.

0: El quadre del Mundial comença a agafar forma i ja tenim els quatre primers aparellaments de setzens a final. Japó, Brasil, Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia, Herzegovina i Sud-àfrica, Canadà. I avui es juguen sis partits més, entre ells un dels plats forts, que és l'Espanya-Uruguai, que juga aquesta matinada a les dues. Enviada especial a Guadalajara, Sonia Gelmà.
1: La selecció espanyola en té prou amb un empat per passar previsiblement com a primera de grup. Al davant, però, es troba una Uruguai molt més necessitada, liderada per un Marcelo Bielsa fortament criticat després de sumar dos empats davant seleccions a priori més febles com Cap Verd i Aràbia Saudita. L'argentí té molt clar com ha de jugar aquest partit sense abandonar el seu to pausat.
2: Como una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro o cada pelota va a ser máxima.
1: Aquest partit arriba després d'informacions que asseguren que el vestidor posa en dubte el seu seleccionador i que fins i tot li hauria suggerit sortir en bloc baix davant d'Espanya per poder atacar el contracop. Fet que aniria contra la filosofia de Bielsa, que hi tornava a defensar que la via per aturar Espanya era la de treure-li la pilota. Preguntat per Lamine Yamal, Bielsa preveu ajudes per poder-lo aturar.
2: És un jugador desequilibrante, no digo nada nuevo. Habrá pleitos con el futbolista que lo enfrente con habitualidad por el lugar del campo donde actúa él y quien se le oponga, y también habrá ayuda de los jugadores de Uruguay que estando por el sector puedan ayudar a opacarlo, porque por supuesto que es un jugador desequilibrante y decisivo.
1: Un Lamine Yamal que serà titular a un 11 amb continuïtat després de guanyar l'Aràbia Saudita i on es mantindrien, per tant, Olmo com a mitja punta i Pedri per darrere. Pujarem al ritme de Bielsa per sentir ara Luis de la Fuente parlant de la convicció de poder guanyar Uruguai i el dret a poder somiar en guanyar el Mundial.
3: El único partido importante del Mundial es el de Uruguay. El único. El único. Después ya hablaremos. Pero el único importante ahora y el más importante es Uruguay. Y desde esa humildad vamos a afrontarlo convencidos de que podemos ganarlo si hacemos las cosas muy bien. Y que tenemos enfrente un grandísimo rival también, como nosotros, que pensará exactamente lo mismo.
1: El partit a les dues de la matinada a l'estadi de les Chivas, un estadi conegut com el Volcà Verd, situat a Zapopan, municipi que forma part de l'àrea metropolitana de Guadalajara, l'estat de Jalisco.
0: I a banda d'aquest Uruguai i Espanya, avui també es juguen cinc partits més, on destaca el duel entre Noruega i França, que són dos equips ja classificats per als setzens de final, i on veurem el cara a cara entre Mbappé i Haaland, Montserrat.
4: Sí, bon partit i bona hora a les 9 del vespre, Noruega-França. Els dos equips busquen el primer lloc del grup i un duel marcat per l'absència del seleccionador francès Didier Deschamps, que quan es jugui a partit serà el funeral de la seva mare que va morir fa uns dies a França. Guy Stéphane, l'assistent de Deschamps, serà qui dirigirà l'equip contra els noruecs.
5: Ho hem preparat de forma seriosa contra un equip que té molt de valor i ha sumat un ple als partits de classificació. 24 punts de 24. Que venen de guanyar dos partits, que tenen jugadors molt poderosos i hi haurà jugadors diferents ara. No ho sé. Ens hem de preparar més bé pel que han fet els dos partits. Si hi ha altres jugadors, ens adaptarem.
4: Al mateix grup, també a les 9, Senegal-Iraq, duel de supervivència entre dos equips que han de guanyar i esperar altres resultats per continuar vius. Ja de matinada a les dues, Cap Verd vol fer història, aconseguint per primer cop la classificació per una fase eliminatòria d'un Mundial, jugant contra l'Aràbia Saudita. I a les 5 de la matinada, Nova Zelanda, Bèlgica. Els belgues es troben en una situació límit. A la mateixa hora, a les 5 de la matinada, juga l'Egipte-Iran, on l'equip africà juga el liderat del grup, que aconseguiran amb un triomf. Però els iranians també s'hi juguen molt, perquè una victòria el suposaria la classificació per als setzens. Aquest Egipte-Iran està marcat també perquè està designat com a partit de l'orgull LGBTI per part de les autoritats locals de Seattle, on es juga.
0: I el que dèiem a l'inici del repàs de l'actualitat esportiva, amb els partits aquesta matinada del Mundial ja han quedat definits els primers setzens de final, Sònia.
1: Destaca especialment la victòria de l'Equador davant Alemanya per 2-1, una victòria que no li va servir per entrar directe a la fase de grups, però el deixa amb 4 punts i un balanç de gols equilibrat amb moltes opcions per passar com a tercera. La mateixa Equador que va empatar amb Curaçao va ser capaç de capgirar-li un resultat a l'Alemanya de Nagelsmann, que a més va marcar un primer gol polèmic amb possible falta per joc perillós que ni l'àrbitre ni el VAR van considerar. Costa d'Ivori, per la seva banda, passa com a segona d'aquest grup E gràcies a la victòria davant Curaçao, que torna cap a casa amb un punt. El grup F, els Països Baixos, van confirmar els pronòstics, passant com a primers de grup després de guanyar Tunísia per 3-1, amb Frenkie de Jong un dia més titular i substituït al minut 72. I a l'altre partit, l'empat entre el Japó i Suècia deixa els asiàtics segons i Suècia amb opcions de passar com a tercera. I aquí ja tenim alguns emparellaments de setzens confirmats. Els Països Baixos de Koeman jugaran contra el Marroc, el Japó contra la Brasil d'Ancelotti. I finalment el grup D, Turquia va sorprendre i marxa del Mundial amb una victòria sobre Estats Units per 3-2. De tota manera, els anfitrions ja estaven classificats, queden primers de grup i, de fet, ja tenen rival, Bòsnia-Herzegovina. Paraguai i Austràlia, a l'altre partit, van empatar a 0, un empat que convenia a les dues. Austràlia passa com a segona, Paraguai haurà d'esperar, però pot entrar com una de les millors terceres amb 4 punts també.
0: I en aquest Mundial cada dia ens agrada fixar-nos en algunes curiositats fora del terreny de joc o del joc en si dels equips. Un dels grans partits d'avui, ja ho hem dit, és el Noruega-França. Noruega, de fet, és una de les sensacions d'aquest Mundial, no només pel seu joc, sinó també perquè les seves celebracions s'han fet viral, Josep Gaya.
6: És el Viking Roo o remada vikinga. Jugadors, staff i aficionats s'asseuen a terra, espatlla amb espatlla, com si fossin en una barca de rems vikings per remar conjuntament. La celebració l'inicia un aficionat des de la grada, fent sonar una banya vikinga seguit del ritme d'un tambor que augmenta gradualment i el crit Roo. El capità Martin Odegaard s'encarrega de marcar el ritme amb el tambor, acompanyat per tot l'estadi i creant una imatge brutal. Però d'on sorgeix aquesta celebració? Doncs ha estat impulsada per un aficionat noruec, Ulf Freustad, que s'ha inspirat en el rem dels vikings. Aquest gest s'ha convertit en un fenomen viral a tot el món i ha estat replicat per aficionats de diferents països i fins i tot ha arribat a l'Storling, el Parlament de Noruega, on els diputats celebren les victòries de la selecció amb el mateix ritual.
0: Doncs deixem el Mundial. Ja sabeu, a les 7 al Tot Costa tota la informació d'aquest Mundial i també a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial. Però seguim parlant de futbol perquè Alexia Putellas és a punt de convertir-se en nova jugadora de London City. El fitxatge encara no és oficial, però es podria confirmar les pròximes hores o els pròxims dies. Au del Serra.
7: Després de molts rumors i especulacions sobre el seu futur, la dues vegades guanyadora de la pilota d'or ha decidit iniciar una nova etapa a Anglaterra després de la seva llarga trajectòria al Barça. Allà es retrobarà amb les exblaugranes Maria Pérez, Lucía Corrales i Jana Fernández i en un principi també Mapi León, que es podria incorporar també aquest estiu al conjunt anglès. Tot i que l'equip londinenc no disputarà la Champions League la temporada vinent, va quedar sisè a la Women's Super League, compta amb el suport de Michelle Kang, propietària també de l'Olympique Lyonnais femení i del Washington Spirit, i té la intenció de construir un projecte molt ambiciós. Precisament l'ambició del projecte, sumat a la proximitat Londres-Barcelona i la competitivitat de la Lliga anglesa, han estat factors claus perquè Alexia triï Londres i no altres projectes com els Estats Units o Mèxic.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
8: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça...
0: El Barça de futbol sala ha tornat a guanyar la Lliga després de 3 anys.
9: Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
10: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
16: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
17: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
16: De veritat?
17: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
18: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França. I vostè és la meva única esperança.
19: Pierce Brosnan.
20: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
21: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
19: L'últim soldat és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Catalunya migdia.
0: Tres anys després, el Barça torna a guanyar la Lliga de Futbol Sala. És el primer títol de l'era Javi Rodríguez com a tècnic blaugrana, Montse.
4: I és la vuitena Lliga en la història de l'equip blaugrana de futsal. El Barça va acabar com a campió de la Lliga regular i amb el factor pista per al play-off. I en aquest camí, l'únic partit que han perdut és el tercer de la final contra el Pozo. L'equip de Javi Rodríguez els va imposar ahir per 4-6, dos gols d'Eric i de Touré, Pitu, Joao Víctor i Antonio. A la final contra els murcians, 3 victòries a 1 per al Barça. I amb l'aixecament del títol esclata l'eufòria, com explica el tanc andalús del Barça, Antonio Pérez, al club de la mitjanit.
23: Eufòria, alivio, tenemos ganas ya de ganar después de 2 años, de haber estado muchas veces cerca, de que se nos había resistido, y bueno, ahora toca celebrarlo. No todos los días se gana una liga, muy difícil ganarla, no ha costado mucho, pero bueno, ahora a disfrutarla. Esto lo hemos hecho por todos los culés, por toda la gente que nos sigue, que siempre nos apoya.
4: Un títol que reforça el projecte del Barça de Futbol Sala, com m'explicava Jordi Torres, el coordinador esportiu del Barça de Futsal. Un Barça que tanca la temporada amb la Lliga i la classificació per a la Champions 2 anys després.
0: I amb el títol de la Champions en vol encara molt present, el Barça ja ha conegut avui els rivals que tindrà la temporada que ve a la fase de grups d'aquesta competició, una Champions que canvia de format, Carles Vila.
24: El Barça jugarà en el grup B. Els seus rivals a la primera fase seran el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arus Danés. Per aquesta pròxima temporada, com deies, hi ha canvis pel que fa al sistema de competició. Hi haurà una primera fase amb 6 grups de 4 equips. Els 2 primers de cada grup es classifiquen per la fase principal, que tindrà, de fet, 2 grups més de 6 equips. Els altres 2 jugaran l'European League. Hi haurà una ronda de quarts de final i després, com és habitual, també la Final Four. Escoltem el tècnic blaugrana Carlos Ortega.
25: Un equip francès que l'any passat fou un poc irregular, però llegó a la Final Four de la EHF con jugadores españoles. Alguna retirada importante y tiene alguna lesión también, por lo menos a principio de temporada. El Dinamo, que está fichando gente joven y lo conocemos poco, no hemos enfrentado con ellos hace mucho tiempo. También antiguos compañeros como Jani Langaro. Y otro equipo que hizo una temporada fantástica el año pasado, como es el Arus Skanderborg, que tiene mucho lanzamiento exterior, que juega bien el contraataque, mucho 7 contra 6 también.
24: La primera fase es comenzará a jugar el 9 y 10 de setembre. Per cert, el porter del Barça, Emil Nielsen, ha estat escollit com a millor jugador de la passada Champions.
0: Amb motor, caiguda sense conseqüències a Marc Márquez, el primer entrenament del Gran Premi dels Països Baixos, a la setmana que hem començat a saber alguns fitxatges i renovacions a la graella del Mundial de Aguilar.
1: Marc Márquez està oficialment renovat i Àlex Márquez ha de ser anunciat per KTM. Precisament contra KTM ha estripat Maverick Viñales. L'empordanès, baix de forma des de la lesió de fa un any, confiava que renovaria i ha respectat una clàusula que venç el pròxim dia 30. Ara declara que si el fan fora de MotoGP serà culpa de la marca austríaca.
2: A día de hoy, si me veo fuera, no sé, que no me hayan hecho hacer el test tampoco tiene sentido que me quede. Pero me estuvieron mareando dos semanas, que sí, que la prueba es que no, y al final tampoco... O sea, vale, físicamente no estoy bien, pero una vuelta a tope la puedo dar. Al final, si no estoy en el Mundial, es por culpa de uno, y es KTM, no va a ser por otro. Porque al final, cuando era el momento, si ellos ya sabían que no iba a estar en el Factory, pues déjame libre y ya está, ¿no? Me busco la vida.
1: Aquest matí, el primer lliure, millor temps per al líder Marco Bezzecchi i desena posició per al campió Marc Márquez, amb una caiguda sense derivades. A les 3, el Practice, que envia 10 pilots a la Q2 i la resta a repesca.
0: Avui s'ha presentat el dispositiu policial i de mobilitat per a la gran part del Tour de França, amb les 3 etapes inaugurals que per primera vegada es disputen a Catalunya. Recordem que seran el 4, 5 i 6 de juliol, el cap de setmana que ve. Miquel Jarque, bona tarda.
3: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra activen 3.800 efectius, als quals s'hi sumaran les Guàrdies Urbanes de Barcelona i Tarragona i les policies locals de tots els municipis per on passarà la cursa. Núria Parlon és consellera d'Interior.
5: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquesta aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares en la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR en Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
3: Per les característiques del Tour, que incorpora una caravana publicitària, els trams per on passi estaran tallats durant 4 hores. Les vies més afectades en l'etapa de diumenge i dilluns seran la Nacional 340, la C32, la B24, la B23 i la C17, entre d'altres. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat l'impacte social i també econòmic de la prova.
6: Bilbao o Roma estava al voltant dels 100-110 milions d'euros. Nosaltres estem convençudíssims de que aquesta xifra pujarà molt més, sense tenir un objectiu concret, però estem convençuts de que aquest retorn aquí a Catalunya serà encara més alt.
3: Álvarez també ha revelat que el projecte de voluntariat del Tour s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds.
0: I en bàsquet, a la Lliga ACB, avui s'ha confirmat la sortida de Cameron Hunt del Joventut. Eudal, un dels millors jugadors de la competició de la temporada passada.
7: L'escorta nord-americà deixa el club verd i negre després de pagar la clàusula de rescisió, ja que tenia un any més de contracte i ha fitxat ja avui mateix per l'Unicaja de Màlaga. Hunt ha estat un dels jugadors més destacats de la Lliga ACB i un dels artífexs també de la tercera posició final de l'equip badaloní en aquesta última Lliga. D'altra banda, el Quitzenàs Manresa i el Força Lleida han fet oficial una renovació. Cadascun, els manresans renoven el base badaloní Ferran Bassas per 2 temporades més fins al 2028, mentre que el Força Lleida renova també l'alé Miquel Sant també fins al 2028.
0: I l'Eurolliga de bàsquet, que ha confirmat els 20 equips que hi participaran la pròxima temporada.
7: I només hi ha un canvi respecte a la temporada passada. Debuta la competició el Beşiktaş d'Istanbul en el lloc del Mònaco, que té molts problemes econòmics i que passarà a jugar l'Eurocup. La resta són els mateixos equips. De la Lliga CB n'hi haurà 4. El Barça, el Madrid, el València Bàsquet i el Baskonia.
0: Doncs amb l'Eudal acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Recordem que a les 7 ja tot costa, més informació del Mundial, també a les 11, Club de la Mitjanit, especial Mundial. I ara seguim a Catalunya Ràdio, a Catalunya Migdia, amb l'Òscar Fernández.
22: Són les 3.
26: Catalunya Migdia.
22: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara hem explicat els focs que s'han declarat avui a Catalunya. Un a Tiana, al Maresme, l'altre a Tàrrega, a l'Urgell. Tots dos estan perimetrats, segons que han informat els bombers. El foc de Tiana ha amoïnat especialment perquè el vent bufava de manera que empenyia el foc cap a la Serra de Marina. Això ha obligat a confinar poblacions, sobretot del Vallès Oriental, com ara Sant Fost de Capçanelles o Martorelles. El foc de Tàrrega ja ha estat controlat i ja s'han retirat els mitjans aeris. També us hem explicat la situació de Veneçuela, que intenta rescatar milers de persones de sota la runa. De moment, hi ha més de 300 morts i 4.000 ferits, però passades més de 24 hores es va veient la dimensió del desastre i la manca de recursos. S'ha evidenciat la fragilitat dels serveis bàsics de Veneçuela, falten equips de rescat i serveis sanitaris. I ens hem fixat també en Ucraïna, perquè a partir d'ara la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i ajudes que tenien fins ara en els països de la Unió Europea. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i a participar en la guerra, una petició que havia fet Ucraïna perquè necessita més homes al front de guerra. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
0: Doncs ara actualitzarem aquest incendi que crema a Tiana, perquè els bombers sembla que esperen estabilitzar-lo aviat. Anem cap a la zona esportiva de Tiana, al Maresme, on hi ha el centre de comandament dels bombers. Marta Vallès, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Els mitjans aeris continuen fent un i altre cop la mateixa maniobra. En el cas dels helicòpters, agafa l'aigua de la piscina municipal i llançar-la damunt el foc, que recordem afecta a la zona de la Conreria. A l'última atenció a mitjans, el cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat era optimista pel que fa a l'evolució del foc. Confiava que la situació anés clarament cap a una millora. Pep Colàs.
9: Ha estat empès per una marinada una miqueta forta que ens ha activat molt a un dels flancs, el flanc dret. Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així.
8: Al voltant de les 4 de la tarda està prevista una nova compareixença que comptarà també amb la presència de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Aquí mateix, des de la zona esportiva, seguint el foc, el veiem actiu. Tornem a veure flames una altra banda al flanc dret i pel que fa al confinament, es manté les urbanitzacions de Mas Llombard i Mas Cors, que és a Sant Fos de Capçanteles, al Vallès Oriental, i a Mascoll de l'Ella, al Maresme. La resta de confinaments s'han aixecat.
0: I actualitzem també la situació a Veneçuela perquè hi ha un nou balanç oficial d'aquest terratrèmol. S'eleva ja a 589 persones mortes i prop de 3.000 ferits. Ho ha anunciat la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tot i l'augment d'aquestes últimes hores de la xifra de víctimes, encara es creu que pot créixer més, ja que el nombre de desapareguts es manté per sobre de les 40.000 persones. Mentrestant, l'ajuda humanitària internacional ja ha començat a arribar al país. Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Exteriors eleva a 4 el nombre de morts pel terratrèmol. A més, prop d'un centenar continuen desapareguts. I la Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura al maig de l'any que ve. Ho ha aprovat aquest migdia el plenari municipal a proposta del Partit Popular i amb els vots a favor del PSC, de Junts i també de Vox. Fa un any el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per a aquest tipus d'armes, però en aquell moment no va tirar endavant perquè Junts no hi va votar a favor. Ajuntament de Barcelona, Anna Escurà.
10: La iniciativa del PP s'ha aprovat perquè ha arribat a un acord amb el PSC i ha renunciat a 2 dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, proposava que s'adquirissin 150 tàsers. A l'acord votat, però, no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altra, el PP volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar el 2026, però això no passarà fins a més endavant, concretament abans de les eleccions municipals del maig. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
11: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
12: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
10: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i no serà fins al plenari de l'octubre que s'aprovarà definitivament.
0: I el grup Volkswagen estudia acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. Dels 100.000 acomiadaments, 50.000 seran a Alemanya, tal com ja va anunciar al març la companyia. També es tancaran 4 fàbriques en aquest país per estalviar 6.000 milions d'euros a finals de la dècada. La companyia vol retallar la plantilla per recuperar la rentabilitat que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. I és divendres i, per tant, hem de fer un cop d'ull a les carreteres, tot i que segurament aquesta setmana no hi ha tant de trànsit perquè hi ha qui ha fet aquest llarg pont des del dimecres de Sant Joan. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
13: Hola, bona tarda. Sí, es veu menys volum de trànsit, però sí que hi ha retencions a l'AP7 de Sant Cugat a Barberà del Vallès en direcció Girona a causa d'un vehicle avariat, també cua de Mollet a Barberà en direcció Tarragona, l'autovia 2 que es manté tallada a Lleida direcció Barcelona per retirada de la càrrega d'un camió que ha volcat aquesta matinada, es fan desviaments i gairebé no hi ha retencions, la B500 es manté tallada entre Badalona i Mollet del Vallès pel foc a Tiana, i a Barcelona la ronda a dalt força congestionada entre l'Hospitalet i Canyelles sentit Besòs i la ronda litoral també en un tram llarg entre Zona Franca i el Poble Nou.
22: Passen 6 minuts de les 3. Fem una pausa per la publicitat i de seguida entrem en matèria.
14: Catalunya migdia.
15: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel Primera Llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera Llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
16: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
17: Que puja la temperatura? Doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
18: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
20: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
27: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
28: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
29: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
28: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
31: Les dones i els dies.
28: Amb Montse Virgili.
31: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
32: Per orelles fines i cors oberts.
31: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
32: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
31: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
28: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
31: Però què pensava que era la intel·ligència?
14: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Les regles que ens proposa el primer
1: correcte,
0: tema.
1: Correcte.
0: Avui, excepcionalment, l'Empar Moliner. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Que habitualment és els dilluns, però aquesta setmana hem canviat el dia. Amb
1: sí, perquè pensava, vull veure si la Pagant ha tirat molts petards.
0: Ah, home, segur que sí. La Isabel és dona de petards.
1: És una tradició catalana de saber quants petards ha tirat la Pagant.
2: Feia temps que no teníem aquesta conversa, tu i jo.
1: És veritat, però jo cada any hi penso. Dic, mira, la Pagant deu estar amb uns mistos Garibaldi prohibits, cap allà, s'ha comprat aquests noms que tenen els coets.
2: M'he tornat persona perquè la gent s'ha fet gran. Llavors, tenia l'excusa dels nens petits per tirar petards, però ara ja no hi és.
0: Però escolta'm, no, el dia de Sant Joan especialment no necessites una excusa per tirar petards.
1: Sí, hi ha gent que lloga. Igual que hi ha gent
0: que vol dir que lloga? Lloga nens.
1: Clar, hi ha gent que diu, deixa'm un nebot que vull anar a veure Toy Story 5. O deixa'm un nebot que vull tirar petards.
2: Una mica això m'ha passat, sí.
0: Molt bé. No vols parlar de petards, no?
1: No, vull parlar de José Luis i Gertrudis.
0: José Luis i Gertrudis.
1: Em tenen emocionada.
0: Ah. Una Gertrudis és la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, que ara s'ha fet molt famosa per aquests àudios i aquests whatsapps.
1: Aquests whatsapps.
0: L'agenda.
1: Li portava l'agenda, això que les secretàries que havíem llegit abans, la cançó de Mocedades, secretària, que està enamorada del senyor i li envia flors a les amants i tot això. Clar, que les secretàries, vull dir que dius... Una cosa és que t'apuntin a l'agenda el que tu has de fer, però que t'apuntin coses personals ja és diferent, no? Que José Luis Rodríguez Zapatero li preguntava si havia d'anar a córrer. Mm. Que això és una cosa que està bé. Un altre té el Google Calendar. Però quants de nosaltres hem apuntat coses al Google Calendar equivocats de mes? No ens hem recordat de treure-ho i hem anat a un club de lectura quan no tocava. Això quants de nosaltres, no? Total que... José Luis, el juliol del 25, durant el cas Coldo, li va preguntar això a Gertrudis, per WhatsApp, eh? A ver, por curiosidad, tenemos en agenda... En agenda vol dir que l'agenda és important, si no diria en l'agenda. Ah. Però quan treus
0: l'article
1: vol dir que és una agenda importante.
0: Molt bé.
1: Quan tenemos en agenda, cuando comí con Ábalos, que por cierto se durmió, y no sé si estuvo Pepe Blanco, no sé si fue en el 19 o en el 20, andan con más mentiras.
2: Igual se durmió Zapatero.
1: A veure, es va dormir, i no hem de pensar, tot i que tu ets una persona maledicent, que va ser perquè era avorrit, Zapatero, no.
0: El que es va dormir és Ábalos, en teoria, no?
1: A mi em va passar una vegada, que vaig anar a una universitat, i el rector, molt amable, va dir, no, vinga, m'ha ensenyat a la universitat de dalt i baix, no sé què, fem, dinem, tot el rotllo. Faig la conferència, jo allà, que si Mercè Rodoreda, que si Víctor Català, i l'home a primera fira i veig que s'adorm. Jo patint, dic, hosti, que malament que ho estic fent. I llavors em va venir una secretària i em va dir, s'adorm sempre, després de dinar. I dic, hòstia, carambes. I llavors vaig pensar, el meu avi, a casa, a la taula, allò que... s'adormia, pesava figues, i llavors no ens podíem moure fins que l'home no s'havia despertat. I en algun restaurant, per exemple, en el mític celler de Can Roca, jo he vist una taula de japonesos amb un senyor... Per què dic japonesos? Perquè processen pitjor l'alcohol, els japonesos. Mm. Llavors, en una taula hi havia un senyor que estava dormint i la seva senyora li aguantava la mandíbula amb la mà. I els altres anàvem menjant i aquell dormia. És a dir, jo no sé si són els efluvis de l'alcohol o l'edat, o totes dues coses, però hi ha un tipus d'home que s'adorm a mig menjar. I José Luis, avui, ho ha denunciat. I trobo que és un valent. Parem de dinars de feina, parem d'esmorzars de feina, que la gent s'adorm, no serveixen per res, però parlem d'aquest fenomen. S'us ha dormit alguna persona dinant? Perquè com has d'actuar en aquest cas?
0: A veure, els que fan dinars de feina, els que fan 10 anys que tenim aquest horari que no ens permet dinar...
2: Jo el que sí que puc dir, i a veure, ho dic com a testimoni indirecte, però si pregunteu a les persones que han negociat amb José Luis Ábalos alguna investidura, han comprovat
1: que...
2: com amb les reunions es dormia regularment.
1: És un home que s'adorm.
2: S'adorm, sempre s'adorm.
1: Sempre s'adorm.
2: Llavors, ben bé no sabia si estava dormint o no, es veu que tampoc no li feien gaire, i de cop i volta pareixia aportant alguna cosa a la negociació, diguéssim.
1: És a dir, però que es despertava, que això passa de vegades, que estan allà, no sé si estan mirant el mòbil o dormint, de cop aixequen el cap, diuen una cosa i segueixen. Això passa.
3: És una frase que per sort no puc dir.

0: i en gaires contextos més, però jo podria ser...
1: Va.
0: D'acord?
2: Tu podries dormir damunt dinar, sí?
0: Amb un dinar mentre dinem, no. Però just acabar... Home,
3: aquella si estem en una reunió social... Aquella sobretaula pot ser...
0: Hi ha moments de dificultat, aviam. Jo tinc una excusa, que és que em llevo 3:45 del matí, llavors això sempre... jo ara mateix em podria dormir, perquè normalment a aquesta hora estic dormint. Òscar, em sap greu, tot i l'afició que tinc pel teu programa, però a aquesta hora habitualment dormo. Per tant, puc arribar a tenir una certa... L'altre dia es va casar un dels meus millors amics, si va haver un moment al ball, que jo em vaig a dormir.
1: No!
0: Però ja era el moment del ball, que hi havia uns sofàs per reposar...
2: Que si no ho havies pactat, no? Deia, escolta, viu a tal hora i has fet un
0: reencop de cap, eh? Es va entendre, però perquè ja arriba un moment que el cos ja no aguanta tantes hores.
1: Perquè hi ha vegades... En un dinar, però un dinar no de feina, que venen amics, o sigui, llavors sempre n'hi ha un que et diu, tens un sofà? Que es posa una estoneta.
4: Però aquí posa hi ha molta confiança, eh?
0: Sí. A mi en casa aliena em costa.
1: Ha de ser la teva.
0: Sí.
1: Que dius, me'n vaig un moment.
0: No, de fet, penso, ostres, què feu? Clar, vaig un moment, ara torno. La gent pensa, estàs al lavabo fent la migdiada?
5: Em vaig a dormir en una roda de premsa.
1: No!
5: Moment, hi ha context del govern. Va haver una època fa molts anys, la Jo se'n recordarà, que el govern...
6: Sí, segur que et vaig a mi a
5: el govern, va haver una època que es reunia al matí i feia roda de premsa de govern a la tarda.
6: Correcte.
5: I eren les èpoques del president Pujol que duraven, les rodes de premsa duraven
6: moltíssim.
5: Infinit, hem fet una rotonda, no sé on, hem fet una variant, no s'acabava mai, i era després de dinar, just després de dinar.
1: Ai.
5: I en aquesta tesitura jo m'agafava una passió de son i allò que a cap de son t'aixeques i dius, porto un minut dormint o 10?
0: O 10.
4: He perdut la noció del temps.
0: Alguna ronda de faristols al Parlament de dimarts a la tarda també havia passat.
1: Algú s'havia
6: dormit. Home, ho començaven
0: a passar...
6: I fent soroll, diguéssim.
1: Oh, és un can! No fotis. I què fas?
6: Jo recordo una estupenda, amb algú de nosaltres, diguéssim, un company periodista dormint plàcidament, i que Felip Puig, que era el portaveu de Cambra General, va començar a cridar al primer grup d'aquesta cambra fins que va aconseguir que es despertés.
4: A mi, o sigui, agafant l'anècdota com a categoria, quan hi ha tots aquests casos en què apareixen totes aquestes investigacions i llavors tenim accés als escrits de la UC o del jutge, no deixa de sorprendre'm el cutrerío.
1: Sí. És correcte, sí.
4: Els que no hi tenim accés i no estem en aquelles taules de negociacions, tu t'imagines que quan s'està negociant una investidura o quan hi ha una reunió d'aquestes...
1: Vas polit.
4: El nivell ha de ser...
1: No demanes uns whiskies.
4: Que hi ha un senyor que s'adorm, que l'altre li demana a la secretària, tengo que ir a correr o no, i dius, ostres...
6: Però això no és cutrerío, això és... Això són humans.
4: No, ja.
6: És la realitat.
1: Cancelo lo de correr, no? Diu, sí, mejor. És que és molt fort.
6: Hi ha hagut grans moments en aquest país, aquella època que teníem un dia històric de 5 minuts.
4: Per sobre de les nostres possibilitats,
6: que gent molt destacada s'alimentava d'entrepans, bàsicament. Mm-hmm. Jo recordo haver fet alguna crònica contant els entrepans que s'havien fotut.
5: Home, i no van pactar Ernest Maragall i Quico Homs
6: amb una truita.
5: Fent una truita
4: sí.
5: Amb un pis, fent una truita. És la vida.
0: Correcte.
4: Molt bé, doncs escolta, més la vida. A mi no deixa de sorprendre'm. Quan veig, penso, ostres, tot és molt bé, saps? Aquesta
0: perquè
4: èpica
0: totes
4: que sembla...
0: Totes les teves reunions són amb música barcellesca...
4: No, però és que jo no decideixo coses importants, saps? És aquesta la diferència, però vaja. Bé, doncs escolta, es va dormir José Luis Ábalos i ja t'ha explicat
1: no
4: la Isabel que això es veu que és bastant habitual.
1: Home,
4: José Luis Ábalos.
1: Home.
4: Per Moliner, gràcies, bona tarda. Passen 3 minuts d'un quart. Fem una pausa i entrem en matèria amb Veneçuela. Anirem cap allà per saber quina és l'última hora d'aquest terratrèmol. Recordem ja 589 morts oficials i la xifra encara és provisional perquè encara queden milers de desapareguts.
7: Catalunya migdia.
8: Ocasión Plus.
9: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
12: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
12: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
13: Som 3CAT. Catalunya migdia.
4: El balanç oficial del terratrèmol de Veneçuela eleva ja a 589 les víctimes i prop de 3.000 els ferits. Ho ha anunciat el president de la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Tot i l'augment de les últimes hores, la xifra de víctimes encara pot créixer perquè el nombre de desapareguts es manté per sobre dels 40.000. L'ajuda humanitària, mentrestant, ja ha començat a arribar al país des de tot arreu. Pel que fa als ciutadans espanyols, el Ministeri d'Exteriors eleva fins a 4 el nombre de morts pel terratrèmol. A més, hi ha prop d'un centenar que continuen desapareguts a aquesta hora i que, per tant, no se sap si estan sans i estalvis o no. Milers d'edificacions s'han ensorrat, tant a la costa del Carib, on es va localitzar l'epicentre, com a Caracas, la capital del país. Ara les tasques se centren a localitzar persones que puguin estar sota la runa, i en aquesta feina s'ha fet explícita la fragilitat de l'Estat. Hi ha manca d'efectius de rescat i també sanitaris. No sé com ho esteu seguint en la distància, amb el patiment, però sí que la demostració que, efectivament, el país s'agafava una mica amb pinces i que, per tant, quan hi ha una desgràcia com aquesta, que, òbviament, qualsevol país té dificultats per afrontar, en aquesta situació encara es multiplica més.
5: És veritat que quan passa una cosa com aquesta, avui crec que hi ha alguns diaris que diuen que el terratrèmol és devastador en un país que feia aigües, no? Però quin país, començant pel nostre, amb dos terratrèmols consecutius de més de 7 en l'escala Richter, jo no sé com quedaria Barcelona ciutat i si diríem que ho hem solucionat molt ràpid i molt bé, no? A més, amb aquesta magnitud de desastre, tota l'ajuda és poca. Si no m'equivoco, Espanya ha enviat menys de 100 efectius, i crec que 8 gossos, que segur que fan feina, però això és una gota d'aigua en aquell drama, i per tant, jo crec que qualsevol país reacciona difícilment amb una cosa com aquesta. I fins i tot al revés, crec que països com Veneçuela, que estan supermilitaritzats, amb una societat molt militaritzada, potser respondria millor que alguns del que ens pensem que a altres llocs europeus aniria millor la cosa. En tot cas, crec que ningú està preparat per una cosa com aquesta.
0: Ara se la juga, no? Perquè té tota la raó. El Jaume, avui llegia una comparativa, crec que era el país amb el Japó. És clar, comparar el Japó, que és el país més preparat del món i segurament molt per sobre del segon que està més preparat, amb Veneçuela és una mica arriscat. El tema és que se la juguen ara, en veure com és aquesta recuperació. Llegíem en les cròniques i ens explicaven també els periodistes que hi ha allà, que hi ha moltes zones de les més devastades on no hi ha cap mena de maquinària per poder recollir runa, que no donarà l'abast. Aquesta ajuda que està arribant més minsa. Veurem també quin paper té els Estats Units, que s'hi està posant una mica millor, diguem-ne, que en altres països per aquest protectorat que té Donald Trump des de fa uns mesos, però ara és quan veurem fins on arriba aquesta dimensió de Veneçuela que ara comentaves.
6: El que sí que estem veient, que van passant les hores i les autoritats tenen molt, molt controlat quin és el tipus d'informació que estan donant sobre les víctimes i com l'estan donant, no? O sigui, no es fan unes prediccions molt alarmants, que sí que van arribar des dels Estats Units en els inicis de la tragèdia, que parlaven de desenes de milers i fins a 100.000 morts, i es van comunicant molt a poc, malgrat no perdre de vista que la magnitud de morts pot ser molt més gran, no? Però això sí que permet no generar estats d'ansietat i d'angoixa de parlar d'una magnitud de víctimes mortals que, sobre la qual no tens control, perquè si no han pogut desenrunar a molts llocs perquè no han pogut arribar encara, és millor parlar de persones que no estan localitzades en aquest moment que no que siguin víctimes mortals fins que tu tinguis tots els mitjans per poder parlar amb les famílies.
4: Agafant el fil, això que dèiem, de sobre si un país pot estar o no preparat per una desgràcia com aquesta, saludem Luca Pelà. És catedràtic d'Enginyeria Estructural de l'Escola de Camins de la UPC, expert en seguretat i en resiliència sísmica d'estructures. Luca, bona tarda.
14: Bona tarda.
4: Hi ha algun país, hi ha algun estat, hi ha algun govern que pugui fer front a dos terratrèmols amb un minut de diferència de 7,2 i 7,5 a l'escala de Richter? O això destrossa qualsevol país, qualsevol infraestructura?
14: Es tracta d'un terratrèmol que realment ha tingut un impacte molt important en un país que és cert que té una perillositat sísmica elevada, però també té, pel que estem veient, una vulnerabilitat important de les estructures construïdes. A veure, hi ha països on la perillositat sísmica, és a dir, la intensitat, la mida, l'energia del terratrèmol és molt important. Per exemple, pensem en països que s'estaven comentant, el Japó, el Xile, però la vulnerabilitat dels edificis existents és inferior, perquè, clar, s'han fet tota una sèrie d'accions polítiques per poder mitigar el risc sísmic. Doncs nosaltres no podem fer res per mitigar la perillositat sísmica, perquè estem parlant d'un event natural, però sí que podem actuar sobre la vulnerabilitat dels edificis i les infraestructures existents.
4: I això tots els països ho tenen present i actuen així? O al final l'interès econòmic, la pressa per construir o algun altre interès fa que hi hagi països que hagin baixat la guàrdia?
14: Bueno, jo reconec que cada vegada que passa això d'un nou terratrèmol, sigui el terratrèmol de Venezuela, el de Mèxic, el de Filipines, són els últims, el de Turquia. Clar, sempre ens trobem amb els mateixos problemes, no? Col·lapse d'edificis, necessitats de rescatar vides, triatge estructural, gestió de runes, resiliència, recuperació social, econòmica. Clar, sembla que en alguns països sí que tenen polítiques més efectives, disposen d'una... És a dir, han creat una mena de cultura de risc i també d'un sistema de governança sísmica que garanteixi que poden conviure amb el perill del terratrèmols. En altres països s'ha de millorar una mica més.
4: En un país com està ara mateix Venezuela, que és pràcticament en ruïnes, com es gestiona fer net i reconstruir? Quines són les principals tasques que ara mateix els equips de rescat que puguin arribar fins a Venezuela, els del mateix país o els que arribin des de l'ajuda internacional, quina és la feina que han de fer a partir d'ara?
14: Bueno, a veure, en qualsevol cas no es pot improvisar. S'ha de seguir un protocol dividit en fases crítiques. La primera fase, que és la en què ens trobem en aquest moment, és el rescat de vides, no? No has de moure una sola pedra i fer neteja. El focus és salvar vides. Ara ens trobem en aquesta fase. Tenim un nombre de víctimes confirmada al voltant de 600, que molt probablement pujaran. I, bueno, tot i que la ciutadania estem veient a les notícies que participa inicialment d'una manera natural aquesta fase de rescat de les persones atrapades, també les operacions de rescat són molt difícils, necessiten equips especialitzats perquè el risc de més col·lapses és extremadament alt. Recordem que es tracta d'un terratrèmol que va passar i després de menys d'un minut un altre terratrèmol. Estem parlant d'un fenomen de doblete sísmic i podrien haver rèpliques, podrien passar altres coses. Doncs per això és molt important i es necessiten equips altament especialitzats. Aquests equips saben com actuar, fent ús de gossos de rescat, però també d'equips tecnològics. S'ha avançat moltíssim en aquest sentit. I el paper de l'enginyeria i dels experts en enginyeria sísmica és important perquè, evidentment, els equips de rescat necessiten enginyers al costat que els diguin si mous aquest pilar per treure aquesta persona caurà al sostre o cal apuntalar aquesta paret abans d'entrar-hi. I és un rescat no només de força, és un rescat tècnic. S'ha d'actuar amb rapidesa, però amb rigor i amb total seguretat.
4: I quants dies cal esperar per poder entrar ja directament amb maquinària pesant i desenrunar sense patir, entre cometes, per si hi queda algun supervivent?
14: Això és difícil. És difícil de dir perquè depèn de moltes paràmetres, depèn dels tipus d'edificis. El rescat de vides pot trigar més o menys. Si som optimistes i pensem en rescat de vides en 72 hores, bueno, estaria bé, però clar, això no ho sabem. I un cop es dona per finalitzada la cerca de supervivents, és a dir, quan ja no és viable trobar ningú en vida, que és un moment molt dur, és el més dur a nivell social i polític, és quan s'inicia la transició cap a les següents fases que estaven comentant, com per exemple el triatge estructural i la gestió de les runes.
4: Després, clar, s'han de tornar a fer canalitzacions d'aigua, de gas, d'electricitat, les infraestructures, a banda de fer tots els edificis. Vull dir que la feina és ingent i, per tant, calen molts diners.
14: Absolutament. Sovint les infraestructures invisibles són les que cauen més víctimes indirectes. Per exemple, no sé, l'aigua es contamina, hi ha incendi, pot haver incendi, fuites de gas, i per això s'ha d'evitar aquests problemes, s'ha de reconstruir les xarxes d'infraestructures, promouent el desenvolupament de xarxes resilients que s'han de reconstruir, utilitzant solucions que poden seguir funcionant sense trencar-se durant un altre sisme, i sistemes redundants, descentralitzats. Per exemple, si cau una central elèctrica, un dipòsit d'aigua, hi va d'haver alternatives immediates. Bueno, són milions d'euros, evidentment, és una inversió. Des del meu punt de vista, no és un cost. Després d'una catàstrofe s'ha d'invertir i s'ha de fer-ho bé, perquè hi ha estudis que demostren que cada euro invertit en prevenció i en construcció sismoresistent pot permetir estalviar molts euros, fins i tot més de 100... Bueno, hi ha estudis a Estats Units que diuen que per cada dòlar invertit en mitigació es poden estalviar fins i tot més de 100 euros, 100 dòlars, i això és molt important. Doncs és una inversió necessària després d'aquest tipus de catàstrofe, però clarament això requereix un temps de recuperació. Per això parlem en l'àmbit de la resiliència, no? Com la societat i l'economia pot recuperar-se després d'aquest tipus de desastres.
4: I l'última, és segur construir novament en un lloc on hi ha hagut un terratrèmol d'aquestes característiques?
14: La resposta és sí, sempre s'ha fet durant la història. S'ha après del terratrèmol anterior i s'han posat al camp els coneixements adquirits per poder fer estructures més segures. Nosaltres, com deia abans, no podem actuar sobre la perillositat d'un terratrèmol, però sí que podem actuar sobre la vulnerabilitat, fer edificis menys vulnerables, més resistents, més segurs, més resilients. I per fer això, nosaltres necessitem actualitzar contínuament les normatives sísmiques. Jo he estat analitzant les imatges, els vídeos dels edificis, i realment és una mica frustrant, perquè cada terratrèmol que passa veiem els mateixos tipus de col·lapses. És molt trist. El mateix tipus de problemes, de deficiències estructurals que han portat l'edifici a col·lapsar. Doncs hem de treballar per actualitzar, millorar, continuar les normatives sísmiques. Arran de cada terratrèmol aprenem moltíssim. La nostra, a nivell científic, a nivell tècnic, l'enginyeria sísmica evoluciona contínuament, i per això és important mantenir les normatives sísmiques actualitzades, analitzar la vulnerabilitat dels edificis existents i, sobretot, promoure cultura del risc. La gent, davant d'un sisme, no sap què fer. L'instint ens diu que hem de córrer cap al carrer perquè pensem que la casa ens caurà a sobre, no? Però a països amb alta cultura sísmica, com els que estaven comentant, el Japó i Xile, la població sap que el lloc més que segur és quedar-se a l'interior de l'edifici, protegit sota una taula forta, de fusta, massissa, o prop d'un element estructural segur, perquè va ser dissenyat amb criteris sismoresistents, no? I, per tant, la reconstrucció no és només actuar amb... i construir millor, és també educar, fer simulacres, sistemes d'alerta ràpida, aconseguir que la gent confiï que els seus edificis són refugis segurs.
4: És Luca Palà, és catedràtic d'Enginyeria Estructural de l'Escola de Camins de l'UPC, expert en seguretat i en resiliència sísmica d'estructures. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
14: Gràcies a vosaltres, gràcies per l'invitació.
4: I de la visió, podríem dir, més tècnica a la més emotiva, segur. Saludem Oriol Humbert. Oriol, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
4: L'Oriol Humbert és membre del Casal Català de Caracas, president, a més, de la penya barcelonista de Caracas. Com estàs?
13: Sí, bueno, bé. Dentro de cap, tot bé, a casa tots bé. I, bueno, aquí, passant. Passant el sust.
4: El govern d'Anna Solà ha actualitzat fa una estona el nombre de víctimes. Són 589 les víctimes i a prop de 3.000 els ferits. Encara queden 40.000 desapareguts, per tant, les xifres encara són molt, molt provisionals. Diries que el poble veneçolà és conscient de la magnitud de la tragèdia?
15: Jo diria que no, perquè, bueno, a mesura que va passant el temps, vas veure que el que va passar, però això no esperava ningú, la veritat. I menys a la zona on va passar, més greu que va ser la Guaira. Mm-hmm.
4: Quan han passat 24 hores del terratrèmol, la ciutat, Caracas, el país, com està? Com ho definiries?
15: Bueno, molta gent tratant de pujar lo que sigui, tratant d'arribar a les zones en conflicte per sacar la gent que encara pugui estar sota els escombres i bueno, molt, molt consternat, perquè al final, com et deia, no esperava ningú. Crec que no estàvem preparats per un terratrèmol, perquè no va ser un, van ser dos els episodis que van ocorrir, i bueno, molta gent desapareguda encara, amics que ja s'han confirmat que van morir, i bueno, què pot dir?
4: Les comunicacions funcionen? La gent pot buscar els seus éssers estimats que tenen perduts? Hi ha manera de poder contactar amb altres persones? I els serveis, el llum, l'aigua, etc., també funcionen amb normalitat o encara estan molt afectats?
15: Ara mateix sí, però sí, és veritat que quan va ocorrir l'incident, no. Jo no me'l vaig poder comunicar fins a 5 o 6 hores després amb la meva família, que no estava aquí a prop a mi. I no, ara sí, tot està en funcionament. A veure, n'hi ha zones en les que suposo que no tindran llum, aigua, i l'internet, perquè és el més afectat, no?
4: I ara es mobilitza la solidaritat internacional i també la interna, no? Suposo que ara mateix el que hi ha són moltes imatges també de solidaritat d'aquells que heu aconseguit, doncs, passar més o menys bé aquest tràngol, de poder ajudar els que ho han passat més malament.
15: Sí, és veritat que també al principi n'hi havia certa com falta dels efectius del govern, no? De l'exèrcit a la zona, però això sembla que bueno, que també és... A veure, estem molt acostumats aquí a Veneçuela per la situació política que vam atravessar, a no tenir informació de primera mà interna, no? I ens apujàvem molt amb les xarxes socials i amb medis de comunicació internacionals. Això sembla que continua. I si és veritat, com que n'hi ha més informació ara, a nivell intern, la gent està molt, molt pegada a les xarxes, tratant d'ubicar, tratant de pujar, tratant d'informar. Però, com tot, no et pots... no sé com dir-te, agafar això no només, no? A la informació, vull dir.
4: És l'Oriol Humbert, és membre del Casal Català de Caracas, president de la penya barcelonista de la ciutat. Molts ànims, Oriol. Intenta passar els pròxims dies.
15: Merci.
4: Gràcies i bona tarda.
15: Gràcies.
4: No sé com ho veieu, una visió més tècnica, podríem dir, de l'expert, i l'altra més emocional, de qui s'hi ha trobat amb la desgràcia a la porta de casa, com aquell qui diu.
5: Tu li has preguntat a l'expert sobre si es pot tornar a construir en llocs on han passat aquestes coses, i evidentment en molts llocs no pots anar a un altre lloc. Hi ha zones del món on hi ha molts fenòmens sísmics i n'hi haurà sempre, i la gent no pot anar a un altre lloc, no? I és veritat que ell ha parlat de construir cada cop millor, i això és la història de la humanitat, que sempre ha sigut així. Jo vaig anar fa molts anys a l'Iran, que és una zona molt sísmica, i veies mesquites que tenien segles on cada X pedres hi havia fragments de fusta. I t'explicaven que era perquè fa, no sé, 3, 4, 5 segles ja construïen pensant en els terratrèmols que continua havent, no? I precisament no havien caigut aquestes, per cert. Perquè la fusta actua com un amb certa flexibilitat.
4: Com a molla, gairebé, exacte, no? Sí. No?
5: I l'edifici vibra, però no cau. I, per tant, no hi ha molta solució, com ell ha dit, suposo, És la conscienciació de la població. Els casos del Japó és molt paradigmàtic, no? És una població absolutament conscienciada per aquest tipus de coses i treballar millor els edificis, però jo crec que la solució absoluta no existeix. Sí,
4: evitar els terratrèmols en zones que són de terratrèmols, mai més hem dit, però no es pot fer, clar.
0: No, i a més, respecte a la cosa més política, reconstruir tot un país no quan està destruït, sinó quan està en peu, és un cost per un benefici a mig termini que és invisible, que és molt difícil que un govern ho afronti, no? No ens haguéssim imaginat fa 3 anys el govern de Venezuela, direm. I ara de cop adaptarem tots perquè tenim un risc sismical, salvant molt les distàncies, era el que ens vam trobar aquí amb la sequera, no? Feia 20 anys que havíem tingut una sequera molt severa, les infraestructures sabíem quines havíem de fer, es van deixar de construir perquè valien molt diners i no tenien un benefici a curt termini i no s'ha deixat de fer. Doncs amb els països amb risc de terratrèmol, amb els que no estan preparats passa això, i ara a l'hora de reconstruir serà el moment de fer-ho. Però, esclar, això a la zona on ha passat, en una zona una mica més a l'est, una mica més a l'oest, que pugui tenir un risc sísmic similar, ni molt menys es posaran a reconstruir ara el que no estigui destruït, perquè precisament les urgències són les altres. I respecte a la part humana, doncs és que no hi ha més a dir. Ara també arriben aquells moments que són de sensibilitat en aquestes tragèdies, la gent que ajuda voluntària, la gent que salva vides al cap de tres dies, no? Aquestes històries que també dius, ostres, en el pitjor moment de la humanitat també surten moments de bellesa o moments de brillantor per sortir endavant.
6: De totes maneres, amb la conversa que tenies, Òscar, amb el professor, anava a dir sobte no, perquè ho veiem molt sovint, no? Que diguin, bueno, veient les imatges veus que hem comès una altra vegada els mateixos errors, que els errors en les edificacions...
4: Ha parlat de frustració.
6: Exacte, es repeteixen. I el problema no és que s'hagi de reconstruir a zones sísmiques per evitar aquests riscos. El problema és que abans de construir ja s'hauria de construir així, no? I probablement pel camí d'aquesta construcció, el que ja són molts interessos que prefereixen fer els diners abans que garantir la seguretat de les persones, malgrat no siguin zones especialment insegures de nivell sísmic, però ja hem vist que pot passar a qualsevol lloc, perquè és que ahir mateix va haver-hi moviments sísmics a quatre llocs diferents, en això que diuen una mena de cinturó vermell del Pacífic, i que vam començar a veure que hi havia terratrèmols a diferents punts del planeta. Mm.
4: Falten 18 minuts per arribar a les 4. Farem una pausa i canviarem de tema. Heu anat a algun festival de música en els últims temps?
0: Uns quants.
5: No.
0: Aquest any poquets, però...
6: No.
4: No? Així no sou públic objectiu, però ara ho analitzarem, perquè quan comença l'estiu, escolta'm, per exemple, nosaltres, a l'informatiu, al Catalunya Migdia, cada dia podríem parlar, jo crec, que de 2 o 3 festivals. Hi ha un allau o no de festivals a Catalunya? Ara ho analitzem.
16: Catalunya Migdia.
17: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
18: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
19: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
20: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre en les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. UBIC.cat/cadem.
21: Catalunya Migdia.

0: Ho dèiem abans de la publicitat, hem començat l'estiu, ja fa uns dies que ha començat també la temporada de festivals de música arreu del país. Si és que hi ha temporada de musicals, de festivals musicals, perquè un té la sensació que ja no només són a l'estiu, que pràcticament són tot l'any. A Catalunya hi ha cada estiu centenars de festivals, de grans, com el Primavera Sound, el Cruïlla o el Sónar, o de més petits, com el Rizomes, de la Cellera de Ter, a la Selva, o el Festival de Rentadors de Juneda, a les Garrigues. Són, d'una banda, reclams turístics, però també són, al cap i a la fi, la principal forma de consum de música en directe. Difícilment trobem una actuació musical que no s'emmarqui en un festival, en un cicle de concerts o en una festa major. Per tant, ja són un engranatge indispensable de la producció musical. Però hi ha públic per tants festivals? Només són possible gràcies a la inversió pública? Aquesta inversió té un retorn real per la població? O només són maldecaps de soroll, brutícia i més gent que la de vegades pot assumir el poble que acull aquests concerts? Afegim a la conversa, a banda de les vostres opinions, tot i que de moment només el Maiol sembla que sigui públic de festival, el
1: periodista... Però tenim opinió, eh?
0: Home, sí, no ho dubto. També la té el periodista Nando Cruz, que és autor de dos llibres en què analitza aquest fenomen. Nando, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Has publicat Macrofestivals, un agujero negro de la música, i Microfestivales y otros escenarios posibles. Per tant, ho has tocat tot, els macros i els micros. Hi ha sobresaturació de festivals i de música en directe o no, perquè continuen omplint, entre cometes, de públic?
2: Aviam, és que és molt difícil respondre a tot això. Davant, jo d'entrada diria que és bastant difícil saber si aquests festivals, tots, absolutament tots, estan omplint els seus aforaments, perquè les dades que ens estan donant els festivals són dades no contrastades, diguem, les hem de creure i ja està. Si et diuen que hi han anat 75.000, doncs t'ho creus. Si et diuen que han anat 15.000 a un festival de 14, doncs també t'ho creus i ja està. Portem gairebé 20 anys que es, en què es parla de bombolla de festivals que ha d'esclatar. El 2008 ja se'n parlava. I han seguit apareixent festivals i festivals. Vull dir, ja el 2008 potser n'hi havia 500, ara n'hi ha més de 1.000, i seguim parlant d'això. I sembla que aquest any la cosa s'està trencant una mica, perquè en el que portem de temporada ja han cancel·lat com, bueno, més de 40. Per tant, sembla que alguna cosa està passant. Fins que no acabi la temporada no ho tindrem massa clar, però insisteixo que partim d'una base que és una mica abstracta, que és que les xifres d'aforament, les xifres de... Bueno, l'economia interna dels festivals és un món molt opac, al qual no tenim accés.
0: Potser també hauríem de definir què és un festival, perquè a vegades tens la sensació que s'ajunten quatre cantants, fan quatre concerts i amb això ja en diuen festival, i acaba durant un dia o poc, no?
2: Si es fa el festival de l'hamburguesa, també, que no canta ningú, saps? Només són food trucks d'hamburgueses i també li diuen festival, i el festival de l'ahorro, tot és festival ara mateix. Sí, clar, hi ha festivals, o sigui, la SGAE, diguem, que és qui ha de quantificar i recaptar diners en funció dels grups que toquen els festivals. Ells tenen una definició que és un festival ha de passar en un lloc tancat durant uns dies concrets, però aquest model tipus Cap Roig, per exemple, o Peralada, que són un mes de concerts, però tu pots anar el dimecres i pagar l'entrada dimecres, llavors tu vas dissabte i pagues la de dissabte, però no has hagut de pagar la de dimecres, doncs això se'n diu cicle de concerts. I llavors el que s'havia dit tota la vida, que era un concert amb dos taloners, doncs ara també es veu que és un festival, encara que només toquin tres grups, no?
0: Sí, clar, ja tot és festival.
2: Sí, perquè la paraula mateixa ha estat com... s'ha convertit en un fetitx que sembla que si li poses festival al davant ja ho vendràs.
0: Sense l'aportació pública de les administracions, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, etc., no serien viables?
2: N'hi ha que no, i n'hi ha que, tot i rebre molts diners, tipus Primavera Sound, aquesta aportació pública és insignificant comparada amb el pressupost global que té. Vull dir que hi ha festivals que viuen directament del diner públic, perquè no tant a Catalunya, però fora de Catalunya, hi ha festivals que estan rebent milions d'euros, i ho dic en plural, per una sola edició, i allà sí que és evident que són festivals que estan recolzats activament per l'administració, que vol que existeixi un festival gros a la seva comunitat, perquè entén que allò portarà turisme. És una mentalitat no de foment de la cultura, sinó de foment del turisme i de foment de la circulació d'economia i de diners. El que ens hem de preguntar és on haurien de posar els diners a l'administració pública, perquè ningú està en contra de que l'administració pública recolzi la cultura econòmicament, però un altre tema és quin sentit té recolzar festivals que tenen artistes pels quals la gent ja està disposada a pagar. Per tant, jo temo que aquí la clau és que l'administració pública on hauria de posar diners és allà on no arriba l'administració, l'empresa privada, o allà on no té interès d'incidir l'empresa privada. Aquí sí que l'administració pública hauria de recolzar perquè hi hagi una redistribució de la cultura a tot el territori, perquè passin coses que l'empresa privada diu és que a mi no m'interessa fomentar un festivalet per 500 persones assegudes perquè això no em dona diners. Bueno, doncs potser aquí sí que ha d'incidir el diner públic.
0: Si ens ho mirem des de l'òptica dels artistes, dels grups musicals, dels cantants, clar, ara de discos pràcticament no se'n venen, perquè gairebé tothom consumeix la música a través de plataformes tipus Spotify. Per tant, per ells els hi va bé que hi hagi tants festivals perquè els hi acaben garantint una sèrie de concerts i, per tant, poder guanyar diners?
2: Sí i no. És a dir, que l'únic lloc on es puguin guanyar els diners, on puguin exercir el seu ofici, siguin els festivals, estacionalitzar la seva feina. Això és com si a tu et diguessin, mira, fas programa de ràdio, però només pots fer-ne 2 mesos a l'any, o 1 mes a l'any. I què fas la resta de l'any?
0: Parlem-ne, no treballes, si cobro el mateix, parlem-ne.
2: Sí, el que passa és que, clar, com que tothom vol cobrar prou, et trobaràs amb 300 locutors que volen fer el mateix programa. De manera que l'emissora de ràdio dirà, doncs mira, et pagaré menys perquè en tinc 299 aquí fent cua. Saps? I això és el que està passant, que a l'estacionalitzar l'ofici i concentrar-lo en esdeveniments puntuals, tothom, tots els músics, i n'hi ha moltíssims en aquest país, pensen que l'únic lloc on es podran guanyar les garrofes és allà. Per tant, estan disposats o estan obligats a rebaixar les seves expectatives econòmiques, perquè qui té la paella pel mànec són aquests esdeveniments.
0: Tinc aquí a la taula la Isabel García Pagán, que ja m'ha dit que té opinió sobre el tema.
1: I pregunta.
0: I el Jaume Clotet, que suposo que també té opinió, i el Maiol Roger, que té opinió, i a més és usuari de festivals. Per tant, no sé, que tenies pregunta, deies, Isabel?
1: Sí, perquè el que estem veient últimament són grans gires d'artistes que repeteixen concerts a ciutat, diguéssim, o sigui, que poden fer 2, 3 convocatòries, 4, 5, 6, 7, fins a 10 hem vist en algun cas, uh-huh. I ja donem per fet que tots aquests artistes no els veurem als festivals. Els festivals estan sent al final el refugi d'una classe mitjana d'artistes i que els altres ja fan la feina, sí, i els diners amb les seves gires.
2: Sí, així van néixer els festivals. O sigui, els festivals neixen al nostre país i a molts països d'Europa en els anys 80 i 90, en els quals hi ha una sèrie d'artistes que estan omplint doncs, el Camp Nou i llocs d'aquests, i artistes petits que no troben el seu encaix perquè els circuits de sales doncs, no els hi acaben d'obrir les portes. Llavors diuen, ens ajuntem uns quants i fem aquests festivals. Clar, en aquell moment eren festivals petitets. Conforme els festivals aquests van creixent tant i tant i tant, acaben absorbint i agafant com a caps de cartell els grans artistes de tot el planeta. I ara estem en aquest moment en el qual aquests artistes tan grossos diuen, a mi ja no em surt a compte fer un festival i que em paguin molt bé, perquè segons els meus càlculs jo puc aconseguir tots els diners d'aquest festival portant a tot el públic al meu concert. I llavors està passant això. I està passant un altre tema, això de les residències que comentaves, que la indústria musical el que està fent és abaratir costos pels seus artistes, és a dir, en comptes de muntar 10 escenaris per Europa, en monto un a Madrid o a Barcelona i que vingui tothom aquí, de manera que s'està enfortint molt la idea aquesta del concert com a esdeveniment turístic, que la gent agafi avions i em vingui a veure a mi, reduint costos i convertint aquests esdeveniments en una mena d'olimpiades del reggaeton, si és Bad Bunny o com una visita del Papa, diguem, un superesdeveniment que, bueno, on l'economia està girant d'una altra manera, més enllà del cultural.
3: Deixa'm fer una petita reflexió primer, que és reivindicar els festivals autogestionats, que també són part important del país. Jo soc soci d'una entitat que es diu Campistraus, que munta un festival des de fa 19 anys que es diu El Tinglado, i això vol dir que en els últims 19 anys la majoria dels meus amics han estat tots els diumenges a la tarda de tot l'any muntant un festival en el qual no hi han guanyat res i ni tan sols han arribat a gaudir d'un festival com quan van a un altre, sinó que s'han passat el festival corrent perquè hi hagi un esdeveniment cultural a la ciutat, que a més té una certa presència social, com és en el cas de molts festivals autogestionats i també és important dir-ho. I llavors, un parell de preguntes molt ràpides. La primera és si creus que estem tendint cap a una homogeneïtització dels festivals de mitjà format. Tinc la sensació que n'estan sortint molts, que mitjans que aspiren a ser grans, amb un cartell similar...
0: És que a vegades veus cartells i dius són els mateixos.
3: Sí, que són com dos o tres caps de cartell del Canet Rock, per entendre'ns, a nivell català, i que tots més o menys es reparteixen per la geografia i tu dius, vale, jo vull anar a veure els Figaflaues, on tocaran? Doncs sé que hi ha cinc festivals que tocaran i que hi haurà els cinc companys de cartell similar. Aquesta és la primera pregunta que et volia fer, després si l'Òscar em deixa i si tenim temps i si el Jaume em permet, en faré una altra.
2: Anem tots corrents, ja, parlant el més ràpid possible, que estem veient a les 4. Sí, la resposta ràpida és sí, s'està tendint a l'homogeneïtzació, però això és producte de la mentalitat, bueno, de la mentalitat, diguem, de l'estructura econòmica en la que vivim, que és el capitalisme, Miguel. La mateixa fórmula amb la qual s'està homogeneïtzant tot el menjar a totes les superfícies on estan oferint menjar i s'està perdent l'essència de cadascuna de les botigues, doncs això, aquest paral·lelisme es pot establir perfectament en el món de la música, on qualsevol que obri un festival diu, ostres, jo això vull que em surtin els números i si pot ser, poder pagar-me unes bones vacances. Qui va triomfar al festival del poble del costat aquest? Doncs aquest any el vull jo. I si són Figaflaues o són Oques Grasses o són Love Oblivion, doncs aquests són els que, pels que pagaré més i després, en tot cas, ompliré la resta d'hores del dia amb grups als quals els hi pagaré 500-600 euros, si no els hi demano que vinguin a tocar gratis perquè estaran obrint per Oques Grasses i podran posar a la seva memòria, al seu currículum, que han tocat amb Oques Grasses, i ja està. I amb això ja es donen per pagats.
0: Jaume?
4: Sí, jo tinc una pregunta. Avui són dos temes que jo domino zero, són els terratrèmols i els festivals, però tinc una sensació, i a veure si m'ho pots aclarir, que així com és veritat que hi ha molta gent que agafa avions per anar a altres continents per anar a concerts de Rosalía o de Bad Bunny, tinc la sensació que la gent va als festivals catalans, no? Independentment de qui toqui. És a dir, jo tinc amics que han anat cada any a la primavera des de fa, no sé, molts anys, i els propers 10 anys o 15 aniran a la primavera. I arriba un punt que és bé una mica igual qui toqui, perquè aniran al festival igualment, no? I fins a quin punt el festival ja és gairebé, a banda de la música, és un acte social. I has d'anar, i has de ser, t'has de fer fotos a Cap Roig.
0: Penjar-ho a Instagram, perquè la gent vegi que hi has estat.
4: A Cap Roig, gent que diu, a Cap Roig, ens veurem a Cap Roig? Saben ni qui tocarà l'any que ve a Cap Roig, no? Llavors, fins a quin punt ja és un esdeveniment social més que un acte musical?
2: És un esdeveniment social. Portem 15-20 anys que aquesta indústria del festival ha treballat moltíssim per convèncer-nos de que si no anem a un festival som uns matats. Això és així. Ara, també et dic, no es pot extrapolar el cas del Primavera, que és un festival on la gent compra les entrades inclús sense saber qui actuarà, perquè realment ha aconseguit generar una confiança i aquest, bueno, aquest prestigi de ser el lloc on has d'estar. Això no passa amb tots els festivals. I si passés, de fet, si tots els festivals tinguessin el gruix de públic que sempre confia en aquest esdeveniment i sempre compra entrades, no estaríem parlant de tantes cancel·lacions com estem vivint en aquest moment. Però sí, hi ha festivals, i el Primavera és un exemple claríssim del lloc on has d'estar, de la mateixa manera que si un segle enrere et volies fer veure, doncs havies d'anar a l'Hipòdromo de la Zarzuela o havies d'anar a aquests llocs així com que donen molt prestigi social als festivals grossos, i quan més cars millor, doncs donen prestigi social, encara que molta gent de la que hi va ni coneix els grups i inclús ni se'ls mira. Ja està per allà fent-se fotos i passejant, però no gaudint del que s'està proposant musicalment, que durant molts anys ha sigut propostes molt interessants.
0: I per acabar l'explotació del Nando, em sembla que el Maia li vol fer una, però
3: no.
0: Creus
3: que si es confirma en molts anys el descens del consum d'alcohol entre els joves, podem acabar amb aquest binomi festival empresa alcohòlica que el patrocina, o és un binomi que no es trencarà mai?
2: Pregunta del millón, eh? Si, no només això, si per llei es digués les begudes alcohòliques, cervesa inclosa i vi inclòs, no poden patrocinar esdeveniments on hi hagi jovent, aquí s'enfonsa tot el món dels festivals. I això ens obliga a fer-nos una pregunta, no? Abans parlàvem de... Aquests festivals es poden sostenir si no hi ha diner públic? Bueno, aquests festivals es poden sostenir si no hi ha un consum brutal de cervesa? Si no és així, tenim un model cultural absolutament malalt. perquè si perquè sigui rendible un festival necessitem que tota la gent que estigui allà begui moltíssima cervesa a preus astronòmics, tot sigui dit, això vol dir que no estem parlant de cultura un cop més.
5: Mm. Haurem d'anar amb la 00, per poder-ho compartir amb la gent a tot. Nando Cruz és autor, si us interessa el tema, de dos llibres, Macrofestivales, un agujero negro de la música i Microfestivales i otros escenarios possibles. Per tant, dos llibres amb dues temàtiques molt relacionades, però que són això, de macrofestivals o de microfestivals. Gràcies per acompanyar-nos, Nando. Bona tarda.
2: A vosaltres, com cap de setmana.
5: I a vosaltres també, ja ho sabeu. N'hi ha pràcticament a tot arreu, Jaume, estaves preguntant als Pallars, n'hi ha... Ara...
4: A la Garrotxa també n'hi ha algun.
5: Sí, tant, sí, pràcticament a tot arreu.
3: Però podeu venir a Tinglado, que a més hi ha una beguda pròpia, que és el Globo, que és molt interessant, i us la recomano, molt fresqueta, molt estiuenca. Sí? Sí.
5: I nosaltres no som menors d'edat, per tant, podem...
3: Podeu ingerir-la, i tant. També hi ha el Globo sense alcohol, es pot ingerir perfecte.
5: Sí, no ens faltaria. Isabel García Pagán, Jaume Clotet i Maiol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Gràcies.
5: Queden pràcticament un minut per arribar a les 4. De seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Estarem molt pendents de l'evolució d'aquest foc de Tiana, que ens diuen els bombers que està amb bones perspectives, però que de moment encara no estava controlat, i de seguida hi haurà una compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parrón, castellà, i la sentireu a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, i també els blocs informatius del 3cat.info durant tota la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Dilluns tornem a partir de les 2. Fins llavors, ja ho sabeu, bon cap de setmana a tothom.

Orgull. Sentiment de dignitat, satisfacció i afirmació envers la pròpia identitat, les qualitats o la pertinença a un col·lectiu, especialment quan es manifesta públicament com a resposta a la discriminació o a la reivindicació de drets. Benvinguts a la millor hora del dia, són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I avui fem el cafè amb l'Elisenda Roca. Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Molt bé.
2: Orgullosa.
1: Doncs per això t'hem portat també. El nostre president dels noticiaris, Òscar Fernández. Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Orgullós?
3: Sí.
2: Clar.
3: Sí, sí.
1: Home, que ja estem a la UER.
3: Sí, sí, des d'ahir, sí, sí, clar. 24 hores, sí, sí.
1: Per això hem d'estar orgullosos.
3: Molt bé. Deixa'm fer-li una pregunta a l'Elisenda. Elisenda, està guapo?
1: No.
2: He de dir-te que m'ha sorprès molt.
1: Clar, que
2: i li queden molt bé aquestes ulleres així blavoses. Està amoïnat,
3: està
2: perquè no ho entenc, les ulleres.
1: És el meu primer dia a la vida amb ulleres.
2: Ah, doncs et queden molt bé.
3: I està amoïnat perquè comença a pensar que si és que s'està fent gran, que si
1: com
3: és que no s'hi
1: veu. Com ho saps? No hem parlat d'això.
3: No, però jo tinc espies. Però escolta'm, sí, sí. És llei de vida, Garriga, no passa res.
1: No, evidentment
3: jo
1: que no passa res.
3: Jo poso per llegir, eh?
1: Ja, però és que jo som per llegir i per no llegir.
3: Bé, escolta'm, però si el metge t'ho ha dit...
1: De fet, jo he descobert ara que la vida és més nítida.
2: Ah, amigo.
3: Però clar. No és que ho haguessis estat estirant per una consciència estètica.
1: No, jo pensava que llegir el mòbil.
3: Ja. Per aquí hem començat tots.
1: I vaig anar a buscar unes ulleres per llegir el mòbil, d'aquestes
2: de farmàcia,
1: i m'han dit, home, aquests aquí, vols que et fem una... Dic, sí, home, sí, mira-m'ho tot. I em van dir, doncs és que no hi veus bé tampoc de lluny.
3: Veus?
1: I jo, doncs jo ho veia tot bé. I em vaig posar les ulleres i dic, hòstia, sí que es veu...
3: No ho veia bé,
1: aquest edifici és com més blanc.
2: Ho veig tot més nit.
1: I ahir em vaig posar a la tele i dic, ui, però quina resolució que tinc. No sabia que tenia tanta resolució aquest projecte.
3: Imagina't.
1: Sí, sí, doncs així anem.
3: Molt bé. Doncs escolta'm, ja està, no passa res.
1: Així arribem a finals de juny.
3: No passa res, Garriga, escolta'm. I per dilluns me'n guardo una... perquè fa uns dies vas dir cada dia a les 4 ens preguntarem com ens va la porra del Mundial.
1: Ah.
3: Ho deixo aquí.
1: No, és que, sí, deixem-ho per dilluns, a veure si remuntem.
3: Perquè els oients ja entenen que de la teva absència de preguntes es veu que no et va gaire bé.
1: 60.
3: Carai.
2: Déu-n'hi-do.
1: De 90.
2: La meva pregunta és, algú va apostar per Equador? O tothom va donar
3: la manera? Sí, es veu que sí, es veu que sí. Es veu que sí.
1: Que va apostar el 2-1, sí.
2: D'acord.
3: Sí,
1: sí.
3: Garriga, cinquè.
1: Quina ràbia. És divendres, 26 de juny, i estem pendents de tot això. Estem pendents de focs i de la calorada.
3: Els bombers de la Generalitat esperen estabilitzar aviat l'incendi forestal provocat que crema des d'aquest matí entre Tiana i Montgat, al Maresme. Afecta una superfície d'unes 38 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc que s'ha iniciat en 3 focus diferents.
1: Estem pendents de la compareixença de la consellera de l'Interior, Núria Parlon, per donar l'última hora sobre aquesta extinció d'aquest incendi. Mentrestant, a l'altra banda de l'oceà. Els morts a Veneçuela van augmentant.
3: El balanç oficial del terratrèmol de Veneçuela ja és de 589 morts i prop de 3.000 ferits, però el govern de Delcy Rodríguez diu que el nombre de desapareguts es manté per sobre dels 40.000. Tot això fa pensar que les víctimes seran moltes més. Passades les primeres 24 hores, la magnitud de la sacsejada és enorme i l'ajuda humanitària comença a arribar. Per exemple, els bombers de la Generalitat també hi han enviat un equip especialitzat en el col·lapse d'estructures.
1: I Ucraïna diu que necessita els homes.
3: Sí, i per això, a partir d'ara, la Comissió Europea vol excloure els homes ucraïnesos en edat militar del règim de protecció temporal i d'ajudes que fins ara tenien els països membres de la Unió. És la manera de forçar-los, entre cometes, a quedar-se al seu país, a Ucraïna, i així participar en la guerra. Brussel·les respon a una petició del president Volodymyr Zelensky, que assegura que li falten homes per poder enviar al front.
1: I en esports... Mundial.
3: Ja hi ha definits 4 partits de 700 de final.
1: Aquí remuntarem.
3: Sud-Àfrica-Canadà.
1: 2-1.
3: Brasil-Japó.
1: 3-0.
3: Països Baixos-Marroc.
1: 2-0.
3: Estats Units-Bòsnia.
1: 1-1 als penals.
3: Copiaràs teus resultats i així mai m'atraparàs. A les pròximes hores, 2 partits destacats. A les 9, Noruega-França, o el que és el mateix, Holland contra Mbappé. I a les 2 de la matinada, Uruguai-Espanya.
1: Compte aquesta nit amb les festes... nits de festa amb pantalla gegant, que pot ser interessant, això. I de què estarem pendents aquesta tarda?
3: Doncs dels focs. Clar. A veure si els bombers finalment controlen de manera definitiva aquest incendi de Tiana, també el de Tàrrega o el de la Franja de Ponent.
1: Doncs tot això ho anirem actualitzant a Catalunya Ràdio, el 3Cat Info. Òscar, bon cap de setmana i que facis molts focs punts a la porra.
3: Molt bé, igualment. Tot també, que facis pocs punts també. Adéu.
1: Phoenix, Arizona. 29 de juny de 2026. 58 graus a l'ombra. Fa caloreta.
2: És un forn, o sigui, sortir al carrer és un autèntic forn, sí.
1: A molta gent li ve de gust beure cervesa. Tu, quan tens molta calor, què és el que et ve de gust prendre?
2: Aigua. Aigua, i molt freda. És a dir, m'hi poso glaçons.
1: Doncs bé, a molta gent li ve molt de gust una cerveseta fresqueta, una clara...
2: Quan té set?
1: Sí, quan fa molta calor, però atenció!
2: Ai, ai.
1: Perquè potser no és la millor idea. Ens ve a destrossar l'estiu. Judit Pastor, bona tarda.
4: Hola, què tal?
1: Atenció amb la mesura dràstica que han pres a París. Han prohibit vendre i consumir alcohol per fer front a l'onada de calor.
4: Sí, des d'aquest mateix migdia està prohibit beure alcohol als carrers i als espais públics de la ciutat, i també es prohibeix vendre begudes alcohòliques des de les 6 de la tarda fins a les 7 del matí.
2: Als carrers aquí tampoc es pot beure alcohol, eh?
4: No, però aquí la cosa més forta és que prohibeixen directament vendre begudes alcohòliques.
1: O sigui, al súper no pots comprar una cervesa a la tarda, ja.
4: En principi, si tu vas a un bar o un restaurant, en principi t'ho haurien de servir, però si vas a alguna botiga, algun supermercat, des de les 6 de la tarda fins a les 7 del matí no et poden a vendre cap tipus de beguda alcohòlica.
2: Però el cop de calor no l'acostumes a agafar a aquestes hores, ja l'agafes a les 12 al pic del migdia o...
4: No ho sé, hi ha dubtes amb això. Mm. Aquesta és una de les mesures més dràstiques que s'han pres a França, que està arribant a xifres rècord, fins a 44 graus han arribat en una calorada mai vista. De fet, els cops de calor són tan heavies que, per exemple, avui hem vist una imatge superimpactant d'un conductor d'autobús que s'ha desmaiat al volant i ha acabat topant contra un arbre, per sort, sense ferits.
2: És que no estan acostumats.
4: No. I a més han hagut de, per exemple, cancel·lar activitats com la desfilada de l'Orgull o diversos festivals que hi havia.
1: Tenim en línia el nostre metge de capçalera, membre i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, Jordi Mestres, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Té sentit prohibir l'alcohol per una onada de calor?
5: A veure, prohibir és molt taxatiu. El que té sentit és recomanar no abusar de l'alcohol. Això sí, no abusar, i això és una regla que hauria de ser generalitzada. Ara, d'aquí a prohibir, aquí ja se m'escapen coses, perquè probablement no és només l'única causa que generi els problemes que estan generant a França en aquest sentit.
1: Però si tenim molta calor i diem, va, una cervesa que em traurà la calor. Ens traurà la calor?
5: A veure, les coses fresquetes, no? Una beguda, ens donen una sensació de benestar, i això és veritat.
1: Sensació. Ara, només sensació, és a dir, no és benestar real, sinó és sensació de benestar?
5: No ens refrigera el cos, és una sensació de benestar. La beguda freda no ens refrigera el cos, no? El nostre cos té mecanismes per refrigerar-lo. De fet, si heu viatjat o coneixeu gent d'entorns àrabs o Àsia, moltes vegades, en efecte, quan hi ha molta calor, donen un gotet de te calent, eh?
1: Ja, però que ve zero de gust. No,
5: bé, zero de gust, però això sí que et refrigera, perquè fa que el teu cos sui. Això no vol dir que haguem de beure begudes calentes, perquè no és el nostre tarannà ni la nostra cultura, i no, això no ho fem així. Però realment, beure begudes molt, molt fredes, si ens abusem molt, el nostre cos activa mecanismes també per refrigerar, perquè està detectant que estan entrant coses fredes i, per tant, ens ha d'escalfar d'alguna manera. Per tant, no hem d'abusar, tampoc.
1: O sigui, si tenim molta calor i ens frenem una cervesa freda, potser no ens ajuda com ens estem pensant que ens està ajudant.
5: No ens ajuda, perquè ni si està molt, molt gelada no ens està ajudant, si està fresqueta sí, perquè ens dona aquesta sensació, i a més l'alcohol ens deshidrata, per tant, el que fa és que a més tinguem més set, perquè ens deshidratem, perquè fa que fem més pipí. Per tant, es van sumant tota una sèrie de factors, però aquí el factor no abusar, és a dir, és com tota la vida. Vull dir que amb l'alcohol hem de vigilar molt, si parlem només de l'alcohol, amb totes les consideracions per la salut, no només del tema de la calor, però el que no hem de fer és abusar i no pensar que aquesta cerveseta freda que passem millor l'onada de calor, perquè no serà així.
1: Clar, però és que totes les coses

0: Ciutats europees han batut rècords de temperatura els últims dies. De fet, les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa i només a l'estat espanyol ja s'han registrat 212 morts atribuïbles a la calor.
1: Doctor, quan diem morts atribuïbles a la calor, què vol dir? De què mor la gent quan fa molta calor?
2: Bé, aquí hi ha dues coses. Una és les morts atribuïbles directament a la calor, que podrien ser cops de calor, i per exemple, en persones sanes, i això cada estiu ho lamentem, no? Gent que treballa exposats a calor, això és una cosa que
1: però
2: seria...
1: Però un cop de calor, expliquem, sí. És a dir, molt bé, fa molta calor. Què vol dir un cop de calor? Què li passa al cos quan pateix un cop de calor?
2: Bueno, hi ha un xoc tèrmic. El nostre cos és incapaç... increment de temperatura, que ens pot passar sota el sol o fins i tot si estem amb cobert, si fa molta calor i estem en un lloc cobert, també podem tenir un cop de calor. El nostre cos no pot compensar aquesta diferència i aquest increment de temperatura i entrem en allò que diem amb un xoc. Un xoc al final és que es descompensen totes les nostres constants, la tensió, la freqüència cardíaca i és incompatible amb la vida. Això seria la situació aguda. Després, la majoria de morts atribuïbles a calor no són... el que fa la calor és a descompensar patologies que ja existeixen, no? Sobretot gent gran o gent amb patologia crònica, cardiovascular, respiratòria, renal, que és la gran oblidada, que el que fa és que entrin en un fallo en funció de la patologia que tinguin i allò pugui ser doncs, la causa de la mort, i el que ha fet la calor és descompensar allò que ja tenien.
1: I hi ha alguna manera de detectar que no és que faci molta calor, sinó que estem patint un cop de calor? És a dir, entenc que hi ha un pas que és diferent, no? Una cosa és que estiguem suant i que faci molta calor, i una altra cosa és que ja estiguem en risc. Com ho podem detectar, això?
2: Sí, normalment els primers símptomes notem com un mal de cap, una sensació com un mal al cap que no és l'habitual que puguem tenir, no? Quan parlem de mal de cap. A vegades suem moltíssim i deixem de suar de cop i ens posem vermells. Per tant, vol dir que el nostre cos ja no és capaç de generar suor, s'ha trencat aquest... Perquè la suor és el que ens refrigera, no? És el que fa que el cos intenta baixar la temperatura. A vegades estem com més lents, pensem més lent, i les persones del voltant a vegades ho noten perquè ens veuen que bueno, quan estem com tendència doncs, a dormir-nos, a anar més lents, doncs no som la persona que érem, si la gent ens coneix, no? La gent del voltant. Per tant, aquí és molt important posar-hi solució.
1: I quina solució hi ha? Si veiem que estem patint aquests símptomes, posar-nos a gel serveix d'alguna cosa o al revés? No posem gel?
2: No. L'ideal és intentar treure aquella persona del lloc on s'està produint aquest cop de calor, perquè probablement la causa és el lloc on està, ja sigui sota el sol o en un lloc a cobert. I això és molt important, eh? No pensar només en estar sota el sol, sinó, és a dir, la platja o la piscina, sinó a vegades en llocs tancats també, de fet és molt habitual en llocs tancats, intentar retirar d'allà, intentar baixar la temperatura, moltes vegades és remullant, no cal que siguin temperatures molt, molt fredes, és a dir, no passem a l'altre extrem, no el tirem en una piscina gelada, això no ho fem, sinó intentar doncs, amb tovalloletes, intentar remullar. Si no està conscient o el veiem que va molt lent, no hem de forçar el que begui, perquè el que pot passar aquí és que es pot ennuegar i afegim un problema, i per tant que l'aigua se'ns vagi a la via respiratòria, això és molt important. Si veiem que no, si està conscient i pot veure bé, pot veure aigua perfectament, però si no està conscient, no el forcem, perquè això ens pot complicar doncs, aquest cop de calor. Sí.
1: Li consta que aquest estiu ja hi hagi hagut alguna mort d'aquestes per cops de calor?
2: En el meu laboral, no. Probablement sí que veurem aquest increment de mortalitat associada a les compensacions de malalties cròniques, sobretot en gent molt gran, gent amb patologies cròniques allò molt avançades, que pugui ser conseqüència. També és veritat que en el nostre mitjà, tot i que també patim les conseqüències, tenim una certa adaptabilitat i tenim coses que al nord d'Europa no tenen, no? És a dir, tenim unes maneres de funcionar que això ja fa molt de temps que ho patim. No és una cosa nova, sí que és veritat que ara anem a més i dura més. I després hem de recordar una cosa, la calor és molt complicada i pot generar molta patologia i fins i tot mortalitat, però el que hem de tenir molt de cura és amb la calor a la nit, que és la que hem vist i ja s'ha demostrat que és la que incrementa el que diem morbimortalitat, és a dir, malaltia, descompensació de malaltia i mortalitat, l'efecte acumulatiu de la calor a la nit, no? Que això és el que preocupa més.
1: Doncs són els consells, recomanacions i alertes que ens deixa el doctor Mestres de cara a aquestes jornades tan, tan, tan caloroses. Doctor Mestres, gràcies per atendre'ns, com sempre.
2: A vosaltres, però sentit comú, sobretot.
1: Sí, una cerveseta no està mal, però si ens la podem estalviar...
2: Però quatre no.
1: Exacte. Ja veurem a veure què passa. Gràcies, doctor. Doncs ja ho saps, fas molt bé de beure aigua.
3: Sí, és que si no, tampoc l'assaboreixes massa, perquè la gent que té molta set, jo he vist gent bevent una cervesa amb un sol grup.

0: gran plaer, aigua freda quan tens tanta set.
1: Sí, quan tens set i després dius, ai, mira, hi ha una posa'm una mitjaneta, posa'm un... No?
2: Una cosa, porta'ns tres canyes i ara seguim.
3: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
4: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
6: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
7: Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
5: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
7: Entrades a teatrepoliorama.com.
8: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen. Ja hi han passat moltes cares conegudes.
11: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
12: Bona nit, sóc el Luis Tosá.
13: Sóc el Risto Mejide.
14: Sóc l'Álvaro Morte.
10: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
15: Amb tots vosaltres, Jordi González.
10: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
17: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
18: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
17: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
16: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
17: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
16: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
19: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
17: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
16: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
20: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, ha citat a declarar els primers testimonis del cas la setmana vinent. Dimarts serà un dia clau perquè, atenció, està citada la terapeuta de la família que ha tingut al seu voltant, doncs, moltes de les preguntes, dubtes, qüestions que han anat apareixent en els últims dies.
0: Sí, recordem que la jutge l'ha volgut citar en aquesta terapeuta, deia la jutge, per la seva possible participació directa o indirecta en els fets. Segons l'escrit de la jutge, aquesta terapeuta, que es diu Júlia L.,
20: Júlia L. Vaja, no ho sé, perquè no és mitja alemanya, pot
0: la
20: ser
0: mitja
20: Júlia,
0: alemanya, mitja equatoriana, sí, no té un origen alemanya equatorià, no sabem ben bé. Doncs aquesta terapeuta hauria incitat Isaac Andic a donar una herència en vida al seu fill Jonathan per continuar tenint bona relació amb el fill. Segons també la interlocutòria de la jutge, en les sessions de teràpia, algunes idees que van sortir, Jonathan hauria manifestat sentiments d'odi i rancor envers el pare i també idees que la figura del pare deixés d'existir en pensament o en vida. Tot això són citacions literals que escriu la jutge en la seva interlocutòria.
20: Clar, tothom està pendent d'aquesta psicoanalista, Júlia L., especialitzada en teràpia familiar i coneguda sobretot en l'Alta Societat Barcelonina. No sé si tu l'havies tractat.
1: Jo no formo part d'aquesta. Jo sóc alta, però no de l'Alta.
20: No de la societat. No,
1: bàsicament sóc alta, punt.
20: Hi ha un element que crida l'atenció d'aquesta professional? Un element.
1: Un element important, digue-ho.
20: No està col·legiada.
0: Enlloc. Ho publiquen diversos mitjans, entre els quals La Vanguardia. Aquesta terapeuta no forma part de cap col·legi professional, ni del Col·legi de Metges, ni del Col·legi de Psicòlegs, ni a Catalunya, ni a l'Estat espanyol, però tampoc a l'Equador, on va néixer, ni tampoc a Alemanya, on també hi té un despatx. De fet, quan els Mossos la van citar a declarar ara fa uns mesos, aquesta terapeuta es va negar a respondre, al·legava llavors el secret professional. Dimarts, però, no està clar que pugui fer el mateix davant la jutja.
1: Sovint l'alta societat és una mica curta societat, eh?
20: Això del secret professional, que protegeix metges o professionals del món sanitari,
1: sí,
20: que protegeix també la premsa per altres motius, vaja, pels mateixos motius, però amb altre àmbit, fins on arriba això? Bé, tenim en línia un advocat penalista que tots coneixeu. Carles Monguilo, bona tarda.
11: Hola, què tal? Bona tarda.
20: Aviam, és legal exercir de terapeuta sense estar col·legiat? Comencem per la més fàcil. Vaja, no sé si és la més fàcil, però la primera.
11: Legal, segurament sí. L'altra cosa és que, per exemple, no sé, prescrivís medicaments sense tenir el títol de medicina. Terapeuta és un concepte molt genèric, eh? Jo tenia un amic, el seu terapeuta era un barman conegudíssim d'un bar. Per tant,
1: estic tan d'acord amb el que diu.
11: Vull dir que això de la teràpia és molt relatiu. Ara bé, si ens posem seriós... Bé, també era seriós, això, perquè el meu amic em deia autèntics lloances del seu terapeuta. Si és una persona que exerceix com a psicòleg, té el títol de psicòleg i no està col·legiat, aquí podria haver-hi potser un problema administratiu, no? Ara, aquí el que em sembla que deu passar és que aquesta persona, que jo no dubto del tipus de teràpia, entre altres coses, perquè no conec quina teràpia feia, no? Però potser era eficaç, al màxim. Segurament no deu tenir cap títol que l'habiliti per exercir de psicòleg. Llavors, aquí tenim un primer problema. I si tinc que contestar mullant-me, jo diria que segurament la jutgessa no la deixarà acollir-se al secret professional.
20: Però el secret professional, per tant, si un diu que és terapeuta, el secret professional no l'acull, a no ser que estigui o col·legiat o almenys tingui la llicenciatura d'alguna especialitat mèdica? És a dir, fa falta algun títol, alguna certificació per poder dir m'acullo?
11: Segur.
20: Però un periodista, algú que exerceixi de periodista i que no tingui el carnet de periodista, que no sigui del Col·legi de Periodistes...
11: Aquest és un debat molt interessant. Si fa de periodista, pot fer de periodista sense tenir la llicenciatura, el grau, i sense estar col·legiat.
20: I el dret a no declarar per protegir la font també el té?
11: Jo crec que sí, però aquest seria un altre debat. Aquí estem parlant d'una cosa...
20: No és el mateix?
11: No, jo crec que no. Aquí estem parlant d'una persona que podria tenir quelcom a dir com a testimoni en una investigació judicial per homicidi o per assassinat. Això també, quan es regula el secret professional, el Tribunal Suprem ha dit que cada cas s'ha de ponderar. Hi ha vegades que és claríssim, per exemple, el secret professional que tinc jo com a advocat. A mi no em pot obligar cap jutge a declarar allò que m'ha explicat una persona investigada per un homicidi.
20: En cap
11: ara,
20: cas...
11: En cap cas.
20: Ni que et vingui una persona i et digui vull matar tal i ho faci, a tu no et poden obligar a explicar això?
11: No, a mi no em poden obligar. Com no em poden obligar a que jo me'n vagi corrents a Mossos d'Esquadra a explicar-ho.
20: Tampoc.
11: Una altra cosa, una altra cosa és el deure moral, no? Si jo,
20: però no et poden imputar. Potser... Si saben que t'ho ha explicat a tu et protegiria també aquest secret professional.
11: Sí, el secret professional protegiria. Hi ha una cosa important que no sé si s'ha explicat. El secret professional protegeix a la persona que ha confiat en aquest terapeuta, no? Imaginem-nos que sigui un psicòleg. Però com a dret que té aquesta persona a ser protegit, el pot renunciar. Si la seva intervenció com a terapeuta servís, per exemple, per donar arguments a la defensa de la persona investigada, aquesta persona investigada...
20: T'allibero del secret entre tu i jo.
11: Efectivament.
20: No?
11: Jo, de fet, he portat a declarar, i no diré que és pràctica habitual, però sí molt sovint, a psiquiatres en procediments per assassinat, on m'interessa, a mi m'interessa com a advocat, que aquell professional expliqui els problemes que podia tenir la persona acusada. No? Llavors el que primer fem, i això es fa formalment, se li diu a l'interessat, miri, vostè allibera en aquest psiquiatre del secret professional, pot explicar... I, de fet, a vegades passa, no?, que ho explica per escrit. I moltes vegades els advocats penalistes presentem informes escrits de metges, de psiquiatres, de psicòlegs, també, que han tractat a una determinada persona investigada per un delicte, que pot ser un assassinat. Per tant, això és delicat, però està perfectament previst, sempre i quan s'haurà d'entrar a valorar el cas concret. I tornant a la vostra pregunta, en aquest cas concret, primer de tot haurà d'acreditar que tingui algun tipus de titulació que l'empari per demanar l'acollir-se en aquest dret. I segon, s'haurà de valorar, segurament per la jutgessa, la proporcionalitat entre el que pot explicar i si el seu client l'allibera o no d'aquest secret professional.
20: I si aquesta professional o aquesta terapeuta decideix acollir-se al dret a no declarar i la jutgessa diu no, vostè no té aquest dret i ella segueix sense voler declarar, aquí què, clar, aquí, què passa? Aquí, quin és el, doncs, com es resol això?
11: L'advertiria de que podria estar cometent un delicte d'obstrucció a la justícia i li podrien obrir una causa penal. Això és com un testimoni que estigui citat a declarar, el fan jurar o prometre, dir veritat, i ell digui, jo no vull contestar cap pregunta. D'aquest senyor o senyora tindrà un problema amb la justícia.
20: I passa molt sovint que es sancioni, es multi, o acabin fins i tot a la presó els falsos testimonis?
11: Lamentablement no. Lamentablement a Espanya, i no sé altres països, però Espanya alguna vegada ha donat la sensació que hi ha persones que es prenen això com amb molt poca seriositat. Jo ho vaig explicar en un llibre que vaig escriure ja fa més de 15 anys. Jo vaig explicar gent que venia al despatx de, mira, jo vinc de declarar de testimoni fals. Ah, molt bé, està bé, està bé. I vostè, no, jo diré que aquest senyor estava amb mi i no estava atracant el banc.
20: Ostres. Posa un
11: exemple, eh? No, clar, això demostra una frivolitat de la consciència que no tenim moltes vegades de l'important que és declarar en un procés, no? I més en un procés penal. El testimoni ha de dir la veritat i, de fet, se l'adverteix que qualsevol falta la veritat es considera un delicte de fals testimoni, precisament.
1: Jo li vull preguntar al Carles Monguilot, que té una veterania llarguíssima. A veure, una terapeuta, que no sabem si té estudi, és a dir, si és terapeuta o simplement es va saber espavilar la vida, escolta'm, i és una dona que se l'ha guanyat molt bé la vida, que resulta que diu que té el secret professional, que ha filtrat coses. La pregunta és, quina credibilitat pot tenir aquesta terapeuta si es descobreix que ni és terapeuta ni res?
11: Aquesta és una altra valoració important que s'ha de fer, no? Els testimonis, el seu valor com a prova no està taxat en la llei, no? Clar. No hi ha un lloc que digui, miri, tres testimonis que diguin blanc contra dos que diguin negre, la veritat serà blanca. No. Efectivament, si aquesta persona declara finalment, llavors correspondrà als tribunals en el seu moment valorar la credibilitat, però com qualsevol altra, no? Evidentment, si és una persona, primer de tot, que estava al servei d'uns determinats interessos, això ho tindrà en compte, no? Se li pregunta sempre amb un testimoni. Vostè té interès, no és el mateix que declari una persona que passa pel carrer i veu un fet, que no que declari, doncs, una persona que té una relació laboral o una relació professional, clar, perquè suposo que cobrava... Efectivament. El que sí que crida l'atenció és que si la declaració d'aquesta persona té que ajudar a la persona investigada, aquí el normal seria que aquesta persona investigada, però bé, ja es deixarà aconsellar pel seu advocat, que a més a més és un magnífic professional, no? Com tots sabem, el Cristóbal Martell. Sí. Doncs aquesta persona tindrà que valorar si li interessa que declari aquesta suposada terapeuta, perquè potser el pot ajudar i li pot aportar arguments de descàrrec, no?
20: Ho començarem a conèixer dimarts, quan està citada a declarar davant la jutge. Carles Monguilot, com sempre, molt aclarida. Moltes gràcies per atendre'ns.
11: A vosaltres. Gràcies.
20: Farem una pausa i anirem a buscar un poble feliç, que estem
0: una mica de felicitat,
20: entre la calor i tot plegat. Ara venim.
13: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
14: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
13: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
21: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
22: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
21: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
23: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
24: Ara mateix, sí, sí.
21: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3Cat.
20: Connectem amb la compareixença de la consellera Núria Parlon.
26: Hem fet tots els operatius d'emergències, bombers en primer lloc, també bombers a Barcelona que ha donat suport, les ADFs, agents rurals, Mossos d'Esquadra i tots els serveis forestals també de la Diputació de
20: Barcelona. Per actualitzar sobre l'estat de l'incendi que afecta la població.
26: Necessari en els moments més complicats que s'han viscut amb aquest incendi. Ara mateix el podem donar per estabilitzat. Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet, doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers, hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi. Incidint la importància de la coordinació, també hi ha hagut una detenció de la presumpta persona implicada amb la provocació d'aquest foc, d'aquest incendi. Hem tingut, com bé sabeu, dues S-alert que hem llançat per confinar la població. Les dues ja estan aixecades i només ens queden dues petites urbanitzacions a Sant Fost de Can Centelles que estaven confinades i una part de l'Ella. El foc està estabilitzat i, per tant, al llarg de la tarda doncs, els mitjans continuaran treballant, els aeris ja no, i els anem retirant perquè vol nocturn doncs, no es pot fer. I, sobretot, doncs, agrair la bona coordinació, la bona feina i també una mica la sort, no?, que s'ha tingut. I gràcies també doncs, a tot el terreny de mosaic de les vinyes, que en certa forma, i això doncs, l'alcalde també us ho podrà detallar amb més detall, ha ajudat a aturar part d'aquest foc, que al principi doncs, preocupava molt que es pogués escapar i tinguéssim doncs, molts més problemes.
24: Disculpi, consellera.
20: Doncs la consellera, que dona per estabilitzat aquest incendi a Tiana, per tant, bona notícia, no extingit. S'ha de seguir treballant, sentíem de fons els helicòpters dels bombers, però en tot cas sí que ha estabilitzat. S'han cremat més de 38 hectàrees entre Tiana i Montgat, al Maresme. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc, però s'ha d'acabar d'investigar. Un foc que ha tingut tres focus diferents. A Tiana estan més tranquils. Nosaltres anem a buscar un poble més feliç. Ha quedat un lligam una mica estrany.
0: Un poble molt feliç.
20: Sí, és que volia lligar-ho i potser no tocava lligar-ho. No calia lligar-ho. Saps qui lliga molt?
0: Qui?
20: Lliga pobles. El Xavier Pérez Esquerdo, bona tarda.
27: Què tal, Garriga, com esteu?
20: Nosaltres bé, i tu?
27: Ha calorat una miqueta, eh?
20: No em diguis, però si s'està molt bé al carrer.
27: Sí. Vine, un dia, escolta, sempre et dic que vinguis amb nosaltres.
20: Bueno, poder la setmana que ve.
1: On pares, Xavier?
27: Ja us explico. Cada vegada que un dels nostres tècnics exteriors, en el cas d'avui és en Ricard Luque,
20: ostres, el Luque,
27: el Penedès, t'ho juro que ens meravella, suposo que vosaltres també, veure aquesta alineació de les vinyes,
0: sí, d'aquestes vinyes,
27: que són tan perfectes. Doncs som un poble petitet, de menys de 1.000 habitants, que no sembla que facin gaire soroll, però no paren, eh? Benvinguts als 34 graus de Pacs del Penedès. No?
20: Pacs del Penedès, que és un poble que jo he descobert aquest any que existia. Perdoneu la meva ignorància.
0: Jo tampoc el coneixia, però Pacs del
20: Penedès. P-A-C-S, Pacs. Sí.
1: Al Penedès hi ha pobles amb noms molt curiosos.
0: D'on deu venir Pacs?
20: Van de 6 en 6.
27: Ai, no sé. Tu saps això d'on ve de Pacs o no? Qui ho sap, això de Pacs? A veure, com et dius tu?
28: Maria.
27: Maria, d'on ve Pacs, em pregunten?
28: Crec que es va firmar fa molts anys alguna pau d'una...
20: Ah!
27: Pax en llatí
0: en
27: és
0: llatí,
27: Pax,
0: clar.
27: In eternum.
28: S'escrivia P-A-X.
1: Clar, en llatí.
28: Després P-A-C-P-H-S. I ara P-A-C-S.
27: Pax, doncs ja ho sabeu. Mira, avui podràs anar a dormir tranquil·la.
20: Sí, home, sempre s'està bé que conèixer coses noves, home.
27: Doncs escolta, a banda de tota l'activitat vinícola que tenen aquí a Pacs del Penedès, hi ha una de les col·leccions de màquines d'escriure més importants d'Europa, que tenen com 380 peces restaurades i que funcionen. No aquelles que no funcionen, les que funcionen. La que posaves, aquella cinta de Tipex, te'n recordes a l'hora de rectificar? Meva. Doncs imagineu-vos quantes històries i cartes d'amor i de guerra han passat per aquestes tecles. Aviam, creieu que som el poble més feliç de Catalunya, sí o no? Sí! Ho haureu de comprovar, eh?
20: Doncs ho comprovarem aquesta tarda des de Pacs del Penedès. M'hi estic veient que ja l'any 990 ja es parlava de la via que porta fins a Pacs.
1: Veus?
20: I l'església es diu, o l'antiga ermita de Sant Pau.
27: Pau, estem a la de Sant Genís.
20: Sí, però vull dir que hi ha una ermita de Sant Pau, per tant, Pau, Pax...
27: Ah, més a dalt, sí.
20: Vaja, al voltant de la Pau, doncs el Xavi Pérez Esquerdo. Mira, tens una hora per acabar-ho d'esbrinar, això, va.
27: Va, fins ara.
20: A veure si posem fil a l'agulla. Això serà d'aquí una estona, però avui tenim Mundial. Vaja, avui, ahir, demà, hem passat...
0: Quan falta perquè acabi?
20: 4 i 19, 23 dies.
0: Mira, encara queden uns quants dies de Mundial.
20: Avui tenim una nit llarguíssima de Mundial. A les 9, Noruega-França. I a les 2, entre altres, hi ha un altre partit, l'Iraq-Senegal. I a les 2 de la matinada, espero que t'ho apuntis bé això, perquè tenim Uruguai-Espanya.
1: Home!
20: I, si no t'interessa, a nosaltres ens interessa molt, l'Aràbia Saudita Cap Verd.
1: Ja m'ho explicaràs.
20: I si a les 5 encara no hem anat a dormir, encara tenim més futbol. Podem optar per veure un partit que enfronta Egipte contra l'Iran.
0: Un partit que, a més, arriba carregat de polèmica perquè la ciutat de Seattle, on es jugarà aquest partit, l'ha inclòs dins els actes de la Setmana de l'Orgull.
1: Perdona.
20: Seattle ha decidit que Egipte contra l'Iran...
0: Forma part del cartell de l'Orgull. Sí.
20: Clar, fins aquí seria normal, és a dir, d'acord, hi ha un partit de l'Orgull, però clar, crida l'atenció que sigui justament el partit que juguen l'Egipte contra l'Iran.
0: Dos països on l'homosexualitat no està gens ben vista.
1: Només l'homosexualitat.
0: Especialment a l'Iran, on està perseguida penalment i fins i tot pot estar castigada amb la pena de mort. Per tant, poca broma. De fet, les federacions de tots dos països, tant l'Egipte com l'Iran, han demanat a la FIFA que suspenguin tots els actes de temàtica LGTBIQ+, que estiguin relacionats amb el partit. La FIFA es desmarca d'aquests actes, però...
20: La FIFA diu,
0: no em diguis res, però... Recorda que es permetrà l'entrada al camp a banderes de l'Arc de Sant Martí i simbologia que promogui la diversitat. La imatge pot ser curiosa.
1: A quina hora?
20: A les 5 de la matinada.
1: Aquest m'interessa. Sóc capaç de llevar-me d'hora per veure què passa.
0: Pot ser interessant, eh?
20: Mira, tinc en línia un activista iranià, el Ramtin Zirogat, que va haver de fugir del seu país pel fet de ser homosexual. Ramtin, bona tarda, com estàs?
3: Hola, muy buenas, muy bien, muchas gracias.
20: Bé, estem amb aquest Iran-Egipte, partit de l'orgullo. Per l'Iran, què suposa un partit així? Què supone para Iran un partido con esta connotación?
3: A ver, este año, en contrario de otros muchos años, para primera vez, mayoría de los iraníes no apoyan el partido de fútbol iraní porque sienten que los jugadores de fútbol han estado al lado del régimen cuando el régimen ha matado más de 43.000 iraníes. Por eso, la primera vez veo mayoría de gente que le gustaba fútbol, no siguen al fútbol y están deseando que este equipo vuelva avergonzado, que no gane ninguno y vuelva a Irán. De una manera que nunca hemos visto en la historia de Irán, que los iraníes desean que el equipo de fútbol en un mundial vuelva a Irán, pero sin que gane.
20: Però amb el context de guerra contra els Estats Units, jugándose en Estados Unidos, no hi ha també la sensació de que també, no sé, hi hagi gent orgullosa de dir, mira, ens han estat bombardejant i ara podem guanyar partits en su casa?
3: Es que juego de los políticos siempre ha sido un poco difícil de explicar. Por eso la mayoría de gente ahora lo que están teniendo más lo que más duele es este lado. Y luego la gente que apoya, que son pocos, al régimen, no querían que este equipo juegue ahí porque en Seattle hay un orgullo. Uh-huh. Y la gente va a sacar la bandera LGBTI. Y un régimen que siempre ha intentado, tanto Irán, tanto el Egipto, siempre intentaron matar y discriminar y eliminar las personas del colectivo LGBTI, de repente están obligados de estar y jugar en un sitio que van a la gente lanzar las banderas LGBTI.
20: Perquè per una persona que ara està a Irán i que posi el partit per televisió, Ver por televisión una bandera LGTBI, ¿qué es para un iranià? ¿Es como una cosa rarísima? ¿Es una cosa ofensiva? ¿Qué significa esta bandera para la gente de Irán?
3: Es que, primero, yo creo que el régimen iraní va a intentar enseñar más tarde para que pueda eliminar cualquier bandera con inteligencia que no vean, porque han hecho en otros partidos de mujeres y eso. Pero tanto así es que antes que la gente de Irán, el pueblo, decida algo, el régimen se siente tan ofendido que llevan hablando días y días sobre Estados Unidos solo por esta bandera. No están hablando porque hubo guerra, no están hablando porque hubo otras cosas, pero para ellos es como que alguien está, como un terremoto, está tocando el régimen iraní y sus ideologías.
20: Perquè la vida de la gent homosexual que encara viu a l'Iran, los que viven en Iran, com és la vida d'un homosexual a l'Iran?
3: Ser homosexual en Iran es un infierno diario, porque tienes miedo cuando sales a calle, tienes miedo cuando vas a colegio, a la universidad, al trabajo. Cuando amas a alguien, tienes el miedo que si algún día alguien va a saber eso y os van a matar, ahorcar. Este régimen hasta ahora ha ahorcado y ha matado más de 6.000 personas de colectivo LGBT, gay y trans. Y es un número muy alto, una discriminación muy horrible que las personas de colectivo LGBT en Irán viven. Y una cosa que en Irán pasa muchas veces, cuando queman la bandera de, por ejemplo, el régimen de Estados Unidos o la bandera de Israel, también queman la bandera LGBTI, porque para ellos es como tercer enemigo, porque va contra fundamentos del Islam.
20: Claro.
3: Mismo. Sí.
20: Sí, sí. Tu has hagut de marxar, te has tenido que ir a Madrid. La teva família sap per què vas marxar?
3: A ver, yo salí de armario cuando estaba en Irán a mi familia. Sí que saben, pero yo no salí de Irán, sino que he huido de Irán. Uh-huh. Y para escapar y salvar mi vida.
20: Però la teva família, quan els hi vas explicar, com van reaccionar?
3: Mi familia, bueno, cada uno ha reaccionado de una forma. Mi madre le costó, pero me apoyó. Mi padre abandonó la relación de hijo y padre. Y ya nunca volvimos a tener una relación como hijo y padre. Ya terminó ahí. Y mi hermano actuó como muy violento en este tema. Y muchos familiares que prefirieron no tener ninguna relación conmigo y se quedó ahí. De la universidad me echaron cuando supieron. Yo varias veces de trabajo me echaron. Y difícil, difícil, la verdad que sí.
20: ¿Y a Madrid has pogut trobar una vida feliç? ¿O això que et passa, aquesta experiència prèvia, encara t'afecta?
3: A ver, yo estoy muy agradecido en España, es Madrid, porque para primera vez después de muchos años he podido sentir la libertad en sentido real, lo que no podía entender ahí. Puedo besar a alguien, puedo abrazar a alguien en calle sin que nadie me mate, claro. Sin tener el miedo que me va a llevar la policía, me van a ahorcar. Puedo hablar y opinar, puedo decir que soy del colectivo LGBTI y no tener este miedo. Por eso yo a veces pienso si mi pasado en Irán echo de menos algo o no. A veces digo sí, pero estoy más a gusto aquí porque me siento yo lo que durante 20 y pico años en Irán no he podido sentirme yo.
1: ¿Tienes algún amigo o alguna amiga? No sé cómo lo llevan las mujeres lesbianas ahí, claro. ¿Pero tienes algún amigo que haya sido encarcelado por su orientación sexual?
3: Sí, tengo un amigo que estuvo 8 años en cárcel por estar en una fiesta LGBTI. Solo por estar en una fiesta, 8 años de cárcel. Y cuando salió, que ahora salió, creo que lleva 3 años fuera de cárcel, psicológicamente no se encuentra bien, está en casa, no trabaja, no puede.
4: El Ramtin...
3: Todas las torturas que he vivido ahí no se permite sanarse de momento.
4: El Ramtin ens està explicant una experiència personal d'algú que no és diferent de nosaltres i que, en canvi, la seva vida és tan diferent de la nostra i que, quan escoltes testimonis com aquest, et fa pensar doncs, que el món encara, avui dia, és un lloc molt hostil per moltes persones que l'únic que volen fer és viure la seva vida. Podeu descobrir tota la història del Ramtin en un dels capítols del podcast de Catalunya Ràdio, el Ja m'entens, que, per cert, ha arribat ja als 200 capítols i allà en podeu saber més coses.
1: Doncs bé, gran programa del David Ávila, molt bé.
4: Ramtin, que vagi molt bé per Madrid, que puguis seguir tenint una vida feliç i tant de bo les coses al teu país canvien algun dia, però com a mínim, a poder-ho explicar i denunciar-ho públicament.
3: Muchas gracias a vosotros por dar voz y quiero animar a las personas que estén en calle, no dejen de salir a celebrar el orgullo y sentirse en orgullo todos los días al año, porque es importante estar presente. Gracias.
1: Ramtin, m'agradaria que l'estadi de Seattle estigués a les 5 de la matinada ple de banderes.
0: Oh,
4: i tant. I deixeu-me dir que quan us tornin a preguntar que per què no hi ha dia de l'orgull heterosexual és perquè mai sentireu algú explicar el que ha explicat el Ramtin, perquè a cap país del món, a cap lloc del món, el mataran per ser heterosexual. Fem una pausa.
5: BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
6: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
8: Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
9: I ara què?
8: L'Àlex.
9: Voleu jugar a billet?
8: I la Clover.
10: Ho retiro tot.
8: Són espies de veritat.
12: 1, 2, 3, noies, vam dir que guanyareu.
8: Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3Cat.
15: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
29: Els cromos musicals del Mundial.
4: Va, que això del Mundial també té la seva part divertida. Avui s'acaba la fase de grups d'aquest programa. S'acaben els cromos del Mundial,
0: ja
4: cromos musicals.
0: Oh.
4: Sí, home, sí, després de 12 edicions, avui fem l'última. I l'última és el grup E, amb Alemanya, Curaçao, Costa d'Ivori i l'Equador. Edi Pou, bona tarda, on ets avui?
30: Bona tarda, Catalunya. Avui sóc a Nova York.
31: A Nova York!
2: Barcelona, el grup E ja està vist per sentència futbolísticament parlant, però no musicalment. Qui té millors cromos musicals? Alemanya, Costa d'Ivori, Ecuador o la Ventafocs Curaçao? De seguida ho sabrem.
20: Doncs vinga, va, comencem pels himnes.
2: Exacte, anem a pels himnes i comencem amb el d'Alemanya. Clar, aquest és un himne compost per una de les màximes figures de la música clàssica, Joseph Haydn. Ah, això és com demanar-li a Balenciaga o a Gucci que et faci el xandall de la selecció.
1: Sí,
2: el de Costa d'Ivori, en canvi, em recorda més aviat un anunci de Codorniu dels anys 80.
20: Mira.
2: El de l'Equador és divertit. Tot i que no sé si vols que el teu himne sigui divertit. I el de Curaçao sona així de bon rotllet.
0: Oh, carai. L'hora
20: dels adeus.
0: Sí.
20: S'emotiu,
2: està bé. És Curaçao, la nació més petita que arriba a un mundial i que té el seu propi idioma, el papiamento, un idioma parlat per 250.000 persones, menys que el català avui en dia té mèrit. Per tant, encara que l'himne soni una mica a Verano Azul, els tres punts són per Curaçao.
20: Vinga, va, bon criteri. Curaçao, líder de grup de moment. Vinga, continuem amb la defensa.
2: A la defensa, és a dir, la base, la música d'arrel, la més antiga, tenim una Costa d'Ivori potentíssima en percussió i polirítmia. També tenim una defensa equatoriana molt rica, fruit de la trobada entre l'Amazonia, els Andes, la colonització europea i l'esclavització africana. Yo traigo mi bomba caliente
0: para que goce. Som-hi.
2: Sons com la bomba caliente que estem escoltant són inspiració actual per a molts artistes internacionals. A Curaçao, per la seva banda, tenen la tumba, que malgrat el nom és molt alegre i carnavalera. Són tres grans defenses, Francesc, sí, però clar, penses en la defensa alemanya i et venen sons com aquest.
20: Oh, això és bastant difícil de superar.
1: Sí.
2: La música clàssica alemanya té una alineació estel·lar, un autèntic dream team amb Beethoven, Brahms, Bach, Wagner, Haydn, Schubert, uns autèntics Beckenbauers tots, han marcat la història de la música europea, tant que Beethoven és l'autor de l'himne d'Europa. Indiscutiblement, els tres punts de la defensa són per Alemanya.
20: Doncs vinga, va, Alemanya, que també és favorit a nivell musical, però sempre hi poden haver sorpreses. Anem al mig del camp, Edi.
2: Doncs vinga, anem al mig del camp, és a dir, al mainstream, la música més popular. Teníem bona defensa en aquest grup i, en canvi, aquí tenim un mig del camp, Francesc, amb el mateix nivell que quan jo jugava a la Lliga Universitària, que teníem un equip que es deia Ladislau Cubata, i jugàvem contra equips amb noms com Maccabi de Levantar. A Ecuador, el músic que més s'ha gustat al mainstream, jo crec que va ser Delfín hasta el fin.
9: ¡No puede ser! ¡No!
20: Ah.
2: No sé si el recordareu. Sí. Tenia un hit que es va fer viral, que sonava així.

0: caramelas.
1: I ja t'imaginaràs, Francesc, com va acabar el seu amorcito.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: A Alemanya els encanta la música Schlager, que és com un tontipop que fa una mica de vergonya aliena, que sona així.
3: Im Radio ist ein Hund. Im Radio ist ein Hund.
4: Ah, sí. Sí.
5: Esto se merece un aplauso.
1: Ara, tot s'ha de dir on han triomfat els alemanys és amb el heavy metal, com els Scorpions. O els Rammstein, que segur que coneixeu aquesta cançó.
5: Vale.
1: Seguim al mig del camp. Curaçao, directament, no té mig del camp, no té mainstream, perquè no té prou població per tenir un públic mainstream. Ah. I la sorpresa salta, atenció, a la Costa d'Ivori, on tenen, amb el permís de Jamaica, el millor reggae contemporani del món. Artistes de reggae com Tiken Jah, Facoli o Alpha Blondy triomfen per tot el planeta actualment amb lletres polítiques i contundents i per mi es mereixen els 3 punts del mig del camp.
6: Doncs vinga, va, que tenim triple empat al grup, eh? Amb l'Equador sense sumar cap punt. Anem a la davantera.
1: A la davantera, és a dir, a la música avançada, podríem dir que el títol està entre Costa d'Ivori i Alemanya. Per què? Doncs perquè els ivorians, per exemple, han inventat un nou gènere musical que ha triomfat en el seu país com a la resta d'Àfrica i també a França, que és el coupé de Calais.
2: Està bé.
4: M'agrada, sí.
1: El coupé de Calais és una música electrònica ràpida, molt ballable, hedonista, agressiva. La seva màxima estrella era DJ Arafat i quan va morir, els ivorians van sortir al carrer i van improvisar un macrofuneral d'estat impressionant. L'altra gran davantera és l'Alemanya, perquè té una gran tradició en fer música avançada al seu temps. Al tombant dels segles XIX i XX, un alemany va matar Déu, que es deia Nietzsche, un alemany va matar la física clàssica i es deia Einstein, i un alemany va matar la tonalitat musical i es deia Schoenberg.
7: Ai. Unes coses rares.
1: Schoenberg va obrir la caixa dels trons, passant-se pel forro l'harmonia que hi havia fins aquell moment, i l'experimentació alemanya ha arribat a límits insospitats, com quan el compositor Karl-Heinz Stockhausen va presentar el seu quartet per helicòpters.
2: Uau.
1: Això que esteu sentint són 4 músics de corda, un quartet, tocant dins de 4 helicòpters, cadascun en un helicòpter, que estan fent una preciosa coreografia als helicòpters al ritme de la música. No és broma, busqueu a YouTube Quartet per Helicòpters de Stockhausen i ho veureu. I finalment, els alemanys també han sigut grans pioners de l'electrònica, com ho van ser els Kraftwerk.
4: I tant.
1: I avui en dia les discoteques de Berlín, com ara el Berghain, segueixen marcant la pauta de la innovació musical. Així doncs, per tradició innovadora, els 3 punts de la davantera són per Alemanya.
6: Doncs Alemanya, primera de grup, igual que en el futbol. I ara, Edi, clar, et preguntaria on seràs demà i quin grup ens portaràs, però és que ja els hem fet tots, hem après moltíssim, ens ho hem passat molt bé, espero que tu també, Edi.
1: Doncs, ei, ha sigut un plaer, companys i companyes de la tarda de Catalunya Ràdio. Gràcies, Francesc i companyia. I aprofito l'altaveu per animar tothom a escoltar música de tot arreu, de tots els països del món, perquè hi ha molta més música que la que ens venen els amos de les multinacionals, és a dir, Anglaterra i els Estats Units.
6: Doncs que tinguis bon estiu i ja saps, això és casa teva. Una abraçada, Edi.
1: Apa, una abraçada i fins aviat.
6: Juliana Canet, bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
6: Escoltes música d'altres països, que no siguin els Estats Units i Catalunya?
2: Escolto música espanyola de tant en tant i poca cosa més.
6: Roger Carandell, bona tarda.
8: Bona tarda.
6: Tu escoltes música experimental, mai?
8: No, la veritat és que no.
2: Et vas obsessionar amb l'òpera xinesa, una època.
8: Té tota la raó. L'òpera xinesa, l'òpera tradicional xinesa.
6: Realment, teniu unes sortides...
8: Mira, te la posaré.
6: Sí, vés buscant. Marta Montaner, bona tarda.
9: Bona tarda, et queden bé les ulleres, eh?
6: Jo encara tinc dubtes.
8: Ah, no?
9: Ha tingut un petit moment de crisi abans de començar el programa, però entre la Lisenda i jo li hem fet coaching.
10: Jo trobo que l'Òscar ha apretat, allò que...
9: L'Òscar aquí no ha estat gaire fi.
2: Per què li passa a l'Òscar?
9: Li ha fet la punyeta.
6: Té
2: enveja, té enveja. Té enveja.
6: Els d'esports ja ens ho fem, això.
2: Ah.
6: Sí.
10: Li queden bé, li queden bé.
6: Espera, que tenim ja l'òpera xinesa. A veure. Atenció.
10: Uau. A mi em costa.
9: però com a òpera, no canten. Però
6: això és
8: la... Bueno, perquè és la introspecció.
9: Però en quin context escoltaves això?
10: Em costa molt.
6: Tu allà amb el Xavi Pellegrí fent sentadilles, eh?
8: No, jo prenent el sol, escoltant això, una època em va donar per... Em relaxava. Sí.
9: Sí. Quins rotllos que estiren, Roger.
6: Estaves més moreno amb aquesta música?
9: Quins cops amagats. Realment.
8: És perquè vaig llegir un llibre que es diu, es deia L'última concubina, crec, sí. I parlaven de l'òpera xinesa perquè els dos protagonistes s'hi dediquen. I a partir d'aquí me la vaig posar per, mentre anava llegint el llibre...
10: Per ambientar.
8: Per ambientar la lectura.
6: I ja t'hi vas quedar.
9: Que torni la masculinitat clàssica.
10: No, a favor.
6: Però que has tingut algun problema amb la masculinitat?
9: Jo cap.
6: No?
9: Ah! Mira, Francesc, no pretis, eh? No pretis perquè si em busques em trobes.
6: És que ha tingut un...
9: Sí, avui he tingut una tarda molt i molt delicada perquè he descobert que l'amor de la meva vida no passa res, però és homosexual.
10: Ai!
9: Feliç setmana de l'orgull.
10: Però quin...
8: Però què et preocupa,
10: digues? Mai seràs motiu de desig de...
9: Però amor de la teva vida, quin d'ells?
0: Bueno...
8: Un.
10: És que clar, bona pregunta.
0: De fet, és un noi que, per començar, ens vam embolicar fa 5 anys. Vaig ser jo mateixa, a més, qui el va deixar de banda, diguéssim.
9: Ah.
0: I ara es veu que...
8: Està emocionada i tot.
0: Ara es veu que ha sortit de l'armari i m'ha afectat tant i tant.
10: Ostres.
0: M'ha deixat molt i molt tocada. Ara em penso que és l'amor de la meva vida i que m'agrada molt només perquè és impossible. Perquè quan era possible i el tenia i ell estava boig per mi...
8: El vas ben xutar.
0: Que tant boig no devia estar, perquè es veu que no...
9: Escolta, però...
6: Arriben les notícies.
8: Ara.
6: Jo crec que el butlletí de les 5...
9: Ho inclouran, això.
6: Obren amb això. A les 6 el que no surti. Gràcies, Elisenda.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
11: Bona tarda, us informa Marc Güell. I obrim amb l'última hora que ens arriba des de Tiana perquè està estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest matí entre Tiana i Montgat al Maresme. Segons els bombers, afecta una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen d'aquest foc que s'ha iniciat en diversos focus. El govern ja ha aixecat totes les localitats confinades que afectaven Sant Fost de Campcentelles, el Vallès Occidental i Tiana, al Maresme. Anem cap al centre de comandament dels bombers a la zona esportiva de Tiana, Unitat Mòbil, amb Pep Casanovas i Marta Vallès. Marta, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Es confirma la millora en l'evolució d'aquest incendi forestal. Els bombers preveuen que hi treballaran, però durant tota la nit. El foc ja està perimetrat, segons confirmava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
13: Ara mateix el podem donar per estabilitzat. Tots els objectius tàctics que preocupaven els bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
12: No hi ha hagut danys personals, només un bomber l'han hagut d'evacuar per un estrès tèrmic, però està bé, i tampoc hi ha habitatges afectats. Ja també s'han aixecat la majoria de confinaments, i pel que fa al detingut, com a presumpte autor del foc, hi ha testimonis que han vist com provocava l'incendi. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Tiana.
11: Estem pendents d'altres incendis. Txell Garriga.
14: A la Franja continuen les feines per estabilitzar l'incendi que crema des d'ahir al migdia als camps de Conreus, entre el Tamarit de la Llitera i el Campell. Ara s'està treballant en una quinzena de dotacions aèries i més d'un centenar d'efectius per intentar controlar l'avanç de les flames coincidint amb les hores centrals del dia, quan la temperatura doncs, és més alta. Anem fins al centre de comandament de foc al Campell. Júlia Albacar.
15: Bona tarda. Aquí tothom espera que passin les hores de més calor mentre es continua treballant intensament per estabilitzar el foc que crema des d'ahir migdia. Més d'una quinzena de mitjans aèris i un centenar d'efectius continuen desplegats per intentar contenir el foc. Sentim el subtinent de la UME de Saragossa, Miguel Ángel San Juan Amuedo.
16: Ahora mismo las tareas que estamos desarrollando son de observación y vigilancia para localizar esos posibles focos que están o que nacen nuevos, ¿vale? Para tanto con los medios terrestres como los medios aéreos, pues intentar apagarlos lo antes posible.
15: També continuen desallotjats 240 veïns de diferents nuclis propers al foc que este matí han pogut tornar a casa per agafar medicaments i objectes imprescindibles. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, El Campell.
11: La situació a Veneçuela continua sent molt complicada mentre els equips d'emergència busquen possibles supervivents del doble terratrèmol. Oriol Humbert, del Casal Català de Caracas i president de la penya barcelonista, assegura que estan consternats. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
17: Molta gent tratant d'arribar a les zones en conflicte per sacar la gent que encara pugui estar sota els escombres i molt consternat perquè no esperava ningú. Crec que no estaven preparats. Molta gent desapareguda encara, amics que ja s'han confirmat que van morir.
11: El balanç del terratrèmol de Veneçuela s'eleva ja a 589 morts i més de 40.000 persones continuen desaparegudes.
14: La Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà pistoles Taser abans del maig de l'any que ve. El ple municipal ho ha aprovat a instàncies del PP amb els vots del PSC, Junts i Vox. Fa un any el govern de Jaume Collboni ja va presentar una proposta de reglament per l'ús d'aquest tipus d'armes, però en aquell moment Junts ho va tombar.
11: És divendres i, per tant, la mobilitat es multiplica a les carreteres. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Ja en retencions a alguns punts de l'autopista AP7 entre Sant Cugat i Barberà del Vallès en direcció Girona per un vehicle avariat, també congestionada de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès i a Llinars en direcció Girona i també de Vallgorguina a Santa Maria de Palautordera al Vallès Oriental en sentit sud per un accident, congestionada també en sentit sud de Castellbisbal a Castellví de Rosanes i també de Sant Sadurní d'Anoia a Sobirans. I recordem que es manté tallada la B500 entre Mollet del Vallès i Badalona pel foc de Tiana. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
11: Els esports, Joan Fitó, bona tarda.
19: Bona tarda. Pendents de l'estat d'Àlex Márquez, que ha tingut una caiguda forta durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Damià Aguilar, bona tarda.
20: Bona tarda. Àlex Márquez no té fractura segons fonts de l'equip Gresini. Sí que té un fort cop a l'espatlla dreta, la que es van trencar per quatre trossos al Gran Premi de Catalunya i va ser intervingut. I també abrasions al braç esquerre. Ha sortit pel seu propi peu del centre mèdic del circuit d'Assen després d'un fort semi-high side als minuts finals del practice de MotoGP que ha precipitat l'aparició de la bandera vermella. De fet, Àlex Márquez té l'objectiu de completar el cap de setmana, la qual cosa no va poder fer la setmana passada a República Txeca. Tot i així, el subcampió del món passa el tall com a desè. El seu germà, el campió del món, Marc Márquez, ho fa com a sisè. El més ràpid del dia, el líder Marco Bezzecchi. Han de fer repesca Alec Rins i Maverick Viñales.
19: El Mundial de Futbol entre aquesta nit i la propera matinada quedaran definits els grups I, H i G. Destaquen a les 9 el Noruega-França i a les 2 de la matinada l'Uruguai-Espanya. I en bàsquet, el Joventut de Badalona perd Cameron Hunt, màxim anotador de la penya aquesta temporada. L'escorta nord-americà paga la clàusula de rescisió i fitxa per l'Unicaja de Màlaga.
7: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
2: I avui ha rebut el berenar la Laia. Laia, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Que em diuen que pensaves que era una broma, això del berenar.
3: Home, totalment, totalment.
2: Però per què? No ens prens seriosament?
3: Bueno, de moment no.
2: No, el que és pitjor de tot és que resulta que no la pots tastar.
3: Bueno, casa meva, la meitat de casa meva la poden tastar i l'altra meitat no. I per això, com ha dit, qui és? Dic, bueno, digue'm si és amb gluten o sense gluten i et diré qui és.
2: Tu qui creus que t'envia aquesta coca?
3: No, estic totalment, o sigui, porto des de llavors pensant i no en tinc ni idea.
2: Bé.
3: Ni idea.
2: Fem una cosa, ara et saludarà aquesta persona, a veure si amb una salutació ets capaç d'identificar aquest enviament.
3: Bueno,
2: a veure, ja pots saludar, persona.
4: Hola, Laia, sóc una, però no sóc una. Som moltes i molts. Som moltes famílies.
2: Laia, qui creus que és?
3: Moltes famílies. Home, moltes famílies juntes. No sé, doncs la meva família de petit món, dic jo. No.
4: Sí, i tant.
3: No.
2: Qui ets? Desvela el teu nom.
3: I tu qui ets?
4: Un soc la Marta Juez, però tant és això, perquè ja saps qui no.
3: Que loca.
4: Saps que anem per lliure, no anem per lliure. Som de fer-ho bé, però...
3: Som de fer-ho bé i alegrant-me, no?
2: A veure, un moment. Què és Petit Món? Expliqueu-me què és Petit Món.
3: Doncs això mateix. som comunitat, Petit Món, som comunitat, som família, som persones que ens trobem amb les coses del teatre, de la dansa, de la música i del voler fer alguna cosa amb una mica de sentit, no? I sempre diem que som de fer-ho bé. Que no vol dir que ho fem sempre bé, però hi ha una voluntat.
2: Bé, en tot cas, Marta, per què li heu volgut enviar aquesta coca a la Laia?
4: Bueno, perquè la Laia l'han operat d'un peu i la veritat és que ens costava molt imaginar-nos la Laia sola a casa sense mil coses a fer, movent-se molt ràpid, sortint de casa corrents i saludant-te, contestant un WhatsApp i parlant... contestant un escrit i un parlat alhora. Crec que ella és capaç de fer això per poder tirar mil projectes que porta endavant. I llavors, com que ens imaginàvem allà sola a casa, operada i sense poder moure's, la Laia sense poder-se moure, doncs pensàvem necessita com a mínim un berenar.
2: Doncs ja tens un berenar, Laia, encara que no te'l puguis menjar tu, però el pots compartir a casa.
3: Jo me'l puc menjar.
2: Ah, tu sí?
3: Saben que jo me'l puc menjar, sí. El que passa és que me'l menjo sola, haureu de venir a menjar-lo amb mi.
2: Doncs ja saps, heu de quedar i fer-ho tot plegats. Laia, enhorabona.
3: Que
2: acabi d'anar bé aquesta recuperació i res, que per molts anys, Marta i companyia.
3: Pues moltes gràcies.
2: Molt bé, una abraçada forta. Ai, els berenars. Doncs voleu felicitat? Més felicitat.
5: L'any 1938, la Universitat Harvard va iniciar l'estudi científic més llarg de la història sobre la felicitat. Durant més de 80 anys, ha seguit la vida de milers de persones per descobrir un secret. No són els diners ni la fama el que ens fa feliços, sinó les nostres relacions i el sentiment de pertinença. La tarda de Catalunya Ràdio recull aquest llegat per trobar on es viu millor. Si creus que el teu poble té les claus de la felicitat, prepara't, perquè potser avui descobrirem el poble més feliç de Catalunya.
2: I avui al Xavier Pérez Esquerro el tenim al poble...

0: Anem a comprovar-ho.
1: Quim Sangenís, què tal?
2: Molt bé.
1: Tu representant dels balls populars i gegantons?
2: Sí.
1: Quines festes aquí de Pacs de Penedès tenen balls populars?
2: Bueno, fem festa major per Sant Genís, fem festes dels barris i festa primavera, festa del most.
1: I el que més t'emociona?
2: A mi la sortida d'ofici per festa major.
1: Quan és?
2: El primer d'agost, primer cap de setmana d'agost.
1: El primer cap de setmana d'agost vindrem.
2: Oh, i tant, tots convidats.
1: Gràcies, moltes gràcies. Escolta, no sé, explica'ns alguna història que hagi passat aquí entre els assajos i les actuacions.
2: Bueno, història, a mi m'agradaria recalcar la Rosa Tort, que va ser qui va començar els balls populars a Pacs.
1: Que som justament aquí, en aquesta...
0: Ah, del parc, no?
2: Clar. Està esperant amb el seu nebot, també.
1: Apa!
2: Sí, sí, sí, és un orgull. I seguir una mica el seu llegat, gràcies a l'Anna Soler, també, que va ser qui va agafar el relleu, i seguir continuant amb la cultura del poble.
1: No és una cosa de iaios, és una cosa de joves, també, perquè aquí tenim els bastonaires de Pacs, l'Andrea i l'Adrià, què tal?
3: Molt bé, aquí estem.
4: Molt bé.
1: Escolta, què us va motivar a recuperar aquest ball de bastons? Perquè això s'havia perdut aquí.
3: Exacte, doncs portem molts anys aquí a la cultura popular i vam veure que hi havia bastants pocs balls per joves i vam dir, doncs fem un ball per joves i així li donem l'oportunitat als joves del poble.
0: Però us dieu bastonaires o bastoners?
1: Com us dieu?
3: Bastonaires de Pacs.
1: Ah? Bastonaires.
0: No, és que a Súria es diuen bastoners, però veig que es deu poder dir de les dues maneres, curiós.
1: I tu, bueno, clar, això sou... Quants anys teniu? Sou joves, eh?
4: Sí, bueno, comencem des dels 14 anys cap endavant.
1: Heu intentat modernitzar-ho, això, del ball de bastons?
4: Sí, nosaltres des de primer moment vam tenir l'objectiu, no?, de reviure aquest ball des de l'essència original que ja hi havia, però nosaltres li volíem donar un toc més original, més juvenil.
1: Llavors, quan se us cau un bastó, se us trenca, què feu? Pareu tot a l'actuació?
4: Jo crec que això va des de la persona. O sigui, per exemple, jo sóc més espontània, com l'Adrià, però potser algú té més vergonya i sí que pararia. Però jo crec que, junt amb tots, no? Sí que tirem cap endavant i fem el que puguem.
1: Clar que sí, clar.
3: Ho veiem bastant bé.
1: Tenim un grup de grallers joves, que són el Raimon, el Max i el Fèlix. Com esteu?
5: Molt bé, molt bé.
1: Escolta, sou tres grallers que poseu música i alegria a totes les festes d'aquí, de Pacs del Penedès. Què sents quan toques davant del teu poble?
5: Doncs quan toquem a Pacs sentim molt d'orgull i passió, ja que vam començar aquí a tocar i són les festes.
1: Quants anys tens tu?
5: Jo tinc 14 anys.
1: 14, i tu?
6: Jo 14, també.
1: El Max té 14. Com vas començar a tocar la gralla? No sé, doncs... què et va traure d'aquest instrument?
6: Doncs vaig començar a tocar la gralla gràcies al meu cosí Roger, que ja la tocava i me l'havia deixat algun cop i llavors a mi...
1: I a casa contents, oi?
6: Sí. Molt contents, perquè com veien que tots també seguíem aquest llegat, doncs...
0: Ah, la tradició, home, la tradició.
1: Fèlix, tu quants anys tens?
7: Jo tinc 17.
1: I què, quina actuació recordes més xula?
7: Ah, la primera de totes, que va ser aquí a Pacs, també, i ens va agradar molt.
1: Escolta, veus que aneu armats amb dues gralles i un timbal? Ho he dit bé, es diu així?
6: Sí, sí.
1: Vale. Ara m'heu dit que intentareu fer el que es diu una entrada de plaça?
7: Mitja entrada de plaça.
1: Ah. Mitja entrada de plaça, endavant.
0: A veure, a veure, a veure.

0: Chimpón.
1: Molt bé,
0: escolta. Noemí Martínez, què tal?
2: Molt bé.
0: Ets de la coral El Circell.
2: El Circell de Pax.
1: Però que tothom fa música aquí, en aquest poble.
0: Sí, t'he dit, que, si t'he dit
1: tothom,
0: que això està ple d'artistes.
1: Tothom.
0: Circell.
2: Saps què és un circell, oi?
0: Jo tinc entès que és com una mena d'enfiladissa de la vinya, no?
2: Ceps. És aquell filament tan petitó que es va entortolligant per tot el cep. Mireu, nosaltres entortolliguem la música per tot el poble, perquè portem, ja veus que és un poble molt petit.
0: Quants anys porteu cantant?
2: Quants anys? No, portem 8 mesos.
0: Només?
2: Només.
0: Hi ha algun projecte darrere d'això o què?
2: El poble de Pax, a banda de la coral Circell, que vam començar el mes de novembre del curs de l'any passat, a l'escola El Drac d'aquí de Pax i també a la llar d'infants El Petit Drac, portem a terme un projecte que es diu Evaludens, que portem l'oralitat i la cultura tradicional a dins les aules. Cançó tradicional, narració i glosa.
0: Clar, així surten aquests adolescents del poble, no?
2: Imagina't.
0: Molt bé. I escolta, qui canta millor, els que en saben o els que van

0: perquè s'ho passen bé.
1: Tots. Aquí ens ho venim a passar tots molt.
2: Sí o no?
3: Sí!
2: És que tinc aquí el grup de coral, que després ens cantaran una cançó.
4: Ah, mira,
2: d'acord?
4: Que bé. Vinga.
2: Aviam, qui... després, ara no, ja us veig aquí amb les partitures a punt. Calma. Albert Santgenís, què tal?
5: Molt bé.
2: És del celler La Xarmada.
5: Correcte.
4: També canten al celler o què fan al celler?
5: No canto.
4: Ah, aquí fem vi, eh?
2: Feu vi, eh?
5: Sí.
2: I no n'has portat aquí per fer un tast, ara?
5: No.
2: El Ricard i jo estem assedegats aquí.
5: Ha sigut un descuit, això. Ha sigut un
4: home.
5: Descuit.
4: Home.
2: Bueno, després passem per la...
5: Som un dels 7 cellers que hi ha aquí al PACS.
2: 7.
5: PACS, tenim 7 cellers.
2: Però si sou 1.000 habitants.
5: Bueno, però tenim 7 cellers de totes les mides, una alcoholera i una vinagrera. O sigui, tanquem el cercle aquí.
2: I la relació entre el vi i la felicitat, quina és?
5: Jo crec que està claríssima, no? Des del fet de que el vi porta una mica d'alcohol i pot donar en segons quins moments felicitat, la felicitat de poder-lo compartir, bàsicament.
2: I ara en quin moment de la vinya ens trobem?
5: Ara estem en aquell moment una mica crític, perquè amb aquesta onada de calor els ceps estan patint una miqueta.
2: Si no li fa bé, aquesta calor?
5: Bé, no massa. Està avançant una mica la collita i això és clarament el canvi climàtic que ens està portant novetats.
2: No sé, algun comentari estrany que us hagin fet mai sobre el vi?
5: Sí, quan ens demanen un Brut Nature semisec, que és contradictori totalment, però que a vegades això passa.
2: Bueno, moltes gràcies.
5: A tu.
2: Pots anar a buscar l'ampolla, si
5: vols. Ara mateix.
2: Josep Mir, què tal?
6: Hola, molt bé.
2: Escolta, tu ets un apassionat dels animals i tinc entès que convius amb rucs, gallines, gats... Qui mana més a casa, tu o els animals?
6: Els animals, home, són els que em fan aixecar el dematí cada dia molt d'hora i em fan anar a dormir tard cada dia perquè són ells els que manen el i no puc fer altra cosa.
4: Un despertador natural, no?
6: Són uns tirans, diguéssim, no?
2: Escolta, m'has dit que tens un rètol a casa, que hi diu?
6: Diu que aquesta és la casa on poden entrar persones, però que és dels gats, i algú semblant així, sí.
2: Mira, escolta, i el gall negre és del Penedès, que és d'aquí, no?, denominació d'origen.
6: Sí.
2: Tu el saps criar o te'l saps cuinar?
6: Intentem fer les dues coses. És un gall que neix a principis de maig, més o menys, i a partir d'aquí, doncs, fins al mes de desembre, que és quan es podem gaudir d'ell, és com va creixent i normalment viu en llibertat.
2: Apunta, Garriga, el desembre hem de venir, t'està gall negre.
6: Sí, sí, el gall negre del Penedès el desembre està en el seu millor moment.
2: Perfecte, gràcies, eh?
6: De res, home.
2: On tenim l'Iker?
7: Aquí.
2: És la persona més bona persona de PACS.
4: Carai.
2: Per què?
7: Bueno, perquè aquí...
2: Perquè m'has portat un tros de truita de patates.
4: Apa!
2: Clar que sí, representant d'aquí del bar-restaurant municipal que tenim. És conegut per cuinar la truita de patates més famosa de la zona, cert o no?
7: Sí.
2: Però és que l'hem vist abans amb el Ricard Luque, que és el nostre tècnic. És gegant, o sigui, no hi ha un... O sigui, l'heu pogut de posar amb una safata de gegant que és.
7: Bueno, jo vaig al gimnàs, per si no, no puc donar-li la volta.
2: Ostres, és veritat, això és complicat, eh, donar-li la volta.
7: Ma.
2: Escolta, a veure, vaig a tastar una miqueta, aviam, que bona. Bé? Escolta, boníssima. Apa, quina enveja que teniu, eh? Bueno, després m'ha dit que us convida totes, eh? Bueno, moltes gràcies, eh? No, perquè no et pregunto el secret, o sí?
7: Bueno, millor me'l quedo jo, el secret.
2: Però que era de l'àvia, del pare, de qui era?
7: Jo sol dic que porta 30 ous.
2: 30 ous! Una truita de 30 ous és el secret. Bueno, escolta, gràcies, Iker. I la Montse, com estàs?
8: Molt bé.
2: La Montse mateix, l'alcaldessa, quin és el servei o equipament que fa més feliç aquí a PACS del Penedès?
8: Ara mateix el bar-restaurant Botiguet és el lloc supersocial que tenim i que molta gent hi va i és un punt de trobada.
2: Què li diu al seu fill, Jaume? Què tal? Què preguntes?
9: La videoteca.
2: La videoteca.
8: La sala de lectura Maria Gual Rubió, que vam inaugurar el 25 d'abril, és un espai que també uneix i és un espai on hi ha molta gent.
2: I la col·lecció de màquines d'escriure més important d'Europa, com és això?
8: Correcte. El senyor Rabanillo vivia aquí al municipi, tenia la col·lecció més gran d'Europa de màquines d'escriure.
2: Gairebé 400, oi?
8: I en base...
2: I funcionen?
8: No. La meitat d'aquesta col·lecció les va cedir al municipi i ara, a l'inaugurar la sala de lectura Maria Gual Rubió, les vam posar en exposició. I tenim aquesta col·lecció en restauració. Però anirem avançant per poder-les un dia que funcionin i poder-les oferir a la gent perquè torni a recuperar el fet d'escriure...
2: Escriure a màquina, oi? Exacte. Tu també cantes a la coral?
8: També canto amb la coral.
2: Què ens voleu cantar per acomiadar?
8: Cantarem Vestida de nit.
2: Vestida de nit, que bonica.
4: Doncs escolta'm, Vestida de nit és una manera de tancar-ho això sensacional, no?
8: Sí.

0: Fantàstic, escolta, que bé. I això que estem aquí al bosc, que no hi ha gaire reverberació. Doncs escolta, Pacs del Penedès, ens heu demostrat que la vostra felicitat viu entre aquestes vinyes, les màquines d'escriure que m'explicava la Montse, i encara teniu temps de cantar, ballar, compartir taula amb el Gall Negre, i això us fa el poble més feliç de Catalunya!
1: Doncs Pacs del Penedès, aquest divendres, descobrint els racons i l'activitat cultural i musical d'aquest poble. Mira, mira, que contents que estan a Pacs del Penedès. Xavier Pérez Esquerdo, moltes gràcies.
0: Adéu, Garriga, que vagi bé. Bon cap de
1: setmana. Una abraçada forta. Vuit minuts per dos quarts de sis de la tarda. Ara deixo que faci un petit parèntesi perquè acabem de conèixer una notícia que ens ha entristit els de la família de Catalunya Ràdio i sobretot els que el vam conèixer, perquè ha mort una veu que aquells que heu escoltat Catalunya Ràdio històricament segur que recordeu. És Martí Trilla, excompany de la redacció d'Esports. Es va jubilar l'octubre del 2010, recordo encara el dia que vam fer-li una petita sorpresa al Tot Gira per acomiadar-lo. El 31 d'octubre del 2010 es va jubilar, avui ha mort als 81 anys. Aquest és el Martí Trilla explicant la seva passió pel motor.
2: La benzina és diguéssim, el combustible que fa servir els cotxes. Jo, doncs, a vegades, fins i tot algun m'ha dit que potser tinc una barreja de sang i benzina, no?, per les venes. És un dir, però a vegades jo aquí a la redacció m'ho han dit.
1: El Martí feia motor, era la seva especialitat, i els més joves, quan entràvem a la ràdio, sempre volíem escoltar-lo explicant anècdotes de quan anava al Dakar en èpoques diferents a les actuals.
2: Mitjans de l'any 87 em va venir el Lluís Canú, que llavors era el cap d'esports, i em va fer una pregunta que em sembla que és la resposta més ràpida que he donat a la meva vida. Diu, Martí, t'agradaria anar al Dakar? I jo la resposta, no vaig pensar ni mig segon, em sembla que és la resposta més ràpida, vaig dir sí, i no sabia on anava. Ja. Aquell dia no vaig dinar, potser una mica amb perdó, entre cometes, de lo colloner que estava, de la meva resposta que havia donat, i vaig trucar un bon amic que es diu Joan Porcar, que era el primer pilot català que va anar al Dakar, i em va dir, diu, el Joan va dir, escolta, la teva vida canviarà a partir del moment que vagis al Dakar.
1: Aquest és el Martí, que en el seu pas pel Dakar va viure moltes experiències i n'havia explicat algunes per la ràdio, també.
2: Recordo que en Algèria ens van agafar i ens van posar en una presó perquè doncs, havia sortit del campament per anar a passar unes cròniques a Manreset, que per cert hi ha alguns dirigents de l'automobilisme català encara que em coneixen per Manreset, per lo que va passar allà. Es van tirar trets, ens van posar en una presó i un avió cap de dos dies es va venir a rescatar.
1: Saludo a aquesta hora Jordi Turria, cap d'Esports de Catalunya Ràdio durant molts anys i que va coincidir tota la seva etapa a Catalunya Ràdio amb el Martí Trilla. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Vaja, és una circumstància trista, la de parlar de la mort d'un company. El Martí deia, tenia la benzina, la sang, i és això, quan els meus joves entràvem a la ràdio ens agradava molt parlar amb ell i que ens expliqués les històries de les seves aventures al Dakar.
3: Sí, tot i que el Martí, la primera feina que va fer no era ni d'esports ni de motor. El Martí entrava al matí de Catalunya Ràdio donant la temperatura de Sant Joan de les Abadesses.
1: Què dius? Això no ho sabia, sí, sí. Mira.
3: Sí, sí, aquest era el seu inici, vull dir, la seva primera relació amb l'emissora era, bueno, al matí trucava una sèrie de gent de la geografia catalana i donaven la temperatura que feia, doncs, no sé si era a les 7 del matí o les 8 del matí en aquests diferents punts, no? I el Martí entrava dient, doncs, Sant Joan 12 graus o 3 graus i està a punt de nevar, no sé, no? I posteriorment, arrel d'aquesta relació, doncs va aconseguir entrar a la redacció i concretament a la redacció d'esports, sí.
1: I després d'això, no? Molts anys fent motor i amb aquests Dakars, que avui dia són una cosa, però als anys 80 sí, devia ser una altra història bastant diferent al Dakar.
3: Sí, els que han anat sempre diuen que no té res a veure el Dakar de Dakar, de l'Àfrica, per entendre'ns, del Dakar que s'ha fet en altres punts, especialment a Sud-amèrica, no? I, bueno, com moltes coses de la vida, com moltes coses del món de l'esport, quan tires enrere, pues tenen una èpica que potser ara no la trobem, no? Fins i tot res més lluny que la comunicació, no? Mm-hmm. Vull dir, avui dia és molt més fàcil comunicar-te des de qualsevol lloc que a l'època que anava el Martí.
1: El Martí, que clar, tu vas coincidir molts i molts anys, per tant també entenc que moltes anècdotes i molts moments, no? com a companys, després com a cap.
3: Sí, de fet, ell, tu deies que es va jubilar, es dona la data, no? Però sí, ell no es volia jubilar. No me'n recordo, que jo era en aquell moment cap d'esports i ell va arribar als 65 anys i va dir: Jordi, jo vull continuar i tal. I va dir: bueno, cap problema, per mi cap problema. Va continuar, no sé si un any o dos anys més. I va arribar un punt en què va haver uns canvis laborals a nivell espanyol, a nivell de la jubilació, i li va dir: Martí, vigila, perquè si segueixes, igual acabes perdent molts diners, no? I diu: ah, no sé què i tal. Llavors ho va mirar i em va venir: escolta, em jubilo.
1: I quan va fer els números va veure que ja tocava, no?
3: Li van fer els números i va dir: ostres, corre, que he de marxar, no? I sí, ell va estar molts anys i els últims, doncs me recordo que es queixava molt de la gent jove que entrava, no? No tenen respecte, aquesta gent, pels grans, no sé què. Bueno, era, jo crec que una persona molt, molt entranyable, no?
1: Mira, jo només et diré que cada vegada que he estrenat un programa o que quan vaig anar a la tele, quan vaig començar a fer el Club de la Mitjanit, sempre tenia un missatge el primer dia de temporada per Facebook, m'escrivia per Facebook, del Martí Trilla, desitjant-me que anés molt bé el projecte, i era una persona, doncs això, no?, propera i entranyable, i que vaja, els que vam entrar joves el vam veure sempre com aquell senyor, entre cometes, més gran, que ens explicava aventures.
3: Sí, i que li agradava viure als pobles, no? Ell, sí, això de venir a Barcelona no li acabava de fer el pes, tot i que va venir molts anys, però ell entra, bueno, primer Sant Joan de les Abadesses, ell va néixer allà, i els últims anys, bueno, molts anys, ha estat visquent a Sant Guim de Freixenet, no?
1: Sí, sí.
3: I allà pot sortir a passejar els gossos, i bueno, i al final té dos fills, un fill i una filla, que va aconseguir que es quedessin a viure, no? I estan visquent allà a Sant Guim, que no marxessin. Bé, aquesta era on ell se sentia més a gust i més còmode.
1: Doncs hem volgut tenir aquest record pel Martí Trilla, company de Catalunya Ràdio, que avui hem sabut que ha mort als 81 anys, i ho hem fet amb el Jordi Túrria, excap d'esports d'aquesta casa. Jordi, una abraçada molt forta.
3: Vinga, bona tarda.
1: Farem una pausa.
4: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlanti de Salut de la A a la Z i Gramona.
5: Poesia i més. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiaimés.cat.
6: Aquest estiu, la gran pregunta és:
7: híbrid o elèctric?
6: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
8: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
9: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
11: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
10: D'altres temen el retorn del feixisme.
12: Extrema dreta es como un virus. Es un virus político-social que se va extendiendo.
10: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
13: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
14: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.

0: Mira, va, que avui la batalla comença amb premi. Tenim 10 invitacions dobles. Atenció, eh? O no, en tenim menys. En tenim menys? 10, eh? 10 invitacions dobles per anar a veure l'obra de teatre Primera llei de Newton.
1: Home, gràcies, de l'Eugenia Manzanares.
0: Baixo amb la moto i ho veig allà, a la sala Villarroel, cada dia, el cartell. Fantàstic. El 28 de juny a 8:15, per tant, aquest diumenge. Voleu anar-hi? Els 10 més ràpids. Enviar un correu electrònic a latarda@3cat.cat i posar-hi la talla de la camisa que feu, nom i cognom, s'emportaran una invitació doble. Si no poseu la talla de la camisa, no guanyeu les entrades. Per què la talla de la camisa? Perquè sí. La batalla cultural és sinònim de trobar un... És que si és enviar un nom i DNI... Ah, merda.
1: No, doncs una floreta doncs cap
0: donem,
1: a tu, rei.
0: Donem un detall, així coneixem les mides de la nostra audiència, i si mai hem de regalar samarretes, ja sabem què feu. Si sou... És igual.
1: Sí, sou
0: no ens complicarem la vida. Va, anem a saludar. Montse Barcón, bona tarda.
1: Hola, rei.
0: Òscar Callau, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Blai Mercè. Oi, Blai Mercè, bona tarda.
3: Sí. Bona tarda.
0: Toni de la Torre, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Va, doncs coneixem per la persona que... Això qui ho ha escrit?
1: Jo.
0: Comencem per la persona que mereix guanyar, encara que se li reconegui poc. Montse Barcón, va, on anem?
1: Doncs avui porto una cosa molt bonica. Avui porto poesia. Parlem del Festival Poesia i Més a la voreta del mar. Feia molt...
3: Que això què vol dir, que torna Manel o què?
1: Això m'encantaria donar aquesta notícia, Blai.
3: Però no.
1: Doncs no, això és un llegat de Josep Palau i Fabra, que va néixer com a festival de poesia a l'aire lliure, a Caldes d'Estrac, i ara hi s'ha estès Arenys, Mataró, Sant Pol i altres llocs del Maresme. I amb un tros de cartell, amb artistes com Martí Sales, Blanca Llum Vidal, Albert Roig, Eduard Olesti, i també hi haurà música, com la Maria Rodés, Magalí Sade o la Uineta.
0: Moment, però això és... Què és, això?
1: Vinga, ulleres noves.
0: Gent llegint poesia o música?
1: Són arts escèniques. La poesia és una art escènica, també. Ja vam posar en escena, com ho sabreu.
0: Això, gent recitant.
1: Clar,
0: no
1: i concerts.
0: Clar, clar,
1: home, si jo faig teatre, arts escèniques, i et parlo de poesia, què creus que fan?
0: Quan es fa, això?
1: De l'1 al 5 de juliol. T'havia fet un poema al ChatGPT amb les teves ulleres noves. Ja, però és la setmana que ve, tristament, no puc venir.
0: Ui, trampes.
1: Oh!
0: Trampes.
3: Ui, ui,
0: quina barra.
3: No miris perquè...
0: A veure, Toni de la Torre, què ens portes tu avui?
4: A veure, jo et diré, imagina que t'enamores d'una persona.
0: Buf, és molt imaginar.
4: És molt imaginar, però tu imagina que t'enamores, però imagina... Si aquella enamorada no poder pensar en ningú més.
0: Això m'ha passat.
4: I aquella persona no acaba de correspondre.
0: M'ha passat.
4: I et posa en aquella zona que en diuen ara la zona dels amics.
3: Friendzone.
4: I la cosa es va allargant. I aleshores un dia... En una botiga hi ha com una mena de bastonets de broma de demanar un desig. Has de demanar un desig i trencar el bastonet i el desig es fa realitat. I per fer la broma, dius, va, compro el bastonet. I un cop el tens a les mans, dius, desitjaria que aquesta persona...
0: Em correspongui.
4: No, em correspongui. I fas crac. I l'endemà, aquesta persona que t'ha estat ignorant soberanament i deixant-te a la zona dels amics, et comença a fer... Molt de cas.
0: On és aquesta botiga?
1: Jo també la vull.
0: On és aquesta? On els venen?
4: Però la pregunta és, què faries?
1: Gronya, que gronya.
4: Què faries? És a dir, malgrat saber que és a causa del
0: per
4: bastonet...
0: Per la música, d'amor no és, no sembla.
4: Pinta, bueno, sí que va d'amor.
0: Sí, però d'amor...
4: Va d'amor, que vas que va d'un amor...
0: Fors i violes potser... no són.
4: Bueno, aviam, l'amor té una part psicòpata i terrorífica, però, que ja és hora que espera... comencem a mirar amb els ulls clars.
0: Però això què és, pel·lícula o sèrie?
4: És pel·lícula.
0: Com es diu?
4: L'enamorament és una cosa pertorbadora, Garriga.
1: És una malaltia,
4: com,
1: això sí.
4: Com més ho acceptem...
3: Jo he vist el tràiler i fa molta por.
0: Com es diu la pel·lícula?
4: Es diu Obsession. I el dubte que té el noi és... Clar, què faig? Ara em fa cas, però evidentment no em fa cas per aquí. Per mi em fa cas pel bastonet.
0: Bueno, no.
4: Bueno, no què vol dir o no?
1: Sí, Garriga, que sí.
4: A veure.
0: Potser ha canviat d'opinió.
4: Potser ha canviat d'opinió o potser això és el que tu vols creure.
1: O d'orientació sexual, com
3: l'Àngel. Home, segur que ha picat molta pedra, no? Els que estan a la friendzone, a les amics, fan piquen pedra i al final...
5: I love you so, so, so, so, so much. I don't think I could live without you.
6: You love me more than anyone in the world.
5: Yes, more than anyone.
4: Sí, la noia de cop i volta està obsessionada amb ell, l'estima, l'estima al màxim. O sigui, tot lo romàntic que tu vulguis, ella va al màxim.
0: I llavors és angoixant, la pel·lícula?
4: És angoixant per dos motius. Primer, perquè tu vas veient de tant en tant que la noia en realitat no vol estar amb ell, cosa que, oi, fa bastanta besarda. Vas veient també que ell ell va tirant, perquè, clar, ell té el que vol, oi? Malgrat que ho ha obtingut de la manera que ho ha obtingut, i perquè la cosa acaba molt
2: no
4: malament.
2: No facis spoiler.
4: Molt malament, no us explicaré, però molt malament.
2: Oh,
4: per tant,
2: mal
4: gran rotllo. Pel·lícula de mal rotllo que alhora parla sobre què ens passa quan ens enamorem i coses que podem arribar a fer per aconseguir l'altra persona, passant per sobre, de vegades, de la seva voluntat.
2: Mira, jo necessito menjar alguna cosa perquè se m'està removent l'estómac. Òscar Callau, què ens portes tu avui?
7: Mira, si et dic que anirem a un restaurant nou de Trinca, a la zona del 22 arroba del Poble Nou, i que el dirigeix un restaurador que es diu Leo Chechelnitsky, què pensaràs? Cuina per expats o per catalans?
2: Pensaré que no sé dir el nom del xef.
7: Però el restaurant?
2: Chechelnitsky. Home, pinta per expats, no?
7: Sí, doncs no.
2: Ah!
7: És un restaurant de cuina catalana ben tradicional, que és el Finca Nebot 1924.
8: Bueno, la nostra capibota... Jo penso que és la millor capibota de Barcelona. Si no,
7: és un restaurant
2: però
7: que...
2: Però aquest és el Chechelnitsky?
7: No.
2: Ah, dic, hòstia.
7: No, però espera, que et sorprendràs. Ah. Estàvem una mica sentint una recepta, no?
2: Val.
7: Han recuperat receptes domèstiques i familiars de la Barcelona dels anys 60 i 70, la que per postres et posaven un pijama, per exemple. Reelaboracions clàssiques dels llibres de la Marquesa de Paravere, el xef Josep Rondissoni o la teca d'Ignasi Domènech, etc, que ells anomenen castissu catalana, val? La juguesca amb el nom de Leo era per despistar, perquè sí, és cert que és rus i que va arribar amb 5 anys a Barcelona amb uns pares que van obrir el primer restaurant rus de Barcelona, Nasradovie, bon profit.
2: Mm-hmm.
7: Però Leo ha crescut amb la cuina catalana i la defensa fins al final a la majoria dels restaurants del grup No hay mañana, Babu la Bar 1937,
2: ah,
7: Madre Taberna Moderna, Chamaco i sobretot l'emblemàtic Malparit.
9: Ah, plats ja de sempre, però receptes d'avui. Per exemple, hem tornat a fer els clàssics ous, mimosa, la coca de recapta, amb un toc de sardina fumada, el fricandó a la muda, que és com la mateixa recepta que un fricandó clàssic de vella, però la part que utilitzem és de la llengua de la vaca, i molts platets en aquesta línia, sobretot que pots gaudir, compartir i provar en diferents tastets.
2: Molt bé.
7: La referència al 22 arroba també volia despistar, perquè Finca Nebot es diu així perquè està en una casa com original de quan més o menys va començar a aixecar-se al barri, amb un cert aire rural, perquè havia estat bé una casa de menjars, nau industrial, amb uns patis, uns safarejos, bé, una cosa com molt, molt catalana i urbana alhora, no?
2: Doncs el provarem, no?
7: Vinga, va, una miqueta els plats serien aquests tradicionals, coca d'escalivada, ous mimosa, molts plats de mar i muntanya, arrossos, peixos del dia i peces de carn gran a la brasa, etc. I com acabem sempre?
1: Amb el preu.
7: Va, aquest està bé. 35 a 50 euros.
1: Doncs a mi m'agraden els de 14 euros.
7: No, això no entra a la categoria...
2: Va, Blai Mercè, què ens portes tu? Amb una mica de música?
3: Sí, parlant de preu, 142 euros els tens? Reservats, estalviats?
2: Home,
3: garrera.
2: A veure, sí.
4: Home, però pots anar 4 vegades al seu restaurant.
3: Ja, però és que és el que us porto jo, o 75, si només vols anar-hi avui.
1: No comences bé.
3: A veure, home, no, jo començo amb la veritat per davant. Jo començo amb la veritat per davant.
1: Va, això puntua.
3: Imagina't que ets en un bosc a la Cellera de Ter, com més ben dit, en una plantació de pollancres, tanques els ulls i sona aquesta cançó.
10: La Maria s'adorm i a fora el vent la bressola. Rum-rum entre les branques, una remor com de mar. La Maria s'adorm i desitjos i encanteris amagats a la panxa.
3: Serà sense la veu del Pau Riba, desgraciadament, però sí amb l'orquestra Firaluce, que és l'encarregada d'obrir el festival Rizomes. Després hi haurà Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi, molta emoció, ball i també catarsi. I etatament subit dins el lulieto,
2: li sona nevorati li tenia. Això és italià?
3: Sí, és un cantant i multiinstrumentista de Calàbria que es diu Davide Ambrogio, una mena de Rodrigo Cuevas a la italiana.
2: Ah, mira.
3: Però jo et diria que més enllà dels artistes que actuen als Rizomes, a mi el que em sedueix és la seva filosofia.
2: Però a part dels pollancres, quina és la diferència?
3: Doncs mira, no hi ha lavabos portàtils, els anomenats policlins, sinó que hi ha lavabos secs per excrements sòlids.
7: No pot guanyar això, eh?
4: Lavabos secs?
2: Però què són lavabos secs?
3: Lavabos secs.
1: Excrements sòlids.
3: Lavabos secs vol dir que la caca que tu fas que converteix en adob per aquella plantació de pollancres.
2: Vamos, que cagues al camp.
3: Sí, sí, i pots anar a fer pipi a la gespa.
4: Ah, jo anava a dir el líquid a la gespa.
1: Doncs a mi això m'està agradant.
3: I també hi ha instal·lacions artístiques, arquitectura efímera, i fins i tot pots portar una ampolla d'aigua retornable per anar-la reomplint directament de la llera del Ter. I atenció, perquè...
2: Agafin cagarrines i després anem a la festa, que no serà sòlid, llavors.
3: I a més també hi actua DJ
11: Travella.
2: Com Travella? Trapella.
11: Travella.
2: O sigui, la Trapella...
11: En B baixa.
2: Ah, Travella.
11: Travella en B baixa.
2: És molt...
11: Mira, mira com sona, mira, mira, mira.
1: Fot-li.
2: El Blai avui...
1: Molt bé, Blai, estic a favor.
2: Avui que tenim un sopar, no em vull imaginar com estarà després del sopar.
1: Si aquest tema sortirà, eh?
2: Si a les 5 de la tarda el tenim així... Rizomes, què vol dir rizomes?
3: Rizomes és una tija subterrània modificada d'una planta. I a la vegada també el rizoma conserva la capacitat d'emetre nous brots que creixen cap amunt.
2: Mare de Déu, quina cosa més.
1: Repeteixeu.
2: Mira, em quedo amb la, ja t'ho dic ara, em quedo amb la pel·lícula del...
1: Sí, eh? Que jo t'havia fet un poema, eh?
7: Es veia venir.
1: Amb les teves ulleres noves.
2: El fas al sopar.
1: Au.
2: Hem de fer una... Home, Òscar Fernández, com estàs? Una abraçada.
1: Què? Hi ha més informatius i nosaltres aquí parlant d'excrements sòlids.
2: Farem una pausa i, Pineda...
1: Què tal?
2: Tu el sòlid on el fas?
1: Jo no faig mai caca fora de casa. Jo tampoc.
2: Mai?
1: No, mai. És a dir...
2: Costa molt, eh?
1: Puc marxar una setmana fora de vacances i m'ho han de treure un forceps.
2: Mare. Ai, Déu meu, la imatge. Fem una pausa i ens recuperem.
1: Això va així.
12: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
15: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.

0: passant? Què està passant? Veig molts nervis, Pineda.
1: És que tinc molts talls.
0: Ah?
1: Hi ha molta feina i molta planxa.
0: Doncs ens hi posem ja perquè...
1: Si no...
0: Quedaran mitjons per planxar avui.
1: Ah! Tu planxes els mitjons?
0: Oh, planxo re, jo.
1: Per cert, des de quan portes ulleres?
0: Des d'avui.
1: Què dius, Ale? Com ho portes?
0: Literalment, m'està costant.
1: T'estàs marejant una mica?
0: Em fa una mica mal al cap.
1: Ja, és normal, eh? Però
0: us veig tan nítids.
1: Són bifocals?
0: És que no sé què són.
2: Progressives.
0: Són per de prop i de lluny.
1: Ui, doncs aquí li has d'agafar el tranquillo, eh? Jo també les porto i encara...
0: Està mal el clatell.
1: Sí, sí, sí.
0: I no ha fet res estrany.
3: No havíem quedat que durant el programa no te les posaries.
0: Ja, era l'objectiu. He pensat, posa-te-les perquè potser veus millor els tècnics i els entens. No.
1: No. No és un tema de veure si ve, llavors.
0: El Fran i l'Edu... Vinga,
4: no sé. Va, som-hi, som-hi, vinga.
0: El Fran i l'Enric. Edu, quin Edu? És que no tenim cap Edu.
4: Demà a l'Otorrino, eh, també?
1: Bé. Pobre Angelet, si tens ganes de vomitar, agafa una palangana i aquí al costat. Som-hi, va, dilluns vam parlar de la selectivitat, ja ho sabeu.
0: Sí.
1: A 24 hores de saber les notes vas voler fer una porra amb els estudiants perquè ells determinessin aviam quina nota creien que havien tret. I vas voler lligar el tema de la selectivitat amb el següent tema que vas fer després. Parles del futur dels estudiants i vas cap a un lloc una mica estrany.
0: Home. Els camins del futur no estan escrits?
2: Gens, home, això ara ens ha quedat una mica Rajoy.
0: Però saps com es poden recórrer? Amb poni.
2: Val, o sigui, els oients han de notar que ara, a continuació de la selectivitat, venia un tema de poni i el nostre lligador en cap ha arribat a la conclusió que el
0: farem?
2: Camí del futur es podia
0: fer
2: en aquest quadrúpede.
0: La temporada que ve, el programa amb audiodescripció d'Antoni Bassas. Llavors, hi haurà com un subcanal i tu aniràs fent el comentari. Llavors, la gent que pugui triar...
2: En aquests moments, exacte. Francesc Garriga s'ha agradat.
5: Pots fer un Twitch. Un Twitch, anar-ho comentant en directe.
2: S'ha agradat i ha fet aquesta liaison que fa que ara tingui l'oportunitat de parlar dels ponis.
0: Això, ara parlarem al bord, a veure si es pot crear com una mena de subtitulació radiofònica, no sé com, i...
2: La ràdio en colors, Sabadors Camilla, el cel sigui.
0: Alguna cosa se'ns acudirà. No, em diuen que com que ja estem a la UER, ja sí. Es pot fer això ara. Fins ahir no es podia fer, però avui a la UER tenim subtitulació.
1: És un pack de subtitulació radiofònica. Em sembla estupenda, estupenda. Bé, després d'aquesta idea brillant, Garriga, parlem del tema ponis.
0: Boníssim.
1: Campionat de ponis a Puigcerdà.
0: Em sembla.
1: I enviem l'expert en ponis de Catalunya Ràdio, en Joaquim Albalate, i t'interesses per l'alçada de les bèsties. Està bé, perquè un poni, a partir de quina alçada deixa de ser poni per ser cavall, poltre? Clar. El Joaquim et diu que el màxim que pot fer el poni és gairebé 1,5 metres, més enllà d'això ja no es considera poni, i atenció a la pregunta que fas.
0: 1,49 m, això és el lloc on puges o el cap?
6: Això és el...
2: El lloc on puges.
6: El lloc que seria com darrere el coll, que és l'alçada des del coll fins al terra, més o menys.
5: El lloc on puges. Clarament no hi tenim un porralla de ponis.
0: Espera, que ve l'audiodescripció, un moment.
6: Tinc aquí les organitzadores que m'estan mirant dient, no sé si ho estàs fent bé, però si no, jo també vaig perdudíssim.
2: En aquests moments a Puigcerdà estan comentant les habilitats ponístiques de Francesc Garriga.
1: No has pujat mai en poni?
0: Mai, mai.
1: Ni a les fires?
0: No.
1: Pensa que hi havia els ponis aquells que traien la tita i se'ls arrebossava la sorra.
4: Ai!
1: No us en recordeu? De que eren... No, jo
0: no els he vist.
1: M'agradava anar a la
0: ponis,
1: fira
0: no.
1: Pel saltamontes, que m'agradava molt, els autos de xoc m'agradaven molt, i les tites d'aquells ponis, que jo quedava esverada cada cop que deia allò, pensava... Verge santa.
0: No n'has vist mai més com aquestes?
1: No, fill meu, no. Ja t'ho puc ben assegurar.
4: Per sort teva també t'ho dic.
1: Sí, n'hi ha, que potser n'hi ha.
0: Desconec.
1: Ah, d'acord.
4: Ah, sí, clar. Desconec.
1: Anem a dimarts.
0: Vinga, va, som-hi.
1: Revetlla de Sant Joan.
0: Oh, que bé.
1: Vau parlar de petards amb l'Eloi Vila.
7: Jo quan era petit, i els clàssics, bueno, encara hi deuen ser, les piules,
0: sí.
7: Els xinos,
0: sí.
7: I els barrenos, no?, que n'hi havia de diferents.
0: Els barrenos.
7: Perdona, això és llenguatge...
0: No, a Súria era el trueno.
5: El trueno que te'n fa una pomi, aquest, el trueno aquest.
0: Que, eren com, que estan com embolicats com si fossin un caramel.
8: Sí.
1: Clar que sí, sí, home, sí. A Premià teníem barrenos i truenos, teníem les dues coses, i et diré el perquè, perquè crec que aquest gènere no és pirotècnia, s'acosta més a explosiu.
0: No,
1: saps?
0: No.
1: O sigui, tu et pots fotre 12 truenos lligats amb cita Chapperton, així en el cos, entrar en una seu bancària i fotre un atracament que tu...
0: Sí,
1: t'ha d'esperar algú amb el motor encès a fora, eh? Això sí que és primordial, eh? Però, bé, molts dits s'havien endut, aquests petards. Suposo que ja no els venen, i si els venen deuen ser d'aquests de baixa intensitat, eh? Una altra pota informativa durant la tarda de la Revetlla, el trànsit.
0: Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: A quina hora arribaré?
8: Jo crec, que arribaràs bé, on vas?
0: Un trajecte de 40 minuts, en quant se'n pot convertir?
8: Depèn de cap a on vagis. Si agafes la P7, segurament una mica més, però si agafes una altra via que no sigui destinació de vacances, doncs potser...
0: Saps que no ho sé.
8: Aniràs bé. Ah.
0: No em sé... No,
5: vol dir on
0: va? No, vaig a vora Piera, però no em sé, no em sé les carreteres. No ho sé. No em sé cap carretera.
9: Em sembla perfecte.
0: Cap.
9: Per això hi ha el Maps.
0: Sí, sé la Gran Via.
1: I ja, o sigui, a Barcelona tampoc cap carrer?
0: Oh, els carrers sí, carrers sí. He dit carreteres.
1: O sigui, a la B20, la C58, tot això, ni idea on va endavant.
0: És una de les rondes, però no sé si és la de dalt, la de baix, si la de dalt i la de baix es diuen igual. Tinc ni idea.
4: Però entrem a les OPOs, les carreteres.
3: Hauries de fer el trànsit una setmana, Garriga.
0: Segurament m'aniria bé.
3: Aquí a Catalunya Ràdio, gairebé tothom, gairebé tots hem passat per
0: ara, ja ho veig.
1: I tant, veuràs els cartells.
3: Les ulleres, mare de Déu.
1: I tant, quina fantasia. Bé, escolta'm, vau demanar que truqués gent pel tema de la fruita confitada.
0: Sí.
1: No hi ha persona al món que li agradi més la fruita confitada que servidora.
4: Ostres!
1: Jo, el dia de Sant Joan, faig una cosa, vaig a baixar el micròfon, cuideu, Fran. Mira, mira, mira, veig. Obro la boca, la poso aquí, que vindries al cap de la taula, i llavors faig...
0: És molt radiofònic, això, eh?
1: Bueno, em refereixo que arreplego amb tota la fruita que no vol ningú dels altres plats.
0: Molt bé.
1: Em podria arribar a fer mal.
4: No.
1: Intoxicació de fruita confitada. Com pots dubtar, estimat Francesc Garriga, que hi ha gent...
0: Bé, ho dubtàvem, però va trucar molta gent per dir que els agradava, certament.
1: Me la menjo hasta la que està llepada.
0: Ai.
1: Anava a dir xupada, però és lleig.
0: És el mateix.
1: Saps que està xupat, també?
0: Què?
1: La selectivitat.
0: Sí.
1: Vau començar fent unes porres, preguntant als estudiants quina era la nota que creien que havien tret, i vam resoldre així.
0: Nosaltres ahir vam fer porra amb diversos estudiants. Els vam preguntar quina nota creien que traurien, i ara arriba l'hora de saber la veritat. Notes reveal.
4: Ai.
0: Comencem amb la Maria. Maria, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
0: Angelina. Ahir ens deies això.
10: La selectivitat aquest any ha estat bastant neutral. Jo crec que rondaré cap al 6.
0: Maria, vas dir un 6. Quina nota has tret?
10: Un 10.
0: A veure, però què és aquesta estafa?
4: Uau.
0: Què és aquesta estafa, Maria? Com podies dir un 6 i has tret un 10?
10: És que jo anava mirant les correccions, anava pensant en tots els meus errors i em vaig col·lapsar i pensava que fins i tot suspendria la selectivitat.
1: No puc sofrir. Anna Champer, segon de bub. Què has tret? És suspès. No ho he vist després.
0: No.
1: I qui suspenia després?
0: Tu,
1: Elisenda Pineda. Home, això no es fa. És veritat que ara ella és metge. I jo estic aquí fent una secció. Parlant de com cagues. És així de trist.
3: Quina cita arrebossada.
1: No feu això, per favor. Si som bons estudiants, digueu... Sí, he tret una notassa. I què passa? No passa absolutament res. Bé, el que tampoc no ha de tornar a passar és que la Ràdio Nacional de Catalunya munti un dispositiu per rebre la flama del Canigó i acompanyar-la en el trajecte que farà per la ciutat i que em deixin el pobre Gerard López plantat amb la flama del Canigó.
11: Estava a fora del Camp Nou, a l'entrada, diguem, del passatge on hi ha el museu, per entendre'ns, a Aristides Maiol, i allà, a fora al carrer, a la banda, de ben bé davant del camp, és on hi havia un camió amb música i un seguit de voluntaris que estaven esperant l'arribada de la flama, que ha arribat en cotxe, i a partir d'aquest punt, encendre una torxa i començar a caminar pels carrers de Barcelona fins a la plaça de Sant Jaume. Què ha passat? Que el cotxe amb la flama ha arribat abans del previst i han decidit que no esperaven a les 5.
0: No ens han esperat?
11: Més o menys. No, han marxat. Fa estona que ja som fora.
0: Va ser fatal, això, home. Això que els hi fem el seguiment i ens deixen allà...
1: Home! Després sí que ho va seguir, eh? Vull dir que es va fer un fart de córrer, va fer la marató, eh? Pobret meu.
0: Va fer molt bé.
1: I acabem amb una cosa que va passar ahir. Ahir vam tenir la bona notícia aquesta que vam entrar a la UER aquesta.
0: Sí, no, la UER és sense l'aquesta.
1: Aquesta UER.
4: Ho tenim a tocar, Pineda.
1: Bueno.
0: Què va passar?
1: I veu, evidentment, fer una trucada a la senyora Rosa Romà, que és la reina de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
0: La presidenta.
1: Bueno, no tenim el president de noticiaris. Ja. Ella ha de ser reina, no?
0: És veritat.
1: Ah, és que a veure si anem regalant títols així tot també i després no reconeixem.
0: Sobre el president, haver-hi la reina.
1: Ah, per descomptat. Va passar una cosa que jo no sé.
12: Tenim en línia la presidenta de 3CAT, la Rosa Romà. Rosa, bona tarda.
0: Poso bé el coll. Venen a fer bromes, saps?
12: Veus? Aquestes coses a vegades fallen, veus?
0: No, home, no ens pot fallar la connexió amb la presidenta de la corporació.
12: Em sembla que sí.
13: No, no sentim l'antena.
0: Ara sí.
12: Rosa Romà, bona tarda. Em sembla que no sent l'antena.
9: Hola.
12: Hola, hola, Rosa.
9: Hola, hola.
12: Hola. En sents?
0: No ens pot fallar amb la presidenta, això, eh?
12: Sí, escolta, llarg, eh? Aquestes coses passen.
0: A veure, va, la tercera és la bona.
9: Hola.
0: La tercera
9: hola.
0: De 3CAT és la bona. Vinga. Rosa Romà, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda.
12: Ah! Sí, havies de saludar tu.
1: Quin fart de patir, nen.
0: Va entrar.
1: No, no, jo estava al sofà, allà a casa. Tenim un sofà d'Sky a casa. I em vaig quedar enganxada. Em van haver de treure'm una pota de cabra.
0: Doncs sort que et van treure.
1: Doncs
0: 9-3-2-0-1-7-4-7-4. 60 euros del Condis. 60 euros del Condis. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Concurs musical. Una pausa i venim.
14: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
16: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
17: Andreu, Jana, vinga, la tovallola que marxem.
18: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
19: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
20: Et demanarem primates.
21: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
22: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
23: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
22: De veritat?
23: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
24: Em dic Artie Crawford i vaig ser el segon batalló dels fusellers reials de l'Ulster. He d'anar a França i vostè és la meva única esperança.
25: Pierce Brosnan.
26: Qui amb dos dits de front tornaria a aquella platja?
27: Veterà fuig de la residència per trobar-se amb els antics companys a França.
28: L'últim soldat és la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
30: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Un xec dels supermercats Condis per valor de 60 euros. És el premi pels dos concursants a la prova musical. Perquè portem ja uns quants dies d'estiu i han sortit moltes cançons candidates a ser les més celebrades. L'última és dels Tiets.
31: Era això, sempre volem massa i necessitem
0: por. Deixa'm saludar les nostres concursants. És la Mireia, de Barcelona. Mireia, bona tarda. Mireia, bona tarda.
32: Hola, bona tarda.
0: Ara sí. Com estàs?
32: Molt bé.
0: Ets el cotxe?
32: Soc el cotxe, sí, a la caravana per aconseguir sortir de Barcelona.
0: Cap on vas? Oh. Cap on t'escapes?
32: Cap a la Costa Brava i vull... Hi ha un Condis i vull el premi dels 60 euros per comprar un Mireia.
0: Molt bé. Jo crec que no és d'execució immediata. És a dir, si guanyes, ha de passar alguna cosa.
33: No, no, ella vol provisions per la caravana.
32: No, és igual, jo vull saber que tinc 60 euros.
0: Si et presentes al Condis i dius he guanyat avui, ara fa 5 minuts, crec que no serveix.
4: Et miraran estrany.
32: No passa res perquè em queden 2 hores per arribar. Ah. Doncs no pateixis.
0: Molt bé, doncs a veure si en 2 hores ho arreglem. Va, que avui la cosa va de cançons de l'estiu, però de les clàssiques. Aquesta és la cançó de fa 26 anys, la cançó de l'estiu del 2000. La cantava King Africa, que fa uns dies va aparèixer per sorpresa al Cabró Rock. I aquest estiu està de gira. Però atenció a la pregunta, amiga Mireia. Quin és el nom real de King Africa? Et dono tres opcions. Es diu Jorge Ganchitos, es diu Alan Duffy o es diu Elvis Marley.
32: La segona.
0: Doncs la segona és una resposta correcta.
4: Ja ho tens.
0: No pengis, Mireia, a veure com ho fa la teva rival. Esther de Calella, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Tu estàs a casa?
1: No, també vaig amb cotxe.
0: Oi, doncs tens millor Bluetooth, em sembla, perquè se sent com amb menys so de fons.
1: Sí, sí, bueno, he baixat una mica el mòbil, eh?
0: Que tens un cotxe més nou, potser.
1: No.
0: Ara sí que sentim un punt de rebot, eh? Va, que tenim més música d'estiu. Va. Aquesta és la maionesa, segur que recordeu el ball que la va popularitzar, però a veure si recordes quin nom també d'aliment tenia el grup que va fer famosa aquesta cançó. Es deien Los Arroz con Frijoles, es deien els Ropa Vieja o es deien els Chocolate?
1: Ropa Vieja.
0: Doncs Ropa Vieja, que és un aliment de Cuba, no és el nom d'aquest grup uruguaià. Es deien els Chocolate Latino.
1: Vale.
0: Esther, no ha pogut ser.
1: No passa res.
0: Em sap molt greu.
1: Molt bé, que aquesta senyora o aquesta noia el disfruti la Costa Brava.
0: Mireia!
2: Digue'm.
0: Has guanyat.
2: He guanyat ja, tan fàcil. Ah, sí. Vaig tocar la setmana que ve, perquè que jo tinc molta boig i moltes olives de menjar. Llavors, perfecte.
0: Veus? Doncs escolta, però espera't que et donem l'okay, eh? No vagis avui i diguis...
3: Ha de comprar xocolata, eh?
2: No, m'espero, no. Però tenint en compte la tecnologia, conto que el tindré demà.
0: No sé si ho tindràs demà, Mireia.
2: Home, jo demà a les 12 tinc pícnic i tinc 5, que t'he de molta gana. No m'heu d'arribar tot l'any.
0: Tu vas al Condis, agafes coses per valor de 60 euros i els dius ja està pagat.
5: Vull córrer.
2: Aviam... Catalunya Ràdio.
0: Aviam què passa.
2: Vull Catalunya Ràdio.
0: No, però si de casa espera't que et diguem alguna cosa. Va, gràcies a tothom. Una abraçada. Bon cap de setmana.
5: Bon cap de setmana. Vacances.
3: Adéu.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
7: Bona tarda, us informa Marc Güell. Controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat almenys 48 hectàrees de terreny forestal. Els Mossos han detingut un home suposadament relacionat amb l'origen del foc, que ha començat en diversos focus. El govern ja ha aixecat tots els confinaments. Última hora des del centre de comandament dels bombers a la zona esportiva de Tiana. Unitat mòbil, Pep Casanovas i Marta Vallès. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda. És la bona notícia. Foc controlat. La preocupació que les flames es poguessin estendre per la serralada litoral s'ha esvaït per la ràpida actuació dels bombers, que han enviat des del primer moment una gran quantitat d'efectius. Núria Parlon, consellera d'Interior.
9: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet doncs, que no generés, que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part doncs, dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena de vehicles treballant en aquest incendi.
8: A aquesta hora s'han aixecat ja tots els confinaments que hi ha hagut. Els bombers preveuen que s'aniran retirant les dotacions, però que treballaran durant tota la nit per controlar que no hi hagi cap revifada. Recordem que hi ha un detingut a qui diversos testimonis haurien vist provocar el foc. Marta Vallès, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio a Tiana.
7: I també estem pendents de l'incendi a la franja de Ponent, Maria Costa.
10: Sí, es treballa encara per intentar estabilitzar el foc que crema des d'ahir al migdia entre Tamarit de Llitera i el Campell. Les previsions hores d'ara són bones, tot i que les altes temperatures i el vent encara en dificulten l'extinció. Anem fins al centre de comandament del Campell, on hi ha la nostra companya Júlia Albacar. Bona tarda.
11: Bona tarda, amb prudència, però també optimisme. S'estan afrontant ara aquestes hores de més calor. La prioritat ha estat el flanc dret, on s'han detectat alguns punts de revifada. La calor, la baixa humitat i el vent estan complicant, com ahir, l'extinció, però l'alcalde del Campell, Juan Aurín, es mostrava optimista.
12: Sembla que la cosa va molt bé, però sempre pot passar que hi hagi un punt que la cosa es gire per un cop de vent o algun imprevist i la cosa pugui canviar. De moment, progressa adequadament.
11: De moment, però, encara no està clar quan podran tornar a casa els 240 veïns evacuats des d'ahir. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, el Campell.
7: Augmenta el balanç d'espanyols afectats pel doble terratrèmol de Veneçuela. Segons el Ministeri d'Exteriors, hi ha 4 morts i 106 desapareguts. A més, hi ha 14 ciutadans espanyols que estan sota la runa d'edificis que es van esfondrar. El Ministeri assegura que la recerca d'aquestes persones serà la prioritat dels equips de rescat que s'estan desplaçant al país.
10: L'adjudicació de la nova gestió del cinema Truffaut de Girona queda aturada mentre el Tribunal de Contracte resol el recurs presentat pel col·lectiu de crítics que se n'encarregava fins ara. El concurs el va guanyar l'empresa Rambla de l'Art Cambrils. Girona, Maria Rovira, bona tarda.
3: Bona tarda. El col·lectiu de crítics va presentar el recurs que ha acceptat ara el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic perquè consideraven que hi havia irregularitats flagrants en el concurs per adjudicar la nova gestió. Ho van argumentar, entre altres coses, amb el fet que s'hagi atorgat un servei públic cultural sense finalitat lucrativa a un ens privat, o que el concurs no exigís que la programació fos exclusivament en versió original, la principal singularitat del Truffaut. Mentrestant, el cinema Truffaut es manté obert amb la pròrroga que l'Ajuntament va acordar amb el col·lectiu de crítics. Maria Rovira, Catalunya Ràdio Girona.
7: Aquesta hora també cop d'ull a les carreteres. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Alguns trams de congestió a l'autopista AP7, de Santa Perpètua de Mogoda, Vilanova del Vallès, en direcció Girona, i també a l'altura de Castellbisbal, a Castellví de Rosanes i a Gelida, direcció Tarragona, la B20, la Potanor i la C31 a Montgat i al Masnou, en direcció Mataró, la mateixa autopista del Maresme, a Premià de Mar, a Cabrera, a Argentona i a Palafolls, direcció Girona, i destaquem també la cua a la C65 a Llagostera, cap a la costa. Mariluz García, Equip Viari de Catalunya Ràdio.
7: Esport, Joan Fitó, bona tarda.
13: Bona tarda. Àlex Márquez ha tingut una caiguda forta durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. Márquez no té fractura, només un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç. A més, ha acabat desè, de manera que ha superat el tall. El seu germà Marc ha acabat sisè. Marco Bezzecchi ha estat el més ràpid del dia. El Mundial de Futbol entre aquesta nit i la propera matinada quedaran definits els grups I, H i G. Destaquen a les 9 el Noruega-França i a les 2 de la matinada, l'Uruguai a Espanya. En bàsquet, el Joventut perd Cameron Hunt, màxim anotador de la penya, la temporada passada. L'escorta nord-americà paga la clàusula de rescisió i fitxa per l'Unicaja de Màlaga. Mentrestant, també en bàsquet, el Quitzenàs Manresa ha renovat el base Ferran Bases i el Lleida l'alé Miquel Sanz. I en handbol, avui han quedat definits els grups de la propera Lliga de Campions. El Barça jugarà contra el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Araus danès, una Lliga de Campions que estrena nou format que passa de 16 a 24 equips.
6: Fins aquí les notícies. Evitem el soroll.
14: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
6: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
14: Per donar context als grans titulars.
6: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
16: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
17: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
16: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
17: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
16: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.

0: 6:07. Es pot explicar això o no?
1: Sí, és públic, és públic.
0: Ah, és públic i notori.
1: Sí, sí.
0: Atenció, perquè Marta Montaner... Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Júlia Granell, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Júlia Granell, bona tarda.
1: Bona tarda, Francesc.
0: Anem a fer un comunicat oficial per a aquelles persones que no estan relacionades amb la Universitat Pompeu Fabra, però que també mereixen saber que què passarà aquest diumenge.
1: Que m'han encarregat fer el discurs de la lliçó de graduació de tots els graus en comunicació.
0: Escolta, això és un superhonor, eh?
1: Periodisme, publicitat i relacions públiques i comunicació audiovisual. Sí, sí, una gran responsabilitat.
3: Estàs nerviosa?
0: Qui va
1: moltíssim.
0: Qui va parlar a la teva graduació?
1: És que jo no hi vaig anar. Jo me la vaig saltar. Vaig ser així de punky. No fa gaire per mi, això, eh?
0: La vas saltar.
3: Tenia tants amics, la Marta, que estava liada amb els amics de la uni.
1: No vaig fer gaires amics a la uni.
0: Va, jo tampoc. Jo alguns, però...
1: Però no sé, no em feia il·lusió, no sé, no hi vaig anar, no?
0: Recordes qui va... Vaja, t'estàs...
2: Jo no vaig acabar la carrera i no vaig fer cap...
0: Em sap greu.
2: No, i no vaig fer cap amic. I vull dir que no passa res.
1: Qui va fer el teu discurs? Te n'en recordes molt d'aquest moment?
3: Tu vas fer la UAP?
0: No, jo vaig fer la Blanquerna. Richard Kapuscinski.
1: Carai.
0: Clar, allò va ser una cosa...
1: Home, doncs imagina't.
3: També pagueu el que pagueu, vull dir que esclar.
1: Exacte.
0: Venia un mig... No, perquè venia a Barcelona per no sé què i tal, i llavors va...
1: I que coincidir. Això es fa gratis, eh? Clar, el Kapuscinski no sé, però que nosaltres ho fem gratis.
0: No, home, i
1: com exalumnes,
0: no?
1: Clar.
0: Molt bonic, que bé.
1: Vols que llegeixi la primera frase?
0: Atenció,
1: que el tinc aquí imprès.
0: Li podem posar reverb, com si estiguéssim en un acte...
1: Així està, jo.
3: Spoiler!
1: Jo he avisat, jo penso llegir tota l'estona, eh? Jo això no m'ho puc aprendre. 10 minuts,
0: no,
1: Garriga?
0: Però vés aixecant la vista de tant.
1: No,
2: però ja
1: sí,
2: ho sap bé, si ho fa cada dia el programa, vull dir que llegeix molt bé, la Marta.
0: No es nota que llegeixes.
1: Es diu El repte d'entretenir i la sort de treballar amb amics.
0: Bé, que ho situarem. Universitat Pompeu Fabra, diumenge 28 de juny de 2026. Parla, Marta Montaner.
1: Gràcies. Aquest discurs l'he titulat amb el nom del repte d'entretenir i la sort de treballar amb amics.
3: Vaja! Doncs estic emocionada.
0: Ja sé de qui parla.
3: Em trenco.
1: Molt bon dia. Prometo no allargar-me gaire, que fa calor, i els protagonistes avui sou vosaltres.
0: Boníssim.
3: Com plogui, què fem, Marta?
0: No, boníssim.
1: Fa esperar molta calor.
0: Ja tens una primera menció pels que t'estan escoltant.
3: I
0: ja
3: està, vestida?
1: Ja està, ja pots dir. Ja pots
0: una frase més.
3: No, ja està. Això no tinc apuntat. Exacte, no els hi pot aixafar els pobres estudiants. Marta Modalet,
1: a veure, l'última,
3: que és el més important.
1: Moltes gràcies i moltes felicitats.
0: Uau!
3: Aquesta és bona, Marta, aquesta és bona. Aquí ho has trobat, eh? Aquí
2: s'ha de tirar de clàssics.
0: Molt bé, acosta, doncs tens un diumenge a la mar de bonic.
1: Fins i tot vindrà la meva família, perquè clar, es va perdre la meva graduació.
0: O sigui, en el fons és com si fos la teva
1: la meva graduació.
2: És una mica la teva també, que la fas tu mateixa.
1: Però no vull portar un vestit com porten ara les noies, així que és com de fer 18 anys, saps? D'aquests que són com d'invitada, de convidada en casament. Voleu venir? Tu vols venir?
0: Home, ja que... Ja.
1: Sí, tinc invitacions.
0: Si et gradues...
3: Merda, som tan mals amics, Roger.
1: No, no heu de venir, vosaltres. No.
3: Ens està dedicant només que... i no ens hem ni ofert.
1: Només parlaré de vosaltres tota l'estona.
3: Jo el diumenge, Marta, vindria, però tinc una cita.
1: Tens una cita i això és el més important.
0: Cita amb algun cosí?
3: Cita... Bueno, la cosinada, ja saps el que dic sempre, se l'ha de cuidar. I un diumenge en família, jo no li dic mai que
2: millor. Per la família, el diumenge.
0: Millor, sempre cosins els diumenges. Molt bé. Doncs que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
3: A quina hora és, Marta?
1: A les 12:30.
3: Merda, Roger, ja hem d'anar, és que ho vaig
1: claríssim. No, però és que, de fet, em posaré... És que teniu cites tots dos.
3: Ah, una cita el dia abans.
2: No, jo tinc una cita amb la família el diumenge.
1: No, no passa res.
2: Amb tots els meus nebots...
1: Ja ho gravarà la meva mare i us ho passaré per WhatsApp, vale?
0: No, però penja alguna story.
1: No penso...
3: Marta,
1: no
3: si
1: penso
3: penja,
1: fer res.
3: Si algú penja per Instagram,
2: t'etiqueta.
1: Recorda que jo he perdut la contrasenya del meu Instagram. Perquè no penjo mai res.
0: Sembles ma mare, no és veritat, això?
1: Sí.
0: Marta, penja una foto. Una foto de la teva graduació.
1: Ja te la passaré, vale?
3: Per nosaltres.
1: De la meva graduació.

0: Protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
3: Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Oranich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
6: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam dir, pues sona, no?
7: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
8: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
5: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
8: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
9: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
10: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
11: Bé, pràcticament un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
12: Bona tarda, Roger.
11: Marta Montaner, molt bona tarda.
12: Molt bona tarda.
11: Estàvem comentant que esteu entrant al món del com-si.
12: No, la Juliana.
11: La Juliana.
12: Si em deixes, t'explicaré la història en primera persona. Ja que tenim el testimoni aquí entre nosaltres. I coincideix que sóc jo mateixa. Molt valuós. Jo vaig començar a mirar el com-si tan bon punt va començar, que em penso que va ser ben bé el 2017, vull dir que farà 10 anys, just quan va acabar la Riera, perquè jo venia de veure la Riera, que poc es parla d'aquest fenomen, perquè estava molt de moda al meu institut, tot i ser una sèrie, diguéssim, una
13: telenovela
12: sobretaula sí. De migdies, un producte que no estava pensat per triomfar entre adolescents, però el meu institut es mirava molt.
11: 2017, sí, sí.
12: I llavors, quan ens la van acabar, que es va acabar, se'm va ensorrar el món, em vaig enganxar al com-si. El que passa que és molt esclava la sèrie diària.
13: Molt esclava.
11: Va a foc lent.
12: Molt mimo.
13: Va a foc lent. Perquè al principi no te l'estimes de seguida, eh?
11: Clar. T'has de forçar una mica.
13: Has de forçar.
12: I has de tenir ganes, perquè totes les narratives són absolutament surrealistes. Vull dir, que costen de creure.
13: No sé si sabeu... Adaptades al món modern, també.
12: Però no sé si sabeu, per exemple, que ara, com si fos ahir, hi ha un personatge, l'Ivan, que està molt enamorat d'un tio que té el cor trasplantat del seu ex. Per exemple.
11: Ah, sí,
12: wow.
11: Un fragment.
12: Estem amb aquests punts, saps? Vull dir que la cosa...
11: Coses,
13: la meva germana i la meva mare estan addictes, al com si...
11: A casa igual tothom enganxat. Jo estic fora en els dinars familiars.
12: Jo ara em vull incorporar, vull prendre-m'ho seriosament, perquè tinc suficient noció de qui són els personatges una miqueta, també per cultura pop, però em vull acabar de capbussar.
11: I el contingut més vist cada dia a 3-4.
13: Des de fa molt més anys. Només per veure Mr. Farello allà, cada dia fitxant, amb l'Helena Gadel, que encara estan junts.
12: En Miquel i la Noe, i això que en Miquel, que és el personatge que interpreta Eduard Farello en aquesta sèrie, se'n va anar de prostitutes, que va ser una de les trames més escandaloses.
13: Però ho van deixar, oi que sí que l'Helena Gadel el va deixar per una altra?
12: Ho han deixat molt, és que ells són molt conflictius, i la Noe és tan i tan conflictiva, l'Helena Gadel, en aquesta sèrie, sí, la vida real.
13: Ostres.
11: Tu creus que ara la Marta i jo podríem entrar a la sèrie i enganxar-nos a partir d'ara, o hauríem de tirar enrere?
12: Sí, eh? No, qualsevol pot. És que és la màgia de la telenovela.
13: Perquè pot ser que et trobis una escena d'una conversa molt quotidiana. Mm-hmm. I potser a partir d'aquí ja t'enganxes.
11: Entres per allà i no vas coneixent els personatges.
12: I les narratives és que són tan passades de voltes que és

0: Impossible que no tinguis ganes de saber què passarà demà, encara que ells no els coneguis, encara no te'ls estimis.
1: És que el gènere de la telenovela diària no es pot comparar amb una sèrie de...
2: N'hi ha una, n'hi ha La Promesa i tot això, que té tant èxit. No sé com es diuen les espanyoles, però que també funcionen moltíssim.
0: Però no tenen res a envejar, les que es fan aquí. Ara hi ha un personatge del Comsi que s'havia estat follant durant un temps el fill del seu nòvio. És molt passat de bo. Mentre estava amb el nòvio, que clar, després la van enxampar. I clar, et pots imaginar tu quin disgust.
1: Estem ja en un moment de trama.
0: Les guionistes fa 10 anys que ho fan. I clar,
2: els fills s'han fet grans.
0: 10 anys més grans.
2: Clar.
1: Clar, són persones.
0: Personatges que eren nens quan jo ho vaig començar a mirar, ara tenen fills ja a la sèrie.
2: Imagina't.
0: No pots desconnectar ni un dia, hi passa de tot.
1: Déu meu. Bé,
0: ara sembla que ens hagin obligat a fer aquesta falca de
1: com. No estava gens
2: previst. Per primer cop parlant de Trescat de manera positiva.
1: Sí, parlar-ne molt bé i la Juliana.
0: Doncs crec que en parlem poc pel mèrit que té fotre aquesta sèrie diària, que durant una època evidentment se la volien petar, perquè sempre es prenen decisions equívoques, però per sort van fotre pressió i no va passar.
2: Sí que jo pensava que havia d'acabar.
1: Sí, no sé. Porta molts anys, veurem fins quan dura. Bé, passen 3 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Al 677 27 10 58 ens envien molts missatges, entre d'altres dues oients que ens fan arribar les últimes novetats del retorn de Manu Guix als escenaris.

0: avui pensem...
1: Ens diuen, hola, perfecte, som la Laia i la Jana de les Terres de l'Ebre. Estem al concert de Manu Guix de Tortosa fent turisme pop.
2: FOMO.
1: Ara entenem a la Juliana. Quina energia. Us passem una foto, està planíssim, a veure quan baixeu per les Terres Ebrenques a fer un espectacle que tenim moltes ganes. Seguiu així de perfectes i acaben dient... Ens acaba de dir que està trist perquè encara no ha fet una orgia i un cor trencat i
2: això
1: una foto
2: ja és
1: de l'escenari.
2: Qüestió de país. Algú ha de follar-se el Manu Guix en grup? Ja.
3: Però no vols dir que ara ja és alimentar el personatge?
2: Que podeu haver fet i s'ho inventa que no.
1: Forma part de la narrativa ja del disc. I
3: sap que és un gat.
1: Mateix.
3: Tu creus que ell sap que per tu és tan important?
2: Marta, que ell i jo hem xatejat.
3: Però una cosa és que xategeu i l'altra és que ell sàpiga que apareix aquest programa cada dia.
2: No ho sé, no crec. No crec, però recordo que ell, jo el vaig escriure dient-li que aniria a un concert i em va passar una foto des de la UCI dient no crec.
1: Però aquí t'ha passat una cosa que al principi sí que parlaves de Manu Guix més irònicament i et feia gràcia a la campanya. I ara a tu t'agrada el disc, vull dir que tu te'l poses però sí, conduint, et fots
3: astres. In real life.
1: A tot volum.
2: Galàxies és la meva preferida i Satèl·lit Orbitant. De fet, l'altre dia va preguntar quina és la vostra preferida del disc. A xarxes ho va preguntar. I vaig comentar.
1: Bueno, és que
2: un Satèl·lit Orbitant. La Brami i jo ja estem buscant dia per anar-hi.
3: Molt. És urgent que hi vagi.
2: És vital.
1: El seu retorn, després de la seva estada a la UCI, completament recuperat, ens
2: que
1: ho
2: bé,
1: diuen els nostres oients i ho celebrem des d'aquí.
4: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
1: Vinga, som-hi. Cavalcant sobre l'actualitat.
2: Ara entra Charles Chaplin.
1: A veure, avui ens capbussem el nostre estudi per remenar entre carpesans i llibretes i recuperar un cas que fa molts mesos que no comentem, que és la història que van tenir al setembre la cantant catalana Nerea Rodríguez i l'actor Miguel Ángel Silvestre. El cas Nerea Rodríguez i Miguel Ángel Silvestre.
3: Miguel Ángel i Nerea, ben juntets a Eivissa aquest estiu, consumant un desig que feia temps que arrossegaven,
2: no
3: tal com van explicar les mamarazzi.
2: Una història que aquí vam seguir molt.
3: Érem nosaltres, aquests.
2: Sí, Marta, i tu estàs d'un moreno que no es pot ni veure el videopodcast.
3: Uf, FOMO.
2: Una història que aquí vam seguir molt i de la qual justament vam sentir molt de FOMO. Jo no podia ni sentir el que m'explicava. Perquè malgrat va ser molt breu, és cert que va ser molt intensa. Es parlava d'un nivell de passió molt elevat i, a més, d'un desig allargat en el temps, que són les millors històries, d'un desig que no s'havia pogut consumar, que no s'havia pogut dur a terme durant molts anys, perquè passava allò de que quan un tenia parella, l'altre resulta que no.
1: I anar
2: fent. Fins que, de sobte, l'estiu passat, es van trobar a Eivissa i ho van donar tot en una nit de passió que, presumptament, fins i tot s'havia pogut tornar a repetir en algun punt. Tot i això, de seguida vam deixar de parlar-ne perquè, segons va semblar, el foc havia quedat ja una mica apagat. Aquest parell van tenir una nit de focs artificials i ho van cremar tot de cop, o una altra possibilitat és que ja estiguessin farts de ser un tema comentat entre els periodistes del cor, que és veritat que van treure molt de suc d'aquesta història. Perquè realment és que era una història molt sucosa, és que ho tenia tot. Diferència d'edat, molta passió...
3: Dues
2: dos
3: persones,
2: noms que no t'esperes.
3: Dos noms que, exacte, junts, no te'ls imagines.
1: Ah, no, absolutament. Mai.
2: Jo ho entenc, que apretéssim poder una mica de més la torca, però és veritat que aquest gremi nostre també és un clàssic apretar de més, passar-se, i per culpa d'això fer que les coses acabin frenant-se, deixin de passar, i després també ens passa que ens costa molt tirar endavant, nois. Ens costa molt deixar enrere les coses.
3: És com un bon titular.
2: Un bon titular. I això significa que la Nerea, un any després d'aquesta història, a Catifes Vermelles, encara li pregunten per en Miguel Ángel Silvestre. Fins fa pocs dies que a ella se li van inflar els ovaris i va ser molt clara respecte a aquesta qüestió.
5: Y se me ha preguntado muchas veces y a él ni una sola vez. Y no es porque se le pregunte a él, no quiero que se le pregunte a él, ni quiero que se me pregunte a mí, pero creo que hay algo socialmente que solemos preguntarlo a las mujeres y a los hombres no. ¿Yo qué puedo hacer? Yo soy artista, yo trabajo, entonces yo lo único que puedo hacer es ser educada cuando se me pregunta por temas de los que no me apetece hablar o no considero que toque hablar y seguir hablando de mi profesión.
2: No és la primera famosa que es posa dura davant les preguntes dels reporters del cor, assenyalant que només els hi fan a elles, no? Com una qüestió de masclisme. I jo entenc perfectament el seu punt. Comparteixo, a més, que efectivament s'ha de saber tirar endavant, no preguntar per un quiqui de fa un any. Però saps que crec que estic una mica en desacord amb ella? És a dir...
3: És que jo crec que és normal també que els periodistes preguntin, però també li hauríem de, és veritat, hauríem de preguntar també a Miguel Ángel Silvestre. No sé quines catifes acudeix ell. Clar, per això. No és tan habitual veure'l.
2: O sigui, jo crec que és veritat que el periodisme del cor ha estat i encara és molt i molt masclista, que és el que, el que insinua claríssimament aquí la Nerea, no? Jutjant especialment les dones i sovint reduint-les a la seva vida personal, deixant de banda la professional. Però jo crec que també han apretat la torca a molts homes, i si no que li preguntin al David Bisbal, que després de 20 anys encara li pregunten a cada catifa per la Chenoa, igual que ella, per altra banda.
3: En Max Iglesias per l'Aitana Sánchez Hijo, vull dir que...
2: I saps què penso? Que en qualsevol cas, o sigui, segur que hi ha un component masclista, però sobretot crec que el periodisme del cor es trepa i pensa en els clics. Llavors, Alfred García encara li pregunten per Amaya i al Cepeda encara li pregunten per l'Aitana, perquè les famoses són elles i és el que aconsegueix el clic.
3: Clar.
2: Jo això, bueno, crec que també té una mica a veure amb per què a un li pregunten més i a l'altre poder li pregunten menys, sobre depèn de quina qüestió.
3: Clar.
2: Perquè una cosa genera més engagement que l'altra, no? En qualsevol cas, jo aplaudeixo la valentia de la Nerea responent tan educadament, però sent duríssima amb els reporters i marcant els seus límits, perquè efectivament no cal que respongui si no li dona la gana, i a mi em sembla genial que es posi ferma amb aquest tema.
1: A mi m'agrada molt que responguin els periodistes, fins i tot dient que no té ganes de respondre. A mi això m'agrada més que la gent que guarda silenci, que també ho entenc, i que passen dels periodistes i que ni contesten a les preguntes, que és una mica que crec que és el que fan Miguel Ángel Silvestre, que ja ni es para les catifes
3: és,
1: vermelles.
3: Diu, de vegades tema, tens l'obligació de fer-ho.
1: De vegades...
3: I de vegades pots passar perquè no et cal, però de vegades sí que et fa falta respondre perquè et facin cas, per tornar-te al focus, que al final aquesta carrera no és fàcil.
2: I que quan ets molt famós, tu vas a una entrevista i dius aquests temes no me'ls treguis. I quan ets una mica menys famós, segurament això no ho pots fer. També perquè
1: saps,
2: segurament t'estan entrevistant. Exacte,
3: en base a una oportunitat, clar, aquella entrevista, i tenir el focus davant.
2: En tot cas, a mi, el que més m'agrada que la Nerea parli també és generar aquest debat, saps? Un espai per dir si realment estem sent masclistes amb com enfoquem les preguntes.
3: Posar-nos davant del mirall.
2: I això, perdona, passa, però també... O sigui, a la Míriam Rodríguez encara li pregunten a cada catifa per l'Aitana, eh?
3: Però com a companya.
2: Exacte, que no només passa amb històries d'amor, que quan un nom, quan tu tens a la teva esfera algú que és més famós que tu, és inevitable que et preguntin per aquella persona.
3: Bueno, com el casament també de l'Anna Guerra amb en Víctor Elías, que el més important era saber si l'Aitana hi aniria. Exacte. I es trobaríem en Cepeda o no. Sí.
1: Bé, de la Nerea Dote 2017, crec que hem d'anar un dels seus companys d'aquella edició, que és l'Alfred García. Teníem pendent, Marta, comentar la cita que vas tenir amb l'Alfred García fa cosa d'uns quants dies.
3: A veure, tu li dius cita?
2: Va ser una cita,
1: Marta.
3: No, nois,
2: no apretis.
3: Jo d'això en dic treballar. I treballar per tu, de fet, Roger, que ets el director d'aquest programa. No, jo tenia un encàrrec. Molts encàrrecs m'esteu fent últimament, que si detectiva del cor, que si ara tingues una cita amb l'Alfred García.
1: I el problema és que et surten molt bé aquests encàrrecs.
2: O sigui, que m'està preparat perquè en tindràs més.
3: De moment no sabem què passarà i ni què us explicaré. Però sí, l'Alfred García i jo vam tenir una trobada a les portes de l'estiu per parlar de la vida, d'assumptes nostres, alguns assumptes que avui no sonaran a la ràdio, però que sí que vam explicar al teatre, sap greu, i també per parlar una mica de música. I aquesta cançó que sonava abans, Mateo, va ser una mica l'excusa per trobar-nos, perquè, bueno, ell havia de fer una mica de promo també de tot plegat, no? És aquest tema que va anunciar a finals del mes de març, amb una ecografia al seu Instagram, una ecografia que ningú s'esperava.
2: S'han de tenir quadrats.
3: Tothom creient-se que l'Alfred seria pare, i resulta que al final no, que era una cançó dedicada al fill de la seva cosina. Clar, nosaltres ja ho vam comentar al programa en el seu moment, allò va ser una estratègia de promoció arriscada. Ell ho va jugar fins al final amb aquelles fotos també del casament de la seva cosina, en blanc i negre...
2: I nen, bé, encara hi ha gent que es pensa que l'Alfred està esperant una criatura.
3: Bueno, Santi Val, més que li comenta aquells focs i uau, sí, nen, enhorabona, o alguna cosa
1: fort,
3: així...
1: Pobre Santi.
3: Clar.
1: Sap un greu.
3: Bé, jo li vaig voler preguntar a l'Alfred per les reaccions que va despertar aquest anunci.
0: Una cosa que em va sorprendre és que tothom, el grup d'OT, tothom, i quan dic tothom és tothom, va donar la seva opinió.
6: Públicament, en el grup d'OT del WhatsApp. Tothom vol dir...
0: Tothom.
6: Aitana.
0: Sí.
6: Una ex teva, Amaya?
0: Tothom.
6: I què van dir? Estaven contents? Contentes?
0: Tothom està... No sabia què estava passant, la penya, tio.
1: La penya, tio.
2: Tu, tothom, tothom.
7: Tothom.
2: Per si no ha quedat clar, tothom, d'acord?
1: No, ell parla clar.
2: Aitana Ocaña, Anna Guerra, Nerea, Cepeda. I la Maya, que abans comentava la Juliana, la Maya Romero, que ara hi ha plogut molt des d'aleshores, però cal anar recordant que ella i l'Alfred van ser parella.
7: Com oblidar-ho, Marta?
2: El Maya. Tots van tenir el seu moment de tertúlia i debat de què estava intentant dir-nos l'Alfred aquells dies amb tanta ecografia. I ella tot això no deia res, no va respondre. Ell ho llegia tot, però no contestava. Llavors, un cop resolt el tema d'en Mateo, l'Alfred del no-res en aquesta trobada, va preguntar insistentment per un membre del nostre programa. I és que, tot i la vostra insistència, Juliana i Roger, que sou molt pesats...
1: A vegades sí.
2: Molt pesats, i que sempre et dieu lo Pau de Pons i l'Alfred García...
7: Bueno, no, Marta, i tants altres pesats, tios.
2: Hi ha un moment club de tios que es volen follar la Marta.
7: Però
2: quan sortim per la ràdio hem de sortir per la porta del darrere, perquè
7: com diuen a Itàlia, basta.
1: Molta gent interessa.
2: L'Alfred, puc parlar?
1: Endavant, perdona.
2: Em tensiono, eh? Em crispo, avui?
7: Escolta, Marta, però no és redolent. Què hem de fer? Ets simpàtica, guapa, llesta, sexy,
1: descrivim
7: divertida.
1: Una realitat.
7: Què vols?
1: Gent
2: gràcies,
1: obsessionada amb tu.
7: És que no, és un miracle que aquest club no hi hagi molta
2: jo
7: més gent, que ja
2: agraïda,
7: està patat.
2: Però potser l'Alfred no està tan interessat en mi, nois.
0: Jo tinc una pregunta.
6: Digue'm.
0: Però ara que no ens escolta ningú, eh?
7: No molt ben aguantat ningú. Aquest silenci, eh?
0: Jo, a la Juliana Canet, li caic bé.
1: Quin giro, de cop.
2: Deixa'm dir les meves barres. Juliana, punts suspensius. Tu i l'Alfred, què?
7: Jo i l'Alfred, res? Entenc que la pregunta és si em cau bé.
2: Sí.
1: Sí, va per aquí la
7: cosa.
1: A mi
7: l'Alfred em cau genial. L'admiro com a artista, l'admiro com a persona... Jo mai podré faltar el respecte a algú que fa tal estratègia de màrqueting amb total frivolitat i sense despentinar-se ni una mica. I sobretot algú que demana un suc de taronja quan el conviden a esmorzar.
2: Sí,
7: sabent que val 5 euros a la Farga.
2: No hem explicat que en aquesta cita que dieu vosaltres jo em vaig demanar un cafè amb gel i ell un suc de taronja. Per tant,
7: pot ser molt sexy això si estàs enamorada.
2: Va quedant clar que una cita ben bé no era.
7: Per què no?
2: Era una trobada.
7: Perdona, que s'ha de prendre en una cita.
2: Una trobada de company.
1: L'hora fa poc de cita.
2: Sí, perquè vam quedar a les 12 del migdia.
7: Quedar per esmorzar... Ja hem tingut aquesta conversa.
2: Sí, a la docu-sèrie, de fet, em penso.
7: Quedar per esmorzar pot ser molt sexy.
2: Sí, si has passat la nit abans.
1: Oh, correcte, no. Per mi és una continuació de la cita, no un inici de cita. Però bueno,
2: bé,
1: això
2: no
1: està frescú.
2: Crec, Juliana, que ell tampoc no està interessat en tu d'aquesta manera, no? Jo diria que no.
7: Home, jo crec que zero, no?
2: Les informacions que ens consten a nosaltres és que hi ha una altra perfecta de l'univers 3CAT que treu el son a l'Alfred. Una persona amb qui últimament l'hem relacionat gràcies als whatsapps que hem rebut al 677-27-1058.
6: I la teva gran cita perfecta somiada és amb algú de 3CAT, per exemple? Ara mateix?
0: Què ho dius, per tu?
6: No.
0: Quin tio? El xiste no entenc.
7: El xiste. És que quin tio?
6: Pregunto, amb algú que pot tenir alguna feineta a 3CAT.
0: Lo de la Queralt Lahoda encara segueix
7: no,
0: vigent.
7: No, però de què parla? No, és que...
1: Vaig a buscar-la.
2: Paciència, eh?
6: Algú que també és molt polifacètic.
0: Ara ja, si no és la Queralt Lahoda.
7: No,
0: ara ja, ara ja.
6: A veure, algú que també és molt polifacètica i que és cantant...
0: La Marta Torné.
7: Sí, és que...
0: Hòstia, no, ho estic, no, ho estic fent molt malament, no?
1: Sí, doncs sí, molt.
8: O molt bé.
0: Pues digueu tu.
6: La Georgina, la Gena.
0: La Georgina Arnau, però la Georgina Arnau és amiga meva. Sí, no,
6: això ho podem treure. No. Això podem... Era pura curiositat.
0: No, si ho podeu treure.
6: Hem rebut whatsapps.
0: Ah, doncs ho podeu treure perquè és amiga
6: sí,
0: meva.
6: És amiga teva. És espectacular, aquesta noia.
0: Sí, i a més fa moltes coses. És veritat que ara que ho dius, hòstia.
6: Està el tot es
0: sí
6: mou. No la mires, el tot es mou, amb la Melero?
0: No miro el tot es mou.
6: No mires la tele, no?
0: No. Sí, però ara vaig estar... Sí, fa un podcast a Roses, vaig anar-hi.
6: Sí, ens ho han dit, ens ho han dit.
0: Vaig anar. Bueno, doncs ja està.
6: Molt bé.
0: No hi ha res més, eh?
2: Acaba de confessar que s'ha agradat amb la Queralt Lahoda.
7: Amb la Marta Torné. Ha dit
1: tots els noms de totes les
2: encara
1: ties que
2: li això de la Queralt Lahoda. Bueno.
7: De què parla?
2: No ho sé.
7: De quan hi ha hagut rumors que s'agradaven.
1: Ell ha obert les portes del jardí i s'hi ha tirat. S'hi ha revolcat, ha sortit ple de fulles.
7: Déu meu.
2: Ell s'ha enfangat fort, eh?
7: Sí.
1: Però molt bé com aguantes els silencis, eh? Perquè l'altre respongui.
2: No, és difícil. Jo reconec que aquí vaig treure'm un màster. El màster que no he tingut mai.
1: És que l'Alfred no és una plaça gens fàcil.
2: No.
7: Ets dels pitjors entrevistats que hi ha, sí, per ser justos. És molt difícil, l'Alfred.
2: Perquè ell va pensant coses, eh?
1: Sí.
2: Vull dir que li has de deixar també el seu temps.
7: Sí. Que té un món interior que per intentar entrar-hi... És que és Alicia al País de les Meravelles. És molt complicat.
2: Sí, sí, va ser tot un repte. I ell, no sé si ho heu vist, però es fa el longuis com un professional.
7: És que ho és.
2: Però el cert és que a ell i a la Georgina Arnau del Tot es Mou ja fa un mes i mig que la gent els veu junts. A concerts, sopant a restaurants... I, de fet, el nostre Marc Andreu, que té la missió aquest estiu de no trepitjar casa seva cap dia, se'ls va trobar de festa.
8: Aquesta setmana passada vaig anar al festivalit aquell a l'Estartit i justament només entrar em trobo la Gena acompanyada d'Alfred García. La Gena punxava aquella nit, però de sobte l'Alfred em va sorprendre. La Gena em va veure, es va apropar, em va saludar i després l'Alfred em va donar la mà i amb un to irònic em va dir «Mira, estoy aquí con mi novia». Jo, com? I va estar tota la nit jugant aquest joc de a veure si ho deia el que no surti, si no, si sí, si són parelles, si no... Però molta gent els va veure que estaven com molt junts, una mica de flirtrets i aquestes coses.
2: Me n'alegro.
8: No sé. Quan va marxar la Gena, ell tampoc ja hi era al festival. Potser van marxar junts.
7: M'agrada molt que ens deixi una pregunta.
2: Ell fa molt bones notes de veu.
1: Sí,
2: Marc Andreu,
1: anava a dir que m'ha agradat molt aquesta nota.
7: A mi no me'n fa mai perquè no em respon cap missatge, no em fa ni cas, sempre que el truco no me l'agafa.
2: Com era allò que diem sempre d'en Marc Andreu?
7: Sempre hi és, menys quan el vols.
2: Correcte. Era així, és boníssim.
7: Menys quan el busques.
2: Sí.
7: Ah, saps aquella escena de la Carrie Bradshaw quan està enamorada d'en Vic i es
2: de presenta Sex a casa seva
7: muntant una mica de show perquè li faci cas? Així em sento jo amb el Marc Andreu.
2: Ai, nois, no sé, l'Alfred i la Gena. Poden ser molt amics.
7: Follen, està clar.
2: També poden estar en un gris molt gris o poden ser ben nòvios.
1: Clar, el que vulguin.
2: Ho pot ser tot.
7: Jo crec que gris.
1: I ja està.
7: O sigui, jo crec que
1: jo em crec que hi hagi una amistat.
7: Mantenen relacions sexuals.
1: I em crec que un dia tonto, doncs mira, si s'ha de fer, es fa.
2: Es fa i ja està.
7: Més perquè s'ha de fer que per
2: res. Sí, com a cosa de complir, xec. Però va quedant clar que l'Alfred aquell dia amb mi tampoc estava tenint una cita. D'acord? Treballava, igual que jo, i va aprofitar per tirar-se una mica el rotllo de músic i dir-me, Marta, t'agradaria sentir una cançó que encara no he publicat?
1: Mare meva.
2: I jo vaig dir-li, Alfred, clar que sí.
7: Per què et fas això?
2: Ah, doncs perquè jo no sé fer altra cosa, Juliana. Jo havia de tirar endavant. I va ser en aquest intercanvi que vam acabar compartint substàncies corporals pel camí.
1: Escolta. Per favor.
0: Tens auriculars?
9: Tenim auriculars, Marc? Tinc AirPods.
0: Jo tinc els meus. Vale. Si no et fa fàstic.
9: No em fa fàstic.
0: Estan una mica covar-los, eh?
9: És molt íntim, eh, això que passarà.
0: Lo dels AirPods o lo de la cançó?
9: Les dues coses.
0: No miris.
9: No, faré. Fingirem.
0: Una mica, és que és una mica guarro, eh? No els has de mirar, te'ls has de posar, vale?
9: No, si no demanem aquí el senyor de la cafeteria.
0: Dret i esquerra.
9: Vale.
0: Que asco.
1: Que asco, diu ell.
2: Sí, sí.
9: Està bé.
2: Mira, una cosa que podré explicar a la Nina quan sigui gran.
7: No li expliqui, millor, Marta, no s'ha de saber tot d'una mare.
2: Suposo que voleu saber quina cançó era.
1: Bueno, si va sentir alguna cosa, sí, perquè...
2: Sí que la vaig sentir, sí.
1: Van taps de suro, aquests AirPods.
2: Doncs la cançó ja no és ni exclusiva, perquè la va publicar fa dues setmanes.
1: Doncs no m'ha arribat a mi.
2: Escolta'm, doncs mira, bona oportunitat per posar-la ara. És en català i es diu Vine'm a buscar.
10: Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau, que no em sóc amb
1: M'agrada molt.
2: A mi m'agrada, Juliana. Jo estic dins d'aquest cotxe que estem conduint, direcció Felicitat.
7: Però des de quan l'Alfred té aquest accent?
1: Sí, parla una mica diferent de com és habitual.
2: Diu que està connectant molt amb el català en aquesta nova etapa musical.
7: Però no cal fingir que ets de l'Empordà, si no ho ets.
1: Si no fingeix, potser li brota l'Empordà.
2: Escolta'm, no se t'encomanen. Mira'm qui està sortint últimament, l'Alfred. Qui és de l'Empordà?
7: Però la Gena tampoc és l'accent que tingui,
1: és de l'Empordà.
7: Però... Ell és de Roses.
2: Veus? Tot lliga.
1: Vine'm a posar, és que és boníssima.
2: Vine'm a buscar,
10: vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau.
2: I aquest xiulet. Té un rotllo, Roger, a veure si m'ho compres. Los Frequencies, Are You With Me?
1: Sí,
2: de... Oi?
1: Sí.
2: Jo li vaig comentar i em va dir, molt bé, ben trobat.
1: Has pillat la referència.
2: Ho has pillat.
1: Doncs sí,
7: és d'aquests, que et dona premis quan fas les coses.
2: Jo com un gosset. Jo com una bosseta, exactament, movent la cua.
7: No hi ha res pitjor que un tio que et faci això, en el món.
2: Una cançó per anar conduint una tarda d'estiu amb la posta de sol de fons.
1: Boníssima.
7: I com us deia, em va dir l'Alfred que està treballant molt en el nou àlbum, que ens espera molta música en català i que estiguem preparats. Tu estàs?
2: Jo no estic mai preparada per música de l'Alfred, però no passa res. De vegades hi ha coses que no has d'estar preparada, t'arriben.
7: Te les trobes
2: i ja
7: està.
2: Això és com la maternitat, que mai estàs preparada? Doncs igual amb els discos de l'Alfred, Marta.
7: Doncs mira, i amb en Mateo igual, també.
2: Exacte. Ah, creus que la nova línia d'aquesta nova era és el blanc i negre? Que ja va apostar pel blanc i negre en Mateo i aquí ha tornat a apostar pel blanc i negre?
7: Penso que sí, que serà el fil conductor. Això no li vaig poder preguntar, però envia-li un DM i segurament el contestarà.
2: Molt millennial.
7: I bé, nois, la trobada va arribar a la seva fi. Una trobada...
2: Quina llàstima, tot el bo acaba.
7: Sí. Una trobada que en Marc Andreu va estar enregistrant tota l'estona, bueno, en vídeo i àudio, i ell va considerar oportú preguntar si tindríem una segona cita.
11: Mm-hmm. Sí, ara va tenir una segona cita.
0: Jo primer?
6: Sí.
0: Jo sí, perquè les cites tan curtes no m'agraden gens.
6: Jo sí, per escoltar la resta de la cançó.
0: Només per la cançó?
6: No, ha estat molt bé. No?
2: Mai t'havia vist tan incòmode, Marta.
7: Ja està, no, ens va estar molt bé.
2: Aquests silencis eterns a l'hora de respondre
7: ella,
2: si la tindries.
7: Ell avui ens està escoltant perquè l'hem avisat que parlaríem d'ell i de... Vine'm a buscar. Vine'm a buscar, sisplau.
2: Perfecte, gràcies per avisar-me al final de la sessió.
1: Sí, i que la cançó, bueno, és bona. A mi, Mateo, no m'agrada, però vine'm a buscar sí que m'agrada.
7: Però Mateo també s'enganxa,
1: S'enganxa, però aquesta jo me la puc posar avui tornant cap a casa.
2: La dedicaràs a algú?
1: Vine'm a buscar.
2: Vine'm a buscar, sisplau.
1: No.
7: Però vull llegir la conclusió que m'he apuntat aquí.
1: Sí, perdona, aviam.
7: I aquesta va ser la part de la cita amb l'Alfred que pot sonar a la ràdio.
2: La resta és contingut exclusiu pels teatres, que sempre en treballem molt, i ho podreu veure a partir de la temporada que ve. No aquesta conversa amb l'Alfred,
7: no, perquè això ja ha caducat.
2: Sinó, en general, contingut exclusiu. No?
7: Sí.
1: Correcte.
7: Generadors de FOMO som.
1: Absolutament. Així. Bé, fem una pausa. I de seguida... És que ara estic dubtant. Ara estic
2: Miki
1: dubtant.
2: No,
1: parlarem d'en Miki i Víctor, ja pots venir cap aquí, que si tens alguna informació...
7: En Víctor ha vingut!
1: Sí, per això també.
7: Ell és real, no és un holograma.
1: Entre Víctor, que l'altre dia ens van dir que Mas Sorrer anaves deixant com...
7: Perfum.
1: Un camí d'aroma de Víctor i que et podien seguir amb els ulls tancats.
7: Fil olfactiu.
12: Bona tarda. No sé, això... Potser, no ho sé, sí.
1: Era la mateixa colònia, el perfum que portes avui, o vas canviar? Per
12: la mateixa d'ara mateix. La mateixa.
7: És una cosa passadíssima de voltes, que jo sento que ara estic nadant dins la colònia del Víctor.
1: Va molt passat, però és molt agraït, també. Sí, fem una pausa i nous detalls de Miki Núñez i la seva biografia.
13: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
14: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
13: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
1: Amb 4 minuts arribarem a 3 quarts de 7. Us he de dir que, com a biògraf no oficial de Can Núñez Roy, tinc noves dades biogràfiques d'en Miki i la Sara, i jo crec que les haig de compartir amb vosaltres i també amb l'audiència. El tema és que en Miki Núñez ha donat alguns detalls més de la seva vida i ho ha fet a Clímax, un format de 3CAT.
2: Ja es veu que no són detalls professionals.
1: Són detalls... molt personals i també molt sexuals, perquè ell ha decidit, en aquest moment, revelar una anècdota sexual que va viure ja fa uns quants anys, però que ens serveix per, bueno, conèixer una mica més la seva història. Ens hem de remuntar fa uns quants anys enrere, bastants. Primer, si us sembla, sentim la història i després hi posarem context.
15: La primera vegada que vaig intentar fer l'amor amb una noia després de deixar-ho amb la meva parella durant 5 anys, no va haver-hi manera de que se m'aixequés.
1: Per tant, el titular és aquest. Jo, si se'm deixa dir opinió...
7: I tant.
1: És a dir,
7: no passa gaire sovint i ho agraïm.
1: Exacte. No. L'entenc perfectament, perquè després de 5 anys, tu quan et reintrodueixes al mercat... es fa molt difícil, perquè t'acompanyen, diguéssim, tens por que el mercat hagi canviat, que tu hagis canviat, i hi ha molt nerviosisme, és com tornar a debutar en un lloc nou. Jo almenys ho vaig viure
7: suposo
1: així.
7: Suposo que
1: també
7: et retrobes amb fantasmes del passat, també, que van apareixent.
2: I que sempre hi ha nervis una primera vegada, i especialment si fa molt de temps que no en dius una.
1: Correcte.
2: I això pot donar espai a aquesta mena de disfuncions erèctils, que és superhabitual. Sí, sí. Escolta'm una cosa...
1: No, m'agrada el terme tècnic que has utilitzat.
2: No estic fent cap broma. Això passa...
7: moltíssimes vegades i l'únic que podem fer, Roger, és...
1: Això li ha passat a tothom que té penis, pràcticament.
7: Abraçar-ho.
1: Home, clar, que
7: abraçar-ho. I sobretot abraçar el tio, si tu ets la persona que no té penis o que sí que en té però li passa a l'altre, abraçar-lo i dir-li... Som-hi.
1: Però és una abraçada metafòrica o física? A mi...
7: No, física potser no.
1: Que m'abracin
7: no.
1: Com de...
7: No, perquè no sembla com de compassió.
2: Però no, com de cop a l'esquena, eh?
7: Per mi hem de... Restar-li importància.
1: Correcte.
7: L'has d'obligar que et mengi el cony i ja està.
1: És a dir, a
7: mi
1: m'abraces com si se m'hagués mort un familiar.
7: L'abraces i li poses la mà al cap i llavors comences a apretar una mica, saps? I que baixi. Faig broma, eh?
1: A veure, una dada important que ens dona en Miqui. Bueno, doncs no crec que vagis mal desencaminades. Suposo que li ha de sortir d'ell.
7: Sí, de vegades ja el surt.
12: Bona estratègia.
7: Víctor.
1: M'agrada el teu punt de vista, Víctor.
7: És veritat que com a dona, de vegades, també, com a home, no ho sé perquè no m'ha passat.
1: No, però t'ho direm nosaltres.
7: Com a dona heterosexual, que, no, dic que també pot passar entre parelles homosexuals, diguéssim, o,
1: sí,
7: bueno...
1: Clar. O, si hi ha un penis per mig, pot passar.
7: Exacte. Però el cas és que com a dona heterosexual, quan et passa, també estàs en un rol complicat, perquè de vegades et sents poc desitjada, de vegades sents que potser és que tu no li estàs posant prou, m'entens?
1: I que pràcticament mai és això, eh? Ja, és gairebé però... al revés, et diria.
7: Bueno, i llavors els meus amics, per això jo destaco el tema del cunilingus, sempre m'han insistit que si el tio després s'entrega molt amb l'altre, senyal que sí que li agrada. Senzillament és que de vegades la maquinària, mira, va
1: no,
7: com
1: no
7: va.
1: No, no funciona, dius, mira, avui no va. Ell explica que això li va passar després de deixar-ho amb la parella amb qui portaven 5 anys junts. Per tant, jo com a biògraf i coneixedor de la vida dels Núñez Roy, a mi això em situa en el moment en què en Miqui ho deixa amb l'Helena Palau. L'Helena Palau, per qui no la conegui, és una fotògrafa i artista audiovisual superinteressant.
7: Ves que a tu t'agrada.
1: De fet, la podeu seguir a Instagram, Helena Palau.
7: I encanta l'Helena, tenen un rotllo més raro.
1: M'ha agradat molt sempre.
7: T'ha agradat sempre.
1: Artísticament.
7: I no artísticament.
1: I ella, per mi, té com una química.
7: O sigui, que teniu química o que la veus magnètica?
1: No. Jo noto una química cap a ella.
7: Ella és magnètica, exacte. Ella és magnètica i tu ets un imant. Vale.
1: No deu saber ni com em dic.
12: Sí, home, sí. Deu escoltar el que no sé.
1: Hem coincidit amb alguna festa, alguna cosa, i a mi m'agrada molt la seva obra i la segueixo molt i crec que és molt interessant.
7: És que ho és.
2: T'agrada l'obra i l'artista.
7: Exacte.
1: Vull dir,
7: és un miracle quan això passa.
1: Exacte, perquè normalment va com molt separat i més en aquest programa. Bé, en tot cas, en Miqui i l'Helena van ser parella durant 5 anys. La seva relació va començar el 2014, molt abans que ell entrés a Operación Triunfo, i ho van deixar poc després que en Miqui sortís de l'acadèmia. I, de fet, una de les seves últimes aparicions públiques junts va ser els Premis Gaudí del 2019. I a partir d'aquí ja coneixem la història, perquè és quan comença l'era Sara Roy, que és una era a la qual sempre ens ha costat molt posar la data exacta d'inici, perquè
7: en Miqui...
1: Que
7: bona aquesta sintonia.
1: Cada... Es diu Cinto Quartet de Corda.
7: Estàs Bridgerton.
1: Per si la voleu utilitzar. I això, que costa molt posar-hi data, perquè en Miqui sempre que explica quan van començar diu un any diferent i al final ja no saps on sí que... col·locar-los a la línia temporal.
7: Com a biògraf deu costar això. Això va passar amb Ausias March, que no estava gens clar quan va néixer.
1: No,
7: però clar, ell va néixer al 1400, que també és normal que faltés documentació. Clar, el Miqui ara... sí que podria tenir-ho més registrat.
1: En tot cas, jo crec que hauríem de situar aquesta anècdota sexual en el moment, diguéssim, d'aquesta transició. Tornem a l'anècdota. En Miqui té el seu primer clau amb una altra noia després de 5 anys de relació i quan arriba el moment no se li aixeca. Però que ningú es posi nerviós, perquè en Miqui és un pretorià de l'amor i mai abandona la batalla per molt que li falli l'espasa.
15: I vaig haver de fer un cunilingus perquè vaig pensar, ja que estic aquí, com que la noia surti contenta. Jo, ja que jo sortiré amb l'ego pel terra i la masculinitat fràgil també pel terra...
16: Home, clar, és el que toca.
15: No, ja, home, només faltaria. Però en aquell moment vaig pensar, avui que puc canviar de persona per follar.
1: Per tant, una mica el que deia.
7: Clar, vital.
1: Baixar cap avall.
7: No, bé, però que... No com a obligació.
2: Clar, t'ha de venir de gust, també.
7: Però sí que és veritat que si l'altre t'agrada, que entenc que és el cas...
2: Sí, suposo que també vols demostrar de dir sí que m'agrades, tia.
1: Clar, i no
7: només
1: de demostrar.
7: I no només és demostrar, és que també... Quan es parla de sexe oral, moltes vegades sembla que sigui una obligació, inclús per part dels dos, de... Ho has de fer, has de donar plaer a l'altre. I si l'altre t'agrada, la meva opinió és que lo normal, diguéssim, és que et vingui molt de gust.
2: Molt de gust fer-ho.
7: No, llavors,
1: sí, no
7: per
1: de
7: molt que després no hi hagi penetració, perquè no va, perquè no, al final no et ve de gust per mil circumstàncies, pot haver-hi moltes altres coses que també formen part del sexe i és, jo crec que és saníssim, no?
1: Doncs bé, fins aquí aquesta història d'en Miqui, que fins ara mai havia explicat. I
12: sí, és veritat, jo mai l'havia escoltat. Per cert, jo no veig fotografies en la noia aquesta que t'agrada, fotògrafa.
1: No, perquè ella comparteix la seva obra, no la seva cara. A vegades sí, que es penja.
7: No,
1: sí,
7: és un gran tema aquest de quan t'agrada una fotògrafa o un fotògraf.
12: Morena.
7: Vas al seu Instagram i sempre seran fotos d'altra gent.
1: Absolutament,
7: és un problema.
12: Portfolios aquests.
1: La foto de perfil sí que és ella, però clar, és com un...
12: No, aquí surt, no, en un però... vídeo explicant-nos.
7: Ah, ella penja vídeos.
2: Mira.
12: Però això m'agrada que tu t'has avançat, ho sabia. O sigui, tu t'has avançat a l'estratègia de Miqui Núñez, està bé.
7: Què vols dir?
12: Res, que s'ha explicat el que després Miqui Núñez ha explicat, està bé. Per tant, et dona la raó.
7: Tinc una mica de plaça, eh?
12: Sí, sí. Això no ho dubtava en el teu cas.
7: Sí, en el teu cas?
12: No, sí, vull dir que sí, que saps de què parles.
7: Víctor, ja està, ja m'has dit Guilla davant de tothom.
12: No.
2: Guilla no és això, eh?
7: No, però
1: no confonguem termes aquí.
7: És polisèmica, eh? En aquest cas volia dir marrana.
12: Ah. No, home, no, però no ho dic per això.
7: No passa res, Víctor, ja ho has fet. Ja està fet.
12: Que no ho dic per això, ho dic perquè tu sempre...
1: Tampoc és dolent, eh?
7: No,
12: però en el teu cas dic que tu sempre parles de tantes coses que digues que, clar...
2: Sí que parles molt.
12: Per això...
1: Víctor, vols que tiri el patrocini?
12: Ah, sí, sí,
7: endavant. Podria ser una mica incòmode amb aquesta temàtica.
12: Ah, no, que
7: va,
12: podria...
1: Vinga, som-hi.
4: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
1: Bé, abans de res, Víctor, hem respirat tranquils perquè Alexia Putellas, que estava per Veneçuela, ha anunciat en un comunicat que ella està bé i que ja està bé, no li ha passat res, que feia patir el tema aquest.
12: Sí, ha estat de vacances. Primer va estar a Eivissa, que va estar, bueno, i va a Madrid, al concert de Bad Bunny, amb la Clara Serra Jordi, amb la portera de la selecció del Madrid, Missa, que hi ha molt bona relació i que fins i tot es deia si hi havia més que una amistat. Han estat a Eivissa, s'ho han passat molt bé. Han estat amb el Ramon Chef aquest, el Ramon aquest, saps? El chef aquest de famosos que ha estat tot el dia a Balears.
7: El de la sal.
12: Sí. Bueno, el que et deixa posar, però no sé què... Depèn, un líquid, és depèn. O el líquid del cap de la gamba o no sé, un
1: altre. Jo aquest no el tinc controlat.
2: Jo tampoc no el tinc controlat.
12: Sí, sí.
7: És que, Víctor, és aquest, vull dir, és el teu tema. Hauries d'haver tot preparat tu.
12: No, sí, bueno, és que com es deia el Ramon...
1: Ramon Chef a Eivissa, a veure què trobem.
12: Sí, Vinga.
2: Ramon Chef a Eivissa.
12: És el xef dels famosos. I llavors el contracten, i per tots els jugadors que hi van, les jugadores, i famosos, cantants i demés. Bueno, doncs...
1: I aquest home et ve al teu iot i et fa una paella, per exemple.
12: Al iot o a les cases que iogues, sí, sí, és molt habitual. Sí, sí, de fet, a vegades ell havia explicat que en un mateix, clar, en un mateix migdia està 4 o 5 llocs a la vegada, per torns, a la una del migdia, a dos quarts de dues, a les dues, tal, i va a les cases de diferents famosos que contraten el seu servei i cuina.
2: Què és Ramon qui, xef?
12: Aquest.
2: Ah, veus, ja l'hem trobat.
12: I ara veuràs, jo crec que ja veuràs.
2: Ramon Guillén.
12: Sí, allà veuràs amb Alexia.
2: Mira com el segueixes, Víctor.
12: Sí,
2: tu, la Goico, l'Arnau París...
12: Tots els famosos que han anat allà a Eivissa i a Formentera, també.
2: L'Alexia, l'Aaron Peter...
1: De sobte és el xef dels famosos.
12: Perquè s'instal·la allà en l'època d'estiu, bueno, ja des del juny, realment, i fa aquests arrosos i endavant, doncs, està bé.
2: O sigui, i balla, i fa com
12: tal.
2: Show, no?
12: Sí,
2: ah, show,
12: sí.
2: Cooking.
12: Llavors, jo el que crec és que per arribar tot, jo crec que ell deu tenir més d'un xef, i llavors ahir és el moment... com aquell que te'n recordes, aquell que tira la sala així d'aquella manera, doncs igual hi deu venir a fer el vídeo, la fotografia, al tram final.
1: Una mica
12: perquè si no és impossible.
7: Com
12: és impossible.
7: Quan tu penges un Instastory que estàs a un lloc i en realitat només has vingut, has fet les fotos i has marxat,
12: igual.
7: I per això pots estar 5 esdeveniments al mateix dia.
12: Exactament.
1: Saps com funciona.
12: Exactament.
1: I això també arriba. Fan Nando Jubany moltes vegades, que tu contractes, sí, el seu càtering.
12: Nando és molt fort.
1: I contracta, molt fort. Pagues 2.000 euros més o no sé quan és, et ve Nando... fa la truiteta perquè et facis les fotos i se'n va un altre bolo.
7: Nando és la persona que més treballa del món.
1: No, és increïble.
7: Del món.
1: És increïble. Sí, sí, els seus treballadors també.
12: Ho fa tot, ho fa bodes, comunions, esdeveniments privats d'empreses, aniversaris, és que fa absolutament tot, és una barbaritat. Doncs, bueno, i Alexia, després de tot això, va anar a Veneçuela i va anar amb la seva fundació Eleven i van fer coses, també entenc que alguna cosa també de publicitat, i llavors allà els han enxampat amb la seva família i ella va... Bueno, jo... sabia que anava cap allà, però és veritat que quan va passar el del terratrèmol no vaig caure. I ella va dir, m'heu enviat molts missatges i estem bé, estem bé, estem a Caracas, estem bé, està bé tota la família. I ha tranquil·litzat a tothom, doncs, amb aquest missatge que va posar ahir en la seva història aquest.
2: Molta gent que ens pregunta per l'estat sentimental de l'Alexia, eh? Al WhatsApp.
12: És que es parla cada vegada més.
1: És que s'havia dit que què passava amb la Quica Natzaret, companya del Barça, que semblava que, bueno, que hi havia alguna cosa.
2: Tant i
1: jo
2: tant
1: he
2: amigues.
1: Sentit també alguna història, que ara ho comentaves tu, amb la Missa, que és la portera del Madrid.
12: Sí, de la selecció, que ja es van conèixer, clar, la selecció. Bueno, a la casa que Carré, a mi sempre això m'ho han desmentit, i a més més que Quica es porta molt bé amb totes les jugadores, molt oberta, sempre està fent plans, sempre està amunt i avall.
1: La més guilla de l'equip, diuen.
7: Molt guilla.
12: I s'ho passa molt bé. Bueno, va organitzar el sopar de l'equip a Barbocato, ho organitza ella quan van guanyar la Champions, un dimecres a la nit, que van tancar tot Barbocato per elles. Bueno, hi havia una taula més d'uns clients, però ja està. I, o sigui, sempre està oferint plans. I llavors aquí rep, i en el cas de Missa, a mi em diuen que res, però bueno. Però és veritat que és l'últim rumor, en el cas de Missa. Les hem vist a un iot, allà, al mar Mediterrani, navegant juntes, però amb més amigues, clar. I molt bé. I clar, a la gent li sembla curiós perquè és una del Madrid, una altra del Barça, però...
7: És sexy. No, però sí.
1: A mi m'encanta aquest.
7: A mi també.
1: És molt com prohibit, no?
7: Sí, tant, és Romeu i Julieta.
12: I el tema d'Alexia, per cert, a partir de la setmana vinent, en teoria es farà oficial que se'n va a Londres a jugar, al London City, i llavors es traslladarà allà, que té diverses companyes, té la Jana, té diverses. Sí.
1: La Laia Codina, que sí, l'altre dia vaig parlar, que em va dir que també se'n anava a Eivissa, però anava amb les seves amigues o companyes de l'Arsenal, i li vaig dir, us trobareu amb l'Alexia, perquè també està a Eivissa. I em va dir, sí, una trobada sí que la farem. Ja. L'únic que no han penjat fotos d'aquesta trobada, però segueixen tenint
7: bona relació. Això vol dir que s'ho van passar bé.
12: Segur, passaríem bé, seguríssim. I l'altre dia li vaig preguntar per ser a Massorrer, a Sant Joan, un jugador de futbol que venia d'anar a Eivissa i tal, i li vaig dir una cosa, però per què aneu allà si està tot caríssim? O sigui, fins i tot gent de molts calés a mi m'ha dit que és una, absolut, o sigui, una estafa, jo.
7: Imagina't la gent que viu allà.
12: Clar, i dic, però per què aneu allà? Dic, però si és una estafa, dic, si és que qualsevol lloc que vas a sopar, mínim per cap, són 200 euros per cap, mínim.
7: Ostres.
12: Mínim, o sigui, tot és caríssim, home, absolutament.
1: Però estàs parlant amb gent que
12: dic, guanya una de calés, clar, no? Aquests, sí, però dic, però és que esteu pagant, o sigui, a sobre us fan pagar més de... Vull dir que podríeu anar a qualsevol altre lloc i us costaria la meitat, però bueno, els agrada.
7: I què et va respondre, això, que els agrada?
12: Se'l van portar la seva parella ràpidament perquè havien d'anar, bueno, cap al VIP, i, però llavors em va dir, bueno, però està bé.
7: Quin futbolista, bé? Víctor, com tires el rotllo.
1: Futbolista català?
12: No, és català. No, és de primera divisió, però no és que és tampoc...
7: Ah,
12: no. D'aigua, però no diré perquè tal, però... Sí. No, perquè jo no ho entenc res. Jo no aniria. No aniria mai. A Eivissa. No he anat mai, però no aniria. Aniria a altres llocs.
7: Què llegeixes? Roger, aquí t'ha enviat un missatge.
1: Sí,
7: la Laia Codina.
1: No, la Laia Codina.
7: Ah, ens està escoltant
1: vull
7: ara.
1: Que ens està aquí, que si diem alguna cosa que no és certa, doncs llavors... Van a Ushuaia, també he vist algunes fotos. No sé si van al dilluns, que és el dia que hi ha David Guetta, des de fa molts anys.
7: Que fort, quan t'agradava la germana de la Laia Codina.
12: I preguntar-li per...
1: Estem parlant d'això, potser.
7: Uau, tia, t'has passat ara, eh? Ja ho havíem dit.
1: A que mi sempre m'ha agradat molt les Codina.
7: Sí, però Mariona, que sí.
12: Les dues.
7: Et vas ben pillat. Sí. Uau. Però mai havien estat escoltant en directe. Escolta, no cal fer-ho tan gros. Som-hi, Víctor, què més?
12: Lola, pregunta-li a la...
1: Per un moment, ja és gros, això, ara mateix.
7: És que no és pas secret. Jo ja ho he explicat, que a mi m'agrada l'Oriol del Barbocata.
12: L'altre dia...
7: Sí, però una cosa és que ho diguis tu mateixa i l'altra... No, ho va dir ell. I jo, senzillament, ho vaig abraçar i vaig explicar els detalls. Ah, és veritat, Roger.
12: Jo pensava que us liàveu, per cert, amb
7: ja, no. Ella està molt ennoviat i està molt bé amb la seva nòvia.
12: Sí, però ho tot...
1: Algú més vol dir la seva? Algú més vol...
12: Jo us vaig fer un vídeo, per cert.
7: Molt bé, gràcies, Víctor. És un...
1: És un honor.
7: Un record que segurament
1: que retratis el dia a dia dels teus companys.
7: Jo li agrado tan poc a l'Uria. Avui m'ha escrit dient, ui, estic escoltant.
1: Va, que queda poc. Pregunta a la Laia, que està al cotxe.
12: Ah, la Laia, que la Ozuna, que també van anar a veure Ozuna, no? Que està cantant allà, o té una residència allà, el mític cantant Ozuna.
1: On a Eivissa van anar a veure
12: Ozuna. Sí, a Ushuaia, perquè jo, hi ha dues nits...
1: Ah, potser van anar a veure Ozuna i no David Guetta.
12: Potser sí. A veure què et diu ara. Sí, perquè la Titanati va anar quan estava Ozuna. I el Sampaio, no sé com es diu.
1: El Sampaio també, m'agrada molt a mi. Sampaio.
7: Poder si ara ella...
1: Potser tu pots callar la boca, tu potser pots callar la boca, no? I ara m'ha dit, espera't un moment.
7: Roger, seria un molt bon moment per tirar tu i jo, què? Què fas que no ets aquí?
1: Escolta'm, a veure, nois, que m'encaigui perfecte la germana de... Perdona, Víctor, que ara m'ho porto el terreny personal.
7: És una bona oportunitat, potser és un bon moment. Escolta,
1: ella... La Mariona em caigués de puta mare, connectéssim i tal. No vol dir que ara jo estic com un boig aquí, que l'he dit
7: tu
1: i jo.
7: No,
1: zero
7: com un boig. No, però jo què sé, de vegades es coincideix.
1: Atenció, que m'han escrit.
7: Ai, què diu?
1: Les germanes...
7: Ah, que estan juntes, eh? Clar, sempre estan juntes aquí.
1: Sí. Ja, ja, ja, ja. Ai. Jo vaig fer plan de Guiri David Guetta, veus? No, vale. Vull dir que la teva informació que... també és justeta. No,
7: però... Sempre és justeta. Mai res del que diu el Víctor és veritat. El convidem per la colònia perquè ens cau de puta mare, però tu compte que cada cosa, si diu bona nit, tu mira per si és de dia. No, perquè res del que diu està clar. Víctor, és veritat.
12: Aquí el que ens indica és que ja està molt ben informat. Segueix, sisplau, Roger.
1: No, ja està. A partir d'aquí s'acaba la conversa.
12: Una proposta. Queden dos minuts.
7: No, queden dos minuts.
12: Han de respondre. Han de respondre una d'aquestes dues preguntes.
1: Noies, atentes, des del cotxe.
12: A veure, què em digues. No, perquè... Si l'Escudina... Silenci. Si hi ha alguna opció de l'Escudina amb el Roger o si la Salma, la Mapilion i l'Alexia jugaran juntes a Londres. Han de respondre una d'aquestes dues, ara que ens escolten. Tenen un minut, a veure què diuen.
7: Com és el Víctor? Que,
2: perquè crec que hem de marxar, ja.
7: No, juguen ell, Víctor, eh? El Víctor és juganidament, eh? Que han treballat que el Víctor.
12: Va, aquestes dues, sisplau.
7: Diguem que no van amb delay.
1: Quan hi ha de publi, Enric?
12: No, perquè ho escolten a la ràdio.
7: En Víctor està molt i molt nerviós.
12: 20 segons, sisplau.
7: A veure si he contestat.
1: Bon estiu, ja, ja, ja. Ho deixem aquí. Apa, bon cap de setmana.
7: Mata, no?
1: Sí.
7: Les pots escriure?
17: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
18: Doncs millor.
19: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
20: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
21: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
22: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
23: Ai, hem acabat el divendres molt excitadots, eh?
1: Sí. Ja està, jo
7: Sònia, i enfadats.
23: No, no, és que veig mal rotllo. Sort que ve la Gelmà i ens ho regla, això.
7: La Sònia ahir va penjar una foto de Moderna que semblava la Pili, la germana de la Rosalia.
1: Quin és l'usuari? És públic?
23: Sí.
7: Home, és no la segueixes?
24: No, poden ser, no, sí, els Sònia dos posts no poden ser més sossos i hi vaig veure molta ironia en el comentari de la Canet.
7: Que no, que t'ho deies 100% seriosament.
24: Però que està bé, que em sembla bé.
1: Però que no surt la Sònia.
24: És veritat que us esteu perdent, clar, tot el contingut bo que va a Close Friends.
7: Oh! Quins Close Friends no som? Què? Què, Sònia?
25: Tot costa.
26: Amb la Lliga de Futbol Sala, el bagatge de la temporada de les seccions professionals blaugranes queden 3 títols estatals de 5 possibles. 4 de 6 si hi afegim el del primer equip de futbol. A l'hoquei i sobretot al bàsquet tocarà reconstruir amb criteri per tornar a ser, ni que sigui de prop, competitius. Però en temps de tisorades el balanç tampoc està malament.
25: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.

0: Les 7 d'aquest divendres 26 de juny de 2026, el penúltim dia de la fase, de la primera fase del Mundial. Sònia Gelmà, Guadalajara, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Un dia que ens porta, encara que sigui ben entrada la matinada, aquest Espanya-Uruguai del qual ara parlarem, eh?
1: Exactament, aquí són les 11 del matí, m'he vingut fins al Fan Festival, que hi ha al centre de Guadalajara, el que passa que, clar, encara ni l'han obert. A veure si aquí una estona ho podem connectar amb imatge i tot.
0: No perquè, han arribat els mariachis, encara?
1: Fins als mariachis van arribar ahir, i sé que et va fer il·lusió, no. I bàsicament et van dedicar al Guadalajara a tu,
0: una versió
1: a
0: més
1: casa d'Espanya, hi va haver una inauguració.
0: A mi m'agrada la versió més moguda que la que ens has passat, però...
1: Sí, sí, clar, no els vaig poder demanar la versió exacta que tu volies de Guadalajara, però en tot cas els mariachis ja han fet presència aquí a Guadalajara, i deia que, clar, fins les 6 de la tarda d'aquí, que són les vostres 2 de la matinada, no hi ha el partit, encara hi ha poc ambient, tot i que, per exemple, ara fa un parell de dies veiem tot el centre impregnat de samarretes de Mèxic, era el dia que jugava la selecció anfitriona. Avui en continuen havent-hi, però potser no tantes, i n'hem vist unes quantes més de la selecció espanyola i d'Uruguai, que són les 2 seleccions que s'enfronten aquesta nit.
0: Després parlarem d'aquest Espanya-Uruguai. Ara és moment d'obrir la gent de mundialista.
2: El Mundial al tot costa. Resultats.
1: Grup D. Turquia 3, Estats Units 2, Paraguai 0, Austràlia 0. Turquia marxa del Mundial matant. Estats Units, tot i la derrota, passa com a primera. Aire reivindicatiu de Pochettino a la sala de premsa quan veure que hi havia moltes preguntes sobre la derrota. Va recordar que ells ja estaven classificats. Ara Estats Units jugaran contra Bòsnia els 700. Austràlia passa com a segona. Paraguai queda amb 4 punts i un menys 2 en diferència de gols com a tercera. Aquí va haver una mica de por per part de tots dos i van assegurar que amb aquest empat probablement tots dos passarien.
0: Avui el Ricard Torquemada ens parlarà dels joves australians. Grup E.
1: El grup E, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2 i Equador 2, Alemanya 1. L'Equador havia perdut amb Costa d'Ivori i no havia passat de l'empat en Curaçao, i quan ja es veia fora del Mundial, ahir va ser capaç de guanyar Alemanya. Ara queden com a tercers amb 4 punts i 0 de gol a veraix, amb opcions. Per tant, Alemanya queda primera, Costa d'Ivori segona.
0: I Becachese, o Becachese, com es pronunci, també traient pit després d'haver estat durament criticat el seleccionador equatorià durant aquesta primera fase.
1: Hi ha el grup personatge F. I amic de Torquemada.
0: Sí, sí, sí.
1: Després li pots preguntar també.
0: Ara li preguntarem. El grup F.
1: Japó 1, Suècia 1, Tunísia 1, Països Baixos 3. Països Baixos passa com a primera i jugarà contra el Marroc, el Japó com a segona i s'enfrontarà al Brasil. Suècia queda tercera amb 4 punts, encara amb opcions.
0: Aquest Brasil-Japó, si no em falla la memòria, és dilluns a les 7 en horari tot costa, ens l'han posat perfecte. Després saludarem la Natàlia Arroyo, la nostra firma d'avui, per preguntar-li quantes opcions veu el Japó de donar la sorpresa davant el Brasil.
2: Agenda.
1: Les franges d'avui són les 9 del vespre, les 2 de la matinada i les 5 de la matinada. A les 9, el grup I, Noruega-França, Holland contra Mbappé, i Senegal-Iraq. França i Noruega es juguen el primer lloc del grup. L'empat afavoreix els francesos. Senegal, sense puntuar, té difícil per entrar com a tercera, hauria de golejar i tot i així es veuria. A les 2 de la matinada del grup d'Espanya, Uruguai-Espanya, Cap Verd, Aràbia Saudita. Ja sabeu que Espanya lidera aquest grup amb 4 punts, Uruguai i Cap Verd en tenen 2 i Aràbia Saudita en té 1. A Espanya li serveix l'empat per acabar primera de grup, en canvi una derrota dels de Luis de la Fuente els deixaria segons o fins i tot tercers si Cap Verd guanya el seu partit contra l'Aràbia Saudita. I el torn de les 5 de la matinada, que aquest és el que difícilment arribarà a Escosta, hi ha l'Egipte-Iran i el Nova Zelanda-Bèlgica. Home, realment el grup potser és per descansar durant la nit i ja l'endemà veure els resums. Sí. Egipte té 4 punts, l'Iran i Bèlgica en tenen 2 i Nova Zelanda última amb 1 punt.
0: Pel que els he vist, especialment Bèlgica i Egipte, si d'aquest grup no passés ningú a setzens, no els trobaria a faltar absolutament ningú.
2: El protagonista.
1: Marcelo Bielsa, perquè el seleccionador de l'Uruguai es juga avui al càrrec i té tot un país pendent. De fet, segons diverses informacions, hi ha un bon sideral al vestidor, amb els jugadors qüestionant-li el ritme dels entrenaments i fins i tot el culpen d'algunes lesions. La tàctica del partit contra Espanya tampoc els acaba de convèncer. Ells voldrien jugar en bloc baix i sortir a la contra. Bielsa es manté ferm en fer l'home a home a tot el camp, mira de robar-li la pilota a la selecció espanyola. A les dues ho veurem, qui guanya finalment. Per cert, que entre els rebels hi hauria Fede Valverde, que li poden preguntar a Xavi Alonso per ell.
0: Sí, sí, realment anava a dir això, que en aquest comitè d'empresa, per dir-ho d'alguna manera uruguaià, hi havia Valverde, que ja se'n va carregar un, i ara ho intenta amb el segon aquesta temporada. No està malament carregar-te dos entrenadors en una temporada.
2: La notícia.
1: Doncs ho hem anat comentant, 3 setzens de final ja definits, el Brasil-Japó, encara sense Rafinha, el Països Baixos-Marroc, també un interessant enfrontament amb Frenkie de Jong i Koeman pels primers, Saibari, nascut a Terrassa com una de les figures destacades i en aquesta selecció del Marroc també està tothom molt pendent de Boadi. I, finalment, l'Estats Units-Bòsnia, que d'aquests 3 enfrontaments potser és el menys atractiu, però que en tot cas afecta la selecció, una de les seleccions anfitriones.
0: Sí, però vaja, de 3, 2 ja són partits amb cara i ulls, que ja és molt més del que hem vist en aquesta primera fase.
2: La veu del dia.
3: Ecuador está consiguiendo la clasificación, esta que había sido cuesta arriba, por todo lo que se ha dicho. Nos gusta venir de abajo y sabemos cómo levantarnos. Por todos estos ecuatorianos que han llegado de todas partes, de Ecuador, del mundo, pero sobre todo de acá, de Estados Unidos. El balón es de Pervis, la está jugando ahora con Gonzalo y el balón se pierde fuera. Nuevo lateral. ¡Preparo! ¡Ganó el ¡Ganó Ecuador, amigos! ¡En Nueva York, New Jersey! ¡Acaba de ganar la selección ecuatoriana de fútbol! ¡Esta vez fue con fútbol! ¡Fue con decisión! ¡Fue con valentía! ¡Y por todos estos ecuatorianos que habían gritado, que habían cantado el himno en Filadelfia, en Kansas y acá también! ¡60.000 en cada lado! Estos corazones ecuatorianos que han representado a los 18 millones y los de la cancha. Era imposible irse tan temprano con este equipo. ¡Ganó Ecuador! ¡Vaya! ¡Espectacular!
1: És la veu del dia, és l'emoció dels companys de la televisió d'Amazones. És el moment en què xiulen el final i l'Equador ha guanyat Alemanya gràcies a un gol de Gonzalo Plata, un gol que probablement els permetrà passar com a tercers i, a més, evita que la polèmica sigui més gran del que va suposar el primer gol de Sané pels alemanys, un gol precedit per una, sembla evident, falta per joc perillós que ni l'àrbitre ni el VAR van veure.
0: L'altre dia li preguntàvem al Fàbregas si el nivell de l'arbitratge del Mundial el convencia. A mi em semblava que sí, a ell que no, i bé, en accions com aquestes, la veritat és que grinyolen un palet.
2: L'anècdota.
1: I aquí m'ha cridat l'atenció un article d'opinió de la seleccionadora nord-americana Emma Hayes, al The Guardian, un article on assegura estar, com la majoria, en contra de les pauses d'hidratació, però on també confessa que són molt útils pels entrenadors. I he pensat en les pauses d'hidratació que es prenia ella fent caure les seves porteres per poder fer temps morts. Però és que el súmum del cinisme és que la mateixa Hayes, en aquest article, felicita la FIFA per les noves regles que ajuden a agilitzar el joc i diu que la FIFA està prenent bones decisions amb noves normes, com per exemple dona la benvinguda a la normativa per evitar que es doni informació tàctica als futbolistes quan es lesiona el porter o, en el seu cas, la portera. Han prohibit que els jugadors s'acostin a la banda, resulta increïble, però cert, els temps morts que la Champions femenina havien batejat com temps Hayes són història i ella fa veure que no anaven amb ella.
0: Molt bé, a veure què tarden en donar-li el The Best com a premi a la seva innovació soterrània.
2: Què ha descobert el Torquemada?
0: Ricard Torquemada, bona tarda.
4: Bona tarda, Jordi.
0: Avui el Ricard ve a parlar-nos, això és per Vagès Premium, el Tot Costa d'avui, els joves australians, Jo admeto que no he vist cap partit d'Austràlia, el Ricard sí, però abans, Ricard, per suggeriment de la Sònia,
4: sí.
0: Becachese. Ho dic bé, Becachese? És que...
4: Ho dius perfecte.
0: Becachese. Què?
4: Sí. Home, molt content per Becachese, però sobretot per la paraula, perquè era un pèl injust el que li passava a l'Equador. No? S'havia encallat contra la Costa d'Ivori, va fer tres pals, contra després va ensopegar clarament contra qui va ser, contra Curaçao, no? Que van empatar
0: sí,
4: a zero.
0: Sí, sí.
4: Després va tenir moltes oportunitats. I...
0: Sí, de fet, ell avui deia que ell no va menys tenir Curaçao, però que tampoc se sentia menys que Alemanya quan tothom donava per perdut aquest últim partit, com vulguem dir, m'heu matat abans d'hora.
4: Sí, i crec que ahir vam veure un gran partit, una gran actuació i que reconcilia la selecció de l'Equador amb el futbol, que després de fer unes grans eliminatòries, i bé, Becachés està molt content.
0: Ui, hem perdut la comunicació, ja anava molt justeta. De seguida recuperarem el Ricard Torquemada, mentre el recuperem en condicions bones. Joan Fitó, bona tarda.
5: Bona tarda, Costa.
0: Amb el Fitó repassarem la resta d'actualitat esportiva del dia. Joan, què ens expliques?
5: Doncs que els equips catalans

0: Han, del Joventut. Han, màxim anotador i un dels referents del conjunt verd i negre aquesta temporada, marxa a l'Unicaja de Màlaga. Els andalusos han pagat la clàusula de rescisió.
1: Una pèrdua sensible del que ha estat un dels millors, amb permís de Ricky Rubio, jugador de la penya aquesta temporada.
0: També en bàsquet, el Quitzenàs Manresa renova el base badaloní Ferran Bases per dues temporades més i el Força Lleida ha fet oficial que Miquel Sanz continuarà fins al 2028. Per cert, un apunt més de bàsquet. Avui s'ha fet oficial que el Besiktas disputarà l'Euroliga la temporada vinent. El conjunt turc hi accedeix al lloc del Mònaco amb problemes econòmics i que passa a jugar ara l'Eurocup. La resta, mateixos 19 equips que la temporada passada.
1: A poc a poc els equips turcs es van fent forat. Ja teníem el Fenerbahçe, l'Efes i ningú més.
0: I ningú més.
1: I el Besiktas serà el tercer en substitució del Mònaco, que al final de temporada ha estat una mica a casa de barrets.
0: En futbol sala, el Barça es va proclamar ahir campió de la Lliga 3 temporades després, va superar el Pozo de Múrcia per 4-6 a la pròrroga en el quart partit de la final i va posar el 3-1 definitiu a la sèrie. En motos, pendents de l'estat de salut d'Àlex Márquez, que ha patit una forta caiguda durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP, l'Àlex no té fractura, només un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç. A més, ha acabat desè la sessió i ha superat el tall. El seu germà Marc ha acabat sisè, també ha superat el tall. Marco Bezzecchi, amb l'Aprilia, ha estat el més ràpid. Aquest Gran Premi dels Països Baixos coincideix amb el d'Àustria de Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha dominat el primer dia davant d'Oscar Piastri i Lando Norris. En handbol, avui s'ha sortejat la fase de grups de la Champions de la temporada vinent. Jugarà el Barça contra el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Horus danès. Una Lliga de Campions que estrena nou format, passa de 16 a 24 equips i la primera jornada es disputarà entre el 9 i el 10 de setembre. Per cert, Emil Nielsen, el porter del Barça, ha estat nomenat millor jugador de l'última Champions. El jugador danès deixarà aquest estiu el Barça per jugar al vespre.
1: Segurament una designació merescuda i que encara fa més dolorosa la sortida del que ha estat excepcional porter del Barça en les últimes temporades.
0: I encara una de tennis, perquè aquest matí s'han sortejat els quadres masculins i femenins del torneig de tennis de Wimbledon, que començarà dilluns, ho farà sense Carlos Alcaraz, encara lesionat. Sinner i Zverev seran els caps de sèrie al quadre masculí. En el femení no hi serà la blanenca Marina Bassols, després de quedar ahir eliminada, però hi destaca la participació de Serena Williams, que torna a competir als 44 anys. La nord-americana jugarà contra l'australiana de 20 anys, Maya Join, a la primera ronda. A més, Serena també jugarà al quadre de dobles fent parella amb la seva germana Venus.
1: A veure com li va el revival a Serena. Normalment no acostumen a sortir bé, però, escolta, s'ha guanyat el dret a fer exactament el que li roti sobre una pista de tennis, la tenista més llorejada de la història. Joan, ja que hi som, avui tenim una pregunta per la nostra audiència que té a veure amb el Mundial.
0: Amb el Mundial i amb resposta oberta, la primera fase d'aquest Mundial està a punt d'acabar. Quina selecció us ha agradat més fins ara? Com deia, resposta oberta.
1: Després, amb la Sònia Oleart, repassarem els vostres missatges, les vostres idees al Twitter i a l'Instagram del Tot Costa. Crec que hem recuperat el Ricard Torquemada. Hola, Ricard.
2: Què ha descobert el Torquemada?
1: Ara, espera. Què ha descobert el Torquemada? Ricard, ets per aquí, eh?
3: Sí, em sents bé ara?
1: De moment, sí.
3: Doncs provem.
1: Vinga, provem-ho. Has desaparegut mentre parlaves de Becachese i que havia estat maltractat.
3: Bé, que és lògic, perquè aquests mundials es viuen amb aquesta radicalitat, però que havia posat les coses al lloc, que és una selecció potent, una selecció atractiva, i que atenció als encreuaments, que no pugui donar alguna sorpresa, perquè han recuperat emocionalment un equip que jo crec que té moltes coses positives que poden sumar-se en aquest campionat.
1: Val, això pel
3: ell que està content.
1: Home, és per estar-ho, estava en una situació molt compromesa i guanyen a Alemanya, que és una victòria de prestigi de moment passa a la següent fase i a veure fins on
3: havíem arriba. Fet millor joc que resultat, Jordi, i al final el futbol acaba posant-te el lloc.
1: Ara que hi penso, quan dius ella està content, interpreto que hi ha permanent contacte amb la concentració equatoriana.
3: No, permanent no, però ahir vaig poder fer una incursió a la selecció equatoriana.
1: Molt bé.
3: L'alegria ja saps que confon les emocions.
1: Molt bé. Això pel que fa a l'Equador, avui però el Ricard venia a parlar-nos d'Austràlia.

0: i dels seus valors emergents.
1: Sí, perquè m'ha cridat molt l'atenció la selecció de Toni Popovic, que com deies, jo tampoc la coneixia, i aquests campionats serveixen per veure futbolistes que no saps que existeixen, per dir-ho d'una manera. Ha anat rejuvenint l'11 titular fins al punt que ahir en el partit contra el Paraguai hi havia 6 sub-23. I estem parlant de 6 jugadors que, si els noms de Beach, Harrington, Bosch, Volpato, Irancunda o Chirkati, no sé si te'n són algun d'ells.
0: No, m'ha agradat Volpato, però no...
1: Volpato. No, pues mira, Volpato té una història, perquè Volpato apareix i s'estrena amb l'Austràlia perquè ell jugava amb les inferiors d'Itàlia. Mm. Ell és australià, però d'avis italians, i ha fet el pas que no va voler fer el 2022 de jugar amb la selecció australiana. Mira, Volpato és un jugador dels que més criden l'atenció. Ja havia tingut minuts, ahir va ser titular, un esquerra molt fi... un mitja punta clàssic que a Austràlia li dona molta vida de mig camp cap endavant. I després et vull destacar Harrington, que va ser el debutant ahir, 18 anys, un central esquerre altíssim, amb molt bona
0: sortida de pilota. Apunteu.
1: Sí, sí, sí. Bé, és que avui he recuperat a Maroteques Blaugrana de fa uns dies que el Barça el seguia.
0: Ah, I val la pena? Hi ha motius pel seguiment?
1: La veritat és que té 18 anys, fa molt bona pinta, se'l veu tendre encara. És a dir, no és un professor matur com Cubarsí, seria més o menys de la seva edat, una miqueta més petit, se'l veu encara tendre. Juga a Colorado Rapids, és a dir, no ha tingut encara cap experiència europea, però és una central esquerrà, molt bona sortida de pilota, fa servir també la cama dreta, s'orienta molt bé a la sortida, i va estar tímid, perquè no va prendre decisions, diríem, molt profundes en atac, però en canvi defensivament es va comportar. Té bona planta i bé, per fixar-s'hi, crec que encara ha de fer camí, diríem, però és un jugador que també em va cridar l'atenció. I un altre que em va cridar l'atenció és un jugador del Feyenoord de 23 anys que es diu Bosch, carriler de banda esquerra, molt potent. Em recorda un Gareth Bale...
0: Caram.
1: Diríem que menor, no?, perquè ens entenguem.
0: Home, clar, és que si fos un Gareth Bale major, segurament estaria jugant en un gran, no?
1: Bé,
0: estaria
1: té 23
0: jugant a Madrid,
1: anyets,
0: per exemple.
1: Té 23 anyets, però ja juga a Europa i aquest ha estat titular als 3 partits. I un futbolista de molta potència, amb criteri en pilota, que troba profunditat. Li agrada molt jugar amb carril, amb tres centrals, perquè veig més un carriler que no pas un lateral en línia de 4. Bé, noms interessants, i te'n sumo d'altres que no entrarem, o con Ente en un mig centre, el porter Beach, que juga per Ryan, i ja sabem el que significa Ryan per la selecció australiana, mm-hmm, una llegenda de la porteria, el porter del Llevant, i Irancunda, el davanter, que també ha sonat molt perquè va començar amb un gol, una bala, un jugador rapidíssim, elèctric, que ha jugat al Watford, ho ha fet molt bé a Championship aquest any, que té només 20 anys. Estem parlant de jugadors joveníssims en una selecció australiana que fa bona pinta, competeix molt bé i no crec que tingui una carrera llarga al Mundial, però és un rival que no és fàcil de sotmetre, que et desafia, que és rebel i que encara ens donarà segurament un partit més com a mínim al Mundial.
0: Doncs no us demanaré que recordeu els seus noms, com el famós anunci, però si algun
1: Volpato.
0: Dia, si algun dia fitxem
1: Volpato,
0: un australià, probablement l'haureu sentit abans aquí el que ha descobert el Ricard Torquemada de la selecció australiana. Ricard, abraçada, gràcies.
1: Gràcies a tu, Déu.
0: I amb la repassada al diari del Mundial i també la resta de l'actualitat esportiva del dia, recordar-vos que això és el Tot Costa, que això és la sintonia de Catalunya Ràdio i que hi serem fins les 9.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
0: Avui amb la companyia del senyor i Torracollons, oficial del programa, Oriol Domènech. Hola, Oriol, bona tarda.
3: Bona tarda, Jordi.
0: Tot en ordre?
3: Tot en ordre.
0: La companyia de la senyora i no menys Torracollons, Laia Tudel. Hola, Laia, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: No, el Ferran és bon tio. I també la companyia del Ferran Correas. Hola, Ferran, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: Això de tot en ordre, al Miguel Rico no li agrada que diguis tot en ordre.
0: Tot bé, tot en ordre.
3: Perquè és bastant torracollons, també.
0: La setmana, ara que l'Oriol agafarà un petit parèntesi de torracollons, crec que anomenarem torracollons provisional.
4: Farà perfecte.
5: Sobretot amb l'aire, no?
0: Per exemple, sí, ui, es va enfadar moltíssim. Però, en canvi, el Ferran avui està encantat de la vida. Vinga, va, que tenim una feina de por, de seguida la tutoria, però abans. Avui és un dia trist per la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio perquè ens ha deixat qui en va formar part durant més de dues dècades. Va ser el primer home de motor d'aquesta casa, és el Martí Trilla, i com us deia, avui ens ha deixat. Després el recordarem amb l'actual home motor de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, el Damià Aguilar, però volia recordar-lo amb un episodi del Martí Trilla que explicava el programa El Visitant fa alguns anys, com va ser el seu aterratge en el món del motor i a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio.
6: L'any 86 va entrar aquí, finals 86, i de cop i volta recordo que a finals de l'any, mitjans de l'any 87, em va venir el Lluís Canú, que llavors era el cap d'esports, i em va fer una pregunta que em sembla que és la resposta més ràpida que he donat a la meva vida. Diu: Martí, t'agradaria anar al Dakar? I jo la resposta, no vaig pensar ni mig segon, em sembla que és la resposta més ràpida, vaig dir sí, i no sabia on anava jo, de veritat.
3: Per què ho dius? Que no sabies on anaves, al desert anaves, no, Martí?
6: Perquè em va dir que ens havíem de trobar amb el Josep Cuní, que llavors era el cap de programes de la ràdio, que ens havíem de trobar a la tarda. I jo no vaig dinar aquell dia, potser una mica amb perdó, entre cometes, de lo colloner que estava, de la meva resposta que havia donat.
0: El Martí Trilla, geni i figura, i els que hem estat abans que treballadors d'aquesta casa, oients de Catalunya Ràdio, sempre el recordarem com el primer senyor de cara aquí a la sintonia de la Ràdio Nacional i més esportiva de Catalunya. Descansi en pau el Martí Trilla, i una abraçada enorme a tota la seva família i amics. I recordat el Martí, reprenem el fil del programa d'avui, i com que és divendres, toca la primera tutopista.
2: La tutoria, pista número 1.
7: El nostre personatge d'avui, encara ara, és un dels màxims golejadors del seu país. Qui és?
0: Avui busquem un futbolista, vaja, un futbolista, no sé si un futbolista, busquem en tot cas un esportista, ni un partit ni un equip. Un esportista que encara ara és un dels màxims golejadors del seu país.
4: A Bernat podria dir que pot ser Messi.
0: Pot ser Messi, avui efectivament pot ser Messi. Després, més tutopistes, i segurament anirem afinant el dictamen final. Atenció, que avui és penúltima tutoria de la temporada. Setmana vinent, gran final, ja amb la presència del campió vigent, Bernat Soler. No, el campió vigent ets tu?
5: Vam empatar la temporada.
0: Amb els vicecampions de la temporada, vicecampions de la temporada passada aquí de cos present. Abans, però, falta la d'avui, i ara entrarem en matèria.
2: Tot costa una dècada.
0: Capitana Alexia Putellas, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: I moltíssimes felicitats.
8: Moltes gràcies.
0: Ha dormit algú a l'avió de tornada de Göteborg?
8: Algunes sí, algunes es van quedar fregides de la tensió acumulada, però la gran majoria no hem dormit res a l'avió.
3: En quin moment has processat, has dit, som campiones d'Europa?
8: No, encara no ho he fet. No, o sigui, estem guanyant un partit molt important, però encara no he processat que som campiones. Encara no.
2: Tot costa una dècada.
0: Alexia Putellas, protagonista indiscutible d'aquests 10 anys de Tot Costa, que fa la sensació que en l'onzena temporada del programa jugarà a Londres, però això es farà oficial, s'entén, d'aquí alguns dies. Ara sí, entrem en matèria.

0: de dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Guadalajara,
1: Guadalajara. Ara, ara, ara. Jo, Salva, crec que hauríem de canviar la cançó de la Shakira per aquesta. Perquè fa més mundial, això, que Die, Die, We Go.
2: No. No? No, no fa més mundial. A tu t'apassiona aquesta cançó, et motiva, és, jo crec que una de les principals motivacions del programa des de que la Sònia està a Guadalajara és que s'emeti aquesta cançó. És que és el que més l'il·lusiona, o de les coses que més l'il·lusiona.
3: He hagut d'anar a buscar mariachis per tot Guadalajara, Laia, per trobar aquestes imatges. I a sobre no li ha acabat d'agradar la versió que li va encantar.
1: No,
3: perquè mira aquesta... Que els hi vaig dir, canteu-me una pel Jordi Costa, sisplau.
1: Aquesta del Salva Pou és més...
2: Més autèntica.
1: Més, més mogudeta. Bé, en fi, Guadalajara, Guadalajara és on es jugarà... Mira, ara, ui, ara, si ens esteu veient
3: sí,
1: per l'Esport 3, ara ja tenim la Sònia, que és això, la FanFest, eh?
3: Això és, això és la... Sí, és la FIFA FanFest, està aquí al darrere, que encara no està oberta, i això és la Catedral de Guadalajara, a la Plaza de la Liberación, que és bastant al centre de Guadalajara i on es fa aquest festival pels aficionats, que ja et dic, és que queden moltes hores pel partit i encara no l'han obert.
1: Molt bé, doncs la Sònia, que està visitant el centre de Guadalajara, d'aquí unes hores, concretament a les dues, serà a l'estadi per veure aquest Espanya-Uruguai, que ja ho apuntaves a l'inici. Sí, arriba per una banda amb la necessitat d'Espanya de no equivocar-se i garantir el primer lloc de grup per no complicar-se la vida en el quadre que queda de Mundial, i per l'altra el supermal rotllo que emana de la concentració uruguaiana.
3: Sí, per part d'Espanya et diré més, és que pràcticament no hi ha dubtes a l'11 de Luis de la Fuente, potser es guarda una sorpreseta d'última hora, però la idea que té és repetir l'11 que va guanyar l'Aràbia Saudita i que va tornar a la calma i la tranquil·litat a la concentració, òbviament amb la Minya amb el titular. Va introduir 4 canvis en aquell 11 i veurem si, ja et dic, potser varia una peça, però bàsicament repetiria amb Unai Simón a la porteria, defensa per Pedro Porro, la Port, Cubarsí, Cucurella, mig del camp amb Rodri i Pedri i Olmo al davant de la mitja punta. Això li permet a Pedri jugar una mica més endarrerit i estar més còmode. I al davant, Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena. Ja et dic, pot haver un canvi al mitja punta, potser Olmo passi a l'esquerra i aleshores puguis introduir una altra mitja punta, però en fi, en principi repetiria bastant l'11 que va jugar contra l'Aràbia Saudita. I per Uruguai és tot el contrari, perquè arriben amb només 2 punts, obligats a guanyar si volen estar continuant aquest Mundial, i amb tot el sideral que parlàvem abans del vestidor, no acaben d'estar amb el seu seleccionador.
1: No, la veritat és que, vaja, no diré que és un motí això que ens explicaves abans, sinó una reunió, però, vaja, un cel mal rotllo.
3: Quan et reuneixes amb el teu seleccionador per dir-li no ens agraden els entrenaments, que són massa intensos, i mira, s'està lesionant gent, i no ens agrada com planteges els partits, home...
1: Ara, la represàlia... diria que he llegit que la resposta de Bielsa van ser 48 minuts de monòleg.
3: De reunió.
2: Home, que arrisques. Si li planteges un motí a Bielsa, tens el risc que la resposta sigui aquesta.
1: Jo us haig de dir que entre... Bielsa té les seves coses, és un personatge singular i a vegades àspera. Entre Bielsa i Valverde, sempre l'equip de Bielsa, vull dir.
4: És que Valverde està a totes les
1: guerres. Sí, és increïble.
4: Amb Baena, ara amb Bielsa...
1: Ara que dius Baena...
4: Està tot arreu.
1: L'últim cop que es van trobar, diria que va ser aquell derbi que el van expulsar.
3: Sí.
1: A veure si avui estan més tranquils, sobretot Valverde.
3: De fet, aquesta setmana a Baena l'entrevistaven a la cadena Copa i li preguntaven per aquella jugada, si creia que tenia comptes pendents, i ell deia que no podia ficar-se en el cap de Valverde, però que per com havia anat ell creia que sí, que no havia passat full del seu enfrontament Valverde.
1: A l'Uruguai, encara sense De Arrascaeta, que jo crec que és el jugador amb més talent que tenen del mig del camp en endavant i que crec que encara no ha pogut debutar en aquest Mundial, i entenc, Sònia, que sense Araujo.
3: Sí, en principi Araujo, tot i que ell es veia per estar al partit, Bielsa no el veu, i per tant, vaja, les cròniques dels companys uruguaians donen per fet que Araujo no jugarà aquest partit, i és que el mateix Bielsa ho va dir. Per tant, en principi Araujo de moment encara no podrà jugar als seus companys.
2: Tot plegat va començar ja d'una manera estranya amb aquella lesió d'Araujo, amb aquell viatge que va haver de tornar aquí a Madrid. El germà ja va avisar, que alguna cosa a la concentració de l'Uruguai no anava del tot fina, amb aquell missatge de culpant Bielsa que es lesionés. Vaja,
1: Bé, el germà l'acusava del que es queixen ara, que és d'entrenaments massa carregats per un Mundial. Però
3: és que parla una mica per aquí, per les lesions aquestes que han tingut. Bielsa va dir que se sentia responsable d'aquesta lesió, i és veritat que ho va fer genèric, ells se senten responsables de totes les lesions dels seus futbolistes, i en aquest cas concret de la d'Araujo també.
1: Bé, avui Espanya amb un empat en fa prou per ser primera de grup i anar a parar a una banda de quadre en teoria molt benèvola. Ningú contempla que Espanya s'equivoqui avui contra Uruguai, tenint en compte què és Espanya i com està Uruguai, no? O sí?
5: Home, no, jo crec que no. Jo crec que Espanya, després d'un primer partit de Salvador, sí que és cert que el segon va estar bé. Va tocar les coses que jo crec que tothom des de fora veia que s'havien de tocar.
1: Sí, però no deixa de ser Aràbia Saudita, i et queda el dubte de... A veure...
5: Ja, és que jo crec, per exemple, que Aràbia Saudita és millor selecció que Cap Verd. Es veurà avui, eh? Avui ho veurem a les dues, però jo crec que és millor Aràbia Saudita.
1: Jo tinc la sensació contrària, mira què et dic.
5: Avui, després a les quatre, ja t'ho diré.
2: Sí.
5: No, llavors...
1: Tu ets el que veuràs l'Aràbia Saudita.
5: No, veuré.
2: No, diu al final de l'Espanya-Uruguai.
5: Espanya, però veuré el resultat, això sí que ho sabré. No, però que el que vull dir és que... Sí que sé que De La Fuente va tocar coses que tothom veia que s'havien de tocar, com que Pedri jugués a la base de la jugada i Olmo a la mitja punta, com Gavi a mi m'agrada molt, però no seria la seva millor posició la de jugar com a la banda esquerra. Crec que li va sortir molt bé també Pedro Porro, perquè es va entendre molt bé amb Lamin, i evidentment va jugar Lamin, que és el jugador diferencial. Ara repetirà equip, és favorita. Ara bé, és cert que Uruguai, sent Uruguai, per ells és a vida o mort.
1: Sí, sí. Aquest és una mica el perill. Sí,
5: i clar, és que Espanya, si perd, depèn del que passi a l'altre partit, pot quedar tercera.
1: Sí, sí.
5: I tot i que potser és millor que quedi tercera que segona, si mires els quadres.
1: Sí, el que és indiscutiblement millor... No em sé el quadre de memòria, però en el quadre de primera hi ha moltes posicions encara per definir, però crec que fins a quarts no li tocaria res potent.
3: Portugal està pel camí, podria ser, Portugal.
1: Sí, però jo crec que era més aviat lluny, eh? Vull dir, per descomptat, ni 700 ni 800.
6: I si no, Portugal, Colòmbia. Una de les dues et caurà per allà.
1: Ja, home, però Colòmbia, que és una molt bona selecció, en el context d'un Mundial no és un rival per dir, hosti, quin rival més complicat. Vull dir que no és ni França ni Portugal.
6: Evidentment.
5: Si quedes segona, el que tens clar és que te'n vas amb Argentina.
1: Això sí. Que molaria... No saps com, és a dir, jo no sé quina combinació ens cal perquè Espanya acabi segona, però vaja, jo...
5: I potser aquí a Barcelona hi ha algú que ho desitja. No, perquè...
2: Potser un enfrontament Espanya-Argentina.
1: Algú no, ja t'ho dic jo.
5: Els 8 del Barça cap a casa aviat.
2: Perquè no és per fet que guanyi Argentina.
1: Home, això és donar molt per suposat, Correas.
5: Ser.
1: Vaja, jo el
5: no
1: que...
5: Sé,
1: el que
5: avui... Estic veient molt bé, a més.
6: Jo aquest paritat volia 50-50.
1: I jo crec... Jo fins i tot diria que és per mi és favorit a Espanya. Ja sé que Messi està com està, però... Bé, és igual, ja hi arribarem. Sí, és una hipòtesi o no d'això. El Ferran no veu gaire probable que avui Espanya s'equivoqui. Estem d'acord, eh?
2: Sí, és cert que aquest partit era, abans que comencés el Mundial, te'l posaves d'aquests, no?, dels partits importants. I aquest és per veure'l. Un Espanya-Uruguai t'esperaves un gran partit. Veurem si ho és, eh? Però, clar, amb tot el que està passant a Uruguai i el que hem vist de com ha jugat fins ara, home, seria una sorpresa que Espanya no guanyés. No... s'ha d'oblidar tampoc el caràcter de competitiu que tenen els uruguaians, i això és veritat, que encara que no el joc no t'acompanyi o que ara no estiguin en un gran moment, doncs sempre a l'hora de competir ja sabem com són. Però vaja, a Espanya va jugar, sortir, ja ha dit la Sònia que farà pocs canvis, contra l'Aràbia Saudita és veritat que es va notar bastant canvi quan van sortir els titulars o quan van fer després tot el canvi la segona part, però si juguen l'equip que va sortir amb Aràbia Saudita, vaja...
1: És que a més ara que ho dius, Laia, i que ho deia la Sònia abans, és que no cal fer canvis, perquè hi ha tants partits, tants dies entre un partit i un altre, que els jugadors acostumats a jugar cada 3 dies van sobrats. Vaja. A Espanya em sembla que...
6: Sí, però pots acumular 8 partits de final, els que arriben a la final.
1: Sí, sí, però...
2: Sí, però Oyarzabal i Lamin... O sigui, Oyarzabal va descansar.
1: Oriol, Espanya, si queda primera, crec que juga divendres que ve.
5: Sí.
1: Clar... Vaja, jo no faria rotacions, perquè és que pot ser contraproduent si tu tens més o menys definit un 11, li treus ritme.
5: Alemanya, per exemple, ahir, que era primera de grup, va fer molt... Crec que va fer un parell de canvis, no va fer més.
1: És que...
6: Tu pots posar l'equip més o menys titular i després entrar en jugadors minuts 40, 50, 60...
2: El que va fer Maràbia, van descansar. Sí, sí. Oyarzabal el va canviar, Lamin, Pedri, tots.
1: Bé, doncs veurem què dona de si aquest Espanya-Uruguai a partir de les 2 de la matinada a Guadalajara. El Ferran Correas ens anirà informant de què passa en l'Aràbia Saudita a Cap Verd. Sònia, a part d'això, bastant abans, a les 9 de fet, hi ha un partit de morbo i de nivell també, perquè s'enfronten Mbappé i Haaland.
3: Sí, el França-Noruega amb la primera posició del grup en joc, però ja vam sentir fa uns dies Haaland, que ell deia que no sabia què passaria en el partit d'avui, però que imaginava que guanyaria França i que fins i tot França podia el veia guanyant el Mundial. Que d'alguna manera se situava en un segon esglaó respecte a la selecció francesa i es treia la pressió d'aquest partit, però vaja, és un duel de golejadors, tots dos amb 4 gols de cadascun després de 2 partits, i un partit molt interessant, que aquest sí serà d'aquí a veure, 1 hora i 20 minuts mal comptats, que per cert ja estan obrint el Fan Festival, aquí el seguiran,
2: se sent,
3: jo crec.
2: Ambient, ara,
3: El sentiu? Bé, i de fet, si els veieu...
2: No, i ara per imatges he vist que tenies molta més gent darrere.
3: Sí, al darrere... Mira, espera't un moment. Vaig a fer...
2: Mira, si podeu veure. Més ple.
1: Sí, sí, sí.
3: Clar, ara aquí és on obriran les portes i entrarà, i aquí projectaran aquest França-Noruega. Imagino que la gent li queda una bona estona fins
1: quin
3: al partit d'Espanya.
1: Quin traveling ens acaba de fer la Sònia Germà. Vaja, està... Vaja.
5: Bona càmera,
3: sí,
5: bona càmera.
1: Sí, sí, sí. Està, té un futur a TV3.
3: Ara tinc un problema, que és que m'ha quedat inestable el trípode, però no passa res.
1: Quan del Tot Costa, jo aniria a ICAT i la Sònia anirà d'operadora de càmera a TV3. Exacte. O a l'Esport 3.
3: Bé, doncs això que us deia, que sí, que queda una bona estona, més a ple sol. Ara després, és que com que no està obert encara, no podia entrar, però us explicaré una mica, si tenim marge, com és per dins, però no fa pinta que hi hagin gaire ombres. Per tant, una bona estona aquí al sol per tots aquells que volen viure aquí avui l'Espanya-Uruguai.
1: Molt bé, doncs pendents a les 9 d'aquest França-Noruega, per cert, sense deixar-nos a la banqueta perquè ha hagut de viatjar a França, va morir la seva mare, i amb Tchouaméni tornant a l'11 francès, no va jugar l'últim partit, i a partir de les 2 aquest Espanya-Uruguai. Ara firmem el primer partit de 700.
0: La firma.
1: Bé, tècnicament no serà el primer, però serà el primer potent. Ja tenim definit aquest Japó-Brasil, les 700 de final. Natàlia Arroyo, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Com estem?
7: Molt bé, amb ganes d'anar liquidant la fase de grups, eh?
1: Sí, crec que en això estem tots bastant d'acord. I el primer pas, o un dels primers passos de setzens, ja quan comenci el Mundial com a tal, serà aquest Brasil-Japó, dilluns a les 7. Tu que has anat veient i has seguit els japonesos, els dones moltes opcions de complicar la vida o fins i tot de sorprendre aquest Brasil d'Ancelotti?
7: Clar, moltes sona molt potent. Jo crec que s'han guanyat s'ha guanyat el crèdit de ser una opció forta. Evidentment, aquí està els partits que ha jugat, sobreposant-se al domini de Països Baixos en el debut, i ha anat creixent el torneig. Brasil és cert que ha resolt els seus partits un cop empat en el debut, patint, especialment la primera mitja hora davant del Marroc. Després sí que torna a ser aquell equip sòlid que esperàvem d'Ancelotti. potser el que menys m'està agradant, però després segurament ho desenvolupem, és aquest punt de no voler jugar el paper de no sóc gens favorita, vaig de petitet aquí, vaig a l'ombra i a veure si sorprenc el Brasil. S'estan canviant una mica el discurs i estan fent-se, no?, fent-se valer i fent una mica el discurs de que es veuen capacitats. És cert que futbolísticament jo els hi veig opcions, sobretot perquè hi ha molts perfils de partit que li poden anar bé. El Japó m'està semblant una de les seleccions més completes, a vegades molt, molt, molt pragmàtica, però quan es posa a jugar està sent divertida de veure.
1: Són pragmàtics, però juguen bé a futbol. Per exemple, el gol d'aquesta matinada contra Suècia és una combinació rapidíssima dels tres davanters que a mi m'ha encantat. Sí. Com ho han resolt, tenint en compte que parlem de jugadors que per la gran majoria del públic en són desconeguts, vull dir que no parlem de que s'hagin associat Messi i Iniesta, sinó que parlem de Ueda, i ara m'hauries de recordar els altres davanters, vull dir que tenen, hi ha més futbol que nom, per dir-ho així.
7: Sí, jo tampoc, vull dir, estic descobrint-los, entre cometes, però cert que mires a priori i no estan jugant a la Lliga Domèstica, vull dir que estan a bons equips.
1: Sí, sí, la majoria estan a Europa.
7: Migcampistes,
1: sí, sí,
7: a Lliga Anglesa, jugadors a Alemanya, jugadors importants als seus equips, a l'Eintracht, al Bayern, vull dir que al final crec que és una selecció molt sòlida. I el que deies, aquest pragmatisme és una cosa que li ha afegit al seu futbol, gairebé sempre, ja ha passat també amb la selecció femenina. El Japó s'havia fet un nom al món, al panorama mundial, des de la proposta més combinativa, des d'aquesta còpia de anem a jugar a joc posicional, anem a fer el que fa Espanya o anem a fer el que fa el Barça o anem a jugar a dominar molt, molt. I eren equips de molta possessió, de molt d'atac, i sempre pecaven de no verticalitat, de perfils físics tovets, no? De no guanyar duels, de no estar preparats per les grans batalles físiques. Ha canviat radicalment l'estil, ara defensa molt, molt bé, són superintensos i generen unes teranyines defensives que es fan difícils, i així és com una mica va desesperar els Països Baixos. I el que em va deixar el primer partit una mica és que quan combinaven eren espectaculars, vull dir, el gol que veiem, canvi de joc, acumulant jugadors a la dreta i acabant de fer aquestes combinacions amb el punta caient a banda, el de banda combinant, i al final de cop i volta gires i pam, pam, no te n'adones i se t'han colat. Aquesta foto la fa poques vegades, però amb molta, molta eficiència. I així és com sorprèn a Suècia, així és com va anar estuvant el partit amb Tunísia, i crec que al final és una mica el partit que em puc imaginar contra el Brasil. A priori, donar-li la pilota a l'equip d'Ancelotti, a veure què em pots fer, molt, molt, molt ordenats, línia de 5, però superdinàmics, t'ho feu aquí, t'ho feu allà, no crec que Vinícius tingui moltes, moltes superioritats, i a partir d'aquí, quan la roben, super verticals, i quan es posen a jugar, si Ancelotti li cedeix una mica la iniciativa per no generar el monòleg que no li convindria, crec que el Japó té molt bon joc, té l'herència posicional que ha anat fent els últims anys i té aquest vertigen. A mi, ja et dic, que és una de les seleccions que crec que està buscant el que ara mateix segurament és el futbol. Anem a defensar molt bé i quan ataquem, el més vertical que es pugui.
1: Ara et pregunto pel Brasil, que t'està semblant aquest Brasil d'Ancelotti, però faig un parèntesi, em crida l'atenció el Ferran Correa sobre l'alineació ja oficial de Noruega, on no hi és Haaland. Sònia, no constava cap problema físic del davanter noruec?
3: Doncs no. Mira, m'agafeu que precisament estic utilitzant el telèfon mòbil per les imatges, però no em constava que Haaland s'hagués de perdre aquest partit.
6: No hi és Haaland, i és que els 11 són 11 suplents.
5: Sí, són suplents.
6: No és que hi hagin dos o tres canvis, són 11 suplents.
5: Juga amb els suplents.
3: Jo l'única explicació que hi trobo és precisament el que comentàveu abans, que Noruega ja està classificada i que sentint Haaland donàvem per fet que França guanyarà aquest partit, però no hi ha tanta necessitat de descans, no? És estrany, realment.
1: No, potser és que... Vaja, ara ja estic anant molt enllà. Potser han mirat els camins i consideren que 6 segons...
6: O bé ja sabés, l'assessor ha dit el millor Noruega no torna un mundial fins aquí no sé quants anys i li dona una oportunitat i un premi a tots els suplents. Que
1: clar, sí, sí.
6: Que mai sap.
3: També és veritat, clar, també és veritat que ells afronten aquest mundial com una experiència única i que aquest és l'únic partit on pots donar descans a futbolistes i on pots donar oportunitats.
1: A veure, no he tingut temps de revisar més, però això és el grup I, el segon del grup I juga contra Costa d'Ivori. A veure, que no ho hagi mirat malament, eh? No.
6: Pot ser, em sona que sí.
1: Bé, no sé.
3: Jo veig més l'explicació que hi donava l'Oriol, sí, sí, que la de voler ser segon perquè pots jugar amb els teus titulars i acabar sent segon i fer canvis a la segona part, fins i tot.
1: És veritat.
3: És a dir, que veig més que sigui una oportunitat per tots aquells que, si, d'altra manera, si no, no podran participar en aquest Mundial.
1: Sí, el que és veritat... Clar, en el cas concret de Haaland, que el tens amb 4 gols i que segurament no tindrà una vida molt llarga en el torneig, li treus un partit per poder sumar gols, però vaja, m'imagino que deu estar...
3: Bé, potser apareix a la segona part,
1: sí,
3: no?
1: Sí, és veritat, és veritat. Bé, en tot cas, com a mínim el morbo inicial, perquè Mbappé sí que juga, és el duel de nous, de moment l'haurem d'esperar. Torno amb la...
6: Deixa dir del Japó. El darrer Mundial van guanyar Espanya i van guanyar Alemanya a la fase de grups.
1: Espanya la van guanyar o van empatar?
6: Van guanyar l'últim partit.
1: És aquella famosa pilota que van estar 28 minuts mirant si havia sortit per la línia de fons. Jo és que això me'n recordo com si fos ara. Te'n recordes? Sí, un dels gols de Japó era una centrada que havia passat la línia, però no hi havia manera ni humana ni tecnològica de definir si era dins o fora.
6: Sí, que va ser l'última jornada, l'últim partit del grup.
1: Sí, Espanya ja estava classificada.
6: Es van palmar contra Croàcia els penals. Mm. Que van fer un Mundial que... Vull dir, que van guanyar partits com el que s'enfrontaran a Brasil el proper. Mm.
1: Precisament pel Brasil et vull preguntar, Natàlia. Bé, de moment ha anat fent. Jo diria que l'empat contra el Marroc de la primera jornada tampoc és un cap cataclisme, tenint en compte el nivell del Marroc. T'ha convençut el que has vist, de moment?
7: Coincideixo amb el que dius, eh? El primer partit crec que és un partit on no és una sorpresa que el Marroc sigui creatiu, dinàmic, et faci patir, és una estrena al Mundial, l'equip encara s'ha de fer una mica, Ancelotti, però després ha tirat també d'eficiència i crec que està fent el que s'espera d'ells, no? Una mica els que esteu més ficats, els especialistes, tampoc la ficàveu claríssimament entre les favorites. Al final el Brasil ha d'estar sempre el grup fort per la història i pel crèdit que li donem a un entrenador tan bo en tornejos d'aquest tipus, encara que sigui, digue-li tornejos d'aquest tipus, si copiem Mundial amb Champions. Crec que està creixent en el torneig, està intentant tenir estructura i després té individualitats. I aquest és una mica el partit que m'espero també amb el Japó. Sí, accepto el domini, però tampoc m'enredaré. Intentaré tenir aquí i allà avantatges. No crec que sigui fàcil trobar-les, però aquí el gran què és... crec que serà molt d'entrenador aquest partit, tinc la sensació, i se'ns està vestint de molt estratega l'entrenador japonès, però clar, Ancelotti tampoc és nou,
1: sí, no va curt
7: en el panorama.
1: No,
7: llavors,
1: no va curt d'experiència.
7: No crec que ens imaginem això, un Japó doncs dient, mira, pues, jugo una miqueta un paper de, a veure quin partit, et dono la pilota com a trampa, intento sorprendre't en transicions i de tant en tant amb accions ràpides, però no crec que el Brasil accepti aquest guió totalment, justament per Ancelotti. A mi no m'està entusiasmant, però està resolent el que ha de resoldre i estarà plenament preparat, rodant una mica jugadors, salvant el soroll mediàtic, donant-li un momentet a Neymar. Crec que Ancelotti està fent d'Ancelotti i això és el que és important a una selecció tan mediàtica i amb tant de pes i pressió com el Brasil.
1: També et dic que els brasilers, que no s'estan per brocs, no crec que acceptin amb tanta naturalitat com ho acceptava el Madrid, que al Brasil se li acudís donar-li la pilota al Japó i esperar al darrere, sobretot si perden. Si guanyen, segurament hi haurà menys crítiques, però vaja, suposo clar, que Ancelotti, sí, amb l'experiència que té...
7: Aquí es tracta de passar, no? Es tracta de passar.
1: Sí, sí, sí.
7: Jo no sé si...
1: Ja, però que el Brasil, fins i tot guanyant segons com reps, vull dir que bé, Ancelotti...
7: Sí, no, això està clar, és el que dèiem del primer partit, vull dir, al final el primer partit el resols, que segurament doncs, el perillós per tothom perquè és el primer i perquè era un dels forts del grup, i segurament hi ha hagut una miqueta de soroll al voltant. Torno al mateix. Jo crec que no serà claríssimament dominador, però bueno, en el referent que tenim del 3-2 que s'endú en un dels amistosos fa uns mesos, crec que el que li passa al Brasil és que es relaxa, vull dir, encarrila el partit de la primera meitat, 2-0, es relaxa i això sí que ho tenen els japonesos, resiliència a tope i anar fent, i a partir d'aquí t'esquerden una miqueta, i aquesta és una mica la gran pregunta, com de sòlida és la selecció? És a dir, ho ha resolt contra Escòcia, contra Haití, vale, era un partit realment de gran test o està encara a mig fer l'equip d'Ancelotti? Llavors, en aquell duel crec que encara li faltava segell, encara estava aterrant l'ex tècnic del Madrid, però bueno, al final hi ha molts moments on la pressió pot jugar en contra del Brasil, perquè el pes de passar no està a l'esquena del Japó, i crec que estan sent llestos, no volen posar-se el cartell de favorit, però tampoc volen anar de petitons aquí i d'anar demanant perdó. Vull dir, es veuen preparats i certament futbolísticament em sembla que tenen eines per generar un partit trabat de sorra, no? De mastegar sorra pel Brasil i de no deixar els jugadors de més qualitat individual gaudir de temps i espai. I crec que això el Japó és qui millor ho està fent.
1: Serà dilluns a les 7, Brasil-Japó. Avui l'hem analitzat amb la Natàlia Arroyo. Gràcies, Natàlia.
7: Vinga, una abraçada.
1: Per tancar el bloc mundialista, Sònia Oleart, bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
1: Avui preguntàvem a la nostra audiència quina selecció us ha agradat més en aquesta primera fase de Mundial que és a punt d'acabar.
8: Bé, doncs poques sorpreses, eh? Mira, el Jordi Durant diu: amb aquests horaris no ho puc valorar, he vist pocs partits. Per impressions i vídeos resums, aposto per Països Baixos o Japó. La sorpresa fins ara, Cap Verd, guanyarà França o Espanya. El Damià diu: no m'ha enlluernat cap selecció, sincerament. Per ara l'únic que m'ha enlluernat ha sigut Messi. Crec que el campió sortirà de França, Portugal o Anglaterra si Kane s'entona. Espanya no crec que tingui prou nivell, i Argentina depèn d'un Messi excepcional en els 8 partits. L'Alfonso diu: Argentina des de l'inici, Brasil perquè a mesura que avança el torneig va creixent com a equip. El Pere ens diu França i Alemanya, i a Instagram, per exemple, el Marc ens diu que Cap Verd ha donat una lliçó de lluita, o la Cèlia diu Espanya i Argentina, tot i que fins ara no s'han vist gaire partits interessants amb duels importants.
1: Molt bé, doncs aquesta és l'opinió de la nostra audiència. Gràcies, Sònia, fins ara.
8: Fins ara.
1: Farem una pausa, però ja sabeu que divendres ve amb entrapada de tutopistes.
0: La tutoria, pista número 2.
8: Ha guanyat 2 mundials, un dels quals a casa. Qui és?
1: Parlem d'algú que ha guanyat 2 mundials, un a casa, i que encara és un dels màxims golejadors del seu país. Uns instants per la reflexió. Ara venim.
0: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
10: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
14: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Angie
15: Ange! Ho veus?
16: Què?
15: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
16: Molt.
15: Tant nostre com dir...
17: Posarem llum?
18: A la foscor.
17: O com dir...
15: Aventureres? Aventurers?
16: Ens hi apuntem o què?
17: Què dius?
16: Saps que és molt nostre, també?
19: Sou molt!
15: Silenci.
16: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
15: O el Catalunya Ràdio.
20: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
15: Te n'adones?
18: Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
19: I que així sigui, per anys i anys.
20: 3CAT.
18: Molt nostre.
21: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
22: A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna, arreu d'Europa va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
21: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
23: Tot fa la mateixa olor de sempre.
24: Cinema.
25: Estem en una situació crítica.
24: Sèries.
26: This is the most dangerous period I've ever seen.
24: Documentals, plataformes.
27: Vinga, va, selfie i marxem.
24: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
28: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
29: Memoritzeu la cara del nostre home.
24: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
28: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
30: Jo em quedo aquí, no tiraré res. Em quedo aquí.
21: La tutoria, pista número 3.
8: Ha jugat en dos clubs de la mateixa ciutat. Qui és?
1: Ha jugat en dos clubs de la mateixa ciutat, ha guanyat dos mundials, una a casa, i encara és un dels màxims golejadors del seu país. No? No? Vinga, ara de seguida la quarta tutopista. Abans, escoltem l'uruguaixo Caçador.
31: Jo vull estar amb la meva gent.
1: I és que, precisament a tomb d'aquest Espanya-Uruguai d'avui, el Ferran Martínez, el company de Mundo Deportivo i col·laborador habitual del Tot Costa, ha fet una entrevista, Laia, a Luis Suárez, que fa tant temps que no l'escoltem en una entrevista nostrada, que sempre és interessant.
2: Sí, és interessant, i sobretot ha parlat de nous, de diferents davanters, ell que és un dels millors davanters que ha tingut el Barça els últims anys. D'entrada ha parlat del seu gran amic Leo Messi, diu que no el sorprèn el Mundial que està fent Messi, perquè entrena cada dia amb ell a Inter Miami, que veu la gana que té i l'autoexigència, i que el que el sorprenia més és que la gent pensés que Messi no podria rendir en aquest Mundial.
32: Yo llevo tiempo con él entrenando acá y sé la preparación que él tenía para él este Mundial, que mucha gente especulaba, pensaba de que no, ya está grande o ya va... No, y él sigue teniendo esa voracidad de querer seguir siendo el mejor, de querer seguir compitiendo. Él no necesita andar corriendo todo el partido, sino que... Pero hoy el día del fútbol se basa todo en correr, en los datos de quién corre más, quién corrió, que la cancha, que no sé qué. Y hay a veces que juega más la cabeza, juega mil veces más rápido que el que corre rápido.
1: En el cas de Messi és evident que és així, en el cas de Suárez ja no. Ja les cames no el porten. I per això no és en aquest Mundial, tot i que és futbolista en actiu, per això i perquè va tenir també en el seu moment un petit Cristo o un gran Cristo amb Bielsa en l'inici de l'etapa com a seleccionador del tècnic argentí.
2: Què és més? Interessant sentir-lo parlar de davanters actuals i de, sobretot de quin davanter necessitaria el Barça. Considera Luis Suárez que el Barça el que necessita més és un nou com Lewandowski, que complementi Ferran, i d'aquest estil dels actuals, doncs a ell els davanters que li agraden és Haaland, però sobretot Harry Kane és el que més diu que li agrada, però a la vegada també ha parlat de Julián i diu que també li agrada, que és un jugador molt intel·ligent i que també creo que tindrà una adaptació molt ràpida i fàcil al Barça.
32: Sí, obviamente que un jugador tan inteligente con la trayectoria que está teniendo en estos últimos 5 o 6 años Julián, desde que salió de River, con la experiencia del City, del Atlético, en la selección argentina, él llegaría y se adaptaría porque sabría cumplir su rol, es un jugador que trabaja mucho, es un jugador que tiene dos extremos, tres extremos en el Barcelona que le van a generar muchas situaciones, tiene una buena descarga, unos buenos movimientos, va a encajar enseguida en el Barcelona.
2: Ara, també és cert que hi ha un moment...
1: Tenim Julián Telaval, d'un dels millors nous de la història del Barça.
2: Ho ha vist claríssim, Luis Suárez.
1: Sí, home.
2: També és cert que hi ha un moment en què li ve a dir com un missatge de paciència cap a Julián, que quan estàs amb aquests clubs grans, que ell va passar, li va passar al Liverpool, que també volia marxar, i que en un moment Gerrard, doncs, el capità del Liverpool, li diu, escolta, ha quedat un any més, que aquí farem un any molt bo, fes-lo, i després ja marxaràs, ja tindràs temps de marxar a equips com el Barça, i una mica doncs, el que té ara mateix Julián amb l'Atlètic de Madrid, però vaja, sí que parla d'ell com donant per fet que el Barça doncs, encaixaria perfectament. També li han demanat, ja ha parlat de Lamin, i no ha volgut entrar en comparacions amb Leo Messi perquè diu que no li agraden, que sí que reconeix que té habilitats i similituds tots dos, que li veuen el joc de Lamin i de Messi, però que encara li queda molt, i que si Lamin vol, pot arribar a coses que, com les que ha fet Messi.
1: Doncs interessant l'entrevista que ha concedit el Luis Suárez a Mundo Deportivo. Aprofito per preguntar-vos pel nom de la setmana per Julián Álvarez. Què us ha semblat i com us sembla que queda la situació de Julián després del... Vaja, del tro, mai millor dit, en el llenguatge de Rebella de l'altre dia contra l'Atlètic de Madrid?
0: A veure, jo crec que sempre és complicat, i més en un Mundial, que un futbolista es mulli. Sempre que li preguntes et diuen, no, quan acabi el Mundial ja parlarem. Aquest ha fet el que li demanava el Barça. Més clar no pot haver estat. Ha dit que vol marxar i que ja ha parlat amb qui hagi de parlar de l'Atlètic de Madrid, ha parlat amb Simeone, amb Gil, amb Mateu, i els ha dit que vol marxar i que vol marxar al Barça.
1: Clar, el gest de Julián ja està fet. Ara la qüestió la és com situació, queda... Com ara, queda el...
0: jo crec que tenint en compte que l'Atlètic de Madrid el vol vendre perquè l'està oferint a l'Arsenal, l'ha ofert al PSG.
1: Ma, però, clar, és que l'Atlètic de Madrid l'ha de vendre, segurament no al Barça. Però
0: no al Barça, la seva situació és... o acaba cedint l'Atlètic de Madrid i va al Barça, o haurà de buscar una sortida a un altre equip, per molt que ell no vulgui. No veig coneixent el... És cert que, per exemple, a l'Atlètic de Madrid se li va dir a tot a Griezmann i després va tornar ha marxat com un heroi.
1: I va fer la primera decisió, es va quedar un any de més.
0: Per això dic que al final... pot tirar la marxa enrere. I...
1: El futbol ho aguanta tot, eh? Vull dir, surt Julián el dia de la presentació i diu... És que em vaig llevar amb mal de cap aquell dia i estava flipant amb Messi i vinga, i el... Com es deu dir el trofeu de l'Atlètic de Madrid? El Villa de Madrid, una cosa així, tots aplaudir-lo.
0: Sí, Oriol... abans es deia Vicente Calderón, però ara no ho sé.
1: Sí, potser sí. Què, Oriol, com acabarà això?
3: A mi em va sorprendre molt perquè no acostuma a passar que un jugador d'aquest nivell, de primeríssim nivell, digui públicament que vol marxar del seu club.
1: A més, és un jugador que no ha estat mai de grans declaracions altisonants. Jo no recordo una sola declaració de Julián que cridi l'atenció.
3: Això va dir amb molta naturalitat.
1: Sí, sí.
3: I molt tranquil, molt pausat.
1: Està llegendo,
2: eh? És una mica preparat, una mica preparat. Sí, factat amb el periodista.
0: Exacte. És molt bo, és molt bo, perquè primer surt a zona mixta, ningú li pregunta res del seu futur, i després va a buscar a un periodista amic perquè li pregunti només per...
2: I li repregunta. O sigui, està tot pactadíssim.
3: Com tu deies, Jordi, jo em sento incapaç de visualitzar què passarà amb Julián Álvarez, perquè, com dius tu, en el món del futbol han passat mil coses. La lògica diu que Julián Álvarez serà traspassat, perquè al final també ha entrat un fons a l'Atlètic de Madrid, que per molt que vulguin entrar i dient que volen guanyar la Champions a l'Atlètic de Madrid, el que volen també és fer negoci, i al final traspassar un jugador per 120 milions és un gran negoci per ells. Però ja et dic, si al final es queda perquè no arriben a un acord amb ningú equip, Julián Álvarez dirà que, bueno, que era el seu desig, però que al final s'ha tirat enrere. Però el que has dit tu, que en el futbol hem vist tantes històries diferents...
4: Si Julián s'ha mullat fins a aquest punt, és que té un compromís fort per part del Barça de que aniran a per ell i que presentaran una oferta que ell considera que serà irrebutjable per l'Atlètic de Madrid, si no, no es mullaria fins a aquest punt.
2: No, és que l'oferta la farà el Barça, 120 milions més variables, pots arribar a 130...
0: Jo crec que acabarà arribant a 150.
4: Clar, vull dir, jo crec que Julián deu pensar això. Julián deu tenir el compromís de, si cal, arribarem al 150. Perquè si el Barça et diu, bé, jo faig el que puc, ara he fet 100, potser arribo a 110, fas una mica com Cucurella explicava aquests dies. Sí, el Barça em va dir que buscava lateral esquerra, però tenia altres prioritats per davant. És a dir, no et mulles per un equip i el que va fer el Julià l'altre dia és mullar-se d'alguna manera pel Barça, si tu no tens la convicció que aquell equip anirà i apostarà fort per una xifra que tu saps que l'Atlètic de Madrid no podrà negar-se.
3: Si el Barça ofereix 120 milions d'euros, Julià fitxarà pel Barça, cap dubte.
4: 120.
0: Quan dius?
1: 120?
0: Jo crec que d'arribar a 150, encara que siguin variables.
4: Jo també.
0: Bàsicament perquè ha refusat una oferta del Real Madrid a 150.
1: A mi...
3: S'ha demostrat que aquesta oferta del Madrid
1: era
4: com era. Però l'Atlètic de Madrid ara també posa en joc una mica el seu orgull de club. A mi... I s'ha posat tan fort que per 150 pot dir... Escolta, més que és irrebutjable, perquè és no el doble, però és gairebé el doble del que van pagar. Si no arribes a 150, com justifiquen davant la seva afició que han venut aquest futbolista per 120?
3: Vaja, jo crec que 120 milions per Julián Álvarez és un bon preu.
4: Al Barça, dic.
1: El
4: pots vendre per 120 a l'Arsenal, però al Barça jo crec que li faran arribar a 150.
1: T'ho dic al revés. Tu creus que per 120 és un bon preu? Jo crec que per 150 és una animalada. Jo crec que el Barça no hauria de pagar 150, tingui el compromís que tingui amb el jugador. Ja arribaré.
0: Això és un altre tema.
1: Ja.
3: Si penso que 120 és un bon preu, penso com tu que 150 és una animalada. Sí.
1: Molt bé. Tindrà infinits capítols i tinc per aquí l'Agnès Marquès, que ara ens vol dir la seva sobre el fitxatge de Julián Álvarez. Mig quart de nou, Agnès Marquès, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: A les 10, Catalunya Nit, amb quins continguts?
5: Em semblen molts diners, en tots els sentits.
1: Tu no fitxaries, tu no pagaries.
5: No, no en sé prou d'aquest tema. Escolta, el Catalunya Nit avui actualitzarem, a poc es van actualitzant, de fet, les dades de mortalitat del doble terratrèmol de dijous a la nit a Veneçuela. La dada ara mateix és de 920 persones mortes, és l'última actualització del govern, que diu que hi ha també 3.000 persones ferides. La xifra podria multiplicar perquè algunes organitzacions apunten que hi ha fins a 50.000 persones desaparegudes. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat de moment 5 víctimes entre el centenar de persones espanyoles que estan desaparegudes i aquestes 5 víctimes confirmades. Després també explicarem com ha anat l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha afectat una superfície d'unes 48 hectàrees de terreny forestal. Ara ja està controlat a aquesta hora. Els Mossos han detingut l'home que està acusat d'haver provocat el foc. Hi ha testimonis oculars d'això, i en el Catalunya Nit el que mirarem de resoldre també és com estan penats aquests delictes, no?, d'encendre aquest tipus de foc. Ara ja el govern ha aixecat tots els confinaments de la població, no hi ha hagut cap habitatge finalment o persona afectada. I a l'última part avui del Catalunya Nit, a tocar de les 11, conversarem amb Raül Gallego, que és el director d'aquesta sèrie que es diu Punt de No Retorn, que està penjada a 3CAT i que de fet va ser guardonada amb un Emmy internacional. Nova entrega d'aquest Punt de No Retorn, amb dos capítols centrats en com creix en l'auge de l'extrema dreta entre els joves a Europa, i també amb un segon capítol amb com des de l'antifeixisme els joves també miren d'expressar-se. Són dos capítols molt, molt interessants per fer una radiografia de com la joventut al final busca expressar-se d'alguna manera i troben en aquests dos extrems doncs una manera de fer-ho. Molt interessant. Parlarem amb ell, amb el Raül Gallego, a 3:15 de la nit.
1: Doncs el Catalunya Nit a partir de... Sí, a partir de les 10, amb tots aquests continguts. Vols una corresponsal a Tiana? Perquè tenim la Olearte per la zona nostra.
5: Viu a Tiana, doncs sempre totes les veus ens van bé.
1: Ara la
5: saludaràs.
1: De moment, com a mínim, a Can Oleart, tot
5: en ordre.
1: Ja es veu que la situació és complexa.
5: Es podia haver complicat moltíssim, la veritat.
1: Molt bé, doncs a les 10 al Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias. Gràcies, Agnès.
5: A tu.
6: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
1: A la primera hora d'avui hem parlat d'aquest Espanya-Uruguai que es juga aquesta matinada a les 2. També hem parlat de la suplència de Haaland en el França-Noruega. De fet, l'alineació gairebé completament suplent de Noruega en aquest partit que arrenca a les 9. Amb la Natàlia Arroyo hem comentat les opcions que li donem al Japó d'eliminar Brasil en el partit de 16ens que les enfrontarà dilluns. I ara, a última hora, comentàvem a tomb d'aquestes declaracions de Luis Suárez Suárez, com acabarà la història de Julián Álvarez, i ja m'han dibuixat aquest escenari extremadament preocupant d'haver de pagar 150 milions. És que per mi no els val, jo ho sento, tant de bo vingui, perquè crec que al Barça li aniria bé, i tant de bo em faci callar, però 150 milions em sembla una autèntica animalada. I a la segona hora parlarem de seguida amb un àrbitre català que des de fa uns dies és internacional. Això serà ara mateix, després de la quarta tutopista.
6: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
7: La tutoria, pista número 4.
8: L'estadi de la seva ciutat du el seu nom. Qui és?
1: L'estadi de la ciutat du el seu nom. Ferran Correa es fa que sí amb el cap.
2: Ui.
1: Ja sap qui és aquest jugador o jugadora que l'estadi de la ciutat du el seu nom, que ha jugat en dos clubs de la mateixa ciutat, que ha guanyat dos mundials, una a casa, i que encara és un dels màxims golejadors del seu país. Dic golejadora, però és golejador perquè la Sònia ho ha posat en masculí a la primera pista. I tu ja saps qui és, eh?
0: Sí, he enviat.
1: Ja ha enviat. Oriol, no?
2: No. Jo un dia que vinc de convidada aquí a la tutoria, no vindré a rebentar aquí a la tutoria, per això, perfil baix.
0: Però ho saps, no?
2: Sí, exacte. No he volgut avançar-me, sé que teniu una guerra amb el Bernat Soler i no vull interferir.
1: Abans de saludar el nostre àrbitre internacional, acomiado la Sònia Gelmà a Guadalajara, crec que ha d'anar a investigar per la FanFest. És això, Sònia?
4: Sí, ara intentaré veure si puc entrar. Deixeu-me dir, per acabar, que el partit és a les 2 de la matinada d'hora vostra, és el que es juga avui aquí a Guadalajara, que és aquest Espanya-Uruguai, que no ho hem comentat, que és un partit en altitud, que no és l'altitud de Bolívia ni la de Ciutat de Mèxic, però déu-n'hi-do, 1.600 metres de

0: molt pocs, durant molt poc, crec que no va arribar ni a un mes i mig, no va anar gaire bé l'experiència. En fi, Sònia, gaudir de Guadalajara i del partit. Fins ara.
1: Molt bé, vagi bé. Veus a les...

0: És gairebé un quart de nou del vespre. El futbol català ha rebut unes quantes bones notícies en aquest tram final de temporada i fins i tot ho circumscric a l'última setmana, el retorn del Sabadell a segona divisió i en aquests últims dies una de to arbitral, i és que Víctor García Verdura, que era és l'únic àrbitre català que tenim a primera divisió, des de la temporada vinent serà, a més, internacional. Víctor García Verdura, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Pues molt bé, païnt la notícia, que la veritat que ha sigut molt bonic, molt bonic. Han sigut uns dies espectaculars.
0: S'ha de païr, una alegria com aquesta, no és allò, vaja... No se celebra sortint de farra tota la nit. Tu decideixes pair-ho.
1: Jo, òbviament, sortir de farra fins les altres hores de la nit no ho he fet, ho he celebrat amb la família i els amics, però és, a mi la paraula de pair-ho no és la correcta, sinó digerir la gran notícia i la bona notícia, que la veritat que com he dit, ha sigut espectacular.
0: Clar, et deia la sortida de festa perquè... arbitralment ho equiparo a classificar-se per la Champions. No sé si seria això.
1: Bueno, això ja seria paraules majors, perquè el món internacional comença ara, però comences arbitrant categories inferiors, sub-19 i la Youth League, per exemple. Però bueno, lluitarem per intentar algun dia arribar a pitar, a arbitrar partits de Champions.
0: Bé, home, s'ha de començar la casa pels fonaments, però és que clar, és que tu tens, corregeix-me si m'equivoco, 32 anys, aquesta ha estat la teva tercera temporada de primera divisió, és a dir, que l'ascens i en aquest cas l'accés a la internacionalitat és gairebé meteòric.
1: Sí, la veritat que molt content i agraït al Comitè Tècnic d'Àrbitres per l'oportunitat i la confiança. I res, ara toca treballar fort per demostrar, bueno, que el meu arbitratge, doncs, també serveix a nivell europeu i molt content.
0: Víctor, a part de ser notícia, perquè en general trobo que... Vaja, evidentment no he vist tots els partits que has arbitrat, però els que he vist m'ha semblat que has fet una temporada molt, molt regular, sense grans errors, que això als àrbitres evidentment us ajuda, però diria que el gran moment, el punt àlgid de la teva temporada és quan et van designar pel derbi, per l'Espanyol-Barça del gener, trencant el criteri de territorialitat i en què, des del meu punt de vista, vas fer un arbitratge magnífic. Creus que ha estat fonamental en la decisió del CTA de proposar-te com a internacional?
1: La veritat que no ho sé, no ho sé del cert. Sí que és veritat que crec que es mira també la trajectòria, i com bé has dit, han estat tres temporades on, per sort, ha anat tot bastant bé, i sí que és veritat que hi ha partits, doncs, com aquest, que a nivell mediàtic, pues, tenen més ressò, i res, per sort, no només aquest partit, sinó la temporada aquesta ha anat força bé, i al final, com has dit, és una recompensa, no només aquesta temporada, sinó les dues també que ja portava.
0: Recordo que les hores prèvies a aquell derbi, Manolo González va prejutjar, home, és que el fàcil és que, com és català, si s'equivoca, s'equivocarà a favor del Barça, perquè si no, no podràs sortir de casa. Després no et vas equivocar a favor ni en contra de ningú, com és l'objectiu de la teva feina. Vas percebre pressió en les hores prèvies a aquell partit, o des del teu punt de vista va ser un partit com un altre?
1: No, la veritat que no. Jo intento evadir-me de les xarxes socials i en el meu, és a dir, en la meva manera de treballar i del meu equip, el que fem és preparar cada partit de les mateixes condicions. Ens estudiem equip, jugadors i molts aspectes importants, i aquell partit no em vaig prendre igual que qualsevol altre, perquè el fet d'arbitrar a la teva comunitat autònoma, nosaltres som professionals i ho farem bé, ho intentarem fer de la millor manera possible a qualsevol part del món, i en aquest aspecte, doncs, aquell partit va anar bé com els altres d'aquesta temporada.

0: dius que te'l vas prendre com qualsevol altre, però entenc que t'agradaria repetir experiències si és que així ho designa el CTA, eh?
1: Sí, totalment. És el fet de trencar aquestes barreres que no haurien de ser barreres. És que jo crec que no hauria de ser notícies, perquè no hauria de ser notícia, perquè com a àrbitres, com bé sempre dic, nosaltres ens plantegem tots els partits, sigui on sigui, buscant l'encert, que nosaltres vivim de l'encert i sempre hi hauran petits errors o errors, perquè som humans, i crec que hem de veure la figura de l'arbitratge en aquest aspecte, que som humans i l'error sempre hi serà. Intentarem reduir-lo, és a dir, els menys errors possibles, perquè nosaltres, com he dit, vivim dels nostres encerts.
0: Perquè entenc que un cop trencat el criteri de territorialitat, ara perfectament et podrien designar per un clàssic.
1: Ojalà en el futur podem arbitrar...
0: No dic que t'hi designin, però que dic no hi ha res que ho impedeixi. Abans no podia ser ni un àrbitre català ni un madrileny, entenc que ara ja es pot.
1: Sí, en principi ja, com que s'ha trencat la barrera de les comunitats autònomes, doncs espero en un futur arbitrar molts partits que no puguem arbitrar pel simple fet de ser d'allà d'on som.
0: Escolta'm, més enllà del teu cas concret, que és que se't nota fins i tot en el to de veu que estàs content i orgullós de la temporada que has fet i del que vindrà ara per davant, sí que et vull fer preguntes més d'abast arbitral. Aquest any ha estat el primer any d'una reconstrucció, d'una reforma en el CTA, amb tots els caps visibles canviats, amb Ferran Soto com a cap visible. Tens la sensació, com a gremi, com a col·lectiu, que ha estat una temporada en què arbitralment heu anat millor?
1: Sí, totalment. Jo crec que any rere any es van millorant i crec que aquest any ha sigut un any molt bo a nivell arbitral i la meva sensació, sobretot parlo a nivell personal, ha sigut molt bona. El nou CTA doncs, ens ha donat moltes eines per preparar els partits i per estar bé físicament i mentalment per encarar tota la temporada i jo, com dic, agraïts a l'oportunitat que m'han donat, que sí, la veritat que, com has dit, molt content.
0: Ha estat un final de temporada marcat per... que vaja, ja no és novetat, però marcat per les duríssimes acusacions de Florentino Pérez contra el cos arbitral arran del cas Negreira. Com a àrbitre, tu comprens que l'únic estament que s'hagi pronunciat, que hagi denunciat Florentino Pérez, sigui el sindicat d'àrbitres i que ni el CTA, ni la Federació, ni ningú no... d'alguna manera no hagi parat els peus al president del Madrid?
1: A veure, nosaltres el tema del cas Negreira, el que volem els àrbitres és que sortia tot a nivell judicial i ja s'acabi tot, perquè nosaltres, com bé he dit abans, nosaltres, almenys jo, m'abadeixo de qualsevol... És que per exemple, a xarxes socials no en tinc i no segueixo res de premsa, perquè és que a mi tot això no a nivell personal doncs no m'ajuda mai. Tot el que no em sumi no tinc, és a dir, no tinc xarxes socials i no segueixo molt el dia a dia i res. En aquest aspecte el que volem és això, que surti tot i ja està.
0: És a dir, tu no saps mai si Madrid Televisió t'ha posat a parir, eh? No n'ets conscient.
1: Honestament, no. Jo en aquest cas... No. Sempre, ja des de que vaig pujar a ascendir al futbol professional, tema de xarxes socials com Twitter i, bueno, sí que tinc Instagram privat per tenir els meus amics i tal, però no segueixo molt, la veritat, no. Les xarxes socials i jo no som molt amics, la veritat.
0: En tot cas, és evident que tu et vols dedicar a arbitrar, però estaràs amb mi que no és gaire normal que un president de club, i no d'un club qualsevol, digui que els àrbitres s'han enriquit a costa dels diners del Barça i que ningú no faci res.
1: Bueno, en aquest cas, òbviament, jo no sé el que han dit ni el que han... És a dir, no sé què han dit. Jo em dedico a arbitrar i que això és el que m'apassiona, és la meva vida i ho donaré tot per arbitratge.
0: El Madrid sí que l'has arbitrat fins ara.
1: Sí, aquesta temporada unes quantes vegades i... Sí, la temporada passada, sí, bastantes vegades ja.
0: I bé?
1: Jo és que, com he dit abans, tots els partits me'ls plantejo amb professionalitat, sigui quin sigui el partit. Crec que tots els equips els hem de donar la mateixa importància i sortir al camp a intentar fer-ho de la millor manera possible. I demano, sisplau, que se'ns respecti a l'àrbitre com la persona, no només a mi com a professional, als meus companys com a professional, sinó al futbol base, perquè veiem cada setmana que tot el que passa en el futbol base ho hem d'erradicar. Ho hem d'erradicar perquè no pot ser que un menor de 15 anys surti d'un camp agredit, insultat, i crec que això, la crispació que hi ha cap als àrbitres, doncs l'hem d'erradicar.
0: Molt bé. Sortim de la part difícil de l'entrevista. Víctor, et pregunto, ara que ja ets internacional, o que ho seràs, suposo que estàs seguint el Mundial des de casa, el somni, entenc, seria el d'aquí 4 anys.
1: Ojalà. Jo, la veritat, quan vaig entrar al món arbitral, el meu somni era arribar a primera divisió. El vaig aconseguir i ara he aconseguit ser internacional i crec que no puc demanar res més. Òbviament hi ha més somnis, però em toca treballar fort per començar fort la temporada i intentar aconseguir-ho.
0: De les novetats d'aquest Mundial, a mi ja sé que s'havia aprovat de manera més discontínua, però ara en tots els partits l'àrbitre porta aquesta ref cam que en diuen, una càmera subjectiva que ens ensenya què veu l'àrbitre en tot moment. A tu això t'agrada com a àrbitre, com a espectador? Jo crec que és interessant, però no sé si com a àrbitre t'ho sembla tant.
1: Sí, crec que tot el que sigui tecnologia i nova i més càmeres al món del futbol ens ajuda a viure el futbol des de dins, i crec que aquesta càmera, doncs, s'assimila molt al que veu un àrbitre dins del terreny de joc. No és exactament el mateix, però és una altra perspectiva del joc i ho veig positiu.
0: De la resta de normes que han entrat en vigor, la majoria enfocades a que es perdi el menys temps possible, tot i que després ens han fotut les pauses d'hidratació publicitàries pel broc gros, però, per exemple, aquestes normes perquè els canvis hagin de ser el més ràpid possible, ja sabíem la de la retenció dels porters, però ara també passen les sacades de banda. N'hi ha alguna que t'agradi especialment?
1: Crec que totes aquestes normes que venen és per buscar més temps efectiu, que com a àrbitre crec que és important, és una cosa que també que també ho treballem, intentar reiniciar el joc el més ràpid possible, i crec que ara aconseguirem, després, perquè nosaltres tenim ara els seminaris a les Caldes del següent, de juliol, i allà ens explicaran exactament com ho aplicarem a la Lliga. I res, jo tot això que sí, totes aquestes normes noves que venen per donar més temps efectiu, jo les veig positives.
0: Molt bé, doncs aquesta és la mirada del Víctor García Verdura, que fins ara era l'únic català, i continua sent, malauradament, l'únic català que tenim a primera divisió, però que a més, a partir de la temporada vinent, estrenarà condició d'internacional, i nosaltres hem volgut trucar-lo per xerrar una estona, per conèixer-lo una mica millor i, evidentment, sobretot, per felicitar-lo. Víctor, a gaudir d'aquesta internacionalitat i a descansar.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
0: Una abraçada, Víctor. El Víctor García Verdura, parlem poc amb àrbitres perquè no és fàcil parlar-li, per exemple, en el mateix cas del Víctor García Verdura, ens va demanar fins que s'acabi la temporada oficial de partits. S'entén que la Lliga Espanyola, prefereixo esperar-me, doncs ara que ja s'acaba la temporada ens ha atès. I
2: hem pogut... Això és interessant, hi ha coses que estan...
0: Sí, evidentment, sense...
3: Excepte el cas Negreira, tot l'altre...
0: Bé, però jo ho entenc, perquè... Sí, perquè clar, és que...
2: D'aquests temes no poden opinar.
0: No, és que clar, és el que intentava saber, però ho comprenc perfectament. És que si no hi ha cap estament que s'hi posi, per què t'hi has de posar tu? És a dir, no sortiràs tu, Víctor García Verdura, l'àrbitre que sigui, a iniciar una croada contra Florentino Pérez...
3: Demà la tens liada.
0: Clar, si ningú diu res. L'únic que aquest sindicat, que amb tot el respecte acaba de sortir, tampoc se sap exactament cap on va, pues, en fi.
2: A mi m'agrada la resposta que t'ha donat a la pregunta sobre la càmera que porten els àrbitres, perquè diu perquè això et permet veure la imatge que tenen els àrbitres quan xiulen. estaria bé que aquestes imatges fossin a vegades de jugades polèmiques, perquè de moment estem veient com veuen ells els gols i la sacada inicial, els sorteig que fan abans de començar el partit, però estaria bé veure amb aquestes càmeres un possible penal, perquè la gent vegi del carrer que és molt difícil xular, perquè a vegades
0: molt difícil,
2: critiquem molt els àrbitres, són en dècimes de segon, tenen jugadors pel mig...
0: Si t'hi fixes una mica ja s'intueix, perquè és veritat que ens ensenyen jugades blanques. És a dir, ahir el gol, el golaç d'Elanga, amb la Refcam, hi ha parts del vol de la pilota que no les veu. Vull dir, et fas una idea de com és assenyalar un penal, per exemple, però és veritat... I a mi ja, si a part de camp fos mic, encara m'interessaria més, perquè en un partit de futbol es diuen coses que no surten als jocs florals, però que jo crec que com a experiència d'espectador estaria bé veure, per exemple, i posat a l'òptica de l'àrbitre, fins a quin punt un àrbitre ha d'aguantar coses en un terreny de joc que...
2: això per exemple, microfonant els àrbitres de la Lliga CB.
0: Sí, però després
2: és molt interessant.
0: Però després els editen i per què no m'has xiulat falta?
4: El dia del derbi. El dia del derbi que vaig xiular, després va haver aquell vídeo que va fer aquell experiment de posar micròfon i també es va editar, és veritat, però bé, et feies una idea de dir, ostres, realment,
0: però mira,
4: veies converses, el to que tenia García Verdura...
0: Correcte, escoltant aquells àudios, a mi em va millorar la percepció que havia tingut sobre l'arbitratge. Vaig pensar, és un partit que és de tensió i el
4: va tenir molt controlat.
0: Però no és que el tingués sota control, sinó que va fer per manera que els jugadors no s'embranquessin més del que toca. O sigui, recordo molt les converses amb Pol Lozano.
2: Barrejant català i castellà.
0: Sí. Això també és... No, és que per què li parla Ferran Torres en castellà? Coses d'aquestes que també és... A vegades és anar a buscar el...
3: Jo recordo fa anys, també, quan algun reportatge d'aquests, el Mateu Lao sempre se'l criticava perquè amb alguns jugadors els deia pel nom i altres els deia el 6. Tu 6, ven per aquí. I en canvi altres els coneixia pel nom.
0: Mateu Laoz, un altre insigne àrbitre que ha passat pel Tot Costes, que no en són tants, ara estem pensant. El Víctor García Verdura el vam entrevistar quan va pujar primera fa 3 anys i avui, però no és fàcil, malauradament, parlar amb àrbitres.
4: És que en general hauríem de rebaixar el focus, l'atenció, la pressió sobre els àrbitres i normalitzar-ho una mica més, i segurament doncs, el fet de que els àrbitres no puguin parlar després d'un partit o que no puguem entrevistar un àrbitre fins a final de temporada, que ho entenc ara amb la situació actual, no és normal. Estem parlant al final... O sigui, no és normal, entenc per tota la pressió que reben durant l'any, però...
2: Tot el valents que som i el poc respectuós que som amb els àrbitres, no ho som ni amb jugadors, ni amb entrenadors, ni amb presidents.
0: Sí, és veritat. Som molt més comprensius amb l'errada del futbolista que no pas amb la de l'àrbitre. Vaja, és que ara ja ens queda lluny, però el tram final de la Champions, el Barça, el van eliminar perquè el van robar. Després, l'Atlètic de Madrid el va robar l'Arsenal. I així, fins al final. Els únics que no van muntar un gran ciri, i per mi tenien motius per fer-ho, van ser els del Bayern, amb aquella possible expulsió de Nuno Mendes, que era discutible, però el Bayern va perdre i van fer un comentari, però tampoc...
3: També és difícil que parlin. Pots anar a la final de la Supercopa de la temporada passada, com fan aquella roda de premsa...
0: Ah, sí.
3: Supercopa, no, del final de la Copa.
0: La final de la Copa, sí.
4: Que s'emociona i...
0: No es volia presentar.
3: Sí.
0: En fi, que avui ho hem pogut fer i n'estem contents, i com diu l'Oriol Domènech, que ha estat molt interessant, com ho serà veure què pensa el Torracollons.
5: Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original, som el que xerrem. Els ximplets.cat us ofereix el Torracollons del Tot Costa.
2: Seguirem amb els talls de veu, com les últimes setmanes, que són maledat, això dels talls de veu. No sé si l'any que ve hi haurà secció, no? Però si n'hi has...
0: Dependrà del Pere i dels amics dels ximplets.
2: Avui serem una mica de torracollons amb els tertulians i amb tu d'aquell programa que va sortir, aquest tall de veu, però també en general amb el món de la premsa.
0: Molt bé, vinga, fot-li.
6: La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça.
0: Cucurella, no?
2: Crec que això va ser dijous o divendres de la setmana passada.
0: Sí, es va anunciar el fitxatge el dia que debutava a Espanya.
2: Vam fer una entrevista a Joan García. i després va sortir...
4: En roda de premsa va sortir
0: sí, tens raó. Sí,
4: i va fer aquesta resposta en català.
2: I aquestes declaracions, bueno, els deu donar caràcter de normalitat. Hi havia algú que deia, bueno, només faltaria que no digués això. I en altres mitjans també, inclús moltes crítiques. I jo penso, aquí tots són molt valents. No? Perquè jo em poso la pell d'un jugador que ha jugat al Barça, sí, però que fitxa pel Madrid i que és capaç de dir que tot el que és com a futbolista ho és gràcies a el que ha après a la Masia, al Barça i a la Masia. Vaja, jo crec que s'ha de ser molt valent per dir això.
0: Estic d'acord. No, no sé, jo no recordo exactament què vaig dir aquell dia, però estic bastant segur...
2: Sense més, caràcter de normalitat, bueno, és el que havia de dir.
0: Home, del que estic segur és que jo no he criticat Cucurella ni per fitxar pel Madrid, ni per com ha fitxat pel Madrid.
2: A tot l'entorn madridista, que és bastant caspós, aquestes declaracions li van agradar o no?
0: Segur que no, segur que no. És una declaració valenta, també et dic que és com el final de festa, però... que quedi dit que m'he format a la Masia i fins aquí, i em sembla molt bé, vull dir, no estarà recordant-li cada roda de premsa que està format al Barça.
2: Jo crec que ja t'ho vaig dir la setmana passada, que tu vas dir que mai més tindria una entrevista amb Cucurella. Jo crec que a Cucurella ens emportarem alguna sorpresa amb ell.
4: De que farà entrevistes?
2: De que potser farà entrevistes a mitjans catalans i de que no serà beligerant amb el Barça i que inclús serà elogiós amb
0: el Barça. Però és que no són els jugadors els que són beligerants amb el Barça, és que el Madrid no permet que cap esportista... No Cucurella, ni jugador de bàsquet del Madrid, ni...
2: Escolta, però potser la podrà fer amb la selecció, com diu el Ferran.
3: La podrà fer amb la selecció.
0: Jo crec que tampoc, perquè no hem... Vaja, tips de seguir la selecció espanyola i dius, escolta, perquè la COPE pot entrevistar Pedri i jo no puc entrevistar Casillas, doncs per què no? Doncs la vida és així.
2: Queden 6 anys de contracte de Cucurella amb Madrid.
0: Sí, no, poden
2: esperem
0: canviar...
2: que quedin 6 anys a tot costa.
0: No, home, no, escolta, si en aquests 6 anys guanya el bo d'Enric Elme, que va venir a fer entrevistes aquí a mitjans catalans, estic segur que aquesta política canviarà radicalment.
4: També va dir que el Barça el volia a segona divisió. No sé jo.
3: El que diu el Jordi és veritat. Els jugadors del Barça surten als mitjans de Madrid.
4: Sí,
3: a tots. I els altres aquí no surten.
4: Des de la selecció espanyola.
3: Sí. Però, evidentment, però, des del Real Madrid ja ni te cuento.
0: Però això és perquè directament, quan els jugadors del Madrid van a la selecció, no sé si és una instrucció directa de comunicació al Madrid o al mateix jugador, però allà ja saben que no et pots ni plantejar, no sé, ara Cucurella, però voldria saber com és Hausen. No, no. I en canvi, bé, a la inversa sí que funciona, però en fi, ara tampoc avorrirem els oients amb les nostres experiències. En canvi, el primer que truqui al 93207474 es pot endur una samarreta de Torracollons professional, que ja sabeu que ve a joc amb la tassa oficial dels ximplets.cat. I si a més de la que li toqui al primer oient que truqui a la Núria voleu comprar una de mala pela, no mata balis... Vaja, la gamma dels ximplets.cat és infinita. Tanquem tutoria.
7: Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la tutoria.
8: Pista número 5.
9: És un dels grans personatges de la història del futbol italià. Qui és? Crec que Ferran Correas pot fer... els honors de qui és, perquè ha estat el guanyador d'aquests 3 punts, que, per tant, bones notícies per ell, perquè igual a Bernat Soler, per tant, divendres que ve serà una final, a cara ho creu, entre Bernat Soler i Ferran Correas.
0: Jo no sé qui és.
3: Jordi encara no sap qui és.
0: Qui és?
9: Ah,
0: qui
9: no?
0: És? No.
3: Giuseppe Meazza.
9: Giuseppe Meazza.
0: Hòstia. Aquesta era de nota. Jo és que estava pensant, dos mundials a casa?
3: Havies de buscar...
9: Però ja, quan la pista de que l'estadi sí. I el seu nom, aquesta és molt definitiva,
0: no? Sí, però
9: no?
0: És que aquesta no hi ha caigut, però l'hauria impugnat, perquè l'estadi és San Siro. Vosaltres li podeu posar el nom oficial que vulgueu.
2: No està clar del tot.
0: No, sí que està clar. L'estadi era San Siro. Després li van posar Giuseppe Meazza, que era un jugador que, a més, per més inri, era un jugador que va fer... Era llegenda de l'Inter i no del Milan.
3: Però va jugar al Milan. També.
0: Sí, ja ho sé.
2: Ara quin és el nom oficial del camp?
0: El nom oficial és Giuseppe Meazza, sí.
2: Per tant, llavors,
0: no, després hi ha gent que diu no, és que quan juga a l'Inter es diu no. L'estadi, quan juguen els uns i els altres, es diu Giuseppe Meazza. Però l'estadi, originalment, era San Siro. I, per tant, com a més és un espai físic...
3: Ah, llavors no la pots impugnar, perquè...
0: No, no, dic que impugnar perquè és una matèria que em toca especialment la pena.
4: Home, ara que tenim aquí un empat, una gran final, no vinguis a impugnar.
2: Tu també, cert, els aficionats del Milan no li diuen Josep
0: Mera. No, clar que no.
2: Diuen San Siro, i els de l'Inter és Josep Mera.
10: Com que sé que no aneu gaire bé de temps, perquè hi ha moltes coses pendents per fer, matem el tema ja.
4: Sí, sí, ja està. Tenim una gran final, Sònia?
10: A la gran final ja no arriba Jordi Costa. Pots impugnar el que vulguis.
0: Molt bé.
4: Molt bé, doncs...
0: És que ens està esperant un protagonista.
10: Per això, com que ho sé, amb el guanyador de Cellers Maslet, que ens ofereix aquesta ampolla de cava 1907, cava de Guarda Superior, Gran Reserva, Brut Nature, reconegut com el millor cava del món 2025, i que se la podrà prendre ben aviat amb aquesta calor que fa la terrasseta, si es que en té, és una persona que es fa dir Mitch.
0: Doncs... Felicitats al Mitch, que s'endurà tota...
10: Bueno, vaja, el seu nickname és Migjorn Barcelona.
0: Ah, Migjorn. Ah, anava a dir Mitch.
10: Sí, però el Mitch...
0: Ell és Mitch, però li regalarem l'ampolla sencera de Maset de Lleves. La Laia es publica agraït. A mi m'agrada que vingui la Laia. El Mitch i el Ferran Correas, guanyadors de la tutoria d'avui, la penúltima de la temporada. Sònia, tutora, gràcies.
10: Adéu.
0: I gràcies a l'Oriol Domènech Torracollons, al Ferran Correas Pichichi de la tutoria i a la Laia Tudel
4: per seu bon humor. Que avui no t'he posat les claus. No,
0: avui has estat impactant.
2: Se'm dic que molt bé l'entrevista i el Xixi Creus, eh?
0: Sí? Bé, més que una entrevista era un bloc d'anàlisi. Sí, m'agrada.
2: No. Tenia un sopar, vaig aparcar el cotxe i vaig esperar que acabés l'entrevista, perquè em va agradar molt.
4: L'Oriol és top.
2: Sí, sí. No, va parlar amb criteri.
3: No sempre és tot recull.
4: Clar, no tot és negatiu. No.
0: És que tal com va la secció...
2: Es va embullar amb les preguntes sobre el futur del Barça, els jugadors que venien... No, molt bé.
0: Tal com va la secció, tant de bo que el Joan Creus tingués mando al Palau. Gràcies als tres.
2: A vosaltres.
0: Adéu. Una pausa i parlem i celebrem Futbol Sala. Ara venim.
11: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
12: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
13: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho? Aquest festival grec arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, la nova obra Deu Manzanares, dirigida per Nelson Valente. Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot. Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta. A partir de l'1 de juliol a la Villarroel, entrades ja a la venda.
14: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
15: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
16: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
17: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
18: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
19: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
20: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres el desenllaç del capítol Aroa, assassinat i revenja.
21: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
20: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3Cat.
23: Evitem el soroll.
24: Ens allunyem de les estridències.
23: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
24: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
25: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
23: Un informatiu sense presses.
24: Per donar context als grans titulars.
25: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Un minut i tres quarts de nou està en marxa el sopar de celebració del Barça de Futbol Sala, que ahir va guanyar la Lliga, superant el Pozo de Múrcia en el quart partit. I com que el sopar està en marxa i tinc en línia l'entrenador, el Javi Rodríguez, li agraeixo especialment l'atenció. Hola, Javi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: I moltes felicitats, insisteixo, gràcies per atendre'ns gairebé a mig sopar.
1: Muchas gracias a vosotros primero por estar ahí atentos. Y para nosotros, en este caso, es un motivo de orgullo que os acordéis, que estéis ahí al lado del Futbol Sala y aquí estamos para atenderos siempre que haga falta.
0: Només faltaria. Escolta, ahir et vaig sentir, després de guanyar la Lliga, va quemar Múrcia. Ha cremat molt la nit murciana o...
1: Bueno, un poquito. La verdad que ha estado todo muy bien, que la celebración fue por todo lo alto, como se lo merecía esta victoria, este título, después de una liga, bueno, pues tan peleada y tan buscada, y la verdad que fue una noche larga y dura.
0: Testimoni de la dificultat d'aquesta final és que us vau posar 2-0 al Palau, el tercer partit es va complicar quan semblava que el teníeu molt de cara, i ahir passem de l'1-4 al 4-4. En algun moment vas pensar... Home, una altra vegada no.
1: No, la verdad que no. La verdad que, aunque parezca lo contrario, bueno, desde fuera lo vivo con tranquilidad, confío mucho en mis jugadores y al final, bueno, sabía que iba a salir de una manera u otra.
0: Diuen els que coneixen bé l'equip que el gran mèrit de Javi Rodríguez respecte a temporades anteriors que no han anat tan bé... Es que té l'equip endolladíssim. ¿Es la clau aquesta?
1: Bueno, yo lo que tengo claro es que he sido jugador del Barça durante 6 temporadas y sé lo que representa este escudo y esta camiseta. Y ganaremos o no ganaremos. Pero lo que sí que tengo claro es que hay que dejárselo todo. ¿Sabes? No podemos pasear la camiseta de Barcelona como si fuera una cualquiera. Aquí hay que darlo todo y el que lo dé estará y el que no lo dé pues tristemente no podrá estar.
0: Durant la temporada s'havien escapat als penals la Copa d'Espanya, després la Copa del Rei, i al final arriben, jo diria que doble premi. Primer la classificació per la Champions, després de dues temporades sense participar-hi, i aquest primer títol de la teva etapa com a entrenador, però que trenca una sequera important a la secció. A què dones més importància? El bitllet per la Champions o a la Lliga?
1: Lo que tiene más importancia, sin ninguna duda, es la de Liga. Creo que hemos hecho una temporada muy muy buena en la que está claro que tenemos que ir a Europa, pero si vamos este año a Europa sin haber ganado la Liga hubiera sido un mazazo, porque a pesar de haber hecho bien una temporada como la que hemos hecho, hay que recordar que en esta temporada, contando el playoff, solamente hemos perdido 3 partidos. Bueno, al final no haber ganado la Liga no hubiera sido ponerle la guinda al pastel.
0: Doncs amb la cirereta es tanca la temporada, la vinent amb el retorn a Europa, clar, per intentar recuperar també la Champions, i això no sé si serà possible tenint en compte el context del club, caldrà demanar reforços o no?
1: Sí, bueno, estamos aquí mirando ya todas las cositas las que podamos mejorar para el año que viene, estamos muy contentos con lo que ha habido este año. Però bueno, sempre que podem millorar algo, pues lo intentarem millorar.
0: Aquest títol creus que us dona més força com a secció per dir, a veure si podem fer un petit esforç més?
1: Bueno, al final intentaremos tirar de todos los sitios para que sigamos sumando para arriba y subiendo también, ¿no? Al final estamos aquí para lo que nos manden, para lo que nos den y con lo que tengamos haremos.
0: Javi, acabo. Crec que tens una relació molt, molt especial amb Joan Laporta, amb el president. No sé si ja t'has pogut trobar amb ell i quin missatge recordes del president de felicitació.
1: Bueno, la verdad que la relación que tengo es estupenda. Él siempre está muy atento al Futbol Sala. De hecho, ayer, nada más que termina el partido, ya me manda un mensaje de felicitación, tanto para mí como para todos los jugadores, pero no solamente en el final de la Liga, durante la temporada también está muy pendiente de nosotros, y eso es de admirar que un presidente esté pendiente de la sección de Futbol Sala.
0: Ara et preguntava per la possibilitat de reforçar la plantilla. És veritat que al final aquest any s'ha guanyat la Lliga de Futbol Sala, s'ha guanyat la Lliga d'handbol, és a dir, les seccions en general han competit, però el context no és fàcil per les seccions, eh?
1: Bueno, al final cada año es más complicado, cada año es más difícil, pero bueno, al final nosotros estamos aquí para seguir mejorando lo que podamos en todos los sentidos y a partir de ahí ya veremos.
0: Doncs ho veurem. Hi ha un estiu per treballar, per reforçar-se, i veurem la temporada vinent ja amb l'enyorat retorn a la Champions del Barça de Futbol Sala. Ara, però, és moment de celebrar aquest títol de Lliga com ho està fent l'equip que dirigeix el Javi Rodríguez en aquest moment. Javi, moltíssimes gràcies, enhorabona de nou i a gaudir-ho.
1: Pues muchas gracias a vosotros.
2: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
3: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
4: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
5: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga punara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
6: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
7: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
8: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
9: Sóc el Risto Mejide.
10: Sóc l'Álvaro Morte.
6: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
11: Amb tots vosaltres, Jordi González.
6: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Avui de dol. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: De seguida repassarem què ha passat avui a Assen, però ho comentàvem a l'inici del programa. Avui ens ha deixat el gran Martí Trilla, el primer home de motor aquí als Esports de Catalunya Ràdio. D'home de motor a home de motor, et voldria demanar quin record en guardes.
1: Bé, en primer lloc, una abraçada a tota la família. En segon lloc, el Martí i jo vàrem compartir, calculo, fins que es va jubilar, uns 14 anys de redacció. A ell el recordarem, i no només el recordarem a Catalunya Ràdio, el recorda tota la professió del motor espanyola, el recorda pels seus Dakars i pels seus mundials de ral·lis. Jo diria que amb el Martí dona per fer una antologia de frases llegendàries de la ràdio. Tots recordem una ràdio, una frase curta molt famosa relacionada amb una de les seves aventures al Dakar, a la caixa de la camioneta, i una altra relacionada amb les seves aventures al Mundial de Ral·lis: la vaca ha mort. Aquesta és llegendària. Jo només et diria que, mira, ràpidament, jo vaig succeir el Martí, és a dir, quan Catalunya Ràdio deixa de fer el Mundial de Ral·lis sencer, jo començo a fer el Catalunya de ral·lis, i me'n recordo que, clar, vaig anar la primera vegada, estava absolutament peix, el primer dia em perdo les declaracions de Carlos Sainz, i truco al Martí: Martí, mira, m'ha passat això. Diu: no et preocupis. I com per art de màgia, em va fer anar a un lloc que era un heliport, allà va aterrar un helicòpter, i va baixar Carlos Sainz i em va fer declaracions, i evidentment sabia que havia de parlar amb mi perquè jo duia el micròfon de Catalunya.
0: Doncs el record del Damià Aguilar, l'home motor aquí a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio durant ja fa uns quants anys, però que va tenir com a predecessor, i ja veieu que també com a mentor, com a mestre, el Martí Trilla. I insistim, una abraçada a tots els familiars, a tots els amics i en realitat a tota la família de Catalunya Ràdio, on va ser gairebé, per dir-ho en termes col·loquials, soci fundador. Damià, més enllà d'això, segurament el Martí hauria estat pendent de què passa o què ha passat avui a Assen, a les portes d'aquest Gran Premi de diumenge.
1: Sí, sobretot, jo començaria per un nom, el subcampió del món, Àlex Márquez, que recordeu que República Txeca no va poder completar el cap de setmana, que l'objectiu és completar-lo ara, però atenció, quin primer escull, dues caigudes, la segona, un semi-high side molt potent. L'han hagut d'atendre els metges a la mateixa pista, l'han portat al centre mèdic del circuit, es dolia de l'espatlla dreta, que és aquella que es va trencar en quatre trossos al Gran Premi de Catalunya i va haver de passar pel quiròfan, doncs no té fractures, sí, un cop molt fort i unes abrasions al braç esquerre, l'hem vist sortir pel seu propi peu, entenem que demà doncs, tornarà a pujar a la moto i ja veurem en quines condicions. Això d'una banda. I la segona, és a dir, dues caigudes de l'Àlex, però una caiguda del Marc. Una caiguda del Marc que avui no ha anat en mode eco, ha anat en mode supereco, perquè ell ja ens ha avisat que aquest és un circuit que no, ell no considera perillós, però sí perillós per ell, pel seu estil, i no es pot permetre el luxe de caure. Ha caigut una vegada, una caiguda relativament light, i ell bàsicament avui en baixar de la moto ha dit que els riscos no els volia, i per tant ha anat tranquil. Quan ha necessitat la volta ràpida l'ha feta, aquesta volta ràpida li ha servit per posar-se tercer i després l'han passat, però ha acabat sisè, per tant ha passat el tall. L'Àlex fins i tot ha passat el tall en la desena posició, no l'han passat els altres dos catalans, ni Viñales ni Rins, i l'home més ràpid, doncs, Marco Bezzecchi, el líder, que jo crec que evidentment aquest cap de setmana té la responsabilitat d'intentar recuperar una mica, doncs, el lideratge de la situació després de tot el que li ha passat darrerament. Estem veient una lluita entre...
0: Bezzecchi aquest cap de setmana encara arrossega alguna sanció?
1: No. Ell no té cap sanció. I, a més, les Aprilia han demostrat que van un palet millor que les Ducati en aquest circuit de moment. Per tant, Bezzecchi, Raúl Fernández i, sobretot, Ogura. Jorge Martín no va tan fi. Hi ha diversos pilots allà ficats, però jo crec que això serà una lluita d'Aprilies i de Ducatis, bàsicament. Aviam fins on arriba, doncs, el físic de Marc Márquez.
0: Que la setmana passada deia: estic esperant el moment en què ja no hagi d'estar tan pendent del físic i poder centrar-me en el pilotatge, i és evident que aquest moment encara no ha arribat del tot, cosa que no el descarta en absolut per la victòria, perquè ja ho va veure la setmana passada, que era prudent el tro i va acabar guanyant el Gran Premi. Damià, recorda'ns hores de sprint i de cursa principal.
1: Bé, horaris estàndard, 3 de la tarda, cursa sprint, en directe a aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT, i diumenge a les 2 la cursa llarga, que, com sempre, ens hi posem 15 minuts abans, perquè hi ha coses mega interessants del Mundial per explicar abans de gaudir de la cursa.
0: També gràcies, i avui especialment una abraçada.
1: Vinga, gràcies, adeu a tots.
0: Doncs sí, acaba aquí un tot costa... trist per la mort del Martí Trilla. A qui volem dedicar aquest programa i el nostre record, i abans d'acabar, Joan Fitó, remata-ho.
2: Doncs mira, Dani Ceballos ja no és jugador del Real Madrid, ho ha fet oficial fa poca estona al Club Blanc, separant els camins de mutu acord. M'ha sorprès Ceballos, 215 partits amb la samarreta del Madrid, són molts.
0: Sí, alguns de 5 minuts, altres de 4.
2: 215, són molts.
0: Sí, home, que portava uns quants anys.
2: Des del 2017, i també una de natació, perquè el ribetà Luca Huck ha batut el rècord d'Espanya dels 100 lliures als campionats d'Espanya, precisament. A més, ha fet Huck la mínima per a l'europeu de París, que es disputarà aquest mateix estiu. Ha nedat per sota dels 48 segons, una marca amb què aspira al podi a París. I també una de ciclisme, perquè Pablo Blasi abandona el campionat d'Espanya. Va caure mentre preparava aquesta prova i va necessitar 4 punts de sutura. Blasi va participar en la contrarrellotge i, tot i el dolor a les costelles, va poder acabar, però ara marxa cap a casa. La previsió és que pugui participar al Tour de França femení, un Tour de França que es disputarà aquest mes d'agost.
0: Doncs a recuperar-se l'enorme ciclista catalana, la gran sensació, sens dubte, d'aquesta temporada. Per cert, crec que no hem comentat durant el programa, Rafinha està descartat també pels setzens de final del Mundial, per aquest Brasil-Japó que jugarà dilluns, a més en horari tot costa. Joan, gràcies.
2: A tu.
0: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Dani Rodríguez com a responsable de l'estudi 5. Gràcies al Víctor Rodríguez i al Víctor Lorenz, els Víctors, avui al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3, i sobretot gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres tornarem dilluns a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Lluís, et quedes avui a veure l'Espanya-Uruguai del Mundial?
3: Puede ser que sí. ¿Y?
4: Puede ser que no.
3: ¡Bravo!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bona nit, us informa Manel Elias. El nombre de morts pel terratrèmol de Veneçuela s'incrementa a 920. L'última actualització també augmenta a més de 3.000 les persones ferides. Les tasques de recerca de víctimes sota les runes fan en paral·lel algunes veus crítiques sobre com el govern del país està gestionant la tragèdia. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: La xifra de desapareguts pels dos terratrèmols podria ser de 50.000 persones, segons les dades que ha recopilat la societat civil veneçolana en una iniciativa solidària per mirar d'ajudar les famílies i les autoritats en la recerca de víctimes i persones en vida. Aquestes dades ja estan en poder de l'ONU per tal que pugui ajudar en les tasques de coordinació. El chavisme, a través dels mitjans que controla, mostra imatges de rescats eficients amb maquinària potent i autoritats rebudes amb estimació per part dels veïns afectats. Però també hi ha desesperació i crítiques a través de les xarxes socials contra la, segons es denuncia, inoperància del chavisme. La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, parlava així des de La Guaira, una de les zones més afectades.
3: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
2: Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
1: El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar des de Catalunya l'ajuda que volen oferir als ajuntaments i la població. N'ha parlat a Catalunya Ràdio el president d'aquest fons, Jordi Quadras.
4: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre en aquests casos és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
1: La donació es pot fer per transferència bancària a un número de compte que es pot consultar a la web fonscatalà.org i també al número de Bizum 08678. Més notícies, Marc Güell.
5: A la Franja encara continua actiu l'incendi que es va declarar ahir entre els municipis de Tamarit de Llitera i el Campell. El foc ha afectat més de 4.000 hectàrees, la majoria de terreny agrícola, i a hores d'ara les previsions sembla que són més favorables, malgrat que la zona encara hi bufa el vent. Tres municipis continuen evacuats. Anem fins al centre de comandament del Campell, Juli Albacar.
6: El foc ara mateix es troba pràcticament perimetrat. Este matí s'ha treballat sobretot al flanc dret, a la zona més boscosa, i a la tarda s'ha intentat evitar revifalles fora del perímetre. Un foc molt complex, segons ha explicat Roberto Bermúdez, conseller d'Interior de l'Aragó.
7: Es una barbaridad que la temperatura y lo que sucedió ayer fue muy extraño, que el fruto de los incendios estos nuevos estamos sufriendo y que vamos a sufrir, con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
6: Els veïns evacuats tampoc podran tornar a casa esta nit per seguretat, a Calassanç, per les poques vies de comunicació que arriben al municipi, i a Sanui, perquè les flames han arribat pràcticament a la porta de molts habitatges. Juli Albacar, Catalunya Ràdio, El Campell.
1: Mentrestant, a Tiana, al Maresme, els bombers continuen remullant la zona afectada per l'incendi que s'hi ha declarat aquest matí. Ho fan per evitar revifades, però el foc ja està controlat. Ha afectat 48 hectàrees de terreny forestal i els Mossos han detingut un home acusat de provocar-lo. Els bombers han controlat també l'incendi de Tàrrega, que ha calcinat unes 38 hectàrees de camps de conreu. La principal hipòtesi és que s'ha originat justament per una màquina agrícola que treballava a la zona.
5: L'exassessor de Seguretat Nacional de Donald Trump, John Bolton, s'ha declarat culpable de l'ús indegut d'informació classificada després de tancar un acord amb la Fiscalia. El pacte rebaixa els càrrecs contra Bolton i disminueix a 5 els anys de presó a què pot ser condemnat. La Fiscalia de Maryland l'acusava de 18 càrrecs per retenir i després transmetre informació sobre la Seguretat Nacional, amb penes màximes de presó de 10 anys per cada càrrec.
1: Els treballadors de la planta de llet Pasqual a Gurb, a Osona, avisen que les protestes pels acomiadaments tornaran. L'empresa ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per fer fora els 80 treballadors que té a la planta. El tancament definitiu es farà a finals de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. Quim Espanyol és advocat del col·lectiu Ronda, que representa la plantilla.
8: Lamentablement era més que previsible. I, per tant, les mobilitzacions aniran totalment lligades a quina proposta hi ha en el sentit de recuperar l'activitat de la planta o, si més no, de plantejar mecanismes d'extinció del contracte que siguin almenys lesius per la plantilla que dia d'avui treballa.
1: A Esports, Roger Bosà.
9: El Mundial de Futbol entre aquesta nit i aquesta matinada quedaran definits els grups I, H i G. Ara a les 9 han començat el Noruega-França i el Senegal-Iraq del grup I. De moment, al minut 4, tots dos partits amb empat a 0. Aquesta matinada a les 2, Espanya-Uruguai i Cap Verd-Aràbia Saudita del grup H. A les 5 de la matinada, Egipte-Iran i Nova Zelanda-Bèlgica. Aquests partits són del grup G. Àlex Márquez ha tingut una forta caiguda durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP. El pilot català no té cap fractura, només un cop fort a l'espatlla dreta i abrasions al braç. Márquez ha acabat desè, de manera que supera el tall. El seu germà Marc ha estat sisè. El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi i en bàsquet el Joventut perd Cameron Hunt, màxim anotador de la penya la temporada passada. L'escorta nord-americà paga la clàusula de rescisió i fitxa per l'Unicaja de Màlaga.
0: Fins aquí les notícies.
10: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
12: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
10: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
11: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
10: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
13: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: Prova anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
16: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
17: Que maco. Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
16: Exacte.
17: Exacte. No?
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
19: Tot fa la mateixa olor de sempre.
0: Cinema.
20: Estem en una situació crítica.
0: Sèries.
21: This is the most dangerous period I've ever seen.
0: Documentals, plataformes.
22: Vinga, va, selfie i marxem.
0: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
23: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
24: Memoritzeu la cara del nostre home.
0: La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
23: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
25: Jo em quedo aquí, no tira res.
26: Evitem el soroll.
27: Ens allunyem de les estridències.
26: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
27: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
26: Un informatiu sense presses.
27: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
10: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
28: Anglesa fins al moll de l'os, si no fos perquè és catalana.

0: Diu sense complexos que li agrada ser elitista. La poesia ho és tota la seva vida. N'estima la síntesi i la força. També és traductora, ha conreat l'assaig, la crítica literària. Parlem de Marta Pessarrodona, l'autora de molts poemes, però també moltes biografies, sobretot de dones. Ha escrit sobre la Rodoreda, la Roig, la Caterina Albert, també la Frederica Montseny, perquè potser sentia que havia de fer justícia. Si Pla va escriure Homenots, ella s'hi va tornar amb Donasses, un llibre on retrata 22 dones de la cultura catalana moderna. Ara acaba de publicar el llibre de poemes Revisions, editat per Vient Edicions, perquè encara que té 84 anys, de la poesia un mai se'n jubila.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Marta Pessarrodona, com estàs?
2: Bé, bé, vull dir, amb calor com tothom.
0: Però... Amb calor, sí. Estem bé, així.
2: És el que toca.
0: Escolta,
2: què hi farem?
0: Sí. Escolta'm, estàs a Les Dones i els Dies.
2: Sí, estic a Les Dones i els Dies.
0: T'has quedat parada que hi hagués un programa de ràdio que
2: ja
0: es digués
2: sí,
0: així?
2: Fa temps que existeix aquest programa i ja ho sabia. Però, òbviament, precisament, estic lluitant, que espero acabar-ho aquest any,
0: sí,
2: un llibre memorialista, diguem, que es diu De tan bon recordar, 4 anys amb Gabriel Ferreter. O sigui, que imagina't, si no, o sigui, d'on surt aquest nom, el nom d'aquest programa, no? Les Dones i els Dies.
0: Ho hem d'explicar perquè Les Dones i els Dies, per si els oients no ho saben, és un poemari de Gabriel Ferreter. Nosaltres vam fer aquest programa amb aquest títol per ell. Vull dir que a mi em fa molta il·lusió perquè Gabriel Ferreter no el podrem ressuscitar, però tenim a tu, que va ser la seva parella durant 4 anys.
2: Exacte, i
0: jo crec que no se n'ha parlat gaire d'això, suposo, perquè tu
2: home,
0: tampoc...
2: És que la primera que ho ha fregat sóc jo.
0: Exacte.
2: Perquè jo vaig passar 25 anys sense parlar d'ell.
0: Clar.
2: Vull dir, perquè teníem una diferència d'edat de 20 anys, ell era més, sempre ho dic, de la generació dels meus pares que de la meva. Hi havia un moment que eren 20 anys i a vegades eren 19, perquè era de maig o de novembre.
0: De novembre.
2: Però, vull dir, i per tant, escolta'm, jo ja estava tipa de Carla Riba i Clementina Arderiu, vull dir, entén-me.
0: Ja volies dir que no volies ser la fan, tu. Tu volies ser la protagonista.
2: Jo volia tenir...
0: El lloc que et mereixes.
2: No sé si me'l mereixo o no, però tenir el meu lloc, no ser un apèndix, entens?
0: Clar, perquè m'imagino que molt sovint era aquesta idea de la joveneta amb el senyor més gran. Que eren 20 anys, i per tant hi havia un punt de Pigmalió,
2: sí, sí,
0: no? I m'imagino que tu, que volies fer una carrera en el món de la poesia, perquè us coneixeu per això, si vols
2: sí,
0: ens ho expliques...
2: Tant, sí, sí. No, si jo no hagués ja estat escrivint poesia, mai ens hauríem... Potser ens hauríem conegut, no sé, un dia sopant a casa d'uns amics, no sé com dir-te, però no ens hauríem conegut. Va ser que em va voler conèixer, perquè em vaig presentar... I em va passar el mateix que amb ell, perquè quan es va decidir tornar a la poesia, que ho havia fet de jovenet, però no havia quedat allà, i quan va tornar a entrar a la poesia... Doncs aleshores es va presentar el premi, diguem, que després es va dir Ric, Carla Riba, i tampoc li van donar el premi, no? I l'any que jo m'hi vaig presentar, ell era un jurat que, diguem, ell era el president, no? I ell volia, vull dir, li va agradar, va trobar-hi els detalls d'efectes com vulguis, però vull dir, va veure que tenia un cert potencial, no? I volia... I no ho va aconseguir, tampoc. Vull dir, els jurats van com van, no?
0: Tu creus que, per exemple, en aquell moment no vas guanyar aquell premi perquè eres una dona?
2: No.
0: No hi tenia res a veure, eh?
2: No hi tenia res a veure.
0: De tota manera, jo estic pensant sempre als teus coetanis, Pere sí. Gimferrer, Miquel Bauçà, més o menys,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
0: 3 anys amunt, 4 anys avall, no?
2: No, però... Mira, érem... El curs a la Universitat dels Comuns de Lletres érem 3 poetes, Carles Miralles, Josep Miquel Sobré i Francesc Parcerisses i jo.
0: Uh-huh.
2: I ells ja van guanyar premis i tal. Jo em vaig presentar premis i no els vaig guanyar, vull dir, això...
0: I no creus que fos perquè eres dona, eh?
2: No crec. El que passa que els homes tenien com més...

0: ens vam conèixer, el Pedreira, que també era jurat del premi aquest, i era el que havia impulsat el que es va dir Premi Carles Riba, perquè va morir Carles Riba i llavors van dir... Es deia un altre nom al premi, ara no me'n recordo quin nom, però sí, dir un altre nom. I va dir, pues ara es dirà Carles Riba, molt ben fet, no? I bé, no va... O sigui, no hi va haver-hi massa d'aixòs, perquè es va presentar... El que havia de presentar l'acte aquest de Terrassa era el Cirici Pellicer, el crític d'això, sí, una persona molt intel·ligent també i tal, però tornava de Nova York i no va arribar a temps.
1: I al final va venir...
0: I aquí es va presentar. Li vam deixar la bústia a Sant Cugat, que ja vivia a Sant Cugat i tal, li vam deixar amb el Joan Cabezas, un de la meva colla, un dia passant, vam deixar la bústia, la invitació, saps? Es presenta, tal, els primers dies...
1: I va venir el Gabriel Ferreter, però va venir a
0: Terrassa.
1: A veure't a tu.
0: A Terrassa, clar. Sí.
1: I què et va dir? Te'n recordes?
0: Sí, home, jo li vaig dir si podria ser el meu pare. I diu, ai, no sé què, si podria ser el meu pare. Però res, vull dir, bé, molt bé. Però llavors ens vam quedar, vull dir, per instigació... que ho publicaria el Pedreira, va dir, escolta'm, que et faci un pròleg, que tal. Mm. Però va, ens vam liar de seguida. I...
1: Però va embolicar, eh?
0: Sí, jo no volia que volen que em fes el pròleg.
1: Hem començat molt fortes aquesta entrevista,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. No, però l'Ester Tusquets, que érem ja molt amigues, sí, però que era més gran que jo, 5 anys o així. No, bé, mira, Marta, escolta'm, els amors van i venen, però els pròlegs queden. Que te'l faci.
1: Que te'l faci el Ferreter.
0: No el va fer, sí.
1: Te'l va fer i, escolta, la història va durar 4 anys.
0: Sí.
1: Que, el que deia, molta diferència d'edat.
0: Sí.
1: Però tot i així, clar, tu eres una persona adulta.
0: Sí.
1: I dius que és una de les relacions més importants de la teva vida.
0: La més important.
1: Sí.
0: A no ser que ens surti ara una de...
1: Ai, espera't, que avui ens truquen, eh?
0: Ens truquen, sí. No. Sempre serà molt important.
1: I per què tan important? Perquè era una persona que et miraves molt? Perquè era poeta?
0: No, bueno... Mira, espero que quedi una mica clar amb el que estic escrivint ara. Era molt bona persona.
1: Sí?
0: Sí, era autodestructiu, però bona persona. Era molt bona persona.
1: No em pensava mai que de Gabriel Ferreter... significarien això?
0: Pues no sóc l'única, eh? Mira, per exemple, el Salvador Oliva diu que si el seu germà, que era tremendo, el Joan Ferreter, diu, si hagués tingut una mica de la bondat del Gabriel, diu, hagués sigut més feliç, eh? Uh-huh. I tots nosaltres, no? Vull dir, era molt bona persona. I, per exemple, jo sé que del seu suïcidi, en certa manera, en formo part, perquè estava molt preocupat, perquè em deia, si no estessis amb mi, potser estaries a Estats Units ara, o tal. Perquè sí, la meva vida era viure a Anglaterra, viure a Estats Units, vull dir, era que més o menys ho he fet, però no tant, no? Vull dir...
1: Però se sentia responsable?
0: Sí, deia, l'estar amb mi t'està frenant, no? Això sent bona persona.
1: Sí. Mm. És fort, eh?
0: Sí,
1: si ens expliques...
0: Sí. Escolta, no, però s'han d'encarar les coses com són.
1: Uh-huh. És divendres, estàs a les dones i els dies, nosaltres demanem sempre banda sonora de la vida de la gent, i ja que m'estàs parlant d'aquesta història tan bonica, d'amor i de la manera que éreu, doncs que soni Barbra Streisand.
0: I tant.

0: Meravella de Way We Were, la manera com érem, o alguna cosa així, tal com érem, de la Barbara Streisand. Escolta, per què ens has triat aquesta cançó? Et porta una mica els teus viatges, aquest amor per Anglaterra? Que, a on et porta,
1: per exemple,
0: aquesta cançó?
1: Sí, no, i em porta una cosa molt trista. A veure, quan el metge va dir, jo estava de lectora a la Universitat de Nottingham, a Anglaterra i tal, però el meu pare tenia esclerosi renal. I el metge va dir, això s'acaba. I es va morir als 59 anys, el meu pare. I vaig dir, pues què faig? Perquè això va passar a les vacances, quan jo estava aquí de vacances, de Pasqua, saps? I el metge li va dir a la meva mare que vingui a parlar amb mi. Era un metge important i tal, i vaig anar-hi parlant bé, i em va dir, no, vull dir, és que ja no... No s'acaba.
0: El teu pare era molt important per tu.
1: Home, importantíssim. Jo.
0: Però vull dir que fins i tot tu expliques, en aquest llibre de revisions li dediques un poema, però a part tu expliques que tenies una relació pràcticament edípica.
1: Totalment edípica, totalment edípica. Però, per exemple...
0: Per què era tan important el teu pare?
1: No ho sé. Però teníem baralles com de matrimoni, saps? Que no sé què, jo tirava les coses del cotxe, perquè com l'havia comprat ell, saps? Que amb la meva mare, en canvi, tot era més tranquil. En canvi, la meva mare, un cop no hi va ser-hi, va morir més gran. Tampoc va morir a 100 anys, Vull dir, tenia 73 o així. Però em va pujar molt. Vaig veure que era... una nena de la República, saps? La meva mare tenia unes idees, s'ha de menjar cada dia diferent, anàvem a estiuejar primer a la platja i després a muntanya, però no perquè tinguéssim un xalet Palamós i una casa, no sé on, no, però de maneres senzilles, però sí, fèiem això, vull dir...
0: Que cada dia ve de ser extraordinari, d'alguna manera.
1: Sí, cuinava molt bé, també. I, en fi.
0: Clar, el teu pare era una persona molt especial per tu, te l'estimaves molt, era una persona que era molt llegidora, també. Sí. Una persona culta, tot i que no havia... O sigui, és a dir, havia treballat doncs, de comercial, de farmàcia...
1: I després de venir a finques.
0: Sí, vull dir que no, sí, no era del món literat, però tot i així hi havia un gust per la literatura a casa.
1: A casa meva, i per exemple la meva mare, dinàvem tard perquè acabava una novel·la. Ho entens? Vull dir, jo sempre els pares els veia amb llibres. El meu pare per poc un dia s'incèndia, perquè tenia... La meva mare tenia un mal dormir, no? I llavors ell tenia una llumeta, que ara jo en tinc una, no la faig servir, però m'agrada tenir-la, d'aquestes que amb una pinça s'agafa el llençol i pots llegir sense molestar la parella, diguem, no? I es va dormir o alguna cosa així i es va... cremar,
0: es va incendiar la cosa.
1: Bueno, no va passar res, però vull dir... Però així eren els meus pares, però jo els veia llegint tot el dia. Vull dir.
0: O sigui que aquí hi ha alguna herència de tot això, una llavoreta.
1: Sí, però vull dir, no tenien ni carrera, ni havien fet estudis molt superiors, eren molt normals, no?
0: Però sí que és veritat que el teu pare, per exemple, que ho va passar malament perquè venia d'aquesta postguerra, fins i tot va haver un moment que li van fer electroxocs a causa de la guerra.
1: Sí,
0: vull dir que vas veure com el patiment dels teus pares. Això no...
1: Bueno,
0: d'això no se'n parla gaire.
1: No, però el meu pare va estar... Un dia va dir, no surto de casa. Imagina't, era el breadwinner, que diuen els anglesos, saps? Vull dir, era el d'això. La meva mare també era d'una família senzill, encara més senzilla que la d'ell.
0: Però vols dir que el teu pare era com l'home perfecte,
1: sí,
0: d'alguna manera, no?
1: Sí,
0: breadwinner.
1: Sí.
0: I de sobte un dia va dir, no surto de casa.
1: No surto
0: Estava
1: de casa.
0: Deprimit.
1: Sí, i es va acabar amb l'electroxoc. Es va acabar. Un tal doctor Pigem... Jo estic buscant els arxius d'una... d'aquí una cosa que ara és de la... Sembla que ho acabaré.
0: Estàs investigant. Estàs investigant. No pares,
1: però,
0: tu?
1: Li va, però això ho va salvar, Vull dir, té molt mala fama perquè s'ha exagerat. I s'ha fet servir a vegades amb mala fe. L'electroxoc s'ha fet servir.
0: Però en aquell moment va funcionar pel teu pare.
1: Però en aquell moment va funcionar. Ja.
0: I, tu perdona, recordes, Recordes
1: no,
0: que...
1: No.
0: T'ho han explicat.
1: M'ho han explicat, però, per exemple, he viscut un altre electroxoc, que va ser el Guillermo Cabrera Infante. l'escriptor cubà,
0: sí,
1: molt amic meu.
0: Que us vau fer amics a Londres, eh?
1: Sí.
0: Que vivia al costat de Harrods.
1: Sí, costat, molt a prop de Harrods, sí, bastant a prop de Harrods. Però escolta'm, amic també, després el liti, però hi ha un punt de depressió i després d'una guerra n'hi van haver-hi només el meu pare.
0: I tu creus que va lligat també la intel·ligència? Està una mica trist?
1: No ho sé, però vull dir, jo sé que, per exemple, la meva mare tenia unes preocupacions perquè mengéssim molts musclos i no sé què, perquè duia d'aixòs que pel cap anaven molt bé. Vull dir, la meva mare era pràctica, saps? Amb coses d'aquestes. Molt bona cuinera, de més, sí, també, vull dir que...
0: Però ton pare estava en unes altres pel·lícules,
1: sí,
0: podríem dir.
1: Sí, però ens veníem... Vull dir,
0: que
1: molt...
0: Que sí, que sí.
1: I, francament, l'única vegada que jo he pensat que havia d'acabar amb la meva vida va ser quan ell va morir. Perquè em vaig trobar a casa, de la casa dels meus pares, amb un llibre obert, que feia 3 hores que l'havia obert i no havia llegit ni una línia. És a dir, què faré jo a la vida?
0: Si no puc llegir.
1: Si no puc llegir. Però, bueno, va passar, no?
0: Va passar.
1: Va passar.

0: A morir por morir, de la Bàrbara, que també és una altra de les cançons que ens ha triat la Marta Pessarrodona.
1: És que m'agrada la Streisand i la Bàrbara.
0: Vas molt forta, eh?
1: Vaig fortíssim, no? Vaig fortíssim. Ho reconec.
0: Aquesta cançó que porta tota aquesta nostàlgia, però que en el fons té com una mica de mala bava.
1: Sí, també. Sí.
0: I té una mica de doble fons.
1: No, és molt bona.
0: És com un calaix que l'obres.
1: Sí, sí.
0: I que té molt doble fons. Aquest, escolta, amb tota aquesta infància que dèiem, amb uns pares envejables, en el fons, perquè una gent extraordinària, de Terrassa... I...
1: Que no eren de Terrassa, eh?
0: Ah, no eren de Terrassa. No, perquè no. És veritat que el teu pare era de Solsona...
1: Era de Balmanya de Pinós, al centre de Catalunya.
0: Bueno, això del centre ja en parlarem un dia.
1: Bueno, no. No, escolta, Pinós, que són cinc llogarets, i un sol alcalde per tots cinc llogarets.
0: Era d'allà, eh?
1: Era d'allà, eren uns ramaders d'allà, i a la casa que havia estat de la meva família, m'hi han, fa 2 anys o una cosa així, molt poc, m'hi han posat, que em fa superfeliç, una placa per retornar-me als meus orígens.
0: Escolta, creus que t'han fet prou cas en el món de la literatura o què?
1: Home, jo crec que de sobres.
0: Sí?
1: I a vegades em sorprèn i tot.
0: Això no ho sento mai, jo.
1: Pues no, perquè...
0: De les dones sempre diuen...
1: No, no.
0: No m'han fet gaire cas.
1: No, sí, home, sí.
0: Sí.
1: És que també...
0: Què? També què?
1: No, també que hi ha vegades s'exigera, vull dir, no sé com dir-te. No, jo considero que m'han fet prou cas i a més m'han fet cas amb coses... Jo sóc medalla d'or de la Generalitat.
0: Sí, tu tens més premis que...
1: Sí.
0: Jo
1: de vegades penso que...
0: Creu de Sant Jordi, ens pot aguantar. Si sí, tens Creu de Sant Jordi, Prat de la Riba, Premi Nacional de Literatura, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, medalla d'or de la Generalitat, de tot.
1: Jo tinc un tractament que va per sobre dels alcaldes, imagina't. Els alcaldes són il·lustríssims. Jo sóc excel·lentíssima. Em fa morir de riure.
0: Al tanto.
1: Sí, sóc excel·lentíssima.
0: Escolta'm una cosa.
1: I protocolàriament...
0: Sí?
1: O sigui, primer va, per exemple, un honorable, no? Molt honorable, honorable. Mm-hmm. Després ve l'excel·lència.
0: Sí?
1: I sóc jo.
0: Així m'agrada.
1: Bueno, jo, vull dir...
0: Sí, tu ets una excel·lència, està claríssim.
1: I després venen els alcaldes, que només són il·lustres.
0: Parlem d'excel·lentíssims i d'il·lustríssims. Escolta'm aquesta cançó.
1: Sí. Tenen...

0: Pobrets els esnobs. Aquesta lletra, Marta Pessarrodona, ara mateix estic a punt de llançar-me a terra perquè m'encanta. Sí, o sigui, ets l'autora d'aquesta cançó.
1: Sí.
0: Jo que sóc tan guillermutiana, perquè, sí, vaja, jo al meu Twitter dic que sóc filla seva, encara que ella no ho sàpiga, m'entens? No, és que tu no saps la malaltia que tinc amb aquesta dona.
1: Ja.
0: I llavors no sabia que aquesta lletra era teva.
1: Sí.
0: I clar, avui, o sigui, se m'ha enxamplat el cor.
1: Sí.
0: Això el que més m'agrada és el que m'has explicat ara quan estàvem al sofà, que m'has dit que aquesta cançó la vau escriure al Heidelberg.
1: Sí.
0: Amb aquest Frankfurt policia, que hi ha...
1: Amb el policia polític.
0: Sí, eh?
1: Que ja sabíem que era policia polític, que anava molt investigat i tal. Però esclar, vull dir, ja estava allà per veure si tiràvem bombes o alguna cosa així, i com que fèiem una cançó, saps? Vull dir, doncs... Tira que te va. Ens vam conèixer amb la Guillermina, no? A la universitat ens vam tractar molt. Però no, ens vam conèixer fent el servei social, la mili de les dones. Saps que per entrar a la universitat havies de fer d'això?
0: I ens la mili de les dones.
1: Sí.
0: Em vaig... Tu entens el titular, eh?
1: Sí.
0: Em vaig conèixer amb la Guillermina Mota fent la mili de les dones.
1: Clar,
0: això no pot dir tothom.
1: Això. No, que era divertidíssim. Era un mes de no estar amb la família, a Begú, fèiem autostop, jo què sé. Vull dir, cantàvem això, vull dir...
0: Els esnocs.
1: Descobrir... No, encara no l'havíem fet. Ens vam conèixer allà.
0: I escolta'm, sí, és que ho hem explicat molt ràpid, però els esnobs ho feu en el Heidelberg...
1: Em va per davant, sí.
0: Ell et va dir, jo t'admiro per aquesta cançó.
1: Sí.
0: Això és molt bèstia.
1: Sí. I després, quan coincidíem amb alguna cosa, i que coincidíem, perquè van ser molts anys de govern, doncs sempre em deia, jo no sóc cap esnob, eh? Jo deia, pues jo encara ho sóc. No, jo l'he tingut... Bueno, m'ha semblat un espant, això que han fet últimament, de fer-lo anar a Madrid. Un home que té gairebé 100 anys, que no hi sent, que... Vull dir, a mi que em diguin el que vulguin, però jo crec que sempre que poden humiliar-nos, ens humilien. No, estic segura que gent que no... Escolta'm, jo no era de Convergència, ni molt menys. Vull dir, però per l'amor de Déu, hi ha coses que no es fan. No sé, és la meva visió de la cosa.

0: Roberta Flack, això no falla mai, eh?
1: No, però mira, saps per què l'he triat? Perquè em va fer molt feliç. Estava a Londres, un estiu, i tenia una entrada per veure-la al... com es diu? El Gau Rodó, que està a Hyde Park...
0: A veure, que tenim... Ai, perquè no m'ho he explicat, és molt fort, això. Tenim una oient meravellosa de Laia, sí, que ens escolta cada dia des de Devon i avui està entre el públic.
1: Entre el públic.
0: I això ens fa molta il·lusió. I ara l'hem mirada com dient de què estem parlant, sí, exactament. Sí. No, jo ara m'he perdut. Jo ara no sé de quin lloc m'estàs parlant.
1: Sí, home, que sala...
0: Però Laia, si vols... Assist...
1: La sala de concerts que hi ha...
0: El Royal Albert Hall?
1: El Royal Albert Hall.
0: Ah, mira...
1: És que no em sortia.
0: Sembla que sigui en Glofilaio.
1: Sí, sí, no, és el Royal Albert Hall.
0: Sí.
1: I actuava la Roberta Flack.
0: I la vas veure?
1: No.
0: Per què?
1: I vaig ser feliçíssima. Perquè em vaig quedar a casa rellegint carnet.
0: Home,
1: i
0: perdona,
1: això,
0: eh?
1: Poder triar...
0: Però jo prefereixo la Roberta Flack, eh?
1: Poder triar.
0: Sí.
1: Perquè vaig tenir com un atac...
0: Sí.
1: I viatjava amb un carnet per poder llegir, no? I vaig veure lo important que és poder triar.
0: Bueno, t'ho compro.
1: Sí.
0: T'ho compro.
1: Per això l'he triat.
0: De tota manera...
1: Però la cançó m'agrada.
0: Però encara l'escoltes, eh? La Roberta Flack.
1: Oh, tant, tant. És que, en general, i mira que jo sóc wagneriana, eh? Però, en general, els del meu ofici... És allò, sí, a mi m'agrada molt. Perquè tots els concerts de música clàssica, bueno, d'això... Per mi la música pop és importantíssima. Tinc quantitat de poemes que són Stein Gosbay. Bueno, el que vulguis. No?
0: Mira, per exemple, tens un poema en aquest llibre que diu Hello, it's me, que seria perfectament una cançó de pop.
1: Sí.
0: Sí.

0: You know?
1: Sí, sí.
0: Hello, it's me. Escolta'm, parlant amb Marta Pessarrodona, esteu a Les Dones i els Dies. Avui és divendres, ja sabeu, banda sonora de les nostres estimades, de les que estimem, de les que convidem al programa el divendres. Has de ser molt estimat perquè, per venir un divendres. No, no, perquè, perquè nosaltres som molt de The Cure, Friday I'm in Love.
1: Sí.
0: Eh? És a dir, els divendres ens enamorem. Un poeta neix o es fa? Perquè tu portaves fent guerra des de petita, des dels 13, allà dient... Des de vull anar al col·le, des de molt petita.
1: De molt, bueno, sí, però...
0: Volies llegir, volies escriure?
1: Però no sabia què faria, vull dir...
0: Què volia ser de gran?
1: Escriptora, però sí, sí.
0: Pensava que anaves a dir bombera.
1: Molts, 11 anys volia ser García Lorca i coses d'aquestes. Sí, però... Mira, els meus pares van fer...
0: Volia ser Mary Poppins.
1: Com que eren fantàstics... em van deixar tenir compte en una llibreria de Terrassa. I a més era una llibreria molt peculiar, saps?
0: Quina llibreria, va, digue-ho.
1: La llibreria Grau, sí. Que era d'abans de la guerra. I llavors, per exemple, deia que tenia a baix, o no, la vista al públic, al veure't la tendència, no? I em va dir... Jo, per exemple, tinc la Loma de la Rodoreda...
0: La primera edició.
1: La primera edició, la d'això, perquè me la va vendre aquest senyor. Va dir, potser això li interessaria. Era un tipus... o sigui, a veure, hi anava una dona d'un fabricant i deia, mira, és que he de fer un regal a la meva cunyada. Quin llibre li podria regalar? I deia, aquest, el que sigui, eh? Aquest. Es porta molt aquest any. Venia llibres com aquest que ven, saps, una brusa. Vull dir,
0: sí. També et dic una cosa, això ha fet, això ha fet escola, eh? Perquè ja. Ara també comprem una mica així.
1: Sí, potser sí, però vull dir, era divertit, no? I a mi ja em tenia clar, saps, que...
0: I tu volies escriure, ho tenies claríssim.
1: Sí, sí, vaig dir... Només vaig tenir un moment de vacil·lació quan em van operar de les amígdales, que ara que veig que les criatures no les operen d'això. Però
0: jo em van operar... Només volies que t'operessin de les amígdales per menjar gelat.
1: No, van decidir i em van operar aquí a Barcelona el doctor Roig i Reventós, que era un novel·lista, val a dir, i que em va impressionar molt. I em va operar a la seva consulta, no?, amb una infermera molt amable. I aquest dia vaig dir que de gran jo volia ser infermera. I quan veig una mica de sang em marejo i coses d'aquestes, em va durar 3 dies la cosa.
0: Però et va agradar que fos escriptor el teu metge.
1: I tant.

0: La Julie London, sonant aquí les dones i els dies. I ara m'acabes de dir una frase a micro tancat que vull que la repeteixis, sisplau.
1: Quina perquè frase?
0: Aquesta frase, la Guillermina Motta.
1: No, la Guillermina...
0: Que les joies són com les cançons.
1: No, que les cançons són com les joies, no? Que no és el valor. És jo, per exemple, avui no. Però tinc un rellotge del meu pare, un Breitling, bo i tal, però vull dir, no és això el cas, sinó que quan me'l poso penso que estava a la muñeca del meu pare, no? El canenc del meu pare. I és... no és el valor, sinó
0: el que recordes.
1: El que recordes. I les cançons també, doncs sí, perquè veus, un dia estava allà i vaig anar... A mi, per exemple, hi ha una cançó que no, encara no me l'has posat.
0: Ara te la posaré, te la posaré. Quina?
1: El Carol King.
0: Ara te la poso.
1: You've got a friend.
0: You've got
1: aquesta
0: a friend.
1: Em va salvar
0: la vida. Posem-la.
1: El 70... 71.

0: Ai, que aquesta entrevista té aquí uns subtítols que m'està deixant anar...
1: No, és
0: la, que... la Marta Pessarrodona. Què m'estaves dient? Aquesta cançó et va salvar la vida, per què?
2: Perquè sí, perquè s'acabava d'anar al Gabriel.
0: Al Gabriel Ferreter.
2: Sí. Mm-hmm. Sort que la, les cartusques em va donar una empenta i els meus pares hi van col·laborar. Llavors vaig anar als 70, me'n vaig anar a Anglaterra amb bitllet d'anada només, eh? És a dir, estava apuntada...
0: Després del suïcidi de Ferreter, tu agafes i te'n vas a Anglaterra.
2: Sí. I bueno, bé, i d'això, però vull dir, estava down.
0: Però a Anglaterra tu dius una frase molt bonica, que dius, quan tot està malament, Anglaterra em salva.
2: Sí, sí.
0: Per
2: sí.
0: què és tan important Anglaterra?
2: No sé, jo els hi veig efectes, eh? No et pensis que penso que tot està bé, no. Però m'agrada, no sé, la civilitat que tenen, no? Vull dir... I a la vegada són com descarats, no? Són capaços de preguntar quina edat tenies quan vas primer menstruar i coses d'aquestes. I no et sents ofesa. Vull dir, ho saben, sí. ho saben dur molt bé.
0: Però clar, tu allà vas estudiar a la universitat... Ai, perdona, estudiar. Allí vas treballar a la Universitat de Nottingham.
2: Sí, de lectora.
0: De lectora. Clar, estem parlant d'una Catalunya que no sabia anglès. Ningú sabia anglès.
2: Ah, no. Jo quan...
0: O sigui, tu quan vas anar allà eres una pedra exòtica.
2: No.
0: Eres la Nefertiti de Catalunya.
2: Sí, però és que pensa una cosa, que és que les tertus que em van empènyer,
0: sí.
2: que era d'Alemanya, però em va empènyer anar-hi, em va dir, que vols saber anglès? Vull dir, bé, doncs va, mira, llença't per aquí, no? I bueno, i així va ser, i sempre m'ha agradat l'anglès.
0: I després
2: no.
0: vas anar allà i et vas enamorar de la llengua, de tot,
2: llengua,
0: de la Virginia Woolf.
2: De la civilitat... Bueno, va ser la meva professora.
0: D'anglès, eh?
2: D'anglès, sí.
0: Vas començar a llegir com aquell que diu sense saber l'idioma.
2: Exacte, aquí va.
0: Això és bèstia, eh?
2: Sí, però pensa que aquí, a Barcelona, vull dir, a casa, a Terrassa, sí. ja tenia, en Pocketbook, ja tenia tota l'obra de la Virginia Woolf. Havia llegit l'Orlando traduït pel Borges, havia llegit a Room of One Sound, que estava també a Seix Barral, en castellà, però ja tenia tots els altres, ja tot preparat, ja m'havia subscrit a la New York Review of Books, que és una gran revista.
0: Tu ja venies amb la feina feta.
2: Sí, ja anava preparant el terreny.
0: Uh-huh. I això de vendre l'anglès, o de conèixer l'anglès, per què? D'on va sortir aquesta falera?
2: Home, perquè crec que
0: és... De Dickens o de què?
2: No, vull dir, suposo perquè és... D'acord, és una mica la llengua universal... actual, o de la meva època, no sé com...
0: Per unes... Home, per la teva època és més del francès, eh?
2: Home, no, jo encara... Escolta'm, jo l'ordre de les mèquimes llengües és el següent. Català, castellà, perquè naixent el 41 ja comprendràs que
0: sí.
2: el meu ensenyament va ser en castellà.
0: Ai, escolta, està molt bé, també, que vam aprendre moltes coses.
2: I no vull perdre, al contrari.
0: Ah, i vull dir coses meravelloses.
2: No, i faig per mantenir-ho, eh?
0: Sí.
2: El francès i després l'anglès. Perquè el francès... jo als 15 anys ja vaig anar amb una pen pal perquè la professora del Maragall, perquè jo estudiava al Maragall, vivia a Terrassa, però anava i venia. Ja em va trobar una pen pal i ja havia vingut com dos estius a casa. Era un any o dos més gran que jo.
0: Sí, que tu ja tenies ganes d'obrir-te al món.
2: I jo no havia anat a casa d'ells, no?
0: Sí.
2: I finalment van dir, escolti'm, senyors, que nosaltres deixem que la nostra filla vingui a casa seva, ara deixin-la venir, no?
0: I escolta'm una cosa, te'n recordes del primer moment d'arribar a Londres? Perquè, clar, ara estem tots que agafem vols i no sé què, però allò era en una altra època, estem parlant dels 60s, de finals dels 60s.
2: 67.
0: No era el món com és ara.
2: No.
0: I un bitllet d'avió, un s'havia de pensar tres vegades abans de comprar-lo.
2: Vaig fer la tonteria. Jo me'n vaig anar, se'm va juntar amb mi un amic del meu voluntari local, l'Antoni Pedrós, que ara és cineasta, però... era pintor i treballava en un banc, vull dir, en tema.
0: Sí.
2: I va venir amb mi, però ell sí, quedava una setmana i tal, jo em quedava tot el mes, vull dir, fer un curs, no? I idiotes nosaltres, el primer que vam fer és a les 11 o així anar a veure Blow Up de l'Antonioni, perquè no la veiem aquí, la volíem veure allà. quina pèrdua de temps.
0: Bueno, no? Escolta'm...
2: Però, bueno, són coses
0: joventut,
2: que...
0: És joventut. Joventut.
2: Sí, sí, mira.
0: Divino tesoro,
2: però
0: diuen
2: sí,
0: aquells.
2: Te vas per una
0: escolta, ara que parlem de tesoros i de tresors, hem d'anar a la pela, hem sí. d'anar a la publicitat, però sí. ara tornem. Vale.
3: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: 300 grams de paraules.
3: Mig litre d'actitud.
2: Una cullerada de silenci.
3: Dos reflexos de llum.
2: 5 quilos de cadira.
3: I si convé, 150 grams d'ulleres.
2: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
4: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
5: Contes, novel·les, poemes, cançons...
4: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.

0: Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
1: Esteu a les dones i els dies, avui Marta Pessarrodona, sentint la Marianne Faithfull, perquè, clar, continuem amb l'univers britànic, i a mi hem de sentir aquesta dona. Aquesta cançó és Working Class Hero, no sé, tu ho has sigut bastant, perquè t'has fet un fart de treballar. Has traduït moltíssima gent, has escrit moltíssimes biografies sobre les dones.
2: Havies de retrats fer... més que biografies, sí. Biografia només he fet la de la Rodoreda, al seu temps, i en col·laboració amb un d'això de... com es diu? Amb un verdegarià, que és el Narcís Garolera.
1: Però vull dir que has volgut fer semblances, has volgut parlar com eren la vida d'aquestes dones.
2: Sí.
1: Vas escriure Donasses, que dèiem abans que si Pla va escriure Homenots, tu vas escriure Donasses, com fent-li una resposta.
2: Sí.
1: I també perquè recordem
2: és que
1: Pla...
2: És que Donotes no ho podia posar.
1: Clar.
2: Perquè Donotes ja sabem què vol dir en català.
1: Ja sabem què vol dir.
2: I a casa meva sempre parlaven de... Això és una donassa, vull dir...
1: Sí. Que, és un tros de dona, és un tros de dona.
2: Una
1: clar, però jo estava pensant que Pla era el mateix senyor, que tot i que ens encanta i que escriu molt bé i que jo mai el posaré en judici, és el mateix que li va dir a la Montserrat Roig, que era la teva amiga,
2: vostè...
1: amb aquestes cames vostè no cal que escrigui, no?
2: No cal que escrigui.
1: És a dir, el fet d'escriure totes aquestes biografies semblances d'aquestes dones era una manera de fer justícia? Què era el que tu volies escriure?
2: Mira,
1: tot això? Perquè podies haver escrit sobre Kierkegaard i vas decidir escriure sobre aquestes senyores.
2: Però tot va ser perquè... per culpa de la Montserrat... Per culpa, eh?
1: Amb tot el carinyo.
2: Amb tot el carinyo de la Montserrat Roig, que el volí... Ella tenia una amiga íntima, que és la Pilar Aymerich, fotògrafa, i saps que hi ha la primera fotogràfica aquí a Catalunya, que va morir el novembre, la Montse, i va venir la primavera fotogràfica, i cada any trien amb un fotògraf o una fotògrafa perquè faci una exposició, és la de l'any, diguem, no? I ella va dir, pues la dedicaré tota a la Montse. Ho va veure l'aleshores presidenta d'això és de la dona, de la Generalitat, i va dir, no, és que això està molt maco, però ha de quedar. I llavors em van telefonar a mi, perquè aquest dia no hi era, el dia de la inauguració de l'exposició, i em va dir, merda, vull dir, tu ho faries als peus d'això? I jo em vaig entusiasmar i ho van admetre, no? Una cronologia, gent que havia opinat sobre ella, etc etc. I va començar una col·lecció que va durar cinc d'això. Rodoreda, la, com es diu, la d'això és la política anarquista.
1: La Frederica Montseny.
2: Frederica Montseny. Després, bueno, la Rodoreda també, a part que jo havia fet també la biografia. Bueno, cinc.
1: Però sí, això és en aquest moment, però després no atures d'escriure sobre dones.
2: Sí,
1: jo crec que això és una cosa que ara... Potser ens pensem que hem inventat el feminisme, però el feminisme el vau inventar bastant abans altres, i estàveu posant aquestes dones en el seu lloc. I quan parlem d'aquestes dones, parlem també de Caterina Albert i de moltes altres dones de les que tu vas parlar en els teus llibres, de moltes maneres, també adonasses. Senties que no s'havia fet justícia amb les dones? Vull dir, és a dir, els teus coetanis...
2: Mira tu, per exemple, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Tu mira quin any li donen a la Rodoreda i la gent que hi ha abans d'aquella.
1: Senyors tots.
2: I és la primera dona que li donen, Quan ja té 70 anys, vull dir... I tots els altres són homes, I mira-te'ls bé.
1: Però tu en tenies consciència d'això abans?
2: No, home, i tant, que
1: en
2: tenia.
1: Que en la teva voluntat d'escriure sobre aquestes dones hi havia una manera de reivindicar-les i de fer-los justícia.
2: No. Escolta'm, jo tinc una carta que gairebé no es llegeix per culpa meva, per tenir-la penjada, emmarcada i tot, i, bueno, gairebé no es llegeix. Però el 62 vaig rebre una carta a mà de la Simone de Beauvoir. O sigui que jo no vull dir...
1: I què et va dir la Simone de Beauvoir?
2: No, perquè és que la Simone de Beauvoir Bueno, jo les deia amb sexe, jo sempre dic que a la universitat érem d'estudiants dones, érem de tres maneres diferents. Les que havíem llegit el segon sexe, les que no l'havien llegit i les monges, perquè hi havia moltes monges. Perquè no, és que van necessitar que tinc titulades pels col·legis de monges. Vull dir, era així, i estudiaven filosofia, o jo què sé, estudiaven el que estudiaven.
1: I escolta, sí. I Simone de Beauvoir, per què t'escriu?
2: Perquè publica Memoir de la jeune fille étrangère. Recorda que jo primer, abans d'anglòfila, era, diguem, francòfila. No?
1: Clar, vull dir, sempre s'ha de ser abans d'una altra cosa.
2: Abans d'una altra cosa. Gràcies, era l'aigua. Doncs, d'això, i bé, amb Memoir de la jeune fille étrangère, després, com vaig treballar a Dassa, vaig tenir el plaer de publicar-ho, en cas de la versió castellana, però bé...
1: Coses... Vols dir que tu la vas traduir?
2: No, no la vaig traduir.
1: No la vas traduir.
2: He traduït una cosa de la d'això.
1: Però i com es posa en contacte amb tu? Com et coneix?
2: Ah, no, jo ja tenia iniciativa a aquella època. Vaig agafar la Memoir d'això, edició en Gallimard, tal direcció...
1: I vas escriure a la Simone de Beauvoir?
2: Amb un Kerov.
1: Mare meva.
2: I dient, cert d'això. No es preocupi, perquè explicava. És que el segon sexe es publica el 49. I la gent el que volia és que es parlés de la guerra, de la Segona Guerra Mundial, i van dir, què surt ara amb aquesta cosa de les dones i dos volums? No, que és, òbviament, és un llibre que té una edat, no sé com dir-te. Avui dia, però que encara és aprofitable, Encara és aprofitable.
1: I tant.
2: Pues bé, i ell explicava els insults que li van fer, bueno, coses d'aquestes, no molt quejica, però ho explicava. Jo vaig dir, Simone de Beauvoir, no es preocupi, que les meves amigues i jo, si l'ataquen més, la defensarem, no es preocupi. Però ja sap que nosaltres vivim en un país que s'ho necessita tot, no?
1: Yeah.
2: I això, i aquest va contestar. Xer Marta Pissarrodona, i espero que la situació al seu país millori. I
1: molt agraïda, o sigui...
2: Molt agraïda, sí. I a mà,
1: Meravella, Ara meravella. No ens imaginem, ara, això.
2: No.
1: Aquí... Passaven altres coses, però sí. Per això vas escriure Donasses, on sortia, per exemple, una dona com Conxita Badia.
3: No

0: Conxita Badia, però vaja, moltes altres dones, com dèiem, Frederica Montseny, Paulina Pi de la Serra, Remedios Varo, Mercè Rodoreda, Irene Polo, Carme Serrallonga, Carme Labaroni, Clementina Arderiu, Margarida Xirgu, Francesca Montmeson, Caterina Albert... Calia posar totes aquestes dones al mapa perquè tu havies patit molt el masclisme?
1: No.
0: En la teva trajectòria literària?
1: No, i a més, personalment, el Gabriel em portava l'esmorzar al llit, vull dir...
0: Home, però això no vol dir que després no siguin masclistes, eh?
1: No, ja, però és un d'això.
0: Està bé, està bé. M'està caient bé, eh? I això que és de Reus.
1: Sí, mira. No, però vull dir-te, més aviat, mira, els del meu grup, que només érem l'Anna Lavedra, que és dissenyadora, vull dir, grafista. Bé, pels altres tots eren nois, no? Un dia que em diu, però si sempre ens manaves tu. Vull dir, em va trobar en un míting feminista i va venir, vull dir, i diu, però si sempre fèiem el que tu deies. I segurament sí, segurament sí. Però vull dir, no és això. Però és que jo em va passar... Però és que és un error pensar que t'ho inventes tot, saps? Perquè, escolta'm, la senyora Dolors Montserdà va escriure l'estudi feminista el 1907, eh? Això sí, prologat per un capellà que diu unes bellanades que esgarrifen, no? Però vull dir-te que ningú...
0: Vols dir que d'alguna manera les dones trobeu els subterfugis?
1: Sí, però vull dir... Sí, i té un article, la Montserdà, que diu les dones i el... una cosa bancària, però ara no em surt el títol, però dius, carai, tu, que modern, no? Vull dir...
0: No. O sigui, que vols dir que hi havia moltes dones inventant-se coses. I quan encara no es parlava ni de feminisme,
1: ni
0: es coneixia la paraula.
1: No. Però jo crec que el segle de les dones és el XX, eh? I ens agradi o no, és el segle en el món occidental. Com que l'altre no el conec, el de món, vull dir... Només
0: per què ho dius, el segle XX? És el
1: perquè
0: de les dones.
1: Perquè el tenim molt bot. El fem servir o no? Però el tenim. I això és importantíssim. Jo crec que és el segle de les dones és el XX. I va, el 21 també, no és que sigui antidones el 21. Però, vull dir, atenció. El que passa que també aquí... Escolta'm... Jo amb un grup de feministes ens vam manifestar un 8 de març, que s'esqueia dissabte. Una va tenir la idea brillantíssima d'aquests cotxes de cavalls que hi havia al final de la Rambla, que no sé si encara hi són, llogar-los, anar primer totes vestides de sufragistes, que vam tenir una feina buscant per baguls de les mares i de les àvies i de jocs. I sí, i ja anàvem de feministes i vam anar voltant a la Rambla, saps? Pujàvem i baixàvem. Demant un mini amb un altaveu.
0: Quin any era això?
1: Això era el 77, 78.
0: Sí.
1: Però escolta'm, ens van...
0: Abans que Nazario i companyia pugessin a les Rambles?
1: Sí. I escolta'm, ens van insultar, però també ens van aplaudir. I anàvem amunt i avant, saps? Amunt i avant, vestides totes de sufragistes angleses, saps? De suposades...
0: Ja t'entenc, Marta Pessarrodona, nosaltres sempre votem per tu. Quan convingui. Moltíssimes gràcies per aquest viatge que ens has fet. Aquí estaríem hores, perquè queden moltes coses per explicar, però gràcies per haver vingut avui.
1: Més val no t'avalar, eh?
0: No. Sempre s'ha de deixar la gent amb ganes.
1: Amb ganes, sí.
0: Nosaltres ho deixem aquí. Us deixem amb ganes fins dilluns, que tornarà a les dones i els dies aquest equip de Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Raül Orgales i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornarem dilluns amb una enginyera industrial especialitzada en robòtica, una de les primeres, una pionera. Sempre tenim gent bona aquí en aquest programa. Bona nit. Merci, bon cap de setmana. String.

0: El nombre de morts confirmats pel doble terratrèmol de Venezuela passa de 900, segons l'últim balanç que ha fet el president del Parlament veneçolà.
1: Anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
0: Segons les Nacions Unides, s'han reportat més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors ha informat que hi ha 5 espanyols entre els morts i 119 desapareguts, i el govern espanyol diu que centra els esforços en les 14 persones que s'han localitzat sota la runa.
2: Catalunya nit.
3: Controlat l'incendi de Tiana, al Maresme, que ha afectat unes 48 hectàrees de terreny forestal. Cap persona ha pres mal, no hi ha cap habitatge malmès i ja no queda ningú confinat. Els Mossos han detingut un home sospitós d'haver provocat el foc. Quan els bombers hi han arribat, s'han trobat diversos focus simultanis.
4: La persona de moment està detinguda, s'ha estat detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure doncs, que estava provocant els incendis.
3: El foc de la franja de Ponent, d'altra banda, està perimetrat i té una extensió de 60 quilòmetres, però encara no està controlat. S'espera poder-lo estabilitzar aviat. Tot i així, més de 200 veïns passaran una segona nit fora de casa.
0: Del que no hi ha dubte és que el perill d'incendis importants augmenta amb les calorades que estem patint. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid que s'ha registrat mai a Catalunya i també hi ha hagut rècords de calor en centenars de ciutats europees. Així ho ha descrit Aleix Serra, tècnic del Meteocat.
5: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.

0: que també creix a Europa és el nombre de persones que es dediquen al crim organitzat. L'Europol calcula que ja són 400.000.
1: These are not street gangs.
2: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles. Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
3: La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà pistoles Taser el 2027. Així ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del Partit Popular i amb els vots del PSC, Junts i Vox. Barcelona en Comú i Esquerra s'hi oposen. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, defensa que és una bona mesura.
4: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com a la ciutadania. El debat, en tot cas, és de quina manera aquestes eines passen a formar part del material d'intervenció de la Guàrdia Urbana.
0: I abans d'acabar el Catalunya Nit, conversarem amb el periodista i documentalista Raül Gallego. Va guanyar un Emmy en Punt de No Retorn, la sèrie de 3CAT, i ara torna amb la tercera temporada. I ho ha fet amb un doble capítol impactant, amb joves d'extrema dreta que veneren Franco o Hitler i joves que combaten el feixisme.
5: Pero lo que es innegable que la izquierda quiere callar es que Franco hizo muchas cosas bien.
6: És important la lluita als carrers perquè l'extrema dreta, perquè el feixisme no ha guanyat als carrers.
3: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio, que hemos recibido 3.360 personas heridas o con algún tipo de afectación como consecuencia de la acción de los terremotos y que hasta el actual momento tenemos más de 4.000 personas damnificadas.
0: Aquesta és l'última actualització oficial del doble terratrèmol que aquesta setmana s'ha sacsejat Veneçuela. Gairebé un miler de morts i més de 3.000 ferits. Els equips de rescat continuen treballant contra el rellotge per tal de treure de la runa possibles supervivents encara, però el cert és que cada hora que passa és més difícil que es trobi algú amb vida. Podem saludar aquesta hora en directe el corresponsal a l'Amèrica Llatina de Catalunya Ràdio, Joan Biosca. Bona nit, Joan.
9: Agnès, què tal? Bona nit.
0: Bé, a veure, des del primer moment ja s'ha advertit que la xifra de morts pot ser de milers de persones. De fet, les Nacions Unides han posat avui sobre la taula una xifra impactant de 50.000 desapareguts.
9: Sí, són dades recopilades per grups de voluntaris que han utilitzat xarxes socials i plataformes per recopilar precisament aquestes dades, xifres dramàtiques que ha fet seva d'alguna manera la ONU per ajudar en les tasques de recerca de supervivents. Les imatges que arriben de Veneçuela mostren la precarietat absoluta que hi ha en molts casos en aquestes tasques de recerca. Són els mateixos veïns dels edificis caiguts els qui a cops de martell o fins i tot amb els gats dels cotxes per canviar les rodes intenten remoure la runa. Escoltem ara alguns àudios, alguns sons d'aquests moments de rescat.
10: Escúchame, jálame. Ya, ya, ya, ya, que me está cortando.
11: Ya, ya, ya,
10: jalamos. Ya, yo subo.
11: Yo subo,
10: que me están cortando.
12: El muro tiene espacio.
10: Ajá.
12: Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. ¿Ves? ¿Ves que el muro tiene espacio?
10: Ok.
9: Impactants, els primers avions amb l'ajut internacional ja han aterrat a l'aeroport de la ciutat de València. Això és a 2 hores en cotxe aproximadament de Caracas, la capital del país. La ciutat Caracas, situada a 30 quilòmetres d'un dels epicentres més grans d'aquests sismes, que són La Guaira i Catia la Mar.
0: Joan, ara ens deies que tothom hi està posant una mica de la seva part per tal de desenrunar possibles supervivents, però explica'ns com són aquestes tasques de recerca i gestió de la tragèdia a l'espera que arribi tota aquesta ajuda humanitària i d'equips de rescat.
9: Sí, hi ha dues cares, la que explicàvem i després els mitjans de comunicació que controla el xavisme mostrant un operatiu de rescat i ajut humanitari ràpid i efectiu i fins i tot a la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez al costat dels veïns afectats en una situació una mica kafkiana de calma i serenitat. La saluden, li mostren estimació, lluny del que es pot veure, per exemple, a les xarxes socials amb veïns desesperats perquè no reben auxili. Ja aquesta serà la tercera nit al ras en la que passaran milers de veneçolans, especialment en aquesta zona zero afectades a la costa veneçolana, a Cat i a la Mar i a la Guaira, com us explicava. Escoltem el que deia la presidenta interina Delcy Rodríguez fa poca estona, que parlava també de rèpliques.
13: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
9: I hi ha militars dels Estats Units ja desplegats que lideraran també aquestes tasques de rescat en països que també han enviat ajut, entre ells de governs, per exemple, antixavistes. Governs com el d'El Salvador, Xile i l'Argentina, que són governs amics de Donald Trump, del president dels Estats Units, que li fan costat en aquestes circumstàncies i que, d'una manera molt curiosa, inimaginable, abans de la detenció de Nicolás Maduro, posaran militars d'aquests països antixavistes sobre el terreny en aquesta situació, doncs, impensable no fa tants mesos.
0: Doncs esperarem que aquestes feines també donin els seus resultats, perquè les jornades es fan llargues amb tot el que ens arriba de Veneçuela. Gràcies, Joan. Bona nit.
9: Bona nit.
3: Sobre el terreny, les ONGs internacionals estan coordinant el dispositiu d'ajuda a les zones més afectades, com la zona de La Guaira. Metges Sense Fronteres, que té un equip allà, enviarà material sanitari a l'hospital de la zona tan aviat com sigui possible. Ho explica la coordinadora de Metges Sense Fronteres a Veneçuela, que és Halima Hussein.
14: La zona més afectada continua sent La Guaira, on estem en contacte amb l'hospital principal de la zona per avaluar les necessitats i estem intentant comprovar la llista dels nostres kits per fer-los una donació avui mateix tan aviat com puguem. Només cal comprovar l'accés a l'hospital i també l'accés a La Guaira.
3: Des de Catalunya ha sortit un equip d'emergències format per bombers, membres del SEM i de Protecció Civil per donar suport a les tasques de rescat. Maria Costa.
15: Aquesta tarda han viatjat fins a Madrid i demà volaran fins a Veneçuela. Es tracta d'un equip especialista en estructures col·lapsades homologat per la Unió Europea, ho explica el cap de l'expedició, Oriol Corbella.
16: El que fem és avaluar el risc sobre l'estructura, les formes que tenim d'entrada, els espais vitals que poden haver quedat allà dintre i també la seguretat de les maniobres com per poder actuar en aquests edificis que estan d'una forma molt precària, que poden acabar col·lapsant i també suposar un risc pels propis intervinents.
15: Mentrestant, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya de donacions econòmiques per canalitzar des de Catalunya l'ajuda que volen oferir els ajuntaments i la població. N'ha parlat a Catalunya Ràdio el president del Fons, Jordi Quadres.
17: La campanya és de recollida de fons, perquè recordem que sempre és molt millor poder recollir fons econòmics per després destinar-los a les ONGs i entitats que ja estan sobre del terreny i es destinen als projectes que puguin aixecar les diferents entitats i ONGs del país, a les quals nosaltres hem començat a buscar.
15: La donació es pot fer per transferència bancària en un número de compte que es pot consultar al web fonscatalà.org i també el número de Bizum 08678. A tot això, de cara als pròxims dies, el govern crearà un grup de seguiment de la catàstrofe en col·laboració amb la comunitat veneçolana establerta a Catalunya per desenvolupar un programa d'ajuts.
7: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: ...50 hectàrees cremades. Aquest és el balanç provisional de l'incendi que ha començat aquest matí a Tiana, al Maresme. Els bombers l'han pogut controlar aquesta tarda i no ha causat danys personals ni ha afectat tampoc cap habitatge. Això sí, els Mossos han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que s'ha originat en diversos focus simultanis. Ho ha seguit des de Tiana, Marta Vallès.
18: Hola, bona nit. L'avís del foc arribava a 3:15 del matí, localitzat a la Conreria. tenia molta potència i ha generat preocupació, especialment al flanc dret. Hi havia la por que les flames es poguessin estendre cap a l'est en direcció a Alella. La gran quantitat d'efectius i la ràpida actuació ho ha pogut impedir. Núria Parlon, consellera d'Interior.
19: Tots els objectius tàctics que preocupaven als bombers, com era el fet que sortís de l'olla topogràfica i que generés incendis secundaris, s'han pogut controlar amb tota la intervenció. Més de 135 bombers. Hem arribat a tenir un total de 11 mitjans aeris, a part dels vehicles que han estat treballant, més d'una cinquantena. I gràcies també a tot el terreny de mosaic de les vinyes, ha ajudat a aturar part d'aquest foc que al principi preocupava molt que es pogués escapar i tinguessin molts més problemes.
18: L'incendi ha fet confinar la zona afectada de Tiana, així com també Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Sant Fost de Capçanelles, al Vallès Oriental. Abans de les 4 de la tarda el foc s'ha estabilitzat i una estona després s'ha donat per controlat i s'han aixecat les restriccions. Poc després que comencés l'incendi, s'ha detingut un home que l'hauria provocat.
19: Està detinguda per Mossos i sembla ser que hi ha hagut testimonis que han pogut veure que estava provocant els incendis.
18: Durant la tarda s'han anat retirant molts dels efectius i quedarà alguna dotació de guàrdia durant tota la nit per controlar que no hi hagi cap revifada.
0: Marta, justament al Catalunya Nit ens preguntàvem com està penat el delicte d'incendi provocat.
18: Doncs mira, l'estat espanyol provocar un incendi forestal es castiga amb penes que varien segons la gravetat dels fets. Si el foc posa en perill la vida o la integritat de les persones, el Codi Penal preveu entre 10 i 20 anys de presó. Si no hi ha risc per les persones, però si incendien boscos o masses forestals, la pena seria entre 1 i 5 anys de presó, a més d'una multa. En casos d'especial gravetat, per exemple, si crema una gran superfície, afecta un espai natural protegit o hi ha un impacte ambiental molt greu, la condemna pot augmentar fins als 6 anys de presó. Hem de pensar que en aquest cas la zona afectada està dins l'espai d'interès natural de la conreria Sant Mateu Sellacs. Per tant, és una zona protegida. I si el foc es provoca per imprudència, les penes també poden ser elevades, especialment si hi ha perill per vides humanes.
3: Gràcies, Marta. A aquesta hora a la franja ja s'han retirat

0: Nos estamos sufriendo y vamos a sufrir con una temperatura altísima, con un viento de sur calentísimo, con unas circunstancias muy complejas.
1: I continuen encara desallotjats els 240 veïns de Calassanç, Sanui i Alins per seguretat. Avui han pogut passar alguns per casa a recollir objectes imprescindibles, però en el cas de Sanui han arribat les flames pràcticament a la porta de les cases.
0: El municipi de Sanui, la línia de fuego ha estat pràcticament, hi ha fotos, ha estat pegado a un pequeño municipio, pero pegado a las casas, incluso en algún incendio, en alguna paridera, en alguna era de fuera, ¿vale?
1: Tot i això, les previsions són favorables a hores d'ara i demà es preveu, si no hi ha canvis, donar el perímetre per estabilitzat.
2: Gràcies, doncs bé, a Targa. Hem de dir que els bombers també han hagut de treballar en les tasques d'extinció d'un altre incendi. En aquest cas, ha calcinat una quarantena d'hectàrees de camps de conreu. El foc ha generat una gran columna de fum. La principal hipòtesi és que una màquina que treballava segant camps de conreu hagi generat aquest incendi. Els bombers continuen a la zona amb un dispositiu d'unes 9 unitats terrestres per evitar possibles revifades.
3: Passa pràcticament un minut i mig d'un quart d'onze de la nit i relacionat amb els incendis, les temperatures. Aquest Sant Joan ha estat el més càlid des que hi ha registres a Catalunya per davant del de l'any passat, que fins ara tenia el rècord. Els meteoròlegs donen l'onada de calor per acabada, però continuen amb valors entre 4 i 5 graus per sobre del que fins ara consideràvem normals pel juny. Oriol Pujadó.
4: Sí, l'onada de calor que va convertir el Sant Joan aquest any amb el més calent des que tenim registres ha estat especialment dur a comarques de Ponent, on els termòmetres han superat de llarg els 40 graus, i en el cas de la ciutat de Lleida, durant 4 dies consecutius han estat per damunt dels 40. Aleix Serra, tècnic del Meteocat, subratlla el fet que amb l'escalfament global cada cop és més habitual assolir temperatures que fa només algunes dècades eren excepcionals.
5: La tendència a que la temperatura va pujant progressivament és claríssima. Des de l'any 2022 cap aquí, els estius han estat doncs, totalment desbordants, molt calorosos, i sembla que haguem fet un salt de nivell. No? Evidentment, la tendència ja fa dècades que és a l'augment, però aquests últims estius realment hem canviat de rasant. La temperatura ha pujat d'una manera molt més clara.
3: Estem parlant de Catalunya, però de fet tota Europa està amb els termòmetres disparats.
4: I posem dades. Segons un estudi del World Weather Attribution, 400 ciutats europees han superat aquests dies els seus rècords d'estrès tèrmic, un concepte que valora la capacitat del cos de regular la temperatura en funció de la humitat i la temperatura exterior. Els autors de l'informe asseguren que els valors registrats serien impossibles fa només unes dècades, quan l'escalfament global no tenia la intensitat actual. Theodore Keeping, investigador de fenòmens meteorològics externs a l'Imperial College de Londres.
6: Aquesta situació no seria possible un mes de juny sense canvi climàtic. Les temperatures nocturnes d'aquests tres dies d'onada de calor no les hauríem assolit mai sense canvi climàtic.
4: L'estudi recorda que les onades de calor són ja la principal causa de mortalitat per fenòmens naturals a Europa. Només a l'estat espanyol, aquest ha provocat 212 morts atribuïbles a la calor, sobretot de persones de més de 80 anys.
3: Gràcies, Oriol. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada parlarem d'un fenomen que també creix i preocupa, el de persones que formen part de grups criminals perillosos a Europa.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
11: El paviment està molt malament, hi ha dèficits de senyalització, hi ha molts vehicles avariats que no retiren, hi ha àrees de servei, la gent es queixa de falta de seguretat.
12: L'AP7 ha deixat de ser una autopista? AP7 al límit. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: 300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
14: una cullerada de silenci,
15: dos reflexos de llum,
14: 5 quilos de cadira
15: i, si convé, 150 grams d'ulleres.
14: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
16: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
17: Contes, novel·les, poemes, cançons...
16: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
8: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
9: L'ofici de viure.

0: Gaspar Hernández.
1: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
2: Cada dissabte a les 11 de la nit...
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
2: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
0: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
2: Som 3Cat.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Nou minuts i arribarem a tocar de 2:15 de la nit. A la Unió Europea, en els últims 2 anys, s'ha disparat el nombre de persones que formen part de grups criminals perillosos. De 80.000 fins a arribar ara als 400.000. Ho publica avui l'agència comunitària Europol i vincula aquest increment amb l'auge de les estafes en línia i també la facilitat de reclutar gent per combatre delictes en l'esfera digital. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Explica'ns, Bruno, aquest informe de l'Europol que assenyala els ciberdelictes i el frau en línia com un problema creixent.
4: Sí, l'esfera digital permet que el crim organitzat continuï delinquint, però en un entorn més segur per als seus membres, perquè corren menys riscos que la vida real. L'informe detecta que en els últims 2 anys ha caigut el nombre de grups criminals. La policia n'ha clausurat 3 de cada 4, però el problema és que en reapareixen de nous amb molta facilitat, i els que existeixen ara són més nombrosos i operen en més països diferents alhora. Ho ha remarcat el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner.
5: These are not street gangs.
6: Això no són bandes de carrer. Aquí ja hi ha cooperació criminal a escala multinacional. I tal com passa amb les empreses multinacionals, les xarxes criminals també busquen els mercats més rendibles.
4: El negoci més suculent continua sent, de llarg, el tràfic de drogues, però perd pistonada perquè creix el frau en línia. També destaquen els delictes contra la propietat i el tràfic de migrants. I una dada alarmant, el 85% de tots els grups criminals perillosos tenen empreses legals que utilitzen per blanquejar diners o com una disfressa per cometre altres delictes.
6: Els criminals han après a amagar-se a simple vista. Les nostres economies continuen profundament exposades a la infiltració del crim organitzat.
4: L'hostaleria, bars, restaurants, però també les empreses de transport, logística i construcció són els terrenys més proclius que troben les xarxes criminals per infiltrar-se i camuflar els seus diners.
3: Gràcies, Bruno. Bona nit.
4: Adéu, bona nit.
7: I Ucraïna ha intensificat l'ofensiva contra Rússia aquesta matinada amb més de 600 drons que han estat interceptats pel Kremlin i que es dirigien a una desena de regions russes, incloses també la de Moscou o Crimea, que ha decretat l'estat d'emergència. A les files ucraïneses, però, els comencen a faltar soldats i la Comissió Europea vol començar a denegar el permís de treball i residència als homes ucraïnesos en edat militar que a partir d'ara arribin a la Unió Europea per donar un cop de mà a l'exèrcit de Volodymyr Zelensky. És la manera de forçar-los a quedar-se al seu país i participar d'aquesta manera en la guerra. El comissari europeu de l'Interior s'espolsa les crítiques.
8: Discriminació, per descomptat que no. Els ucraïnesos ens van demanar que ho féssim. No hem de caure en el parany de la propaganda russa. Servirà per ajudar els ucraïnesos. Ells volien que ho féssim i per això ho fem.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha denunciat que l'Iran ha violat l'alto el foc a l'estret d'Hormuz. En un missatge a la seva xarxa social Truth, Trump diu que amb l'atac d'ahir contra un vaixell mercant, la República Islàmica ha actuat de forma estúpida. L'atac va obligar a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per les Nacions Unides. Ignasi Abad.
9: Sí, segons ha explicat avui el secretari general de l'Organització Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, fins ahir van poder abandonar el Golf Pèrsic més d'un centenar de vaixells. We have been
10: able to... Hem pogut evacuar uns 115 vaixells en els darrers 3 dies i mig, cosa que representa uns 2.500 mariners que ja han abandonat amb seguretat l'estret d'Hormuz.
9: El màxim responsable de l'OMI diu que, malgrat la suspensió temporal de l'operació per evacuar embarcacions del Golf Pèrsic per aquest atac d'ahir, aquest divendres han sortit d'Hormuz almenys 15 vaixells. El pla d'aquesta agència de l'ONU preveu facilitar la sortida de 11.000 mariners a bord de 600 naus atrapades al Golf Pèrsic durant 4 mesos des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà.
7: Doncs precisament els governs del Líban, Israel i els Estats Units han signat a Washington un acord marc per iniciar converses formals de cooperació entre els dos països del Pròxim Orient, que actualment no tenen relacions diplomàtiques. El pacte firmat després de 4 dies de negociacions té com a objectiu final un escenari de pau i seguretat duradores. Txell Garriga.
11: Sí, segons l'acord marc, les tropes israelianes que ocupen el sud del Líban es retiraran de determinades zones del nord i el sud del riu Litani, a mesura que aquestes àrees siguin vigilades per l'exèrcit regular libanès. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ho ha anunciat en un missatge gravat.
12: Permetrem que l'exèrcit libanès comenci a organitzar-se per desplegar-se en territori que ara controlem. Estem creant dues zones pilot per recomanació de les forces armades d'Israel. Una se situa fora de la zona de seguretat, al sud del riu Litani, i l'altra és al nord del riu.
11: L'acord marc entre els governs del Líban i Israel s'ha negociat sense la participació de Hezbollah, que rebutja frontalment aquest pacte. De fet, un diputat de Hezbollah al Parlament libanès ha advertit que si el govern de Beirut implementa aquest acord, el país anirà cap a una guerra civil. Israel va decidir envair el sud del Líban el mes de març, en plena guerra entre els Estats Units i l'Iran, per combatre directament la branca armada del moviment xiita libanès, finançada per l'Iran i considerat grup terrorista per Israel i també els Estats Units.
3: I hem de tornar a parlar de Donald Trump perquè amenaça d'imposar aranzels del 100% a les importacions europees. I ho fa després de la proposta de l'Eurocambra de gravar un impost general per als gegants digitals com ara Google, Apple, Meta o Amazon. Roger Santaló, bona nit.
13: Bona nit.
3: Què ha indignat Trump?
13: Doncs que els països de la Unió Europea es plantegin aplicar un impost d'entre el 3 i el 5% sobre els ingressos de publicitat que tenen les multinacionals tecnològiques nord-americanes, les dades que venen a tercers o les comissions que cobren pels seus serveis. Trump diu que penalitzarà tots aquells països europeus que apliquin una taxa digital, imposant un aranzel del 100% a qualsevol producte que exportin, i que el nou gravamen s'imposarà per sobre de qualsevol acord previ de forma immediata.
3: Aquesta és la principal mesura que ha incomodat Donald Trump i que ha tornat a llançar aquesta amenaça contra els productes de la Unió Europea. Ara, recordem-ho, quin acord hi ha?
13: Doncs es va firmar justament ahir, quan els 27 van aprovar un nou pacte mercantil amb els Estats Units en què acceptaven que els béns industrials nord-americans entressin lliures d'aranzels al mercat únic europeu, a canvi de fixar un aranzel màxim del 15% a aquests productes. Ara això queda en l'aire després d'aquesta nova amenaça. De fet, la Unió Europea ja ha recordat a Trump que els estats membres tenen dret a regular les activitats econòmiques en territori sobirà i que respondran contra qualsevol coacció.

0: Minut i mig, arribarem a 2:15. La Comissió de la Dignitat reclama a la Generalitat i al Ministeri de Cultura que reactivin les converses pel retorn dels papers de Salamanca, que encara no són a Catalunya i ja fa molt i molt temps que en parlem. Joan Vilaplana, bona nit.
1: Bona nit.
0: De quants documents estem parlant?
1: Doncs mira, es tracta d'uns 34.000 arxius espoliats pel règim franquista que representen el 5% del conjunt dels papers de Salamanca i que encara són a l'Arxiu General de la Guerra Civil, ubicat en aquesta ciutat de Castella i Lleó. Avui, la Comissió de la Dignitat ha denunciat que han passat 21 anys de l'aprovació de la llei que estipulava el retorn dels arxius a Catalunya i 4 de la Llei de Memòria Democràtica i que encara no s'han transferit a Catalunya la totalitat dels documents. Consideren que ni el govern català ni l'espanyol demostren cap interès en el retorn dels arxius. Sentim Josep Cruanyes, és el president de la Comissió de la Dignitat.
2: El Ministeri de Cultura no fa res per tornar els arxius a catalans mantenint un botí de guerra i volem denunciar que per part del senyor Illa no ha tingut com a prioritat el recuperar els fons requisats pel franquisme.
1: Des del col·lectiu demanen una reunió del mecanisme que podria activar el retorn dels arxius, una comissió mixta de cultura amb la Conselleria i el Ministeri. També han anunciat que faran constar l'incompliment de la Llei de Memòria al relator de Nacions Unides de Veritat, Justícia i Reparació.
0: N'hi ha molts, ja hem dit que 34.000. De quin tipus de documents estem parlant, Joan?
1: Doncs mira, un 75%, serien uns 22.000 papers, estarien relacionats amb les lògies o grups de maçons. I, per exemple, hi hauria cartes que s'enviaven entre els seus membres. També hi ha 6.000 documents vinculats amb l'ordre públic de la Generalitat i els 6.000 documents restants serien arxius de més de 47 ajuntaments. A més d'aquests 34.000 documents, també han de tornar de Salamanca els volums que corresponen a Catalunya de l'anomenada causa general que els franquistes feien servir per processar i condemnar republicans.
3: I en plana política, estem a les portes d'un superdissabte de convencions internes dels partits. Amb 4 anys de retard i 8 anys després de l'últim, el Partit Popular Català ha convocat el Congrés amb què renovarà la seva cúpula. Això a Barcelona. Mentrestant, a Madrid, Pedro Sánchez presidirà demà el Comitè Federal del PSOE enmig de la tempesta judicial del seu entorn. I Vox també farà la seva assemblea anual. Àlex Giralt Robert, bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
3: Doncs expliquem-ho, perquè segurament ha estat l'any més agitat per als socialistes des que Sánchez va agafar les regnes. Què n'hem d'esperar del conclave?
4: Bé, des del partit volen que sigui un punt i a part, un baló d'oxigen i una posada en marxa del pròxim cicle electoral després d'unes setmanes amb moltíssim rebombori judicial i, en definitiva, un any especialment delicat, com deies. De fet, en l'últim comitè federal del PSOE, ara fa un any, Sánchez ja va demanar perdó pel cas de Santos Cerdán, llavors molt recent, i va descartar baixar del vaixell.
5: El capitán no se desentiende cuando viene mala mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
4: Ara els casos s'han multiplicat amb causes com la de l'exmilitant socialista Leire Díez, per suposada guerra bruta, i la de l'expresident Zapatero, acusat de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i delicte fiscal, entre d'altres. A més, el Suprem ha castigat recentment amb 24 anys de presó l'exministre José Luis Ábalos per corrupció, mentre el germà de Sánchez espera sentència i la seva dona data de judici. Haurem de veure si l'estratègia de resistir del líder socialista genera més oposició interna de la que habitualment ja té.
3: Més tranquil s'espera que sigui Àlex al Congrés del PP català. Alejandro Fernández repetirà com a líder del partit. Amb alguna incògnita?
4: Sí, la de qui serà el seu número 2, l'històric Santi Rodríguez, no repetirà. I ara la pregunta és qui el rellevarà. Sembla que el preferit és Juan Fernández, portaveu dels Populars al Parlament, però les últimes hores també han sonat amb força noms com el de David Soler, que és tinent d'alcaldia de Castelldefels. Demà sortirem de dubtes amb una convenció on també hi serà Alberto Núñez Feijóo, amb qui Alejandro Fernández ha reconduït la relació fins al punt d'haver aconseguit el seu aval per continuar al capdavant de la formació. El desgel va començar quan el PP havia d'escollir candidat per a les catalanes del 2024.
6: Ha sido un parto un pelín delicado, pero el niño os aseguro que ha salido sano, peleón, pero también os aseguro que os va a dejar dormir por las noches.
4: Els bons resultats del PP en aquelles eleccions, amb un salt de 3 a 15 parlamentaris, va deixar la qüestió tancada. Feia 4 anys que el Congrés dels Populars Catalans estava pendent de convocar-se. L'últim es va fer el 2018.
3: I per últim, Àlex, dèiem també que hi ha assemblea ordinària de Vox.
4: I aquí sí que sense cap mena d'oposició interna, després que els de Santiago Abascal s'han desempallegat dels dirigents més crítics, com Javier Ortega Smith. Un tràmit amb què el partit d'extrema dreta presumirà dels resultats que han obligat el PP a dependre d'ells a Extremadura, Aragó, Castella i Lleó i Andalusia.
0: I ja ens anem acostant a la data. El dissabte 4 de juliol arrencarà des de Catalunya el Tour de França i per això es desplegaran 3.600 agents dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat de les tres etapes inaugurals de la cursa. La prova tallarà 400 quilòmetres de carreteres des del litoral, entre Barcelona i Tarragona, fins a Osona i el Ripollès, Oriol.
7: Els agents dels Mossos s'hi sumaran també policies municipals i guàrdies urbans de la 60ena de municipis que estan implicats amb la prova a banda de els helicòpters i drons policials. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: Una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària a través de la coordinació que es farà del CECOR amb Mossos d'Esquadra per activar els diferents recursos i fer el seguiment adequat.
7: Les vies afectades seran sobretot la Nacional 340 i la C31 el diumenge 5 de juliol i vies d'Osona i el Ripollès el dilluns 6, la C59, la C17 a partir de Gleva i la Nacional 260. La contrarrellotge de dissabte dia 4 a Barcelona afectarà carrers principals, com per exemple el carrer Mallorca, Aragó o un tram també de la Ronda Litoral. Pel que fa al projecte de voluntariat del Tour, s'ha tancat amb 7.500 sol·licituds. El govern calcula que l'impacte econòmic del Tour a Catalunya superarà els 100 milions d'euros.
3: I a Barcelona, la Guàrdia Urbana portarà pistoles Taser abans que s'acabi la legislatura. Ho ha aprovat el plenari municipal a proposta del Partit Popular i amb els vots a favor del PSC, Junts i també Vox. Ara fa un any, el govern de Jaume Collboni ja va presentar una iniciativa semblant, però es va trobar amb el rebuig de Junts. Barcelona, Anna Escura.
9: Ara el PSC ha arribat a un acord amb el PP que ha renunciat a dos dels punts de la seva proposta inicial. Per una banda, volia que s'adquirissin 150 Tasers a l'acord votat, però no es dona cap xifra de quantes se'n compraran. I per l'altre, volia que aquests dispositius fossin al carrer abans d'acabar l'any, però això no passarà fins a més endavant. Daniel Cirera és el president del grup municipal del PP i Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
10: Aquest instrument ha d'estar en mans de qualsevol patrulla que arriba primer al lloc on s'estan produint els fets.
11: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
9: A la comissió de presidència del juliol es farà l'aprovació inicial del reglament i el plenari de l'octubre s'aprovarà definitivament.
0: El grup Volkswagen vol acomiadar 100.000 treballadors a tot el món fins al 2030, segons afirma la revista alemanya Manager Magazine. Dels 100.000 acomiadaments, 50.000 serien a Alemanya.
12: Alemanya, com dius, seria la gran damnificada perquè Volkswagen també preveu tancar 4 fàbriques al país per estalviar 6.000 milions d'euros a finals de la dècada. La companyia vol retallar la plantilla de 660.000 treballadors per recuperar la rendibilitat que s'ha vist afectada per la competència dels fabricants xinesos. De fet, ja va avançar alguns detalls d'aquest pla al mes de març. Per a Catalunya, la bona notícia és que l'operació no afectaria els més de 13.000 empleats catalans de Seat Cupra, marques que també formen part de la companyia. El conseller delegat del grup, que a banda de Volkswagen inclou marques com Audi, Porsche i Skoda, ha presentat la proposta de retallada de personal al Consell d'Administració i ara s'haurà de debatre en un altre òrgan on els representants dels treballadors tenen molt de pes i la majoria està en contra del pla d'ajustos.
3: Roger, expliquem també que al final aquí la fàbrica de llet Pasqual a Gurb tancarà el 31 de juliol vinent, després que l'empresa hagi presentat un ERO per acomiadar els 80 treballadors de la planta.
12: Sí, la nau de Llet Pasqual passarà llavors a mans de Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a pizzas. La plantilla critica el paper de Tarradellas en l'operació perquè ningú de l'empresa osonenca s'hi ha posat en contacte quan prèviament s'havia parlat de recol·locar-los a la nova línia de producció. Quim Espanyol és advocat del col·lectiu Ronda i representant dels treballadors.
13: Per tant, el que entenem és que Casa Tarradellas està intentant rentar-se la cara caram fora davant de que ha provocat amb la compra de la planta el tancament de la planta de Gurb, amb els impactes que això té a la comarca d'Osona, a través de dir que ofereix uns llocs de treball que és fals, perquè quan se li ha demanat que els concreti no ha sigut capaç de fer-ho.
12: Ara s'obre un període de negociació d'un mes entre Llet Pasqual i els empleats, que rebutgen l'ERO perquè asseguren que la fàbrica està obtenint els seus millors resultats i retreuen que Pasqual hagi deslocalitzat la producció a Burgos. Per això ja han anunciat mobilitzacions i protestes contra els acomiadaments.

0: I una notícia que hem sabut fa poca estona, els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Baborte, al Pallars Sobirà.
1: L'han localitzat avui després que ahir en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Aquesta tarda, efectius dels GRAE han trobat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Inns.
2: Les denúncies per LGTBI-fòbia baten rècords amb la xifra més alta dels últims 10 anys.
1: L'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya va registrar l'any passat 353 casos. Els homes gais continuen sent el col·lectiu que pateix més homofòbia en la meitat dels casos, seguits de les persones trans. També han augmentat les agressions en àmbits privats com la feina. Albert Carrasco és un dels coordinadors de l'informe.
3: Els tipus de discriminacions que rebem més en l'àmbit laboral són aquestes situacions d'assetjament per persones trans, homes gais, dones lesbianes i bisexuals. Vull dir, el perfil també és divers en aquest sentit. No ens hem trobat, crec, encara en cap cas que la denúncia hagi culminat en una reparació integral per part de la persona, ja sigui legal o interna del lloc de treball.
1: Les principals discriminacions són les mostres d'odi i exaltació en pràcticament el 25% dels casos.
0: Catalunya ha rebut prop de 10.200 milions d'euros dels fons Next Generation,
1: que són les ajudes econòmiques europees per recuperar-se del sotrac de la pandèmia. La xifra l'ha donada el president Salvador Illa, que diu que els diners han ajudat a transformar molts sectors.
4: Si avui Seat fabrica el primer cotxe elèctric 100% europeu i si avui Ebro ha permès salvar milers de llocs de treball en el sector automobilístic és perquè van rebre el suport de 527 milions d'euros dels fons Next Generation EU. Si avui el nostre sector agrari creix 9,3% és perquè han rebut el suport de 290 milions d'euros dels fons Next Generation EU.
1: Segons Illa, Catalunya és la comunitat de l'Estat que més fons Next Generation ha rebut, una desena part del total.
2: I si fa uns dies us explicàvem l'augment dels atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i també de l'Ebre, avui ens fem ressò de l'altra cara de la moneda. El Cap de Creus, un estudi de l'entitat Submón, destaca que la relació entre els dofins i els pescadors és bona. Han vist que no els estripen les xarxes. Girona, Núria Pereira.
5: Una embarcació de l'entitat Submón geolocalitza les barques de pesca d'arrossegament per saber quan tiren les xarxes i quan les recullen i avaluar així la interacció dels dofins mular. Han vist que les interaccions són bones perquè els dofins no els fan malbé la pesca, ho explica la cap de projectes de Submón, Carla Álvarez.
6: Aquestes interaccions hem vist a través de posar càmeres, a través de la col·laboració amb el sector pesquer, que no són negatives perquè els dofins s'alimenten dels peixos que queden fora de la xarxa, bàsicament.
5: Gràcies a fons europeus ara incorporen drons, eines d'IA i càmeres de 360 graus per fer fotos als dofins i identificar-los. Volen comprovar si els canvis en l'ecosistema, incloent la pesca, afecten la seva distribució i el nombre de dofins.
7: Catalunya nit.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
11: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Tot fa la mateixa olor de sempre.
13: Cinema.
14: Estem en una situació crítica.
13: Sèries.
15: This is the most dangerous period I've ever seen.
13: Documentals, plataformes.
16: Vinga, va, selfie i marxem.
13: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
17: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
18: Memoritzeu la cara del nostre home.
13: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
17: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
19: Jo em quedo aquí. No tira res. Però em quedo aquí.
9: Som 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Des d'avui fins al 29 de novembre, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta la mostra Picàvia Mediterrani. Es tracta d'una exposició que explica la influència catalana sobre el treball del pintor Francis Picàvia i del seu cercle d'amics pioners del moviment Dada a inicis del segle XX. Laura Bertran.
20: Picàvia Mediterrani revela un capítol poc estudiat de la història de l'art. Un important grup d'artistes al voltant de Francis Picàvia va traslladar-se de Nova York fins a Catalunya durant la Primera Guerra Mundial. Junts van desenvolupar el dadaïsme. Jean-Roch Dumont és el director del Museu de Serret i co-comissari.
21: Catalunya també va ser un centre dels més importants de l'avantguarda que unia Nova York i París, gràcies a la revista 391 i als artistes que estaven experimentant un període extraordinari de creativitat compartida.
20: En aquesta mostra s'hi veuen els 19 exemplars de la revista 391, creada el 1917 a Barcelona. També es ret homenatge a Josep Dalmau, un galerista barceloní que els hi va donar suport. Les artistes femenines hi tenen una presència imprescindible, com Juliette Roche i Sonia Delaunay. Sentim Gwendoline Cortier-Ardouin, és co-comissària.
22: També teníem ganes d'ensenyar com aquestes artistes participaven realment a l'avantguarda amb obres que s'han vist molt poc.
20: Picàvia Mediterrani del Museu de Serret és oficialment reconeguda com a exposició d'interès nacional per part del Ministeri de Cultura francès.
2: Avantguarda electrònica i tradició s'uneixen al Festival Can Raon, que es farà demà a Tiana. Músics com Marco Mezquida o Matthew Herbert compartiran escenari amb mostres d'art i també degustacions de vins de la Deo a l'Ella. Marc Ruiz, bona nit.
23: Bona nit. Can Raon és una masia vinícola que hi ha a la zona de l'Alegria a Tiana, tot i que es troba per sota del lloc on hi ha hagut l'incendi, i el festival se celebrarà sense cap problema. Malgrat tot, estaran pendents de les indicacions dels bombers, segons ens han explicat. Hi haurà parelles musicals interessants com la que formen un dels referents de la música electrònica, Matthew Herbert, amb la cantant de soul Momoko Gil, o la que fan el pianista de jazz Marco Mezquida amb la fadista Lina. Una altra de les actuacions interessants és aquesta, la de Cou, un trio misteriós que toca d'esquena al públic, amb els llums apagats i que estan relacionats amb l'entorn del petit de Calaril. Entre les propostes artístiques destaca també una instal·lació de John Ross i Andy Kidd que crearà música amb les plantes de la finca.
24: Aprofitarà les mateixes plantes que tenim a prop de Reon i a través d'algun hardware aconsegueixen que els estímuls elèctrics de les plantes toquin instruments, de tal manera que aconseguirem doncs, escoltar una jam session, si m'ho deixes d'així, de plantes amb instruments robòtics, que també és aquesta manera de donar importància a l'entorn i a la natura en aquest cas.
23: Al sopar de festival serveix la xef Carme Piques del restaurant Ecatrenc, Can Ginjoler, amb els vins de la Deo de l'Ella, fets a la mateixa masia de Can Raon.

0: Doncs avui amb aquest ritme electrònic, David Ubach, bona nit.
1: Bona nit.
0: Entrem de cara als esports. Avui comencem per el partit que ha de venir aquesta matinada.
2: La persona le ayuda a ser mejor futbolista y él desde luego le ayuda porque está muy, muy centrado en cuál es su objetivo, cuál es el camino que quiere conseguir, que quiere recorrer para conseguir lo que puede conseguir en el futuro.
1: Parla Luis de la Fuente de Lamine Yamal, que avui apunta a ser titular en el partit que ha d'enfrontar la selecció espanyola a partir de les 2 de la matinada contra l'Uruguai, amb el primer lloc del grup en joc. Si la selecció espanyola guanya, serà primera de grup de cara als encreuaments de setzens. A aquella hora també hi haurà l'altre partit del grup, que és el Cap Verd, Aràbia Saudita. Ara tenim en joc els partits que serviran per tancar el grup I. D'una banda, el Noruega 1, França 3, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i triplet de gols de Dembélé, i també el Senegal 4, Iraq 0, són amb els últims 10 minuts de partit.
3: Molt bé. Ai, disculpa.
0: Sí, no, anava a dir, pendents doncs de com vagi el Mundial aquesta nit, eh?
1: Exacte, amb aquest Espanya-Uruguai. Sobretot també apuntar que el jugador del Barça, Rafinha, doncs es perdrà el següent partit del Brasil, que serà el de setzens ja contra el Japó dilluns vinent. Per tant, Rafinha, un partit més de baixa des que es va lesionar en l'estrena.
0: Perfecte, bon cap de setmana.
1: Igualment, adéu-siau.
4: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Los destinos nacionales no pueden decidirse en unas urnas cada 4 años como se pretende. Cuando esos soldados vieron que todo aquello que conocían como
3: 12 minuts i arribarem a les 11. El que esteu sentint de fons és un petit fragment, ara el tornarem a posar, d'un dels dos capítols que estrenen la tercera temporada a 3CAT de la sèrie Punt de no retorn, dirigida per Raül Gallego. És una sèrie que, recordem-ho, va guanyar un Emmy internacional i que ara se centra, en aquest cas, en l'avenç de l'extrema dreta entre els joves a Europa, en el primer capítol, i també en joves antifeixistes en el segon capítol. Podem saludar a aquesta hora Raül Gallego. Bona nit.
6: Hola, bona nit, què tal?
3: Molt bé, molt bé. Escolta, hem vist aquests dos capítols que posen el focus, ara ho dèiem, no?, en els joves, d'alguna manera en posicions extremes per motius molt diferents. Però per què t'hi has volgut fixar, en els joves?
6: Bé, perquè primer perquè crec que era un tema que s'havia de posar sobre la taula, no?, que últimament sí que es comença a parlar d'aquesta realitat, de que hi ha molts joves, no tots, evidentment, però molts joves, que es senten atrets per aquestes ideologies, no? L'extrema dreta, inclús el feixisme, inclús les ideologies o grups que són neonazis, i no se n'ha parlat prou, no? Crec que hem estat fent més aquest tipus de cordó sanitari, no? Fent veure com que no existia o intentar ignorar-ho, i tot el contrari, no? Aquestes ideologies, aquests grups han trobat un espai a les xarxes socials, que han crescut lliurement, i crec que li ha treure-ho i posar-ho sobre la taula, no?, i dir, ostres, aquesta és una realitat que hem de parlar i que s'ha de confrontar, no?
3: Mm-hmm. En el primer capítol et centres en l'auge de l'extrema dreta entre els joves, moments com aquest.
5: Los destinos nacionales no pueden decidirse en unas urnas cada 4 años como se pretende. Cuando esos soldados vieron que todo aquello que conocían como mundo civilizado estaba a punto de sucumbir bajo las hordas comunistas, no se quedaron en su casa en el sofá porque llovía. Vamos a defender nuestra sangre, nuestra identidad y nuestra patria por encima de nuestras vidas. ¡Arriba España!
3: Això és un discurs davant d'una multitud. Tu vas a trobar-los, els entrevistes, ells s'expressen sense manies, tot i que en alguns casos veiem, Raül, una gran desinformació, per exemple, quan parlen del franquisme, no? Es mouen entre els tòpics i les mentides.
6: Sí, és el populisme de tota la vida, no? I que a més ara amb les xarxes socials s'ha incrementat, no? Tots coneixem segurament algú que de cop comença a parlar que Franco es vivia millor, que era més segur, no? Aquests topicazos, lo dels pantans, no? Franco va fer molts pantans. I el que em sorprèn és que en els últims anys, sobretot a partir de la pandèmia, aquest tipus de discursos feixistes, d'odi, no? De l'extrema dreta, neonazis, que creem que, a veure, de nazis i feixistes sempre n'hi ha hagut, però era sempre com una minoria, una reminiscència de nostàlgics del passat, no? Però que de cop això es posi de moda, que es comenci a normalitzar, i sobretot entre els joves, és el que és greu, no?
3: Parles amb persones de diferents formacions, aquests que sentíem abans són de Núcleo Nacional, que diuen que la solució ja no és Vox, vull dir, ells estan encara un pas més enllà. Parles amb joves d'Aliança Catalana, altres formacions, perquè l'extrema dreta agafa formes diverses, però en tots ells què hi has trobat al darrere? Per què hi connecten tant els joves?
6: Suposo que ha estat les xarxes socials, que la gent jove tampoc no se sent apel·lada per altres alternatives polítiques, se senten desenganyats. Com he dit abans, no tots, no? Però sí que hi ha aquest desengany, no?, de no creure's amb els partits polítics, no?, tradicionals, amb el bipartidisme, o les alternatives, no?, que han anat sorgint també de cop han perdut força, o la gent se sent desenganyada. I molts joves, la majoria també s'ha de dir que són nois, doncs de cop s'han sentit atrets per aquestes ideologies, no? Però al final que hi hagi aquest ressorgiment de l'extrema dreta és una conseqüència de la crisi aquesta que estem vivint, tant econòmica com de democràcia, no? d'incertesa de quin futur tindrem, no?
3: Veiem també, en aquest sentit que ho deies, no?, com l'extrema dreta aconsegueix guanyar en l'estratègia, no?, en el missatge, com es mouen també les xarxes socials. Això ho veiem en part en el primer capítol d'aquests dos que s'han estrenat de la tercera temporada de Punt de No Retorn. En el segon, la segona part és el segon capítol, doneu veu als joves antifeixistes en moments com aquest.
7: Hay un momento en el que ya la gente ha dicho, ya no tengo, ya no hay caretas. Ya no es una lucha en vivo, ya es una lucha del todo. Entonces, tenemos que poner toda la carne en el asador. Aquí tenéis a un servidor de padres africanos de Nigeria, nacido en Madrid, y mis andanzas se han dedicado a vivir por las calles y luchar contra las opresiones que sufrimos de clase y de raza hasta mis días de hoy. La izquierda y la extrema izquierda se volvió un poco intelectual. Creo que se centraron mucho en ese ámbito intelectual y olvidaron un poco a las clases bajas. Entonces llega un gañán de extrema derecha y dice, bueno, cuida, bueno, y la gente hace, pues esto, ¿sabes? Es que es así.
3: Raül, què t'has trobat amb aquests joves en l'entorn de l'antifeixisme? És una resposta purament reactiva o és una cultura política pròpia?
6: Les dues coses, no? Crec que portàvem uns anys on els joves no estaven molt involucrats políticament, i per aquest el mateix desengany, no?, que t'havia comentat abans. I és curiós que, per exemple, anava a les manifestacions d'aquestes d'antifeixistes, hi havia la gent que tenien ara entre 40 i 50 anys, que quan eren joves, als anys 80, 90, no?, formaven part de grups d'aquests antifeixistes i tal. I després era gent molt jove, no?, de 18, de 20 i pocs, no?, que ara de cop, al veure que l'extrema dreta està tornant a pujar, no?, que està políticament, estan inclús intenció de vots, són els partits número 1 en bastants països, doncs hi ha aquesta reacció d'una nova generació que han dit, ostres, ens hem d'involucrar i hem d'intentar parar això. El que sí que tant els més grans com els més joves es troben bastant perduts en què s'ha de fer per aturar aquesta onada reaccionària, no?, d'extrema dreta.
3: Són dos bons retrats, aquests dos nous capítols de la tercera temporada de Punt de No Retorn. En Raül, en penjareu més aviat o no, de capítols?
6: Sí, ara ens començarem a editar un altre, que sortirà a finals de setembre.
3: Sobre?
6: Està relacionat amb la intel·ligència artificial, però no t'explico més.
3: Molt bé.
6: Perquè hi hagi sorpresa, doncs. Però serà molt interessant, saps? Mm. I, bueno, i després estem preparant dos més.
3: Molt bé.
6: Que ja dic, també ja ho direm. Que
3: ja ho direu, no? Sospito.
6: Ja ho direm. és més per donar misteri, no perquè, uau, el que trobarem, no? Però ja ho direm.
3: A poc a poc, quan arribi el moment. De moment tenim aquests dos nous capítols que hem comentat amb els joves radicalitzats a l'extrema dreta i els joves antifeixistes a Europa. Un bon retrat. Gràcies, Raül Gallego. Que vagi molt bé.
6: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i bona nit.
3: Bona nit, bona nit.

0: Estàvem esperant la tornada, però encara no m'arrisco, eh?
1: El títol no, deu ser?
0: Deu ser el títol, potser sí. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, sí, sí, és el títol. És una cançó de Blaumut que es diu Ombra. Per tant, aquest cap de setmana doncs haurem de continuar buscant ombres, refrescant-nos, perquè continua la calor intensa. No és una calor tan desbocada com vam tenir de diumenge fins al dia de Sant Joan, però clar, sí que és veritat que costa de notar aquest 1 o 2 graus que han baixat les temperatures, perquè es manté la calor intensa, l'aixafogó a la costa, i això és el que continuarà passant aquest cap de setmana. Avui les màximes més altes han arribat als 38 graus i es aniran repetint, tant dissabte com diumenge. Per tant, aquests valors més alts arriben a aquesta xifra, cap a Ponent, a algun punt de l'interior, l'aixafogó, la façana litoral, en un dissabte de sol, d'estabilitat, i en un diumenge que sí que a la tarda tindrem algun ruixat, alguna tronada que pot ser localment una mica més intensa cap al Pirineu. I diumenge tornarem a tenir doncs, aquesta pols sahariana que torna a deixar aquest cel terrós.
0: Doncs a buscar ombres.
1: Sí, tant, això una mateix. Darrere l'altra.
0: Gràcies, Gemma. Molt bon cap de setmana.
2: Igualment, bona nit. Adéu.

0: Doncs buscarem l'ombra i tot l'equip del Catalunya Nit amb el Marc Güell, el Luis Ángel Alonso, l'Eli Espuny i tota la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns de nou aquí a les 10 amb el Catalunya Nit.
1: Bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que s'ha aclarit una mica més la segona fase del Mundial. S'han jugat dos partits més els que tanquen el grup I. De fet, encara estan pràcticament en joc tots dos. Un veig que ja s'ha acabat, l'altre encara en el temps afegit. Són el França 4, Noruega 1, amb hat-trick de Dembélé, Haaland ha estat suplent, i en l'altre partit, Senegal 5, Iraq 0. Irak ha jugat molta estona amb un jugador menys. El grup queda amb França primera amb 9 punts, Noruega segona amb 6 punts, Senegal tanca la fase de grups tercera amb 3 punts, però amb el balanç de gols favorable, veurem què passa amb Senegal i Irak ja eliminada. Els setzens de final, França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori. Aquesta propera matinada juga Espanya contra Uruguai a les 2. Espanya té garantida la presència als setzens, però compte que podria perdre la primera plaça en cas de derrota. El partit és a les 2. També es jugarà el Cap Verd a Aràbia Saudita. A les 5, Egipte, Iran i Nova Zelanda, Bèlgica. Situació molt semblant al grup d'Espanya. Egipte lidera amb 4 punts. Bèlgica i Iran en tenen un parell. Jugats aquesta matinada passada, el grup D, Turquia 3, Estats Units 2 i Paraguai 0, Austràlia 0. Estats Units, tot i la derrota, passa com a primera, jugarà contra Bòsnia, als setzens de final. Austràlia passa com a segona i Paraguai queda amb 4 punts, serà baix als setzens de final, però amb un menys 2 de diferència de gols. El grup F, Japó 1, Suècia 1 i Tunísia 1, Països Baixos 3. Els neerlandesos passen com a primers de grup, jugaran contra el Marroc. Japó, com a segon, s'enfrontarà al Brasil. Suècia queda tercera amb 4 punts. Les terceres amb 4 punts, en principi, han de ser totes setzens de final. De seguida ho repassem tot, que tenim molta feina. Comencem, que el que no tenim és tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit,
2: amb Sergi Andreu.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada nit de Mundial de dilluns a diumenge durant tot el Mundial a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Dia 16 de Mundial, edició d'aquest divendres 26 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres, que ens escolteu o ens sentiu, i també amb la Sònia Jaumà, que és a Mèxic, a Guadalajara, seguint el Mundial. Sònia, què tal?
1: Hola, bona nit.
0: On pares?
1: Doncs mira, sóc a Guadalajara, a prop ja de l'estadi, perquè en breu, un cop acabem el Club de la Mitjanit, ens hi dirigirem per presenciar aquest Espanya-Uruguai. I t'haig de dir que, òbviament, estava seguint aquest França-Noruega. Aquest gol de Doué m'acaba de fotre l'aire a la porra.
0: Què dius?
1: Teníem un 1-3.
0: Ostres.
1: I estava ja celebrant-ho quan Doué ha fet aquest cop de cap i m'ha destrossat la porra.
0: Jo vaig tan malament que ja ni em miro els resultats, però vaja. A veure sí, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit. Jo tampoc no miro els resultats perquè ja he entrat en crisi, Sergi.
0: Sí, jo...
1: No, però tu vas molt bé, Torque.
2: No, he entrat en
1: crisi. Estem allà
2: al
1: top 20. Estar en el top 20 és tenir opcions.
2: Ui, però m'enfonso. He vist els últims resultats que vaig fer, que jo crec que ja estava cansat.
0: Sí,
2: i ara penso, però què vaig... Com vas
1: i de cop apareixen empats. A mi també em passa que de cop dius, per què vaig posar empat aquí entre aquests dos?
2: Sí, no.
1: Sí, això ho passa.
2: Fatal.
0: Sabeu qui va millor, la porra? L'Àlex Dalmas. Àlex, és així, oi?
3: Què tal? Bona nit. No ho sé, ara que ho dius. Jo pensava que també estava en crisi, com el Ricard, perquè
0: no,
3: va ser...
0: No. Crec que estàs al top 10, diria.
3: Havia estat, però ahir no hi era. Per tant, pot ser que avui m'hagi donat una mica d'aire, però en tot cas estem per allà, sí.
0: Molt bé. L'Andy Franco és a la producció del programa, el Salva Pou al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el control central, i tenim el Víctor Lorenz, i també amb nosaltres el Roger Arbusà. Arbu, bona nit.
4: Què tal, com esteu?
0: Abans de comentar altres coses, s'han acabat els partits?
4: Sí, ara sí que s'ha acabat el partit del Senegal. Senegal 5, Irak 0.
0: Molt bé. I l'altre, el de França, el 4-1,
4: Sí, 1-4.
0: Vinga, va. Més coses més enllà del Mundial. Ceballos marxa del Madrid.
4: El club blanc ho ha fet oficial aquesta tarda amb un comunicat en què explica aquesta sortida de mutu acord. El migcampista andalús jugava al Madrid des del 2017 i acabava contracte l'any que ve, el 2027.
0: Amistosos confirmats de l'Espanyol i del Girona en aquesta temporada.
4: L'Espanyol jugarà contra el Sabadell el dia 25 de juliol, això és dissabte, a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. També ha confirmat amistosos al Girona, que començarà la pretemporada el 8 de juliol. El dia 22 jugarà contra l'Olot al Municipal d'Olot, el dia 29 contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona i l'1 de juliol contra l'Arsenal, compte Girona-Arsenal al Trofeu Costa Brava.
0: Molt bé. Caiguda d'Àlex Márquez avui durant el segon entrenament del primer dia del Gran Premi dels Països Baixos de MotoGP.
4: Una forta caiguda. La bona notícia és que el pilot català no té cap fractura, només un cop fort a l'espatlla dreta. També té abrasions al braç. Márquez ha acabat desè, de manera que supera el tall. El seu germà Marc ha estat sisè, el més ràpid del dia, Marco Bezzecchi.
0: I en bàsquet, el Joventut i Cameron Hans separen els seus camins.
4: L'escorta nord-americà fa efectiva la seva clàusula de sortida, fitxarà per l'Unicaja i, en canvi, renovacions al Manresa i al Lleida. Els del Baix ja s'asseguren la continuïtat del Bas a Ferran Bassas fins al 2028 i el Lleida renova l'Ale Miquel Sanz, també fins al 28.
0: I el Barça d'handbol ha conegut avui els seus rivals a la primera fase de Champions a la pròxima temporada.
4: El Barça, que defensarà el títol, ho començarà fent contra el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Orhus danès, una Champions que estrenarà nou format, passarà de 16 a 24 equips. La primera fase comptarà amb 6 grups de 4 equips i els dos primers de grup passaran a la ronda principal.
0: Això és el Mundial al Club de la Mitjanit. Això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: A veure, Roger, amb 4 punts de, pels que no hagin vist els partits, segurament la gran majoria, m'imagino, deuen haver vist el França-Noruega, que ha acabat finalment amb un 4-1.
1: 4-1, sí, sí, amb un clar protagonista, que és Ousmane Dembélé, que ha fet un hat-trick, 3 gols en 32 minuts, 3 molt bons gols. És el segon hat-trick d'aquest Mundial, després del de Leo Messi, i és el segon hat-trick més ràpid de la història del Mundial. L'ha fet Ousmane Dembélé. L'altre gol de França l'ha fet Doué, el temps afegit. Noruega avui ha fet rotacions, no han jugat ni Haaland ni Ødegaard. El gol l'ha fet Asgard, ha estat l'1-2, i, per cert, Noruega, que ha fallat un penal, Larsen, a l'inici de la segona part. L'ha aturat el porter Mike Maignan. Ho deies a l'inici, setzens definits per França i per Noruega, França, Suècia i Noruega, Costa d'Ivori.
0: I compta amb Senegal, que li ha clavat una maneta a l'Iraq, 5-0, i ara té balanç. Té 3 punts, acabarà tercera amb 3 punts, però vés a saber què pot passar, no?
1: Sí, veurem si passa. Confirmada, això sí, l'eliminació de l'Iraq. Pel Senegal ha marcat Diarra, Sarr i 2 de Pap Gay, del Villarreal. També Ndiaye, l'Iraq, que ha jugat amb 10 des de molt aviat, des del minut 13. I, com deies, veurem si el Senegal passa, que ha guanyat, però és tercera, 3 punts, amb un balanç ara mateix de més 2. L'Iraq, com deia, mereixia eliminada de totes, perquè no ha fet cap punt.
0: A veure, m'heu de deixar començar per la presidenta del club de fans de Dembélé, que serà, suposo... Sònia, contenta?
2: Sí.
0: Contenta, molt contenta, eufòrica pels 3 gols de Dembélé o no?
2: Mira, ho parlàvem aquesta tarda i et deia que a mi França no és una selecció que em sigui especialment simpàtica, tot i que crec que arribarà lluny i, de fet, crec que pot ser la campiona d'aquest Mundial. És una de les grans favorites, és evident. Però... ja sabeu que sí, que tinc certa predilecció per Dembélé, i us haig de dir que després dels 2 primers partits tenia la sensació que amb aquesta França totes les pilotes, totes les jugades acabaven en finalització de Mbappé i que Dembélé podia passar una mica desapercebut, i la veritat és que avui ha estat més aviat a l'inrevés, perquè els 2 primers gols són 2 assistències d'Mbappé, que ha estat avui en un dia bastant generós, diria, i Dembélé, a més, ha aprofitat molt bé les seves oportunitats per fer gols que no eren ni molt menys cantats, que tots són gols de força mèrit.
0: Ricard, Àlex... Bé, avui s'ha reivindicat Dembélé en un partit on la primera part, sobretot, ha dominat força França i on ha marcat territori una vegada més.
3: França no necessita tenir gaire continuïtat. Juga una estona, descansa una altra, s'empana la següent, torna a connectar-se, té tant desequilibri, té tant potencial ofensiu que es pot permetre aquestes excursions mentals que ha tingut, perquè Noruega, com explicava el Roger, podia haver entrat en el penal a l'inici de la segona part, no hagués canviat res, haguéssim vist més gols, però el partit hauria estat a un gol, i en canvi la sensació de superioritat de França ha estat que ha jugat quan ha volgut, com ha volgut. A mi el que em crida més l'atenció del que he vist avui és el que ha fet Solbakken, que és rotar tots els jugadors quan estàs jugant la primera plaça del grup,
0: això,
3: és a dir, llançar.
0: Sí, ara hi volia anar, sí, perquè és una de les coses sorprenents del partit.
3: Excepte la segona plaça, que li presenta més una eliminatòria, com deia el Roger, explosiva contra la Costa d'Ivori. O sigui, no és que diguis, bé, és que entre primer i segon no és ben bé el mateix, no? Bé, ell deu pensar que és més o menys el mateix, o deuria veure estat inferior, que ha preferit fer descansar a tots els titulars fins al punt que ha fet debutar, o sigui, ja ha jugat tots els futbolistes convocats per Noruega, excepte el tercer porter, a la fase de grups. O sigui, en 3 partits han jugat 25 futbolistes de 26. Avui ha jugat amb la segona unitat, absolutament, però és que no ha fet aparèixer ni Haaland, ni Ødegaard, ni Charlotte, ni, bé, 10 minuts de Nusa. Vull dir, tenia molt clar que avui tocava descansar i veurem com li va, perquè aquestes apostes, sí, clar, després de 7 de final resulta que Noruega és la millor versió, li haurà sortit perfecta, perquè els jugadors arribaran descansats, i si la cosa no va, doncs potser haurem de pensar si vam encertar o no amb aquesta postura tan estranya i tan radical. Ho dic perquè aquesta mateixa tercera jornada hem vist com Alemanya, que ja era primera de grup, va jugar gairebé amb tots els titulars. O sigui, França avui gairebé tots els titulars. Ha fet alguna rotació a l'eix de la defensa, al mig camp, on ja hem vist que té tres migcampistes per dues places. No sé, el que ha fet Solbakken ara mateix és anar en contradirecció respecte al que hem vist en tot el, en tots els altres grups.
2: És cert, Ricard, que Noruega juga dimarts, és a dir, que tenint en compte que fins al moment han estat molt distanciats els partits de l'un i de l'altre, bé, són només 5 dies, però estic d'acord amb tu que sorprèn, però també podia pensar que jugant amb els titulars també tenia molts números de quedar segona.
3: Clar, segur.
2: I ha preferit fer el descans per tenir aquests 5 dies. Però normalment en el futbol d'avui dia tenir 5 dies, vull dir, és descans més que suficient, però sí que sorprèn.
0: Àlex, sí. Vaig a demanar-te un exercici de ficció complicat, eh? Imagina't que ets Solbakken, sí, i tu avui afrontes aquest partit. A tu t'és igual jugar els setzens contra Suècia que contra Costa d'Ivori?
4: A mi no. A mi,
0: perquè entenc que ell, és el que deia el Ricard, eh? És a dir, entenc que l'única explicació és que li és igual. Bueno, i això que diu la Sònia és interessant també, eh? La curta distància que hi ha d'aquí a dimarts, eh? És veritat que segurament és una raó tant de pes com el fet de que els rivals a setzens més o menys li deuen semblar igual.
4: Sí, a mi d'entrada no em seria igual jugar contra Suècia que contra Costa d'Ivori. També hem de pensar el missatge que envies, no? A la selecció, diguéssim, als teus jugadors, no? Canviar 10 de 11 respecte a l'últim i deixar els teus 3 jugadors més definitius a la banqueta, potser no és el millor missatge, perquè bé, com deia el Ricard, és acceptar que tens la segona plaça, no? I no competir-la. Per tant, jo no ho hagués fet. Jo, com a mínim, hagués tret un equip més equilibrat, no? Entenc alguna rotació, però no tant. Bé, i això s'ha vist ja a la primera part. Noruega ha buscat jugar molt per dins, moltes pèrdues, i França l'ha penalitzat. Jo, en França, deixeu-me dir que a mi m'ha agradat França avui, eh? Crec que ha estat el partit on ha estat més fluid, tot i les facilitats, i hi ha un abans i un després d'aquest canvi de posicions entre Dembélé i Olise. Ha millorat a Dembélé i ha millorat a Olise. I, per contra, ha acabat millorant a una selecció que ja tenia molt potencial, però que tenia més contundència que joc. Jo avui a trams li he vist que a França doncs m'ha agradat aquest joc. I m'ha agradat més la parella Kone-Tchouaméni que no la de Rabiot-Tchouaméni. Per tant, veurem en el proper, bé, a la propera eliminatòria que decideix Deschamps.
1: Per cert, el hat-trick de Dembélé ha estat el tercer, d'aquest Mundial, i el segon, el tercer, també en va fer tres Jonathan David del Canadà.
0: És veritat.
1: Per tant, Messi, David i Dembélé.
0: Ricard, tres bons gols a Dembélé, eh? No sé quin t'ha agradat, si n'hi ha algun que t'hagi agradat més que els altres.
3: Han estat molt semblants,
0: sí,
3: no? Potser el primer... Potser el primer, perquè com a mínim canvia d'esquerra a dreta, tot i que ja sabem que és un retall que li encanta, perquè el segon i el tercer són molt similars, no? Va obrint-se, sí, amb la cama esquerra i remata. Bé, la veritat és que el canvi que ha tingut Dembélé des que Luis Enrique va arribar al PSG és per estudiar, perquè és que avui ha xutat tres vegades entre els tres pals, ha fet tres gols. És un jugador que, si alguna cosa li faltava, era efectivitat. Encara recordem aquella oportunitat contra el Liverpool al Camp Nou abans de la semifinal, de manera injusta, però que es va convertir en una icona una mica del que havia estat Dembélé al Barça, no? Que havia...

0: i això molts entrenadors o gaire entrenadors no ho poden dir.
1: Sònia, un altre que s'afegeix a la festa, eh? Ja no sé si ens queden gaires cracs que hagin brillat en aquest Mundial. Em sembla que més o menys tots, qui més qui menys, ha acabat fent el seu paper, eh?
2: Han aparegut ara Dembélé, sí, que m'estava imaginant avui Messi mirant enrere i veure ja tots els col·legiadors, perquè ara Messi en té 5.
1: Ara els volia repassar amb l'Arbo, justament. Mira.
2: Ah, perfecte,
1: Tenim la taula de golejadors aquí, actualitzem-la, Arbosà.
3: Mira, Messi amb 5 gols, Haaland, Mbappé i Vinícius amb 4, i després ja ve Dembélé amb 3.
2: No, Dembélé en porta 4.
3: 4 Dembélé, amb Haaland, Mbappé i Vinícius, i amb 3 després ja Cunha, David, Saibari, Manzambi, Undaf i Brobby.
1: O sigui, ara amb 4, Haaland, Mbappé, Vinícius i Dembélé. Amb 4 i Messi amb 5 gols.
3: Sí.
1: És difícil.
2: Clar, però a Messi encara li falta un partit.
1: És el que anava a dir, clar, li queda el tercer partit de la fase de grups a Messi.
2: Sí.
1: Difícil, ara mateix hi ha molts golejadors amb molts gols i molts cracs endollats. Es fa difícil, Àlex, vaticinar qui pot acabar enduent-se el pitxichi d'aquest Mundial, eh?
4: Sí, és molt difícil, perquè aquí encara hem de mencionar Harry Kane, que jo crec que ha de fer una apartada i també li queda un partit. És difícil perquè a priori jo crec que el que caurà d'aquesta llista pot ser que sigui Haaland, perquè a priori la seva selecció no ha de tirar més endavant, però entre Messi, Mbappé, Vinícius, que també està en bona sintonia, i Dembélé, estarà probablement els que tenen més gol, doncs són Messi, que recordem que ha fet absolutament tots els gols a Argentina, i Mbappé. Jo crec que estarà entre ells dos, i no descarto encara Kane, que va ser la meva aposta només a començar, i crec que acabarà marcant també molts gols.
1: Mira, ara que hem comentat el tema gols, m'he entretingut a comptar tots els gols que ja s'han fet en aquest Mundial fins ara. Són 187 gols, em sembla que he acabat sumant aquest cinquè del Senegal, si no potser són 188, però vaja, 187 o 188 gols en 62 partits. És una mitjana pràcticament clavada de 3 gols per partit. I ho hem comparat a la redacció amb els últims 3 mundials, el del 14, el del 18 i el del 22. I la mitjana dels últims 3 mundials és 2,7 al 2022, 2,6 al 18 i 2,7 al 14, amb el mateix nombre de partits. Em direu, home, estàs fent trampes, perquè, clar, ara tots són partits a fase de grups i en els anteriors mundials, sense tantes seleccions, alguns d'aquests partits ja eren d'eliminatòries i, com sabeu, a les eliminatòries sempre hi ha aquell fre de mà, aquella especulació, i potser es fan menys gols. Bé, la qüestió és que en aquest Mundial jo tinc la sensació que de mitjana s'estan marcant més gols. No sé, Ricard, si tens aquesta impressió.
0: Sí. Jo veig un Mundial des de l'inici on els equips estan mirant la porteria rival. Hem vist, crec que, 3 empats a 0, si no m'equivoco, no 4, crec que amb l'últim Paraguai-Austràlia, potser. Molt pocs partits amb poques oportunitats de gol. Els que han quedat encallats és perquè una selecció petita ha sobreviscut defensivament a l'exuberància de l'equip dominador, i que per tant l'equip com Portugal o Espanya es van encallar contra Cap Verd o el Congo, i he vist idees futbolístiques diverses, però sempre amb mirada a la porteria rival, o gairebé sempre. Crec que està sent un Mundial que espero que les eliminatòries no ens espatllin. Ara ho deies, jo, tal com he vist la fase de grups, ara estic bastant animat. No seria pessimista respecte a que el Mundial canvi amb les eliminatòries. Veurem la setmana que ve com estem i si ens hem deprimit una mica. Però la mirada és molt ofensiva. No és casualitat que totes aquestes estrelles que heu dit estiguin amb 4 i amb 5 gols. Això, hi ha hagut Mundials on ha costat moltíssim, on han aparegut secundaris, on ha costat que algú amb 3 gols comandés la classificació de màxim golejador. Aquí, a la primera jornada, ja n'hi havia un. Vull dir que estem veient, jo crec, un Mundial alegre. I jo crec que això hauria de continuar, i espero que continuï.
1: Sí, és que, de fet, jo recordo, ara no me'l feu dir, però recordo alguns Mundials on el Pichichi ha tancat el Mundial amb 6 gols.
0: Sí.
1: Bé, sense anar més lluny, ara em fa l'efecte que el de Mèxic de fa 40 anys, no sé si va ser Lineker amb 6 gols o... Bé, per allà anava la cosa. Bé, Àlex, això de, per tancar això del tema dels gols que ara comentàvem amb el Ricard, primer, no, si estàs d'acord, i en segon lloc, si ho atribueixes potser la presència de tantes seleccions i algunes de pitjor rànquing.
4: Primer de tot, sí que estic d'acord, és molt interessant aquesta estadística que ens

0: Donat, Sergi, pot tenir-hi a veure, no dic que no, jo crec que en un petit percentatge. Jo et diria que tàcticament també té un parell d'explicacions clares, Estem veient més pressions altes i menys defenses de 5. I només amb això doncs, ja el joc és més obert. Crec que hi ha un altre factor que ajuda a nivell col·lectiu i és que... Bé, el fet de que entrin més seleccions i que passin el tall, jo crec que dona una sensació de seguretat, d'estabilitat de totes les seleccions a anar a buscar els partits. Uh-huh. I després, aquesta tercera posició, o aquests tercers que tenen moltes possibilitats d'acabar entrant, han d'anar a buscar els gols. I, per tant, en una situació de dubte, el van a buscar. Si a això li sumem a que totes les estrelles, pràcticament totes, han aparegut, jo crec que sí. Però també hi ha explicació tàctica en això de que estic d'acord amb el Ricard, En general, totes les seleccions tenen una mirada més ofensiva, més pressions altes, menys protecció des del darrere.
1: Mm-hmm. Del Senegal 5 i Irak 0, només us vull preguntar si creieu que Senegal amb 3 punts i el balanç positiu de gols pot ser que es coli en... Com ho veus, Ricard?
2: Ara queda un mes 2, no?
1: Sí. Tu creus que entra, Ricard? Amb...
3: Sí. Sí. Sí,
2: amb tres punts és difícil tenir un gol a veraix tan bo, no?, de les dos.
1: Sí, perquè, clar, voleu dir que els que hi hagi... És a dir, no totes 8 seleccions que quedaran terceres faran 4 punts.
3: Sí, s'han jugat 7 grups, 4 han acabat amb 4 punts i 3 amb 3 punts.
1: Exacte.
3: Vull dir que estan caient si fa no fa una banda o una altra.
1: Exacte, sí.
3: Clar, un 3 punts en positiu, jo crec que entra segur. Mira, jo estic molt content de la reacció del Senegal i l'Equador, perquè per mi eren dues alternatives interessants al Mundial, seleccions que podien tenir l'etiqueta de revelació i que s'havien complicat molt la vida pels resultats de les dues primeres jornades i tenien molt mal pronòstic. L'Equador havia de guanyar a Alemanya, que a més va sortir gairebé, com dèiem, amb l'equip titular, i el Senegal havia de golejar a Irak perquè començava amb menys 3 aquesta última jornada. Per tant, n'havia de fer 3 com a mínim per posar-se a 0. N'ha fet 5. Vull dir, jo crec que això vol dir que Senegal... i a l'Equador les continuarem veient al Mundial, jo estic convençut. Qui cau avui ja crec que gairebé matemàticament és Escòcia, que era la que tenia de 3 qui tenia pitjor a baraix. Escòcia segurament se'n va...
1: Sí, tenia un menys 3 o menys 4, em sembla, no?
3: Sí.
1: Sí, sí. Aquesta sí, aquesta ho té molt, molt, molt magre. Àlex, alguna cosa del Senegal? O...
0: Bé, que jo crec que acabarà entrant també, per el que deien. Deixa'm enfatitzar amb el tema d'Equador, que fins i tot amb el Ricard vam parlar després. A mi em va encantar ahir a l'Equador i crec que mereix i que és una bona notícia per al futbol que pugui estar a la següent fase, perquè fa 24 hores no la veiem a dins i avui la tenim.
1: Avui han quedat 2 setzens més definits, aquest França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori. Són, com els veieu, emparellaments... El Noruega-Costa d'Ivori, a mi em fa l'efecte que és molt igualat, aquest emparellament, més que el França-Suècia, no?
3: Sí, home, és que en França es pot poc igualat, pot ser. És veritat que Suècia ha mostrat una cara també alegre, és una de les seleccions que per mi ha canviat molt amb Graham Potter la idea, que abans era una selecció molt reactiva, molt de futbol directe, i això ha canviat, barreja Gyökeres, Isaac, ha introduït Elanga, que està fent un gran mundial en aquests dos últims partits, és una tripleta atacant que funciona molt bé i que els hi dona molta vida de mig camp cap endavant. El que passa és que França ara mateix sembla insuperable. Com a mínim, potser veiem un partit relativament obert d'anada i tornada, un escenari ideal per França, però que serà divertit per l'espectador. I com dius, el Noruega de Costa d'Ivori és un d'aquests enfrontaments explosius, perquè són dues de les seleccions revelació, dues seleccions que han estat a gran nivell, que han mirat molt la porteria rival, que han fet molts gols, que s'han deixat fer gols, vull dir que han estat poc fiables defensivament. Per tant, una altra eliminatòria que fa la sensació que pot ser molt atractiva.
1: Mm-hmm. Breument, Àlex, ho veus igual?
0: Sí, clar, favorit França en aquest encreuament i després jo crec que la de Costa d'Ivori i Noruega ha de ser una de les eliminatòries que ens torni a donar resultats alts. Les dues... Serà un partit obert segur i les dues en les transicions tenen molt perill.
1: A veure, Arbo, són dos, només dos dels que ja tenim de setzens, oi? El França, sí. França-Suècia i Noruega, Costa d'Ivori, però n'hi ha algun altre.
4: N'hi ha quatre més. Sud-àfrica, Canadà, que per cert, ja aquest diumenge, el primer partit
1: això,
4: de setzens.
1: Això no para, eh?
4: Diumenge a les 9.
1: Sí, vaig mirar l'altre dia que només hi ha una jornada de descans entre tant de partit atapeït. O sigui, això acabarà... Mm. Pot ser que el mateix dia es juguin alguns últims sí. partits de la fase de grups i després ja enllacis amb els primers 700. Bé.
4: Diumenge ja el Sud-Àfrica-Canadà i després ja definits també el Brasil-Japó, Països Baixos-Marroc i Estats Units-Bòsnia.
1: D'aquests, breument, hi ha algun que el veieu molt desequilibrat? D'aquests 700?
3: No, jo crec que bastant macos,
1: sí,
3: no?
1: Estan bé, no?
3: Sí. Home, el Brasil-Japó, probablement Brasil-candidat, però el Marroc-Holanda, Marroc-Països Baixos...
1: Partidàs.
3: Vaja, ja podem apuntar i preparar el despertador, perquè aquí ens haurem de llevar de matinada. Em sembla que és a les 3.
1: Mm-hmm. Tu, Àlex?
0: Sí, aquest, jo diria el de Canadà, potser, perquè Sud-Àfrica, és veritat que l'últim partit ens sorprèn a tots, però els dos primers a mi no em va deixar gaires bones sensacions, i en canvi Canadà és una de les seleccions que més m'ha agradat.
1: Vinga, va, parlem d'Espanya.

0: Som els del Club de la Mitjanit, el Club del Mundial. 3 minuts i arribarem a 11:45 d'aquest divendres, 26 de juny, la nit o la matinada en què la selecció espanyola, carregada de catalans i carregada de jugadors del Barça, torna a tenir partit. És el tercer partit de la fase de grups, juga contra l'Uruguai, Sònia, i ho fa a Guadalajara, amb una ciutat que jo no sé com la tens ara mateix.
1: Doncs mira, ara mateix mires el cel i veus un sol radiant. És cert que veus també núvols, però sobretot un sol radiant. Tot i així, us haig de dir que hi ha una advertència de perill per xàfecs importants durant la tarda d'avui. Aquí quan plou cau un xàfec d'aquells de tempesta tropical que pot arribar a posar en perill el partit. Insisteixo, ara mateix res no ho fa pensar.
2: Sònia, aquí a Mèxic hi ha el mateix protocol que als Estats Units?
1: Crec que no. I és interessant això perquè l'avís és de possibles tempestes elèctriques. Però crec que allò que passa als Estats Units, que si hi ha un llamp a menys de 11 milles, crec que és, ha estat durat el partit un mínim d'un quart d'hora fins que no torna a veure's un altre llamp. En principi, aquí no estan. Ara, si està caient un xàfec infernal en el moment que comenci el partit, doncs també tindrem problemes. Però ja et dic, ara mateix res no ho fa pensar. També és cert que el dia que vam arribar aquí, que jugava Mèxic, però ho feia a Ciutat de Mèxic, a l'estadi Azteca, a mig partit va caure un xàfec que en aquell moment semblava que s'acabava el món. És veritat que va durar 10 minuts. Mm-hmm. I tant de bo, si ha de passar això, que passi això, que sigui una qüestió de 10 minuts.
0: Sònia,
1: de moment, el partit es juga a les 2 de la matinada.
0: Sí, bon, d'aquí 2 hores i mitja, eh? Ja tens la sensació que hi ha ambient de festa de partit pels carrers?
1: O no? Sí. Hi ha molt ambient mundialista en aquesta ciutat en general. L'han tingut en els 4 partits en els que han tingut, en els que han estat seu. Em comentaven que de colombians el dia del Colòmbia, Congo, també n'hi havia moltíssims. Per aquí també va passar Corea del Sud i també amb molta animació per part dels coreans. I avui es veuen sobretot samarretes espanyoles, us haig de dir, per la zona de l'estadi, per la zona del FIFA Fan Festival. També moltes samarretes de Mèxic, encara que avui no jugui Mèxic. Jo crec que se l'han posada i no se la trauran durant tot el Mundial, com a mínim fins que quedin eliminats. I sí que se'n veuen també de samarretes d'Uruguai, però la previsió és que el 80% del camp estigui avui animant a la selecció espanyola.
0: Luis de la Fuente, Sònia, no farà un sol backend, no? I farà una rotació de nous jugadors, que no?
1: No, clar, en aquest cas és que hi ha cert perill fins i tot de que va quedar en terceres. De quedar eliminades, jo crec que... Vull dir, no? Segur?
3: Segur.
1: Però de que va quedar en terceres, si Espanya perd i Cap Verd golegés l'Aràbia Saudita, hi hauria aquesta opció. I per tant, avui Luis de la Fuente, a més, el que li interessa sobretot és mantenir aquesta sensació de confiança que s'ha recuperat després de guanyar l'Aràbia Saudita. I per tant, potser hi ha algun canvi respecte a l'11 de l'Aràbia Saudita. No serà la Minyamà, aquest ja podem avançar que serà l'11 inicial, però sí que podria haver-hi algun canvi puntual respecte a l'11 que va jugar. Tot i així, la previsió és que en principi seria el mateix, amb un Unai a la porteria, defensa per Porro, Laporte, Cubarsí i Cucurella. Al mig del camp va funcionar i hauria de tenir continuïtat Rodri, Pedri amb Olmo a la mitja punta, que això permet que Pedri baixi més a la base com juga el Barça i com li agrada jugar a ell, més de cara al joc. I al davant, Lamine Yamal, Oyarzabal i Baena. Potser jo la posició de Baena és la que posaria en dubte que pugui haver-hi algun canvi, perquè ha estat la posició on més ha dubtat, jo crec, que Luis de la Fuente durant tot el Mundial, però ho veurem de seguida que sapiguem l'11.
0: No sembla que aquest Uruguai, amb tot l'enrenou que ha explicat des de Mèxic, amb els jugadors mig revoltats amb Bielsa, sigui una selecció que avui pot passar de tot, evidentment, perquè això és un esport, però... Entre que ja l'Uruguai ja no és l'Uruguai d'altres anys, Sònia, com ho veus?
1: No, clar, bàsicament, mira, això ho explicava Bielsa, que ell, evidentment, no estava especialment satisfet del joc del seu equip en els dos primers partits, però deia, el fet de jugar contra Espanya, és a dir, una selecció aparentment superior, pot fer que de la necessitat donem la nostra millor actuació en aquest Mundial. I aquesta és l'esperança que té Uruguai, que avui ha de canviar força la cara si el que vol és classificar-se. És que, clar, ara estàvem parlant de les seleccions que amb 3 punts passaran. Si l'Uruguai avui empata, tindrà 3 punts, però el gol average de 0. I aleshores està força en risc, que amb un empat pugui passar. Per tant, han d'anar per la victòria. Espanya té 4 punts, Uruguai en té 2, Cap Verd en té 2 i Aràbia Saudita en té 1. Home, podria passar que Cap Verd i Aràbia Saudita empatessin i aleshores hauríem d'anar a buscar els criteris de desempat. Però, en principi, ara mateix Uruguai segona, si empatés i Cap Verd i Aràbia Saudita empatessin, probablement Uruguai passaria com a segona, però el normal és que Cap Verd pugui guanyar també l'Aràbia Saudita. En aquest grup han passat coses molt estranyes, eh? I aleshores l'Uruguai necessita guanyar, perquè amb un empat ho tindria difícil per passar com a tercera.
0: I què els hi passen als jugadors uruguaians amb Bielsa?
1: Sí, les informacions de les últimes hores expliquen que els jugadors van demanar una reunió amb Bielsa per explicar-li que no estaven d'acord amb el ritme dels entrenaments, que eren massa intensos i estaven provocant lesions. Aquesta tarda parlàvem, per exemple, de Araujo, que en principi avui tampoc no jugarà i que es va lesionar al principi de la concentració, i és una de les lesions que els jugadors culpen del sistema d'entrenaments a Bielsa i que volien canviar això. I també fins i tot li demanaven canvis tàctics, perquè ja sabeu que Bielsa té una manera d'entendre el joc, que és emparellar-se amb el rival, és un home contra home a tot el camp, i considera que, per exemple, avui, i ho explicava ja a la sala de premsa, si volen plantejar problemes a Espanya, el que han de fer és que Espanya tingui la menys pilota possible. Doncs els seus jugadors no acaben d'estar d'acord. Per informacions publicades a Uruguai, li haurien demanat també a Bielsa jugar una mica més a la contra Espanya. Mm-hmm. Jo crec que veurem l'Uruguai que vol Bielsa, tot i que els jugadors se li han mig revelat. Aquesta reunió va ser de gairebé una hora amb un monòleg d'aquests de Bielsa. Mm-hmm. Vaja, si el sentiu en sala de premsa, us podeu imaginar com devia ser la reunió. I entre aquests jugadors que es revelaven, explicàvem avui el Tot Costa, que un és Fede Valverde, que ja ha tingut problemes aquesta temporada.
0: És raro, perquè
1: amb Xavi Alonso
0: no és gaire de revelar-se, Fede Valverde.
1: No, exacte. Doncs veurem, aquest és l'ambient previ al partit. A vegades d'aquí acaben sortint coses estranyes, però realment no és el millor ambient per afrontar-se davant una selecció espanyola bastant més fiable en els últims temps.
0: Ricard, quin partit t'imagines?
2: Bé, doncs mira, amb tot això que explica la Sònia, amb dubtes, perquè no sé si els jugadors faran cas al Bielsa o no. I clar, és tan exigent el que els hi demana, no? L'efecte mirall i aquesta marca individual per tot el camp tradicional, com diu la Sònia, que no sé si els jugadors de l'Uruguai diran, escolta, mira, sí, molt bé, els hem de perseguir, però saps què farem? Ens recollirem i ja sortirem a la transició. O si plantejaran aquests duels individuals amb una mica menys d'alçada, cosa que ja ha fet l'Uruguai en aquest Mundial, tot i que va jugar contra equips que no eren gaire proactius i, per tant, tampoc no vam veure l'Uruguai recollida gaire. No sé, tinc dubtes, molts dubtes. La intuïció em diu que serà un partit molt còmode per a Espanya. I que l'Uruguai avui dirà adéu i Bielsa també a la seva etapa com a seleccionador. Quan les coses estan així, en mig campionat i no tens una selecció amb incapacitat individual per resoldre compromisos, home, diríem que és l'escenari perfecte per estavellar-te. No m'espero gaire de l'Uruguai avui, la veritat.
0: A tu, Àlex, també et sorprendria l'X2 en aquest partit?
3: Sí, em sorprendria molt. Jo també veig un partit plàcid per Espanya, perquè crec que Espanya després del segon partit s'ha posat a... Bé, la vaig veure molt millor. I després perquè l'Uruguai futbolísticament no ens ha despertat res, no? Jo sí espero un Uruguai, diguéssim, al pla Bielsa. Jo crec que no tindria sentit, preveient que és el seu últim partit, probablement, o molta probabilitat, que traicionés a la seva idea, i el que faran segurament és baixar una miqueta, no?, aquests metres que dèiem, no anar a pressionar dalt, però sí veurem emparellaments, i en aquest escenari Espanya jo crec que és molt forta i, per tant, li veig un partit favorable, però ho hem de veure.
4: Àlex, amb l'Àlex sempre li demanem que posi la lupa en alguna faceta, en algun aspecte, vaja, més que faceta, en algun aspecte futbolístic determinat. I avui et vols centrar, Àlex, en l'associació de Lamin i algú altre, és a dir, el company de banda de Lamin. Això per tu és important, no ens val qualsevol altre jugador.
3: Per mi és molt important. Hem parlat molt després del segon partit de la influència de Lamin, la de Dani Olmo fins i tot, però per mi el lateral dret de la selecció té molta influència, perquè és el company de banda de Lamin, del jugador que més et marca el joc de l'equip. El primer partit vam veure Marcos Llorente i en aquest segon a Pedro Porro. Crec que és important perquè què ha de fer el lateral? És a dir, el company de banda de Lamin el que ha de fer és allunyar-se i deixar-li espai quan Lamin tingui aquestes situacions 2 contra 1 favorables. L'ha de doblar quan vegi que té ajudes defensives i, per tant, té inferioritat per intentar arrossegar alguna marca i donar-li ajudes. Li ha de fer arribar la pilota molt ràpid i després ha d'estar molt atent a la primera pressió, no? La pressió després de pèrdua, perquè doncs, Lamin probablement és el jugador que perdrà més pilotes per intentar-ho i ha d'estar molt bé. I tot això s'ha d'entendre. Per fer-ho bé, s'ha d'entendre el posicionament. Per això Koundé i Eric funcionen també en el Barça. I aquí ho entén bastant millor Pedro Porro que Marcos Llorente. El primer partit, Marcos Llorente, tot i ser probablement millor jugador que Pedro Porro, diguéssim que aquella frase que deia Valverde, no?, que es muntava a sobre del jugador, no?, massa a prop, molt a sobre de Lamine Yamal, i no li deixava situacions bones en els minuts que va estar al camp, no? Hem de pensar que Marcos Llorente va tenir 82 passades en aquest primer partit, només 18 van ser camp propi. En canvi, Pedro Porro ho va repartir molt bé, va ser molt respectuós i crec que ho va millorar. Jo crec que tornarem a veure Pedro Porro, crec que Marcos Llorente el veurem més aviat poc en aquesta posició quan jugui Lamin, i fins i tot et diria que no hem de descartar a Eric en algun moment del campionat com aquest lateral dret.
4: I, Ricard, què et sembla això que diu l'Àlex? Estàs d'acord?
2: Home, és interessant. No sé, jo no vaig tenir tampoc la sensació que Marcos Llorente interferís tant en aquells minuts de Lamin Yamal, eh? Però no ho tinc tan estudiat com l'Àlex. A mi, per sensacions, no crec que hi hagi un canvi tan notable. Però és veritat que potser Marcos Llorente és més expansiu, li costa més controlar posicionalment, perquè ell no és un lateral dret d'origen, és un mig centre. Pedro Porro és més un jugador de carril i acostumat més a jugar a l'exterior i, per tant, dominant millor les situacions d'espai-temps. Podria ser, crec que tots dos són laterals diferents. El que no arribo encara a concloure és la influència que té això en la convivència amb Lamine Yamal. Però sí que crec, com l'Àlex, que avui repetirà Pedro Porro perquè va fer un bon partit i si no hi ha contraordre, podria continuar per aquest camí.
4: Molt bé. Mira, deixeu-me acomiadar l'Àlex, que té feina a la tele, ja el reclamen. Àlex, gràcies, ens sentim diumenge, eh?
3: Aquí estarem.
4: Vinga.
3: Plaer, gràcies.
4: Fins ara. Sònia, un parell d'aspectes. Guadalajara és una ciutat, no tant potser com Ciutat de Mèxic, però on l'altitud és protagonista.
1: Sí, és un efecte que haurem de tenir també en compte en el partit d'aquest vespre. Primer, que és el primer partit de la selecció espanyola en aquest Mundial a l'aire lliure. Ara mateix som a uns 29 graus, per tant la calor es pot notar. Tot i així, us haig de dir que no és una sensació asfixiant, no hi ha la xafogó que, per exemple, hi havia a Chattanooga. I després, com deies, l'altitud. No és Ciutat de Mèxic, ni tampoc és Bolívia, que són 4.000 metres, si no m'equivoco, d'altitud, però hi ha 1.600 metres d'altitud i això pot acabar afectant el rendiment dels futbolistes, sobretot pot ser que acabin una mica més cansats. Veurem. Diríem que en la prèvia hi ha diverses excuses si no veiem un bon partit de futbol entre els jugadors, però que en principi no ho hauríem de notar en excés. Per cert, et confirmava que aquí a Mèxic potser no hi ha tantes tempestes elèctriques com als Estats Units, sí, tot i que també n'hi ha, i aquesta amenaça que us comentava del partit d'aquesta tarda, i que el protocol és protocol FIFA i, per tant, s'aplica en aquest cas als tres països, a Canadà, a Estats Units i a Mèxic. Per tant, s'aplicaria el mateix protocol que ja hem vist, per exemple, en un partit de França a Filadèlfia, ho vam veure ara la setmana passada. Si cau un llamp a menys de 13 quilòmetres, el partit s'ha d'aturar com a mínim mitja hora fins que ja no es detecti cap activitat elèctrica. Haurem d'estar ben pendents, insistim.
2: Doncs el primer llama
1: anirem increïble.
2: A dormir. Exacte.
1: El primer llama a dormir. És veritat que ara, que queden 2 hores i 17 minuts per l'inici del partit, mires al cel i ningú no diria que aquí pot caure una tempesta elèctrica, però ja sabeu que afortunadament, diríem, les previsions són força més avançades que mirar al cel i hi ha alguna possibilitat de tempesta durant el partit.
4: Molt bé. Mira, avui us acomiado ja, perquè m'està esperant a l'altra banda de l'Atlàntic un mite del futbol uruguaià, Rubén Sosa. Te'n recordes, Ricard, de Rubén Sosa?
2: El Principito, no?
4: Amb el Saragossa, jugar amb el Saragossa.
2: Davanter esquerrà.
4: Sí. No era molt alt, però recordo que... Vaja, jo era petitet i me'n recordo
2: el
4: molt.
2: El Barça li va fer mal algun dia.
4: Sí. A veure si ens ho recorda. Ricard, ens sentim diumenge. Que vagi
2: gràcies,
4: el cap de setmana.
2: Sergi.
4: Sònia, va, gaudir del partit. Adéu-siau.
1: Gràcies, bona nit.
4: Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, prop de l'estret d'Hormuz, una setmana després de la signatura del memoràndum d'entesa entre aquest país i la República Islàmica. El bombardeig és una resposta a l'atac iranià de dijous sobre un vaixell comercial. Segons el president Donald Trump, Teheran ha fet una violació estúpida de l'alto al foc amb el llançament de drons contra aquesta embarcació, propietat d'una empresa tailandesa. Després del bombardeig nord-americà d'aquesta nit, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha promès una resposta ràpida i decisiva. L'atac iranià de dijous ha obligat a suspendre temporalment el pla d'evacuació de vaixells organitzat per l'ONU. Des de dimarts, l'Organització Marítima Internacional ha facilitat la sortida del Golf Pèrsic de més d'un centenar de vaixells en coordinació amb les autoritats de l'Iran i Oman, els dos països que controlen l'estret d'Hormuz. Més notícies, Oriol Pujador.
2: Mentre això passa a l'Iran, a Washington s'ha signat aquest divendres un acord marc entre el Líban i Israel que ha de permetre la retirada gradual de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. L'acord s'ha signat amb la mediació dels Estats Units. El secretari d'Estat, Marco Rubio, diu que això només és l'inici de l'establiment d'una cooperació per establir les bases per una pau i seguretat duradores.
3: Avui, com he dit a totes les parts, és el principi del principi. Hi ha molta feina per fer. No subestimem de cap manera la dificultat de la tasca que tenim al davant, però entenem que és important i és clau, i ens sentim honrats d'haver contribuït a fer-ho possible.
1: A Catalunya, els bombers han trobat un excursionista mort al pic de Bavorta, al Pallars Sobirà. L'han localitzat aquest divendres després que dijous en denunciessin la desaparició. L'home havia sortit al matí a fer una ruta per aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia després d'haver coronat el cim. Efectius del GRAE han localitzat el cos sense vida de l'excursionista en una zona de difícil accés propera a aquest pic de l'Inps.
2: Un equip d'emergències dels bombers de la Generalitat, membres del SEM i també de Protecció Civil, viatjaran aquest dissabte cap a Veneçuela per ajudar a rescatar persones atrapades pels edificis caiguts dijous en el doble terratrèmol que hi va haver al país sud-americà. El balanç provisional de víctimes s'ha enfilat aquest divendres per sobre del miler de morts i uns 3.000 ferits. La presidenta interina Delcy Rodríguez explicava que ja s'han produït més de 200 rèpliques.
4: Ja se han producido 214 rèpliques, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio. Y bueno, este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas.
1: A la franja de Ponent, efectius terrestres continuen treballant per estabilitzar el foc que crema des de dijous al migdia entre Tamarit de la Llitera i el Campell. Ha afectat un perímetre de 4.300 hectàrees i de moment encara continuen desallotjats els veïns de tres nuclis de població. Pel que fa al foc declarat aquest divendres a Tiana, al Maresme, els bombers han aconseguit ja controlar l'incendi que ha cremat prop d'unes 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver-lo provocat. El foc no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges, però ha obligat a confinar temporalment la població de la zona afectada dels voltants. Una avioneta ha impactat contra l'edifici més alt de Pequín, a la Xina. De moment, les autoritats xineses no han informat de víctimes ni tampoc han donat una versió oficial de l'accident que ha tingut lloc en una de les zones amb més activitat empresarial de la ciutat. Pequín, Francesc Canals.
5: Des d'un gratacels veí s'han gravat les poques imatges de mòbil de l'incident que mostren les restes de l'avioneta que ha impactat contra l'edifici més alt de Pequín, la Torre Citic, el fons d'inversió Sobirà de la Xina. Eren pocs minuts després de les 6 de la tarda, les 12 del migdia a Catalunya. Ha corregut alguna foto d'un parell de vidrieres trencades per l'avioneta als pisos alts d'aquest gratacels de 528 metres. Pequín no ha ofert d'entrada una versió oficial, malgrat ser un cas absolutament insòlit. L'activitat al cel de Pequín està totalment controlada.
1: I els esports, nova jornada del Mundial de Futbol amb partits que han deixat resolt el grup I amb els següents marcadors: Noruega 1, França 4 i Senegal 5, Iraq 0. D'aquesta manera han quedat definides dues eliminatòries més dels setzens de final: França-Suècia i Noruega-Costa d'Ivori.
2: També el Mundial s'ha confirmat que el davanter del Barça, Rafinha, novament serà baixa de cara al proper partit del Brasil, que serà contra el Japó als setzens de final dilluns vinent.
1: El Madrid ha comunicat la marxa de mutu acord del migcampista Dani Ceballos, que duia des del 2017 al Club Blanc.
2: Forta caiguda d'Àlex Márquez durant la segona sessió d'entrenaments. El Gran Premi dels Països Baixos a MotoGP té un fort cop a l'espatlla dreta i abrasions al braç esquerre, encara que es descarta que fractura. Tot i la caiguda, Márquez i el seu germà Marc han passat directament a la Q2.
0: Fins aquí les notícies. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
6: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
0: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
6: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
0: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
6: En guàrdia, amb Enric Calpena.
7: A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna, arreu d'Europa va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
6: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
8: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

0: Comença La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
1: Benvinguts a La Finestra Indiscreta, el dia que arriba a les sales de cinema Obsession, una pel·lícula que explora la cara més fosca de l'enamorament a partir de la història d'un noi que no gosa declarar-se a la noia que li agrada. Ella el té tancat a la zona de l'amistat i la situació està encallada des de fa temps. Fins que, a través d'elements sobrenaturals, aconseguirà el contrari, que ella s'enamori perdudament d'ell, que es torni boja per ell, que s'hi obsessioni, fins al punt que la situació acabarà sent molt pertorbadora. La pel·lícula porta aquest punt de partida fins a l'extrem, aprofitant de passada per parlar de la línia fina que hi ha entre l'enamorament i la psicopatia. En parlarem tot seguit perquè ha estat una de les grans sensacions del terror d'enguany, amb un gran èxit de taquilla als Estats Units, i s'espera que també sigui un èxit a casa nostra. I estigueu atents també a la segona part del programa. Perquè Akira torna a les sales de cinema, i ho fa en 4K, una ocasió perfecta per endinsar-se en una pel·lícula que, per molts, ens va canviar la percepció del que podia ser una pel·lícula d'animació. N'analitzarem totes les capes, la històrica, la social, la política, la filosòfica i, evidentment, la cinematogràfica. I descobrirem que continua sent molt moderna i vigent. Una pel·lícula fonamental no només de l'animació, sinó del cinema en general. Això serà després, perquè ja sabeu que ens agrada començar sempre el programa amb la nostra estona de prescripció. Tarik Porter, Ofèlia Carbonell, com esteu?
2: Molt bé.
3: Bé, molt bé.
1: Ara repassarem les estrenes i ajudarem els oients a triar perquè així es quedin només amb el millor, tant pel que fa a les pel·lícules com pel que fa a les sèries. Comencem amb les novetats a la cartellera, i això vol dir començar per l'amor malaltís d'Obsession.
4: I think about you all the time, Nikki. And I try not to. You're in every song I listen to. You were the only person that was nice to me when I moved here. And at first I thought maybe you'd...
1: Té molta mala llet aquesta pel·lícula perquè no és gens difícil identificar-se amb el protagonista quan descriu la sensació d'enamorament. Aquest moment en què diu que pensa en ella tota l'estona o que ella és a totes les cançons que escolta. Vull dir, qualsevol que s'hagi enamorat pot reconèixer la sensació i alhora crec que també és força fàcil admetre que aquesta sensació té un punt d'obsessiu que no és gaire sa i que la grandiloquència a l'hora d'expressar les emocions... sempre en absoluts, té alguna cosa nociva. I la pel·lícula explora exactament això, com l'obsessió derivada de l'enamorament pot ser, més que romàntica, terrorífica.
2: Sí, sí, de fet, ara ja que nosaltres ens hem fet aquesta mena de Barbenheimer, no?, amb Backrooms i Obsession, a mi Obsession m'ha agradat molt, he gaudit, tot i que he de dir que... Té més capes de les que sembla, no? És una pel·li bastant fosca, tot i que parteix d'una història que ens sona molt, no? Que podria ser una història tipus Contes de la Cripta o La Dimensió Desconeguda, no? Aquesta...
1: Absolutament. De fet, us diré més. Jo diria que hi ha un episodi de La Dimensió Desconeguda on passa, no sé si exactament això, però sí que hi ha un episodi que se centra en aconseguir l'amor d'una altra persona. No sé si a través d'una poció... No me'n recordo quin és el sistema, però hi ha un episodi de La Dimensió Desconeguda que és exactament això. L'únic que aquí, en comptes d'una poció o el que sigui, és com una mena de bastonet, no?, que li has de demanar un desig...
2: I el trenques.
1: I trenques el bastonet.
2: Que, de fet, a Weapons
1: també... I el desig
2: també...
1: es fa realitat, no?
2: Sí, a Weapons també trenquen un bastonet i també passen coses. Haurem d'anar en compte amb què trepitgem.
1: Bueno, és aquesta idea de vigilar amb el que desitges, que aquí es va... Però aquí es torça molt més del que pot arribar a torçar-se en un episodi d'una sèrie antològica.
2: Clar, i he de dir que, malgrat ser una història que ens soni, no?, i que hi haguem vist mil vegades, o sigui, ho fa de manera que sembla fresca, no?, i que et sorprèn i que no és tan previsible com pot semblar al principi. A més, m'agrada molt la mirada del director, que li veig com una cosa generacional, i amb això vull dir com d'aconseguir un terror molt contemporani d'ara. Només al principi de la pel·lícula ja hi ha una escena, no?, on t'ensenya que el protagonista no està en un bon lloc psicològicament o emocionalment, no?, com la casa, tota la casa està fosca i està batut, i hi ha un pla que és ell estirat al llit mirant la pantalla del mòbil, no?, i veus tota la foscor, tot el negre que hi ha a la pantalla que sembla que se'l vulgui engolir, no?, i que és al final una cosa que crec que és la realitat, malauradament, de molt joves, no?, aquesta cosa de podrir-se al llit i poder acabar en racons que et poden radicalitzar o que et poden aïllar encara més de l'internet, no? Llavors jo crec que la pel·lícula, tot i que és divertida de veure, sorprenent i tot el que vulguis, té aquestes capes, no?, que semblen més profundes i et porten a reflexionar.
1: Clar, o sigui, en principi la pel·lícula té una... És a dir, té un punt de partida molt clar, que és aquest desig, aquest noi fa, que evidentment la noia que passa absolutament d'ell, que el té tancat a la zona d'amics, doncs ell agafa el bastonet, trenca i diu, si us plau, que la noia es torni boja per mi, i efectivament la noia es torna boja per ell, i a partir d'aquí és com això sortirà molt malament. A mi el que em sembla més interessant de la pel·lícula és com aconsegueix barrejar de maneres molt diferents i des de llocs molt diferents aquest enamorament, tant el que té ell primer cap a ella com el que després té ella cap a ell, amb el terror. És a dir, ell mateix, només començar la pel·lícula, a la primera escena està assajant com declarar-se a la noia, no? I ho assaja amb uns amics. Fa l'assaig. I hi ha un amic que li diu, no li diguis això, que és molt creepy, és molt pertorbador. I ja és un primer indici de dir, bé, és que en realitat enamorar-se, especialment enamorar-se d'algú quan aquest algú no t'està corresponent, és molt pertorbador.
2: Sí.
1: És que ho és. I moltes cançons d'amor són molt pertorbadores. Aleshores, m'agrada molt que la pel·lícula des del principi t'estigui dient, no, és que quan tu estàs enamorat no estàs tan lluny de ser algú que fa molt mal rotllo.
2: Sí, a més, com explora molts d'aquests límits, que al final són límits difusos, no?, en aquesta cosa de l'obsessió, no?, i que és sa, que no, que passa a ser violència, que no, és delicat. I jo crec que aquí juga molt bé perquè l'arquetip de la nòvia o xicota obsessiva o boja, fins i tot, o sigui, s'ha tractat en ficcions i sobretot a internet de manera còmica, que fins i tot és un mem, no? I també hi havia una sèrie que es deia Crazy Ex-Girlfriend, no?, que jugava una mica amb aquesta cosa. Mm-hmm. Llavors, jo crec que aquí el que és interessant és que el director, tot i que l'actriu, que per cert ho fa molt bé, té coses que semblen, no, com histròniques, boges, no sé què, hi ha com aquesta atmosfera tota l'estona al voltant, aquesta música que anem sentint, no, la manera com te l'ensenya, que et porta tota l'estona en aquesta estranyesa, no humanitat, aquesta cosa del... que en anglès diríem uncanny, no? Aquesta cosa que et fa dubtar de la pròpia realitat, no? I que et fa pensar en els personatges, ells mateixos dubtant de la realitat, tant de l'enamorament com de la seva, el que els envolta.
1: Clar, és que per mi el gran encert de la pel·lícula és que podria centrar-ho en el fet que ella és terrorífica, no? Perquè ella s'obsessiona amb ell, diguéssim, de forma sobrenatural, i per tant el seu comportament és com molt exagerat i molt histriònic, però el que fa és les dues coses, és a dir, ella fa por, però ell fa por. I, de fet, la part d'ell és la més interessant per mi, perquè és un personatge que és el típic pobret que està enamorat de la noia, que no li fa cas, i el típic pobret aquest pot arribar a fer molta por, i, de fet, el concepte mateix de dur a terme aquesta mena d'encanteri i desig per aconseguir-la en ella, el que hi ha darrere d'això, és a dir, la idea de faré el que faci falta, fins i tot manipular-la a través d'aquesta branqueta per aconseguir-la, és molt pertorbador, i penso que parla molt sobre com algunes persones són capaces de fer el que faci falta, i quan dic el que faci falta, evidentment, no vull dir trencar bastonets.

0: Em feia pensar molt, per exemple, en notícies que hem estat veient aquests anys, no, amb la intel·ligència artificial generativa, no, com es creen imatges de dones sense el seu consentiment i com hi ha aquesta cosa de una soledat extrema o sentir-te marginat d'un entorn que a vegades et porta el desig de posseir de manera totalment violenta, no, el cos de les dones. I jo crec que el director aquí fa una cosa molt encertada, que és que tot i que hi ha el sang i fetge, no, que a vegades ens agrada veure en aquest tipus de pel·lícules i que se sent molt festival, no deixa de recordar-nos que doncs que l'únic monstre no és la noia, no? I t'ho fa, per exemple, fixant la càmera gairebé com assenyalant el protagonista perquè tu també l'assenyalis i vegis com no, ell mateix no vol aixecar la vista perquè fins i tot s'avergonyeix del que ha fet, no? I en altres moments on s'explicita que la noia, tot i haver-se transformat, no sembla molt contenta d'estar allà, sembla que hi ha alguna cosa no està bé en ella, no?
1: Hi ha una escena que no explicarem, que és molt crua. És molt a l'inici, eh?
0: Sí.
1: Però que és molt crua, on tu veus que aquella noia no vol estar allà clarament i ell és... o no vol veure, que aquesta és una altra cosa, o veu i tira endavant igualment. I em sembla que és una pel·lícula interessant perquè parla sobre això, sobre el fet de com una persona pot arribar a ser capaç de fer veure que hi ha uns símptomes allà que la persona no et vol i tu te'ls saltes, i a mi això em sembla que és molt interessant i ho he vist molt poques vegades al cinema, en una pel·lícula, en una sèrie, el que sigui.
0: Sí, i l'altre butxulo, no?, la manera d'ensenyar aquest resultat, aquest monstre, no?, la noia que si diem que és histriònica, que fa coses estranyes, no, molts cops no se li veu la càmera, no?, queda com... parla amb el cap mitja fora del pla, o veus, hi ha un joc de llums, no?, que fa que els ulls li brillin d'una manera... gairebé, no sé si robòtica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, és que hi ha moments que es mou com un fantasma,
0: sí,
1: o que fa moviments que són paranormals o que són estranys, i també dius, escolta, tu et poses a la pell del noi,
0: sí,
1: i si no tinguessis cap interès en la noia, sortiries corrent, sí, perquè el que tens davant és clarament, no sé, un fantasma, un esperit o un el que sigui, però com que vol el que vol ell, doncs ell tira endavant... passi el que passi.
2: I una cosa molt interessant en tots aquests... aquestes, doncs, estàveu parlant al principi de Backrooms, no?, d'Obsession, d'aquests cineastes que han nascut i crescut d'alguna manera en un entorn ja molt eminentment audiovisual, que és aquest minimalisme, és a dir, aquesta poca necessitat de pocs recursos per il·lustrar molt bé segons quines situacions. Això que comentaves de com jugar amb el pla perquè entenguis quin és el punt de vista i quina és la situació sense necessitat de subratllar, que és una cosa que contrasta molt moltes vegades amb el que estem veient, per altra banda, a la televisió o a certs productes que t'estan fent tot el contrari, que és sobreexplicar o sobrepronunciar coses, no? Em sembla que, com sempre, el terror no deixa de ser un llenguatge que ens porta a com serà en el futur el mainstream o el llenguatge més interessant del cinema.
3: No, no, no.
4: What?
3: No.
1: És clar, el personatge, que per cert que bé que ho fa l'actriu, que es diu Inde Navarrete, i que tindrà ofertes per donar i per vendre després d'aquesta pel·lícula, el personatge es comporta com una autèntica llunàtica durant molta estona, té reaccions que no tenen cap mena de sentit, ara vol estar amb ell, ara es posa a plorar, és a dir, hi ha tot de... Primer, l'actriu ho fa extraordinàriament bé, i després hi ha tot de senyals que el tio hauria de fer-ne cas i no en fa cas.
0: Sí, ja, per això hi ha moments que són una mica... que tenen aquest punt de comèdia, no?, perquè agafa moltes convencions, no?, d'aquesta idea de nòvia psicòtica o boja, no?, que hem vist tant, no?, quantes vegades hem sentit, no?, és que la meva ex estava boja, no sé què, no?, doncs juga amb això i li dona... ho transforma, no?, i aquesta gairebé acaba sent com una final girl o noia final, mentre és alhora el monstre, no?, però també ella mateixa lluitant per la seva supervivència.
1: No, jo entenc perfectament l'èxit que ha tingut als Estats Units, perquè realment allà ha arrasat a taquilla, veurem què passa aquí, però ho entenc perfectament, perquè és una pel·lícula que hi vas com una pel·lícula de terror, que en principi es mou dins d'una premissa tirana senzilla i que et presenta, doncs, la noia obsessionada, que et farà molta por, però com deies tu al principi, Ofèlia, té moltíssimes capes i no deixa de parlar, doncs, això, sobre la cara més fosca de l'amor, més que de l'amor, de l'enamorament, no?, que és aquest període que cada vegada no està tan lluny de l'absoluta psicopatia, no?

0: No? El fet d'obsessionar-se amb algú, de tenir tota l'estona... És a dir, fins i tot hi ha coses que diem de forma natural, és que no paro de pensar en ell o en ella. Bueno, doncs... Mirem-ho això, no?
1: Sí, té... Jo he de dir que jo, mentre la veia, al meu voltant tothom gaudia molt, tothom reia, jo li trobo un punt molt melancòlic i molt més fosc, potser, que els meus companys.
0: És que el té.
1: Sí, i que... O sigui, que em portava com... Potser una mica en un altre punt, però sí, sí. Tinc ganes de veure què pensa la gent al meu voltant.
2: Jo crec que, de fet, marcarà un hit bastant important en els nous models industrials, perquè venia... És com, de nou, Backrooms, no? que és d'un cineasta molt jove que penjava els seus vídeos a YouTube gratuïtament. Carrie Barker, el director, va fer una pel·lícula anterior, hi ha un llargmetratge d'hora i poc, que va penjar i està gratuïtament a YouTube, i ara ha fet un èxit absolut que ho està petant a taquilla.
0: Doncs Obsession, que és la primera estrena de la setmana a les sales de cinema, novament, com dic, una estrena molt interessant, que parla sobre coses que potser de vegades no volem mirar gaire, i estic amb tu, Ofèlia, que és una pel·lícula que a mi em va fer més entristir i reflexionar que no pas riure, o com vas a veure de vegades, vas a veure una pel·li de terror una mica per riure de la salvatjada que sí. Et plantaran al davant. Jo penso que no era el cas.
1: Sí, hi ha salvatjada, aquí també.
0: També n'hi ha, sí, també sí. N'hi ha, però penso que acaba dominant la resta del missatge que tenen també a la pel·lícula. Aquesta és una estrena, però en tenim més. I feel alive. Perquè avui també ha arribat als cinemes Nino, una pel·lícula francesa que desembarca a casa nostra després de rebre molts elogis pel seu protagonista, el Théodore Péguelan, que va rebre el premi al millor actor revelació de la Setmana de la Crítica de Cannes de l'any passat, i també en l'última edició del César. De fet, segur que recordeu que quan van fer una tria d'actors joves per seguir de prop amb el Joan Pàmies i la Marta Ferrer, aquest actor ja ocupava un lloc destacat a la llista. Ha treballat molts directors de prestigi, com per exemple Xavier Dolan o Ari Aster, però és aquesta pel·lícula, dirigida per la cineasta Pauline Loquet, la que l'ha col·locat definitivament al mapa. I interpreta un noi que va al metge perquè té una molèstia a la gola i li diagnostiquen un càncer. I aquí la directora fa el que jo diria que és clarament un homenatge a Agnès Varda i a la seva pel·lícula Cleo de 5 a 7, tot un clàssic de la Nouvelle Vague, que segur que recordeu que té com a protagonista una cantant que espera durant dues hores el diagnòstic d'un possible càncer. Aquí la pel·lícula té un marge temporal també, en aquest cas un marge postdiagnòstic, ja que el protagonista dedicarà els 3 dies abans de començar el tractament a recórrer els carrers de París per assimilar la situació i retrobar-se amb diferents personatges.
2: Aquesta pel·lícula, de fet, tu ho deies molt bé, Toni, invoca a Varda, també diria que invoca inclús a Bresson, però no ho fa gens des de la grandiloquència, tampoc explica aquesta història des de la grandiloquència, sinó des d'aquests 3 dies, no? Des d'aquests 2 dies i mig, entre el moment en què diagnostiquen per sorpresa aquest càncer i ha de començar el tractament. És molt interessant com la proposta que fa en aquest sentit la directora, en el qual doncs, aquest personatge es troba absolutament perdut en un entorn que de sobte tot està fora de lloc d'alguna manera. No? I comença, per exemple, en una escena de l'hospital en la qual doncs, està a la consulta, en la qual li donen aquesta pèssima notícia, i l'hospital tota l'estona està en reforma, sentim cops de martell, sentim... Alguna cosa no va bé. I tota la proposta, tot aquest recorregut durant aquest cap de setmana que fa aquest personatge encarnat magistralment per Théodore Péguelan, és una mica el mateix, no? Tota l'estona, d'alguna manera, el destí li està donant l'esquena. Vol tornar a casa, no pot, està tota l'estona trobant-se amb personatges d'una manera, diguéssim, que enfatitzen aquesta sensació de desconcert, d'inseguretat, de sobte estar fora de lloc. Hi ha una escena, per això deia, parlava de Bresson, en la qual doncs, entra a una cafeteria, necessita anar un moment al bany, i la noia li diu, però vols un cafè? I ell diu que no, i l'escena següent veiem que està sostenint un cafè. Tota l'estona el destí està contradient els designis doncs, o el que voldria aquest personatge, i crec que és molt intel·ligent aquesta manera de proposar doncs, i de jugar amb els elements del seu entorn sense entrar en grans efectismes o en terrenys que podrien fàcilment entrar en una certa grandiloquència o una certa, diguéssim, excés emocional, no?
0: I realment, digues, Estaric.
2: No, digues, digues.
0: No, anava a dir que realment la feina de l'actor del Theodore Pagelan és que sense la seva feina no se sosté la pel·lícula. És que és ell tot sol, bàsicament, caminant pel carrer. Es troba amb diversos personatges, però realment és el perfecte exemple de sostenir una pel·lícula tot sol.
2: Sí, sí, absolutament. Crec que és un actor que representa molt bé una certa tendresa, un cert desconcert, també un moment molt vulnerable. Transmet molta fragilitat, tot i ser un home gran, diguéssim, un senyor...
0: Sí, és alt.
2: Sí, un noi que té molta planta. Mm. I tot aquest extraviament, no?, aquest moment en el qual es va trobant amb amics, amb desconeguts, amb persones amb les quals es retroba, em recorda, de fet, molt una pel·lícula molt reivindicable del cinema català, que és El camí més llarg per tornar a casa, de Sergi Pérez. Juga una mica també amb aquesta sensació de que has sortit d'un lloc que és la teva zona de confort i aquest personatge que interpreta Theodore Pellerin està tota l'estona que no sap com reaccionar ni com explicar això, perquè clar, una situació com aquesta és molt difícil, diguéssim, saber com l'afrontes, ja no només tu, sinó com l'exposes i com de sobte passes de ser una persona, entre cometes, sana a una persona, entre cometes, malalta, no? I com aquesta vulnerabilitat l'expresses en l'exterior.
0: Abans ja està dit que la pel·lícula intenta no tenir excessos sentimentals o emocionals, que estic completament d'acord. En gran part, jo crec que això és perquè, clar, la directora, aquí hem d'explicar que va perdre el seu company a causa d'un càncer i, per tant, està explicant la pel·lícula des d'un lloc molt concret i crec que ella, aquesta voluntat de no fer-ne una cosa excessivament sentimental ni fosca, ja estem escoltant això, la cançó que estem escoltant de fons sona a la pel·lícula, sí, perquè us ho imagineu, doncs crec que forma part de la seva idea de parlar-ne, però parlar-ne des d'un lloc que no sigui particularment tràgic, tot i que, evidentment, doncs és molt dur el que explica la pel·lícula, clar.
2: Totalment. Pauline Loquet jo crec que és molt lúcida. Es nota molt que hi ha, diguéssim, una certa visceralitat a l'hora de voler explicar aquesta història, i una visceralitat que no té a veure, precisament, com dius, no?, amb aquesta necessitat de portar la part més tràgica o terrible de la situació, sinó d'aquests petits moments o d'aquest moment d'impàs, d'aquesta transició en la qual, doncs, trobes aquesta incertesa o aquesta, sí, lloc, fora de lloc, no? Crec que en aquest sentit també vaig pensar en una altra cineasta catalana, que és Carla Simón, amb Estiu 93, en aquest sentit que és una òpera prima que transmet una necessitat i una lucidesa a l'hora d'explicar una cosa que és difícil fer-ho amb aquesta, diguéssim, d'aquesta manera tan enlluernadora, si no és des d'una certa primera persona.
0: Doncs Nino, segona proposta a les sales de cinema d'aquesta setmana, anem amb una tercera.
3: You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here if you keep going off-world all the time, Cara. I'm worried you're not going to find your people.
4: Yeah, well, that's the thing, Clark.
0: És el torn ara del cinema més d'entreteniment i comercial, ja que s'estrena Supergirl, nova iteració del personatge, ara interpretat per Millie Alcock, actriu australiana coneguda per papers en sèries com House of the Dragon o Upright, que aquí interpreta una versió de Supergirl que es diferencia de Superman en el fet que ella sí que recorda la seva vida al seu planeta d'origen i no acaba d'integrar-se a la Terra. El to de la pel·lícula és molt semblant a la pel·lícula de Superman de l'any passat, però jo diria que han baixat clarament el llistó d'exigència, perquè simplifica molt tot el que expliquen, perquè ningú, però absolutament ningú, se li escapi res.
1: Sí, a mi altre cop em sap greu, perquè sembla que cada cop que s'ha de fer una pel·lícula d'una superheroïna, no, ja es fa des de la por, perquè es preveu la reacció que hi haurà per part de fans i no fans a internet, cosa que ja hem vist justament contra aquesta actriu, que jo, abans de dir el que vull dir, també diré que ho fa perfectament, que quan arriba el punt de la pel·li que ja es transforma i surt vestida de Supergirl i té una seqüència de cops de puny, és potser la part més xula de la pel·li, i que el problema no és ella, ni molt menys que se digui a uns cànons estètics que vés a saber qui ha imposat, no? Però sí, això que deies estic d'acord. A mi sí que em va agradar Superman, perquè pensava que explorava com una part divertida, no, de l'heroi, i amb Supergirl m'ha semblat això, que tota l'estona m'estaven dient en paraules, literalment, en frases, no, això és perquè és això, ara jo sento això i tu sents allò altre, quan podrien com ensenyar-m'ho.
0: Sí, fer-ho visual. No, és que exposa molt. Ja sé que és una cosa que mencionem sovint al programa, i a més, moltes vegades en parlem relacionat amb sèries, no és tan habitual al cinema, Però és que en aquest cas crec que el problema és que no saben a qui va la pel·lícula. És a dir, aquesta manera d'exposar tan narrativament el que has de pensar i el que està passant en pantalla sembla indicar que es dirigeix a un públic familiar o infantil, però que tampoc tindria per què sí, perquè és així, però és per entendre una mica el per què.
1: Sí.
0: Però alhora, temàticament, tampoc no el va
1: cap a
0: aquest públic.
1: No. Jo també pensava que potser és que buscaven un públic més infantil, no? Però llavors a la pel·lícula passen coses, no? I els dolents tenen unes motivacions que no són per nens. Que
0: exacte.
1: Es dediquen a caçar noies joves per poder tenir fills i no sé què, no? Que això no és una cosa...
0: No és
1: cinema familiar.
0: No pertocaria.
1: Exacte. Però bueno, o sigui, la història, en realitat, suposo que és... Jo ho vaig sentir més com per donar-li una història d'origen a la superheroïna, perquè a mi em dóna a entendre que això és una prèvia de cara a la veurem potser a l'univers d'aquest nou Superman que han fet, no?
0: Ja, és mentre la 1 i la 2, aquest estiu us colem això.
1: Sí, sí, exacte. Que bueno, també està bé, i si ets fan de la saga i dels herois, jo crec que té tot el sentit que la vegis i que pensis si t'agrada, no?, aquesta nova Supergirl.
0: Igualment és una llàstima que, ara que parlàvem del públic, a mi sembla que clarament, a mi... Jo he pensat, potser és que va dirigida a la canalla, però és que clarament no. Aleshores, jo arribo a la conclusió que és que simplement consideren els seus espectadors com espectadors que necessiten aquest suport gairebé textual.
1: Jo crec que també hi ha una cosa...
0: Els menys tenen.
1: Sí, crec que hi ha una cosa de por en el fet de fer una pel·li protagonitzada per una dona, una superheroïna, i recórrer a fórmules, no?, que ja saben que funcionen. Per exemple, l'argument és una cosa que hem vist moltes vegades, no?, d'un antiheroi o persona que no està en el seu millor moment, doncs s'acaba com recuperant aquesta heroïcitat a través d'un personatge vulnerable que l'acompanya, no? En aquest cas veiem a la protagonista, doncs, que tindrà d'acompanyar una nena més petita, que de fet em va fer gràcia veure que hi ha un western dels 2000 que es diu Valor de Llei, no?, que comença igual, i que no només comença igual, sinó que les nenes, totes dues, són nenes amb una trena llarguíssima de color negre que parlen així com si haguessin de ser molt més adultes del que es veuen, no? Llavors, doncs, és el mateix arc, no? I veient-ho em fa gràcia, i vaig tenir la sensació com de mosaic, no?, de diferents pel·lis o arcs d'herois que ja coneixem que han funcionat, i em sap greu, no?, perquè ja costa que vagin bé aquestes pel·lis protagonitzades per dones, perquè ja d'entrada hi ha una comunitat, sobretot online, que ja està en contra, doncs si a sobre no t'atreveixes a fer-ho bé, doncs...
0: Ja, si a sobre no és una bona pel·lícula, això sí. No ajuda gens ni mica, no. Va, repassem els títols que hem comentat, perquè hem parlat d'Obsession, de Nino i de Supergirl, i com sempre us demano que ajudeu els oients a acabar de triar i n'escolliu només una. Amb quina us quedeu?
2: Mira, jo recomano molt, molt, molt Nino, però la meva filia pel terror em porta Obsession.
0: Ah, estàs una mica dividit, t'ha dit,
2: sí,
0: aquí.
2: Sí, bastant.
0: Ofèlia.
1: Jo em quedo amb Obsession, però tinc ganes de veure què més faran amb Supergirl si surt a les altres de Superman.
0: Estaria bé que fos una mica millor,
1: sí.
0: No? Vols dir? D'acord. És difícil, realment, aquesta setmana, eh?
2: Molt.
0: Jo estic clarament entre Obsession i Nino. Ah, acabaré amb Nino. Però és molt just, és molt just.
5: Ens agraden les pel·lícules que tenen coses a dir. La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
0: Això pel que fa a les novetats de les sales de cinema, però també teniu l'opció de mirar una bona pel·lícula a les plataformes. Per exemple, Filmin i Movistar Plus han estrenat Pillion, la pel·lícula que gira al voltant de la relació de dominació i submissió entre dos homes que interpreten Alexander Skarsgård i Harry Melling, un argument que serveix a la pel·lícula per parlar sobre l'exploració del desig i dels límits que cadascú posa al seu desig. I és una pel·lícula, a més, que ha estat molt comentada, sobretot jo diria, pel caràcter explícit d'algunes escenes.
2: Sí, és l'òpera prima de Harry Lytton. Jo crec que és una d'aquestes pel·lícules que a poc a poc anirà coent-se a foc lent i que acabarà convertint-se en una pel·lícula de culte. I és, efectivament, un relat eròtic en el qual, doncs, hi ha aquesta situació de poder, de submissió, i crec que hi ha una cosa molt interessant en tota aquesta trama, que és com juga el director amb aquesta cosa que no deixa de ser una relació molt tòxica, però alhora aconsegueix trobar escletxes lluminoses, una tendresa insospitada, i a més clarament et fa sentir com el personatge de Harry Melling, veient a sobre teu un Alexander Skarsgård imponent, i Amb el que tot això pot comportar per la gent que ho miri, t'agradi o no t'agradi Alexander Skarsgård, que el més probable és que sí. Per tant, doncs, diguéssim que té tot un component eròtic que em sembla molt, molt potent i que crec que la convertirà en una pel·lícula de culte. This funny
0: world. Movistar Plus incorporant Blue Moon, l'última pel·lícula de Richard Linklater, amb Ethan Hawke com a protagonista, i que hauria, apunto aquí, hauria d'haver guanyat l'Oscar per aquest paper, la meva humil opinió, interpretant el moment de decadència de Lawrence Hart, lletrista i compositor, que veu com el Broadway dels anys 40 ja no té un lloc per ell.
2: A veure, Richard Linklater i Ethan Hawke és una combinació guanyadora. Una combinació, només per això, em sembla que si no l'has vist la pots recuperar i és meravellós, i si l'has vist, doncs sempre la pots...
0: És fantàstica, jo ja l'he vist i crec que la repetiré i més d'una vegada, mira el que us dic. Més estrenes. Perquè l'última d'Avatar s'incorpora avui a Disney+, és la tercera entrega de la nissaga de James Cameron, a la qual no li podeu demanar gran cosa pel que fa al guió, però és visualment espectacular, això ho té. Si teniu a casa una tele ben grossa o un projector, doncs la podeu gaudir. I en aquest cas, a més, incorporen també l'àudio en català, cosa que no passa gaire sovint. També tenim Les ovelles detectius, comèdia simpàtica on un ramat d'ovelles aficionades a les novel·les de detectius investiguen el cas de la mort del seu pastor, que interpreta Hugh Jackman. S'estrena a Amazon, també amb àudio i subtítols en català, en aquest cas. A 3Cat teniu el fill, també amb Hugh Jackman, repeteix, partida doble aquesta setmana, que interpreta un home a qui se li apareix un ex amb un fill adolescent. L'ex, per cert, l'interpreta Laura Dern, i per descomptat en aquest cas, com que és el 3Cat, també el teníem en català. A Netflix afegeixen l'Elvis de Baz Luhrmann, amb Austin Butler interpretant el rei del rock. A HBO sumen Vides passades de Celine Song, gran pel·lícula. I a Filmin incorporen un clàssic com La costa de los mosquitos de Peter Weir.
2: Una pel·lícula meravellosa que jo, de fet, no havia vist i l'he recuperat fa molt poc i que jo crec que torna a confirmar Peter Weir com un d'aquests grans tapats, jo trobo, de la història recent del cinema, un d'aquests noms, a més, que parlen, en aquest cas, de la relació entre humà i naturalesa, com ha fet, va fer en Picnic a Hanging Rock, com ha fet a Master and Commander i a totes les pel·lícules enmig, que em sembla que és brillant i que, a més, crec que és molt lúcida a l'hora de parlar de l'indomable que és la natura i també l'indomable que és la naturalesa humana i, a més, protagonitzada per un Harrison Ford estel·lar i el seu fill River Phoenix, seu fill de la ficció, s'entén, River Phoenix, també en un paper que el va descobrir al gran públic.
5: Ens agraden les sèries que ens posen un mirall al davant. La finestra indiscreta. Amb Toni de la Torre.
0: Vinga, anem amb les sèries.
6: When people go to restaurants to be taken care of, to celebrate, to relax, to not have to think about anything else for a minute. No, people go to restaurants to feel less lonely.
0: La novetat destacada és The Bear, que avui ha estrenat la cinquena temporada, que és també l'última d'una sèrie que ha posat a prova la paciència de l'audiència, perquè d'una primera temporada excel·lent va venir després una segona extraordinària i una tercera que ja no va convèncer a tothom, i després d'això van passar una quarta que podia haver estat perfectament al final de la sèrie a una cinquena que crec que només mirarem els que realment vam convertir la cuina d'aquesta sèrie en casa nostra. He de dir que a mi em continua encantant The Bear, però ara sóc perfectament conscient que estic en molta minoria, o sigui, que som molt pocs.
1: Sí, jo crec que sóc d'aquest col·lectiu, no, que vam entrar molt, molt fort a les primeres, després vam desconnectar, no sé si voler o sense voler, però hi ha una cosa que no ho acabes de voler deixar, no? Potser pensant en aquestes primeres temporades o pel vincle que has establert amb els personatges.
0: No, aviam, jo dic que sóc d'aquesta minoria, al mateix temps sóc perfecte, o sigui, veig el motiu pel qual d'aquella primera temporada que era absolutament rodona a una segona que van saber jugar molt bé, sobretot en episodis concrets, entenc perfectament que a la tercera especialment hi hagués una part de l'audiència que digués jo crec que jo d'aquí ja desconnecto. Ho entenc perfectament. O sigui, veig les mancances que té en relació a la primera i la segona temporada, però alhora és aquella cosa que de vegades tenen les sèries que quan tu pertanys a un lloc i vols saber què passa amb les vides d'uns personatges, doncs continues allà malgrat que ets conscient que potser la sèrie ja no està en el seu millor moment. Jo sóc partidari de que la sèrie hauria d'haver acabat a la quarta temporada, però bé, si hi ha una cinquena, bueno, cinquena i l'episodi aquell que van fer al mig.
1: Sí, que vam comentar, no?
0: Sí, que vam comentar fa molt poc, fa un mes. De fet, és un episodi una mica amb intencions promocionals de cara a aquesta última temporada. Bé, doncs la mirarem i, a més, a mi m'interessa el fet que presenta una proposta temporal que és interessant perquè tota la temporada, pràcticament, passa íntegrament l'endemà del dia posterior, i això ho hem d'explicar perquè, si no, no podem comentar la sèrie, a l'adeu d'en Carmi, perquè el protagonista ho va deixar tot al final de la quarta temporada, per això deia que podia ser perfectament final de sèrie. És un fet que havíem d'explicar per comentar, per explicar què ens trobarem en aquesta cinquena, i, per tant, aquesta idea temporal fa que la cinquena sigui, d'alguna manera, un epíleg per tancar la sèrie.
1: Sí, jo crec que on ha brillat The Bear és justament en posar el microscopi, no?, en aquestes coses, ja sigui en ensenyar-te, no?, tots els colors i textures d'un plat, o fins i tot tots els colors, no?, i capes d'un personatge, que per mi els meus episodis preferits són aquests on la sèrie s'endinsa en l'univers d'un personatge fora d'aquesta cuina, no? I potser pel mateix motiu, per mi, on em va començar a fallar va ser que quan l'arc, la història, no?, del restaurant en si, no?, de primer que no podia seguir perquè no s'aguantava econòmicament i després si serien capaços de convertir-lo en un restaurant de prestigi, quan aquí es va tancar, llavors només m'aguantaven els personatges, no? Llavors sí que trobo interessant aquesta perspectiva tant de posar-se en lo micro, que crec que li surt molt bé.
0: Sí, no, realment és una sèrie de personatges. Crec que potser al principi no ho era, potser al principi era una sèrie més de, doncs, d'entrar en una situació molt concreta. De fet, recordo que hi havia molta gent que deia The Bear, a mi m'estressa moltíssim, no? I ara ja no estem allà. També penso que la sèrie ha pecat, sobretot a la quarta temporada, d'un excés de sentimentalisme, això que comentàvem abans, Tarik, que crec que no l'ha beneficiat gens, sobretot perquè ha estat molt evident en alguns episodis, però, bueno, que ens quedarem a la cinquena a veure com acaba la sèrie, que s'ha estrenat la cinquena avui, cinquena i última, recordo, s'ha estrenat avui a Disney+. L'altra novetat de sèries d'aquesta setmana s'estrena demà i es tracta de la nova sèrie de Larry David. La sèrie té el títol de Life, Larry David and the Pursuit of Unhappiness, i bàsicament presenta Larry David en diversos moments clau de la història dels Estats Units. Per qui no conegui el personatge, doncs el podem resumir dient que Larry David fa anys que interpreta una versió de si mateix com un individu carregat de manies, irritant i neuròtic, especialment en situacions socials, que sovint té raó, malgrat tornar boig a tothom. La idea de posar-lo a interactuar amb diferents personatges històrics és, d'entrada, força divertida. Per exemple, el primer episodi seu amb Rosa Parks a l'autobús, a la part del davant, i ella troba la conversa amb ell tan insuportable que decideix tornar a la part del darrere.
7: If you got robbed, would you prefer that it was a black man or a white man who robbed you?
8: Good question, right?
7: Very interesting. Think about it. The sociological aspects of that.
9: Why would I want to think about being robbed?
7: Yeah, I know, but if you had to, interesting.
9: Why do you think about these things?
0: I en plena Segona Guerra Mundial es troba amb el típic soldat que li demana portar una carta a la seva estimada si les coses van mal dades, i evidentment en Larry, doncs, intenta escaquejar-se.
10: If I don't make it back, I need you to do me a big favor. Can you deliver this letter to my girl Greta?
11: Me?
10: I have a few more lines I need to get down.
11: Listen, I'm very flattered. That's very nice of you to think of me in that light, but you got the wrong guy. I'm very irresponsible. I lose stuff all the time. One day I was looking around for my glasses and they were on my head the whole day.
0: Mira, ara aquest tall, aquests dos talls m'han fet molta gràcia. Sí. Malgrat he rigut, malgrat ja ho havia vist, cosa que té molt de mèrit. Em semblen idees divertides. Ja sabeu que sóc molt fan de Larry David. Però és que penso que, o tinc la sensació que són només això, són idees que s'aguanten només uns minuts i que s'acaben allargant massa. De fet, en cada episodi hi ha, doncs, potser 4 o 5 moments històrics, 4 o 5 en 30-35 minuts que dura cada episodi, i tot i així les idees es veuen allargassades.
2: Sí, és veritat, és veritat. Segurament els gags, una mica més sintètics, una mica més, diguéssim, anant a la base de la idea, serien molt més, funcionarien molt més. De fet, comença ja, que és bastant divertit. Comencem veient a Barack Obama parlant del 250 aniversari dels Estats Units, de la Declaració d'Independència, i tot comença com un discurs d'un expresident dels Estats Units, no? I veiem de sobte a Larry Clark de fons començant a ficar cullerada i el discurs de Barack Obama comença a derivar cap a una cosa molt més sorneguera, molt més divertida, i tot plegat promet. Però és veritat que hi ha tot un... diguéssim, totes aquestes espurnes, totes aquestes idees, hi ha un punt en el qual es dilueixen una mica massa aviat, o com a mínim tota la prèvia i tot el posterior de cada gag acaba, diguéssim, dilatant una mica la idea.
0: Clar, és que Obama, que per cert és productor de la sèrie, és bastant amic de la... Van a jugar junts a golf. Vull dir que pots imaginar-te perfectament d'on surt la sèrie, no? Fent una partideta de golf. Què et sembla si ara que acabes Curb, fem una sèrie sobre... No? La típica conversa, i ara de cop i volta tenim aquí una sèrie d'esquetxos, que és el que és, eh? És una sèrie d'esquetxos.
2: Sí, són esquetxos i de fet, jo crec que... Clar, jo de moment només he vist el primer episodi, i de fet m'ha vingut ganes de veure els següents, perquè m'ha recordat una miqueta un cert humor així sorneguer i un punt inclús surrealista dels Monty Python en els seus gags així com més històrics, i també tota aquesta part que em recorda bastant, de fet, a Woody Allen, i no és casual que Larry David protagonitzés una pel·lícula de Woody Allen, que tenen tota aquesta, doncs, pel·lícules com L'última nit de Boris Grushenko o tot el que sempre va voler preguntar sobre sexe. És a dir, tota aquesta part una miqueta de revisió de coses que entenem que tenien tota la seva solemnitat i que acaben sent, doncs, situacions molt més banals i molt més divertides del que nosaltres projectem, no?
0: Va, anem a la tria de la setmana. Avui és una tria binària, perquè hem parlat de la nova temporada de The Bear i de l'estrena de Life, Larry and the Pursuit of Happiness. Tria molt difícil per mi, perquè molt fan de The Bear, molt fan de Larry David, però cap dels dos està en el seu millor moment de forma. Quina trieu vosaltres?
1: Pues jo, potser Larry David.
0: Te vas a Larry David?
1: Sí.
2: Jo també, clarament.
0: Larry David també?
2: Sí.
0: Ah, m'encanta Larry David, però jo me'n vaig a The Bear aquesta setmana. Em pesa més The Bear aquesta setmana. Bé, doncs després de repassar les estrenes de la setmana, doncs és el moment d'endinsar-nos en el món d'Akira.
5: Estàs escoltant La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre.
0: Akira va descobrir-nos a molts que l'animació podia ser molt més que el que vèiem a la tele. Poc ens imaginàvem quan aquell pòster que anunciava que Neo Tokyo estava a punt d'esclatar, que el que esclatarien serien les nostres concepcions del que podia ser l'animació. Akira ens va descobrir que podia ser la tècnica perfecta per construir mons on realitat i ficció costen de distingir. Experiències al·lucinatòries, transcendents, on l'espectador es veu abocat a perdre-s'hi, i que funcionen, en el cas d'Akira, com el mirall distòpic d'una societat al límit. Va ser una pel·lícula visionària en molts sentits, i avui analitzarem totes les capes de l'obra magna de Katsuhiro Otomo, la lectura social, política i filosòfica d'una pel·lícula que, en aparença, es pot reduir a l'enfrontament de dos personatges, Kaneda i Tetsuo, i a la imatge icònica de la moto vermella, però que té molt a desxifrar. Ho farem coincidint amb el retorn d'Akira a les sales de cinema. La setmana vinent tindreu l'oportunitat de tornar a mirar, o mirar per primer cop, una pel·lícula que és ben sabut que és un punt d'inflexió per l'anime, però que avui, a La Finestra Indiscreta, argumentarem que també és fonamental per la història del cinema recent. Tarik Porter, Ofelia Carbonell, a punt per entrar en el món d'Akira, si és que s'està mai a punt?
2: Sí, molt a punt, molt a punt, i a més moltes ganes d'anar desxifrant i d'anar-nos endinsant en les capes, no només del manga, ai, de l'anime, sinó també del manga original d'Otomo.
1: Sí, ja estic sentint la música i ja m'estic posant en l'estat. Preparem-me per la fi del món.
0: Va, doncs som-hi.
12: Per què diuen que ets Akira?
13: És igual, això. Podria haver sigut qualsevol. L'elecció del subjecte era secundària.
0: Clar, per començar, hem de parlar de l'explosió, perquè Akira comença amb una explosió. Veiem una panoràmica de Tòquio a vista d'ocell i tot seguit una explosió blanca que ho arrasa tot, a més una explosió en absolut silenci. I això ens porta a parlar, per començar, del context històric d'Akira, perquè el seu autor, Katsuhiro Otomo, va néixer el 1954, només 9 anys després d'Hiroshima i Nagasaki, i per tant va viure en una societat marcada pel trauma atòmic. L'explosió aquesta inicial aboca aquest imaginari que ens parla d'una por que era molt viva en la seva època, que és que arribi una altra gran destrucció. Després d'aquesta explosió que veiem en pantalla, veiem, a més, com sobre les restes de Tòquio es construeix una nova ciutat, Neo-Tòquio. Però la ferida existeix encara a sota. I aquesta idea, la de la ferida nacional no cicatritzada del tot, és molt important a Akira.
1: Sí, a més és un tema que anem veient com va sortint, no? Passen els anys i segueix sortint en les ficcions japoneses. Aquí és Akira, després tenim Neon Genesis Evangelion, que també hi ha el primer, segon, tercer impacte. Hi ha aquella broma que es fa, sobretot a internet, que diu que a Hollywood els accidents nuclears creen superherois i al Japó, en canvi, creen monstres, com Godzilla, per exemple.
0: Per exemple, sí, clar. Sí, sí, podem vincular perfectament Godzilla a Akira. De fet, clar, aquest record de la destrucció total, la por que torni a succeir i la reconstrucció accelerada de la nació formen part de l'imaginari de Katsuhiro Otomo i de molts altres creadors que són més o menys coetanis. I és interessant veure com concretament l'anime s'ha enfrontat a tots aquests temes, de vegades d'una manera molt directa i d'altres vegades més al·legòrica. Crec que és molt important aquí una referència per començar, que és la de la pel·lícula Hiroshima, de Mori Masaki, que és del 1983 i que ho aborda molt directament.
2: Sí, aquest anime està basat en un manga de Keiji Nakasawa, que és, de fet, el guionista també de l'anime, però que és autobiogràfic i així com Akira o altres ficcions i animes parlen d'aquest desastre nuclear, d'aquesta guerra, com d'una manera, com deies, més al·legòrica o més, diguéssim, evocadora. Aquí, doncs, veiem unes imatges que, encara que siguin animacions, són absolutament colpidores i d'un, no diria, evidentment, realisme, però sí, és a dir, diguéssim, volen retratar què va passar d'una manera molt física i realment és molt commovedora i molt impactant i molt desoladora.
0: Sí, és una pel·lícula molt colpidora. De fet, el mateix any que es va estrenar Akira, al Japó, també es va estrenar amb uns quants mesos de diferència La tomba de les lluernes, que també parla d'aquesta qüestió molt directament.
2: Sí, i bueno, hem de parlar del 1988 com un any increïble. Es va estrenar, com deies, La tomba de les lluernes d'Isao Takahata, es va estrenar El meu veí Totoro de Miyazaki, es va estrenar Akira, però sí, hi ha tota aquesta latència que jo crec que té a veure, evidentment, amb l'impacte de les bombes nuclears i diguéssim, les conseqüències de la guerra de la Segona Guerra Mundial i de més, però jo crec que, en general, tots aquests animes i totes aquestes ficcions parlen d'aquest temor i, com deies al principi, d'aquesta ferida que no s'acaba de tancar i que a través dels animes, d'aquestes ficcions, a poc es va fent una espècie de teràpia col·lectiva.
1: Sí, de fet, ja, per exemple, ara parlant d'Estudio Ghibli, veus al llarg de totes les pel·lis hi ha un antibel·licisme molt marcat, no?, amb diverses pel·lícules, fins i tot quan no mostren explícitament aquesta guerra concreta o el tema de la bomba, no?, sempre hi ha aquest sentiment.
0: Sí, de fet, i mencionant també a Miyazaki, molt abans d'això, diria que al final dels 70, va dirigir la sèrie de Conan, el nen del futur, que de fet ara tenim el Trescat, que és una sèrie infantil, però que al final està parlant d'un món que prové d'una guerra, d'una destrucció, que a més és una imatge que és molt evident perquè el protagonista viu en una illa on hi ha hi ha restes de la guerra, hi ha un gran coet allà instal·lat, i que també és, dirigint-se a un públic molt diferent, però també és una sèrie que està parlant de tots aquests temes que després anem retrobant, no?, a Nausica, o sigui, anem retrobant constantment.
2: Sí, jo crec que Nausica específicament és diguéssim, una pel·lícula i un còmic també, que jo crec que encaixa molt en els mateixos paràmetres, evidentment una mica diferent en tots nivells, però té els mateixos paràmetres que Akira, i també parla d'aquesta una espècie de distopia en la qual, doncs, la societat o la post-societat japonesa intenta refer-se d'un desastre majúscul.
0: Als anys 60, quan Otomo estava a mig camí entre la infantesa i l'adolescència, més o menys, també es van viure grans mobilitzacions estudiantils al Japó, perquè després de la Segona Guerra Mundial el país havia quedat sota la protecció militar dels Estats Units i una de les grans mobilitzacions d'aquella dècada era en contra d'un tractat amb els Estats Units que passava per mantenir les bases militars estatunidenques al Japó. Molts japonesos, però sobretot estudiants, sindicalistes i gent d'esquerres, s'hi oposaven perquè això suposava una pèrdua de sobirania sobirania en favor dels Estats Units i perquè el tractat podia fer que Japó participés en guerres que no eren seves. Hi havia un fort component pacifista al darrere d'això. I malgrat les mobilitzacions, que van ser extraordinàries i durant les quals va morir un estudiant, el tractat es va aprovar igualment. Clar, això va augmentar la desconfiança cap al govern, sobretot per part dels més joves. Recordem que Otomo està situat, doncs això, entre la infantesa, primers anys de l'adolescència. I això és una cosa que veiem, aquesta desconfiança que veiem a Akira.
1: Sí, sí, de fet, és gairebé el primer que ens queda clar, no?, amb aquests protagonistes, no?, que podem interpretar primer, que potser són buscant brega només, no?, però ja vas avançant amb la pel·li i vas veient que ja hi ha una cosa de més profunda que tot això, no?, d'anar contra el sistema.
0: Sí, de fet, els descriuen en el principi, parlen dels protagonistes perquè es descriuen com, bàsicament com a escòria. És a dir, és un concepte que anem veient molt al principi de la pel·lícula. Evidentment, sí, tenen aquesta part de buscar raons, però també són personatges que viuen al marge, però perquè també la societat considera que pertanyen a aquest marge, no? De fet, només començar la pel·lícula, si ho recordeu, entren en un bar força degradat, i el barman d'aquell bar degradat els deixa clar que no els vol allà.
14: Hem acorralat els clowns prop de l'autopista.
15: Què fas? Això no és una discoteca, entesos?
14: Estàs molt nerviós, calma, tot explotaran les venes. Tio, si et veus això, no creixeràs.
15: Fora d'aquí, maleïts pòtols! Com a mínim aquest client paga les consumicions.
14: Millor que no sàpiga què consumeix.
0: Ah, pòtols, eh? És el primer adjectiu que reben, eh? I després, en diferents ocasions, són titllats d'adjectius similars. Hi ha una gent d'un restaurant, molt al principi, que en veure'ls passant moto, diuen, que desagradables que són. I després hi ha un altre que diu, ja se sap, els joves d'avui dia, no? L'altre element que destaca només començar és que s'organitzen en bandes. I aquí podem fer una connexió, potser una mica més forçada, amb The Warriors, també coneguda com Els Amos de la Nit, que s'havia estrenat el 1979 i que també presentava bandes juvenils. La pel·lícula de Walter Hill, de fet, presenta temes molt similars. Hi ha un jovent sense futur, que es disputa en el territori de Nova York. Fins i tot estèticament hi ha similituds. Per exemple, hi ha joves que porten pintada la cara de pallassos.
2: Jo crec que hi ha una cosa que té molt a veure... que és molt present a Akira, però que també en molts mangas o animes d'una manera molt específica, que és la dimensió iconogràfica que des de principi busquen i saben trobar. I aquí, clarament, doncs, hi ha aquestes influències, jo diria que també inclús de Mad Max, que no feia tant que s'havia estrenat, i d'altres, distopies que parlen d'aquests clans urbans i de més, però a més també hi ha una consciència de la potencial iconografia que pot generar una història com aquesta, i de fet no només amb aquestes bandes de pallassos, també amb la mateixa moto, no només la moto, sinó també el vestit que porta Kaneda, és com un icono, potencialment iconogràfic, i de fet així es va convertir en una icona, no?
0: Sí, ara que parlaves de les motos, aquesta segurament és la part més atractiva de la pel·lícula pel públic juvenil, no? Les curses de motos per la ciutat. Aquesta inspiració sí que és real, perquè als anys 70 i als 80 les bandes juvenils de moteros eren molt visibles i segurament són la principal inspiració d'Otomo en aquest sentit. També són una generació, ara parlant dels reals, que no confien en cap institució, ni en el govern, ni en l'exèrcit, ni tampoc en la promesa de progrés de la ciència. I els grups juvenils, al final, són una forma de construir una identitat en un món que ha perdut el rumb i no ofereix cap futur. I això ho tenen en comú Akira i The Warriors i altres pel·lícules que parlen sobre la mateixa qüestió. Aleshores, clar, també és veritat, és important també mencionar aquí que aquests personatges que estan al marge de la societat ja havien protagonitzat manga molt abans d'Akira. I un dels referents d'Otomo és Ashita no Joe, un manga de Tetsuya Chiba del 1968, o sigui, 20 anys abans, sobre un jove dels barris marginals de Tòquio que es fa boxejador.
1: Sí, en la història de l'anime veiem molt, no, aquesta contracultura juvenil que va agafant diferents formes, en concret els 70s i 80s són els yankees, que no vol dir estadounidencs, sinó que és com se'ls deia, no, aquests joves que rebutgen les expectatives socials de l'època i ho fan, sobretot, primer, reflectint-ho en la manera de vestir-se, no? Agafen aquests referents de les pel·lis de greasers, de motors, no?, que veuen als cinemes també estadounidencs, I és una cosa que segurament els nostres oients hauran vist en moltes altres sèries i obres, no? Potser els més grans poden pensar en Yu Yu Hakusho o Slam Dunk, la gran esmaixada, i els més joves, ara hi ha un manga que es diu Tokyo Revengers, que és literalment això.
16: Rotor doble de ceràmica. Dues rodes motrius. Ostres! Si fins i tot té un mecanisme especial de bloqueig computat pels frens. 12.000 revolucions per minut.
17: Ja tornes a ser aquí, Tetsuo? Aquesta és la moto especial per genis? L'han dissenyada per mi. Ets molt poca cosa per conduir-la, tu. Aquesta moto et destrossaria, tio.
16: La portaria bé.
17: Ja en parlarem quan t'hagis carregat el primer clown.

0: Clar, en aquesta escena, que és només començar, és a dir, sortir del bar i ja ens trobem a Tetsuo manipulant la moto de Kaneda, que no li pertany, és en una sola escena es presenten els tres protagonistes, que són Tetsuo, Kaneda i la moto, no podem oblidar, que és com la tercera protagonista. Són tres personatges molt diferents. D'entrada, Kaneda és el líder rebel, Tetsuo és el pringat i la moto és l'espectacle, no?
1: Jo crec que els dos personatges, entre cometes, humans, no? Tetsuo i Kaneda, representen molt bé el que comentàvem de com se senten aquests joves en aquest món, diguéssim, futurista, però absolutament degradat, i que és que, en certa manera, només es tenen a si mateixos, encara que també hi hagi aquesta espècie de competència viril en el qual, clarament, doncs, es marca des del principi qui és el líder. I, de fet, això marca una mica tot el que serà després el transcurs de la relació entre aquests dos personatges, no? Entre Tetsuo, quan es converteix en algú, diguéssim, amb poders, i Kaneda, que no deixa de voler seguir sent el líder i protegir el Tetsuo, però alhora sent discutida el seu lideratge, no? I la moto com el gran referent de l'estètica també cyberpunk, que després parlarem.
2: Sí, per mi hi ha una cosa molt interessant, no, en aquesta relació, que després ha marcat tantes altres relacions icòniques del món de l'anime, pensem Naruto i Sasuke, aquestes coses, i que és aquesta cosa d'amics de la infantesa, que en el moment que s'han de convertir en homes, no, en adolescents, en líders de banda, i aquesta cosa de la masculinitat, o el que ha de ser un home, un líder, no, que aquí fins i tot podríem dir que agafa la forma de la moto i quina moto ets capaç de portar i no, s'acaba interposant entre ells dos.
1: I, de fet, recordem una cosa, que és que, segons la pel·lícula i tot això, tenen 15 anys, és a dir, no és que en tinguin 18, 19, no, són... tenen 15 anys, o sigui, són realment preadolescents gairebé.
0: Sí, sí, són molt joves. No, la moto juga un paper crucial perquè comença la pel·lícula ja amb Tetsuo agafant la moto que no li correspon, cosa que ja és molt, molt simbòlic. Però al llarg de la pel·lícula, la moto va de l'una a l'altra. Després li torna a agafar, després torna... Vull dir que la moto no és un objecte menor en aquest sentit. I després, clar, aquesta relació, deies, Ofèlia, sobre la masculinitat també està inserida dins d'un món que no té lloc per ells, no? Aleshores, han de crear el seu propi lloc en el món, i creen aquesta banda i repliquen, doncs, els models que repliquen. I, a més, és un lloc on s'ha de sobreviure. És un món governat per la llei del més fort. Ara, tenia que mencionar Mad Max. Aleshores, clar, el més fort és el líder, i el més dèbil, o el no tan fort, és el que se sent arrossegat per la resta i amb sort, defensat per algú. Perquè, clar...
1: Clar, clar, i de fet, insisteixo una miqueta, o reincideixo en el que tu dius de la moto, que clarament la moto de Kaneda és com una mica el sceptre de qui governa, no? El moment que Tetsuo se sent prou poderós com per tenir dret a agafar aquella moto és quan tot comença a trontollar, i quan, diguéssim, tota aquesta jerarquia incipient de petits mascles intentant, doncs, començar el seu periple en aquest món degradat, doncs comença a desfer-se en el moment que Tetsuo discuteix el lideratge agafant-li la moto a Kaneda.
2: Sí,
0: Ofèlia.
2: No, anava a dir que, a més a més, és una cosa que anem veient, no? Aquí ho veiem en petit, no? Amb aquesta banda, no? A veure qui és el líder, i llavors anem veient que va fent gran la cosa, no? Passem per el braç militar, no? Anem veient com diferents formes d'aquests lideratges hipermasculinitzats, que a més tampoc es posen d'acord entre ells, i que acaba en la cosa gran que acaba passant al final.
0: Sí, és veritat. A més a més, en aquesta primera escena, mira, portem molta poca estona de pel·lícula, eh? Però aquí ja hem pogut veure l'exhibició tècnica de la pel·lícula, que és, evidentment, hem de parlar d'això, perquè tècnicament és una pel·lícula extraordinària, que té al darrere també un pressupost que és excepcional. I per fer-se'n una idea, pels oients que no la tinguin present, hi ha una dada que ho diu tot, que és que normalment s'acostumava a fer un dibuix per cada 3 fotogrames, perquè no fos massa car. En canvi, a Akira van fer un dibuix cada 2 fotogrames, o fins i tot a cada fotograma. És a dir, en total estem parlant d'entre 160.000 i 180.000 dibuixos, que és una xifra... No, vull dir excepcional, però no és un anime, és una animalada absoluta,
1: bestial.
0: Que a més és molt difícil de que això torni a passar en molts sentits. I a més, moltes escenes es van pintar abans de gravar les veus. Clar, això va permetre sincronitzar millor els moviments dels llavis i controlar amb més precisió doncs, aspectes com la il·luminació o els colors.
2: Sí, això no és casualitat. De fet, els anys 80 es considera una època daurada, no?, per l'animació. Si pensem en un estil d'animació clàssic, segurament estem pensant en personatges o sèries o pel·lis fetes als anys 80. Als anys 80 hi ha un boom en tots els sentits. Coincideix l'expansió econòmica del Japó, que porta més inversió i possibilitats en la producció d'anime, llavors hi ha més risc i llibertat, i alhora s'exploren camins que temàtiques molt més adultes, molt més, potser, violentes, entrant en camps polítics, etc. També és una era en què l'anime comença a arribar i tenir impacte globalment, no? També és l'època que s'estrena Bola Drac, tantes altres sèries icòniques, no? I Akira, justament, és una mostra de tot això, una gran producció i promoció, a més de producció, més de 1.000 milions de iens aconseguits gràcies a la formació d'una cosa que es va dir el Comitè Akira, on fins a 7 companyies, entre elles Bandai i Laserdisc, per exemple, hi aporten recursos.
0: Clar, a la primera cursa de motos, que la veiem després d'aquesta primera presentació, és quan ja es veu per primer cop tot aquest desplegament. A mi, sobretot, el que m'impacta encara ara és la física del moviment. És a dir, quan la moto derrapa, el pes es desplaça, el cos reacciona, les rodes tenen inèrcia i, a més, el moviment de càmera és molt cinematogràfic. Clar, això ve molt del manga original d'Otomo, que té aquest sentit de narrar de forma molt cinètica l'acció. Però és que, clar, és que és ben bé com si fos una pel·lícula d'acció rodada amb actors. Hi ha travelings llargs, hi ha panoràmiques complexes, canvis de perspectiva, profunditat especial...
1: Sí, en aquest sentit, és una pel·lícula que la veus avui i segueixes al·lucinant de la dimensió... clar, per una banda artística, però també artesanal. Estem tota l'estona escoltant una música que després parlarem d'ella, sí. perquè juga molt aquest contrast, però clar, estem parlant d'una pel·lícula futurista que té una dimensió manual, artesanal, que la combinació d'aquests dos elements em sembla que encara la fa molt més complexa, molt més interessant, molt més bonica, inclús romàntica, en certa manera. Però sí, i jo crec que segueix sent un gran referent cinemàtic, com deies, Toni, però no només per l'animació, sinó per en general per com es planteja l'acció, com es plantegen els moviments, com es plantegen doncs això, les persecucions de motos, etc, etc. I jo crec que sí, aquesta primera escena, aquesta primera persecució ja demostra l'estela que deixen les llums, per mi em sembla absolutament també icònica, com es mou tot, com es mouen tots els elements, és a dir, com es mou el fum que deixa anar la moto, com es mouen les explosions, és a dir, tot el que es mou i tot el pla es mou permanentment, em sembla que genera una sensació de moviment que no només té a veure amb com ho gravaries, diguéssim, amb una càmera normal, sinó també amb com s'enfatitza tot plegat. Trobo que és, en fi, crec que és un referent que segueixes pensant en Akira quan veus pel·lícules d'acció l'any 2026.
0: En aquesta primera persecució també hi ha una mica de violència. Apareix al cap encara una mica subtilment la violència, però després hi ha una escena que és molt interessant, aquesta escena, perquè s'aparta dels protagonistes ja molt al principi, s'allunyen dels protagonistes, se'n va una escena completament que no té a veure amb ells, que no hi són ells, i aleshores veus que aquí el grau de violència és molt més alt.
3: Dispareu! No heu vist que hi ha un nen?
4: Te n'has d'anar de pressa. Procura que no t'agafin, sobretot. Parla amb en Roy. Què fas aquí? Ves-te'n vols.
0: No sé si recordeu aquesta escena, però és una escena d'un personatge que protegeix un nen amb aspecte de senyor gran, i el protegeix fins al punt de posar-se-li al damunt quan estan disparant, i després li diu que marxi. El nen està espantadíssim, transmet molta vulnerabilitat, i no és capaç d'allunyar-se'n, i aleshores... Bueno, és que ametrallen, buiden els carregadors de les armes que portin sobre el senyor, i és una escena molt impactant.
2: Sí, per mi hi ha un punt aquí que sap greu dir-ho, però la manera com la sang brilla a la pantalla i com ho esquitxa tot, que sembla que tingui una cosa de dansa, no?, com davant nostra, i és aquí hi ha un brilla més aquesta animació que esmentaves abans, no?, aquesta proesa tècnica de Kira. I per mi fa una cosa que és molt xula, que és que la violència en aquesta pel·li, que no n'hi ha poca, ja ho hem dit, no?, i a més sembla que cada cop n'hi hagi més, per mi no es queda només en impacte o espectacles, no?, sinó que aquest moviment que hi ha en tots els racons de la pantalla fa que tu, com a espectador, puguis veure com aquesta violència d'aquest món en runes i que cada cop va pitjor afecta cada un dels ciutadans que veus en pantalla. És a dir, no és la violència, les bales o com els policies reprimeixen, no és una idea, sinó que ho veus físicament, pots veure a cada racó de la pantalla i algú que està patint. Llavors crec que aquí li dona un pes molt important polític i de context social.
1: I a més, tal com deies, Ofèlia, ho vas veient, diguéssim, d'una manera molt física i jo diria també molt crua. És a dir, no, encara que sigui enlluernadora la manera com com diguéssim, el moviment i quan veus els impactes de bala, tu creus com si estiguessin bàsicament diguéssim, il·lustrant una cosa que ha passat de veritat, però no és, diguéssim, això, no l'estilitza, sinó que la fa d'una manera molt crua en la qual tu realment et fa sensació que estàs en un entorn absolutament hostil i absolutament en el qual la violència està molt acceptada, molt integrada dins de les dinàmiques socials.
0: I a més s'encarreguen, a través de la reacció del nen, que està absolut horror, s'encarreguen justament que ho vegis com una cosa horrible. Deia que aquesta escena és molt interessant també perquè és un moment, com deia, que s'aparta dels personatges. És la primera trama paral·lela que veiem de moltes. Hi ha molts moments en els quals les trames van en paral·lel i hi ha molts muntatges en paral·lel, també.
1: Sí, jo crec que aquí evidentment, Otomo ja havia demostrat amb el còmic que és capaç de fer moltes trames paral·leles simultàniament i que funcionin molt bé. En aquest sentit, crec que el còmic és una gran, diguéssim, allò que es diria una novel·la riu, en el sentit que tens moltíssims personatges amb les seves trames i que d'alguna manera ja li ajudava a Otomo a plantejar això, però ho porta, i crec que és una cosa que està present en tota la pel·lícula, que és reformular aquest còmic perquè la pel·lícula també tingui sentit per si sol i no sigui simplement la representació fílmica d'aquest còmic, no? I els muntatges paral·lels són absolutament cinematogràfics, també. És a dir, comença amb aquests personatges en el bar, posen música al jukebox, comença sonant una música que després comença a ressonar en tota la resta d'escenes, veiem aquesta persecució de motos, però alhora veiem aquest nen fugint amb aquest fugitiu a qui disparen. És a dir, hi ha molts moments en la pel·lícula que és capaç de fer una sèrie de muntatges paral·lels que el que fan és sostenir tota la trama i fer un crescendo que acompanyi sempre en la seva justa mesura tots els personatges.
0: Amb aquestes dues escenes, és a dir, la de la persecució i després la d'aquest home que protegeix el nen, ja hem tingut un tastet bastant important del que és Neo Tòquio, com una ciutat al límit. És molt important la ciutat perquè, a part que és un pas a la història, però Neo Tòquio va esdevenir molt icònica, també. Parlem de la moto d'abans, hem parlat de la moto, però la ciutat en si mateixa també tenia una estètica que era molt particular.
2: Sí, a més aquí agafa molt més sentit, no?, aquest orientalisme que a vegades té amb la ciència-ficció produïda d'altres bandes, no?, doncs aquí crec que sí que és molt escaient, no?, i és al final que se'ns ha quedat al cap de com és una ciutat del futur.
1: Sí, de fet, jo és que crec que clarament Akira va veure molts referents, no?, que ara després també comentarem, però Akira es va convertir ràpidament en un referent de l'imaginari col·lectiu d'una gran ciutat i jo crec que després amb altres mangas que han begut d'ell, no?, com Ghost in the Shell o així, hem vist doncs tota aquesta, el que deia al principi, aquesta iconografia en la qual doncs les llums de neó, les grans ciutats verticals que contrasten amb una societat que, així com els edificis creixen molt amunt i semblen doncs representar doncs l'avenç de la humanitat, la societat és completament involucionada i torna a una part molt, diguéssim, molt animal i molt de supervivència, diguéssim. I tota aquesta estètica cyberpunk que comentàvem també, aquesta espècie de contrast entre la ultratecnologia, entre aquestes màquines que es van fusionant inclús amb tota la part de... inclús teixits humans, no? Això ho veiem molt al final amb Tetsuo. Però hi ha tota aquesta part, diguéssim, de la part més robòtica i ultratecnològica amb una part molt animal.
2: Sí, a més també trobo com molt interessant, no, amb aquesta cosa cyberpunk, com inclou la cosa contracultural que s'associa a la joventut justament japonesa, que sembla anecdòtic, no? Però al llarg de la sèrie veiem com els personatges joves es vesteixen de manera molt característica i que no coincideix, no, amb el que s'espera d'un jove al Japó, no? Que fins i tot avui en dia encara hi ha normes molt estrictes, per exemple, de com poden anar a l'institut i com no han d'anar a l'institut, etc.
0: Ah, també fa pensar, ara abans, Tàric, mencionaves els referents, fa pensar molt inevitablement en Metropolis, de Fritz Lang, també en Blade Runner. Clar, suposo que tot això són referents que ja Otomo, quan va crear el manga, manga de 2.000 pàgines, quan va crear la seva gran obra mestra, ja l'hauria tenir al cap.
1: Sí, evidentment, doncs sí, hem de parlar, evidentment, de Metropolis, hem de parlar de Blade Runner, crec que Blade Runner, en aquest sentit, és molt interessant, anar fent aquesta constel·lació de connexions, perquè Blade Runner, igual que Alien, bevien de projectes no nats, com el de Jodorowsky, Dune, de Frank Herbert, amb els dibuixos, per cert, de Moebius. Crec que és molt important també els referents del còmic. Penso en Moebius, clarament, amb Jodorowsky, amb Elinkal, a totes aquestes ciutats verticals, amb aquestes balconades, no

0: Helicòpters de l'exèrcit?
1: Vinga, baixem.
0: Va, de pressa. Acabem aquesta comèdia d'una vegada.
1: Estic per donar-vos un peu de bona lliçó. Vinga, vinga.
0: Colla de desgraciats.
1: De pressa, falleu-vos. Nois, separeu-vos i de panxa a terra.
2: Escolti, nosaltres només estàvem...
1: Que separeu i de panxa a terra.
3: Que s'enduen el nen i també en Tetsuo, i aquí veiem per primer cop com els policies no dubten a reduir-los a cops. De fet, en aquesta escena comença el retrat d'un estat sistemàticament repressor, perquè després els porten una mena de centre de detenció on tenen molts més detinguts, i encara és més explícit perquè els policies redueixen a cops una persona i tot seguit se l'emporten cap a dins per acabar la feina en privat.
4: Va... Ja n'hi ha prou, nois. La resta la farem en privat. Vinga.
5: No fareu res més? Què us heu proposat? Penjar-lo?
6: Per què no te'n vas? Ara encara hi ets a temps.
3: Clar, tant és si són policies o si són militars, el que caracteritza, diguéssim, les forces de seguretat d'aquesta ciutat és reprimir a cops. Manifestants, dissidents, gent innocent que passa per allà, de formes molt bèsties.
7: És el que parlàvem d'aquesta violència representada des d'una manera tan crua, no? I tan com integrada en aquesta societat. Jo crec que és interessant pensar a Kira no només com un reflex d'un segle XX en el qual doncs, va haver-hi moltes guerres, dues guerres mundials, desastres nuclears, etc., sinó també d'un segle on van tornar dictadures, on es va imposar, diguéssim, la força davant de democràcies que volien pensar en alguna cosa millor, no? I crec que Kira també reflecteix molt bé això i com es torna, com aquest futur que d'alguna manera podria plantejar-se o podria convertir-se en un renaixement acaba de nou convertint-se en un lloc hostil, en un lloc violent, en un lloc decadent. I crec que això es mostra doncs, amb el que comentaves i per exemple, en aquesta mateixa escena veiem doncs, un milicià, un guerriller, diguéssim, que doncs, un idealista que s'intenta immolar dins de la comissaria i que acaba doncs, que li falla la granada i acaba absolutament doncs, bueno, en fi, pagat per l'autoritat. I veiem moltíssims moments en els quals doncs, hi ha com visos de rebel·lió o moviments socials que estan permanentment doncs, això, pagats.
3: Sí, és que és un sufocar constant, no? O sigui, la policia i l'exèrcit només apareixen per una sola cosa, que és per reprimir, i això és una idea que està molt present a Kira. A més, uns personatges joves que en principi són el futur del país, malgrat que ells considerin que estan completament als marges, i després són alliberats del centre de detenció, i després tenim el que podríem anomenar un tast del seu dia a dia, no? Com és el dia a dia d'aquests nois quan no estan involucrats en la trama principal, o de com hauria de ser el seu dia a dia segons el sistema, perquè els envien... Ells van a l'institut i allà què reben? Doncs més hòsties.
8: Aquesta escola proporciona una última oportunitat a tots aquells que no han arribat a la mitjana en relació als altres estudiants i que no s'han integrat a la societat. Si no sabeu aprofitar l'oportunitat que us ofereix aquest institut, no trobareu gaire sortida. La policia us té fitxats com a delinqüents juvenils i si no canvieu el vostre comportament...
9: Per què no ens deixen pau?
8: De majors, ho heu sentit, desgraciats?
10: T'has descuidat de mi?
8: Vols callar? Calla!
3: També t'està parlant d'un sistema que classifica, no? Classifica, i aleshores aquests nois joves que viuen als marges, doncs ja els aparten a un lloc on, que és com... Bueno, aparentment és com l'última oportunitat, però en realitat no, d'això, d'oportunitat no en té res.
7: Crec que el que parlàvem, no?, d'aquest renaixement que no arriba a ser i que en comptes d'un renaixement es converteix en un lloc molt més terrible, aquí Otomo, crec que el còmic, de fet, de nou, no?, com que és molt més extens al final, doncs és molt més ric en aquests matisos, però és molt intel·ligent a l'hora de desgranar tots els elements que conformen al final un estat autoritari, un estat repressor, no? I un d'ells, evidentment, doncs és l'educació, i veiem aquí doncs, una escena que ho demostra molt bé.
11: Sí, jo crec que aquesta cosa de... Aquesta reflexió del futur, no?, de com ha de ser el futur, no?, amb aquest passat que tenim constant, que ens estan recordant tota l'estona, no?, que va passar aquest desastre de Kira, no?, llavors se'ns presenta la joventut, com és la joventut ara, no?, també hi ha aquests nens prodigi que van sortint per allà, que també representen, no?, aquest dubte de el futur serà millor, pitjor, ens tornarem a equivocar, què farem, no?, jo sento que

0: Shakira reflexiona constantment de què farem amb el futur i la responsabilitat que tenim amb com l'estem forjant en els joves i els nens.
1: Mentrestant, perquè aquí hem començat a dividir trames, veiem com en Tetsuo l'estan sometent a tota mena d'experiments, només pel fet d'haver estat en contacte amb el nen, però aconsegueix escapar, i aleshores es troba amb Kaori.
2: Quan em vaig despertar, estava ajagut en una mena de taula en una habitació que semblava un quiròfan. No sé què m'han fet, però sembla com si m'haguessin foradat el crani. No vull tornar a aquell lloc. Anem-nos en Kaori.
3: Però on vols que anem?
2: A qualsevol lloc. Com més lluny, millor.
1: En aquesta escena veiem que el que li han fet en Tetsuo és una cosa molt seriosa, perquè realment està... No està canviat, però, és a dir, té, i després es va desenvolupant, té com al·lucinacions, es veu a si mateix recollint-se els intestins, intenta tornar-se'ls a posar a lloc, però en realitat aparentment no li està passant res, li fa molt de mal al cap, i l'únic que vol és desaparèixer, perquè també és una mica el que t'aboca al sistema que dèiem abans, Aquesta idea de vida que els hi proposa el sistema, que és el que explica que s'uneixen en un grup de moteros i vulguin, d'alguna manera, crear una comunitat diferent o una vida diferent de la qual els estan oferint. I, clar, en el cas del Tetsuo, després de passar per tot això, l'únic que vol és desaparèixer. I té el personatge de la Kaori, que és un personatge molt interessant perquè intenta ajudar en Tetsuo en tot moment, i que és bàsicament molt víctima de les circumstàncies.
0: Sí, pobreta.
1: Va patir molt la Kaori.
0: Sap molt greu perquè, a més, justament, no hi ha molts personatges femenins,
1: no?
0: I crec que el que t'ensenyen, no, són dues cares d'aquesta cosa de... Bueno, el paper que poden tenir les dones, no, en aquests conflictes bèl·lics, no, que a vegades són de víctima total, no? I és un personatge, la Kaori, que li veiem violència molt explícita. També li veiem una forma de violència sexual, no? Que és una cara que encara no hem vist en els altres personatges. I sí.
1: L'altre personatge femení important, ara que ho deies, Ofèlia, és la Kay, que pertany a un grup clandestí que, com que també segueixen el nen, també acaben topant amb el grup de Kaneda i companyia, i el seu objectiu, en principi, és saber la veritat sobre el projecte Kira i els experiments que està duent a terme el govern. Aquí trobem un personatge femení molt diferent de la Kaori.
0: Sí, no, és aquest personatge que acaba fent també d'acompanyant una mica, no? Però que també, no, segueix uns ideals, és molt més polititzat, no? I almenys no té aquest final ni rep aquesta violència tan forta.
1: Sí, és aquesta escena que vols dir, és de les més dures de la pel·lícula.
4: Sí, realment. Perquè com dèiem, és una violència que és molt crua, però a més té aquest afegit que té un component que no deixa... Kaori, jo crec que representa molt la fragilitat i una certa candidesa en un món absolutament terrible, i en canvi la Kay... A més, té una... Com deies, Ofèlia, té aquest component polític que és molt interessant, perquè, de fet, Kaneda no té cap component polític fins que no, d'alguna manera, l'introdueix la Kay, no? I jo crec que és interessant perquè, a més, també és un nexe molt fort entre aquesta part més militant, més de buscar una certa utopia que després, diguéssim, Akira, d'alguna manera, representa, però que la Kay és una de les grans buscadores d'un món millor. I crec que, en aquest sentit, és un personatge molt interessant i que fa que, d'alguna manera, Kaneda, encara que sigui el protagonista, però giri cap a una mirada més lluminosa i més humanista, d'alguna manera.
0: Sí, no sé si una mica Trinity i Neo aquí, en aquesta...
1: Sí, és veritat. És el mateix.
4: Bueno, és que, de fet...
1: Hi ha una introducció cap a la política, sí, és veritat.
4: De fet, jo crec que Matrix també és una d'aquestes pel·lícules influenciades absolutament per l'imaginari de Kira.
1: I també seguim en paral·lel a tot això el coronel, que és qui s'ha endut en Tetsuo i qui té controlats els nens, i qui supervisa els experiments científics, també.
4: Sí, aquest és un personatge bastant també curiós, perquè tota l'estona està en un terreny una mica ambigu, és a dir, és un militar que deixa clar que el seu objectiu és protegir la ciutat de Neo Tòquio, tot i que pensi que està... Sí, això diu. Tot i que pensi que està dirigida per inútils i que està plena de mala gent i de més, però alhora té aquest component protector, i de fet això és una cosa, és un personatge que també s'allarga, o sigui, està present durant tot el còmic, les 2.000 pàgines de còmic també està ple. Jo crec que representa molt aquesta contradicció Però alhora també és un colpista, és algú que no té realment fe en un sistema democràtic o un sistema mínimament, diguéssim, que consideri la gent iguals.
1: Bueno, és que és la gràcia d'aquest personatge que es presenta com a protector, que és que per considerar-te protector d'algú també has de considerar que aquest algú no es pot protegir sol i que depèn de tu, bàsicament. Per tant, de personatge protector a personatge que, com veurem més endavant, arriba a fer un cop d'estat, hi ha un passet perquè realment no és gaire llarg. Totes aquestes trames les seguim en paral·lel, ja ho dèiem que n'hi ha moltes, i de tant en tant es creuen entre ells. Ara, en aquest punt concret, en Tetsuo s'ha enfrontat sol a un grup de clowns i no li surt bé. La pallissen a ell i a la Cori, que té aquella escena tan desafortunada, i per sort intervé el grup d'en Kaneda.
5: Ja n'hi ha prou, Tetsuo. Què vols fer, matar-lo?
6: Exacte, llest, i després l'arrossegaré per terra.
5: Mira de controlar-te! Tu has començat tot, t'has endut la meva moto i no la saps portar, o sigui que calma't una mica.
6: Calla! Com m'han pogut fer això?
5: Estàvem molt preocupats per tu.
6: Doncs vull que us n'aneu. Tinc ganes d'estar sol.
5: Què?
6: Creus que sóc un perdedor? No hi puc fer res si no sóc gaire fort. Però un dia et demostraré que puc arribar a ser el millor. No ho oblidis!
3: Tetsuo!
6: Deixa'm! Vés-te'n!
1: Però en aquesta escena ja hem vist el primer... Un primer canvi en el Tetsuo, perquè, com dèiem abans, s'ha atrevit a agafar la moto de Kaneda, s'ha enfrontat sol als clowns, no se n'han sortit, però està emergint ja aquesta necessitat de no ser sempre el que està a la cua de tot, no? El que l'han d'ajudar, el que és considerat el més fràgil, el més vulnerable, la peça que podria sobrar... I ja li està apareixent en forma de ràbia.
0: Sí, aquí és interessant també perquè, tot i que tots dos han patit, no?, els han atacat i els han fet mal, sembla que el que l'hagi ferit més a ell no és que li hagin fet mal a la seva xicota o la seva nòvia, sinó que ella hagi vist que no ha pogut fer d'aquest líder, no? Fins i tot ara l'hem sentit que en un moment que a la pantalla es veu com que sembla que li hagi de sortir una llagrimeta quan la Kaori li diu estàs bé o no sé què, ell s'enfada més perquè no vol que se'l vegi com a dèbil perquè no el tornin a situar en aquest número 2 que cal protegir.
4: I aquí, de nou, jo crec que elogien molt, crec que és molt elogiable la capacitat de síntesi que té Otomo per, amb una sola escena, d'alguna manera, representar aquest, diguéssim, aquest conflicte incipient en el qual, doncs, el que comentàvem, no?, aquesta moto que simbolitza el poder, Tetsuo l'agafa, se'n va, intenta, diguéssim, convertir-se en un líder enfrontant-se ell sol als pallassos, però no és capaç, i tot aquest orgull ferit, aquesta masculinitat mal gestionada, que porta tot el terror que vindrà després.
1: Aquí és un intervé, que és una altra cosa que crec que hem de comentar, perquè és fonamental per Akira, és les escenes d'onirisme i surrealisme que, sobretot, arrenquen quan, després d'aquesta escena, tornen a tancar-lo, tornen a experimentar amb ell, i ell comença, el Tetsuo comença a veure coses que són absolutament grotesques i desagradables, a més molt relacionades amb el món infantil, no? Hi ha joguines que es mouen peluixos, que es fan grans, que es desmunten, que es trenquen. Les al·lucinacions d'en Tetsuo són un dels trets visuals més notables de la pel·lícula.
4: I a més són realment terrorífiques. Juga molt amb els codis del cinema de terror surrealista. Aquest component oníric que em sembla que a més conjuga de nou molt d'una manera molt interessant amb una banda sonora que, diguéssim, genera un cert desconcert. Hem parlat de referents, d'alguns referents i tal. Jo pensava moltíssim, aquesta última vegada que he vist, he pensat moltíssim en Paprika del Satoshi Kon, en tot el cinema de Satoshi Kon, que clarament veu d'aquesta, diguéssim, d'aquesta influència. I sí, és una de les coses que a mi m'interessa molt, el joc no només visual, sinó sonor d'aquesta dimensió onírica, que em sembla que aprofundeix molt en la psique del Tetsuo.
0: Sí, per mi hi ha molt aquesta cosa dels nens, la infància com una cosa bona, però potencialment terrible, no? Que també fa por, que és grotesca, no? Que es poden convertir com en monstres d'alguna manera, no? I jo crec que parla molt d'aquesta por del futur i d'aquest passat, no? Que els segueix bufant el clatell. Ara, jo, mentre la tornava a veure per fer el programa, de sobte hi ha l'escena aquesta dels peluixos, no? Vaig pensar que hi ha una escena al viatge Chihiro, que és, saps quan entra a l'habitació on hi ha el fill de la bruixa Yubaba, no? Que és un bebè gegant que està tot ple de joguines gegants també, també, i que el bebè aquest no la deixa estar, la protagonista, fins que li veu sang i crida sang de la mateixa manera que un d'aquests nens que està espantant el Tetsuo.
1: Ah, mira, una picada d'ullet, sí. Detectada. També són escenes on l'animació llueix més, en el sentit que justament l'animació permet crear aquest imaginari tan terrorífic d'una forma més orgànica del que oferia una pel·lícula amb actors.
4: Estic totalment d'acord. És a dir, a vegades hi ha pel·lícules d'animació que penses, bueno, el cineasta en qüestió, que volia fer animació perquè li venia més de gust, però no hi havia com un pretext formal al darrere, i aquest cas, aquí només podria ser una pel·lícula d'animació per escenes també com aquesta.
1: Clar, en Tetsuo, a partir d'aquí, desenvolupa poders psíquics amb els que pot escapar i crear caos i destrucció allà on va. Aleshores, jo, a partir d'aquí, jo us plantejo dues maneres de llegir en Tetsuo. La primera és la ciència o la tecnologia que es descontrola o que la deixen descontrolar.
7: Miri, és una mica arriscat, però estem considerant la possibilitat d'usar la centrifugadora del nivell 7.
8: Quin risc hi ha?
7: N'hi ha molt, coronel.
8: Idiota! Això a mi tant me fa. Vull saber si podran sintetitzar el model Akira. Em pot assegurar que aquesta vegada el podrem controlar?
4: Jo crec que part d'això ja segur, perquè, de fet, el doctor Onishi, no? Aquest mad doctor, aquesta espècie de científic, representa molt aquesta... jo crec que també, de nou, parlem de moltes coses que jo crec que ressonen molt en el segle XX, que és aquesta espècie d'invents que, diguéssim, a la falera per nous coneixements, per avenços, a vegades ens fa oblidar què estem buscant i per què, no? I aquí, clarament, doncs, són un grup de persones que busquen evolucionar o avançar en les seves investigacions i a més, però no s'adonen de les conseqüències en potència que pot tenir això. I això, evidentment, fa pensar molt en una bomba nuclear que va acabar caient també, doncs, al Japó, no? Jo crec que hi ha un paral·lelisme que és bastant notable, i també no només en aquest cas del Tetsuo concretament, sinó de tots aquests nens amb els quals experimenten i que d'alguna manera són nens, persones que han convertides en monstres.
1: Sí, sí, és que ja hi ha la idea d'experimentar amb nens, ja és creuar una línia, no?
0: Sí, a més, també anem veient com va traient el cap a la pel·lícula, no? Que aquesta cosa de ciència que s'acaba fent tan gran, tan poderosa, no? Que part de la població ho identifica com una cosa divina, no? I ja com veiem aquests personatges que demanen el retorn de Kira com un déu, no? Que ha de fer net i ha de purificar a través de la destrucció, no? Com això, la ciència que se'n va de les mans, no?
1: Doncs tenim la metàfora de la ciència que se'ns en va de les mans, i després també hi ha la metàfora del poder, no? Del poder que corromp. I a Tetsuo el corromp.
9: Però què nassos em passa? Potser només és un somni. Vaja, tinc ben bé la sensació que sóc l'amo del món.
1: Clar, ell experimenta, en aquesta escena està absolutament sadollat de poder. En part, facilitat per les drogues, pels poders psíquics, però de cop i volta ell té un poder sobtat i es creu el rei i necessita utilitzar-lo. De vegades l'utilitza de forma absolutament gratuïta, no? Es venja inclús d'altres companys del grup sense gaire motiu. Mata un home, l'home del bar, del principi, el mata una mica perquè el pot matar, no? Aleshores, més endavant a la pel·lícula, arriba a seure en un tron directament, es converteix ell en monarca. Jo crec que parla sobre això, parla sobre el poder corruptor que té el fet de tenir poder, i també de la necessitat de tenir poder per un cop a la vida.
10: Hem estat junts tota la vida. Ens coneixem des que érem petits. Però la vida no ha sigut fàcil per ell. Tetsuo, pobre, tots ens en reiem.
4: Jo crec que hi ha una cosa molt interessant, que és que el Tetsuo, clar, és algú que ja ha perdut la innocència. Aleshores, quan... Ja estàs desencantat en un món que és corrupte, que és terrible. Al final, és molt fàcil que el poder, de sobte, et converteixi en un monstre, no? En aquest sentit, és molt interessant el contrast amb Akira, que d'alguna manera és el màxim exponent del poder, però que no l'utilitza aparentment, o no el va utilitzar, o no l'utilitzarà amb malícia, sinó que és un poder que té i que d'alguna manera és inherent a ell. En canvi, algú que s'ha vist sent algú representat reprimit en un món repressor, de sobte té el poder per reprimir els altres, clar, sí. Doncs és...
1: Bueno, és que Tetsuo és el gran desposseït. És a dir, no té res, no té oportunitat, no té vida, no ha tingut infantesa pràcticament, perquè va créixer en un orfenat. Per no tenir, no té ni una posició mínimament valuosa en aquest grup d'amics que representa que és el seu nou àmbit, no? Està, diguéssim que està en el marge dels marges. I aleshores, algú desposseït, de cop i volta, li dones el poder més absolut per poder-ho posseir tot, doncs és molt difícil que no vulgui menjar-s'ho tot.
0: Sí, a més també... com moltes d'aquestes ficcions, no? Com jo no puc evitar, com també potser fer la lectura com en clau nacional, no? Aquesta idea de, no sé si de venjança o de recuperar un poder perdut durant el segle XX, no? Això, no? Que són discussions que, de fet, veiem textualment en escenes amb polítics, no? Que tampoc saben per on tirar ni per on no tirar.
1: En aquest moment hi ha un moment que és molt icònic de la pel·lícula, que n'hi ha molts, eh? Estem dient l'adjectiu icònic que està apareixent cada 10 minuts, però, clar, és que el moment en el que es posa la capa...
11: Punt per disparar, senyor. Dispareu ara!
1: Evidentment disparen, però no li fan res, perquè aquest Tetsuo amb capa és invencible i absolutament invulnerable.
4: És un gran moment. També estàvem parlant fa una estona del muntatge paral·lel. Aquí veiem moltes trames paral·leles. El Nezu fuig, el Ryu també està perseguint-lo. I aquí veiem una cosa que em sembla que és un dels grans leitmotivs d'aquesta pel·lícula, d'aquesta obra, que és l'empoderament definitiu del Tetsuo, perquè no només es posa la capa, para la bala d'un canó, sinó que a més ho fa davant de tot un munt de gent.
1: Això ens porta a un tema molt interessant aquí, que és la vessant espiritual i de fe d'Akira, perquè deies, Tarik, que es posa la capa davant d'un munt de gent i aquesta gent automàticament passa a creure que ell és el salvador, no? Perquè hi ha aquesta necessitat de creure en un salvador que també està molt relacionat amb com és Neo Tokyo i, en fi, tot el context que hem anat explicant. Aleshores, anem veient com hi ha tot de gent que de cop i volta creu en ell, i gurus, a més, religiosos, que creuen en aquest noi que al final era un pobre desgraciat que s'ha posat una capa. Però hi ha una dimensió religiosa aquí, a la pel·lícula, que és interessant.
4: Clar, és que en una societat desnortada d'aquesta manera, la necessitat d'agafar-se alguna cosa és urgent, no? Aquesta escena és molt interessant. Bueno, de fet, hem parlat, en aquest sentit, no? De la dimensió militar, de la dimensió de la ciència, de l'educació. Aquí, clarament, la dimensió religiosa és molt interessant. I hi ha un moment en aquesta escena en el qual doncs, la gent comença a cridar Kira, Kira, i algú puja un cotxe i diu no és la Kira, i li fan una patada. Ells necessiten creure.
0: Sí, a més, és, ja es torna icònic, no es posa aquesta capa que és de color vermell, els cabells sembla una corona com se'ls ha aixecat, o jo que sé, un super saiyan, no sé si estem amb aquest d'allò. I sí, no, però ell, fins i tot ell necessita creure, ho sento, no?
1: Hem de parlar també, que no ho hem fet encara, de la banda sonora, que està composada per un col·lectiu que es diu Geino Yamashirogumi, que està format per... És molt peculiar, perquè està format per músics, però també per científics, enginyers, antropòlegs i, en general, gent molt diversa interessats en estudiar músiques tradicionals d'arreu del món i combinar-les amb música moderna. Per la banda sonora d'Akira utilitzen instruments tradicionals japonesos, però també indonesis i d'altres llocs del món, i canten, ara que estem escoltant... Vine, puja la... No molta estona, perquè entrarem en trànsit si escoltem molta estona això. Canten en una llengua que no pertany a cap idioma real. El director musical del col·lectiu, el Shoji Yamashiro, va crear un llenguatge fonètic inspirat en el sànscrit.
0: Sí, per mi hi ha una cosa molt interessant en això de visualment no veure aquestes imatges tan elèctriques, no? Que fins i tot els monstres són fets de... Són màquines, no?, però que es mouen gairebé com una cosa, com una bèstia, no? I llavors, amb aquesta música que té un punt tan humà, no?, perquè al final són veus i percussió, no? Llavors, a mi em porta molt aquesta tensió, no?, entre tecnologia i humanitat, i si poden conviure, no?, entre violència i purificació i lo diví, no?, i em fa gràcia que és una cosa que he anat veient, no?, en altres ficcions japoneses. Parlàvem de Miyazaki, per exemple, la princesa Mononoke, no?, ja és la industrialització en guerra contra els déus d'un bosc, o penso també en Evangelion, no?, que al final també hi ha aquests grans meques, aquests grans robots, que en un punt de la sèrie o de les pel·lis es veu que tenen una cosa més humana del que sembla, no?, i aquesta barreja entre cables i carn, que després al final de la pel·lícula d'Akira veiem encara més explícit.
4: I és potentíssima aquestes músiques que semblen gairebé això, mantres d'una oració, com resant a un déu, i em sembla que, de fet, Otomo, en el còmic hi ha tota una dimensió religiosa, com parlàvem abans, no?, per exemple, el personatge de Lady Miyako és un personatge que la pel·lícula és una pinzellada, però aquí aquesta dimensió religiosa, més enllà de la història de l'Akira i del Tetsuo, està molt traslladada a través de la música, i em sembla superpotent.
1: Hem parlat també de la corrupció a través de la figura del Tetsuo, però els polítics, que també apareixen, també són mostrats com personatges corruptes, més interessats en tenir la cadira que en resoldre el caos.
0: Sí, hi ha un moment, no?, que és una reunió més una taula circular.
1: Sí, és la clàssica taula circular, sí, amb senyors.
0: Sí, però que és divertida, no?, perquè veus cada un representa com una mala cosa. N'hi ha un que s'adorm, l'altre badalla, l'altre està per altres coses, l'altre no es creu res, l'altre vol no sé què. I sí que és aquesta cosa de desengany, no?, que al final l'únic que sembla que vol fer alguna cosa és justament el coronel, no?, encara que potser no estigui també una mica equivocat, no?, però és com la desesperança absoluta en el sistema.
1: També anem descobrint que tots els personatges que no són en Kaneda o en Tetsuo depenen directament dels polítics, perquè abans hem parlat del grup de la Kai, que en principi vol investigar la veritat, però en realitat descobrim cap al final de la pel·lícula que depenen d'un polític de l'oposició que no necessàriament comparteix els seus ideals. I el coronel, ho dèiem abans, per suposat, depèn dels polítics, i hi ha un punt en què decideix donar un cop d'estat militar.
12: Sergent!
13: Sí, senyor!
12: Què?
14: No ho pot fer!
12: No dispareu! Recordeu qui són els nostres enemics! Han sigut els polítics que ens han embolicat en tot això. No us n'adoneu? El que volen és fer-nos perdre temps.
4: Doncs tots els ingredients que hem anat comentant, inclòs aquest desgavell polític, porta evidentment a un cop d'estat, a la imposició de la força militar. Crec que hi ha una escena molt específica que revela el que significa també això, que és l'anul·lació de la llibertat de premsa. Veiem un moment un helicòpter d'uns periodistes que volen intentar cobrir tot el que està passant, però de sobte s'apaga la senyal, i crec que és una il·lustració molt específica, molt sintètica, però molt intel·ligent, de què vol dir la instauració d'un estat policial.
1: I tornem també al tema de la ferida nacional, perquè abans que parlàvem dels polítics, molt al principi de la pel·lícula, els polítics estan parlant sobre organitzar uns Jocs Olímpics en aquest Neo Tòquio, i això és un tema molt important perquè té molt a veure amb el que dèiem abans de la ferida nacional, perquè els Jocs Olímpics són una oportunitat per cicatritzar aquesta ferida i oferir una imatge internacional positiva, que és només una façana, aquestes alçades de la pel·lícula ja ens ha quedat claríssim, i es contraposa aquest intent d'exhibir prosperitat amb el retrat d'una ciutat marcada per la desigualtat, amb protestes al carrer que són constant, governades per personatges corruptes. I l'estadi olímpic, de fet, està construït sobre les runes de l'antic Tòquio. Per tant, té una càrrega simbòlica molt gran. La idea aquesta que s'intenta crear un futur sense acabar de resoldre aquesta ferida del passat. I no és cap casualitat que sigui justament a l'estadi olímpic on hi haurà el duel final i, per tant, el clímax de la història.
0: Sí, justament a la reunió aquesta que dèiem de polítics, no, la discussió és que el coronel els està dient, però com podeu estar parlant de Jocs Olímpics si ara us vindrà sobre una altra destrucció, no? I llavors els altres, que no s'ho creuen i volen no entestar-se en fer que passin aquests Jocs Olímpics.
4: Em sembla d'una ironia bestial, i de fet és això, són uns espais que sempre es fan per exhibir, i aquí el clímax és tot el contrari.
15: Què ha passat aquí? Quin desastre.
16: Però ja s'ha acabat. No és propi de tu perdre't una festa.
15: Escolta, tots hem estat molt preocupats per tu. Els nois pensaven que estaries en algun lloc demanant ajuda.
16: Kaneda! Els temps de l'escola ja s'han acabat. Sempre m'has dit què havia de fer des que érem petits. Sempre m'has tractat com un nen petit. I sempre he quedat davant de tothom com un covard.
13: I ara el rei de la selva ets tu, oi? Tot això és una merda.
16: Calla, vols!
1: La gran lluita entre Kaneda i Tetsuo és un moment de clímax de la pel·lícula. És èpica per l'acció. Però hem vist molts enfrontaments d'aquests de... No? Especialment a l'anime, enfrontament final entre dos. Això ho hem vist mil vegades. Però per què aquest té aquesta ressonància i el recordem tant? Jo crec que perquè és molt difícil anar amb un dels dos. És a dir, et divideix. Pateixes pels dos al mateix temps.
0: Sí. Bueno, a mi...
1: Tu qui vas, va? Qui vas, Ofèlia?
0: No, és que, clar, arriba un punt al final que el Tetsuo, o sigui, tant de bo no se'l pugui salvar, però com jo, és que també jo empatitzo molt amb la Kaori i em sap molt greu tot. Ja. Sí, jo crec que ens enganxa molt perquè és el reflex, no, d'aquest món que col·lapsa, no? I aquest conflicte a escala de país, de ciutat, del que vulguis dir, vista a través d'una relació d'amistat entre dos nois, no? En aquest moment el Tetsuo ja és el resultat directe de l'estat, no? Perquè ja ha passat per l'hospital, no? Ha estat involucrat amb els científics, amb els nens aquests prodigi, i en Kaneda encara representa aquesta contracultura, no? Aquesta vida paral·lela que veiem, no, per exemple, a través de les bandes juvenils, no? Que sí, que són brètols, que no sé què, però que alhora ens ensenyen com que és aquest racó de la societat on encara hi ha fidelitat entre ells, on encara s'ajuden, on hi ha aquesta cosa viva encara, no? Llavors, doncs, aquest enfrontament per mi és la fi del món, resultat d'una mala gestió política, com li vulguis dir, versus a veure en Kaneda si ho pot salvar.
1: Clar, és que és molt difícil no veure en Tetsuo com una víctima de tot plegat al final, per molta destrucció que estigui provocant.
4: Absolutament, però té una cosa molt interessant aquesta representació que comentava l'Ofèlia del Kaneda com algú que representa la contracultura, perquè penses, veus aquell enfrontament i penses que el Kaneda no té absolutament res a fer, està lluitant contra un mutant que està absolutament descontrolat i ell va amb aquest làser i una moto, però vull dir que no.
0: I amb la moto, eh?
1: Sí, la moto la té ell al final, i el Tetsuo el que troba a faltar, jo crec que és el punt en el qual es veu més que en el fons és una víctima, el que troba a faltar són les pastilles.
17: Per què diuen que ets Akira?
16: És igual, això. Podria haver sigut qualsevol. L'elecció del subjecte era secundària. Necessitaven una rata de laboratori.
17: Oh. Què tens al braç?
16: No és res, no pateixis. Només és per impressionar.
17: Tetsuo, que et trobes bé?
16: No és res.
17: Tetsuo!
16: Vés-te'n, no vull veure ningú. Les pastilles!
8: Què et passa, Tetsuo? Et trobes malament?
16: Necessito les pastilles de laboratori.
8: Has de tornar al laboratori per continuar el tractament. La teva vida corre perill.
16: Insinua que he de tornar aquell parvulari de merda perquè em converteixin en humanoide amb les seves potingues i acabar com aquells nens repugnants.
1: Clar, és que en Tetsuo, al final, en aquest punt especialment, està en una situació molt difícil, i a més és el resultat de les experimentacions que han fet amb ell. És a dir, ell està ara mateix patint dolor. Dolor, i alhora li surt ràbia, li surt violència, però està sobretot patint dolor i, evidentment, no vol el que el coronel li està proposant, que és, no, vine, que tancarem el laboratori i continuarem experimentant amb tu. I a partir d'aquí es produeix que aquí també és un altre element, ja n'hem mencionat molts, però un altre element extraordinari d'aquesta pel·lícula, la mutació del Tetsuo, que és extraordinària perquè és una demostració magistral d'animació orgànica, perquè és que cada múscul líquid i de formació està dibuixat. És una escena que ha influït moltíssim I després hi ha un altre tema aquí que és molt interessant, que és el cos com a camp de batalla i la introducció del terror corporal, que és com l'altre subgènere que li faltava ja aquí a Kira.
4: Sí, sí, absolutament. De fet, jo crec que en aquesta escena tot plegat arriba unes cotes gairebé abstractes que ho fan tot molt més complex, perquè a més és la màxima expressió de la combinació entre teixits corporals, tecnològics, terrenals. És a dir, hi ha tot un moviment que és molt grotesc i que, de fet, recorda després això, moltíssims referents. Jo penso molt, pensava molt en una pel·lícula que es diu, de fet, Tetsuo, l'home de ferro, de Shinya Tsukamoto, un clàssic dels anys 90, que juga molt això i que també es va convertir com en un referent, o en els còmics, en els mangas de Shintaro Kago, que també és un gran referent d'aquesta... Jo crec que té molt a veure amb... O sigui, es fa molt en el manga i l'anime aquesta espècie d'hibridació grotesca que aquí arriba a la màxima expressió.
0: Sí, per mi hi ha molt aquesta cosa, la tecnologia, que arriba a un punt, no sé si d'incomprensible o de poderosa, que es torna una cosa incontrolable, una bèstia, no? Com un monstre que no podem ni comprendre, no? I això, ja quan després hi ha la batalla, veus, no?, que fins i tot els estralls de metralla que van volant per aquí per allà, com es mouen d'una manera que semblen petites éssers, no? Com hi ha una bola gegant amb uns ferros que li surten que sembla un pop amb tentacles, no sé com dir-ho, no? I llavors, doncs, no puc evitar pensar, no?, en aquesta... També en l'horror, amb el tema de l'horror corporal, doncs se me'n va el cap cap a les conseqüències de les bombes atòmiques, no? I com es reflexa generació en generacions, no? Per mi hi ha aquesta cosa monstruosa, no?, de la guerra reflectida en els cossos humans.
1: Sí, sí, és la manca de control total ens porta de nou a... Ara aquí, en aquest moment, Tetsuo està sent la bomba.

0: hi ha un moment on ell mateix és la víctima de si mateix, és a dir, hi ha un moment, el moment en el que ja cap al final demana ajuda, fa molta pena.
1: Sí, i a més, no, la Kaori acaba fatal, que està sonant ara el que li passa, que jo és un moment que no, que està molt greu, a més ell diu que sent el mal de la... està sentint el que està patint la Kaori dins seu, no? I és aquesta gran massa de carn, cables i poder.
0: I després de la destrucció, ja al final de la pel·lícula, ve el flashback del final, en què es posa èmfasi sobretot en la vulnerabilitat de Tetsuo i en realitat també de Kaneda, perquè cap dels dos havia tingut mai cap possibilitat.
2: Sí, jo crec que la pel·lícula, al final, o Akira, parla també de l'amistat o dels vincles essencials com l'única salvació davant d'un món en el qual, doncs, cada vegada que es degrada, són els pilars que et poden salvar. I em sembla que en aquest cas és com una espècie de redempció o de possible renaixement en el qual, doncs, el supervivent, evidentment, és Kaneda, però el sosté aquesta amistat. Em sembla que d'alguna manera tota la pel·lícula, tota aquesta història, el que està parlant és dels vincles com a única via de supervivència.
1: Sí, al llarg de la pel·lícula hem vist, no, com aquests diferents elements de la ciutat o de la societat, no? Com dius, diferents, no? La resistència guerrilla, no? Els polítics, el braç militar, la part religiosa, no? I com cap d'ells al final en realitat aconsegueix salvar aquesta joventut que representen en Kaneda, no? Després, doncs, hi ha aquesta cosa, idea de que s'ha de tornar a començar, no? I això agafa mitges en aquests joves, no? Per mi hi ha molt tota l'estona aquesta idea de nens, futurs, joves, no? Que vindrà després com una cosa potencialment perillosa, però que també potencialment pot ser la salvació, que és el que veiem, no? Hi ha aquesta moneda de dues cares, no? De Tetsuo potser corromput pel poder o afectat, no? Per aquestes estructures, i en Kaneda, doncs, que l'intenta salvar.
0: Akira continua sent, ja ho hem dit diverses vegades durant el programa d'avui, increïblement vigent, i crec que hem donat molts motius per anar al cinema a mirar-la. Recordeu que torna a les sales divendres vinent i l'experiència de mirar-la al cinema val molt la pena. T'agradi l'anime o t'agradi el cinema en general. Tarik, Ofèlia, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve acomiadarem la temporada parlant de l'Odissea, la nova pel·lícula de Christopher Nolan, que és una de les més esperades de l'any. Ja sabeu que podeu recuperar el programa quan vulgueu al web de La Finestra Indiscreta, canradio.cat/finestra, i al nostre Spotify. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos i que tingueu un bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Les forces armades dels Estats Units han bombardejat aquesta nit una zona del sud de l'Iran, a prop de l'estret d'Hormuz. L'operació arriba només una setmana després de la signatura d'un memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran. Segons la Casa Blanca, l'atac respon a l'acció iraniana de dijous contra un vaixell mercant que navegava per l'estret d'Hormuz. El president nord-americà Donald Trump acusa l'Iran d'haver vulnerat de manera textualment estúpida l'alto el foc amb el llançament de drons contra l'embarcació que era propietat d'una empresa tailandesa. La televisió estatal iraniana informa d'una explosió al port de Sirik, al sud del país, i de trets d'advertència contra embarcacions que, segons Teheran, navegaven fora de les rutes autoritzades a l'estret. El mateix mitjà assegura que la Guàrdia Revolucionària ha atacat interessos nord-americans a la regió en represàlia pels bombardejos dels Estats Units. Per la seva banda, el vicepresident nord-americà J.D. Vance ha advertit que la violència serà resposta amb més violència. Malgrat l'escalada de tensió, el trànsit marítim es manté a l'estret d'Hormuz. D'altra banda, Israel i el Líban han signat aquest divendres un acord marc sota mediació nord-americana amb l'objectiu declarat d'avançar cap a una pau duradora. Més notícies. Els bombers han aconseguit controlar l'incendi de Tiana al Maresme, que ha cremat prop de 50 hectàrees. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver provocat el foc que hauria iniciat en diversos focus simultanis. L'incendi no ha causat danys personals ni ha afectat habitatges. A la Franja de Ponent continua actiu l'incendi que es va declarar dijous a Tamarit de la Llitera i que ha calcinat més de 4.000 hectàrees. La situació ha millorat i els bombers confien poder estabilitzar aquest cap de setmana el foc. De moment, però, continuen desallotjats els 250 habitants de 3 municipis propers. Al sud d'Ucraïna, un atac amb un dron rus ha mort almenys 2 persones d'un minibús i n'ha ferit una dotzena més, entre ells 2 nens. L'atac es produeix després